0: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
1: cifra, no se puede.
0: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
2: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens.
3: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre l'afer.
2: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si hi ha una lesió.
3: Disputats aquest dijous aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol dels portuguesos.
2: I el Barça d'handbol ha perdut davant del Vespre hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte, el resultat 33-42.
3: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
4: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
5: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
6: Déu vos guard!
7: I visca el Bunker!

0: La corretja de gos, que podria semblar un invent relativament modern...
1: Ja, què diràs ara? Que ja el passejaven els antics egíptics? Ja passejaven el gos...
2: Els egíptics?
1: Els egíptics? Sempre surten els egíptics.
3: Els egíptics.
0: Doncs mira, sí senyor.
1: Va.
0: Els antics egipcis.
1: Ah, és indignant, això.
0: Eh?
1: No, és que ens fotran... La cordona aquella ens fotrà una denúncia al final.
0: Pregunta-li a ella, perquè és completament cert. L'antic Egipte ja tenien mascotes. Concretament, els animals domèstics d'aquella època eren el gos, el gat i el babuí.
2: Per què és el babuí? El babuí és el simi aquell amb el cul pelat?
0: Sí, senyora.
3: És moníssim, eh?
2: Però, sí.
3: Mai més ben dit.
2: Si té uns ullals que fot por de veure, allò sí. No pots tenir. Home, animal de companyia,
3: culet,
2: home.
3: I aquell culet, què?
2: Estàs obsessionat amb els culs,
3: sí,
2: eh?
3: Sí.
0: Actualment no es pot tenir, però... Fa 4.000 anys es veu que era la moda, tu. A més, els ensinistraven per enfilar-se a buscar els dàtils, recollien els dàtils i tornaven a baixar. I en comptes de tenir gossos policies, tenien babuïns policies.
3: Aquí sí que ja no.
0: No m'invento res, de veritat. Pregunteu-li aquí, a l'especialista.
1: A la
2: cordona. És un mico enfadat de fer molta por, eh?
0: Sí. Escolta, tant els babuïns com els gossos, com els gats de l'època, l'antic Egipte, ja duien... una corretja. Els portaven estacats amb corretja.
1: Val, si
0: de fet, sí, hi ha un sarcòfag del 2200 abans de Crist on es veu el dibuix d'un home passejant el gos amb una corretja. Okay. Un egipci que li tenia molt apreci el seu gosset, sí. I llavors quan es va morir doncs els van ficar tots dos dins del sarcòfag. Mira.
3: Bueno, a mi em sembla una mica raro, sí. La veritat. Ja, però també hi ha gent que hi ha parelles que dormen amb el gos al mig, eh?
0: Això és veritat.
3: Separats ho... pel gos, eh?
0: Sí, jo...
3: Ser guarro, eh?
0: Bueno, sí.
3: No, home, no fot.
1: Depèn del que faci el gos, és guarro.
0: Jo conec el cas d'una parella que el xicot estava una mica fins al capdamunt de dormir.
3: No m'estranya.
0: Diu, som masses en aquell llit, i li va fer un ultimàtum a la xicota, o al gos, o jo.
2: Ara.
0: I la xicota va dir el gos.
2: Evidentment.
3: Hòstia.
0: També conec el noi i potser també hagués dit el gos, jo, eh?
1: Llepa més bé, el gos.
0: No sé.
3: Xuriguera,
0: sisplau.
3: No, després el guarro sóc jo.
0: Agrai, exacte. Bé,
3: per favor, home.
0: Evidentment, passejar el gos amb corretja era una cosa reservada a les elites, a l'antic Egipte, eh? I els faraons, els camperols, ja tenien prou feina. Vull dir que no.
4: És que tenir gos és de pijos, eh?
0: Bueno.
2: Què dius?
4: Que sí, home, que si ets pobre, te'l menges, el gos.
2: Apa, animal.
3: Home, és veritat,
2: això. Has de menjar el gos.
0: Actualment,
3: una postguerra, eh?
0: A Barcelona, heu de saber que hi viuen 120.000 gossos.
4: Va, per favor.
0: És una bestiesa, eh? No hi caben tots asseguts al Camp Nou, eh?
1: Hòstia, això seria maco de veure, eh?
0: El què?
1: Quanta gent hi cap al Camp Nou assegut?
0: No sé, quants ara? 100 i pico.
3: 105.000.
1: No, però en el... Dic el Camp Nou, eh?
0: El Nou.
1: El Nou.
3: No, quan estigui acabat, quan estigui acabat. M'hi m'han dit 105.000.
1: Hòstia, doncs hi fotem 105.000 gossos en el Camp Nou, en un partit del Barça.
3: I els altres 45...
1: El dia de la inauguració...
3: En comptes dels socis, sí, hi vagin els gossos, eh?
4: Bueno, hi ha partits que animarien més, eh?
3: Sí, senyor.
0: Logística complicada, per això, eh? Sí. Vull dir, hauries de ser 50.000 gossos i 50.000 persones que lliguessin els gossos amb les corretges, perquè si no... Clar. El que heu vist ara, hi ha una moda... Hi ha pares, això ho vaig veure fa un parell d'estius, amb una població de costa que no diré, que hi havia una gent passejant i portaven el nen amb una corretja.
2: Sí, és molt greu, no?
0: Ho heu vist, no? No,
3: jo això ho he vist al Cosmocaixa.
0: Hi ha pares que porten el seu fill amb una, en llocs que hi ha molta... A PortAventura, per exemple, quan hi ha molta gent, per no perdre'l, els hi posen una corretja, com un gos amb un arnès.
3: Ben bé com una corretja.
4: Però és que si hi ha gossos que van amb cotxet, han de portar després la canalla, saps? Estan girant el món, eh?
0: Sí.
2: Però no jutgeu aquestes coses, perquè jo, de veritat, veia això i pensava, per on van aquests pares amb el nen lligat?
0: Sí.
2: Doncs jo l'hagués necessitat.
0: Sí,
2: perquè no sabeu les vegades també... que he hagut de salvar el meu fill de la mort, sí. Perquè sortia disparat.
3: Ara que dius això, també li hagués anat bé aquell de mango. Una mica de corretja.
0: Haguessin baixat tots dos.
3: Sí. Bueno, clar. Mira.
0: Carles Juriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Gràcies.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. I jo em pregunto, hi ha algú més savi que una persona que ajuda a portar criatures al món?
0: Mira.
1: Ella és doctora en Ciències de la Salut, llevadora i vicepresidenta de l'Associació Catalana de Llevadores. Vaja, la primera persona que et dona la benvinguda. Si tinguéssim memòria del naixement, segurament la recordaríem com una portera de futbol, però al revés, la seva feina és aconseguir que entris al fons de la xarxa.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Roser Gol!
2: Gol!
0: Roser, què has menjat avui per esmorzar?
3: Doncs mira, he esmorzat un iogurt amb nabius i fruits secs,
0: sí,
3: i un cafè llet.
0: Esmorzar de metge, de, sí, de persona que sap què fa amb
4: salut,
0: la seva salut.
4: Persona que es cuida.
0: Sí, sí, sí. Quants anys fa que ets llevadora, Roser?
3: Doncs mira, 30.
0: 30 anys, eh?
3: Ara ha fet 30, sí.
0: Són uns quants anys, això.
5: Molts, i molts nens.
0: Els vas comptant, els nens que van sortint? Els tens comptats, tots els que has ajudat a néixer?
3: Quan vaig començar, sí que els comptava, però va ser una part de la meva feina, eh? Vaig, sí. Ara mateix no estic fent atenció als parts, però va haver un moment que vaig deixar de comptar-ho, clar. Però me'n recordo de molts.
0: De,
3: però,
0: sí?
3: Sí.
0: Però són molts, quants són? Per tenir un número, per exemple, quants nens pots haver...
3: Ajudat.
0: Ajudat a néixer.
3: Sí. Més de 2.000?
0: Més de 2.000.
5: Ja és.
6: Són molts nens.
0: Més de 2.000, eh? Bons i dolents, eh?
5: Sí, sí.
0: Perquè quan neixen no saps, eh?
5: Ah, no. Però a vegades ja es veu, eh?
0: Sí?
5: Mirant els pares, sobretot.
0: No sé si t'ha passat de llavors reconèixer, no ho sé, potser els pares, no? Veure un nen que tu l'has ajudat a néixer anys més tard pel carrer, que se't creuin...
3: Clar, reconèixer jo no, però que trobar-me en una... en un supermercat o al carrer i ells aturar-me, sí.
0: Això sí, eh?
3: Sí.
0: Tu em vas ajudar a néixer?
3: Sí.
0: Hòstia.
3: Ets la Roser Gol?
0: Mira.
3: Sí, doncs mira, vas fer el part.
0: És maco, això, suposo.
3: Molt maco.
0: Ha de fer il·lusió.
3: Bon, sí.
0: Deies que ara no exerceixes en... Bueno, fas de llevadora, però no estàs en els parts, perquè les llevadores nosaltres tenim la idea de l'assistència al part, però feu moltes més coses.
3: Moltes més.
0: Quina és la feina de la llevadora?
3: Mira, la llevadora s'encarrega de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona durant tota la seva vida. Llavors això comporta una part molt important, que és atenció durant l'embaràs, el part, el postpart, la lactància, la criança, però sí, després hi ha tota una atenció que fem sobretot més des de l'atenció primària, que és, a part del control de l'embaràs, fem tota la part del control ginecològic, cribatge de càncer de mama, de cèrvix, atenció als joves, atenció a la menopausa...
5: Sí, un fan de feina.
3: Sí,
0: tu quedes la imatge aquella de la pel·lícula d'aquell moment que neix i hi ha la llevadora allà...
5: Ja pensava jo, ho he de dir.
0: No hi ha llevadors? Són llevadores majoritàriament?
3: N'hi ha, eh? Però molt pocs, encara... Sí, molt pocs.
7: El meu fill, en Just, un llevador de Girona, que allà tothom ho coneix molt i...
3: Segurament jo també el conec.
7: En Just, es diu Just.
3: El llevador?
7: Sí.
3: No el coneix. Hi ha molt pocs, eh?
0: No. És Just.
7: Eh?
3: És Just.
7: És Just.
0: Pocs. Per què n'hi ha pocs?
3: Home, perquè tradicionalment la feina de llevadora és una feina molt femenina de dones que cuiden a dones. I que tradicionalment sí que estava molt enfocat en l'embaràs, part i postpart, i en el món de la criança.
0: Està ben pagat, això?
3: No.
0: No.
3: No, perquè hi ha una part de la llevadora que nosaltres aquí, quan dic a Catalunya i a l'Estat, estem dins de la formació d'infermeria i un cop acabes d'infermeria fas una especialitat de 2 anys.
0: No hi ha una carrera específica.
3: Aquí no, però a Europa sí. A Europa hi ha una doble via per ser llevadora, però sí que és veritat que estem reconegudes com a infermeres i tota la part de responsabilitat en moments crítics com embaràs, part i postpart i d'independència laboral que tens, que això sí que ho tens, a nivell econòmic sí que no està reconegut.
0: I com estem de llevadors a Catalunya, llevadores, diguéssim?
3: Llevadores, doncs molt malament.
0: Malament, mira, eh?
3: Sí. Ara a Catalunya estem a aproximadament 5,7, gairebé 6 llevadores per 10.000 dones.
5: Hòstia. Home, així a priori no és una mala ràtio.
0: No, sembla que truques i comuniquen.
3: Compten que tenem a dones de 14 a 65, però la ràtio és més ampla, a part que també tenem a homes, sobretot amb malalties d'infecció sexual, de transmissió sexual. I la referència europea és de 9 cada 10.000, gairebé el doble.
0: O sigui, estem a la meitat del que tocaria.
3: Sí, ara a Catalunya, per estar bé, necessitaríem 1.000 llevadores.
0: Ara obrim telèfons.
5: Sí. No, però és curiós perquè parlis amb qui parlis del món de la sanitat pública, et diu bàsicament el mateix, sigui de la branca que sigui, eh?
3: Sí, el que passa és que nosaltres, a més, som dones que cuidem a dones i a la part femenina, sobretot en el món de la salut, hi ha molt de viatge. Que...
0: Dermatòlegs també falten.
3: Sí. Sí.
0: Perquè vaig demanar hora al dermatòleg i va dir d'aquí 4 mesos.
5: Què tens, que ja t'ho miro jo?
0: No, no.
3: Sí, el que passa que aquí vull tancar una llança, eh? Un dermatòleg ens podríem, segons el que fos, esperar, però un embaràs
0: clar,
3: no
0: clar.
3: Ens podem esperar massa.
0: No, miri, d'aquí 9 mesos. Li donaré hora d'aquí 9 mesos. Home,
3: o un part tampoc.
0: No, millor abans, si no li sap greu. I què s'ha de fer la gent? Perquè, o sigui, com ho hem d'aconseguir que hi hagi més llevadores?
3: Doncs mira, hi haurien diverses vies. Nosaltres des de l'associació estem intentant, des de l'associació i altres àmbits, perquè el problema també és que cada any es jubilen més llevadores de les que surten.
0: Sí.
3: És a dir, l'any 2024 es van jubilar 144 llevadores i van sortir 74.
0: Negatiu.
3: Aquest any 85 jubilacions, 75. Negatiu, estem en números vermells.
2: Ja m'hi apuntaré.
0: Sí, eh? Sí. Sempre hi ets a temps, Xuriguera.
5: Mai és tard, Xuriguera.
3: No doncs sé. Hi ha molta gent que vol ser llevadora.
2: Clar.
3: Molta infermera, el que passa que hi ha molt poques places, perquè a Catalunya cada any surten 75 places, es convoquen a nivell estatal i ve gent de tot Espanya que moltes vegades fa la formació i torna a la seva terra. A tot a Espanya, aquest any, em sembla que s'han convocat 477 places via LLIR, que és com un MIR.
0: Sí.
3: Per tant, igual hi ha 20.000 persones que es presenten i hi ha 400 places. Per tant, hi ha molta gent que intenta presentar-se, però no hi ha prou via.
2: Ja.
0: I no s'oferten més places perquè costen diners.
3: Això depèn del Ministeri, sí.
5: Ja hi som.
0: Que acabàrem-nos com ser
3: igual. A part que nosaltres també intentem, estem lluitant per fer una mica la via europea, i ho estem treballant perquè la via europea és la que tenim nosaltres, la mateixa, però a més hi ha una via universitària, que és fer un grau. Surten molts graus cada any,
0: sí.
3: De ciències i d'investigació, doncs fer un grau, com hi ha a Europa,
0: de llevadora,
3: una llevadora. I ja està.
7: Però sí, aviam, si cada cop... hi ha més funcionaris administratius que estan allà fotent papers i papers que ens ho emmerden tot. No valdria més la pena posar aquests calés amb llevadores?
2: President.
0: Sí.
3: Clar, si m'ho preguntes a mi...
0: Sí, clar.
7: Clar, però és que no m'entenc.
5: Però ella què t'ha de dir, Fel?
7: Ja, però vull dir, és que fem alguna cosa des d'aquí.
5: Sí. Fem alguna
0: cosa. Ja ho estem fent. De moment estem entrevistant a la Roser perquè ens ho expliqui.
5: Sí, ja has fet alguna
0: cosa. Algú estem fent.
5: Estàs enfadat.
0: Escolta, mentrestant no arriben totes aquestes llevadores, anem a donar 4 consells, perquè la gent, si la llevadora comunica, diguéssim...
5: Ah, per si volen parir a casa.
0: Una mica, quina és el millor part? Perquè hi ha tantes teories aquí, no? Els que volen parir a casa, els que no sé què. Què s'ha de fer? Quin és el millor?
3: Mira, el millor part és un part que la dona el visqui bé,
0: sí.
3: I ha de ser un part acompanyat, i jo crec que per una llevadora.
0: I l'home què?
3: L'home al costat.
0: Al costat, eh?
3: Sí, la dona vol.
2: Sí, que no molesti.
0: Quin paper, eh? El de l'home en aquell moment.
7: Nervis, eh?
4: Ai, pobre home, eh?
5: Mira, espera't un moment.
4: Pobret no.
0: No, però precisament per això. O sigui, per bé que ho facis, no estaràs mai a l'altura, perquè... tu no estàs... O sigui, el que faràs tu és ridícul.
5: Espera,
0: que vols fer una pregunta?
5: Sí, és que m'interessa. La gastarem, això.
0: Endavant.
5: Quin és el millor pare de part?
0: Ara.
5: Perquè a mi se m'ha explicat de tot. Hi ha pares directament absents, pares que es dediquen a gravar un documental allà al mig, això també és... Jo he vist primers plans de la vagina d'una amiga meva que no tenia per què veure-ho.
0: Oh.
5: El típic que et desmaia, el que es limita a donar la mà i li trenquen totes les falanges de lo... Quin és el millor pare de part?
0: Què ha de fer, ella?
5: Què ha de fer?
3: El millor pare de part és el pare que està present,
5: sí?
3: Que està pendent.
5: Dóna la mà o no dóna la mà?
3: Si la mare vol la mà, li dóna la mà.
5: Clar, el que vulgui la mare, no?
3: No parla massa.
5: No, vale, que no toca els collons, bàsicament.
3: No pregunta massa.
5: Mhm.
3: Però
5: càmera sí o càmera no, de vídeo?
2: No.
3: Càmera,
5: en principi no.
2: Jo sóc un pare perfecte. Un pare de part perfecte.
0: Perfecte.
2: Ho he fet molt bé.
0: Jo tinc la sensació que més o menys també. Hi ha un moment que estava la meva xicota allà en una banyera, sí. I em van donar un pot. I em van dir, ves-li tirant aigua a l'esquena, i vaig pensar, t'han donat la feina del tonto? Perquè no molestis, bàsicament. Sí. I ja està, no sé què aportava allà.
3: Doncs és una feina molt important.
0: Sí, veus? Mira. Ah, sí.
5: Home.
0: Això és important.
3: Sí, bé, perquè el benestar de la mare... físic,
0: sí.
3: Que pot ser aigua a l'esquena, una dutxa, un coixí, una sí. Pilota, aguantar-li els braços, fer-li pressió a l'esquena...
0: Sí.
3: És molt important. I llavors, són hores que aquí, per desgràcia, amb la manca de llevadores, hauríem d'estar una llevadora o una partera, i
0: clar.
3: No hi som, estem una per tres. Doncs tenir un pare que col·labora en el benestar físic i mental de la mare és meravellós.
0: Veus? Sí. Perfecte. Un segon, una trucada, perdoneu. Un moment, Roser. Sap greu, un segon. Sí?
6: Nen?
0: Ei, mama, és que estic a
6: l'entrevista... Escolta, ara estava mirant l'entrevista amb aquesta senyora.
0: Sí,
6: molt
0: sí.
6: Interessant.
0: Sí, senyora, molt interessant, sí, senyora.
6: Es
0: sí.
6: Veu intel·ligent, aquesta dona.
0: Sí,
6: eh?
0: Sí.
6: Es diu Roser,
0: sí?
6: Com
0: sí?
6: Jo.
0: Es diu Roser com tu, sí, senyor.
6: És que són de ben parides, la Roser.
0: Sí, mama, vols alguna cosa en concret? Perquè tinc la senyora...
6: Sí, bueno, un moment. Li volia preguntar si encara es fan servir els forceps.
0: Ah, no ho crec, mama, això jo diria...
6: Però vas deixar que contesti ella,
0: perdó, per favor. Perdó, sí, no, però al final...
6: Perquè quan vas néixer tu, sort en vam tenir d'aquelles alicates,
0: ah,
6: tu.
0: Sí?
6: Oh, em van agafar pel cap i vam fotre una estirada que, bueno, em pensava que t'arrencaven el cap.
0: Sí, però tinc el cap una mica pla de darrere, que no
6: em
0: sé si...
6: Em pensava que et mataven, eh? Ja, ja, ja. No els hi vaig prendre els forceps perquè, mira, no tenia força en aquell moment.
0: Bueno,
6: però...
0: i el papa no va fer res? Què feia el papa? No, es va marejar.
6: El teu pare, què volies que fes? El teu pare era a la sala d'espera fumant.
0: Ah, bueno, mama, penjo
6: pregunta-li
0: que tinc...
6: Pregunta-li això dels forceps,
0: ara, ara li pregunto, no pateixis.
6: Adiós,
0: ara li
6: pregunto. Adiós, adiós, Roser, adiós, adiós, que
0: et dius
6: com jo.
0: Sí, ja ho has sentit, mama, adiós, adiós. Adiós, adiós. Els forceps s'utilitzen encara?
3: Sí.
0: Sí, eh? Mira, sí, sí. Veus? Em pensava que això...
5: Jo creia que no.
0: Abolit.
3: No, sí, sí, és a dir, un cop al part tenim diferents tipus de part, el part que funciona bé és un part autòxic, que diem, que és un part... que no cal ajuda.
0: Sí, sí.
3: Però després, depèn del grau de dificultat, doncs tens diferents eines. I diguem que la més complicada és quan és més difícil, acabes fent una cesària, però amb dificultats més fàcils pots fer unes espàtules, o pots fer un fòrceps, o pots fer un vàcum, que diem. Sí,
0: la cesària sempre és l'últim recurs, o no?
3: No, la cesària no és que sigui l'últim recurs, sinó que és un recurs que s'utilitza quan hi ha certes situacions obstètriques.
0: Perquè també hi ha la brama aquesta una mica de... No? És que de seguida fan la cesària.
3: Bueno, però llavors és necessària, no necessària, que és diferent.
5: Què vol anar la frase?
0: Molt bé. Cesària, no necessària.
3: És a dir, la cesària és una eina fantàstica quan hi ha una dificultat obstètrica.
5: Això passa més a la privada, no? Potser això de la cesària...
3: Quan és necessària passa tot arreu.
5: Ah, ja, però vull dir quan no és necessària.
3: Però clar, quan és una cesària que... A veure, també és una vegada, és un... És una barreja de coses, eh? Si jo, el meu obstetre és en Joan Fernández, m'invento el nom,
0: sí,
3: i vull que estigui ell el dia del part i té 25 parts, doncs m'hauran de citar un dia i segurament m'hauran de fer una inducció, perquè és més complicat que sigui espontani, perquè potser aquell dia en té 5.
0: Clar.
3: Si els parts no deixem que comencin de manera espontània, o tenim una medicina molt legalista...
0: Però això es fa...
8: Oh, i tac, es fa.
3: O tenim una medicina molt legalista i a partir de les 42 els estudis s'ha vist que és millor induir tot el part que és més medicalitzat, doncs és més fàcil que diem que se'ns distorsi una mica, que és que surti de la normalitat.
0: Mm.
3: És a dir, la intervenció sempre ha de ser la mínima necessària i no passar-nos.
0: Sí, sí, sí. Això amb les cabres passa igual.
3: Som mamífers.
0: A les cabres és millor no deixar-la fer. Si tot va bé, deixar-la fer, ja saben el que fan, que a diferència nostra també, jo he vist néixer bastantes cabres, per uns temes personals, i hòstia, és increïble, perquè ho fan completament soles, i cau el cabrit, i en 2 minuts... Per què naixem tan idiotes nosaltres, no? Vull dir que la criatura, els humans, quan naixem, abans no ets autosuficient...
3: Bueno, naixem immadurs.
0: Molt immadurs.
3: Mm. Molt immadurs, perquè si fossin prou madurs, el cap seria més gros i no passaria per la pelvis. És a dir, quan nosaltres érem... caminàvem a 4 grapes, la pelvis estava enfocada d'una manera i el fet de posar-nos a peu, la pelvis va canviar i el part és més complicat. Llavors el nadó ha de sortir més immadur per poder passar pel canal.
0: Semblava una pregunta tonta.
5: No, de les millors que has fet mai, Peyu.
2: Sí, sí, sí. Aquest programa, quan aquesta banda estem calladets, es millora.
5: Guanya molt. Sí.
0: O sigui, és perquè ens vam ficar drets i llavors no... Clar, sí, hòstia, és gros, això.
5: Clar, la pelvis, clar, hauries... Sí, sí. Mare de Déu, quina pelvis.
3: De fet, la pelvis té un camí complicat. El nadó fa un camí dins de la pelvis de flexió, rotar, de flexió, tornar a rotar, fa un camí complicat.
2: Clar.
0: Recordes algun part en especial? Suposo que n'has passat, bueno, més de 2.000, has dit. Mm. Alguna anècdota concreta, alguna cosa que et fes especial il·lusió? Perquè abans comentàvem a les pel·lícules que ho tenim una mica mitificat, allò quan una dona es posa de part, no?, i apareix algú allà i de cop neixen, i hi ha la musiqueta.
2: Tovalloles.
0: Sí, i al final sempre se'n surten allò, és molt maco, no?, però deu haver-hi de tot.
3: Sí, sí, sí, hi ha de tot. El que és bonic és vagi com vagi el pare a acompanyar, i no que el part sigui... Evidentment hi ha parts meravellosos, però que a vegades el part és un part distòsic, com un fòrceps necessària, i és un part superagraït i la dona està molt contenta de tenir-te al costat. Sí que és veritat que hi ha moments pues, emocionants i que te'n recordes. Jo me'n recordo d'una noia, treballava a l'Hospital de Mataró, que anava tot molt bé, era un primer fill, i el part es va aturar. Vam posar l'anestèsia, bueno, i estava molt avançada i no avançava. Vam enviar la parella, va dir que anava a esmorzar, i vam fer una pausa perquè tothom es refresqués una miqueta. I llavors ella parlant, jo em vaig quedar una estoneta amb ella parlant, bueno, doncs em va explicar que la mare estava malalta, estava amb quimio, patia perquè si sabia que no li havia dit res, perquè si sabia que estava a l'hospital, doncs...
0: Que no s'atabalés.
3: Ahí estàvem. Uh-huh. Jo vaig sortir unes quantes vegades, perquè és això que diem, no és una llevadora una dona, vaig sortir a buscar una urgència i vaig trobar una senyora sentada a la sala d'espera i li vaig preguntar si tenia visita. Em va dir que no, és que la meva filla està a dins.
2: Ai, calla.
3: Però no vull que sàpiga perquè sé que patirà molt i tal.
0: Totes dues s'estaven autoprotegint una mica.
3: Sí. Ai.
0: Mare i filla.
3: I llavors, bueno, doncs mira, no vaig pensar-ho molt gens. Li vaig dir, mira, passi un moment. No, perquè em diré, no li diré res. Passi un moment que em sembla que ens anirà bé totes. I la vaig acompanyar, li vaig dir, mira, em sap que tens una visita, les vaig deixar un quart d'hora.
0: Sí.
3: I em... 5 minuts més, ens vam posar a part i va parir.
0: Mira. Quan es van trobar mare i filla, llavors va sortir la criatura sense...
2: Maco, però que maco.
0: Sí que és maco.
2: Ai, que no diguem res més. Que em podré posar.
0: Escolta, i a mi m'agrada també l'altra banda, també. Situacions ridícules, alguna situació que hagis viscut com a llevadora, com a infermera, dir, hòstia, aquí l'he cagat fort o aquí hem fet una mica el ridícul. Això ha passat.
3: Mira, personalment, a parts, vols dir, fent parts o qualsevol cosa?
0: No, una visita, uns parts, el que sigui.
3: Sí, mira, això va ser a la CIR, a l'ambulatori, que jo estic a part de fent primària, que fem tota aquesta part que t'explicava més de prevenció, i va ser amb una companya, però vam riure molt. Mm. Una companya surt a la sala d'espera, veu una parella, li diu el nom a la...
0: Ui, el micròfon, cuidado.
3: El nom a la senyora.
0: Sí.
3: La senyora s'aixeca i el senyor que estava al costat diu, jo també passo? Sí, tant, passi. La passa, es passa, s'asseu, comencen a parlar.
0: Bé, que ens cau el micròfon, tenim uns problemes de... Ara. Colla fort.
2: Ara, aquí.
0: Bé, si no, ara entra un company i ens ho arregla ràpid.
2: No, el company.
0: Sí.
2: Bèstia, tampoc... parda.
0: Sí, en Jol també, que quan va néixer, ja Déu-n'hi-do el part, i em hagués agradat veure'l. Ah. És gros, en Jol, és gros. És un home fort.
3: Bueno, total.
0: O sigui, tenim sala d'espera, un home i una dona, la metge...
3: La llevadora, no, la meva companya, la crida,
0: sí.
3: I ell diu, s'aixeca, jo també passo... Passeu, i tant. Comença a fer l'entrevista de l'atenció a la salut sexual i reproductiva, és a dir, quants fills, relacions sexuals, quantes parelles, anticonceptius, i la senyora va anar contestant. La meva companya diu després, deia, jo ja veia que feia una cara rara, aquella senyora, la senyora, eh?
0: Sí.
3: Però llavors, quan li va dir, miri, ara passa aquí darrere la cortina i es despulla de cintura cap avall, que li farem la citologia. I llavors va dir, miri, jo... Haver contestat aquestes preguntes tan íntimes davant d'aquest senyor que no conec de res... Però despullar-me, no? Diu, escolti, que no és el marit, diu jo, no. I per què passa? M'ha dit que passés.
4: Ai.
0: Paparàs el senyor. Molt bé.
2: Ja tius molt curts, eh?
0: Sí, hi ha gent que...
2: Obedients. Passo,
0: escolta, ja està. Déu-n'hi-do, escolta.
2: Carai, senyora.
0: Bueno, ens anem d'anar a l'entrevista amb la idea aquesta de que falten llevadores i que hi hem de fer alguna cosa, no? Fem un crit a la gent i...
3: Sí, hi ha molta gent que vol ser llevadora, molta gent que es vol presentar, però hi ha poques places.
2: El que necessitem és places.
3: És molt important.
4: No tanta paperassa i més places de llevadora.
2: Tu també aprofites per lo teu una mica, eh?
5: Per lo de tot.
2: Sí,
3: jo crec que en una societat, ara, en sèrio, és molt important com morim i com naixem. I
0: tant. Sí, senyora.
3: I néixer amb un acompanyament. A més, està demostradíssim que els llocs a nivell de parts, podem parir als hospitals, a les cases. A Catalunya tenim el gran privilegi de tenir dues cases de naixement públiques, que la gent pot anar a casa de naixements a parir, però...
0: Cases de naixements, què són?
3: Una casa de naixements és un centre, en el nostre cas, una Martorell i una altra Badalona, que estan adscrits a dins de l'hospital, al costat de sala de parts, amb llevadores de sala de parts, ginecòlegs, però que estan duts per llevadores i fan parts sense intervenció.
0: D'acord.
3: Amb molt bon resultat.
0: Com si fossis a casa teva, però amb el control sanitari.
3: De fet, quan veus a sala de parts, sembla un menjador.
0: D'acord.
3: Però no ho és, eh? És una sala de parts. I està...

0: Negar. Acció d'acollir moltes llanegues en una sortida a caçar bolets.
1: En Cisco no s'hi veu de cap ull, pobre home, però el portes al bosc i vinc a llanegar. L'últim dia 15 quilos de llanegues.
0: Bé, llanegar. Es diu quan una persona, presa per l'emoció, plora i acaba amb els ulls plens de lleganyes.
2: La meva dona, quan em va dir que s'havia embolicat amb el meu millor amic, li va saber greu, eh? Vull dir, això... Se li va llanegar els ulls.
0: O C, llanegar, sinònim de relliscar, esmunyir-se.
3: Van fer una excursió amb el seu pare i prop del precipici l'home va patir un llanegar mortal.
0: Ah, mira. A, B o C.
4: Mira que normalment l'endevino, eh?
0: Mm.
4: Doncs jo diria la C.
0: La C, doncs és que normalment l'endevines.
3: Correcte!
0: Roser, doncs que hi hagi sort i que continuïs ajudant a moltes dones en tot el procés i en tot el que comporta ser una dona, que no és poca cosa. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
4: Fort a vosaltres.
5: Tens una vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
3: Sabeu que la corretja del gos hi ha gent que no la fa servir pel gos?
2: Sí, ho ha dit en Peyu
3: principi. I pels nens, tampoc.
2: Bueno. Hi ha gent que li posa la canalla.
3: No.
0: Què vols dir?
3: Que hi ha adults que també se les posen entre ells.
2: Ah,
3: ara! És una pràctica habitual entre la gent que els hi va això de, no, del BDSM. No? Sabeu què és, no?
0: Sí.
3: Bondage, disciplina, dominació i submissió, sadisme i masoquisme. Regalar un collar de gos i una corretja a algú és que vindria a ser gairebé com un gest de compromís, no?
0: Que maco. Vas allà als peus de la Torre Eiffel, t'agenolles.
3: Exacte.
0: Té carinyo. Un collar i una corretja.
1: Perquè... Vols ser la meva gossa?
0: Això s'ha dit sempre, sí.
3: Doncs funciona una mica així, eh? Si us fa gràcia una corretja de gos d'aquestes que no són per gos, no te'n fa?
0: No,
3: doncs ja no t'explico res més. S'ha acabat la meva...
0: No, però hi ha gent que potser sí. Hi ha gent que sí. Vull dir que a mi, no, personalment, no ho compraria.
6: No. Jo vull saber-ho.
3: Jo tampoc. Però la curiositat, oi, que ens pot, i ho explicarem. Doncs si us agraden, si voleu saber més sobre aquestes corretges, doncs heu de saber que són relativament econòmiques.
0: Bueno, mira, veus.
3: No? Valen entre 15 i 30 euros.
2: L'has comprat, Mercè?
3: No.
2: L'has comprat, eh?
3: No, home, no, però he fet un treball d'investigació per fer la secció.
0: Sí.
3: Home, n'hi ha una...
2: Està no, un làtigo, deus haver comprat.
3: Que no. I a més us he de dir que porten instruccions,
0: Ah, sí?
3: Sí?
0: Una corretja de gos porta
3: instruccions? Sí, mesures de seguretat.
0: Sí.
3: Oh, sí. N'hi ha una que m'ha fet molta gràcia.
0: Sí, llegiràs les instruccions reals?
3: Sí.
0: Aviam.
3: No pengis mai la corretja d'un lloc alt mentre estigui lligada a una persona submisa.
2: Això, que ho escriguin és que haurà passat més d'alguna vegada.
3: Clar,
2: això,
3: és que sembla
2: no és el que li va passar
3: però...
2: en aquell, el Kung Fu.
0: Qui és en Kung Fu?
3: El Kung Fu Panda.
2: L'actor del Kung Fu.
0: No sé.
2: Ningú sap de què collons estic parlant.
0: No.
7: Sí, el que feia... Estava ocupant mentre es masturbava. Sí.
2: Mira l'Arnau.
3: Sí.
2: Com de cop.
3: Estem en horari protegit? Bé, és igual. Quan el submís, per exemple, estigui la Creu de Sant Andreu...
1: On és això, la Creu de Sant Andreu? No hi està mai.
3: La Creu de Sant Andreu són les creus aquelles on es lliguen.
0: Ah,
1: creu.
0: Sí.
3: Aquella.
0: Sí.
3: Doncs això, quan el tinguis lligat allà...
2: Sant Andreu hi ha una creu.
0: S'hauria de veure a Sant Andreu què va fer exactament.
1: No, perquè el van crucificar així.
0: Ah, d'acord.
3: Ah, doncs mira. Si vol mantenir el cap dret, mantingui la corretja estirada, però mai la pengi d'un element fix. Vull dir, que no la pengis d'una viga. Saps què et vull dir? Perquè si no m'agro.
0: També el que treballa escrivint aquest tipus d'instruccions, déu-n'hi-do.
3: Ja, però ho escriuen i és per alguna cosa.
0: No, i tant.
7: És que això té un públic.
3: Oh, i tant.
0: El BDSM aquest.
3: Que en saps, tu, d'això?
7: Jo especialment no, però sabeu a qui li agradava el tema?
3: Aquí.
7: Bé, doncs no ho diríeu mai, perquè a la princesa del pop, Britney Spears.
2: Hòstia! Sí que ho hagués dit, eh?
7: Sí, hi ha una certa connexió amb aquesta iconografia del pop.
2: Ara.
7: Doncs bé, resulta que en els seus espectacles a Las Vegas, que va fer durant uns quants anys, hi havia un moment del show en el qual convidava una persona del públic, un espontani.
0: Un voluntari,
7: li posaven una corretja i ella el passejava per sobre l'escenari davant de tot el públic, humiliant-lo.
0: En sèrio?
2: Què dius?
7: Sí, i a vegades fins i tot ho feien persones de certa rellevància o famosos.
0: Sí.
7: Hi ha un cas especialment sonat perquè connecta dues icones de la música pop.

0: com és la Britney Spears i també un dels membres de Backstreet Boys, sí, que va ser justament el protagonista d'aquesta
1: acció.
0: Passejat
1: per Britney Spears com un gos, un Backstreet Boy.
0: Tinc imatges, senyors.
1: Ah, sí?
0: Mireu.
1: Aquí hi ha un dels cantants dels Backstreet Boys.
0: Mira'l.
1: Oi, la Britney Spears passejant-lo. Bon concert, eh? Déu-n'hi-do, eh?
0: Concert memorable. Sí, sí, sí. Afortunadament, sabeu que no podem posar l'àudio, però en aquest cas potser és un avantatge.
1: No t'agrada?
0: Si ens estalviem...
1: La música de Britney Spears no t'agrada?
0: Sí, sí que m'agrada.
2: Sí, però no hi havia autotune, aquesta.
0: La Britney té grans peces.
3: D'històries, mira que en arribes a saber, Arnau, eh? Sí. Anem a sopar un dia d'aquests.
0: Jo no vull sopar amb tu de cap manera, Fel.
1: Tot això ho dius de memòria?
0: Tot està aquí.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar.
2: Home, serà un plaer.
1: La corretja del gos.
2: Vinga.
1: Aviam.
2: Sí, espera't un moment. Espera't un moment. Jo, és que a vegades necessito uns segons de... Que cony, ha d'anar tot tan picat aquí.
1: O sigui, fins ara què estaves fent?
2: Eh?
1: O sigui, quan et dono pas per la teva secció...
2: Havia deixat volar la meva imaginació amb uns temes que ara no venen al cas, però tenen relació amb el que estàvem parlant.
1: Estaves amb la Britney Spears, o no?
2: Ah, Àngela Maria. És que va tenir un paper molt important durant un temps de la meva vida.
1: D'acord, d'acord. No cal saber-ho.
2: Sí.
3: No.
2: Què? Disseccionem.
1: La corretja.
2: Sí, però abans deixem dir una cosa. Sisplau, i és molt important. Disseccionaré la corretja normal de tota la vida de llargada fixa i concreta.
1: D'acord.
2: Deixo fora expressament les corretges extensibles, aquestes que s'enrotllen i es fan llargues i es fan curtes perquè les odio, perquè em semblen unes corretges tremendament hipòcrites, caio.
1: Sí, sí.
2: Perquè què és aquesta merda de llibertat que li dones al gos? Una llibertat de merda?
1: Sí, una sensació...
2: Sí, és un lliure albí de pacotilla de Chichinabu.
1: Sí.
2: Tant per tant, sigues una persona i digues, el vols lligar? Lliga'l.
1: Lliga'l. Curt.
2: Però no aquest mitges tintació,
3: no,
2: Xuriguera.
3: No saps mai aquella
2: mida. És hipòcrita.
3: Arbusses hi ha un gos?
2: Jo un dia vaig tropeçar per culpa d'una merda d'aquestes col·legis. Vaig entropeçar.
3: Hosti, Joel, Arbusses hi ha un gos que volta per allà així. I l'amo està Hostalric.
1: Sí. A Muntanyola n'hi ha un que els passeja amb el cotxe.
2: Bueno, això ja és una...
4: Jo també ho he vist, jo.
1: Això és gros,
4: això.
1: Sí. Amb el cotxe, la corretja per la finestra i el gos corrent a darrere.
2: Oh, oh. Però extensible o normal?
1: Extensible.
2: És que jo les trobo... Ara no hi ha temps per desenvolupar això, però crec que aquestes corretges, que donen llibertat però de mentida, són una metàfora del capitalisme. Però ara no t'ho explicaré.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Bueno, aviam, jo crec que si t'endús el gos a una illa deserta l'hauries de deixar lliure, no?
1: Home, com a mínim.
2: Vamos, dic jo, eh? Sí. Quin motiu hi pot haver per tenir un gos lligat en una illa deserta?
1: Cap.
4: No, clar.
2: Oh, és que se'n podria escapar. Home, si en una illa deserta, on no hi ha absolutament ningú...
4: Home, ja el trobaràs.
2: El teu gos t'abandona, vol dir clarament que no t'estima i que estava amb tu per l'interès.
1: Ara.
2: Estava amb tu només pel menjar. I llavors arribes en un hàbitat on ell és més hàbil.
1: Exacte.
2: Per aconseguir menjar que tu, canvien les
1: ara
2: tornes.
1: Ara que tinguin pel sac, ara.
2: Ah, qui és l'amo ara?
1: Ara.
2: Qui és l'amo ara? doncs tu segueixes sent, segurament.
1: Sí, home.
2: No t'has de posar mai per sota d'un gos, eh? Bueno, jo no ho recomano. No.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Bueno, aquest apartat l'hem tocat ja abastament no fa ni 5 minuts. Només voldria recordar una cosa, i és que aquesta gent que els agrada posar-se de quatre potes i fer guau-guau, i fer veure que són gossos, n'hi ha molts i poden estar sempre entre nosaltres.
1: És que és gros, això.
5: Sí.
2: És que aquella senyora d'allà, no la vull assenyalar. Aquell senyor.
1: Vols dir?
2: Podria ser-ho.
1: Podria.
2: És que no ho saps mai.
1: Clar, no ho saps mai.
2: Són degenerats.
4: No és veritat.
2: Són gent que està malament.
1: Si es fa des del respecte.
2: Gent que fa guau-guau.
1: Si els hi agrada, deixa'ls que facin el que vulguin.
2: N'hi ha que es pixen.
4: Cuida't de cap.
2: N'hi ha que es pixen.
1: Sí, bueno.
2: Ah, no. Ara no jutgem. Doncs jo sí que jutgem.
1: Jo si es pixen mentre es tirin una mica d'aigua després.
6: Estàs fent el gos en castellà, eh?
2: Vivim... Bup, bup.
5: Guau,
2: perdona.
5: Guau.
6: Perdona.
2: Sí,
6: és un apunt.
2: Bueno, que volia des d'això, que vivim envoltats de pervertits, Peyu, i el pitjor és que no ho sabem.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Aviam, el que en tot cas podria ser una arma de conflicte és el propi gos en si mateix,
4: sí,
2: no?
4: Sí.
2: Més que la corretja, i depèn del gos, clar, i la majoria de gossos que conec són de Barcelona i te'ls pots treure de sobre amb una simple patada. Si saps jugar a futbol...
1: Pots xutar el gos.
2: Pots xutar el gos. Mm-hmm. I tenen tots depressió i ansietat, perquè clar, tenen estar allà tancats en pisos, no hi volen ser. Han perdut els instints.
1: Clar.
2: Ja no tenen aquell instint. Jo conec un amic, i això és verídic, que li van entrar a robar a casa... És tan verídic que ho he de llegir, fixa't, eh? Li van entrar a robar a casa amb el gos a dins. No, és verídic realment, però m'ho he escrit i vull que quedi bé. I quan van mirar la càmera de seguretat, el tio s'estava llepant els ous.
1: Mentre els lladres robaven.
2: Mentre els lladres estaven en una habitació robant, el gos està al menjador llepant-se els ous. Perquè és una cosa que també fan els gossos.
1: Sí, que ho fan, tot sovint.
2: Sí.
0: Utilitat metafòrica.
2: Aviam, la corretja del gos i la corretja de coll en general, que com ja hem comentat no només és per gossos, també és per altres animals i per humans que són degenerats, té el significat metafòric evident del control, no?
1: Sí.
2: Per exemple, hòstia, el Francesc s'ha casat i la dona li ha posat la corretja, tu.
1: Sí.
2: Què és aquesta frase a part de pròpia d'un cunyat que es pos?
1: Doncs,
2: una metàfora?
1: Una metàfora.
2: La dona no li ha posat una corretja físicament al Francesc?
4: O sí.
1: Exacte.
2: O sí. Aquest és el tema, no?
4: Si és un BDSM, MSML...
2: Un HTML, què?
1: Sí.
2: És un HTML.
1: BDSM.
0: Propaganda del segle XIX.
7: Torna la Festa Major de Sant Llorenç de Mar.
5: Com cada any, hem preparat un munt d'activitats per a tota la família.
7: Divendres, vine a refrescar-te al parc aquàtic.
2: Exacte, vine a treure l'aigua dels baixos de l'escola, que s'ha inundat per culpa de les últimes pluges.
7: Dissabte, cercavila intermitent.
5: Què vol dir, intermitent?
7: És que la noia que toca la gralla és la mateixa que porta el gegant.
8: Ai, un moment!
4: Guita, com balla la geganta!
5: Però sembla que hi falta música, no?
8: Ai, un moment!
7: I dissabte a la tarda, taller de pintura.
4: I aprofitarem per pintar l'Ajuntament, perquè fot bastanta pena de veure.
7: Diumenge, dinar popular.
5: Només fa falta que porteu les ganes de riure.
2: I també la taula, la cadira i el menjar, perquè no tenim un puto duro.
7: I hem acabat la gran quina.
2: La quina per sortejar qui és el nou alcalde que hereti tot aquest merder.
9: L'Ajuntament de Sant Llorenç de Mar.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
7: Mireu que és preciosa, la troca, que és una gos d'atura.
8: Bonica.
7: Viu a Sabadell amb l'Anna i l'Albert.
4: Passa Sabadell, això.
2: Sembla que s'hagi fotut a dins d'una ximeneia.
1: La foto no és a Sabadell.
4: No estem als afores de Sabadell.
7: Potser la salut.
1: No ho sé, sembla una ermita.
4: La salut és el cementiri, no?
7: No, la salut és una ermiteta.
10: Ah, deixa-la veure el cementiri, això.
7: Doncs deu ser la salut. En fi, la Tura, un cop es va obrir el cap com un meló.
2: La Tura, la que dius ara.
6: Abans es deia troca.
10: Es diu troca.
2: Es deia troca.
1: La Tura era la consellera.
2: No, perquè és un gos d'atura.
7: Perquè és un gos d'atura.
2: Ah, d'acord.
4: Perquè es va obrir el cap com un meló, va ser la Mercè.
1: Sí.
2: La consellera no, eh?
1: No.
2: La consellera té el cap perfecte.
7: He de dormir més.
1: Has de dormir més.
7: Bé, la troca es va obrir el cap com un meló perseguint un altre gos. Vaja. Es veu que va picar amb la pota d'una taula.
2: Ai,
7: i mira,
2: pobre.
7: Un trau impressionant.
4: Oi.
1: Bueno, això pot ser que mai tampoc.
2: Sí que se la veu, sí.
9: La Magna Grècia són els territoris del sud d'Itàlia ocupats per colons grecs. L'any 280 abans de la nostra era, una gent encara més bèl·lica que els grecs estan a punt d'entrar en escena. Són els romans.
1: Avui passegem el gos per la colònia grega de Tàrent. Som a l'any 280 abans de Crist.
4: Flauta.
1: Sí, eh?
4: Allí era la flauta.
1: Sí. El nostre passeig amb la troca... La nostra gossa amb el trau al cap, recordeu?
4: Sí, sí, pobreta.
1: Comença als afores de la ciutat costanera de Tàrent. Teniu tots la forma d'Itàlia al cap, suposo,
2: i tant,
1: no?
2: Sí. I tant.
1: La forma de bota.
7: No?
1: Doncs Tàrent és on comença el taló de la bota.
4: És guapa, la forma d'Itàlia.
1: Sí,
4: que és guapa. Però té una forma interessant.
2: És original.
4: Sí, és una cama
1: més que la de...
4: Que xuta la pilota.
2: La pilota seria...
4: Sicília.
7: Ah,
4: ja. No ho he pensat mai, això.
1: La pilota, bueno, xuta un triangle.
4: Bueno, però, bueno...
1: Sicília,
4: dintre la idea aquesta que he fet, eh?
1: Sí,
2: Xuriguera, sí.
4: Aquesta idea de que la...
1: Sí.
4: És com un jugador de futbol o un nen, eh? La idea d'un nen juganer en el Mediterrani.
7: Amb botes de taló, eh? Un nen amb botes de taló.
1: És del que hi ha més, nens juganers al Mediterrani.
7: Nen drag queen.
1: Ara mateix.
2: Un nen drag queen.
1: Sisplau, Tàrent és una de les polis gregues més importants de la Grècia Magna. Seria un lloc ideal per establir-s'hi, però la ciutat passa moments difícils. Als afores de la polis hi ha desplegat l'exèrcit del general grec Pirros. Ell i els seus homes han desembarcat per ajudar a Tàrent i fer front a la invasió dels romans.
5: Sí, escolta, estic ben marejat, eh?
1: Estàs marejat?
5: Hòstia, aquest bo.
1: Aquest que es troba malament és el general Pirros, precisament. Resulta que el trajecte des de Grècia ha sigut dels moguts. Els ha sorprès una tempesta d'alta mar i fins i tot, bueno, els hi ha enfonsat algun vaixell de guerra.
4: Sí,
5: ui, calleu, eh? Se pas quants cops he arribat a rojar, eh?
1: Sí?
5: Por de Déu, ho he tret tot, el pap nocilla del dematí, tot.
1: Has de menjar iogurt ara, que torna la microbiota.
4: El general Pirros menjant pa nocilla, eh?
1: Ah,
5: sí, posa't a fer una guerra, ara.
1: Ah, no.
5: Ara arribo aquí i posa't a fer una guerra. Ja, com ho expliques tu, això, els de casa?
1: No.
5: Ah.
1: Fer una guerra trobant-te malament ha de ser terrible.
5: No, és terrible. Terrible.
1: De tota manera, el general Pirros ha aconseguit arribar amb la gran part del seu exèrcit intacte. En Pirros és un dels militars més prestigiosos de tota Grècia i per això la gent de Tàrent li ha demanat ajuda.
5: Sí, home, si demanen ajuda... A mi m'agrada molt ajudar la gent. A mi... Collons, a mi em diuen, vénens a ajudar, vale, i si et paguen encara més.
1: Clar.
5: Si paguen...
1: Tu cobres, per
5: jo fer. Jo cobro.
4: Però no com un mercenari.
5: No.
4: Ajudar els seus, no, d'alguna manera.
5: Sóc un... D'acord, a mi me surt d'acord.
4: Ja.
5: No ho faig per dir, el que passa és que si et paguen no pots pas dir que no.
4: No, i tant.
1: Els habitants de la ciutat de Tàrent és una ciutat rica, però els seus habitants estan acostumats, vull dir que estan acostumats a luxes, a banquets, teatres, recitals de poesia.
2: Bueno, luxes, a veure.
1: Bueno, sí, uns luxes.
7: Sí,
1: recital de poesia, considerar-lo luxe.
7: Oh, sí.
1: No, no, està bé, està bé.
4: Que vingui, però... que vingui la Blanca Llum i foti un recital, ah, perquè no és boixa.
1: Vull dir que han, han agafat en Pirros, no, perquè amb ells els hi fot mandra fer la guerra. Però em deixen subcontractar-ho.
4: Ara.
1: Això haurien d'haver fet els catalans, subcontractar-ho. Agafar una altra gent, que, perquè nosaltres...
2: Sí, ja ho teníem, això, també. Eren els almogàvers,
5: eh? Agafat els castellans, havien de contractar els castellans...
2: Que és, això, ojo fel, eh? Ojo fel, ojo fel, a vegades sembla que no hi sigui, eh?
5: Ho veus?
4: Sí, sí, sí. Fot aquesta cara, però no,
5: eh? No, no, no, no, no, no. Sí. Dins hi ha cosa.
1: Doncs els nostres amics de Tàrent no, no estan acostumats a la guerra. Ells estan allà i, bueno, més aviat la guerra els molesta.
7: Sí, no, no, no, no, no, de veritat. Ai, ai, ai, ai, és que m'esteu fent un mal de cap. Soldatots, podeu fer la guerra una mica més baix? Eh? Vull dir que a mi m'esteu atabalant i, a més, és que no sento el teatre.
1: Ara.
7: No,
1: Perdona. El gran enemic són els romans, que ja controlen tot el centre i el nord d'Itàlia. Els romans encara no són la potència que tots coneixem avui dia, però són un mal de cap pels grecs. Sí. Per aquest motiu, en Pirros ha desembarcat amb 20.000 soldats, 3.000 cavalls i 2.000 arquers.
2: Collons!
1: Cuidado, eh? I també porta una arma secreta.
5: Ah, això us encantarà. Hòstia, porta una arma secreta.
1: Què portes?
5: Que us encantarà.
1: Sí. Què portes, què portes?
7: Bueno, fas por. Hòstia...
1: Porta?
5: No, porto, sabeu què porto?
1: Ja ho vols dir-ho tu?
5: No, digue tu.
1: Digue jo?
5: Digues tu, jo t'acompanyaré.
1: Elefants de guerra.
5: Elefants de guerra.
2: Sí. Hòstia, Pirros, com te'ls gastes, Pirros.
5: Elefants, eh? Elefants de guerra.
2: De guerra, eh?
4: Sort que són de guerra.
1: Sí,
4: sí. Són elefants de poesia.
1: No, malament. Els elefants són l'arma secreta d'en Pirros, uns animals que els romans no han vist mai i que acostumen a causar terror a l'enemic.
5: Cuideu quina bèstia també...
2: Mare de Déu, quin elefant.
5: Queda aquí.
2: Mira com li fa cas,
5: Sí, sí, sí.
6: Disculpeu una cosa. No, és que crec que hi ha una confusió. Aquesta història ja la varen fer la primera temporada.
1: No.
6: Recordareu que jo mateix vaig fer d'Aníbal, que travessava els Alps amb elefants, en un paper recordat per l'audiència.
1: Sí.
2: Ho recorda tothom.
1: Tens part de raó, Arnau. Aníbal, el general cartaginès, també farà servir elefants de guerra contra els romans, però l'Aníbal travessa els Alps 50 anys més tard. Si filem prim, sí, el primer cop que els romans s'enfronten els elefants és contra en Pirros.
5: Exacte.
1: Contra
5: exacte.
1: En Fel.
5: O sigui, Aníbal se'm copiarà.
2: Oh,
5: farsant, que ets un farsant.
1: L'Aníbal...
2: Espera't un moment, que tinc un dubte.
1: Què?
2: O sigui, jo l'Aníbal entenc que tingui elefants, perquè ve de Cartago.
1: Sí.
2: Cartago està ple d'elefants. Sí. Tothom ho sap.
1: Sí.
2: Però si el general Pirros és de Grècia, d'on ha tret totes aquestes bèsties?
1: Mira.
2: Entenc? Perquè Grècia sí, segur que no n'hi havia d'elefants.
1: No fa pinta.
2: Vaja,
1: no s'oferta.
2: No sóc expert, però...
1: En els viatges a Mykonos no ho he vist ofertar.
2: Bueno, hi ha persones que, segons com
1: bueno,
2: ho sembla...
1: Bueno.
4: No, però això és com... Els regalos, com... Bueno, regalar res, eh?
1: No, no,
4: això
1: mireu,
5: jo vaig fer un rànting.
1: Ah, sí?
5: El Sabadell.
1: Un rènting d'uns elefants?
5: Sí, hi havia uns elefants, i vaig mirar, i surt bé de preu, i llavors, cony, al final, si d'això...
4: Vas tancar el tracte amb l'Oliu? O amb...
5: No, no, a l'oficina d'Arbúcies.
1: Ah, molt bé.
5: Sí, bé, som romà,
7: però... Allò, mira,
1: no vas mal encaminat,
7: petita,
1: no vas mal encaminat perquè els elefants no són un rènting, però sí que són un préstec dels egipcis.
4: Ah,
7: veus? Egipcis. Ah, sí?
1: Resulta que el faraó de Torn li ha deixat els 20 elefants de guerra per lluitar contra els romans.
5: Bueno, ja veus això.
2: Molt bé, Pirros.
1: Molt bé,
2: Pirros.
1: Bé, tornem a... amb el passeig que estaven fent amb la troca. Les negociacions de pau amb els romans han fracassat, especialment perquè els habitants de Tàrent volen la guerra tant sí com no.
7: Home, ja que pagues, no? Vull dir que facin alguna coseta, i també, no?
1: Abocat a la batalla, el general Pirros ha decidit atacar l'enemic sense esperar els reforços dels aliats. Una aposta arriscada perquè els romans els superen en nombre. Tenen 5.000 soldats més.
4: General, i si ens esperem un moment que arribin els reforços, què li sembla?
11: Sí, general, és que he sentit a dir que ens superen en nombre, general, per l'amor de Déu, home.
5: Quin parell de burros, en sèrio, eh?
11: No costa res.
5: A veure, ells compten diferent, tenen els números romans.
11: Ah, té raó. Té raó, general. No havia pensat.
4: Perdoni, general.
1: La batalla és sanguinària. Soldats dels dos bàndols moren durant hores i hores. El bany de sang és dels grossos. I en aquest punt, el general Pirros treu la seva arma secreta. Els elefants.
5: Jo sabia que em deixava alguna cosa, eh?
1: Què esperaves?
5: Badava. M'estic deixant... Els elefants! Que entrin els elefants!
4: Sí, ara. Ara arriben els elefants. Porto tota la tarda matant romans i ara em venen els elefants.
11: Mira jo, mira jo quina bullofa tinc a la mà. És de l'espàs, això. No podíem treure els elefants abans? Eh? Ja que estaríem.
4: Tu i jo ja havíem lluitat junts.
11: Sí, a Austràlia.
4: Austràlia, que sí.
11: Havíem estat...
4: Sí, ens segueixes igual de burro, eh?
11: Bueno, i tu igual de gilipolles. Sí, sí.
1: Quan la troca, la gosseta de Sabadell, ha vist aquells gegants orelluts, ha arrencat a córrer cames, ajudeu-me. Els cavalls dels romans també s'han espantat i, per tant, això ha fet que Pirros i els seus homes guanyin la batalla.
3: I era hora, tossuts aquests romans. La mare que els va parir. Bona feina, soldats. Aviseu la resta, tot pagat, Teniu sopar tot pagat.
4: Sí, li sortirà barat aquest sopar. Som tots morts, capità. Pirros,
3: que
4: general.
3: Que són tots morts.
4: No quedem ningú.
11: Hem guanyat, capità, que és el que vostè l'únic que pensa que és guanyar. Hem guanyat. Però només quedem nosaltres tres. Bueno. L'idiota aquest, jo i vostè.
3: Sí, no sé qui
11: vostè és. Li sembla una victòria, això?
3: Bueno, mira, em sortirà per a tu.
1: Aviam, és cert que la victòria ha estat per en Pirros i el seu exèrcit, però les baixes són tantes que té el mateix gust que una derrota.
11: És que té ben bé el mateix gust que una derrota. Sí. I ja sap què diu el general, una retirada de temps.
1: Tot el contrari, el general no es vol retirar, El Pirros torna a enfrontar-se al romans i la història es repeteix. En surt vencedor, però amb un cost enorme. Un dels pocs oficials que queden vius s'ha acostat a felicitar-lo per la victòria.
4: Felicitats, general.
1: La resposta d'en Pirros...
4: Un moment, que no he acabat. Estic cansat.
1: Ja ho veig.
4: Hem tornat a sortir victoriosos, general.
1: Molt bé.
4: Hem quedat quatre.
1: Quatre. Sí. Si abans éreu tres.
11: Érem tres, Tres. Aquell que té convulsions és mort. El que passa és que no el comptis.
1: La resposta d'en Pirros és la següent.
3: Una altra victòria com aquesta i estem perduts.
4: Haver-ho pensat abans, imbècil.
11: Que feia puta.
1: Una altra victòria com aquesta i estem perduts,
4: És maca, la frase.
1: És una frase ben curiosa.
12: Bona. Oh, no, és...
1: El general Pirros passarà la història per aquesta frase, precisament. Han guanyat, però amb quin cost?
11: Hòstia.
1: Si segueixen guanyant d'aquesta manera, perdran la guerra. És el que avui en dia coneixem com a victòria pírrica.
3: Oh, que bo.
1: D'en Pirros. Una victòria que sembla una derrota.
12: Cultura.
3: Maco,
12: Cultura.
3: O sigui, és mala llet que passo la història per això, però... Sí. Però és maco, la història és maca.
1: Després d'aquestes dues victòries pírriques, les polis li retiren el suport.
7: Home, no és que no cal que tornin, Mira com m'ha deixat tot el terra tot ple de sang.
1: Sí, noi. I llavors, ara sí, el general Pirros decideix girar cua.
3: Giracua.
1: Això era giracua?
4: Sí, això és un efecte.
3: Això ho faig perquè la gent que escolta la ràdio sàpiga que estic girant cua.
1: El passeig amb la troca...
4: Oh, tenim tanta sort de tenir amb nosaltres.
1: Sí, sí. Deia que el passeig amb la troca encara no s'ha acabat. Ara que s'ha recuperat de l'ensurt amb els elefants, ens toca acompanyar en Pirros fins a Grècia. Recordeu que havia vingut només a ajudar perquè l'havien contractat. Ara se'n torna cap a Grècia, no? Allà hi ha una ciutat dividida entre dos bàndols. Un dels bàndols li ha demanat suport. La missió sembla fàcil. En aquest cas, el bàndol aliat els ha obert una de les portes de la muralla de matinada. Els soldats d'en Pirros han començat a entrar en absolut silenci. És l'estratègia.
11: No diguis res.
1: Que ningú senti res.
11: No diguis res.
3: Els grills,
4: Que és l'estiu.
11: No diguis res. Puto no calor.
1: El caos, però, que seguirà a continuació és real i està documentat. En Pirros ha volgut assegurar-se la victòria i ha portat els seus elefants.
4: Mare que em va parir, està obsessionat amb els elefants.
3: És que si haig de guanyar amb vosaltres dos...
1: La idea és entrar en silenci amb els elefants, mica en mica. El problema és que en Pirros ha calculat malament. No comptava que els elefants amb prou feines passen per la porta de la ciutat.
7: Ho hauries d'haver mirat abans,
3: això. En sèrio, porto una setmana que quan no se'm troba entrebanca el tanc, són els elefants.
1: Un dels elefants s'ha quedat encallat a la porta d'entrada. L'animal crida sense parar i desperta tota la ciutat.
11: Merda.
1: Els enemics salten del llit i comença la batalla, però és tan fosc que els soldats són incapaços de distingir qui és aliat i qui no.
4: Mira, jo vaig clavant l'espasa el primer que veig, el del costat i tot, i vull... Val més ell que jo,
11: Oh, xuriguera, Vas clavant l'espàs a mi, a l'esquena.
1: El merder.
11: Però que ets idiota.
4: En aquest cas ho he fet després.
1: El merder és dels que fan història. Per acabar-ho de dobar, un dels elefants s'ha espantat i ha perdut completament el control. Us heu d'imaginar, uns carrers ben estrets, saps? Com Perafita.
11: Sí.
1: I tot de soldats allà i un elefant boig desbocat.
3: Home, això és el Sant Fermines.
1: Sí, senyor.
3: Però en versió grega amb elefants.
1: Ah, exacte.
3: Molt més guapo que el Sant Fermines.
1: Sí, home. Sí. Podríem provar. Ja és ben parit quan n'enganxen algun allà al Sant Fermines.
12: Bueno, és lleig de dir, però sí.
1: Sí. Jo quan veig la primera cornada aquella que el veus volar, veus un turista d'aquells volant, epa!
12: I després quan queden a terra que
1: Ui, quan queden en aquella posició que dius, no s'ha estirat per gust?
4: No.
1: Que dius, aquest braç aquí sota...
7: Animal.
4: Aquest braç de revés, això no és natural.
7: Aquesta cama tan mal posada... No.
1: Ai, Déu. Allò fa gràcia. Mira, perquè t'hi ficaves, idiota. Ei, també,
5: home, no, no. Obligat.
1: Jo això del Sant Fermín sempre penso. Llavors, unes feinades aquí, amb els de riscos laborals, que no és que poses l'esquena malament i tal... I,
2: bueno, ja, allà tant li fot.
1: Allà què? Allà podem fer el que vulguem.
5: Bueno.
1: Llavors, per penjar en foc, no sé quants Ernestos has de posar,
5: sí,
1: i quantes cordes...
5: I firma aquí, firma allà, i paga aquí, paga allà.
1: Exacte. Aquells que van a córrer allà no passen pas l'últim rebut d'autònoms.
2: No. No, home, no, si van borratxíssims tots.
5: Jo vaig anar a veure un any i anava un amb una xindri al cap per fer-se passar la calor. És de les millors imatges que he vist.
2: Hosti, és bona aquesta, eh?
5: La xindri tallada per la meitat, buidada,
2: sí,
5: amb la xindri.
2: Que no fos un casco, per si caia.
5: No, una xindri, una xindri. Vale. Corrents
7: sempre
5: del
7: hidratat.
1: Bé, estàvem amb un elefant desbocat, sí, tot de soldats per allà voltant, sí, mentre el general Pirro es prova d'organitzar el desastre. Baixa un moment la guàrdia i un jove soldat enemic el fereix. En Pirro s'hi torna i està a punt de tallar-li el cap, però no hi serà temps. La mare del jove soldat, que està atenta a tot, s'ha enfilat dalt d'una teulada. Allà agafa una teula i li llança al mig del cap d'en Pirros.
13: Deixeu estar el meu nen! Biel, passa cap a casa!
1: Hòstia. La teula l'ha encertat de ple.
4: Hòstia, però una taula, això semblava mig mur, eh?
1: Oh, bueno. Eren grosses les teules abans, eh?
4: Molt,
1: abans una teulada de 100 metres quadrats la feies amb dues teules, una cada
7: no costat. No subestimis mai el poder d'una mare.
4: No, no, i tant, i tant.
1: Aquest... La troca... La gosseta, que passegem avui, sap que allò té mala pinta. Recordeu que ella es va obrir el cap amb la pota d'una taula.
2: Que li venen flaixos del Vietnam.
1: Ah, exacte.
2: Sí, sí.
1: Pirros, t'has fotut, eh?
5: Estic marejat. Ah. Vull dir, que com ho veieu? Té bona pinta, això?
11: No, general.
5: No me'n sortiré, eh?
1: Jo crec que no.
4: Estàs mort.
11: Sóc mort, perdó.
1: El trau al cap és important. En Pirros queda ben esterracat. Finalment, un soldat enemic l'acaba rematant. Aquest és el final del general Pirros, un dels militars més prestigiosos de la seva època, que passarà a la història per les victòries pírriques, aquestes que tenen gust de derrota, no? I perquè va ser derrotat per un cop de teula d'una senyora.
2: Fixa't.
1: Mira, al final...
2: Fixa't tu quina cosa.
1: Mercè, què en farem de la troca? Sobreviurà o no sobreviurà la
7: gossa
1: d'atura?
7: Jo crec que sí, perquè estic aquí amb la Montse. I abans ha demostrat que sabia moltes coses,
1: sí.
7: O sigui que va.
1: Montse, aviam. Quina ar... D'on ets, Montse?
14: D'on ets, Montse? De Vallver de Cerdanya.
1: Vallver de Cerdanya. Quina arma feien servir els romans per lluitar contra els elefants? A. Els hi cantaven cançons? B. Calaven foc als porcs i així espantaven els elefants amb els crits? O C. Els posaven un mirall? A, B o C?
14: La B.
1: La B, la dels porcs, eh? És tentadora.
2: Sí.
1: És maca,
2: tentadora.
1: Si
2: no entenc aquesta... no per què han de pringar els porcs aquí.
1: Mira.
2: Quina culpa en tenien els porcs.
1: La troca és... Viva! És difícil de creure, però la troca ha sobreviscut a totes les campanyes militars del general Pirros, que no han sigut poques, eh? La seva desconfiança l'ha mantingut alerta tota l'estona. Més enllà d'un ensurt amb algun elefant i alguna teula que ha caigut a prop, la gosseta torna cap a Sabadell. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
16: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Continua plovent amb intensitat a aquesta hora a les comarques de l'Ebre, tot i que les precipitacions més intenses s'estan desplaçant cap al mar. Les pluges guanyen terreny i ara també descarreguen amb menys intensitat al Camp de Tarragona. Les comarques més afectades, però, segueixen sent el Baix Ebre i el Montsià. En aquesta última hi han caigut més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill màxim 6 sobre 6 en aquestes dues comarques per acumulació d'aigua. I Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris, també a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Obraga. I el Baix Camp. Declaracions al Catalunya Nit d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
17: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
16: Precisament la carretera C-12 està tallada a l'altura de Tortosa i el 112 ha rebut al voltant de 200 trucades per les pluges, bona part de la capital del Baix Ebre. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també ho faran aquest divendres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
18: Junts demana al govern espanyol que retiri els decrets d'habitatge que s'han de convalidar aquest divendres al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a redactar-ne de nous, si volen, el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
16: Aquest divendres quedarà vist per a sentència al judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats han declarat davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat perquè l'1 d'octubre es van trobar un context de violència extrema. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir Espanyol.
18: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens.
16: Julio Manrique recupera el muntatge Bubetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genevat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre. Les associacions independentistes han commemorat els 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país.
18: La de Barcelona ha plegat unes 600 persones segons la Guàrdia Urbana que han recordat la violència policial d'aquella jornada.
19: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
20: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no feien res de mal.
21: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
18: La manifestació convocada per l'ANC i els CDRs ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors en carrers del voltant de la plaça Urquinaona. En el manifest que han llegit a l'acabar la mobilització, l'ANC ha reivindicat el dret a decidir i manté que 9 anys després del referèndum el conflicte polític continua obert.
16: A esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut el Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
18: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si hi ha una lesió.
16: Disputats aquest dijous, aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. El blaugrana Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol en Portugal.
18: El Barça d'handbol ha perdut davant del Vesprem hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte, el resultat 33-42.
16: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas de Turquia en partit de la tercera jornada de l'Euroliga.
15: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. Avui és que tema ultra interessant per tots i totes, tingueu l'edat que tingueu. Ja us aviso, en un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50%, Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Estàs?
1: Molt bé, meravellosament satisfet de la utilitat d'aquest programa, perquè cada vegada que agafem el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, són més les persones que agraeixen els temes que fem. Recordem que ahir vam començar amb una senyora que va posar el consultori que vam fer sobre salut ocular i que, gràcies a l'Anton Barraquer, va decidir operar-se de la vista. Va dir,
0: bravo,
1: ja no tens les ulleres, tu.
0: Passem a l'acció, espera que la saludo. Núria Casas, bon dia, com estàs, estimada?
2: Bon dia, Elisenda, molt bé.
0: Si és dijous, la solució es diu Núria Casas.
2: Això va més enllà del servei públic, ja.
0: És fèvi,
2: És això s'ha de pagar, ja.
1: És una fantasia.
0: Passem a consultar.
1: I després la gran quantitat, se sabeu allò de l'efecte retroactiu,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: La gran quantitat de programes que la gent va recuperant. Per exemple, ahir ens va escriure una oient que es diu Alba, ens va escriure ahir al migdia, i es va explicar que gràcies al programa que havíem fet la primera temporada sobre mares narcisistes,
0: amb l'Omar Rueda,
1: ella va descobrir que era víctima d'una mare narcisista.
0: Ah, no, amb l'Elisabet. Elisenda, perdona, Elisenda, psicòloga Elisenda o amb l'Omar Rueda, ara no ho recordo. Que ens ho digui l'oient. És que fem tantes coses interessants.
1: Bé, doncs això, que gràcies a aquell programa havia descobert que ella era víctima d'una mare narcisista i que gràcies a l'ajuda psicològica se n'havia sortit. I sobretot la importància de posar límits, recalcava, i que parlàvem precisament de com relacionar-nos amb persones tòxiques o persones narcisistes.
0: En vam parlar amb l'Elisenda Ripollès, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella, i ho vàrem fer el dia 5 de novembre de l'any passat.
1: Fixa't.
0: Ostres. Ho tinc tot aquí apuntat.
1: Sembla que fos ahir.
0: Ai, senyors, senyores. En fi, avui, Núria Casas, una cosa que ens interessa a tots i a totes.
2: Sí.
0: Tu ara ets jove. No arribes als 40.
2: Bé, sí, però tinc 39, ja.
0: 39 anys. Però la pregunta que ens formulem avui ens afecta a tots i a totes. Avui parlem d'una solució de present i de futur. La jubilació està destinada a desaparèixer? Fins quan ens podrem jubilar? A partir del 2027 canvia l'edat de jubilació als 67 anys. Per què ho fa, això? Quants anys podrem gaudir plenament d'una jubilació en el futur? Hi ha generacions que no ens jubilarem? Ja ho dic amb la nostra, nena, perquè em sembla que pillarem. La jubilació està potser destinada a desaparèixer. Arribarem a la jubilació amb prou diners per mantenir el nivell de vida? Per cert, és millor arribar a la jubilació amb una agenda plena o aprendre també a no fer res? Com s'omple el buit que deixa una feina que ha estructurat tota la nostra vida? Com cal preparar-se psicològicament per la jubilació? Doncs mireu, la solució, algunes d'aquestes preguntes la té la Carla García. Molt bon dia, Carla.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Ai, mira quina il·lusió, la Carla. Tu ara ens ha fet gràcia, Carla. La Carla García és advocada, és vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP. De totes les generacions que tenim aquí a la taula, tots nosaltres ens podem jubilar tal com coneixem la jubilació ara mateix?
3: Depèn, o sigui, perquè ara n'hi ha una implantació gradual, no, de l'edat de jubilació, però clar, això és fins al 2027. Clar, d'aquí...
0: Et pinta fatal, Carla.
3: Jo, per mi, jo crec que no em podré jubilar.
0: I llavors, què farem?
3: Bueno, doncs, clar, això depèn també de l'estat i de les lleis que es facin, però clar...
0: La Núria Casas ho té molt clar. A veure, Núria Casas, ho tens molt clar, què farem?
2: Jo em veig com un senyor de Kentucky protagonitzant un 30 minuts, rentant amb 85 anys un vàter del McDonald's i amb problemes de circulació.
1: No,
2: hi ha imatges d'aquestes que al 30 minuts vaig veure només quan tenia 20 anys.
0: I et van quedar clavades, eh?
2: I 19 anys després encara penso, jo seré aquest senyor d'aquest any.
0: Però ho dius perquè no tindrem un duro, no?
2: No tindrem ni un duro i ens l'haurem de pagar.
1: Però és que canviaràs de sexe, més, seràs un senyor, aquest any.
0: No, però, seriosament, fa molta por, perquè penses...
2: És a on anem.
0: I penses, hem estat cotitzant... Carla, tu atura'ns, quan estiguem fent massa de cunyades. Hem estat cotitzant tota la nostra vida, i ara porto 20 i escaig anys cotitzats, per no dir-ne més, i potser arribarà un punt que no podré veure ni un duro.
3: Sí, però és que el sistema de pensions que està establert és un sistema que es basa en la gent que està activa, treballant, financiar les pensions de la gent que ja no està treballant.
2: Clar, però el que no està et dirà, jo ja m'ho he pagat.
3: Sí,
2: clar.
3: Sí, això,
2: jo
3: clar,
2: no t'ho finanço.
3: Però cada vegada n'hi ha molt poca natalitat, l'edat de la gent ja és molt més gran, tot
0: o sigui
3: això.
0: Que, bàsicament, que aguantem molt més de grans i després no hi ha prou gent activa per sufragar això.
3: Sí. Clar,
0: Jo, de veritat, començaré a fer un raconet. Hauríem de pagar-nos la nostra pròpia jubilació, així clar, segur que no hi hauria mals entesos. Va, podeu formular preguntes, com sempre, línies obertes. Avui parlem de jubilació, ho fem amb la Carla García, també abordarem l'altra part, aquesta part psicològica, com hem d'afrontar la jubilació. Com afronteu vosaltres la jubilació? Teniu algun pla? Us heu quedat en buit? Perquè també hi ha allò de que la gent vol jubilar-se, i quan arriba la jubilació diuen, ara caic en un buit existencial, com carai abraço això, eh? Ens podeu dir la vostra?
1: Home, són moltes hores per omplir de la teva vida, no? Perquè estàs acostumada a omplir-les amb la feina, però també estàs acostumada a omplir-les trucant a la solució. Hi ha molta gent que omple ara mateix aquesta hora de la seva vida trucant al 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres. Estigueu jubilats o no, podeu trucar. També podeu escriure al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19, i ens podeu explicar, això que deia l'Hisenda Carotara, us heu jubilat? Com ho vau fer? És a dir, ho vau preparar amb antelació? Teníeu aquesta por al buit? O no? O al revés? Heu pogut viatjar, heu pogut gaudir, heu estat avis o àvies fins i tot?
0: I jo vull saber també si la gent té plans comptant ara que no ens podrem jubilar, aquesta, que nosaltres, la nostra generació, els que tenim ara 30 i escaig 40, no ens podrem jubilar. El meu pla, saps quin és?
2: Quin, Elisenda? No, és que vull saber, perquè
1: ara
2: jo
1: ara
2: no
1: ho
2: sé.
0: No, el meu pla és una hipoteca inversa. Jo em vaig comprar el pis només per poder viure, hipoteca inversa, fins que em mori li deixaré al meu fill un pis hipotecat, però penso, perdona, pobre, perquè la gent diu, un pis hipotecat, però escolta'm, què pagaràs, 200.000 euros per un pis? Però si t'han demanat 1 milió, encara és un regal.
3: O també fer un pla de pensions, també es pot fer, però clar, això és un pla de pensions privat que tothom potser no pot fer-ho, clar.
0: Ai, senyor, trucs per sobreviure la jubilació que no tindrem. El 93-201-7474, el 677-38-77-19. A veure, Carla, com i on podem calcular quina pensió ens quedarà quan ens jubilem, en cas que sigueu de la generació que encara us podreu jubilar?
3: Per exemple, a la pàgina web de la Seguretat Social hi ha un programa que et fa una simulació en funció de la cotització que tu tens i tot. Llavors, és molt útil per poder saber-hi quina pensió me'n quedaria i tal, i veure una mica si jo vull cotitzar amb aquesta quantitat o amb una altra, i això va molt bé per saber-hi una mica les opcions que n'hi ha per poder jubilar-te.
0: Carla, jo no entenc res de jubilació. Sempre m'expliquen, no, perquè si cotitzo un any més, no sé què...
2: I el tram final.
0: Un règim d'autònoms no sé quant, o sigui, va en funció de l'edat o va en funció dels anys que tens cotitzats?
3: Va en funció de les dues coses, o sigui, són dos requisits que s'han de complir.
0: A la vegada.
3: Sí, és a dir, per exemple, ara el 2026 et pots jubilar als 65 anys si tens 38 anys i 3 mesos o més cotitzats. Vale? Si tens menys d'aquests anys cotitzats, et podràs jubilar als 66 anys i 10 mesos. O sigui, va en funció de les dues coses.
0: D'acord, però jo, per exemple, posem, que vaig començar a treballar jove, m'ho estic inventant, si jo ara tinc 56 anys, encara que em porti 38, 39 o 40 de cotitzats, no s'hi val.
3: No, has de tenir l'edat de...
0: I ara la Núria obria una porta i deia, l'últim tram de cotització, en funció de què se'ns dona la jubilació? En funció dels últims quants anys?
3: S'agafa els últims 25 anys. O sigui, per calcular la base reguladora s'utilitzen les 300 últimes, que són 25 anys. Vale? Això ha canviat una mica perquè ara la Seguretat Social el que fa és agafa com dos criteris de càlcul de la base reguladora, i el que fa és agafar el càlcul de les 300 i després de les 304 i elimina les dues bases que considera que són les pitjors.
0: Llavors, entre 304 aquests... et refereixes a nòmines?
3: No, de 304 bases de cotització.
0: Ah, bases de cotització. Sí. És que estem molt verds, aquí.
2: Clar, no, tranquil·la.
3: I, clar, agafa aquests dos i agafa la base reguladora que més li afavoreix al treballador. I amb això s'obté.
0: Surt el número.
3: Sí, bueno, surt el número de la base reguladora. Això s'ha d'aplicar un percentatge per que surti la pensió de jubilació.
0: Els autònoms, a veure, el drama dels autònoms. Com i quan es jubilen els autònoms?
3: Els autònoms, és que tothom diu, no, els autònoms... segueixen les mateixes regles que el règim general, que la resta de treballadors. L'únic que tenen diferents particularitats. Per exemple, les llacunes de cotització, que hi ha vegades que tenen llacunes, pues, s'omplen aquestes llacunes pues, seguint el criteri, no, de la taula del RETA. Però són coses, particularitats que es diferencien, però que no...
2: Però la jubilació d'un autònom és del mateix import que
3: d'un
2: assalariat?
3: No serà el mateix import perquè, clar...
2: Encara que facturi Déu i la mare.
3: Clar, això no serà la mateixa, clar, perquè la cotització no és la mateixa. Clar,
0: si
3: perquè...
0: fos la mateixa, seria la mateixa.
3: Clar, o sigui, les regles són les mateixes, però, clar, com ells tenen que, han de pagar una quota. Aquesta quota no és la mateixa que la d'un treballador a règim general.
0: I no ens la podem pujar, un autònom, de dir jo vull pagar el màxim?
3: No, perquè crec que ara mateix està posat amb, el, amb els ingressos que tu tinguis.
0: O sigui,
3: tu
0: pagues
3: en funció del que tu fas. Clar, no pots agafar una quota que a ti et vingui bé, o sigui, ha de ser aquesta.
0: Mare de Déu, si teniu preguntes, 93-201-7474, 677-3877-19.
1: Home, d'entrada hi ha molts oients que s'estan preguntant on poden trobar això que explicava ara la Carla, si hi ha algun enllaç de la Seguretat Social. I a mi se m'acut que ho podem posar al Club de la Solució.
0: Mira, us posarem l'enllaç directe, perquè no hagueu de començar a http.com/2224. Mira, nosaltres us el posarem al Club de la Solució, però heu de ser socis del Club de la Solució. I com entreu al Club de la Solució? Molt fàcil. 677-3877-19. Vull formar part del club. Us enviem un link, i bàsicament és entrar a un grup de WhatsApp on no es veuen els telèfons. Allà tindreu tota la informació en exclusiva que sempre diem la passem pel club i us ho posem encara més fàcil, només a cop de clic.
1: Sí, exacte, és així. Ja sabeu que aquest programa és una mica a vegades pal i pastanaga, no?, que ens movem entre el realisme i l'esperança, no? El Joan és infermer, té 47 anys, cotitza des del 16, mai ha estat a l'atur, i ell creu que sí que cobrarem la jubilació, però haurem de fer mans i mànigues per pagar-ho. Es diu Joan de Calldetenes.
0: Joan Calldetenes, 47 anys.
1: Abracem aquest optimisme.
0: M'apunto aquestes dades per venir-te a buscar si això no passa, Joan.
1: I aquesta esperança. Felicitar la Marga, per cert, que explica que després de 41 anys gaudint de la seva feina, professora d'ESO i batxillerat, i veient el futur que li espera a la meva professió, diu ella, a l'ensenyament, m'he prejubilat aquest mes de setembre, no sento cap buit, ho tinc tot ple d'allò que no havia tingut mai temps de fer. No, una bona Marga per haver-te jubilat 41 anys després de magnífica vocació.
0: Ens ho podeu dir també quants anys heu portat en una mateixa empresa, eh? Perquè recordo que ma mare es va jubilar i potser em portava 45, eh?
2: Això per mi és impensable, ara.
0: Una bogeria, eh? Bueno. El meu pare 50, que li van allò, li regalen el rellotge, tota aquesta història, i després es jubila. De seguida parlarem d'aquestes derivades psicològiques de la jubilació i com ho hem d'enfrontar.
1: No, és que el pare de la Mireia, per exemple, té 69 anys, al març en farà 69 i no es vol jubilar, així que cada dia a les 5 del matí per anar a treballar i necessita fer diverses coses.
0: A vegades la teva identitat està dipositada allà, eh?
1: Llavors, l'Anna té una pregunta que és... Tinc 33 anys, 33 anys té l'Anna, i ha cotitzat gairebé 9 anys. A quina edat creieu que em podria jubilar si segueixo igual amb la mateixa feina a la mateixa empresa sempre?
0: Carla, què li diem a l'Anna?
3: O sigui, de jubilació ordinària es podria jubilar si cotitza als 38 anys i 6 mesos de cotització. O sigui, si acredita aquests anys de cotització, es podria jubilar als 65 anys.
1: És a dir, 29 anys li queden.
0: Sí, no queda res. Anna, no queda res.
3: Sempre que no canvi la regulació, clar.
2: El que a mi és amb si per a tot...
3: Això és ara.
2: És que sabem que el tema de la jubilació està molt fotuda, però hi ha una cosa que no es pot treure, que el Pedro Sánchez està pujant-la cada any. Que això és una cosa que veurem si canvia, si hi ha un altre govern també canvia, perquè...
0: Que dia passa any empeny i quan arribi la cosa... Quan estigui la bossa buida crec que no hi serà ni aquest ni la segona legislatura.
2: Però em flipa que això ho estiguin complint, que em sembla perfecte, eh? Però que tal com està el panorama, és una de les coses que dius, ostres, doncs s'aguanta.
3: Dona inseguretat jurídica, clar, perquè no saps si et podràs jubilar o no et podràs jubilar.
0: Mira, preguntes en aquest sentit. Maria, de Barcelona, bon dia.
4: Bon dia.
0: A veure, tu ets autònoma.
4: Soy autònoma.
0: Autònoma, quants anys tens ara mateix?
4: Tengo 63.
0: 63 anys, d'acord.
4: Sí. Y 37 cotizados.
0: D'acord. I la teva pregunta és...
4: 45 trabajados, pero no cotizaron por mí en su momento, y son 37.
0: Un clàssic.
4: Sí, sí, sí, estupendo. Per tant, ja estoy viendo que...
0: Que la cosa pinta magra, no? A veure, 63 anys, la Maria, 37 de cotitzats, tot i que 45 treballant. A quan es podrà jubilar, la Maria?
3: Pues clar, es jubilarà als 67 anys.
0: 67?
3: Sí.
0: Com ho has calculat, això?
3: Això s'ha calculat perquè ella té ara 63 anys.
0: No et sents, no? A veure, Fran, ajuda-la un momentet. Entreu, sisplau, a ajudar-la. Tu vés-me explicant, Carla. Digues.
3: Ara mateix ella té 63 anys, té 37. O sigui, per jubilar-se a 65 haurà de cotitzar 2 anys més. És a dir... No, 3.
0: 3 anys més?
3: 3, perquè té 35, no?
0: Sí, teoria. 37.
3: 37, vale, un any.
0: Això són les cifres i letres, eh? M'estic parlant,
3: Que són un munt i
0: a veure.
3: No m'escolto ara.
0: És igual, treu-te els auriculars, treu-te els auriculars.
3: Vale.
0: Vinga, a veure, expliquem-ho.
3: Sí, si ara té 37 anys, haurà de cotitzar un any més, val, i s'haurà d'esperar als 65 per poder jubilar-se.
0: Per tant, 65, Maria, això et serveix, no?
4: Con las ganas que tengo de jubilarme.
0: Un parell d'anyets, no?
4: Madre mía.
0: No és tant,
4: sí,
0: Maria.
4: És que no me queda otro remedio. Jo pensava que iba a encontrar la solució, no? Però bé, tampoc.
2: Bueno, la solució l'has trobada, passa que no t'agrada. És l'edat estàndard, eh?
0: Sí, vull
2: dir que anem pel 67, 65,
0: encara està molt bé.
2: Tant de bo em diguessin que jo arribaré a 65,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, ja m'ho apunto.
4: Bueno.
0: Maria, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonica. Fins ara. Adéu. Cristina, de Sant Just, 64 anys. Bon dia, estimada.
5: Bon dia.
0: Amb tu obrim l'altra porta, eh? Que estàvem parlant també de com ho afrontem això psicològicament. Tu t'acabes de jubilar i com ho portes?
5: Ho porto molt bé. També vull dir que m'he preparat, que ho havia pensat molts mesos abans, havia pensat si el desembre del 25, no? Vaig fer els meus números, els meus càlculs, i al juny, el 64, doncs vaig dir, doncs aquesta és la meva oportunitat. I veient aquestes informacions que cada vegada doncs, la jubilació és amb més edat, doncs estic encantada.
0: Quina sort viureu així, perquè hi ha molta gent que es queda en el buit absolut de dir, és que ara no sé què fer.
2: No, hi ha molta gent que no sé si li passa a la nostra oient, que és allò de vull fer activitats, però que no denotin ancianisme, no sé com dir-ho. Gent que diu, mira, vull anar, per exemple, de balneari, però no vull anar a un balneari de l'Imserso perquè no em vull notar que estic en un ambient de tercera edat, que dius, bé,
0: però
2: és
0: si
2: l'edat que
0: et
2: correspon. Però és veritat que lluites una mica, no?, amb vull fer aquestes coses, però em nego a acceptar d'aquests col·lectius on tu formes part amb tota la dignitat.
0: Això
2: no
0: t'ha passat
2: si això
0: a tu,
2: passa,
0: Cristina?
2: Eh?
0: T'ha passat?
5: Bueno, mira, per exemple, ara puc anar més al gimnàs, val? I vaig al gimnàs amb horaris i a classes de grup sènior, però és que jo sóc sènior.
0: Veus? És que ella ho accepta, la Cristina ho accepta.
5: No puc fer el que feia amb 30 ni amb 40 anys, puc fer el que puc fer ara i estic encantada.
0: I amb 40 no puc fer el que feies tu amb 40? Imagina't com estic.
2: Sí, però és veritat que el jubilat sempre el lliguem a la típica persona que fa aquagym amb una bola inflable i es pot fer això, però també es poden fer moltes altres coses. Cada cop estem més actius i la nostra vida es perllonga molt més d'una manera activa.
0: Cristina, gràcies per trucar-nos, per obrir aquesta porta i de seguida anem a com ho hem d'afrontar psicològicament. Una abraçada bonica. Fins ara.
5: Gràcies.
0: Adéu. Abans de saltar i de parlar amb la Rosa Solà, que la tenim allà pendent, psicòloga, amplia trajectòria treballant al costat de persones jubilades, deixeu-me rebre la trucada de l'Ivan, que està conduint i crec que és molt interessant. Ivan, de Blanes, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: A veure, estimat, tu quants anys tens ara?
6: Jo en tinc 43.
0: 43 anyets. Mira, és de la meva quinta. Ivan, a veure, 43 anys. Bueno, quina és la teva pregunta?
6: Estic a punt de fer els 44.
0: Bueno.
6: La meva consulta, jo em dedico al transport, ja fa 20 anys que m'hi dedico, i jo sé que estan estudiant la manera de que, entre d'altres, el sector del transport ens jubilem abans. Que dependrà del que hagis cotitzat i ta, ta, ta. No sé com està això i com quedarà, si tu saps alguna cosa.
0: Jo personalment no en tinc ni idea, Ivan, però com que tinc les persones que ho saben, li preguntarem a la Carla Gràcia, advocada i vocal del grup de l'educació jove de l'ICAP. Ivan, com que vas conduint, et penjo i ens escoltes a través de l'antena, d'acord?
6: Perfecte, moltes gràcies.
0: Gràcies, guapo. Molt bé,
6: enhorabona pel programa.
0: Una abraçada i gràcies per escoltar-nos i ser part de la solució. Adéu.
6: Adéu, merci.
0: Què li diem a l'Ivan? 43 anys, transportista, fa 20 que s'hi dedica. Hi ha una llei en tràmit perquè els transportistes es puguin jubilar abans. Com està el tema?
3: Encara no se sap res d'aquesta llei. O sigui, és una cosa que s'ha parlat de cara a Unió Europea i de moment encara no se sap res. És important? Mira, el meu pare és transportista també i també m'ho preguntava l'altre dia i encara estan a...
0: discutint.
3: Sí, discutint.
0: Segons la teva experiència, quants anys pot trigar?
3: Això pot trigar una miqueta.
0: Una miqueta, que estem dient? 5 anys, 10 anys?
3: 5 anys, potser.
0: 5 anyets, eh?
3: Sí, jo crec que sí.
0: Bueno, l'Ivan encara és jove.
3: Perquè encara no han parlat res. No ha sortit tampoc que el Parlament ni el Congrés estiguin parlant d'això, o sigui que tampoc podem dir que...
2: I fins a quin punt Europa et pot manar a un país de la Unió Europea? Perquè, escolta, la jubilació d'aquí amb la de França no té res a veure. La d'aquí amb Dinamarca és tan pitjor Dinamarca que Espanya.
3: No, però poden fer diferència de legislació.
2: Sí, hi ha coses,
3: sí, coses generals que poden aplicar i es poden transposar aquí.
0: Va, moment d'obrir aquesta porta psicològica. Rosa Solà, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: La Rosa Solà, us ho deia, és psicòloga, té una àmplia trajectòria treballant al costat de persones jubilades com a responsable de diversos centres de dia, com en geriàtrics. Quan comencem les persones a pensar en la jubilació en general, m'imagino que ja estem predisposant-nos, no?, a fer un canvi de xip. Segons el teu criteri, què cal planificar en aquesta nova etapa de la nostra vida?
7: Bé,
8: Jo diferenciaria entre planificar i pensar.
0: Mm.
8: Nosaltres habitualment el que planifiquem és ara, estava escoltant aquests darrers minuts, i clar, les persones que es van a jubilar, habitualment el que sí que planifiquen és el tema econòmic, tot el que són dades, no?
0: Sí.
8: Tot el tema econòmic, quan em podré jubilar, com em quedarà, si me puc jubilar abans, si puc agafar una prejubilació. Clar, i el que habitualment no es pensa tant és... què faré una vegada me jubili?
0: És que estic molt d'acord amb tu, Rosa, perquè jo ho he vist això a casa. A mi em feia patir, eh? Per exemple, explico el cas d'algú molt proper, que no diré que és el meu pare, però una persona molt activa a la feina, que la seva part de la seva identitat requeia molt, no?, a la feina, i jo pensava, aquest senyor li petarà la patata. I ell sí que va planificar, faré cursos d'això, m'apuntaré a la universitat, va planificar la seva vida, no? Potser hauríem de posar més cireres en aquesta cistella que no pas només en el tema econòmic o pecuniari, no?
8: Sí, potser començar-ho a pensar, perquè abam, hi ha persones que són més planificadores i ho preveuen molt abans i comencen a pensar, vale, doncs m'apuntaré a una universitat, faré un curs de lo que sigui, però a vegades, si no és així, tampoc no cal agobiar-se i dir, vale, doncs jo quan me jubili, doncs m'aprenc com un any, entre cometes, sabàtic, com qui acaba... abans que es feia, que acabava la universitat i s'agafava un any sabàtic per viatjar i mirar una miqueta abans per on podia tirar, doncs, bueno, una miqueta el mateix. I dir, vale, doncs totes aquestes expectatives que jo he posat, perquè hi ha molta gent que diu, quan em jubili viatjaré, quan em jubili aniré cada dia a la platja, quan em jubili faré no sé què. Bé, anar-les tantejant.
0: També és interessant no posar-se pressió, no? De dir, ostres, la gent plantegem la jubilació com la panacea, no? I faré, i faré, i faré, i de vegades potser després de treballar 50 anys et ve de gust el que dius tu, no? Un any sabàtic d'aturar i dir, doncs ara em deixaré portar i em deixaré pensar una mica per la mandra. Recomanable o no, Rosa, segons la teva experiència?
8: Absolutament recomanable, perquè... clar, si ens posem aquesta pressió, o sigui, tot això que es diu ara de l'envelliment actiu, evidentment, és fantàstic, vull dir, mantenir-se actiu, però tampoc no s'ha de convertir en una pressió de dir, ostres, és que si jo ara no em poso a fer 3.000 cursos, què diran de jo?
0: Entenc.
8: Està com mal vist si un no es manté actiu. Hi ha persones que volen seguir perfectament actives i hi ha persones que potser... volen reduir una miqueta el ritme.
0: Rosa, segons la teva experiència, la perspectiva de la jubilació en genera més benestar o més malestar per aquesta segona pota que dèiem ara de caure en el buit existencial? Ho dic perquè també ara s'estan jubilant generacions que la seva identitat passava molt, no?, per la feina.
8: Sí, absolutament. Clar, per exemple, amb les dones s'estan jubilant generacions que ja han fet tota una trajectòria sencera de vida laboral.
0: Clar.
8: Cosa que potser fa uns anys no passava. Aleshores, sí, amb això sí que és molt interessant com pensar-ho prèviament, quin sentit te dona tu la feina, a part de, evidentment, del tema econòmic, etcètera. Què és el que t'aporta? I aleshores, d'alguna manera, no fer tampoc un trencament de cop en sec, sinó que tu pots mantenir, encara que no sigui a nivell professional, a nivell laboral, tu pots mantenir un vincle amb això que t'aporta la feina.
0: Deixa'm sumar a la conversa algú que ja s'ha connectat de motu propi, un company de la casa.

0: La resposta és sí.
1: I no paties, Xavi, perquè clar, ara ho dèiem, no? Amb la nostra psicòloga, amb la Rosa Solà, dèiem, clar, gran part de la identitat de la teva generació en concret, no? Que és la meva mare, que ja us heu definit molt a partir de la feina, i més un periodista, no? Que televisió, ràdio, etc. No tenies por com de perdre aquesta identitat?
0: I no, en absolut, en absolut.
1: Vale, Xavi, però... penjo, vinga, adiós.
0: No, a veure, jo veig, per el que he estat escoltant, la gent que trucava i tal i que qual, que bueno, que hi ha una certa preocupació. Què faré ara que estaré jubilat? I com deia la cançó aquella de En què utilitzaràs el tiempo libre?
1: Sí.
0: No? Que deia aquella cançó. Escolta'm, jo per mi és claríssim. Primer de tot, no treballar, que això ho trobo estel·lar, ja directament, no? Segon, a veure, jo quan tenir més temps per fer més coses, tenir l'agenda lliure, no tenir obligacions d'aquelles que són obligacions de veritat, sinó només les obligacions que tu et puguis autoimposar, no? Que si ara m'apunto aquí, que si faig allò, que si faig allò altre. Bé, jo, com que fa 7 mesos, tot just ara que em vaig jubilar, a l'abril, no, al març en concret, doncs el dia 5 de març, doncs, per exemple, una cosa que jo no havia fet mai, fer el dinar a casa. Doncs ara, com que la meva dona treballa a casa i treballa online tal, igual, i va molt liada i tal, doncs sovint doncs el dinar el faig jo. Bé, perfecte. Una cosa que no havia fet i ara el faig i fantàstic. Jo sóc corredor, com igual saps.
2: Sí. Està corrent ara? Estàs corrent?
0: No, sóc molt pesat perquè a les xarxes sempre publico que corro. En fi, a part de ser molt pesat, doncs aleshores, bé, abans havia de córrer adequant-me als horaris de feina. Ara no, ara puc córrer al matí, a la tarda. Escolta'm, bé,
1: però jo tinc la sensació, ara em corregirà la Rosa Solà, que com que estàs fa 7 mesos que t'has jubilat ara, Xavi, sí, que encara està amb el període aquest de lluna de mel, no, Rosa? No sé si has observat...
0: Sí, estic aterrant,
1: En els teus pacients, allò de dir, ara disfruto molt, però potser d'aquí mig any més, en Xavi diu, val, ja està, ja he descansat prou, no?
3: Sí. Sí,
0: és
3: sí,
0: possible.
3: I una miqueta, i ara què? Vull dir, és aquest any de marge, que jo deia, que un se l'ha de deixar per veure una miqueta com funciona amb els nous horaris, on, amb quines coses se sent còmode, i aleshores sí, planificar més a llarg plaç.
1: Perquè ara mateix, clar, Xavi, tu estàs en aquesta etapa de lluna de mel, has planificat alguna cosa concreta per l'any vinent, per exemple?
0: No, de moment no. És a dir, penso que si resulta que aquest any sabàtic o aquest temps que em dieu, resulta que m'encanso, arriba un dia que m'encansaré, és possible, doncs ja planificaré coses, però planificar ara perquè quan estigui avorrit de l'any sabàtic, aleshores a veure què faré, i arribarà, cap pressa, cap pressió. Ja
1: Xavi,
0: són 42 anys de molta pressió, no?, per la feina. Doncs ara toca no tenir pressió.
1: T'agrada més o menys del que et pensaves la vida de jubilat?
0: Que si més o menys és el que em pensava, sí.
1: I què t'agrada, més o menys?
0: A mi m'agrada més.
1: Més del que et pensaves,
0: ara mateix, sí. A veure, no és que la feina no m'agradés. El que passa que la feina, després de 42 anys, vulguis que no, la feina que... A veure, d'un periodista esportiu, en aquest cas, doncs, a veure, no deixa de ser una mica repetitiva. Va, o una mica o molt. És a dir, cada any tenim la Lliga, cada any hi ha la Lliga de Campions, cada any hi ha no sé què, cada 4 anys hi ha Jocs Olímpics, cada 2 anys, cada estiu hi ha els fitxatges, els no sé què, el virus FIFA, el no sé quan... Vull dir, al final sempre és el mateix. Sí? Saps què vull dir?
1: Absolutament.
0: Ara el Madrid es baralla, ara diu això, ara el no sé quantos, ara l'estrelleta...
1: Que tens una mica la sensació que la cançoneta ja et ressona, no?
0: Efectivament. I aleshores dic, mira, saps què? Jo, escolta'm, Vinícius i companyia i el que sé... Mira, aquí us quedeu.
1: I t'ha passat allò de dir, és que ara, per exemple, tota la vida dedicada al món del periodisme esportiu, de dir, és que ara vull descobrir, m'invento, m'interessa molt de sobte els temes de psicologia, o m'interessa els temes de neurociència, o ara em poso, em busco el meu propòsit en una activitat, jo què sé, d'una fundació. Has descobert alguna part de tu en aquests 7 mesos que fins ara no sabies que estava present?
0: De moment encara no. Si ha d'aparèixer o resulta que ho descobreixo o algú m'obre els ulls, doncs jo encantat de la vida, però de moment encara no. De moment encara estic això, efectivament, amb la fase aquesta d'aterrar i de gaudir directament del no treballar, no?
4: Però tu et consideres encara periodista, no? Vull dir,
0: home,
4: és que
0: sí,
4: per això
0: sí,
4: ho dic, perquè però, tu et jubiles, sí, però hi ha una part de tu que si te l'has sentit molt teva, o per exemple, si has estat a un lloc com t'ha passat a tu, al mateix lloc més de 40 anys,
0: sí,
4: jo crec que és molt difícil deslligar-se de la teva essència. O sigui, tu, la inquietud periodística, segur que la continues tenint.
0: Sí, totalment, però abans estava tot el dia connectat amb el cotxe a la ràdio, a casa veient tots els informatius, evidentment, quan estava treballant, doncs fent-los, no? Vull dir, estava sempre connectat a l'actualitat.

0: i tot. Ara m'ho prenc molt més relaxadament, saps? Vull dir, si no veig el telenotícies
1: no
0: un dia
1: res,
0: o dos
1: no?
0: O tres, escolta, no se'm cau el cel a sobre. Dic, ja me n'assabentaré de les coses que passen, evidentment, però sense la pressa i sense la pressió d'haver d'estar sempre al 100% informativament parlant. No?
1: Ara en Xavi ens ha dit, i aquesta pregunta va per la Rosa, ens ha dit, la meva dona encara treballa, teletreballa, no?, en remot.
0: Sí.
1: Tu tens ganes que jubili la teva dona, Xavi?
0: Sí,
1: val.
0: També. Sí, i ella també. Sí,
1: ara hi
0: vaig. Jo en tinc 65, ella té 63, i aleshores, bueno, per la barallà de la pensió, aviam el que queda, igual ha de treballar fins als 67, mm-hmm. Vull dir, encara ens queda un temps, i aleshores, home, sí, les ganes de poder, doncs, no tenir la pressió de, i poder fer coses plegats, perquè, clar, vulguis que no, ara ella treballa, clar. I aleshores jo, en el sentit de poder fer coses, encara estem
1: fora d'hora, sí, entenc.
0: Exacte. Bé, és veritat que abans hi havia coses que no podíem fer, perquè, no, el cap de setmana, dic, no, jo treballo el cap de setmana, perquè, clar, al tenir horaris com jo tenia, horaris que cada setmana anaven canviant, i treballava caps de setmana, quan tocava i tal, igual, doncs això limitava molt. Ara no estem tan limitats, almenys si, pel que a mi respecta, jo tinc tots els dies lliures, en aquest sentit.
1: Però
0: no?
1: Jo ho preguntava més de cara, Rosa, i aquesta sí que va per tu, que, clar, després, quan es jubilen els dos membres de la parella, no?, també s'ha de redefinir la relació de parella, perquè de passar a persones que hem treballat o que han treballat 40, 50 hores setmanals, ha de sobte trobar-se amb la parella, els fills fora de casa, i retrobar-se amb la parella, estar 24-7 junts, això també entenc que hi ha un període d'adaptació, això.
2: Sí, absolutament, i s'ha de renegociar tot. Horaris, espais, perquè, clar, cadascú a casa també s'ha fet una miqueta el seu espai propi.
1: Mm-hmm.
2: Les estones que està sol, les tasques que fa cadascú, i, clar, quan passa que un dels membres, o els dos, passen a estar jubilats i fer més hores a casa, bé, s'ha de renegociar moltes coses.
1: Com proposes renegociar? Aleshores... És a dir, Rosa, baixem-ho, no? De dir, va, jo ara, la Núria i sí. Jo som parella i ara de sobte 24 hores juntes. Com ho fem? De dir, Núria, jo fins ara dinava sola, vull seguir dinant sola? Com hem
3: clar,
1: de fer això?
3: I també que es poden disparar els divorcis.
1: Clar.
3: A l'estiu es disparen els divorcis perquè ens hem d'aguantar més. Doncs amb la jubilació mateix.
1: També.
2: Absolutament. Ara s'estan disparant les separacions de persones majors de 60.
1: Clar.
3: És que és normal.
2: Una mica, sí, una mica també, perquè ara, com que tenim aquesta esperança de vida major i amb molta més qualitat de vida, clar, un també pensa de quina manera vol seguir vivint. I també replanteja aquesta relació de la parella si entra en aquesta nova etapa, si no hi ha uns termes que siguin correctes per tu, o si no hi entra en aquesta nova etapa. Aleshores, bé, és una opció de negociar. Jo sempre ho plantejo de dir, vale, si hi ha moments que són conflictes, aterrant-ho, fer una llista i negociar, com qui negocia qualsevol cosa.
1: I no tenir por, tipus, a veure, et poso un cas, per exemple. No, ja et vinc a buscar jo en cotxe, o ja t'acompanyo a la sortida de... Potser que necessitem el nostre espai, no? Tu recomanes en parella de dir, no, mira, necessito tornar sol a casa.
2: Sí, sí, sí. I posar-ho des d'un principi, perquè si no, tots aquests límits que no posem, o totes aquestes coses que no diem, o tot això que no decidim, al final, els altres ho acaben decidint per nosaltres.
1: Mm.
2: Aleshores, des d'un principi, dir... el que tu necessites per poder funcionar amb llibertat i amb tranquil·litat.
1: Rosa, no marxis, que seguirem abordant aquesta qüestió, i si teniu preguntes per la Rosa, alguna pregunta en concret, ja ho sabeu, 93-201-7474. Xavi Bonastre, escolta'm, gràcies per haver-nos atès. Il·lustre jubilat, eh?
0: Si em permeteu dir una coseta?
1: Endavant.
0: Només? Molt curteta.
1: No, que sigui curta, Xavi. Tot teu.
0: No, bueno, no, només que... a veure, planificar quan els dos estiguem jubilats, i això ho parlàveu ara, bé, no, vull dir, em sembla bé, cadascú que faci el que consideri, però jo, per mi, jo m'ho plantejo, a veure, si és que m'ho plantejo amb en clau de futur, que sí, que també, és, dic, bueno, a veure, diguem-ne que una mica serà, espero, com quan érem nòvios, l'única diferència és que ara tenim fills, però com ja són grans i ja fan la seva vida, doncs tornarem a ser nòvios, però, bueno, amb l'avantatge que tenim un lloc on viure, que aleshores no en teníem, i que, vaja, jo crec que això va a persones, no? Jo penso que que pot ser una etapa de vida molt interessant, no?
1: I espera't, Xavi.
0: O pensar, ui, ara ens menjarem l'espai l'un a l'altre.
1: Disfruteu de ser nòvios, Xavi, deixa'm dir-te.
0: No, tranquil·litat.
1: Disfruteu de ser nòvios, disfruteu de ser nòvios, perquè no sé si estan els plans de la teva família...
3: El veig molt enamorat, eh?
1: No sé si estan els plans...
3: És molt difícil, això, eh?
1: De la teva família, convertir-vos en avis o no? No t'ho pregunto, simplement.
0: Sí, no, que sí. A més, ara, exacte, aquesta...
4: Doncs alerta.
0: La propera il·lusió d'aquí 3 mesos...
1: O no?
3: Il·lusió i feina.
4: D'aquí 3 mesos.
1: Com? D'aquí 3 mesos seràs avi?
0: Sí, d'aquí 3 mesos.
1: Ui, nen, doncs disfruta molt d'aquest noviatge, perquè et queda poc, eh?
0: Sí, no, bé, cap problema. Tot controlat.
1: Xavi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la solució. Una abraçada, bonic. Fins ara, adéu. Deixeu-me saludar en Manel de Barcelona. Manel, bon dia.
5: Bon dia, em sents?
1: Com estàs, Manel? Ara et sento perfectament.
5: Molt bé.
1: Us demano a tots els que estigueu al telèfon paciència. Emili, des de l'Ametlla de Mar, paciència, perquè de seguida tenem la teva trucada, i també paciència a la gent al 677-38-77-19. Manel, quina és la teva reflexió al respecte de la teva jubilació?
5: Sí, jo, jo porto 2 anys jubilat, vaig treballar 41 anys a l'Ajuntament de Barcelona i treballava amb equips molt dinàmics. Mm-hmm. Aleshores, la principal dificultat que em vaig trobar amb la jubilació, primer, és que hi ha molta gent que desapareix de la teva vida, però sobretot els joves, saps? Jo, de cop i volta, de relacionar-me amb gent de moltes edats diferents, vaig passar a no relacionar-me amb cap jove per res.
1: I trobes a faltar, clar.
5: Pues sí,
3: és que és el que he dit abans.
1: Clar, perquè et manté la ment desperta, clar. No? I altres perspectives, sí. De la vida, no? Com que et manté més connectat amb el món en general, Manel.
5: Sí.
1: Mira, una pregunta per la Rosa. Rosa, aquest cas és molt concret, no m'ho havia plantejat el que ens diuen Manel. Tu potser recomanes als teus clients, jo què sé, apuntar-se a una organització de barri, teixit, cultural, proper. Què recomanes en aquests casos?
2: Clar, això és el que comentàvem abans, de quines motivacions o què t'aporta aquesta identitat laboral. En aquest cas, per exemple, sí, el tenir contacte intergeneracional amb persones més joves és algo que a un l'enriqueix i que vol continuar mantenint després de la jubilació, aleshores agafar aquesta motivació que teníem, i això sí que ho podem allargar en el temps. Aleshores, ara és per posar un exemple, eh? No sé exactament quin tipus de feina feia, però a vegades apuntar-se amb alguna associació on tu puguis tenir contacte amb gent jove i ensenyar-los o fer-li de mentor de la teva especialitat i de la teva professió és una manera de mantenir aquest contacte. Mm-hmm.
1: Manel, no t'ho has plantejat, això?
2: I de seguir tenint aquesta motivació.
5: Sí, el primer any vaig fer una activitat de mentoria amb joves extutelats, mm-hmm. que va ser molt interessant, mm-hmm. però és diferent, saps? Perquè no et col·loques al mateix nivell que ells, saps?
1: A tu t'agradava currar amb joves.
5: Exacte, i anar a esmorzar i compartir i que t'expliquessin el cap de setmana i els problemes amb els fills petits, i no, saps? Vull dir, aquestes coses que tu a la teva vida ja ho has perdut perquè ja no et toca, però que en canvi, ostres, comentat a partir d'una relació d'iguals és molt enriquidor i és molt diferent de la relació que puguis tenir això amb una activitat de mentoria o fins i tot amb els propis fills, no?
1: Estic molt d'acord amb el que diu el Manel.
5: Les posicions són molt diferents.
3: Et fa sentir viu.
1: Manel, fem una cosa, vine cada dia aquí a la solució, que nosaltres som una mica més joves que tu, t'asseus aquí, intercanviem coses.
5: M'encantaria.
1: Escolta'm, vine de públic quan vulguis, Manel. Ets de la ciutat de Barcelona, oi?
5: Sí.
1: Doncs ara no pengis, que t'atén el Nil i busquem un dia perquè ens posem cara i vens a fer-nos companyia.
5: Perfecte, moltes gràcies.
1: Una abraçada, Manel. Fins ara. Adéu. Escolta'm,
2: ara ja fotem aquí. Fantàstic.
1: Veus? Ja tenim activitat programada.
4: Mira, li pot servir al sogre de la Laia, que té, el seu sogre té 83 anys, s'avorreix molt a casa des de que està jubilat i no vol anar al casal d'avis perquè diu que està ple de iaio.
3: És que això passa. És que ens costa acceptar la realitat.
1: Però també és normal que tu t'has relacionat amb una gent de diverses edats, gent diversa. Jo que tinc amics amunt i avall, en edats, 20 anys amunt, 20 anys avall, és molt enriquidor de sobte dir, només amb la meva generació, quin rotllo, no?
3: I és molt lleig, però fins i tot tu mateix penses, aquest repapieja, i dius, home, potser és veritat que tu tens el cap una mica més avançat, però estem en un col·lectiu on hi ha més probabilitat.
4: I ara us poso a l'altra banda, perquè a vegades parlàvem de la gent que la representa la feina, no? El Jordi Jordi té 58 anys, és metge de família, de la sanitat pública, i molts companys, com jo, contínuament estem pensant a veure quan jubilarem i com ens jubilarem, perquè la feina doncs, és molt complexa i molt
3: difícil. I ara s'han agafat molts metges jubilats perquè en falten. I
1: per Jordi, cert, ara que parlem, Jordi, que tu ets del sector mèdic, avui jubilava Antoni Trilla, eh?
3: Sí. Ahir, no?
4: Ahir, brutal. I el que era important del Jordi és que el que menys els preocupa a ell i als seus companys és què faran després de jubilar-se, perquè oblidaran tot aquest context que estan vivint ara mateix.
1: Que també és que ells vienen d'un context especialment dur, eh? També tinc ganes, també entenc que tinguin ganes de fugir-ne, eh?
4: I a l'altra banda tenim un altre Jordi, en aquest cas, que porta un any jubilat i que des del primer dia ja tenia clar que faria moltes coses, i el que li passa és que en fa tantes que no té temps.
1: Perquè això li passa a mon pare, és que no tinc temps, però veure, Conxito, que no treballes.
4: Cuida horts, fa coses a casa, arregla, en fi, i llavors no té temps.
3: I que són una generació també molt aplicada. Per exemple, el meu pare ara va a un... Com es diu això? Ai, no em surt. Que tu llegeixes un llibre, per exemple.
1: Un club de lectura.
3: Un club de lectura, gràcies. Sí. Sí, és el típic Flanders, que es posa tot apuntadíssim i que podria donar ell millor la classe que la catedràtica.
1: Són meravellosos.
3: Clar, són una generació molt forta amb aquest tema de l'aplicació.
1: No tinc temps, dic, però no us heu d'estressar,
3: per
1: favor.
3: Tot.
1: Va, Rosa, que de seguida seguim parlant. Deixeu-me rebre la trucada de l'Emili de l'Ametlla de Mar, que fa estona que espera, que em tiri la pregunta i de seguida li responem. Emili, gràcies per la paciència, bonic. A veure, quina és la teva pregunta?
6: Bon dia. Mira, jo el meu punt de vista és una altra forma diferent de pensar. Mira, jo en aquests dies he preparat ja la documentació per la jubilació, però fins a final d'any ja jo treballava i he estat treballant a Alemanya, i en aquell moment, final d'any, bueno, va sortir algun problema mèdic important, i al final jo pensava, bueno, pues ja això ja s'acaba i haurà que començar a fer la jubilació. Bueno, una vegada ja resolt el tema mèdic, jo me trobo perfectament. Llavors el tema era saber si puc continuar treballant, encara que he presentat la documentació.
1: Ah, bona.
6: I és un altre punt de vista diferent. Per què li dono voltes al tema i tal? És que precisament la carestia de la vida està tan complicada que jo penso que més endavant la cosa estarà més dura encara per el tema de gastos. Llavors, el punt de vista meu era intentar aprofitar un any més, si és possible, i intentar de reforçar una miqueta el que és el contingut de del pago de la jubilació. Llavors, la pregunta és saber si això me pot interessar o no pot interessar.
1: Doncs ara et responem, Emili, molt interessant, perquè hi ha dues coses. Ell ha treballat tota la vida a cotitzant a Espanya, 4 anys a Alemanya, això vol dir que el perjudicarà a l'hora de la pensió, sí o no, i un cop ha cursat aquesta demanda de jubilació, si la pot fer enrere per allargar un any més la seva vida laboral. T'ho responc en antena, Emili, gràcies una vegada més per la paciència. Una abraçada.
6: Vale.
1: Fins ara. Adéu, adéu. Ara li responem a l'Emili.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 8 minuts ens queden per posar punt i final a la solució. Ja us dic que la publicitat se'ns ha tirat a sobre perquè heu trucat tants i tants i us hem volgut atendre tant i amb tant d'amor que se'ns està fotent el temps a sobre. A veure, l'Emili, que ens preguntava dues coses. D'una banda, es poden retrocedir els papers de la jubilació un cop s'han iniciat per fer un any més de feina?
8: En teoria sí, encara que no m'ho he trobat, eh? O sigui, nosaltres tramitem jubilacions, però mai ens hem trobat això. O sigui, en teoria sí que es podria fer, però mai...
1: Què li recomanes? Que vagi a un bufet d'advocats per fer-ho?
8: Sí. O si no, demanar cita a l'INSS i que li assessorin allà per veure si es pot fer.
1: Per tant, teòricament es podria fer, Emili, demanar cita a l'INSS i, si no, un gabinet un bufet d'advocats que t'ho podran gestionar. Ara ens deia, els últims 4 anys els ha cotitzat a Alemanya. Això li repercutirà en la seva pensió?
8: O sigui, es tindran en compte aquestes cotitzacions d'Alemanya a efectes d'aquí, de la jubilació d'aquí d'Espanya, perquè Alemanya pertany a la Unió Europea i n'hi ha un conveni bilateral.
1: Ah,
8: però s'haurà de mirar més detenidament, perquè com són jubilacions internacionals, sempre s'ha d'anar a l'IN, sol·licitar cita prèvia, i allà t'ho explicaran molt millor, perquè n'hi ha moltes especificitats que s'han de mirar.
1: Per tant, Emili, no són 4 anys tirats a la brossa, sí, t'ho tindran en compte perquè forma part de la Unió Europea. Ara bé, cita prèvia a l'INS, tant per una cosa com l'altra. Respost, l'Emili. A veure, ràpidament, una pregunta, perquè em queda un altre bloc de publicitat en algun moment,
4: Doncs sí, mira, sobre això mateix, la Marta, en el cas del Regne Unit, passa el mateix, que no pertany a la Unió Europea.
1: Ah, amic.
8: Crec que sí, perquè encara que no pertany a la Unió Europea, n'hi ha un conveni amb el Regne Unit, perquè, clar, va pertanyar a la Unió Europea, sí, fa poc.
1: Estem parlant de l'INSS, Institut Nacional de Seguretat Social, perquè ho tingui tothom clar, que ara m'ho estan apuntant.
8: Sí, és que sempre ho dèiem.
3: I deia de treballar un cop jubilat, i en aquest cas és allò de la jubilació activa.
8: Sí, la jubilació activa tu pots accedir un any després de comprar l'atur ordinària, per exemple. Si és el 65, doncs el 66.
3: Llavors és quan pot fer-ho.
8: Sí.
3: Combinar jubilació amb una mica de feina.
8: Sí.
1: He de dir que acabo de rebre un WhatsApp, també, d'una persona que ha treballat aquí a Catalunya Ràdio molts anys, la Neus Comelles, una abraçada a la Neus, que ens escolta molt habitualment, i diu, jo, escolta'm, cap pressió per omplir l'agenda, un privilegi, any sabàtic, any de marge, però pensant quines coses em poden venir de gust fer de cara a l'any vinent. Una abraçada, Neus. Com la Neus, al 677-38-77-19. Últimes preguntes, deixeu-me fer un bloc de publicitat, avui m'heu de disculpar aquest caos que portem a sobre, perquè sou molts els que ens esteu consultant coses, i ara de seguida us donem resposta.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Res, 3 minutets, aprofitem per fer una bateria de preguntes ràpides de les que ens estan arribant a través del 677-38-77-19. Ho fem la Carla García, advocada i vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP. A veure, Carla, preparada, eh?
8: Sí.
1: Fot-li.
4: Som-hi. Mira, el Miquel, els anys que ha treballat de mitja jornada, li compten com un any treballat, però sou baix, o li compten com a mig any treballat?
8: Compten com a jornada completa. Jornada completa. O sigui, cotitzen com a jornada completa.
1: Bé, ens beneficia això,
8: sí,
1: eh?
8: Sí, això et beneficia.
4: Molt bé, Miquel. La Núria, és veritat que si tens fills cotitza més a l'hora de la jubilació?
8: Sí, no, o sigui, el que s'ha de tenir en compte és a l'hora de sol·licitar la jubilació és que n'hi ha uns complements que es tenen en compte a l'hora de sol·licitar-lo, i només ho pot sol·licitar un dels progenitors. Mm. És a dir, si ho sol·licita la dona, doncs ja no pot sol·licitar l'home.
3: Mm-hmm. Que fort, perquè ara amb les separacions sí, aquí hi haurà bastons.
1: Sí, sí. 0,50, 0,50, no? Cadascú?
8: Sí, sí. En el cas dels fills, sí.
4: Mira, l'Enric té 61 anys i 39 anys de cotitzat. Em puc jubilar ja?
8: Es podria jubilar anticipadament, però clar, això s'ha de mirar si li convé o no, perquè, clar, s'aplicaran coeficients reductors i que li faran que la pensió sigui molt més baixa.
1: I aquesta simulació la podem fer en aquesta web que ens has dit abans?
8: Sí, i si, per exemple, no tenim certificat digital, perquè ara cada mes necessitem certificats digitals per poder acreditar-nos, es pot demanar cita a l'INSS i allà també et faran les simulacions que...
3: I l'INSS és ràpid contestant? O et pots podrir?
8: Bueno, no, és presencial, o sigui...
1: I et donen cita per molt de temps? O...
8: No, la veritat que...
3: Ràpid, sorprèn.
8: A l'INSS sorprèn, i la veritat que demà potser podries tenir cita.
1: Doncs ja ho sabeu, Institut Nacional de Seguretat Social. Va, última pregunta, perquè ens queden 60 segons literals.
4: Mira, la Limma fa 43 anys que cotitza i té 60 anys. Em podria prejubilar als 63 i seguir treballant a temps puntual en la meva feina? Pregunta.
1: Carla, què li diem?
8: Sí, sí, es podria. O sigui, està el que es diu la jubilació parcial anticipada, que es pot anticipar 3 anys, i després la demorada. O sigui que, en teoria... En rasgos generals sí que es podria jubilar, però s'hauria de mirar concretament. Sí.
1: Doncs ja ho sabeu, si busqueu a la Carla García, que sabigueu advocada i vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP, i si no, demaneu cita prèvia a l'Institut Nacional de Seguretat Social. Gràcies a tots els que heu fet possible aquesta solució, Carla, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
1: També el Xavi Bonastre i la Rosa Solà, que l'hem acomiadada ja, però farem un tema dedicat a l'abuïdor d'algunes persones que senten quan estan jubilades. Núria Casas, moltes gràcies.
3: A vosaltres, Elisenda.
1: Fran Domènech, tornem demà, eh?
4: Demà què tenim?
1: Oh. Tamacla. Què us agrada fer sols?
4: Oh!
1: Fins que se'ns acabin les respostes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. La intensitat dels xàfecs ha disminuït, però les precipitacions continuen estenent-se i ja comencen a arribar també a les comarques de Barcelona i la Catalunya Central. Tot i així, fins ara, els registres més elevats de pluges han caigut a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. En aquesta última hi han caigut més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'acumulació de precipitacions ha fet que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi emès un avís de risc hidrològic per possibles augments sobtats de cabdal. Una de les poblacions del Montsià més afectades és Santa Bàrbara. Allà, el barranc del Palós, que travessa el poble, baixa molt ple i ha convertit els carrers en rius amb un metre d'aigua. El seu alcalde, Lluís Gimeno, admetia a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que cada cop estan més acostumats als aiguats i per això s'han pogut preparar.
2: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: També diu que cada vegada els costa més preveure per on baixarà l'aigua desbordada al municipi i que els episodis de temps violent són més difícils de controlar. El 112 ha rebut més de 200 trucades per aquest episodi de pluges. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar aquest divendres al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, a Terrassa. Els agents perseguien una banda presumptament dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació que continua oberta.
3: Aquest divendres quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats han declarat davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat perquè l'1 d'octubre, diuen, es va trobar un context de violència extrema. L'escopeta ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir Espanyol.
1: Caos al Brasil a 3 dies de la primera volta de les eleccions presidencials. El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, ha renunciat a participar-hi. Aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys. Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
3: La sequera en bona part d'Europa ha provocat que rius com el Danubi, el Po o el Loira registressin cabals mínims al juliol i a l'agost. I això té moltes conseqüències, com explica Carlo Bontempo, responsable del servei.
4: El Danubi, la situació ha arribat a ser dramàtica i ha tingut un impacte important no només en el transport, de la capacitat de generar pressió per REC o per les centrals nuclears, la central energètica en general, i és un impacte que això afecta molt sector molt diferent.
3: A l'Europa Occidental aquest ha estat l'estiu més càlid mai registrat. La temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, amb què s'ha superat el rècord del 2003.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, també en un comunicat, ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre l'afer.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
1: El Barça d'handbol ha perdut davant del Vesprem Hongarès 33, la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
3: Aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de tercera jornada de l'Eurolliga.
1: I Mireia Benito és baixa per un virus de cara a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença aquest divendres. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap
0: per resoldre els interrogants del dia.
1: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
4: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
6: Hola, molt bon dia.
2: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
7: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
8: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
9: I esmorzant una mica.
10: Bé, aquí a la porta de la feina.
11: Treballant ja des de les 4 del matí.
2: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
12: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
2: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
13: Som pura cafeïna.
2: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
14: Bon dia, Catalunya.
15: Bon dia, Catalunya.
2: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
16: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
17: Són les 6 del matí, bon dia.

0: atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per avui.
1: Però al matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
2: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada. Totes les preguntes. Amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
3: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
4: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
5: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
3: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
1: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
5: És una promo ni res, Roger.
1: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
6: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.

0: 6 i 7.
1: D'una tarda plujosa en algunes parts de Catalunya. Sabeu que n'estem molt pendents i si hi ha qualsevol incidència ho anirem explicant a l'antena de Catalunya Ràdio. Però és un moment de saludar el lesionat Roger Carandell. Bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
1: Com evoluciona la ferida?
2: Perfectament. Una cremada de te a les 3 de la tarda que no ha fet butllofa i, per tant, crec que estic fora de perill.
1: T'havies fet mai cap cremada com aquesta?
2: Una vegada colant uns espaguetis al dit gros... I llavors m'anava a Eivissa. M'acabaven de deixar, feia.
1: Hòstia, una setmana,
3: quina setmana, nen. Tu havies buscat el ser deixat, no?
4: I compte, i això compte.
2: Bueno, jo no havia fet prou com per...
3: Tu ja volies, això.
1: Per evitar-ho.
3: La cremada, no.
1: És l'accident domèstic, aquesta cremada més important que has tingut?
2: Sí.
1: Marta Montaner, quin és el teu accident domèstic més... Vaja, ara estic greu. Se sembla que frivolitzem, ara algú em dirà, sí, quasi em moro.
3: Oh, calla, sí, bé, domèstic. Em va passar dins de casa, per tant, sí. Se'm va trencar la motxilla i em va caure el peu. Una motxilla, tu has agafat...
1: No, sembla
3: la meva motxilla pesa com 15 quilos. Ara no, falta l'ordinador. Pesa
1: sí.
3: I em va caure el dit petit. Un mal... Em va sortir un blau.
1: Passa que es recupera ràpid, no, el dit petit?
3: O no, eh?
1: Et fas molt mal i després de seguida...
4: A mi em va passar el mateix que en Roger. Li ha passat avui.
1: Una cremada...
3: Amb infusió.
4: Em va caure una infusió a sobre i se'm va fotre una cremada, que a més jo, clar, no em vaig cuidar, era època Covid. Se'm va posar negre, però que em pensava que m'haurien... O sigui, de veritat, que la cosa es posava seriosa.
1: Però no ha quedat seqüela.
4: No ha quedat seqüela, m'ho van poder resoldre, però va ser bèstia. Per culpa d'això em van baixar les defenses i vaig ser una infecció d'orina. Se'm va complicar. I tu?
1: Doncs, jo, és que ja estava pensant, em vaig fer un tall. A Washington. Tenia uns ganivets.
4: Si ets aprensiu, avui.
1: Tenia uns ganivets afiladíssims.
3: Noi.
1: I tallant tomàquet, crec que era... No, rentant-los. Saps allò que
3: el rentes?
1: I dic, hòstia.
2: No, és greu, ja abans de mirar.
1: Dic, me cago en dena.
3: A més, sangra tant el dit, fa molta impressió.
1: No, clar, semblava que d'allò... Llavors, crec que vaig estar una estona amb el dit agafat amunt, i jo em dic, merda, ara què faig? Anar al metge, dic, no, acabava d'arribar, no m'atrevia anar al metge, dic, això
3: m'acabaran
1: 70.000 euros aquí i tal, i vaig anar a la farmàcia, i dic, miri, m'he fotut un tall, que em dona? I sí, allà, molt bé, la senyora, no compra't això, tal, unes tovalloletes, no sé quant.
4: I que el dit sempre fa molt de xou, i en realitat...
1: I després res. A veure, és a dir, la senyora em va dir, déu-n'hi-do, però no cal que vagis al metge.
4: És que aquests ganivets que tenim domèstics tan, en principi, inofensius, són molt perillosos, A casa meva mai hem pogut tallar res bé. Sempre tot s'ha tallat com el cul perquè fan por aquests ganivets i no en tenim. Llavors, es va fatal, però almenys no ens tallem.
1: Passa que, si no, anava a dir espatxurres, el tomàquet, per exemple, si el vols tallar...
3: Et pots fer mal igualment.
1: No, doncs clar,
4: sobretot és que queda molt malament. A veure, et fas un mal diferent.
1: Em vaig comprar un afilador. Sí, em vaig sentir Ferran Adrià.
4: És un nivell de professionalitat.
1: A casa...
4: A més, tu que tampoc és el que menges a casa, segurament, no?
1: Faig una amanideta, mica de pollastre a la planxa i avall.
3: I els tomàquets allà, què tal? Bons o no?
1: Als Estats Units? No, són molt més bons aquí. Molt més bons aquí.
2: I vas tenir prou vocabulari d'estar malalt? Perquè a vegades, quan et passa alguna cosa que no et passa habitualment...
1: No, però et dic una cosa. Als hospitals americans, primer que hi ha servei de traducció, si fa falta, no em va fer falta, però després hi havia com molta empatia per intentar-te entendre de qualsevol manera. Mm. Perquè es troben gent que no parla res i, per tant, jo crec que estan molt entrenats...
3: I en el teu cas era molt visual el que et passava.
1: No, és que no vaig...
3: Va entrar i ja... Help!
1: Look, mira. Doncs molt bé, fins aquí. Si us feu mal a casa, sisplau, responsabilitat i no feu com la Juliana, que després va tenir una derivada, això. Prendrem mal amb el que no surti d'avui?
3: A veure, deixa'm mirar.
4: No,
3: jo crec que no.
2: Però mai se sap.
3: Mai se sap. Això són els dies aquells tranquils que a tu et sembla que no...
1: És el pitjor, perquè vas amb les defenses baixes.
4: És el dia que deixes
1: la infecció.
4: És el dia que estàs a la cuina menjant un tomàquet i ho deixes amb la teva parella. És aquest dia, el que penses que no passarà res.
2: Sempre a la cuina.
4: Sempre a la cuina. Quan tu et penses, ui, estic així rara, res.
1: Antibiòtics a mà... que avui la infecció està sobrevolant aquí i encara tindrem...
3: Te'ls han de receptar, els antibiòtics,
1: És veritat, no fem automedicació.
3: Germana de metge,
1: És veritat, no fem broma. Va, ara venim.
5: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kefir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Un minut per sobre, un quart de set. Aviam com ho farem, perquè està la tarda molt complicada.
3: No?
2: No, és impossible.
3: És impossible.
2: Impossible,
3: és un error, segur.
2: Un error. Juliana, bona tarda.
3: Bona tarda, nen.
2: Marta, bona tarda. Ja agobiada amb el WhatsApp del programa.
3: Sí, perquè ja estic rebent aquells missatges que...
2: Que
3: tant m'impacten, que són tota gent cridant-me amb majúscules.
2: No crideu a la Marta.
4: És que a més la Marta, vull dir, portés-ho al WhatsApp i us ho podríem tolerar, però a la Marta no, aquest és el nostre límit.
3: Pànic. No funcionen les entrades a Vic,
2: no
3: ens diuen.
2: No
3: tot
2: en
3: majúscules.
4: No va res, perfecte, internet és una...
2: Molt bé, bueno, Marc, fet, Andreu, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Marta.
2: Aviam, fa un minut, teòricament, han sortit a la venda les entrades no. pels propers teatres del que no surti d'aquí i...
4: No,
2: i tu no. diràs, perquè no, es po, no, no funciona res.
0: Ja es pot,
2: res.
0: Si refresqueu els que ja sou dins la web de Vic per venir a veure'ns el diumenge 25 d'octubre a les 12 del migdia a l'Atlàntida de Vic, ja podreu accedir a totes les entrades.
3: Ai,
0: i podeu
3: ja funciona. I les de Balanyà en viu per Barcelona? Què?
0: Ah, anem a mirar. El
3: perquè també em diuen que va malament.
0: Un a un. Vic funciona. Després anirem a Barcelona el diumenge 15 de novembre a les 12 del migdia, sí. Molt bona hora per fer vermut, al Teatre Coliseum. Allà he d'entrar a la web de Balanyà en viu. I allà dins...
3: Però és Balanyà menya o Balanyà?
0: Balanyà.
3: Balanyà en viu.
2: Que és un miracle que se'n venguin, perquè és que no, com ho explica a mi tot.
0: Cada web té el seu recorregut.
3: També... No, ja ens diuen, no funciona.
2: No va res.
4: Hem compartit enllaços a les nostres xarxes a roba que no surti, tant a Twitter com a Instagram. Ara, també és una casualitat de collons que no funcionin cap de les webs, perquè són webs diferents, teatres diferents. Vull dir que no és culpa nostra.
2: Moment, mi germana, les meves amigues s'han quedat sense entrades.
0: No,
2: exaurides.
3: No, és veritat. Torneu a entrar-hi.
2: Torneu a entrar.
3: Recordeu que això també passava. Ara, quina manera de comparar-se, però amb oques, amb
0: Marta,
3: no, que, havies, que de vegades si t'esperaves uns minuts i entraves. En canvi, els que havien entrat primers es pensaven que ja s'havia esgotat.
4: I després resultarà que no ve ningú, i això sí que m'emprenyarà.
3: Bueno, a Ocas has vist que queden entrades, ara es veu, eh?
2: Sí, em van alliberar unes 5.000 i encara se'n poden comprar, em deien avui. A veure, l'Atlàntida Vic...
0: S'està ja...
2: Funciona, està bé, s'estan venent les entrades i encara en queda.
3: Mare meva, no havia rebut mai tants missatges, és que ni el dia del meu aniversari.
2: Vale, llegim-los, Marta, anem a fer servei públic.
4: Sisplau, i canviem això el dia de l'aniversari de la Marta, 18 de maig, assetgeu-nos aquell dia.
3: 677, 27...
4: Farà el 18 de maig.
2: Servei
3: públic. Per favor, no m'ho tornis a repetir mai més. 677, 27, 10, 58.
2: Quins problemes?
3: La persona que em cridava diu perdó per cridar, ja-ja. Llavors, un altre missatge. No funciona la web, Marta.
4: Ara va la Marta i ho arregla.
2: La mirem.
3: Hola, Marta. La pàgina web del Teatre de Barcelona està tiesa.
2: Oh, sí. Marc Andreu, truca al Coliseu.
0: Estic tocant al Coliseu.
2: Que tenen la web tiesa.
0: Molt bé, ara els hi dic. Mentrestant, també, saber que Esparreguera hi anirem el 12 de desembre a les 7 de la tarda, al Teatre de la Passió.
3: Això si algú pot comprar entrades.
0: No, no, lapassió.net funciona de meravella.
3: Ara,
0: allà també podeu anar al continu les vostres mantres.
2: Vic, tenim engegat.
4: Ja us aviso que Esparreguera és el que més fàcil serà aconseguir entrades, perquè ningú ha fet cap pregunta al respecte d'aquest teatre. Hem rebut un total de 0.
2: Perdona, quina és la web, Marc Andreu?
3: No, la de Barcelona es veu que va fatal.
2: No, i la d'Esparreguera?
3: Lapassió.net.
2: No va.
3: A mi tampoc em va. Marc Andreu.
0: Que no, que sí que va, no?
3: Que no.
0: Va
3: res.
0: Que jo l'he obert.
2: Quina merda, tio.
4: Mira, anul·lem els teatres.
2: Quina merda.
4: Ja està, deixem-ho, perquè és que és tot una merda.
0: És que clar, jo no us...
3: No podem parar de decebre l'audiència.
0: No, si
4: és
0: busqueu...
4: Ara, sembla que ja no podem decebre més.
2: Ha patat la web de Balanyà, ara. Error del servidor. Bueno,
0: estan amb l'informàtic intentant arreglar-ho. No és broma que m'estan informant d'això ara mateix, però perquè molta gent ha volgut entrar a la vegada.
4: Escolta, senyor Balanyà! Sabeu la passió?
3: A Balanyà en viu passa una cosa...
2: I em descriu la web, Marta, perquè la gent no se sorprengui.
3: Quan et dona error a Balanyà en viu...
0: Són increïbles, eh? Molt bons.
3: Saps la típica màscara de teatre, amb una cara contenta i l'altra trista? Doncs aquí les dues són tristes i una plora, però una li cau llàgrima.
2: Si no va res, clar que plora.
0: No, que ho estan arreglant perquè no esperaven tanta gent que volgués venir
2: fins a... A veure, de moment només funciona a Vic el diumenge 25 d'octubre a les 12.
0: I també la veritat que funciona...
3: Que no,
2: Marc Andreu.
0: La passió, però jo ja estic entrant i puc comprar entrades, però no
3: el
0: compraré jo per tots els oients, saps què et vull dir?
3: Bueno, et farem bisum.
4: Sí, exacte.
2: Bueno, escolta'm, mira, anirem avançant...
3: Haurem de fer programa, perquè, clar...
2: I anem informant a la gent, però és que ni vol anar ni... La...
0: Si entreu des dels enllaços que hem pujat als stories d'Instagram, o si no, el Linktree, que també tenim a Instagram, hi ha directament l'enllaç...
3: Que tampoc funciona a Vic.
0: Ara, sí.
2: Ara ha passat Vic. Mira, he pogut entrar a la passió. Peta d'un lloc i s'obre l'altre.
4: Noi,
1: sembla que només va un
3: cop. Veu a l'Esparreguera, que Esparreguera no hi ha ningú que estigui a veure. No, que no anava.
2: Farem una cosa.
3: No, sí, fora.
2: Entrades a taquilla.
0: No.
3: De taquilla es podran comprar entrades sempre que n'hi hagi. És a dir, sempre que no es fem saixos. No, hi havia gent que ho preguntava ahir. Exacte. Fins avui no hem sabut resoldre. Doncs si hi ha algun espectacle que no queda sold out, que n'han més el que passarà, perquè no esteu podent comprar les entrades, per tant, no hi haurà cap entrada venuda, podem vendre-les de taquilla.
4: Hi ha una persona amb una situació molt extrema que ens diu res, no funciona ni mòbil, ni ordinador, ni mòbil de la meva dona.
2: No, apagón bèstia del sector de la cultura, perquè també ens envien un missatge des de lapassió.net que surt un núvol amb un llamp i molta pluja.
3: O sigui, la passió
2: i diu server error, també.
4: Per avui, perfecte.
2: Ens hem patat també la passió. Molt bé.
3: Però això és perquè hi ha massa gent, o perquè aquestes webs són una merda? No, o tot?
2: No, jo crec que ara hi ha molta gent. A més, avui plou.
4: Enmig de tanta mala notícia,
2: ja no va res.
4: Un raig d'esperança.
2: Què ha passat?
4: Una persona que ens diu, ja tinc les meves entrades per anar al teatre de Vic.
2: Doncs ja val la pena. Nosaltres només per dues persones.
4: És una persona que viu a Nova York, em diu.
3: Ara, quina il·lusió. Bueno, escolta, moltes gràcies a totes les persones que esteu intentant comprar entrades. Ens fa una il·lusió tremendíssima. Creiem que seran teatres divertidíssims i que ens ho passarem molt bé i us explicarem un munt de secrets i un munt d'exclusives. Esperem que pugueu comprar les entrades.
2: Escolta'm,
3: en algun moment.
2: Escolta'm una cosa, perdona. Teniu internet tots?
3: Sí.
2: Jo no tinc internet, ara.
4: Espera.
2: Hi ha el meu wifi, també.
3: Saps que hi ha sempre, oi, llavors? La ràdio, Nino.
2: No, és que
3: la ràdio,
2: el necessari...
4: Comencen els primers missatges també dient-nos pesats. Que pesats esteu, com us importa fer sold out al moment, feu programa, sortiu de les webs i mireu guió.
2: Té tota la raó.
3: No té res a veure... No té res a veure amb fer sold out al moment, això ens la suda totalment. El que volem és que la gent no estigui desemparada i ens encantaria que les webs funcionessin.
2: No va res. Ja anirem seguint.
3: No podem fer guió perquè no podem entrar.
2: Però anem a fer guió.
4: Anem a fer guió, que per alguna cosa l'hem redactat.
2: Correcte. Aviam on arribem, perquè també...
3: A mi m'agrada pensar que aquesta persona que ens ha escrit criticant-nos es pensi que no hem fet guió avui ja pensant que tiràvem del rotllo.
2: No.
3: M'encantaria a mi un dia fer programa així, tot improvisat.
2: Mira, dir-vos que tenim també molts missatges a banda del tema dels teatres, al 677-27-1058, amb un tema que genera molt neguit per una foto que ha compartit la influencer catalana Maria Vallespí, on surt anant en moto amb l'Andreu Joanola de La Sotana. Ens diu, sempre he pensat que hi havia alguna cosa... Què aquests dos? Jo crec que potser ha arribat el moment de resoldre aquest rumor, no?
4: Són amics. Sí, molt amics des de fa temps.
3: I això també és molt important que la gent ho vagi sabent. Tu no penges tant un amic si te l'estàs tirant. És que és així de fàcil de vegades.
2: Si
4: justament l'amagues i ensenyes potser només una foto de les seves cames, de la seva mà. Ho fas més misteriós.
3: Que és el que fa l'Andreu amb la seva nòvia, l'Helena, que estan junts des d'allà fa mesos.
4: Sí, gairebé farà un any, diria.
3: Que tampoc és que l'amagui perquè s'entén que té nòvia, però vull dir-te...
2: Bé, per altra banda, altres oients ens han reenviat una de les fotos de l'última publicació de la Rosalia, que seria la foto del seu pastís d'aniversari, i ens diuen, això sí que és un pastís d'aniversari i no la merda del Batman del Plex.
3: No puc estar més d'acord. És un pastís d'aniversari de color blau amb molta garlanda, d'aquests molt sobrecarregats, amb una lletra en cursiva de color vermell, on en francès posa, per molts anys, Rosalia, el francès, que és la llengua materna de la seva nòvia actual, la Loli Bahia. I, a més, per mi, el que és més destacat d'aquesta fotografia, que la Rosalia, com diu l'oient, adjuntava en el carrusel de fotografies sobre el seu aniversari, és que aquesta és la primera imatge que penja Rosalia de la seva actual parella a les seves xarxes socials. Això, escolta, família...
2: És rellevant, home,
3: és
2: i tant.
3: És molt rellevant. I, a més, a mi em fa especial il·lusió. Bé, jo intueixo que és la Loli per la mida dels cabells, perquè porta el pastís amb unes lletres franceses, per les mans... Crec que és evident que és ella. Però després també hi ha un altre senyal, que és aquesta samarreta de Celine Dion, que justament elles, 3 dies abans de l'aniversari de la Rosalia, van anar en un concert d'ella i van anar-hi juntes, i se sap. Per tant, s'entén que inclús podrien haver comprat aquesta samarreta plegades de merchandatge. I aquesta cosa que em recorda una mica la Neus i en Jair, personatges de 3CAT, que quan és l'aniversari d'un es regalen la napolitana ja des del llit estan, perquè aquesta fotografia del pastís, la Loli no li dona a un restaurant, la Loli no li dona a l'estudi mentre ella canta.
2: Li dona a casa.
3: Ella està, si no és al llit, és al sofà que s'acaba de llevar. I això té una part de quotidianitat molt i molt bonica, no?
4: Tota la raó.
2: Ens hem de posar seriosos també perquè hi ha missatges de preocupació pel que li ha passat a l'Anna Guerra, l'exconcursant d'Operació Triunfo, que explica per dos motius. Pel que ha explicat aquests últims dies, per les expectatives que ella tenia ahir i sobretot pel que li ha passat aquesta nit. Per tant, anem a pams. Ella feia dies que estava explicant que s'havia operat els pits i els motius que l'havien portat a prendre aquesta decisió.
7: Con 30 años me cambió el cuerpo de niña a mujer y me veía descompensada las medidas. Yo tengo mucha espalda, tengo mis caderas y noté que se me quedaba el pecho pequeño y llevo 2 años meditando y después cuando ya he estado segura y he visto que no era un impulso, he dicho pues ahora sí que tomo la decisión porque puedo y porque tengo, gracias a Dios, la oportunidad de poder.
2: Aquests eren els seus motius.
3: Hi ha molta gent, que li deia a l'Anna, això que et canvia el cos als 30 anys és impossible, això és mentida.
4: El cos et canvia,
3: el cos canvia constantment.
4: És veritat que potser l'expressió no és que
3: de
4: el cos...
3: Nena,
4: de nena ja no... O sigui, no sé si aquesta és l'expressió, però vaja, si ella... Què hem de dir?
3: Sí, sí.
4: Sí, què hem de dir?
2: A més, això eren unes declaracions que feia Los 40 fa uns quants dies, doncs ahir ella explicava des de casa seva que tenia moltes ganes d'anar a l'estrena del musical d'Alejandro Sanz.
8: Llevo 2 setmanes operada. He puesto una talla que era la que quería, la que para mí iba con mi morfología, con mi espalda, con mi cadera, con... O sea, no penséis que el cambio tiene que ser bestial. Bueno, os lo enseño esta noche. Esta noche... con el lucaso que me han preparado para la alfombra ya os va a quedar todo claro.
4: Aviam, a mi sí que hi ha una cosa en aquest unboxing de tetes que m'incomoda. Que hi ha, mira, que està bé que ho tracti amb naturalitat, no? Suposo, però...
2: Aquest, però, com clar. Tetes reveal, no?
4: Tetes reveal, és una teta reveal.
2: Bueno, ja li feia il·lusió amb el vestit nou i ensenyar-se.
3: I al moment també parlant amb la seva cirurgiana com havia quedat tot.
2: Ella està molt contenta de la clínica, també,
3: sí,
2: i de com
3: sí,
2: ha
3: funcionat promo, ja, sí.
2: Tot. Sí, exacte. Doncs bé, ahir havia de ser una nit ideal i es va convertir en una nit per oblidar. L'Anna va patir un accident perquè va caure per les escales del teatre.
3: No siguis.
8: Perdona. Y cuando estoy subiendo las escaleras del Coliseo, se me resbala un tacón, me empiezo a caer, al camarero que venía con las copas vacías detrás, me lo llevo conmigo en la bandeja y rodé 9 escalones abajo. Asustó mucho a la gente, no en un pie, heridas, nada más. Y en el momento me asusté.
2: Sí, claro.
8: Me asusté porque, ¿sabéis que estoy recién operada? De veritat que no se puede ser tanto en la vida.
4: La tia es parteix el cul, perquè realment les caigudes, si acaben, diguéssim, bé, com és el seu cas, sempre fa una mica de riure. Pobra, ella il·lusionadíssima, estrenant tetes.
2: No, i explica que el primer que fa...
4: A més, amb bombo i plateret, ja ho veureu aquesta nit, que les trec a passejar.
2: És molt graciosa explicant-se.
4: Atenció a tothom, que ensenyaré els pits.
2: Molt graciosa explicant-se, i diu que el moment que cau a terra i va tot de gent com a auxiliar-la...
4: Que tira el cambrer amb la safata.
2: No, li tira tot a terra, tot de vidres, i el primer que diu és, no em toqueu, i ella comprova
4: que les tetes,
2: que les tetes on estan acabades de posar i veure si estan bé.
4: Home, caure bé. I fotre's un cop, depèn de com, quan estàs passant un postoperatori, que és el que
3: no, fa
4: ella.
3: Mal.
4: I pot ser molt tremendo, vull dir que clar que es va espantar.
3: L'Anna Guerra, per cert, que s'ha fet amiga d'en Pepín, de l'Espombo.
4: De veritat.
3: Sí, perquè han concursat en aquell programa que ha de sortir aviat, ja a les teles, amb la Marta Pombo. Es van fer molt amigues, una cosa que suposo que veurem aviat. I mira, han anat quedant al restaurant Camino i l'Anna ja coneix en Pepín, el seu pare.
2: Bueno,
4: una més de la família.
2: I tant. Bueno, que tu ets amiga d'en Pepín, ara estic pensant perquè...
4: Podeu quedar a les 3, Marta, bueno, mira.
2: Les 5. Us vau posar a parlar. Ja. Deixa'm ordenar això, un moment això. Marc Andreu, tornem un moment als teatres.
4: Sí. Què vols dir, que calia fer aquest tema? Que jo entenc que fa gràcia i és còmic, però...
3: No, ja, perquè no obrim els melons de la pressió. Basta.
2: Marc Andreu...
4: Aquí hi hauria molt de temps.
3: No hi hauria, però ara no estem inspirades, no. Tampoc, no?
2: Repassem els teatres un moment, perquè és servei públic de la gent que vol venir a veure'ns, llavors anirem a publicitat i continuarem.
9: Doncs això, aquest proper 25 d'octubre, a les 12 del migdia, serem a l'Atlàntida, al Vic.
2: No, sí. Jo crec que això està molt clar, fa molta estona, Marc Andreu, sí, i si ja funcionen les webs.
3: No funcionen.
9: Vic està funcionant i queden molt poques localitats, la veritat. Balanyà, encara tenim el nostre informàtic intentant solucionar el problema de la web.
2: No, el seu, el nostre.
4: No?
2: No, tinc el plaer de conèixer l'informàtic del Coliseu. La passió funciona?
9: I la passió a mi em funciona i es van venint entrades, també. Intenteu entrar-hi des del link que hem posat a les nostres xarxes socials, més concretament a Instagram, i allà podreu...
4: Perdona, també és a Twitter l'enllaç.
9: Sí, també és Twitter.
4: Sí, arroba que no surti, ha recuperat la vinga. Twitter i ja també hem compartit.
2: Molt bé. Va, fem una pausa.
4: Sisplau.
5: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Passa un minut de 6:45 de la tarda. A tot això, la Shakira segueix a Madrid amb la residència que està fent i el seu estadi personalitzat.
10: Tengo derecho de
4: Shakira farà 12 concerts a Madrid i ja en porta la meitat. Fins ara n'ha fet 6 i la resta serà la setmana que ve. El dia 11 d'octubre finalitza ja la seva residència de Les Mujeres Ja No Lloren a la capital espanyola. Ja hem parlat molt d'aquesta estada de la Shakira a Madrid, d'aquest estadi Shakira personalitzat i eteri que acull aquests concerts, però hem parlat molt poc, jo opino, del Macondo Park. Avui. Perquè no només hi ha aquest estadi Shakira, un estadi temporal per acollir aquests 12 concerts, sinó que tot plegat passa dins d'aquest Macondo Park, amb més de 220 metres... Mil? Mil? Sí. 220.000 metres quadrats.
1: Hòstia, ho trobava petit, eh? És que...
4: 220.
1: Escolta, bueno, és una
4: és
1: casa.
4: És molt de metro, eh?
11: Home, és una casa.
1: És una mansió. Ah. És una mansió, però clar, un festival.
4: Bé, el Macondo Park, això, un munt de metres, deixem-ho aquí, que et convida a moltíssimes altres experiències més enllà de la música de la Shakira. Es parla de l'espai com un destí cultural immersiu.
1: Quina gran idea.
4: Una ciutat paral·lela dins de Madrid on la música, l'art, Roger, no riguis, i la comunitat
1: no
4: s'uneixen. Una ciutat efímera per donar veu a la cultura llatina. De fet, el nom de l'espai mateix, Macondo, ja és una referència llatina, concretament a l'escriptor, també colombià, Gabriel García Márquez, i a la seva obra més important, que és 100 anys de solitud, que és un gran clàssic, que per cert us recomano molt,
1: boníssim.
4: Perquè parlem poc d'això, però a mi m'encanta la literatura del boom llatinoamericà, vull dir que us ho recomano molt.

0: treballar-la, ho dic perquè ella ha estat ocupada fent la volta al món i fent 500 concerts cada dia. Uh-huh. Ella explica que amb aquest espai volia crear un lloc on la realitat i la màgia convisquessin, com el Macondo, justament, de Gabriel García Márquez. I és un lloc amb moltíssimes possibilitats. És bàsicament un parc d'atraccions. El Macondo Park, us l'heu d'imaginar ple de colors brillants, a més de Titanic, penseu que rebrà més de 600.000 persones durant aquests dies. Tu entres per unes portes plenes de colors i neons, amb un gran "És la Tina" a dalt, coronant l'entrada del recinte, i depèn de la porta que escollis, arribes a un punt del parc o a un altre.
1: Pensava que aquesta banda sonora només era per Marta Riumbau.
0: Bé, ara que la Shakira ha decidit fer una ciutat efímera, m'ha semblat que encaixava.
1: Igual la tenim també allà, la Marta, ajudant.
2: Sí, muntant, ella,
0: ella. Mira, ja dic, la Shakira pensa i ho podeu fer tot
1: amb l'Àlex del rellotge.
0: Bé, un dels camins que pots escollir quan entres en aquesta gran ciutat de Macondo, en aquest És Latina, et porta a una biblioteca on hi ha un espai immersiu, justament inspirat en 100 anys de soledat, que en Anvés, el llibre preferit de la Shakira, perquè si no, ja no m'ho explico, que hi ha mil esdeveniments organitzats amb més de 24 escriptors, per tant, un espai molt cultural relacionat amb la literatura. També hi ha el taller dedicat a la moda i als dissenyadors emergents que vulguin ensenyar la seva feina, però juntament amb firmes d'alta costura, a més de desfilades. El mercat és un espai destinat a conèixer la gastronomia llatinoamericana sota la direcció de Rafa Zafra, i la sala és un pavelló gegant on s'han fet concerts d'altres perfils com la Nati Peluso o la Maya.
2: Aquí s'haurà d'anar a passar el dia, no només al concert, perquè si vols veure tot...
0: Aquí t'has d'endur el biquini a la motxilla, el biquini de menjar, no de banyar-se, perquè d'entrada no hi ha atraccions aquàtiques, però vaja, espera't, perquè la tia ha muntat un sarau de tals dimensions. La meva part preferida de tot aquest show, però, és el Museu de la Shakira i el Club de la Lloba.
2: Com?
0: Oh, wow. Són espais dedicats literalment a la Shakira, és a dir, museus. Són museus dedicats a tota la carrera de la Shakira i a mi, sincerament, no em pot semblar
3: més genial. Però es diu el Club de la Lloba.
0: Es diu el Club de la Lloba i el Museu de la Shakira. Però és que no només això, després també tenim el Macondito, que com el nom ja indica és un Macondo petit. És el parc infantil dissenyat per Disney i els fills de la Shakira, en Milan i el Sasha.
1: Ah.
0: A mi de nens ja no en tenen res. Però bé, jo entenc que a ella li va fer il·lusió de dir, tu, ja que tinc uns fills que encara són prou menuts, anem a veure quines idees se'ls acudeixen, allò que es diu, no?, de poder ser escoltat també les criatures quan també pensem als seus espais, etc. I tots aquests espais porten a un camí principal que et porta a l'eix central del Macondo Park, que és l'arbre de Macondo, on fan activitats a l'estil recrear el Carnaval de Barranquilla, que és la ciutat d'origen de la Shakira. Fomo terrible, i a mi em fa una enveja profunda no poder anar a passar un dia al Macondo Park amb la meva entrapa a la motxilla i moltes ganes de divertir-me, i la timidesa a casa, que és tot el que s'ha de dur, suposo, quan vas allà a passar el dia. A part de, en tinc un exemplar de 100 anys de soledat, que hi té molta presència, que m'agrada que la literatura tingui tant de pes en aquest espai, però al final de tot plegat el més important és l'estadi Shakira, on si aconsegueixis arribar-hi, perquè clar, això és una gincama, perquè hi ha mil altres sales abans, et canta unes cançons des de tan lluny que entres, o sigui, estàs pràcticament a un codi postal diferent que ella. Jo he vist Instastories que dic, val més la pena posar-te cançons a casa. No? O sigui, llunyíssim, és tan gros l'estadi, tan colossal, que no sé ni si val la pena l'experiència. El cas és que per entrar dins de l'escenari, la Shakira va acompanyada de famosos que la segueixen en massa, tots vestits amb capes com platejades i ulleres de sol metàl·liques. Que és un gest aquest que ressona molt a l'estela dels últims concerts multitudinaris que hem estat vivint. És un concepte com molt similar al de la caseta de Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia.
1: Que us anava a dir que el concert de el 3 d'octubre, això és demà passat, sí, de la Shakira es retransmetrà en directe per Amazon.
2: Ostres,
1: Prime Video.
0: Doncs això és el que s'ha de fer. Doncs jo això és el que faré.
2: Que es veurà perfecte i se sentirà genial, clar, en principi.
1: Si voleu.
0: És un diumenge?
2: Sí. Llavors el mirem cadascú.
1: No, és un dissabte.
0: A Mallorca, disculpeu que vaig al Flem, si em voleu venir a veure, a les 4 de la tarda, em penso que és.
2: No tinc part,
0: Bé, això que deia, que aquest gest de la Shakira d'entrar envoltada de famosos ressona molt en aquesta estela dels concerts multitudinaris que hem anat vivint últimament. És un concepte molt similar a la caseta Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia. Que clar, això converteix l'experiència en un esdeveniment on en realitat tu com a públic estàs més pendent del famós que et toca que del propi espectacle. Per aquest motiu, i per molts altres, igual que el concepte de la caseta de Bad Bunny va ser criticat, això també ha estat assenyalat, sobretot per part dels fans més fans, que reivindiquen que, a banda de tenir aquest punt distòpic surrealista que sembla potenciar unes èlits concretes per sobre de les altres, és veritat que és una mica absurd.

0: potser entrar en famosos que anant bé no són ni fans teus, només perquè volen protagonisme, quan milers i milers de fans de la Shakira s'han desplaçat a la capital madrilenya per veure-la i s'hi han gastat molts diners, recursos, potser s'han demanat dies de festa, tot per estar allà. Clar, molts consideren que la Shakira hauria de donar prioritat a aquests, als seus fans més veritables, que després aquí entres en la competició de qui es
1: com
0: mereix.
1: Com ho demostres, no?
0: Com ho demostres, marques. Per les hores que l'has escoltat a Spotify, pels anys que fa que la segueixes a Instagram.
1: O fas un examen
0: d'accés. Has de fer un càsting, no està clar. El cas és que ella ha decidit, després d'aquests dies de crítiques, apostar per un canvi en aquesta entrada. Almenys durant un dia. Perquè la cantant colombiana el divendres passat va entrar a l'escenari envoltada del personal mèdic del Centre Mèdic Tecnon de Barcelona, que són justament els professionals que la tenien a ella durant tots els anys que va estar vivint a la ciutat, però no només a ella, sinó als seus fills i sobretot al seu pare, en William Mebara, que té 95 anys i ha tingut diversos problemes de salut aquests últims anys. Per tant, qui va seguir el camí de la Shakira fins al centre de l'escenari, perseguits per càmeres i vestits amb aquest modelet espantós, platejat i amb unes ulleres metàl·liques, van ser ells, no? Tot aquest personal sanitari convertint-se també en un gest molt bonic. I, de fet,
2: a mi això em va... A mi em va guanyar, eh? A mi em va guanyar, com fes.
0: Sí, crec que són les coses que sí que està... O sigui, crec que aquí ens guanya tots.
2: Sí.
0: Perquè, clar...
2: I que la Shakira té bon cor.
0: Sí, de fet, tots els metges, infermers i altre personal sanitari que ha coincidit amb ella, justament expliquen que ella és tan maca, que és tan generosa, que en el tracte de tu a tu, tot i la teva experiència personal, Marta, que sabem que no és bona amb la Shakira, en general...
2: De fet,
0: és
2: no és
0: bona
2: amb el germà, perquè jo amb la Shakira ni vaig poder parlar.
0: Tens raó, la Shakira va ser manipulada.
2: El dolent és el germà, sí, perdó. Presumptament.
1: Va sobreprotegir, sí.
0: Bé, el cas és això, que tot plegat és molt bonic i és emotiu, sobretot perquè en comptes de donar el mateix espai de sempre, a la gent de sempre, els mateixos perfils d'entreteniment, que també està bé, però que un dia es faci cas també a gent que es dedica a les cures i que té una feina imprescindible, vulguis que no, és xulo i crec que seria interessant que passés més sovint.
1: Escolta'm, no deixem la carpeta Shakira. Jaume Miranda, bona tarda.
3: Bona tarda, com
1: aquí a l'estudi.
0: Aquesta frase ens desitjàvem abans de néixer. Hi ha un moment en una relació humana i personal que és l'única manera de descriure el que està passant allà.
1: El tema, Marta, és que podria tenir un nou pretendent.
0: Ja m'agrada a mi també dir el meu. I que...
1: No, no està interessant
2: molt. Sí, però si voleu, que només se't sent a tu.
0: Escolta,
2: també.
0: Si voleu us deixo reflexions gravades i les tireu perquè tu...
1: No, doncs està
0: molt que bé. No interactuem.
1: És que jo he pensat, què afegiràs en això que ha dit ella?
0: Et dius, sí, bé, tens raó. Vale, va, tens raó, Marta, digues, aviam.
2: Doncs la Shakira té nou pretendent. Que això no ens hauria d'estranyar perquè està claríssim que la llista és llarga i que l'última es posi la cua, m'entens? Però això és el que van explicar ahir les mamarazzis del seu podcast perquè Lorena Vázquez i Laura Fa asseguren que hi ha un home que li va molt al darrere a la cantant y que ya habría un puntet de ilusión.
4: Que es una cantante a la que le hemos dedicado muchísimas horas en este podcast y que hay una pista que nos haría que pensar sí. Que al menos tiene un pretendiente. ¿Podemos decir que es muy alto?
5: Sí.
4: ¿Podemos decir que seguiría la estela del resto de hombres que le han gustado a Shakira porque muchos se han dedicado a esa profesión?
5: Sí. ¿Qué? Y que... Y que estaba hace poco, que le ha visto en varios conciertos últimamente de Shakira.
4: Que es un pretendiente que mantiene una buena relación con el entorno de Shakira.
5: Sí.
0: M'encanta quan fan això, de dir-ho pràcticament tot.
2: Bé, dir-ho tot. Clar, per les seves paraules no acabes d'entendre la professió d'aquest pretendent perquè podria ser la d'esportista, no?
1: Sí.
2: Fent referència a Gerard Piqué. Però també podria ser músic, per Antonio de la Rúa, que és un altre ex-mític de la Shakira. Però és alt ell. Com el prototip d'home de la Juliana. I ja l'hauria vist unes quantes vegades al concert de la gira Les Mujeres Ja No Lloren. Que això passa, que quan t'agrada un músic fitxes a tots els concerts que fa.
0: Faci el que faci, Marta, s'han fet barbarites.
2: Per molt que te'l sàpigues de memòria i que ja... És que tu saps, t'avorreixes.
0: Com més de memòria te'l saps, més vols anar-hi. Diuen.
2: Moltes ganes de descobrir qui és ell. Ja ens arriben whatsapps de gent que assegura que té el nom. No sé si voleu que el llegim.
1: Sí, sisplau.
3: Per favor.
2: Ens diuen el 677-27-10-58. El llegeixo tal qual. Això és un WhatsApp que ens arriba, no estem afirmant res. Diuen.
0: Això és algú que ens ha escrit
1: algú
0: un missatge
1: diu,
0: que té
1: alguna
0: intuïció.
2: Algú diu,
0: l'estómac així mogut.
2: Aquest Macondo Park amaga un jugador de l'NBA que viu a Miami i que ve cada cap de setmana de Miami per veure la Shakira. I ens diuen el nom i cognom.
3: Digue-li ja.
2: Serge Ibaka.
3: Que sé què, ja comencem. Sempre és la desil·lusió quan no sé què.
2: Escolta, l'important és que li agradi a ella, que no està clar, perquè de moment hem de parlar de pretendents.
3: Jo ja compto que l'Òscar Fernández em dirà que està dit tan famós.
1: Ex del Madrid de bàsquet.
6: És que jo pensava, ses mamarats, i no diuen es nom, perquè se volen jugar amb es misteri, però que no se saben pronunciar.
2: Ja se'ls va veure junts, trobo per aquí.
3: És més famós que el Magic Johnson?
2: Home, no. Impossible,
1: no?
3: Jo el Magic Johnson, com que vaig descobrir qui era fa 6 mesos.
7: És el preferit de l'Òscar Fernández.
3: No, jo ho sé.
6: Ja, no sabia. Sembla... Pensava que era un Mac en Black McLaren, que és el Magic Johnson.
3: És un jugador de bàsquet molt famós, però és que per aquest nom, clar, no...
2: I
3: no,
2: per temps, fa temps que no associàvem cap nom amb la Shakira, no? Sí. Perquè jo l'últim que tenia per aquí apuntat des de Gerard Piqué era que havia sonat una mica el nom de Lewis Hamilton el 2023, és perquè se'ls va veure junts en iot, que ara ell està amb la Kim Kardashian.
1: Sí.
2: 2024 amb l'actor Lucien Laviscount de la sèrie Emily in Paris, que apareixia al videoclip de Punteria de la Shakira, que ja no hem tornat a sentir mai més.
6: Això lluïa màrqueting, no? Realment.
2: Sí, sí. Semblava una operació de PR.
3: Això que Punteria a mi em va encantar, eh? Vaig dir que me la posaria tan
2: que aquest disc no l'hem sentit gaire, eh? Excepte la sessió de Bizarrap, les altres han estat una mica...
3: I mira que Coete... Vull dir, hi havia cançons que jo el primer cop que les vaig sentir vaig dir boníssima, mai més.
7: La del Manu és aquesta.
3: És el meu looks.
2: I fa uns mesos la vam veure ballant salsa, que això ens ho va explicar en Jaume, amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo. Mm-hmm. I des d'aleshores no havíem vist més moviments de maluc.
6: Que realment aquest Manuel García Rulfo és el més contundent i el que més lluïa cita, perquè se va filtrar un vídeo d'ells dos ballant salsa i realment...
2: Sí, com veure sexe.
6: Jo no sé, digueu-me seca, però jo si ball salsa així amb algú, acaben al llit.
7: Jo a l'hospital, vull dir...
3: L'han cremat amb una infusió.
7: L'he cremat amb una infusió i vaig una mica embenat. Res greu.
2: Mira, com lligaràs amb això, també? És que qualsevol cosa que et passa ja és excusa per lligar.
3: Si ens enrogeixi.
2: Sí.
7: Passa un minut de tres quarts.
3: I com vius, tu, amb aquesta tranquil·la?
2: Li diran, ai, com et trobes? Com estàs?
7: No, vols
2: que et curi?
7: Sí, quedem dissabte.
3: Ai, el joc, el roleplay justament del personal sanitari, jo no sé si és ofensiu pel personal sanitari, però funciona tant.
7: Molt bé.
2: Tu l'has fet servir?
3: Marta, sempre que he pogut, i a més és de molt jove.
7: I de què fas?
3: Nena. Depèn, jo tinc puc tenir...
2: Fas de malalta o de...
3: Fer de malalta, però també puc...
7: O de metge.
3: Mira, us confessaré fins i tot una cosa.
7: No, de metgessa calenta, oi?
6: Oh, my God.
3: No, no, us ho confesso.
2: Va, sí.
7: No, però digues que és una amiga.
3: Una noia.
7: Sí, ara. Que què?
3: Que fins i tot té una bata de metge a casa. Perquè mai se sap el que pot passar.
7: Que és molt diferent la bata de metge o de pacient. Perquè la de pacient té el cul obert.
2: No, el material és molt diferent. També una és molt fàcil de trencar i l'altra no tant.
3: O sigui, aquesta amiga quan juga a fer de pacient ja va amb el pijamet o amb el que ja porti del carrer, m'entens? Com quan vas al metge més en plan, no en plan cirurgia, sinó en plan refredat.
7: És a dir, només es vesteix el personal sanitari.
2: Més de cap, no? Una metgessa de família.
7: Més d'urgències.
3: Només es vesteix el personal sanitari, sí.
6: Molt bé.
7: Passen dos minuts, a tres quarts de set. Mira, comentarem l'entrevista d'ahir als Javis a Can Giró.
8: Javier Ambrosi, Javier Calvo!
7: Els directors de La Bola Negra, que van ser el plat fort del programa Karel Show, que presenta en Marc Giró a La Sexta, una entrevista que Marc Andreu va veure en directe i que hem estat comentant aquest migdia, força llarga, d'uns 37 minuts,
6: dedica molt de temps.
7: Que no es fa llarga. Jo vaig veure uns Javis divertits, feliços, tranquils, i sorprenentment parlant sense manies de la seva separació.
6: Sí, i això em va sorprendre moltíssim, perquè últimament tot era el focus, la pel·lícula, no ells dos, la seva vida personal.
7: Bé,
2: ànims.
6: Avui
2: estem molt desbordats.
6: Miguel Bernado, jo sé esteu guitarrica de la Fuente. Jo te tocaré ese trompeta.
3: Aquest episodi no es pot publicar.
2: Trompetica de la Fuente és boníssim, eh?
3: Hem de fer veure que hi ha hagut algun problema.
7: No hi ha cap problema, només en els teatres.
6: No, ja no hi ha problema als teatres, per cert, eh? Ja podeu comprar tot arreu.
7: Bé, a mi el que em va quedar molt clar és que cada un dels Javis, no sé si tu Marc Andreu també, però passa per un moment vital com molt diferent, que cadascú viu la ruptura de maneres diferents, i això es veu per exemple en la manera que estan celebrant els premis que els estan donant últimament, com per exemple el de Festival de Donostia.
9: ¿Dónde ha sido la mejor fiesta? Post,
10: pues sabes que
9: post estreno.
10: No tengo ganas de fiesta.
9: No me mientas.
10: No, de verdad, estoy irreconocible. En cambio, me fui a dormir y de hecho me fui a llevar el premio a la caja fuerte y a las 8 de la mañana me llamó a la habitación y me dijo, perdona, ¿me das el premio?
11: Me toca.
10: Y se lo llevó.
11: Sí que es cierto que quizá la Playa de la Concha me vio
9: amanecer.
11: Hacer un walk of shame por todo el paseíto hasta el hotel.
10: Yo nada,
11: el,
10: yo nada.
11: El San Sebastián sí lo celebre.
10: No, yo estoy muy tranquilito.
1: Un està en època de sortir de festa fins a les 8 del matí i l'altre, doncs, que se li han passat les ganes de sortir.
2: Potser això és el que, potser això és el que els va separar, també.
1: Entre altres coses, podria
6: a veure,
1: ser.
6: Sento honestos, té pinta que en Ambrosi està passant per un mes de tranquil·litat, però que hi tornarà,
1: però
6: no?
1: És que és temporal, no?
6: Sí, potser. Jo també he tingut aquest mes, però després sempre tornes.
3: Ah, també dic una cosa, i això sí que és absolutament carca, però moltes vegades també és cert. De vegades, quan tens parella, baixa molt. Les ganes de sortir de festa.
6: Sí, estaria bé que no fos així, perquè llavors vol dir que només surts per lligar, en certa forma.
3: Però que tampoc passa res si surts només per lligar, no?
6: És que
2: o que hi ha un altre tipus de pla que et ve més de gust, que és estar amb la parella.
6: Jo sortir amb una amiga que sé que en qualsevol moment me pot deixar tirada per un pit pelut, me molesta. Per un pit pelut o un pit pelat, el que sigui, però m'enteneu, no? Se molèstia, això.
3: Sí que t'entenc, però clar, com que al mateix temps sóc aquesta amiga, perquè jo tinc un problema molt greu amb això, vull dir, jo no, el tant per, no és que només m'ho passi bé així, perquè també m'ho puc passar molt bé si sona bona música, però el tant per cent de possibilitats de passar-m'ho bé puja tant quan hi ha algú que m'agrada la festa, però puja tant, incrementa d'una manera bestial.
6: Ja, però estàs com buscant-ho de forma una mica desesperada. Saps aquesta amiga que no t'acaba d'escoltar, sempre està mirant per darrere i tu ho detectes? Sí. Això és l'amiga que me molesta.
3: No, tampoc tant, crec.
6: Si tu lligues molt, jo entenc que tu lliguis. Jo és que no, si jo no pogués, me lligaria amb tu.
3: No, jo no lligo molt, ja ho saps tu.
6: Bueno, però això, més hauries de lligar.
1: Amb tothom, estic veient.
6: Que
3: estàs gelós?
1: No, no, sí, estic content.
6: Que bé.
1: Feliç. En Calvo explica en aquesta entrevista amb en Giró que, clar, com que es van separar durant el rodatge, hi havia dies que estava una mica tou i això el va portar, doncs, a fer un acte de generositat a mig rodatge.
10: Pacharán.
11: Sí, Pachi. Pues Pacharán, Javi y yo ya nos habíamos separado y estábamos rodando, yo aquí contando ya todo. Y apareció por la finca donde estábamos rodando Pacharán.
10: Sí.
11: Estaba como abandonado, su madre yo creo que estaba por ahí cerca, pero yo no la vi. Una de las chicas de arte lo cogió y lo adoptó, pero no podía hacerse cargo de él. Y entonces yo, en cuanto le vi, me enamoré de él, y como estaba yo un poco, que digo, bueno, pues ahora que estoy en la separación, me cojo un bebé y le cuido, y así pues nos hacemos compañía mutuamente. Pero Javi se enamoró del perro y dijo, por muy separados que estemos, yo también lo adopto.
1: Per tant, custòdia compartida de dos adoptats. Pacharán.
3: Havent-lo deixat, ja que jo entenc que en un moment separat, de molt enamorament t'agafis un gos, acullis un gos, perquè els gossos no es compren, i diguis, va, ens fa tanta il·lusió, i després, clar, hagis de fotre això de la custòdia compartida, però ja separat.
12: Això ho fa l'Ambrosi, més a més, perquè l'Ambrosi sí que parla molt com a parella tota l'estona. En canvi, el Calvo, a tota l'entrevista, és com ell.
2: Llavors, marca més distància.
12: Sí, marca molta més distància. De fet, el gos, en principi, expliquen és, o sigui, se'l vol quedar el Calvo.
1: En Calvo
12: i l'Ambrosi diu, però no, jo vaig venir aquí i també l'havíem de compartir junts. Està com tota l'estona a veure si
2: no és fàcil deixar anar.
1: No s'allunyi gaire.
2: Deixar anar no és gens fàcil.
1: Sí, és fàcil.
6: Ells dos ja compartien dos gossos, que no sé el nom.
12: Sí, explica que justament quan es van separar, un dels dos es va morir.
1: Una gossa es va morir, que tenia una malaltia.
2: Ai.
1: I l'altre, doncs, amb custòdia compartida. I ara en Pacharán, que s'ha sumat com a la família.
6: El nom està molt bé.
3: Sí, parlant de mascotes i males notícies, la Maria Pombo, pobra, encara no ha trobat pas el seu
2: gat.
1: Porta molts dies allà. Parlant de custòdies compartides, el que sí que compartien abans era l'entrenador personal, i arran de la separació, doncs sembla que no poden compartir-lo.
13: ¿Qué ha pasado con la custodia? Una custodia importante, un conflicto que ha habido en este divorcio vuestro, ha sido el del entrenador personal.
10: Pero las ha quedado con Javi.
13: A ver, ¿cómo ha sido esto? Pues se ve que ha habido algún momento de la custodia del entrenador personal.
10: Porque Javi no puede madrugar.
11: Yo no puedo madrugar.
10: Entonces siempre me tocaba a mí.
11: Yo soy como Lolita, no puedo madrugar.
10: A las 6 de la mañana o a las 7.
11: A mí hacedme lo que queréis, pero no me hagáis.
10: Entonces hay un momento que yo he dicho, no me voy a levantar yo dos horas antes para que entrene también él.
11: Claro.
10: Entonces yo me tengo que buscar a otro.
11: Sí, lo que pasa que tú estás contento, ¿no?
10: Yo estoy contento,
11: pues ya
10: sí.
11: Está. Y ya está. Un abrazo a Rafa.
10: Un beso para los entrenadores personales.
11: Sí.
1: Per tant, en Calvo és qui s'ha quedat l'entrenador personal.
2: Clar, anar-ho repartint tot,
1: tot.
2: No només aquella casa que va sortir en aquella revista del Mueble.
1: Hi ha moltes coses petites que també has de...
6: Que en Ambrosi ja li deu agradar el nou entrenador, perquè va dir a la Resistència, fa uns mesos, que s'havia posat molt a tope amb el gimnàs, també una mica per aquesta cosa de ser crisi dels 40, i que estava refamora total.
1: No ho sé perquè no ho hem vist, però sí que sabem que en Calvo està fent moltíssimes abdominals, passa el dia fent planxes, perquè en Giró treu una foto, no?, sense samarreta.
6: Home, seguir en Javier Calvo és una mica com seguint en Mario Casas, eh?
1: Sí, que no hi ha teixit. Sense samarreta.
6: No hi ha teixit, que ja m'assembla bé, eh?
3: Ja fa molt que va passar el lladre.
1: I aquí és important sentir què diu l'Ambrosi d'aquesta foto amb abdominals.
10: Yo quiero también decir aquí una cosa muy importante.
13: Por favor.
10: Que es divorciarnos si se pone así.
13: Eso te va a decir.
10: Yo también, bueno, quiero también que alguien me pida disculpas.
13: O sea, o sea, entonces,
10: vamos, dime, a ver, los últimos 5 años yo eso no lo he tenido en casa.
11: Yo, si lo, a ver, yo soy muy pudoroso, entonces Jené sí, que yo me estoy duchando. No, eso soy yo. Pero que yo me estoy duchando y me llaman Carlos González. Sí, y Genesi.
13: Está maravilloso Carlos González.
10: Sí, pero Carlos, hay que ponerle una orden de alejamiento.
11: Quita rica, Carlos González, Milo, que es su primer papel.
1: Aquí acaba explicant que si el truca com el seu grup d'amics o actors del rodatge i ell s'està dutxant, com que sempre el truquen en videotrucada, no té cap problema en agafar-lo i mantenir la conversa mentre segueix dutxant-se.
2: Molt a favor.
12: Clar, és que la Soriana això ho fa sempre, de fet.
2: Això de fer un glow-up físic després d'una ruptura passa.
1: Passa molt sovint.
3: I jo entenc la broma de l'Ambrosi. El meu ex, quan es va tallar els cabells, ja estava guapíssim. Quan ho acabàvem de deixar, dic de veritat. Sempre sap greu, però és la vida.
6: Però tu te creus que en Javier Ambrosi no ha palpat aquests abdominals després del divorci?
2: Clar que sí. Sí, però ja els està bé mantenir aquest storytelling.
3: I que entenc que fan broma. O sigui, és més,
6: una, és més una broma, però...
1: Sí, ho porten molt bé, vaja.
2: Sí, almenys públicament. Sí. També són actors, A banda de directors. Ah, perquè ells van fer també els seus papers,
1: Sí. De fet, ho expliquen tan bé que en Giro al final li venen ganes de separar-se, també.
13: Les està teniendo también, los veo también tan radiante que digo, es que voy a llamar a mi abogada, con dos cojones. ¿Lo recomendáis?
10: Lo recomiendo.
11: A ver,
10: sí.
11: Yo creo que hay que estar en movimiento en la vida y hay que, si hay algo que no funciona, que evolucione, porque nosotros seguimos, nos vemos todos los días.
10: Rato. Y nos queremos muchísimo.
11: Y nos queremos muchísimo. Yo creo que las cosas llegan a un punto que hay que saber verlas. Siempre llega tarde, ¿no? La separación siempre llega tarde. Cuando ya uno no...
10: Cuando ya no te quieres. En este caso, era el momento, porque estábamos en medio del rodaje de una peli. Entonces, lo hemos hecho tan bien que es que el rodaje ha sido estupendo. Mantenemos los mismos amigos. Nuestras familias están unidas. Es decir, el único cambio es que hemos sido honestos con una realidad. Pero creo que es que solo hay una vida,
2: Són molt monos els dos, però també es nota molt quan un deixa un. O sigui, qui té més la iniciativa, que no vol dir que no fos una crisi conjunta i que els dos necessitessin deixar-ho. Però... Javis, Carles Porta i Thor,
1: Això aviat,
2: Ojo,
1: HBO, no?
12: Una producció que ells seran, això, productors executius.
2: I amb quin idioma?
12: En
2: castellà, no? Tampoc és que en Carles Porta li hagin caigut molts anells amb aquest tema.
12: I els guionistes seran la Dora Solà, de La Casa en Flames, i el Fran Araujo.
1: Doncs a Torca ja no li queden més formats per explicar-ho, no?
2: Aquella taronja ja no treu ni una goteta de suc,
1: Titelles i
2: plou. Foixó de Tor estaria
1: emocionada. Bé, ho deixem aquí. Ja funcionen les webs dels teatres.
12: Funcionen, queden poques entrades, però...
2: Jo retiro tot el que he dit en aquest episodi.
1: Fem una pausa i tanquem la tarda.
2: No penso res del que he dit.
1: Amb en Garriga.

0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: Un món on tothom està de vacances. En creure un
2: món. Reunim l'escriptor Biel Mesquida amb García Lorca, Jacques Brel o Mercè Rodoreda.
3: M'agradaria tenir una altra vida i ser una dona. La luna se fue a la fragua con su polisón de nardos.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre, tot i que ja no ho fa amb la intensitat d'ahir a la nit i primeres hores d'aquesta matinada. El Montsià i el Baix Ebre són les comarques on ha plogut amb més intensitat i s'han vist carrers plens d'aigua, tant a Tortosa com a Santa Bàrbara, on el barranc del Palós, que travessa el poble, baixava en prop d'un metre d'aigua i ha inundat carrers adjacents. Protecció Civil diu que, malgrat la pluja intensa i persistent, no consten incidents remarcables. I l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, admetia que caldrà esperar a que es faci de dia per poder avaluar els danys materials que segur que hi haurà.
6: Realment la intensitat de la pluja és molt important i és segura que demà, a la llum del dia, veurem realment tota la part de desperfectes. Però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
5: Precisament a Tortosa és des d'on s'han fet la majoria de les 200 trucades que ha rebut el 112. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha ofert dades de precipitació acumulada. Des d'ahir a les 8 del vespre, Mas de Barberans ha registrat 148 mil·límetres, el Dover 85 i les cases d'Alcanar 72 mil·límetres. En tot cas, ja avisen que en d'altres punts la pluja encara ha estat més abundant. Per tant, tindrem registres de rècord perquè a més hi continua plovent. Tot i això, el front s'ha debilitat i es desplaça ara cap al mar. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
7: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
5: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa de fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que el tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però, de la reprovació a mig mandat.
7: Finalment serà aquest divendres quan el judici del cas Roger Espanyol quedi vist per sentència. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar diu que no tenia intenció de ferir Espanyol.
5: Evanescence ha fet vibrar el públic de Barcelona en el seu primer concert a Catalunya en 20 anys fora d'un festival. El grup de rock nord-americà ha presentat el seu nou disc, Sanctuary, a l'Olímpic Arena de Badalona. La DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants.
7: El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir en vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com és el cas de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
8: Però que avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
7: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
5: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
7: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
5: El Barça d'handbol ha perdut davant del Veszprém hongarès. La final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
7: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
5: I Mireia Benito és baixa per un virus per a l'europeu de ciclisme d'Eslovènia que comença justament avui. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
4: Fins aquí les notícies.
9: Les 5 i 5 minuts. Bon dia, matiners. D'aquí uns moments arrenquem el programa d'avui divendres, però evidentment a aquestes hores del matí toca també fer servei públic des de la Ràdio Pública Nacional de Catalunya. Toca mirar al cel perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté el risc molt alt per pluja intensa per 5 comarques del sud. A aquestes hores vull saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
10: Hola, bon dia, bona hora.
9: Què tal, Eloi?
10: Doncs bé, mira, fa estona ja d'espera i anar fent el seguiment de tot aquest panorama.
9: Anem a parlar, si et sembla, primer, de com han estat aquestes últimes hores, sobretot per aquestes comarques més afectades i sobretot per dues poblacions en concret que han estat Tortosa i Santa Bàrbara, Eloi.
10: Sí, sí, sí. Aquí és on hi ha hagut aquesta primeres hores de la nit i primeres hores de la matinada, vaja, nit i primeres hores de la matinada, acumulacions de pluja més importants, s'ha reactivat la pluja, a més s'ha quedat estàtica, i ha deixat quantitats de fins a 145 litres a Tortosa i a Mas de Barberà en aquests 150 litres per metre quadrat. A Santa Bàrbara hi ha una estació meteorològica, no és oficial, però sí que ens parlaria d'uns registres que podrien haver superat els 200 litres per metre quadrat. Per tant, aquí hem tingut la tongada de pluja més intensa, tot això ha fet baixar barrancs, els barrancs que passen al voltant de Tortosa, Legalós, Apalós, Foies, Pixadors, són barrancs que han patit crescudes, i a Santa Bàrbara també, eh? La Riera, el barranc que passa pel poble, doncs ha tingut una crescuda important. Llavors, ara, aquestes últimes hores sí que ha fluixat una mica l'intensitat, és a dir, no ha parat de ploure, continua plovent amb moltes ganes, però la intensitat no és aquesta torrencial que teníem durant les primeres hores de la matinada. En tot cas, aquesta pluja més intensa ara mateix la tenim situada entre el Baix Maestrat, la Plana Alta, per tant, el nord de Castelló, tot i que allà també ha reculat una mica la intensitat.
9: I què ens espera les properes sí. hores, sobretot pels oients que ara mateix s'acaben de despertar, que han de sortir de casa i que, evidentment, inevitablement, en aquest final de setmana estarà mirant el cel, Eloi?
10: Val. El que ara mateix veiem és un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que afecta des del nord d'Alacant, pràcticament, a Eivissa, i arriba gairebé fins a Tarragona. Això és la gran tempesta que tenim, i llavors el que preveiem és que el seu centre, al voltant del delta l'Ebre i el nord de Castelló, es vagi organitzant la pluja amb més força. Llavors, aquesta precipitació, la majoria de models ens indiquen que aquesta precipitació forta tendiria a anar augmentant, pujant cap al nord. Per tant, segurament en pròximes hores veurem com la pluja s'intensifica al nord de Castelló, a les Terres de l'Ebre, i fins i tot podrien anar pujant durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, també cap al camp de Tarragona. El que sí que haurem d'estar pendents, perquè si ens ho indiquen el model, els models, és a tot el sector, especialment de Baix Ebre i Montsià, que és on les pluges poden ser més fortes i més persistents també durant aquest matí. Veurem si aquestes tempestes pugen ja a primera hora del matí o s'esperen més cap a mig matí. Això és el que tenim dubtes, però creiem que sí que hi haurà una tendència clarament a pujar cap aquí a Catalunya les precipitacions més intenses.
9: Haurem d'estar molt pendents, doncs, dels mapes meteorològics, especialment aquest final de setmana. Queda't per aquí, Eloi, que fins les 6, com sempre, anirem informant puntualment els matiners que aquestes hores estan desperts de com està el cel i de com van avançant aquestes pluges.
10: Perfecte, ho anem seguint. Fins ara.
9: Gràcies, Eloi. Fins ara. 5 del matí, 8 minuts. Àlex Bosch, bon dia.
11: Bon dia.
9: Al llarg d'aquesta nit hi han hagut dues poblacions afectades que han estat, com ens estava comentant l'Eloi, Tortosa i Santa Bàrbara.
11: Sí, hem observat aquestes imatges que s'han difós a través de les xarxes socials d'aquests carrers de Tortosa completament plens d'aigua, amb un pam en moltes ocasions. L'alcaldessa d'aquest municipi ens ha atès, la Mar Lleixà, ho hem fet pels vols de la una de la matinada, la nit dels ignorants, ha explicat el mateix que ens han dit des de Protecció Civil, que no consta ni incidents greus, però que això sí, caldrà veure com s'aixeca el dia i que deixi de ploure per veure i per avaluar els danys.
6: Realment la intensitat de la pluja és molt important i assegura que demà a la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
11: Sí que ens ha explicat que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat que estan molt deteriorats i que temien que amb aquests aiguats tenint intensos poguessin ensorrar-se ni que fos parcialment. La carretera C12 és una de les vies que passa per la zona de Tortosa, també està tallada en dos punts, bàsicament perquè està inundada, i com continua plovent, no sabem quan es podrà reprendre la circulació en aquesta carretera, la C12. Més al sud, a Santa Bàrbara, també hem vist aquests carrers convertits centralment en rius, ara ho explicava.
9: Les imatges són espectaculars, Són espectaculars.
11: En tot cas, t'he de dir que ja estava previst que passés això. Sí. De fet, hem parlat amb l'alcalde de Santa Bàrbara, en Lluís Gimeno, i ens ha explicat que han après del que va passar amb els aiguats de fa un any i que s'havien preparat perquè sabien que això podia passar.
12: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
11: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre van decidir ahir a la tarda tancar escoles i equipaments municipals i no els reobriran fins que se superi l'episodi de pluges. També estan suspeses les connexions ferroviàries, òbviament entre Catalunya i el País Valencià, tant de llarga com de mitja distància. Renfe ha explicat que el servei s'anirà reprenent progressivament a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin.
9: Veurem, doncs, com va avançant aquest matí. Gràcies, Àlex. Ens escoltem d'aquí uns moments.
11: Fins ara, bon dia.
9: I Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
13: Bon dia.
9: Com duia la mobilitat? Com ho tenim a aquestes hores del matí?
13: Doncs mira, com deia l'Àlex, a causa d'aquestes inundacions, la C12 està tallada en dos punts, a Tortosa. La C12 és l'eix de l'Ebre, és una via important a la zona i està tallada en tots dos sentits. També està tallada la T1025 en tots dos sentits, també a l'altura de Mas de Barberans i de Santa Bàrbara. I a la P7 hi ha un carril tallat en sentit sud a l'altura de Freginals.
9: Us anirem actualitzant, com sempre, la informació d'aquest matí pel que fa el temps, també pel que fa a la mobilitat. Són les 5 i 11 minuts, ara per això toca començar el programa d'avui divendres.
0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Doncs vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 2 d'octubre. Ja tinc a tot l'equip preparat aquí a la taula. Marta, Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui a Sala Gironi es veuran sortir el sol a les 7 i 47 minuts i el dia durarà 11 hores i 42 minuts.
0: Lara García, també, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita que he vist en una entrevista del Mundo d'una filòloga que es diu Lola Pons i que diu que escoltar la música al tren en veu alta és una barbàrie.
0: Molt bé.
2: Estem molt d'acord.
0: Doncs té tota la raó. Hauríem de començar a reeducar les persones que pugen al tren i que ho fan escoltar la música com si ens interessés molt escoltar el que precisament escolta la gent al
2: tren.
0: Que
2: no ens interessa.
0: Que no ens interessa. Maiol Roger, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Avui, sens dubte, un dia intens a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, entre d'altres, protagonista El Temps.
3: Avui, edició especial del matí de Catalunya Ràdio per seguir el temporal al sud, que ja t'avisem que irrompem a l'antena de matiner si hi ha qualsevol novetat. Des de les 6 del matí us explicarem com està la situació sobre el terreny amb l'equip d'informatius que hi tenim desplegat i també amb Protecció Civil, que ens explicarà com anar les últimes hores i què anirà endavant. I també tindrem un ull posat al Congrés, on avui es voten els decrets d'habitatge, sí, on es rebutjaran els decrets d'habitatge després de la decisió de Junts. Ja t'avanço que allarguem el programa fins la 1 per seguir el debat amb Àgora Especial a partir de les 11. Per tant, avui un dia amb dos focus informatius molt clars.
0: Us informarem, com sempre, puntualment des de la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya, des de Catalunya Ràdio, però també hem de recordar una cosa. Malgrat aquesta intensitat informativa, avui torna a ser divendres.

0: Ai, com canta Manolo García, torna a ser divendres i aquí sempre ho celebrem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Hem arribat a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar aquest divendres. Sèrbia té la primera cap d'estat obertament homosexual dels Balcans.
2: És Ana Brnabić que ha assumit la presidència interina de Sèrbia després de la dimissió d'Aleksandar Vučić fa unes setmanes després de dos anys de protestes al país. Ella ja va ser primera ministra entre el 2017 i el 2024. També és presidenta fins ara del Parlament i, això sí, l'oposició i diversos analistes qüestionen aquest nomenament, consideren que pot ser propaganda. Des del col·lectiu, però, asseguren que els drets LGTBI continuen sense prou protecció al país.
0: Una bona notícia per posar el punt final aquesta setmana i en tenim una altra. Esmorzar una sopa de miso allarga la vida. Ot Serra, bon dia.
3: Aquest és el truc dels japonesos i ho recomana l'especialista Vicente Mera en una entrevista al suplement del Mundo Yo Dona. Destaca les propietats probiòtiques i desintoxicants de la sopa de miso. I prendre-la per esmorzar és perquè és l'àpat més important del dia i com que som a casa en podem controlar bé la quantitat. De fet, aquest expert subratlla que els japonesos tenen tendència a racions petites i saludables. És el que anomenen arahachi-bu, que és no atipar-se. Vicente Mena fins i tot ens aconsella que gaudim de passar una mica de gana.
0: I alerta perquè una àvia es fa viral per esbroncar el seu net per parlar en castellà.
2: És l'àvia de l'influencer català Miki Fonde. Ell havia anat a casa de l'àvia per ensenyar una recepta familiar a Instagram i quan l'àvia sent que s'està gravant en castellà, li deixen això.
4: Está increíble.
5: Mira, ¿qué dios tot això?
4: Estoy hablando con una audiencia masiva.
5: Sí, mira.
4: ¿Lo sabías?
5: No, parlo en català, putón.
4: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
2: Ell li fa cas, home, acaba el vídeo en català,
0: home,
2: com Déu para.
0: És que clar, l'àvia a més li va responent i ja es va, l'àvia ja la vas veient que va canviar.
2: Sí,
0: el
2: sí.
0: Però què estàs fotent?
2: A més, el nen amb un accent en català que l'àvia està enfadadíssima. Diu, què fas, nen? M'encanta. En fi, la següent publicació és un vídeo amb l'àvia cuinant ells dos i ho fan en català.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: I tal dia com avui, un 2 d'octubre del 1982, el grup britànico-jamaicà musical Youth arribava al número 1 de les llistes britàniques.
2: Sí, i ho fèiem aquest tema que sentim, Pas de Duchi, un dels grans èxits del reggae dels anys 80. La cançó era una adaptació de Pas de Cuchi dels Mighty Diamonds, però per evitar que els cancel·lessin, els musical Youth van canviar les referències a la marihuana per referències al menjar. Què van fer? Doncs es veu que van canviar la paraula cuchi, que era l'argot per referir-se a una pipa de marihuana, i es va acabar convertint en duchi, que vol dir una olla de cuina.
0: El que acabes de fer ara mateix és inundar de felicitat la redacció i especialment a Maiol Roger.

0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: 10 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Evidentment, estem pendents des de la ràdio pública i nacional d'aquest episodi de pluges que hem tingut aquestes darreres hores, que han afectat sobretot a Tortosa i a Santa Bàrbara. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
1: Avui els mapes del temps, protagonistes també dels matiners, pendents del que passarà i sobretot per informar els oients que aquestes hores estan escoltant la ràdio i que han de sortir de casa. Eloi.
2: Sí, mapes del temps, i hi ha també seguiment en directe que anem fent, perquè en realitat els mapes ara ja tenen una incidència més baixa que no pas, per exemple, la que tenien ahir, que sí que havien de fer un pronòstic clar. Ara mateix toca fer seguiment. El que estem veient és que les precipitacions a les Terres de l'Ebre han baixat una mica d'intensitat, continua plovent amb ganes, però no amb aquella intensitat torrencial que ha fet a primera hora de la matinada. Recordem que hi ha hagut acumulacions a Tortosa de fins a 147 litres per metre quadrat i a Mas de Barberans de 150, registres no oficials a Santa Bàrbara ens parlen de més de 200 litres per metre quadrat, i tenim tempestes fortes que comencen a organitzar-se altra vegada entre la zona de del Baix Maestrat, de la Plana Alta, i també a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Aquestes tempestes preveuen que, a mesura que vagi passant el matí, vagin pujant cap amunt, cap al nord. És a dir, totes aquestes tempestes que tenim al nord de Castelló és probable que vagin creuant, que vagin agafant intensitat i que creuin les Terres de l'Ebre. Fins i tot podrien arribar al Camp de Tarragona durant aquest matí, fins al migdia, tot estirar primeres hores de la tarda. Per tant, en tot aquest sector podria ploure fort, atenció a tots aquests avisos vermells que tenim de moment a 5 comarques, i els avisos taronges d'intensitat de pluja en moltes altres zones de la meitat sud i de la costa. Ara mateix també hi ha algunes pluges, per cert, entre la Noguera i el Pallars Jussà. Plou amb ganes, però una intensitat una mica més moderada.
1: Anirem estant pendents, doncs, d'aquest seguiment meteorològic i del temps que ens espera per avui. Fins ara, Eloi.
2: Perfecte, fins ara.
1: I nosaltres, que mentre us anem informant, també anem mirant el cel, que és el que toca, informar i entretindre una mica aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres us aneu despertant amb Catalunya Ràdio. Moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. Ui! Alerta, perquè aquí tenim teca, perquè Nacho Duato ha parlat sobre la seva exparella, Miguel Bosé.
3: Va ser el programa de cara al show amb Marc Giró i explica que fa temps que no parlen i va deixant això.
4: Ya nos separamos antes, porque yo en una entrevista dije, pues la verdad, que él no estaba aquí porque debía 100 millones y pico.
5: ¿No te dijo que te quería?
4: No.
5: Que eres el amor. Pues que luego, si es el amor de su vida, ya, a partir de una edad, ya tienes vida y ya puedes decir.
4: No, pero si dices eso y has estado con un señor, Nacho Palau, 20 años, qué mal para Nacho Palau, ¿no?
5: También es verdad.
4: Yo dejé de hablar con él porque dice que Pedro Sánchez es un dictador, que España estamos perdidos con el wokismo, que no hay más libertad hace años que ahora, está muy facha. Y yo con un facha, pues no, como tú otro día dices, ¿estás follado un facha? Pues yo no puedo porque a mí no me cabe.
1: Nacho Duato, que per cert s'ha viralitzat moltíssim aquest últim mig any per tots els discursos que ha anat dient a través de les seves xarxes socials, déu-n'hi-do com posa entre l'espasa i la paret a Miguel Bosé.
3: No se'n calla ni una, és increïble.
1: Ha sigut espectacular el que ha comentat sobre aquesta relació, que sí que és cert que era pública, que se sabia, però vaja, l'ha sentenciat que deu haver fet.
3: Home, és que
1: bloquejar el telèfon mòbil.
3: I ja està bé, també t'ho dic.
6: Sí, ja li està bé.
1: Doncs escolta, ha fet una bona teràpia. Vinga, va, seguim. Alerta, perquè Sabina reflexiona sobre la felicitat i diu que és un estat d'ànim que dura molt poc.

0: En concret, Sabina diu que dura la felicitat com una cançó de només 3 minuts. És una reflexió que ha fet en una entrevista al diari El País, però no és la primera vegada que parla sobre aquest tema. Fa temps, a més, que els psicòlegs estudien la felicitat. Ells mateixos diuen que és un estat d'ànim breu i diuen que amb el pas del temps allò que ens semblava extraordinari ho deixa de ser perquè ho acabem integrant com a part de la nostra normalitat.
1: Ja va, que amb només 6 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que us aneu llevant, aneu connectant amb Catalunya Ràdio i amb els matiners, també en emissió conjunta Pericat. I a aquestes hores del matí, com cada dia, toca saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar un dia més la crisi de l'habitatge, pendents dels decrets que es voten avui al Congrés. Carles Segués, portaveu de Badalona Cull, demanava que s'aprovin.
3: No són suficients perquè, diguem, no van al fons de canviar una estructura, un funcionament, una cosa està basada en el que el mercat està per davant de tot. Però són un pas endavant, un pas imprescindible i un pas necessari. I sobretot ho dic veient i sabent i vivint cada dia famílies que estan amenaçades pels desnonaments, el patiment que significa.
2: Fa dies que dura la crisi, se n'escriu cada dia i és fàcil que els articles que s'escriguessin ahir puguin semblar els d'avui.
4: Per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment,
0: aquí hi ha hagut una fuita.
1: Que no passa no absolutament res. I expliquem-ho.
5: Que trist.
1: Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Farem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no podem fer. Que no podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no?
2: A la tarda, el Francesc Garriga recordava anècdotes amb el seu antic company de classe, l'actor Miqui Esparvé.
6: Una mica que tenim en comú m'ha explicat que tu eres molt bon alumne.
7: Sí, i ell copiava de mi, si és el que em penso, que sí que és el que penso.
6: És un actor molt conegut.
0: És el Miqui Esparvé?
7: Miqui Esparvé. Sí. Copiava de mi algun dia, ara.
0: I ell era l'skater, em vas dir, no?
7: A llatí.
6: A Humanitats venia amb rastes i era skater, però això ja és la universitat.
7: Sí, sí, al col·le el Miqui, bé, ens enteníem molt bé.
2: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, menstenia d'aquesta manera l'acampada a Puerta del Sol.
8: Y oiga, vaya noche intentando descifrar la basura de decretos que ha perdido la montaña del gobierno. Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil. Esto es de locos, esto es de dementes.
9: Vale.
10: Els matiners.
1: I quan sona aquesta música, què vol dir, estimades?
0: Que ens agafem de les mans.
1: Que estem preparats.
0: Estrelles.
1: Estem preparats per agafar-nos de la mà, per connectar-nos enèrgicament parlant. I el més important, comença el cap de setmana i, per tant, també toca saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia, matiners. Avui, divendres 2 d'octubre, Mercuri farà quadratura primer amb Mart i després amb Plutó. I això pot fer que les paraules estiguin carregades de pólvora. Podem sentir-nos més reactius, voler tenir l'última paraula o entrar en discussions que s'escalfen ràpidament. Així que el consell que tenim avui és clar. Abans de parlar, pensa en el pes que poden tenir les teves paraules, perquè avui una frase dita en 2 segons pot donar una conversa que s'allargui tot el cap de setmana. Bon divendres!
1: Mossegar-nos la llengua, ja us ho dic ara, perquè...
0: No se'ns dona bé.
1: No seríem precisament nosaltres personetes de que ens cusin la boca amb un puntet, també t'ho dic.
0: Justament no.
1: D'aquí uns moments repassem aniversaris. Per cert, hi haurà molta gent que ara mateix s'ha despertat, gent de les Terres de l'Ebre, gent de Tortosa, gent de Santa Bàrbara. Línies obertes a partir d'ara mateix, des de la ràdio pública, el 93207474, perquè ens truqueu i ens expliqueu com heu viscut aquestes pluges. Per tant, si teniu ganes de parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho, encantats d'escoltar-vos i de que ens digueu com han estat aquestes pluges, sobretot aquesta zona que ha quedat més afectada. 93207474. Mentrestant, Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys avui?
0: Doncs acabem la setmana felicitant l'actriu i cantant Romina Power. Avui en fa 75. També fa anys l'estupenda Maribel Verdú, l'actriu en bufa 56, i acabem felicitant Sting.

0: Pot haver una cançó més bonica d'Sting que aquesta per no. acabar la setmana?
1: M'encanta. Preciosa.
0: Molt bé, Lara. Quants anys fa Sting?
1: En fa 51.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al final de setmana ja, el divendres 2 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí, perquè hem parlat amb dos dels alcaldes de les poblacions més afectades, Tortosa i Santa Bàrbara.
1: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, la Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que no els consten incidents destacables per les tempestes i que quan es faci de dia i deixi de ploure serà quan podran avaluar els danys dels aiguats.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important. A la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem lo mateix. Mentre no siguin danys personals, pues lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Al casc antic de Tortosa s'han desallotjat diversos veïns que viuen en edificis molt antics que es temia que poguessin esfonsar-se.
0: Mentrestant, a Santa Bàrbara, l'experiència dels aiguats de fa un any els han servit per aquesta vegada estar a punt.
1: Sí, ho explicava el seu alcalde, Lluís Gimeno, també en declaracions a la nit dels ignorants.
3: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del claveguera.

0: que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox.
2: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge.
1: Es tracta de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa sí que l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat que demanava Junts.
2: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Camp Parellada, a Terrassa.
1: Els agents de paisà perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. L'incident s'ha enregistrat en un vídeo que s'ha difós a les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol.
1: Els quatre policies acusats sostenen davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir a Roger Espanyol, ni la Fiscalia, que demana l'absolució, ni tampoc les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals.
2: I en el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes avisen que l'aplicació de l'amnistia no resol el problema.
1: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat. Això quan aquesta nit, després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona pels 9 anys del referèndum, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia.
2: Caos al Brasil, 3 dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials.
1: El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència, el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, que recordem és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, també ha renunciat a participar-hi.
2: Aquest estiu, els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
1: Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus. Rius com el Danubi, el Po o el Loira han registrat cabals mínims i la temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, superant el rècord del 2003.
2: Avui sí que sí.
1: Avui sí, eh?
2: Espero que sí. Agustí Serra, bon cap de setmana.
1: Bona nit.
2: 6:04 4 minuts. Saludo a aquestes hores també a l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Pendents de com van avançant aquestes pluges. Com ho tenim tot plegat, Eloi?
3: Mira, ara tenim un gran sistema de tempestes que arriba des de la zona del Golf de València, passant per Eivissa i fins a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i amb una pluja bastant ben organitzada sobre el mar. Ara bé, sí que és veritat que ara mateix, sobre terra ferma, a les Terres de l'Ebre i a Castelló, la precipitació ha disminuït d'intensitat. La precipitació prevista per les pròximes hores sí que ens indiquen els models que podria augmentar una altra vegada, especialment això, entre el nord de Castelló, Terres de l'Ebre, i podria arribar fins i tot al Camp de Tarragona. Durant aquest matí la tendència és que aquestes franges de pluja es vagin avançant cap al nord, i de cara al cap de setmana no disminueix del tot la inestabilitat. Encara aquesta nit matinada, demà al matí, es poden formar tempestes sobre el mar, fins i tot poden arribar a les Terres de l'Ebre o a primera línia de la costa. Després, demà a la tarda, arribaran a moltes més comarques de la meitat nord, i diumenge alguns models ens indiquen que la meitat sud de Catalunya podria continuar plovent i amb ganes. Per tant, haurem d'anar seguint l'evolució minut a minut també aquest cap de setmana.
2: I com sempre, des de la Ràdio Pública i Nacional n'informarem puntualment. Fins ara, Eloi.
3: Fins ara, adéu-siau.
2: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou.
2: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades.
4: Sí, de fet, tant de Barcelona com de Madrid. La paraula és Junts. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periódico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonament.
5: I a Madrid, El País, Junts rebutja els decrets malgrat el clam als carrers. El Mundo, Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions. I La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer.
4: Altres temes de portada. L'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja. I El Mundo titula que els Reis hi aniran després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI.
5: Per acabar, llegim a El Periódico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està empresonat, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
2: I avui els articles d'opinió, precisament opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
5: Sí, El País titula l'editorial Facin la seva feina.
4: Diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta

0: posta per fi a la crisi de l'habitatge.
1: La Vanguardia, en canvi, subratlla que els experts alerten que les mesures podrien vulnerar preceptes constitucionals.
0: I afegeix que la inseguretat regulatòria pot fer que els propietaris optin per vendre en lloc de llogar.
1: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les cases de 2,4 milions d'espanyols.
0: Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tiren davant el decret.
1: A l'Ara, Antoni Bassas diu que tant llogaters com propietaris tenen por. Els llogaters de ser desnonats i els propietaris de la inseguretat jurídica.
0: Bassas assegura que alhora també estem assistint a la por de la política a seure a negociar res perquè queda tou.
1: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile exposa que la política ha d'actuar,
0: però no ha de fer amb 2 decrets matussers en el redactat i elaborats a rebuf oportunista d'un cas que ha impactat tot el país i sense consensos.
1: I afegeix que l'habitatge és un conflicte entre regulacions econòmiques que busquen o bé afavorir una part o bé trobar una solució global.
2: Sílvia Solanes, bon dia, bon divendres.
3: Bon dia i bon divendres.
2: Com estàs?
3: Doncs bé.
2: Bé, sí, doncs vinga, arrenquem, no, la premsa digital?
3: Vinga.
2: Quin és el supermercat més car de Catalunya?
3: Doncs el Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el més barat on fer la compra és Family Cash, que només té un local a Tarragona i una emposta, ho recull el Nació.
2: Dic com sona, dic d'haver-lo vist almenys pel Maresme.
3: Agafar el cotxe.
2: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
3: Doncs una antiga peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les muntanyes de Prades, a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història al Segre, diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop a la venda. El cert és que cada cop se'n troben menys.
2: La Solana, eh?
3: La Solana.
2: Com es compres cap a casa?
3: Home.
2: Què ens descobreix el Regió 7?
3: Doncs ens descobreix el secret de les pastilles Joanola.
2: Ah,
3: sí.
2: A veure.
3: A veure, l'empresa en fàbrica a Sant Quirze del Vallès fa aquest any 120 anys. Aprofitant aquest aniversari, ha obert les portes. Explica que per dins sembla més aviat que hi facin pizzas.
2: Què dius?
3: Sí. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia al barri de Gràcia de Barcelona, el 1906, amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
2: Quina etapa competirà per ser la millor d'Espanya?
3: Doncs una de Salou, un brioix...
2: Espera, quan parlem de menjar en aquest programa... A veure, brioix...
3: Sobra la gana, eh?
2: Brioix...
3: Farcit de romesco de calamars i gamba blanca. Quatre en vuit.
2: Home, sí, sí. Per favor, deixeu-nos catar aquest brioix.
3: Doncs, escolta, mira, competirà per ser la millor d'Espanya, ha guanyat el concurs de la demarcació de Tarragona, és del Market Gastrobar, si vas cap a Salou, allà la trobaràs.
2: Molt bé.
3: I ara el següent pas és el campionat de tapes i pinxos que es fa al Madrid Fusion i triarà la millor tapa de tot l'estat. Ho llegim al diari més i ja t'explicaré quin és.
2: Molt bé.
3: A veure si ens ho envien.
2: Home, sí. Bon cap de setmana. Sí, ara ens escoltarem al matí de Catalunya Ràdio, eh? A veure com avancem ara amb la salivada que acabem de fer parlant d'aquest brioix farcit de romesco de calamars i gamba blanca. La gent de Market Gastrobar, penseu en els pobres que hem de matinar a les 5 del matí, home. Porteu-nos unes tapetes d'aquest brioix.
4: Clar, això seria perfecte, començar el dia així.
2: Doncs vinga, mentrestant, també hem de començar el dia fent repàs alguns apunts culturals. Marta.
4: Mire, avui començo parlant d'una cançó perquè sé que t'agrada cada vegada que te l'he posat, i és el Yuki,
2: home,
4: i
2: sí,
4: per tant, aquí en tens un tema nou.

0: vaticino èxit. Li vaticino èxit.
1: 100% d'acord.
0: Que bé que sona tot el que va presentant.
1: No, no, totes les cançons. He fet ara un repàs ràpid per triar aquesta, que és la que més m'ha agradat, però és que totes són molt bones.
0: És que ve d'escoltar el disc?
1: Sí. Això t'anava a dir perquè no et posaré més cançons aquí a Matines, perquè ja les es pot escoltar totes. Ja s'ha publicat l'àlbum sencer, és un àlbum que es diu A la Catalana, és el primer disc en solitari, eh? Recordem del Lluqui, que és el saxofonista de la Ludwig Band, i el proper concert, per tant, apunta Canalies, sí, serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
2: Nunca más será nuestra cifra, me voy a nombrar administrador único de todas mis tristes.
0: Ah, quina selecció més fineta avui, Marta, Art de Bogotà.
1: Quina meravella de
0: veu. Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: i de directe,
0: sí,
1: i de tot. Art de Bogotà també acaba de publicar el disc, que es diu Manufactures del Club de la Gente Sola, i per primer cop, cosa que m'ha encantat,
0: sí,
1: han publicat també en format casset.
0: Com?
1: En format casset.
0: Què m'estàs dient?
1: M'agrada molt.
0: Ara haurem de tornar a treure el casset de dalt les golfes.
1: Ai, però a mi m'agrada molt, perquè a mi el meu pare em va regalar el walkie.
0: Sí. I el tens?
1: Sí, jo crec que sí, el buscaré.
0: Busca'l, busca'l. És que, a més m'han dit que torna una altra vegada a l'alça el CD. És a dir, que torna el casset, torna el CD, torna el vinil.
1: El vinil, fantàstic.
0: En un món totalment on tot està digitalitzat, es veu que ens agrada tornar enrere, cosa que també em fascina. Què més, Marta?
1: Mira, algunes previsions per avui. La primera és a la Fabra i Coats, perquè comença lo Comics Fest, que amb més de 500 col·lectius i editorials independents, i avui també continua el Festival Petits Camaleons. I...

0: una altra fantàstica. Per cert, Miqui Núñez, respon-me el WhatsApp que t'he enviat, que avui que m'envies una nota de veu pels matiners i no hi ha manera. Doncs
1: pues vinga, Miqui.
0: Noi, a veure, què?
1: I si no, l'anirem a buscar a Sant Cugat del Vallès, que actue avui al Festival Petits Camaleons, un festival que per cert arriba als 15 anys d'història, 15 anys de vida, i Albert Puig, el seu director, ho celebra així.
2: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial, perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família, i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I acabem parlant d'un altre grup que ara m'acaba de dir el Macià, que va al concert, que és Vetusta Morla.
0: Home! Maria Fernández Noguera, tu també vas a Vetusta, mare meva, m'encanta, quina...
1: M'agradaria molt,
0: m'encanta. M'encanta,
3: preferits.
0: Mira, quin xafarranxo que acabem de fer ara en directe, noi, de veritat. A veure, explica, Marta.
1: Res, que al Palau Sant Jordi jo no hi aniré, però a les 9 del vespre, qui vulgui, que compri entrades i cap allà.

0: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
1: Aquestes hores del matí, quan pràcticament arribem a 3:45 del matí, és el moment de la dada, Maria. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí.
2: Què passa?
1: Hola!
2: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
2: Avui també.
1: Home, és que cada dia, ja t'ho vaig dir.
2: Vale,
1: t'has preparat
2: vale.
1: O no?
2: No ho sé.
1: Sí, home, sí, m'has de dir que sí.
2: No estic comptant litres, no estic comptant altres coses.
1: Desconnecta un moment i participa amb nosaltres. Va. Maria, de què ens vols parlar avui?
3: Avui, doncs, mira, d'això. Perquè demà i diumenge a la Tarraco Arena Plaça, l'antiga plaça de Toros de Tarragona, acull la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona, un certamen bienal. Es va començar a fer el 1932, després va tenir moltes interrupcions, i des del 1980, que es fa cada 2 anys, de forma ininterrompuda, excepte el 2020, que no es va poder fer per la pandèmia. En aquestes 3 dècades de concurs, la colla que més edicions ha guanyat ha estat... Castellet! I per això, avui us pregunto... Quantes vegades han guanyat els castellers de Vilafranca al concurs de castells de Tarragona?
1: Macià!
2: Eh?
1: Espera, que vull que comenci el Macià, el nostre tècnic.
3: Penseu que és la 30a edició, per si us orienten alguna cosa.
1: Val, Macià... Diu...
2: No direm 50.
3: Exacte.
1: Exacte, sí, no vindria a ser el tema. Macià diu 8. Jo dic 15.
4: Ai, mira, anava a dir 15 exactes, però diré 20.
1: A veure... Ho ha dit primer la Lara,
4: Sí,
1: m'ho
4: veig jo. Doncs mira, 22.
1: 22. Eloi...
2: 11.
1: Eloi Cordomí, 11... Marta Viana, 22, Lara Garcia, 20, Macià Closes, 8, i jo dic 15. I els oients que ens esteu escoltant, si també esteu participant des de casa, què dieu? Quins nervis. La persona que guanya la dada Maria d'avui és...
3: Tenim un empat! Oh, són 13! Què fem ara? Eloi ha dit 11, Canalias ha dit 15. És un empat.
1: Fem empat.
3: A mig camí. Empat.
1: Espera un moment. Espera, Eloi, espera, que tinc per aquí a Maiol Roger.
5: El precio justo sempre...
1: Per sota, no?
3: El precio justo, sí.
5: El que es passava no podia...
3: Però això no és el precio justo.
5: Bueno, jo faig un acte notarial. Jo he vingut aquí a explicar el matí de Catalunya Ràdio, només faig una petita acte notarial.
1: Clar, el tema és que hauria de ser sempre qui s'aproxima per sota, perquè jo m'he passat i l'Eloi digui, va, li donem a l'Eloi.
3: Vinga, Eloi! Molt bé! Enhorabona!
2: Per continuar participant en aquest concurs.
3: Ja te'n posaré una de litres un altre dia.
1: Alguna cosa a explicar-me, Maria?
3: Doncs sí, el primer cop que van guanyar el concurs els Verds va ser el 1972. Des del 1996 els han guanyat tots, excepte el del 2000 i el del 2018. En aquestes dues edicions, la vencedora va ser la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que suma 9 victòries al palmarès de la història del concurs. En tercera posició hi ha la Colla Joves Xiquets de Valls, amb 6 victòries, però en els temps recents ja veieu que la gran majoria de concursos han estat pels castellers de Vilafranca. I per això, cada cop que els Verds, o moltes vegades que els Verds, estan a plaça intentant fer un castell, la veritat és que allà a la plaça de Toros de Tarragona, a la Tarraco Arena Plaça, hi ha molta gent d'altres colles que xiula, aviam si els desconcentren, però sembla que no se'n surten.
1: Gràcies, Maria. Vinga, va, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí. Moment d'obrir telèfon línia al 93207474, perquè avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per 2 persones per l'obra L'Orcas Indòmitas, al teatre Romea. És la força femenina contra el destí. Per ser-hi seran pocs dies, per tant, aprofiteu ja per trucar-nos al 93207474 si teniu ganes d'anar-hi, perquè, ja ho veieu, del 7 a l'11 d'octubre podreu veure L'Orcas Indòmitas al teatre Romea de Barcelona. Maiol Roger, a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio.
5: Amb dos focus d'atenció, el temporal al sud i els decrets d'habitatge al Congrés. Pel que fa al temporal, des de les 6 ja connectarem amb Protecció Civil. Ara ens explicava l'Eloi que ha baixat la intensitat de la pluja, però que les properes hores tornarà a augmentar. Per tant, parlarem amb alcaldes, parlarem amb Protecció Civil i amb totes les autoritats per saber com evoluciona hora a hora i també els possibles problemes de mobilitat que es produeixin al sud. I pel que fa al Congrés, els decrets... Comença el debat a les 11, ja des de l'agora a les 9 farem ronda amb tots els partits per saber com reaccionen a aquesta decisió de Junts de tombar els decrets d'habitatge, i a les 11, agora especial fins la 1, avui al matí de Catalunya Ràdio, per seguir aquest debat decisiu pel futur de la legislatura espanyola.
1: Molt bé, doncs a partir de res, mira, d'aquí 11 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Tenim un mosquit a l'estudi? T'ho dic, eh? Que, o sigui, el tenim des que hem començat a les 5 del matí i no hi ha manera de matar-lo.
4: Ja el matarem, ja.
1: Oh, el tinc al front tota l'estona, tu. Fem una breu pausa i de seguida escoltem els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
4: I em va vindre a dir sí.
5: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
7: Vinga, va, mentre anem rebent les trucades al 932074474 per anar al teatre. Avui és dia també de mirar el cel i de saber com va avançant també aquesta previsió meteorològica. Eloi, bon dia de nou.
8: Bon dia.
7: Com ho tenim tot plegat, Eloi?
8: El que estem veient ara mateix, els últims minuts, és que torna a augmentar la intensitat a la zona de Montsià. És a dir, els models ens marcaven això, que durant el matí, vaja, matinada i matí, hi hauria un augment de la intensitat de les precipitacions.
7: Sí.
8: I ho estem veient, que està començant a passar. Per tant, compte, les pròximes hores, especialment aquest matí, perquè les precipitacions podien quedar estancades sobre les Terres de l'Ebre, especialment Montsià i Baix Ebre, i a mesura que vagi passant el matí, la tendència és que tota aquesta massa de precipitacions vagi pujant cap al nord i pugui arribar cap al migdia, per exemple, amb intensitat en alguns llocs del Camp de Tarragona. Així que molta precaució també en aquests sectors. Hi ha migdia, primeres hores de la tarda, perquè les tempestes també poden arribar a ser localment fortes. Ara bé, les pròximes hores, molta atenció, sobretot a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona de Montsià, on torna a augmentar la intensitat. Ja portem pluja acumulades de 150 litres per metre quadrat a Tortosa i a Mas de Barberans.
7: I al llarg del matí també, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, us anirem informant puntualment de la situació meteorològica lògica per avui divendres. Gràcies, Eloi.
8: Vinga, i seguim el cap de setmana, que seguirem amb pluja.
7: Exactament. Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Adéu-siau.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
7: Moment als matiners de regalar teatre, perquè ens encanta i, a més, pensem que és el regal perfecte. Per tant, si teniu ganes de regalar teatre, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que tant us estimeu, com la meva Marta i la meva Lara, que jo me les estimo amb tot el meu cor.
9: Ai, ai, ai.
7: I des de Regala Teatre avui us convidem a anar a veure l'Orcas Indòmites al Teatre Romea del 7 al 11 d'octubre. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. De moment, o de seguida, millor dit, parlem amb els oients. Però hem de fer una crida des de la ràdio.
9: Sí. Pere, sisplau, truca.
7: A veure, un moment. El dimecres, en Pere va guanyar les entrades de teatre. Necessitem que en Pere, que ens estarà escoltant, que segur que és un matiner més, ens truqui ara mateix al 93207474 perquè necessitem recuperar el telèfon d'en Pere.
9: Sí.
7: És així, amigues? Correcte?
9: És així. És correctíssim.
10: No va quedar ben apuntat i necessitem contactar amb ell per donar-li les entrades.
7: Això està molt bé. Això és com X, però des de la ràdio, que a vegades diuen, X, fes la teva màgia. Doncs nosaltres diem, a Catalunya Ràdio, fes la teva màgia. Per tant, Pere, que el dimecres et van tocar les entrades, truca'ns al 93207474. Pere! Truca'ns, Pere!
9: Estic tan convençuda que trucarà.
7: I tant, home. Dit això, deixeu-me parlar aquest matí. Pere, tu un moment, que tinc la Vanessa que està agafant el telèfon. És en Pere Carrion o no? És en Pere? No ho sabem. Bé, mentrestant, en tot cas, anem a rebre els oients, que a aquestes hores del matí ja esteu desperts. Saludo ara mateix a l'Ivan. Ivan, molt bon dia.
11: Bon dia.
7: Com estàs, Ivan?
11: Bé, mira, tu mateix divendres... A punt d'entrar al CrossFit, doncs que vinga, donar-ho tot.
7: A quina hora engegues la classe de CrossFit, a les 6?
11: Ara mateix, de 6 a 7 classe i després a la feina.
7: Molt bé, què tenim preparat avui de CrossFit? A veure, explica-m'ho.
11: Avui crec que hi ha... No sé, és complicat. No me'n recordo, m'he vist abans, però...
7: Bé, en tot cas, Ivan, tens el número 1, que vagi bé la suada avui al CrossFit.
11: Merci.
7: Que vagi bé, una abraçada, merci. Adéu. Parlo també amb l'Elisabet. Elisabet, bon dia.
12: Hola, bon dia.
7: Tu també vas a CrossFit o no, Elisabet?
12: No, jo me'n vaig a la piscina, cada dia.
7: Molt bé, quanta estoneta a la piscina?
12: Bueno, una mitjoreta. Faig un quilòmetre cada dia i em desperto a tope.
7: Cada dia anem a la piscina, Elisabet?
12: Cada dia, de dilluns a divendres. Dissabte i diumenge acostumo a fer excursió, intento fer esport cada dia.
7: El món doncs una miqueta, no?
12: sí, sí, va molt bé, va molt bé.
7: Doncs escolta'm, tens el número 2, veurem què és el que passa, Elisabet.
12: Molt bé, perfecte, gràcies.
7: Gràcies, que vagi bé. Adéu, bon divendres.
12: Adéu, adéu.
7: Si és que tenim els oients més fidels d'aquesta... Tens la música aquesta èpica? Posa'm música èpica abans. Ara. Perquè quan falten 4 minuts per les 6 del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio podem dir que ens ha trucat en Pere! Pere, bon dia.
4: Hola, bon dia.
7: Deus pensar, aquesta gent no hi toca ni quarts ni hores, no?
4: Collons, quin despertar més guapo, no? Cada dia trucaré. Perquè aquesta música, mira, que va endavant.
7: Home, mira, Pere,
4: perquè... Estic a Catalunya, tu.
7: Digues, Pere, digues bon dia a Catalunya, a veure...
4: Bon dia, Catalunya. Vinga, anem a treballar. I els jubilats, aprofiteu, tu, que tenen molt bé.
7: Pere, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Ja et tenim localitzat i, per tant...
4: Sí, és que havia trucat amb un telèfon dels d'abans, no sé què vull dir, sense mòbil,
7: sí.
4: I sortia el telèfon de casa. Per això, si trucava o no, no hi sou.
7: Ah, val.
4: Surto pel matí a treballar a l'hospital i fins que no arribo aquí són les tantes. I llavors, ja.
10: Clar.
7: Perfecte, doncs Pere, ja tenim anotat, ens posarem, bueno, ja t'agafem les dades, ja ho tenim tot fet, això.
4: Bueno, que tingueu el cap de setmana, aprofiteu i feu coses dolentes però legals, d'acord?
7: Et farem cas, Pere, una abraçada.
4: Adéu, maco.
7: Que vagi bé, adéu, adéu. Escolta'm, encara tenim algunes trucades i encara tinc temps de programa. Deixeu-me saludar a aquestes hores a la Maria. Maria, què tal? Bon dia. Maria?
13: Hola, bon dia.
7: Hola, sí. Maria, des d'on ens truques?
13: De Polinyà.
7: I què tal el divendres, com va?
13: Bé, molt bé.
7: Bé, et veig tranquil·la, deus haver-te despertat tranquil·lament, deus haver esmorzat.
13: No encara.
7: Encara no, què esmorzarem, Maria?
13: Doncs pa amb tomàquet,
7: sí.
13: Un pernil i un cafè amb llet.
7: Doncs vinga, i a més a veure si a tot això li sumem un parell d'entrades per anar al teatre. Maria, tens el número 3, moltes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
7: Que vagi molt bé. Bon dia.
13: Gràcies, bon
7: adéu.
13: Dia.
7: I acabo amb la Sílvia. Sílvia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
7: Mira quina energia la Sílvia. Ja preparada pel cap de setmana, eh?
14: Home, i tant.
7: Què farem, Sílvia? Tens algun plan o no?
14: Sí, vaig a la festa de la Galeta de Campordón.
7: Festa de... Ah, és aquest cap de setmana?
10: Meravella.
7: Oh, quina meravella. Doncs escolta'm, Sílvia, a veure si, a més de menjar galetes, també t'emportes aquest parell d'entrades per anar al teatre.
14: Buah, això seria fantàstic, tu.
7: Veurem la mà innocent de Ricard Ostrell, que diu. Tens el número 4, Sílvia.
14: Ja, Ricard, que t'estimo molt, eh?
7: Jo crec que ara mateix t'està escoltant, o sigui que li enviarem aquest missatge. Un petonet, Sílvia.
14: Vinga, que vagi tot bé. Gràcies a vosaltres.
7: Adéu, bon cap de setmana. Marta Diana, Lara García, bon cap de setmana.
10: Igual,
7: adéu. Adéu. I a aquestes hores del matí, abans d'acabar el programa, com sempre, volem saber quina reflexió va marxar a dormir ahir l'Agnès Marquès. Agnès, molt bon dia.
15: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo me n'he anat cap a casa pensant molt avui en Krista Pike. És aquesta dona que havia de ser sotmesa a la injecció letal als Estats Units i que li han punxat dues vegades el pentobarbital i, tot i així, no ha mort. És un cas inaudit, rocambolesc, atroç, diria, perquè aquesta persona, tot i haver fet el que va fer, doncs té també uns drets que han estat del tot vulnerats i que caldrà veure què és el que ha passat. Però amb el que em quedo és que fins i tot en els casos en què la situació sembla del tot preestablerta i que té un final concret i decidit, durant 30 anys arriba el dia i la vida aconsegueix escapar a tota lògica. Que la incertesa és l'única de les certeses. Vinga, va, que és divendres. Bon dia.
7: Doncs ahir acabava d'aquesta manera el Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i ara mateix, com sempre, dono pas al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ricard.
16: Què tal, bon dia.
7: Escolta'm, com sempre, ets la meva mà innocent favorita. Digue'm un número de l'1 al 4, sisplau.
16: El 4.
7: El 4, doncs mira, la Sílvia, que se'n va al teatre. Tot preparat, suposo, Ricard, pel programa d'avui divendres.
16: No, com sempre.
7: Com sempre, que sí. Això és el més important.
16: Un programa que fem en directe, per tant.
7: I avui llarg, eh? a més, fins la 1, eh?
16: Anem... Sí, cada dia anem fins la 1, però sempre hi ha la sí. Renaixença per acabar, i avui sí, avui acabarem una mica més tard perquè farem un especial per seguir el que passi al Congrés dels Diputats pel que fa als dos decrets d'habitatge, que Junts ja ha dit que no hi votarà, ara ho explicarem, però també pendents de les pluges al sud del país.
7: Que vagi molt bé, Ricard, ara ens escoltem. Engega el matí de Catalunya Ràdio, tornem dilluns. Que vagi bé, adéu.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Ha plogut molt aquesta nit, atenció, perquè continua plovent també i ho seguirà fent al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hem vist imatges ja de carrers convertits en rieres a Tortosa i també a Santa Bàrbara. On ha plogut més per això fins ara?
1: Mira, a Tortosa tenim la dada de 147 litres per metre quadrat, a Mas de Barberans n'han caigut 150, i dades no oficials ens parlen que a Santa Bàrbara podrien haver passat dels 200 litres per metre quadrat, a més de les registres a la Plana Alta o a la zona del Maestrat, que superen ja els 150 litres per metre quadrat.
0: I com ha de ser les properes hores, Eloi?
1: Mira, el que estem veient en aquests moments del radar meteorològic és que torna a intensificar-se la precipitació. És a dir, hem tingut una primera tongada de pluja molt forta durant la nit i primeres hores de la matinada, que ha deixat aquests registres que comentàvem. Després, ara fa una estona, havia disminuït una mica la intensitat, però ara torna a augmentar, especialment cap a la zona de l'interior del Montsià. Aquí tenim pluges molt fortes ara, probablement torrencials, i es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada en aquest sector, entre el nord de Castelló i, sobretot, també aquí a les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona del Montsià, la pluja podria acumular molts litres per metre quadrat, amb una lleugera tendència, aquesta branca de precipitació, aquestes tempestes més fortes, a anar pujant cap al nord. Per tant, mig matí i migdia no descartem que puguin arribar algunes pluges també torrencials en alguns llocs, per exemple, del Camp de Tarragona. Ara mateix la pluja arriba a Tarragona, però és molt més fina, i també tenim alguns ruixats, per exemple, en alguns llocs del Pallars Jussà.
0: Hem a saludar aquesta hora Xavier Mas Ramon, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquí, concentrat, fent el seguiment.
0: Hi ha algun lloc on hi hagi més incidències que un altre?
2: Bueno, els llocs on s'han concentrat les incidències durant aquesta nit, la zona de Tortosa, la zona de Santa Bàrbara, són els principals llocs on s'estan concentrant les incidències. Però totes han sigut incidències lleus i sense rellevància.
0: Per recordar-ho i per insistir-hi, ara mateix quines són les comarques que hi ha màxim perill? És a dir, 6 sobre 6.
2: El Montsià i el Baix Ebre són les dues comarques on tenim aquest 6 sobre 6 i on, de moment, per sort, les precipitacions han disminuït. Hem tingut precipitacions intenses, sobretot en dos moments de la nit, a les 10 i mitja i a la 1 de la matinada. Ara la precipitació ha disminuït i també ho han fet també el nombre d'incidències que teníem. I es preveu per això que en les properes hores es torni a intensificar la precipitació. Per tant, demanem encara que hi hagi màxima prudència a l'hora de circular i que es mantingui la població informada abans de sortir de casa, que eviti al màxim els desplaçaments i que s'informi si ho ha de fer.
0: Ahir es va enviar un alert a les comarques del sud. Se'n podrien enviar més aquest matí?
2: És possible, ho tenim preparat, perquè farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, poden provocar inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un alert per demanar a la població que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dintre dels edificis.
0: Clar, aquesta nit també s'informava que hi havia 4.300 usuaris al Baix Ebre que s'havien quedat sense llum. Ara mateix la llum ja l'han recuperat?
2: Ara mateix han recuperat pràcticament tots la llum. Tenim 1.200 abonats sense llum, que s'espera que aquest matí, amb les primeres hores del dia, es vagi recuperant el servei.
0: Molta precaució, i recordeu que també per si hi ha alguna urgència, alguna emergència, hi ha el telèfon del 112. Per consultes, no. Per emergències, el número és el 112. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Seguim en contacte. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Eloi, deies que ara mateix està caient força pluja. El Montsià, Baix Ebre, sí. Especial atenció, i també atenció al que pugui passar en aquestes properes hores, perquè si es concentra aquesta pluja és quan es poden complir les previsions que feies ahir.
1: Sí. Pensa que ara ja el terreny està moll, està saturat d'aigua, per tant, ara qualsevol pluja que tinguem provocarà ràpidament una crescuda dels rius i torrents. I això és el que temem que pot estar passant en aquests moments o que passarà als immediats minuts, a les immediates hores. De moment, ara, a la zona de Montsià, que és on estem veient aquesta intensificació de la precipitació, durant molta estona aquesta matinada hem vist cors més verds, grocs, al radar meteorològic, ara torna a ser vermells, per tant, insistim en aquesta precaució.
0: Fins ara, Eloi, gràcies.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, un dels llocs on ha plogut més és a Santa Bàrbara. I això que sona com un riu és fa unes hores a un carrer d'aquest municipi del Montsià. Allà hi tenim el Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
3: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, aquí el poble es va despertant. De moment, poca gent hem vist pel carrer després d'aquesta tromba d'aigua que va caure ahir i que ara sentíem. La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua. Concretament, aquest so correspon a un d'aquests carrers. Ens hem trobat a veïnes com la Pietat. Ella és una de les forneres d'aquí de Santa Bàrbara, que ja estava desperta, ja estava a la botiga, i en relatava així com viscut ella particularment aquestes últimes hores.
4: Sí, el carrer de sempre, el que passa que últimament pues estan agafant més carrers, vale? Per aquí també ha baixat bastant, per aquí lo Sant Rafel, també mos ha entrat aigua, i bueno, arriba un punt que t'acostumes una mica ja, m'entens? Vull dir, ja veiem que és cada any.
3: Com molts dels altres veïns d'aquí de Santa Bàrbara, també van posar barreres per evitar que l'aigua hi entrés, fet que no han evitat. Els carrers ara per ara estan tranquils, però sí que es veuen les restes vegetals i el fang que ha arrossegat l'aigua durant aquestes últimes hores, i sí que durant aquests minuts s'està notant aquest augment de la intensitat de la pluja.
0: Gràcies, Jordi. Les pluges també han deixat afectacions al transport. L'eix de l'Ebre, la C12, està tallat, en aquest cas, en dos punts, a l'altura de Tortosa, i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud. I els trens suspesos a l'Euromet, l'Intercity, que comuniquen, recordem, Catalunya amb el País Valencià, i també afectacions a la mitja distància des d'aquella zona cap al sud del país. Perquè el País Valencià també estan, recordem-ho, en alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
5: Bon dia, doncs una alerta màxima que se manté de moment. Ha seguit plovent durant la nit, però ha sigut tranquil·la. Ara mateix localitzades les pluges en el litoral de Castelló, de Peníscola en amunt. Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats. De fet, poques actuacions importants dels bombers i fins a nit emergències només havia registrat 19 intervencions. L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí, al Maestrat i Plana Baixa també, Renfe, que manté la suspensió dels serveis de Rodalies, la mitjana distància i el llarg recorregut fins a Catalunya, és alerts ahir ja de matí, empreses que van enviar treballadors cap a casa i el trànsit, que es va reduir en un 60%, segons explicava la DGT, i avui a les 9 del matí, nova reunió per valorar la situació.
0: Gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I més enllà del temps, també, l'altra notícia també del dia és l'habitatge. Si no hi ha sorpresa d'última hora, que no n'hi haurà, els dos decrets es tombaran avui al Congrés amb el no de Junts.
6: L'Enric, del Sindicat de Llogateres, ens he demanat la paraula per compartir una informació que acabem de saber. Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
7: Marit!
0: Aquest era el moment en què Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, informava a l'acampada de Plaça Catalunya del resultat de la votació de l'executiva de Junts. Junts, després d'ahir la nit, ha reclamat a la Moncloa retirar els decrets per tornar-los a fer, però el mateix Pedro Sánchez ha respost a les xarxes assegurant que no farà un pas enrere i que Junts, Partit Popular i Vox, diu, han d'escollir si estan amb la majoria social o els especuladors. En temps d'àgora parlarem amb porteus dels diferents partits i també a partir de les 11, quan comenci el ple, arrencarem un especial al matí de Catalunya Ràdio i a partir de les 11 per seguir aquest debat que pot marcar la recta final d'aquesta legislatura. I també seguirem la concentració que el Sindicat de Llogateres ja han convocat davant del Congrés. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. La indignació entre les entitats en defensa de l'habitatge va en augment i el Sindicat de Llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis.
0: Doncs això i moltes altres coses avui al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció als barrancs, ens diuen, en aquest cas el Montsià, també el Baix Ebre, perquè el terreny està saturat d'aigua i les noves pluges que estan caient ara mateix podrien provocar crescudes molt més ràpides del que hem vist fins ara. Per tant, molta precaució ara mateix als barrancs. Comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I més enllà de la previsió del temps, que ara seguirem ampliant, Junts per Catalunya rebutjarà els dos decrets, com dèiem, d'habitatge, que aquest matí el govern espanyol sotmetrà a votació al Congrés. Si Pedro Sánchez no el retira, el substitueix per uns altres nous textos negociats, Junts, com dèiem, votarà que no.
10: La decisió s'ha pres fa poques hores aquesta nit en una reunió telemàtica que ha acabat, doncs, amb el previsible rebuig al decret que estableix la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, però també del primer decret que el govern espanyol havia negociat amb els seus aliats parlamentaris i que, per tant, tenia més possibilitats de ser aprovat.
1: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja hi ha resposta del govern espanyol a la negativa de Junts de no donar suport a aquests dos decrets si no el retira i negocia un nou text. El govern espanyol no retirarà els decrets de la votació avui al Congrés dels Diputats.
7: La Moncloa carrega contra els de Puigdemont. Diuen que ha arribat l'hora que es retractin votant al costat del PP i Vox i contra de les solucions per la crisi de l'habitatge.
11: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cedir diran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una reacció més. En aquest cas, del sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i doni suport als decrets aprovats al govern espanyol i apunta a una vaga general per forçar canvis en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra.
8: Pel portaveu del sindicat, Enric Aragonès, la decisió de Junts és greu.
12: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
8: Tot i que l'objectiu continua sent pressionar per aconseguir l'aprovació dels decrets, el sindicat de llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I per la seva banda, els contraris de les mesures del govern espanyol sobre habitatge, el president de la patronal espanyola carrega contra els decrets.
10: Antonio Garamendi acusa l'executiu espanyol d'haver eludit la seva responsabilitat en aquesta matèria i adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
13: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
10: Garamendi considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa del país.
0: En el cas del Congrés dels Diputats, com dèiem, ara hi ha un bloqueig polític molt evident i també veurem quines són les conseqüències. Avui seguirem en un especial a partir de les 11 el que hi passi al Congrés dels Diputats. I el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salva de la reprovació a mig mandat en el debat de política general.
7: Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així, el govern ja ha deixat clar que la tirarà igualment endavant.
0: Parlament, Albert Prat.
14: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
15: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
14: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
16: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
14: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió, tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, us expliquem que dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camp Parellada, a Terrassa.
10: Segons ha pogut saber 3Cat Info, els Guàrdies Civils de Paisà perseguint un grup de lladres especialitzats a saltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
0: I a tot això, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal.
7: L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga ell i la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de la Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
0: I Vladimir Putin reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa.
10: El president rus adverteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus.
0: Moscou, Cristina Solies.
17: Segons Putin, no és una amenaça, sinó una resposta a les declaracions dels líders europeus de preparar-se per una possible guerra amb Rússia a finals d'aquesta dècada. Avisa que una escalada mai és unilateral i admet que en el context actual no pot descartar haver de fer servir el seu arsenal nuclear.
18: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
17: El president rus també creu que les fàbriques europees que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims perquè, sense l'ajuda d'aquests països, Kiev no podria haver atacat les refineries i altres empreses en territori rus. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada tensa de mobilitzacions, en aquest cas a França, que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers.
7: Els estudiants estan en peu de guerra per reclamar més recursos, coincidint amb la presentació d'unes borrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. El ministre d'Economia, Roland Lescure, defensava la credibilitat dels comptes.
0: París, Isabel Galí.
19: Un estalvi de 43.000 milions d'euros pel 2027. Els pressupostos presentats pel govern francès volen convèncer els mercats financers que França fa els deures i serà capaç d'eixugar el deute públic.
20: La credibilitat financera de França és sòlida. Som forts en els sectors energètic, tecnològic i financer. Tenim els bancs més sòlids de la zona euro que estan extremadament ben capitalitzats.
19: Ara passaran a ser debatuts a l'Assemblea Nacional i si no troben el consens d'una majoria, el primer ministre Sebastián Lecornu no descarta fer-los aprovar per decret. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara algun apunt més. Finalment serà avui quan quedarà vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
10: Els 4 policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo.
0: I el president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara. Diu que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre.
7: Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
21: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
7: El Constitucional sosté que amnistia la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions recambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la.
0: I als Estats Units, les autoritats de Tennessee investiguen què va fallar en aquest intent d'execució de la primera dona en 2 segles en aquest estat.
10: La injecció amb el fàrmac legal no va funcionar i va convertir el procés en una tortura. La condemnada es trobava ingressada a l'hospital i la seva situació és ara mateix crítica.
0: N'informa des dels Estats Units Oriol Serra.
22: Christa Pike, la dona de 50 anys que ha sobreviscut a una doble injecció letal a la presó de Nashville, continua ingressada en estat crític. Pike va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació fa 30 anys i ha estat la primera dona executada a Tennessee en 200 anys. Entre els testimonis que han presenciat la seva agonia hi ha periodistes especialitzats com la Catherine Sweeney. They went through
23: 2 rounds. Li han administrat 2 injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
22: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara anem als esports, Robert Prats.
2: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de bàsquet a partir de les 7, Besiktas Barça, amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
9: Al matí de Catalunya Ràdio.
3: Jota de cors a partir de demà. Si entres a la barra amb cara de caramelat.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons, Marta Viana.
4: Molt bon dia. La primera que sona és Jota de cors de Lluqui Valverde, perquè avui finalment treu el disc sencer. Es diu A la Catalana i és el primer àlbum en solitari del saxofonista de la Ludwig Band. El pròxim concert que farà serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
0: La segona.

Qui també treu música nova és Art de Bogotà, un dels referents del panorama indie espanyol. Acaben de publicar el disc Manufactures del Club de la Gente Sola i per primer cop, per cert, el publiquen en format casset.

I acabem parlant de Vetusta Morla, perquè tornen a actuar després d'una pausa de 2 anys i per tornar han triat Barcelona com a primera parada i actuen aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre.

0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Far, amb 3 quilos 25 grams a casa seva, a la malla Osona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A 3:15 connectarem amb Maria del Mar Bonet per parlar amb ella dels 50 anys del mític concert a l'Olímpia de París, que rememorarà amb una actuació al mateix escenari l'11 d'octubre.
3: A partir de les 9 ens fixarem en tot el que passarà avui al Congrés, amb la votació dels dos decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. En parlarem amb els representants dels partits.
2: I a les 11 fins a la 1 ho analitzarem amb una tertúlia especial amb Pau Llonc, David Madí, Alicia Puig, Marta Monforte i Jofre Llombart. També parlarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomera, i amb la professora de Dret Civil a la Universitat de Barcelona, Chantal Moll de Alba.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: En un dia posarem especial atenció al temps. En aquests moments la pluja torna a augmentar d'intensitat al Montsià. Eloi, bon dia.
4: Sí, pluja que torna a tenir un caràcter torrencial i a moltes poblacions del Montsià. Així que cal extremar la precaució, el terreny està saturat d'aigua, per tant, les rieres, els torrents poden créixer d'una manera molt més ràpida que no pas ho feia, per exemple, al començament de la matinada. Hi ha un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, les Balears, i arriba també a ocupar totes les Terres de l'Ebre i el sud del Camp de Tarragona. I d'aquest sistema de tempestes, les tempestes més fortes són les que ara mateix tenim sobre les Terres de l'Ebre. Es preveu que durant aquest matí quedin estancades en aquest sector, Baix Ebre, Montsià i a tot estirar comarques pròximes, amb una lleugera tendència a anar tirant cap al nord. Això vol dir que també, de cara a mig matí i migdia, alguna d'aquestes pluges fortes podria arribar en punts del Camp de Tarragona, on s'esperen pluges que localment podrien ser torrencials. Estem parlant d'acumulacions que poden superar els 50-100 litres per metre quadrat, a més dels que ja han caigut, que recordem que són 147 a Tortosa, 154 a Mas de Barberans, també a la zona del Maestrat o de la Plana Alta hi ha hagut quantitats de precipitació de més de 150 litres per metre quadrat. I atenció al cap de setmana, perquè no disminueix la inestabilitat. Que creiem que aquesta nit matinada de mal matí es poden formar noves tempestes sobre el mar, en alguns moments poden tocar terra al litoral, amb més probabilitat també a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda les tempestes tornen a arribar a moltes comarques de la meitat nord, aquí ja una mica més moderades, i de cara a diumenge alguns models ens indiquen que a la meitat sud de Catalunya les pluges podrien tornar a ser abundants. D'altres models indiquen que podria retirar-se la precipitació, així que caldrà seguir l'evolució del pronòstic.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara. Ara de seguida ho actualitzem, ho seguim actualitzant minut a minut avui al matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Bon dia, doncs situació complicada a les Terres de l'Ebre, amb diverses vies tallades. La C12 a l'eix de l'Ebre està tallat a Tortosa en tots dos sentits. També està tallat la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. També la T331 a Mas d'Enverge i la TV-341 a Mas de Barberans. A les comarques de Barcelona, mentrestant, ja hi comença a haver algunes retencions, sobretot a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a l'A2 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància Euromet i Intercity, que connecten Catalunya amb el País Valencià, i també els mitjana distància que surten de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià.
0: Ara són les 6:25. I activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
5: Good morning.
0: A Buenos Aires hi tenim Joan Biosca, buenos días.
6: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia, ni hao.
7: Ni hao.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
8: Bon dia, què tal?
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla de l'alliberament, abans d'hora, de centenars de reclusos per fer lloc a les presons. Quim?
5: Sí, és el pla del govern per reduir l'amuntegament de presoners a Anglaterra i Gales. Els que tenen condemnes de fins a 19 mesos de presó poden optar a la sortida anticipada sempre que n'hagin complert un terç. Se'ls sometrà a controls com ara polseres telemàtiques. Volen alliberar esglaonadament 4.500 reclusos fins al juny del 2027. Inicialment n'havien de ser 6.000, però el primer ministre Andy Burnham va excloure als condemnats per violació, delictes sexuals, homicidi, etc. És una solució d'emergència. El sistema penitenciari està al 98% de la seva capacitat.
0: A l'Amèrica del Sud, tensió entre Xile i l'Argentina per les Illes Malvines. Mentre el govern Milei eleva el to per la sobirania que reclama, des de Xile volen ser encara més proveïdors comercials d'aquest arxipèlag sota bandera britànica amb una ruta marítima. Joan.
6: Sí, l'arribada de nous avions F-16 comprats per l'Argentina-Dinamarca ha fet escalar la tensió entre els dos països veïns. En plena crisi per la sobirania de les Malvines, Xile va ser un gran aliat dels britànics en la guerra de 1982 entre el Regne Unit i l'Argentina, i ara vol ser també un gran proveïdor comercial de les illes via la ciutat austral de Punta Arenas, amb un buc permanent que porti productes frescos i mercaderies a les illes Malvines. El problema és que ha de navegar per aigües argentines i podria ser frenat per l'armada argentina, alerten i estan preocupats des de Xile.
0: I a Corea del Sud hi ha un restaurant que es diu, atenció, Xi Jinping. Es diu igual que el president de la Xina. El propietari volia honorar-lo, diu, amb un excel·lent restaurant xinès, però des de la Xina no es veia bé l'ús de la figura de l'unipotent líder i creixien també les amenaces, Francesc.
7: I si Ricard ara s'ha passat els fets, Seul ha llançat ordres de detenció per als quatre xinesos que assenyala com a autors dels actes vandàlics contra el restaurant Xi Jinping. Tapats amb màscares i barrets van entrar a l'establiment de matinada, van ruixar-ho tot, dins i també la façana, amb laques i pintura. Alhora haurien escampat pesticides sobre els aliments. Van passar breument per on s'allotjaven i van marxar de seguida des de l'aeroport internacional de Seul cap a la Xina. Al llarg braç de la intimidació xinesa, el govern sud-coreà dubta que Pequín cooperi en l'extradició i el propietari es planteja ara canviar el nom del restaurant.
0: I de Rodalies de Catalunya a la Serra de Madrid, els lladres de coure han deixat a les fosques diversos municipis madrilenys després d'una onada de robatoris, Paula.
8: Sí, disfressats d'operaris i simulant que treballen en una obra o per alguna companyia elèctrica, els lladres han robat quilòmetres de cables de coure des de la Serra Madrilenya fins a Toledo, més de 10 municipis afectats. Madrid és també objectiu dels lladres de coure. Aquí no han fet aturar trens, però sí que han deixat centenars de veïns a les fosques. La Guàrdia Civil els busca mentre els ajuntaments, la majoria, sense assegurança per robatoris d'aquest tipus, paguen factures de milers d'euros per restablir el cablejat.
0: El Madrid torna a atacar el Barça pel cas de Greira.
9: La UEFA ha rebut diversos documents enviats pel Club Blanc referents a aquest cas i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid espera que la investigació avanci amb celeritat i el Barça recorda en un altre comunicat que aquesta investigació es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al Futbol Club Barcelona.
0: I el dec del Girona, Quique Álvarez, reconeix que té una de les millors plantilles de segona divisió.
9: Álvarez, però, recorda que ho han de demostrar en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: No em puc amagar que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no?
9: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el vespre, a l'Eurolliga de Bàsquet a les 7, Besiktas-Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la Nations League, avui França, Itàlia i Bèlgica, Turquia, a partir de 3:15.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Colera, a l'Alt Empordà, a 7:45 del matí.
1: I es pondrà a les 7:27 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:43.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Cabrils, 21 graus, a Gimenells, 18, i a Banyoles, 18, també.
0: I pel que fa al temps, atenció a les tempestes que estan reactivant-se a aquesta hora, Eloi Cordomí.
3: Bon dia. Sí, ja hem tingut pluges de més de 150 litres per metre quadrat al Montsià i en aquests moments torna a caure pluja torrencial. La precipitació quedarà estancada aquest matí a les Terres de l'Ebre i amb una lleugera tendència a anar pujant. Això vol dir que també podria arribar a l'extrem sud del Camp de Tarragona. Pluja molt intensa en qualsevol moment del matí.
0: De seguida ho ampliarem amb l'Eloi Cordomí. Com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit a les Terres de l'Ebre, hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C12 a Tortosa, la T331 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, també en dos punts entre Freginals i Tortosa, i també la TV-341 a Mas de Barberans. Mentrestant, a Barcelona hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i també als accessos a la ciutat. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància i de mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer és Santa Bàrbara.
1: Registres no oficials situen aquesta població del Montsià com el municipi amb més precipitació acumulada, més de 200 litres, que han convertit carrers en torrents, tot i que no hi ha constància de danys. Hi ha 9 municipis del Montsià i també el Baix Ebre que han suspès classes i han tancat equipaments municipals, i la mobilitat, com sentíem ara, està força afectada. Protecció Civil no descarta l'enviament d'un nou SLR.
0: El segon, Congrés.
2: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'hi han de convalidar avui. Els de Puigdemont insten el govern espanyol a retirar-los i refer-los de nou si volen el seu suport. Però des de la Moncloa...

0: De què ens deixa Brussel·les, Pol?
1: Pendents d'una nova vaga al transport aeri, en aquest cas els tripulants de cabina d'EasyJet a Portugal. Durarà 5 dies i afectarà prop de 450 vols que ja han estat cancel·lats.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
1: Doncs novetat sobre el cas de Lindsay Clancy, que és la mare jutjada a Massachusetts per haver matat els seus 3 fills. El jutge ha rebutjat declarar-la no culpable després que el judici es considerés nul perquè el jurat popular no va ser capaç d'arribar a un acord. El jutge descarta així la petició de la defensa i alega que la fiscalia va presentar prou proves perquè un jurat racional li atribuís càrrecs d'assassinat.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
1: Amb noves tensions amb Taiwan, la Guàrdia Costera ha fet servir canons d'aigua per expulsar un pesquer xinès que era a prop de les Illes Prates, al mar meridional de la Xina, un territori administrat per Taipei i que reclama Pequín. Segons les autoritats taiwaneses, el vaixell havia entrat 50 quilòmetres en aigües restringides.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades. Junts.
2: Sí, tant a les de Barcelona com a les de Madrid. La Vanguardia, Junts, tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periòdico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure els decrets antidesnonaments. A Madrid, El País, també Junts rebutja els decrets malgrat el clam dels carrers i La Razó, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd, diuen, al Congrés i al carrer. Altres temes de portada, l'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta, gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja, i El Mundo titula que els reis generen després de la hispanitat sense trucar a Mohamed VI. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat que està empresonat diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I a la premsa comarcal, Ara García, bon dia.
3: Bon dia.
0: I llegim que Josep Maria Estela tornarà a ser el cap dels Mossos d'Esquadra a Lleida.
3: Ho serà a partir de mitjans d'aquest mes d'octubre, segons ha pogut saber el Segre, i d'aquesta manera el comissari lleidatà, que aquests darrers dos anys ha estat a la cúpula dels Mossos, tornarà a ser el màxim responsable policial del cos de la plana de Lleida. Rellevarà el comissari Josep Codina, pendent de nou destí. Estela va ser cap dels Mossos a Ponent entre l'octubre del 2022 i el novembre del 24. Anteriorment va haver sigut cap del cos a Catalunya en substitució de Trapero. El diari de Girona avui diu que els càmpings de la demarcació baten el rècord de viatgers, però registren menys pernoctacions. Els establiments han rebut prop de 409.000 persones a l'agost, això és un 6,3 més que fa un any, mentre que les nits contractades disminueixen un 5%. I el diari de Tarragona destaca que el mercat municipal de Vilaseca tancarà aquest 2026 després de 40 anys obert. Les dues parades que hi queden acaben la concessió al novembre i l'Ajuntament no les renovarà. El futur de l'edifici encara no està decidit.
0: I en esports, el Madrid torna a atacar el Barça pel cas Negreira. Robert.
4: Envien nous documents a la UEFA sobre aquest cas perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió, mentre que hi ha derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'Handbol davant el Vesprem, 33-42. A l'Eurolliga de Bàsquet a les 7, Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:36, queden 32 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i cada dia a aquesta hora hi fem un cop d'ull amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Good morning, Catalunya. Mentre les elites de Washington intenten centrar la campanya en l'impacte de la intel·ligència artificial, els ciutadans americans es preocupen per coses més mundanes com ara l'estat de les seves infraestructures. D'això en parlava ahir Peter Hessler al New Yorker, en un reportatge fantàstic sobre la carretera 550. Aquesta mítica via, coneguda popularment com la Million Dollar Highway, recorre les muntanyes del sud-oest de Colorado i és molt visitada per turistes que volen conduir per penya-segats de centenars de metres. Tot i això, la carretera és molt perillosa, té centenars de morts a la història dels seus barrancs i està exposada a esllavissades constants. Però, com explica Hessler, els conductors que hi transiten estan tan acostumats al perill que ja s'han oblidat de reivindicar-ne la millora. Això podria ser la metàfora d'un país que s'ha centrat tant en la responsabilitat individual que ara li costa reivindicar la seguretat de tots.
6: El matí de Catalunya Ràdio. El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
7: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd. El 2000.

0: 26. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 6:45 del matí.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta un dia més pendent del cel.
4: A Tortosa hi han caigut 147 litres i dades no oficials apunten que Santa Bàrbara, al Montsià, podrien haver passat els 200 litres. Mama Ramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
5: Farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, doncs, poden provocar, doncs, inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un SOS alert per demanar a la població, doncs, que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dins dels edificis.
4: De fet, el Montsià i el Baix Ebre segueixen a màxima alerta. Hi ha 9 municipis d'aquestes comarques que han suspès classes i han tancat equipaments municipals.
2: Com dèiem, un dels llocs on més ha plogut és Santa Bàrbara, al Montsià. Anem cap allà, Jordi Barranca, bon dia.
6: Hola, Francesc, bon dia. Sí, mira, durant aquesta última estona la pluja ha anat en augment i ara és més intensa del que ho era abans a les 6 del matí. Aquí a Santa Bàrbara, la part central del poble la travessa literalment de nord a sud un barranc, el barranc del Palós, que és el que sempre s'inunda i el que sempre baixa amb aigua, que sembla un riu, cada cop que hi ha pluges torrencials. Aquesta darrera nit ha passat el mateix i aleshores la carretera principal, que també travessa el municipi, està tallada en la seva part central, que és precisament per on passa aquest barranc. De fet, voluntaris de Protecció Civil Municipal estan vigilant que no passin vehicles. Hem parlat amb el cap de Protecció Civil d'aquí de Santa Bàrbara i ens comentava això.
7: Ara ja no baixa, però està previst que torni a baixar d'aquí unes hores. Si mires aquí al fons, està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. Hi ha alguna carretera que està oberta i llavors, que no se valori tot, els danys no s'havia el que és la carretera.
6: Un poble, Santa Bàrbara, aquí al Montsià, que es desperta encara amb les imatges de la riuada que va travessar el poble de fa tot just unes hores. Hem pogut també comprovar com moltes de les cases, sobretot de la part per on normalment baixa l'aigua, tenen fustes i barreres per intentar, si més no, que l'aigua no entri als seus habitatges.
2: Aquesta és la situació ara mateix a Santa Bàrbara, al Montsià. Gràcies, Jordi. I, Sílvia, les pluges també han deixat afectacions al transport.
4: Sí, l'eix de l'Ebre, la C12, per exemple, està tallat en dos punts a l'altura de Tortosa i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud i els trens, els Euromeds o Intercity, que comuniquen Catalunya amb el País Valencià, estan suspesos. És que també estan en màxima alerta al nord del País Valencià.
2: L'altre tema del dia és, evidentment, l'habitatge. Junts votarà en contra dels decrets d'habitatge del govern espanyol. És notícia d'aquesta nit i reacció d'ara mateix del president de la Generalitat, que en un missatge a la xarxa social X diu: una decisió incomprensible i irresponsable, Junts ha de rectificar. Diu el president de la Generalitat: no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. I acaba: defensar Catalunya és defensar la seva gent. Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. Però dèiem que aquesta decisió s'ha pres aquesta nit en una reunió telemàtica de l'executiva del Juntaire, Sílvia.
4: Això mateix, i després d'una reunió de la cúpula, el partit exigeix a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió, si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en polítiques d'habitatge. Són declaracions de la portaveu Carme Carasso, Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
2: I ja hi ha resposta, com dèiem, del govern espanyol a la negativa de Junts a no donar suport als dos decrets si no els retira i negocia un nou text.
4: Si el govern espanyol es nega a retirar-los, a la votació d'avui al Congrés, a Moncloa carrega contra els de Puigdemont i diuen que arriba l'hora que Junts quedi retratat al costat del PP i Vox votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
2: Notícia destacada també de les últimes hores. A Terrassa, dos agents de la Guàrdia Civil han quedat ferits aquesta nit passada després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada d'aquesta població del Vallès.
4: Sí, segons han pogut saber aquesta mesura, els guàrdies civils de Paisà perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets que s'han difós a través de les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La divisió d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
2: Més notícies. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Adamuz i Gelida.
4: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
9: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
10: Bueno, es que no sé si sería prudente... Dar una
9: cifra, no se puede.
10: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
4: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i la incorporació de nous trens.
2: I aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
4: Més de la meitat dels que continuen en el continent han estat exposats a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat rècords, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
2: I a la crònica cultural, avui, el grup de rock nord-americà Evanescence.
11: Va fer vibrar el públic de Badalona, on va presentar el disc Santuari. Feia 20 anys que no feien un concert a Catalunya fora d'un festival.
2: Badalona, Marc Ruiz.
12: La banda liderada per Amy Lee ha conquerit l'Olímpic Arena de Badalona amb columnes de foc, audiovisuals, amb aspecte de videojoc i un so perfecte. El metal d'Evanescence és gòtic, simfònic, melòdic, industrial i enganxa perquè Lee sap tocar la tecla. Han interpretat gairebé totes les cançons del nou disc Sanctuary i també han rescatat clàssics com Call Me When You're Sober, que ja va sonar al concert de fa 20 anys, la inevitable Bring Me To Life o les balades de piano Lithium i My Immortal. La veu d'Amy Lee és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzo-soprano i de l'altra et fareix quan menys t'ho esperes i el públic l'adora quan ho fa. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I aquest cap de setmana celebra una nova edició dels Petits Camaleons al Festival de Música per a Nens i Famílies. I tiraria enrere el temps.
11: Demà dissabte actua Miqui Núñez, també a l'Osa, amb Bauca, el Poni Pissador, els Amics de les Arts i Triquell, mentre que diumenge serà el torn del Petit de Caleril, Sidoní, Pol Bordes o la Colla Pirata. El festival enguany arriba als 15 anys d'història. Albert Puig n'és el director.
13: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial, perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família, i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
2: I per acabar, Rosalia. Perquè rebrà el Premi Billboard al Saló de la Fama 2026 per la seva trajectòria.
11: Sí, l'anunci el van fer ahir la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar Rosalía com una de les artistes més distintives i influents de la música global i va recordar que el seu últim àlbum, Lux, va aconseguir 5 números 1 a les llistes de Billboard. Rosalía rebrà el guardó durant la gala d'aquests premis que se celebraran el 22 d'octubre a Miami.
2: Passa un minut de 3:45 del matí. Molt atents al temps, sobretot pel que fa a l'evolució de la situació al sud del país. En aquests moments tornem a tenir pluja torrencial a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, s'està intensificant, eh? I ja fa estona que anem seguint aquest gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes d'una gran extensió. Ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, arriba també a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, i la part que està deixant precipitacions més abundants es troba estancada sobre les Terres de l'Ebre. La idea és que vagi avançant lleugerament cap al nord, però molt a poc a poc. Per tant, les pluges podrien continuar sent molt abundants al Montsià i al Baix Ebre. Recordem que ja hem tingut precipitacions de fins a 147 litres per metre quadrat a Tortosa, a Mas de Barberà en 154, litres per metre quadrat. Santa Bàrbara, una estació no oficial, arriba a superar els 200 litres per metre quadrat, i aquestes pluges que cauen ara es podrien sumar a aquestes quantitats que ja han estat torrencials. De fet, es preveu que els rius puguin créixer, rius, barrancs, torrents, puguin créixer amb molta facilitat les pròximes hores. Compte perquè al voltant del migdia també aquestes pluges podrien arribar al sud del Camp de Tarragona, entre mig matí i migdia, i també tenim algunes pluges ara mateix que cauen en alguns sectors, per exemple, de l'Alt Pirineu i el Prepirineu de Lleida. Aquí són molt més moderades. Demà dissabte es manté la pluja sobre el mar i en alguns punts a tocar terra, a les Terres de l'Ebre, al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Després, a la tarda, arriba a la meitat nord de Catalunya, i diumenge alguns models ens indica que la meitat sud podria continuar plovent amb força.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
15: Pel que fa al trànsit, situació complicada a les Terres de l'Ebre. Hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són les C12, l'eix de l'Ebre, entre Tortosa i Roquetes. També tres carreteres locals i comarcals. La T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. La T331 en dos punts entre Freginals i Tortosa. I la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes. Mentrestant, a Barcelona hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la B23 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en tots dos sentits. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga i mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge de Tanit Pinyol. És mestre i ha treballat des del 2007 a l'administració pública. Des d'aleshores ha cotitzat, però ho ha fet a través de Mufase. Fa uns mesos va demanar una excedència per anar a treballar a l'escola concertada i ara ha hagut de demanar la baixa. El problema és que no ha arribat als 180 dies cotitzats del règim general i, per tant, no té dret a cobrar cap prestació.
17: M'està generant molta angoixa aquest fet, el fet de que tampoc estic bé amb la patologia que tinc com per tornar a treballar, en el que genera i implica a nivell de llarg de no poder sostenir el que és el lloguer, no poder sostenir i fer-me càrrec de la meva filla.
3: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
18: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el trimestre amb fortes caigudes. El petroli torna a superar els $100 del barril. L'IBEX encadena la quarta sessió consecutiva de descensos i ha perdut un 2,17% fins als 19.000 punts. Als Estats Units, els dos principals índexs bursaris, el Dow Jones i el Nasdaq, han tancat pràcticament plans. A l'Àsia, amb el nou repunt del preu del petroli, la borsa de Hong Kong cau prop d'un 3%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
19: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
20: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
22: increïble.
21: Platòric.
22: Patata. L'oferta di... aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
21: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 9 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem que serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
23: Bon dia.
2: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
24: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
25: Hola, bon dia.
2: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Avui que estem pendents del cel, comencem a Lleida, on després de les pluges de les darreres hores avui parlarà la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Està previst que faci balanç de l'any hidrològic, Júlia.
5: Així és, a 9:15 parlarà el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica per fer un balanç de l'any 2025-2026, marcat per la irregularitat, amb una sequera pronunciada aquest estiu, però venint d'un hivern especialment plujós. Això a l'inici d'un cap de setmana amb moltes propostes culturals a la demarcació. De cinema, per exemple, destaquem dos cites: el Galàcticat a Tàrrega i el FIC d'Age a la Noguera, en clau musical el Musiquem a Lleida, i si el que ens agrada és l'aviació, a l'aeroport d'Alguaire, nova edició de la fira Lleida Air Challenge.
2: A Barcelona, Marc, encara que avui parlem de pluja, es fa balanç d'incendis.
7: Sí, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026, ara que oficialment ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12, també a mig matí, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: Més coses avui declaren els primers testimonis del cas Inipro, que investiga el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC de Tarragona fa 13 anys, Ricard.
23: Doncs sí, aquest matí podrem sentir els primers testimonis d'aquest cas en què l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, és el principal acusat al costat de 8 persones més. S'enfronten a penes que van dels 2 als 13 anys de presó. Avui també s'han de resoldre les al·legacions que van presentar les parts durant la sessió de les qüestions prèvies al judici. Aquest és un aspecte important, eh? Totes les defenses van demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats. Per tant, la decisió del jutge pot determinar l'evolució del judici.
2: I a Girona avui s'ha convocat una manifestació coincidint amb l'inici del judici pel crim masclista en què va morir Carla Fernández fa 3 anys, un cas que va commocionar la ciutat i va provocar diferents mobilitzacions, Maria.
24: Sí, serà una concentració davant l'Audiència de Girona de suport a la família de la noia de 27 anys assassinada el juliol del 2023 al barri de Sant Narcís, i es fa coincidint amb l'obertura del judici amb tria del jurat popular. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia reclama per ell presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació de l'associació Ama Feminicidios per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
2: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
25: El Madrid hi torna enviant nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vespre. Hi ha l'Eurolliga de bàsquet a les 7. Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
2: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
26: No falla. Cada aturada de seleccions amb un Barça en ratxa surt Negreira. El Madrid s'esforça en engreixar el relat que els títols del Barça són per haver comprat els àrbitres. Però és una denúncia que té difícil recorregut. Una altra cosa és que el que va fer el Barça fos èticament reprovable. Però el Madrid no busca això. Florentino vol fer creure que el Barça s'ha beneficiat d'ajudes arbitrals. És cert que el comunicat de la UEFA confirmant que el comitè d'ètica es mirarà aquests 50.000 documents enviats pel Madrid dona una mica d'aire a Florentino. Però poc. Perquè en realitat ni la UEFA ha reobert la investigació ni l'ha accelerat. Des del Barça transmeten tranquil·litat. De fet, Joan Laporta acaba de passar 2 dies a Copenhagen amb Schäferin, i les relacions entre Barça i UEFA, un cop abandonada la Superliga, són més bones que mai.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
27: Busquem sempre qui més en sap
1: per resoldre els interrogants del dia.
27: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Nit.
28: De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
27: Ens allunyem de les estridències.
28: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Go. I quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la presentació ahir a Madrid de la nova pel·lícula de Woody Allen.
0: El pitjor que vaig veure ahir a la televisió, les imatges de Woody Allen amb l'alcalde de Madrid i la presidenta Ayuso anunciant la nova pel·li que rodarà a la capital de l'estat, subvencionada, clar. Notícia, per cert, amb la que Telemadrid, per supost, va obrir els informatius. I per què ha sigut el pitjor? Per l'estampa, per el que suposa i per aquesta frase del cineasta quan van preguntar-li per les protestes a Sol. Jo faig un cine apolític.
2: I a la recomanació del dia i amb motiu del concert d'aquest vespre d'homenatge als 50 anys del disc Bèstia d'Oriol Tramvia, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia, d'Agustí Pons.
4: Llegir biografies de músics sempre és interessant, però quan a més aquests músics encara són vius, normalment és que han fet alguna cosa molt especial. Avui voldria recomanar-vos Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia. Per què? Doncs perquè aquesta nit hi ha el concert d'homenatge a l'Oriol Tramvia i als 50 anys de la publicació del Bèstia, el seu disc més bèstia. Aquesta biografia, que a més l'ha escrit l'Agustí Pons, que és el seu germà, és una de les maneres d'entendre un músic i un artista que ens ha fet com som a Catalunya. No us el perdeu, ni el llibre ni el concert.
2: I ahir què van dir els altres, Jubany?
16: Ahir a les emissores de Madrid seguien carregant contra els decrets per l'habitatge impulsats des del govern espanyol.
6: Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil.
16: A l'emissora de Jiménez Los Santos fins i tot han rebatejat l'acampada a Sol.
8: Así nos va. En el asentamiento ilegal de Sol, la situació se ha...
16: I aquí a Catalunya Ràdio, els matiners van tenir un problemet de res amb els diaris. Coses del directe.
2: El principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
9: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment.
10: Aquí hi ha hagut una fuita.
9: Que no passa absolutament res. I expliquem-ho.
16: A partir de 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Joan.

0: bon dia.
1: Bon dia.
2: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui recolem uns anys enrere i ho fem amb No Scrubs del trio de noies TLC. I és que tal dia com avui, un 2 d'octubre, però de l'any 2001, es va emetre als Estats Units el primer episodi de l'aclamada comèdia mèdica Scrubs. Va ser per la NBC i va tenir 9 temporades. Combinava l'humor surrealista del treball hospitalari a través de la perspectiva del seu carismàtic protagonista, el doctor John Michael Dorian, personatge interpretat per Zach Braff.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Màxima alerta avui al sud del país. Ha plogut molt aquesta nit i fa una bona estona que tenim una tempesta intensa estancada a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim acumulats ara ja mateix que superen els 150 litres o fins i tot 200 litres per metre quadrat.
1: Gairebé freguen els 200 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, amb dades de fa pocs minuts. Per tant, amb la pluja que s'està intensificant a aquesta hora entre el Montsià i el Baix Ebre, de ben segur doncs, que ja estarem superant aquestes xifres de 200 litres per metre quadrat. Molta precaució doncs, en aquest sentit, perquè les precipitacions creiem que durant les pròximes hores quedaran estancades en aquest sector, sobretot Baix Ebre i Montsià, però amb una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, a velocitat molt baixa. Això vol dir que les precipitacions poden acumular molts litres sobre el mateix lloc. Podrien arribar també al sud del Camp de Tarragona durant aquest matí i a tot estirar al migdia.
0: I molta precaució, per tant, doncs, per aquesta acumulació d'aigua que seguirem repassant avui al matí de Catalunya Ràdio. Tornem a saludar a aquesta hora Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fa una hora parlàvem amb vostè, ens deia que totes les incidències eren lleus. Ara mateix continuem així?
2: Ara mateix s'està reactivant les precipitacions a la zona del Montsià i el Baix Ebre, especialment per exemple a la zona d'Ulldecona, i estem fent el seguiment amb bombers que té un dispositiu desplegat a la zona per seguir a minut a minut aquestes afectacions que es puguin produir i poder valorar si fa falta prendre mesures de protecció de la població.
0: Parlàvem del Montsià i del Baix Ebre, ara mateix on hem de posar l'alerta?
2: Sí, correcte, és el Montsià de Baix Ebre i principalment a la zona del Montsià de mateix, que és on s'estan reactivant les precipitacions més importants. Portem acumulats ja gairebé 200 litres. El Servei Meteorològic de Catalunya ens ha enviat ara una altra nova alerta perquè es poden superar de nou doncs, els 90 litres en les properes 3 hores i portem gairebé doncs, més en tot el període de les últimes 24 hores acumulats pràcticament més de 200 litres, no?
0: Ens deia també que no descartava enviar més noves alertes als telèfons mòbils. Ara mateix hi ha alguna novetat sobre això?
2: Ara mateix estem valorant si enviem una nova alerta al matí per amb aquestes noves precipitacions que estan entrant i les incidències que tenim, si enviem una alerta al matí per recordar la gent que eviti els desplaçaments i sobretot que no baixi a soterranis, no travessi barrancs, rius i rieres, que són les zones que estem veient que estan més afectades.
0: Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies i fins després. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Segons dades del Meteocat, per situar-nos, un dels llocs on més ha plogut és a Mas de Barberans, al Montsià. Entre ahir i avui ja hi han caigut prop d'aquests 200 litres. Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Daniela, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, si podem dir bon dia.
0: Quina és la situació? Què és el que veu, alcaldessa?
3: Pues, bueno, ara mateix, com dia el company de Protecció Civil, està plovent moltíssim. S'ha reactivat. A les 4 del matí hem tingut una hora de treva. Però, bueno, ja veieu, des d'ahir per la tarda, aquí va començar a ploure cap a última hora de la tarda i portem uns 200 litres ja acumulats.
0: Li consta alguna afectació, algun veí que hagi passat alguna cosa que l'hagi trucat, que s'hagi posat en contacte amb vostè?
3: No. Tenim els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment.
0: Avui al seu municipi recordem també que les escoles estaran tancades. Quina recomanació vol fer, alcaldessa, als veïns que l'estiguin escoltant?
3: Bueno, nosaltres ahir ja vam activar el Duprocim, el govern va enviar és alert i alertes per fort aiguats, no? Estem tots molt avisats. El que passa que no es van decretar tancaments de centres educatius i ho vam fer nosaltres en decret d'alcaldia. I bueno, la població, ells ho saben, estan acostumbrats que quan plou d'aquestes maneres la gent ha d'estar tranquil·la a casa i no hem d'anar a explorar res perquè els barrancs són molt perillosos.
0: Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Gràcies per les recomanacions i molta prudència.
3: Gràcies, bon dia.
0: Un dels municipis veïns de Mas de Barberans és Santa Bàrbara. I això que sona, que sembla un riu, és de fa unes hores. És un carrer d'aquest municipi. Unes pluges pol que han deixat diverses afectacions també a la mobilitat o als serveis.
4: Sí, ahir al vespre, 9 municipis, ara ens ho deia l'alcaldessa de Mas de Barberans, 9 municipis van anunciar que suspenien avui classes, són el Montsià, a part de Mas de Barberans, Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Masdenverge i Santa Bàrbara, i el Baix Ebre, Deltebre i Tortosa. Fa uns minuts, més d'un miler d'abonats seguien sense llum al Baix Ebre. Durant la nit han arribat a ser 4.300, i els trens suspesos als Euromet o als Intercity que comuniquen Catalunya i el País Valencià. També afectacions a la mitjana distància des d'aquella zona cap al sud.
0: I les pluges provoquen també problemes i talls en algunes carreteres del sud. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, hi ha 5 carreteres tallades per inundació de la calçada. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals i Masdenverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat, i els accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals a aquesta hora per entrar pel nus de la Trinitat i per la B23 i la 2.
0: I una última connexió, al País Valencià també estan en estat d'alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
6: Bon dia, i ho estarà com a mínim fins a les 9 del matí, que és quan està prevista la nova reunió per valorar la situació. Nit més tranquil·la del que s'esperaven, sobretot per el que fa a quantitats, perquè ha acabat estant tot molt més marítim dins de la Mediterrània que no del que s'esperava. Fins ara, l'acumulat més important, els 154 litres per metre quadrat d'ahir a la Plana Baixa. I fins al moment, 27 intervencions d'emergències, però de poca importància. Bàsicament, buidatges d'aigua en carrers i garatges, danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. Se mantenen els problemes en Renfe, manté la suspensió de Rodalies, la mitjana distància i la llarga distància fins a Catalunya. Els alerts des de primera hora del matí d'ahir van fer que reduguera el trànsit en un 60%, i aproximadament 360.000 alumnes se queden sense classes avui.
0: Gràcies, Marta García. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Anirem seguint minut a minut el que vagi passant a les pluges. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4, si algú en vol posar-se en contacte amb nosaltres i explicar-nos també com està afectant la pluja en el seu dia a dia. 9-3-0-7-4-7-4. Per exemple, nosaltres també avui amb un ampli desplegament informatiu i tenim a Santa Bàrbara el Jordi Barranca. Jordi, bon dia. Hola, Jordi. Doncs no, no tenim el Jordi, de seguida connectarem. Són les 7 i 8. Rebassem el que cal saber a banda dels aiguats d'aquest divendres 2 d'octubre, un divendres on l'habitatge també serà un dels protagonistes del dia. Sílvia Solanes, Francesc Soler, bon dia.
8: Bon dia.
0: Tombarà.
8: Junts per Catalunya, que votarà en contra dels decrets d'habitatge al ple del Congrés, i el govern de Pedro Sánchez no els retira i aprova un nou text negociat. La decisió va arribar a un quart d'11 de la nit després d'una reunió d'urgència a l'executiva.
0: Jordi Corbalan.
9: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Incomprensible i irresponsable.
10: És com ha qualificat la decisió de Junts Salvador Illa en una piulada que ha fet fa poca estona. Diu que han de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Defensar Catalunya és defensar la seva gent, i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari.
0: No retirarà.
11: El govern espanyol es planta davant de Junts i mantindrà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa vol que quedin retratats al costat del PP i Vox, votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
0: Madrid, Paula Brujats.
12: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió. Mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya, i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sindicat de llogateres.
8: Demana Junts que rectifiqui. Enric Aragonès és portaveu del sindicat.
13: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
10: A l'altra cara de la moneda, la COE carrega contra els decrets. El seu president, Antonio Garamendi, adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
14: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
11: I considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa.
0: No la compra conjunta de pisos.
8: Els comuns han rebutjat al Parlament la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge que va anunciar el debat de política general. El govern ha deixat clar, però, que la tirarà endavant igualment. Sí que els comuns han salvat de l'executiu de la reprovació mig mandat.
0: Parlament, Albert Prat.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
16: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
15: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
17: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
15: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta retenció 7 i 11 envien un més alert important al Baix Ebre i al Montsià. Diu que cal evitar desplaçaments, que no s'ho surti a l'exterior, que no es vagi buscar el cotxe ni es baixi a soterranis. Si us arriba l'aigua, diu, pugeu a plantes superiors i si sou a l'exterior, refugeu-vos en un lloc segur. Seguiu les instruccions de les autoritats i també dels mitjans públics com Catalunya Ràdio. En aquest cas, en risc també, recordeu que teniu un telèfon d'emergències que és el 112, només en cas d'incidència i de risc. I en aquests moments, recordar també que consten 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i Roquetes a causa de la pluja. Més coses que us expliquem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Atenció a aquest tiroteig.
10: A Terrassa, al barri de Can Parellada, dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà van quedar ferits ahir a la nit després d'un intercanvi de trets, segons ha pogut saber aquesta emissora, perseguint un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei.
11: Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ho investiga.
0: I no n'és conscient.
8: El pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. Sí que va suggerir una possible negligència com agafar-lo massa fort. L'home va declarar ahir petició pròpia davant el tribunal que l'investiga ell i a la mare per maltractaments i agressió sexual.
10: El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare infermera del mateix hospital va quedar en llibertat amb càrrecs. El nadó viu amb una família d'acollida.
0: Excepcions.
11: Les que farà la DGT farà amb la nova regulació dels semàfors en groc intermitent per als cotxes mentre creuen els vianants. Pere Navarro, director de la DGT, a aquesta emissora.
18: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
8: Barcelona és un dels municipis que s'havia queixat. L'Ajuntament calcula que hi ha 1.500 cruïlles on el groc intermitent conviu amb el verd per a vianants.
0: I arrenca dilluns.
10: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Els primers a vacunar seran les persones que viuen a residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
19: Bon dia.
0: Ataquen.
19: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira i demana que es resolgui ràpid. Des del Barça insisteixen que no han fet cap requeriment al club blaugrana.
0: S'ho han de guanyar.
19: El Girona, que té una de les millors plantilles de la segona divisió, això diu el tècnic Quique Álvarez, que avisa que falta demostrar-ho al camp. Declaracions al tot costa.
20: No em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no?
19: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de bàsquet a les 7, des d'Ilkas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: 10 segons seran un quart de 8 del matí. Anem ara cap al quiosc.
21: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 20 graus de temperatura i les portades d'avui, tant les de Catalunya com les de Madrid, tenen un clar protagonista i és Junts. La Vanguardia, per exemple, titula que Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. L'Ara explica que Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments, mentre que La Razón, per exemple, titula que Junts rebutja els dos decrets i que Sánchez perd al Congrés i al carrer. L'altre protagonista d'avui el trobem al País, perquè el diari entrevista en exclusiva a Volodymyr Zelensky, el president president ucraïnès que ha donat l'entrevista des d'una escola bombardejada explica que Putin no tem els europeus ni es veu afectat per les sancions imposades.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
1: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
7: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Tom Arem, bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
5: Retencions a la ronda de dalt del nus de la Trinitat a Horta i a la ronda del litoral de Bac de Roda, Ciutat Vella, en sentit Llobregat. Cua també a la B23 i la 2 al Baix Llobregat i a la C58 al Vallès.
10: Els grups municipals de Junts, Barcelona en Comú i Esquerra forcen la convocatòria d'un ple extraordinari per exigir al govern municipal que resolgui el conflicte laboral de les biblioteques.
2: En un comunicat, els tres grups denuncien la falta de voluntat de diàleg de l'executiu del PSC i reclamen que es reprenguin les negociacions amb el comitè d'empresa i que es retirin les denúncies penals i administratives contra els treballadors.
8: Segons el reglament, el govern municipal té l'obligació de convocar aquesta sessió extraordinària en un termini màxim de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la petició.
10: Més notícies. El Garraf Vilanova preveu un pressupost de més de 110 milions i apuja un 3% els impostos.
2: El pressupost de l'any que ve puja 3 milions i mig més que aquest any, amb més recursos per neteja, espai públic, polítiques socials i equipaments.
8: Entre les principals partides hi ha 14 milions per residus i neteja viària, així com inversions en equipaments esportius, escoles i manteniment de l'espai públic.
10: L'Hospital de Bellvitge és líder estatal en implantació de cors artificials.
2: 11 cors artificials al 2025, la xifra més alta d'Espanya, i va fer 30 un transplantaments cardíacs, el màxim de Catalunya.
8: Des del 1992, el centre ha implantat prop d'un centenar d'aquests dispositius que poden servir tant com a pont fins al transplantament com a tractament definitiu. Ho llegim a la premsa del Baix.
10: I al Baix és l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada prepara un projecte de transformació del carrer Manresa. És una de les principals entrades.
2: La iniciativa busca millorar l'espai públic i adaptar-lo a les necessitats actuals dels veïns.
8: De fet, la intervenció per fer el vial més accessible als vianants es portarà a terme després de completar la renovació del carrer Gori.
10: I cultura. Maneres d'escapar-se és el lema d'aquest any del Festival de Fotografia Analògica Revela't, que torna aquest cap de setmana a Vilassar de Dalt, Marta Vallès.
22: La pluja ha fet endarrerir l'obertura del festival, que es farà dissabte. Més de 20 exposicions de fotografia analògica contemporània. Què no ens podem perdre? Pep Mínguez, director del Revela't.
23: Castro Prieto és un dels grans fotògrafs espanyols i ha accedit a passar de lo que és un llibre a l'exposició. Exteriors hi ha una de Philip Smith. És un fotògraf de Letònia i hi ha unes fotografies de gran format que són brutals.
22: El més especial, el cap de setmana del 16 al 18 d'aquest mes. Des de Vilassar de Dalt, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I música amb Su.
24: Tant de que jo fos més com tu i conegués
10: dins
24: la vida.
10: Dins del cicle directes Estrella d'Am 150 aquest vespre a Luz Vegas. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
26: El 19 de desembre del 1936.
25: I el número de la sort, el...
26: 4.
25: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
27: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
28: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
27: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
28: Valoro tanto el stock como el precio.
29: Buena atención al cliente y si tienes una duda, te soluciona.
30: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
32: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Ara mateix molt preocupats pel temps que està caient al Montsià i al Baix Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
33: Bon dia, sí. Anem fent el seguiment d'aquestes tempestes que estan quedant estàtiques en aquest sector. De fet, de tot el...
3: Gran sistema convectiu que tenim al Mediterrani, que ocupa tot el Golf de València, arriba fins a les Balears, a Eivissa, i arriba fins a les Terres de l'Ebre, on hi ha les tempestes més fortes, és precisament aquí les Terres de l'Ebre. I hi ha una dada que ens estem fixant, és la de les de Mas de Barberans. Ahir van caure 95 litres, ahir bàsicament a la nit, i aquesta matinada n'han caigut 123, i molts d'ells han caigut aquestes últimes hores, aquests últims minuts. Per tant, ja en portem més de 220. Clar, hem de pensar que el barranc de... Vaja, al costat de Santa Bàrbara, hi ha tot de barrancs. Santa Bàrbara està al peu dels ports, per tant, allà acumula l'aigua de molts barrancs que baixen i queden concentrats al barranc de Lledó, que passa entre diferents camins, carreteres, que passen entre Santa Bàrbara i Lledó. Per tant, tots aquests camins poden quedar inundats les pròximes hores per aquesta aigua que deu baixar en aquests moments a tota velocitat, perquè ara mateix la intensitat de precipitació és molt intensa. I també una miqueta més al sud neix un altre barranc, que és el barranc de Palós, que en aquest cas passa per Santa Bàrbara. Aquí també tenim registres que, tot i que no són oficials, en aquests moments ja ens parlarien de quantitats de precipitació de 250 litres per metre quadrat. Santa Bàrbara és una zona molt més plana, per tant, doncs, l'aigua pot provocar més problemes pel que fa a les inundacions, i, de fet, això és el que hem vist aquesta matinada.
0: 250, ja, eh?
3: Demanar... 250 és un registre no oficial, és a dir, l'oficial ara mateix estaria 220 a Mas de Barberans. Mm. Però aquestes dades de pluviòmetres que tenen persones particulars, doncs ja ens parlen d'aquestes quantitats que, vaja, són fiables. Llavors, insistim ara en la precaució, perquè el terreny està saturat d'aigua, es preveu molta pluja encara els pròxims minuts, les pròximes hores, potser 50, potser 100 litres més, i això voldria dir, doncs, que ràpidament es pot convertir en una crescuda d'un riu, d'algun torrent, en aquest sector Baix Ebre, Montsià, però compte perquè avança molt lentament cap al nord i podria arribar també al sud del Camp de Tarragona.
7: Els sons del matí.
3: I es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada entre el nord de Castelló i sobretot les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona de Montsià.
4: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua.
6: Sí, sí, no, el carrer de sempre, el que passa que últimament estan agafant més carrers per aquí a Sant Rafel.
0: Castelló de la Plana, Marta García.
9: Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no constem problemes d'estat.
11: Junts per Catalunya votarà en contra de tots dos decrets.
0: París! Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, retratar.
10: En sentit figurat, descriure exactament o mostrar com és realment algú per mitjà d'actes, paraules o trets. El govern espanyol vol que avui al Congrés els partits que no donin suport als seus dos decrets d'habitatge quedin retratats. I això va pel PP, per Vox i per Junts. Pel govern espanyol han de decidir si volen sortir la foto al costat de la ciutadania o al costat dels especuladors. El que pot quedar retratada també aquest matí a la Cambra Baixa Espanyola és la legislatura.
0: Tiroteig.
10: Sèrie de trets d'arma de foc que es produeixen de manera seguida o continuada. Si us pregunteu quants trets calen per considerar que hi ha hagut un tiroteig, doncs es veu que no hi ha un mínim numèric per aplicar aquest terme. És a dir, que un sol tret ja pot considerar-se un tiroteig, encara que sol reservar-se per més d'un tret o un intercanvi de trets com el que hi ha hagut aquesta nit a Terrassa entre un grup de lladres i la Guàrdia Civil. Dos agents han quedat ferits.
0: Punt de no retorn.
10: Moment o llindar crític a partir del qual una situació o procés canvia de manera irreversible i ja no és possible tornar a l'estat inicial. Vladimir Putin diu que pot arribar de forma inesperada, com si no anés amb ell o com si hagués d'arribar de forma inexorable, per generació espontània, mentre reitera l'amenaça nuclear a Europa. Aquesta amenaça del punt de no retorn cada dia és més present, ja sigui per una IA poderosa i embogida, pel risc d'atac nuclear o senzillament perquè quedarem fregits pel canvi climàtic.
0: I ara les xifres del dia amb Lara García. La primera xifra és 20.
12: A partir de l'abril del 2027, les capses d'antibiòtics seran de 20 unitats. D'aquí 6 mesos desapareixeran de manera definitiva les capses de 30 pastilles i l'objectiu és que quan s'acabi el tractament no s'obrin pastilles i així no s'hi pugui recórrer al pacient en un altre moment sense indicacions mèdiques. Cada any a Espanya moren 3.000 persones per resistència dels bacteris als antibiòtics.
0: 1,2 milions.
12: Són les persones que pateixen símptomes greus durant la menopausa. El 75% tenen sufocacions intenses. Són dades de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
0: 87%.
12: És el percentatge de les morts en atropellaments que són culpa del conductor. En aquests casos, els vianants havien comès cap infracció i només en el 13% dels casos no van respectar el semàfor. Són conclusions d'un estudi elaborat per l'Observatori Nacional de Seguretat Viària.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una doble foto de les tres xemeneies, com un busca les diferències, s'hi veu l'esquelet d'un edifici i davant una paret. I aquí és on hi ha la pista, perquè en una fotografia és plena de grafitis, sense cap espai lliure, i en l'altra imatge, la mateixa paret està completament blanca.
1: Ho trobem a La Vanguardia, que explica que l'Ajuntament de Barcelona va decidir posar punt final a una de les meques del grafiti barceloní, les Tres Xemeneies. Afegeix que han netejat més de 200.000 metres quadrats de façanes en 8 mesos i que aquesta política espanta els grafiters. Prova d'això, diu, és que cada vegada els serveis de neteja es troben amb menys façanes pintades.
0: A la segona imatge hi veig quatre trossos de pa de barra tallats, no en llesca, sinó com si fossin petits entrepans oberts pel mig, una terrina d'humus, d'aquests de plàstic que trobes fàcilment al supermercat, i un ganivet de cuina d'una mida mitjana, no de pelar patates, sinó que podria servir per tallar verdures, per exemple.
1: Sí, és una imatge que corre per les xarxes i que veiem a diaris digitals, i és que és la foto que ha agafat de referència l'Ajuntament de Madrid com a prova, diuen, del perill de l'acampada de la Puerta del Sol. I és basant-se en aquesta foto del pal humus i el ganivet de cuina que l'alcalde ha demanat una intervenció immediata i avisa de mesures judicials.
0: I la tercera imatge del dia, atenció, convertir Oxford Street en un carrer per vianants. Londres, Quim Olivares, què hi veiem?
2: Ahir dijous l'Enigmarius feia.
0: No, aquest no és en Quim Olivares, ara sí, Quim. Hola, Quim. No tenim en Quim. Doncs si no tenim en Quim, ara sí.
5: Estressant d'autobusos, taxis, bicicletes, moltes assalten els semàfors, tricicles turístics decorats amb mal gust i algun cotxe privat. I les voreres estan plenes a vessar de persones que van a comprar amunt i avall i que també s'assalten la majoria de semàfors. El 26 d'octubre, a l'inici de la campanya de Nadal, es pacificarà parcialment aquesta artèria comercial. Per l'alcalde, el laborista Sadiq Khan, això portarà beneficis mediambientals. El canvi obligarà a desviar el trànsit pels carrers al nord d'Oxford Street, que no estan gaire contents amb l'alcalde.
8: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmarius.
13: L'Enigmarius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dijous l'Enigmarius feia: acoloris la roba de la bandera amb destresa. I la resposta era: ensabés. Ensabar la roba vol dir remullar-la amb sabes per fixar-ne i avivar-ne els colors. I la destresa la demostraria qui en sabés. Acabem la setmana una mica lluny, a Suècia. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec, de 7 lletres. Membres d'una dinastia de califes a mans del pop suec, 7 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Regina Rodríguez Sirvent.
14: Avui la Clariana preveurà que farà fred. Obrirà l'armari i trobarà una jaqueta que fa 6 anys que buscava i es posarà extremadament contenta. No per la jaqueta en si, sinó perquè també preveurà el desig. Posarà la mà a la butxaca i palparà amb els ulls tancats. Bingo! La targeta del restaurant amb els millors carbonara de la història que mai més va saber trobar era allà. I després d'això, recordarà que també és el seu aniversari, però que potser ja no li cal cap més regal. Yeah.

0: Són 7:45.
1: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 7:45 i ara mateix molta precaució, sobretot al Baix Ebre i al Montsià. Ens despertem amb 12 graus a Das, 21 a Cabrils, 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem també portaveus de diferents grups parlamentaris per valorar el no de Junts dels decrets d'habitatge. Però què hem de saber del dia d'avui i molt especialment del que està passant pel que fa a les pluges? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Que Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou SALERT al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres.
3: Fa força estona que hi ha una tempesta estancada a l'extrem sud del país amb acumulacions de 200 litres per metre quadrat en alguns punts del Montsià o el Baix Ebre.
4: A les 11 comença el ple del Congrés on, si no hi ha novetats d'última hora, es tombaran els dos decret sobre habitatge després que Junts s'hi hagi posicionat en contra.
3: La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa ho acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
4: Un Illa que ha vist com els comuns al Parlament han rebutjat la seva proposta estrella, el debat de política general, la compra conjunta de pisos entre particulars i la Generalitat.
3: I dos guàrdies civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents que anaven de paisà perseguien una banda que suposadament assaltava camions de mercaderia.
5: En esports, el Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vesprem.
0: I pel que fa als aiguats a les Terres de l'Ebre, no paren de sumar litres ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, se sumen 220 litres a Mas de Barberans, a Tortosa 150, més de 140 en altres punts de la Plana Alta i el Baix Maestrat. El terreny està saturat d'aigua i els torrents poden créixer amb molta rapidesa a les pròximes hores. I és que les pluges han quedat estancades entre el Baix Ebre i el Montsià, però van avançant molt lentament cap al nord i, per tant, durant el matí i migdia també podrien descarregar fort al sud del Cap de Tarragona. El cap de setmana es manté la inestabilitat amb tempestes fortes sobre el mar, al litoral i en altres llocs de Catalunya.
0: Ara mateix també informen que a Deltebre més de 450 abonats estan sense llum. Seguirem també aquesta incidència. Mobilitat també aquesta hora amb trens suprimits.

0: Barcelona hi ha cua a les dues rondes en sentit Llobregat, a la B23 a Molins i la C58 a Sant Quirze.
1: I avui, atenció també, perquè ens fixarem en els articles i també en les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia. Avui amb el mateix subjecte de totes les portades, Ricard, la paraula és Junts. En destaquem tres. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments i la Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer. Altres temes de portada. El País entrevistat, Volodymyr Zelensky, és la gran foto de portada. El president d'Ucraïna assegura que Vladimir Putin no tem els europeus i ni es veu afectat per les sancions. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa.
1: És curiós avui mirar la premsa com es posiciona, diguéssim, amb el que ha passat amb l'habitatge i amb la posició de Junts. I també curiosa la lectura que en fa la Vanguardia. És significatiu, si més no. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Batallé i Toni Bolaño. Són les 7:34. I obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
3: Per exemple, l'editorial del País que diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge. O a La Vanguardia, el director Jordi Juan avisa de la derrota de Pedro Sánchez que pot tenir seqüeles.
1: Jordi Juan, eh?
3: Jordi Juan, el director de La Vanguardia.
1: Sí, sí. Jordi Juan avisa de la derrota...
3: Diu, paradoxes de la política espanyola. Just pocs dies abans que el Tribunal Constitucional permeti la tornada de Carles Puigdemont, el seu partit pot provocar, sense voler-ho, que es posi punt i final a la legislatura. El Mundo, el Federico Jiménez Los Santos, va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les seves cases a 2,4 milions d'espanyols. Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tiren endavant el decret. A l'Ara, l'Antoni Bassas diu que els llogaters tenen por de ser desnonats, els propietaris de la seva inseguretat jurídica i els polítics de seure a negociar res perquè queda tou. I el periòdico, el periodista Joan Canyete Veil, exposa que la política ha d'actuar, però no amb dos decrets oportunistes i matussers en el seu redactat.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
4: Gairebé la meitat de les persones d'entre 30 i 44 anys viuen de lloguer, publica el Nació. A més, hi ha el doble d'arrendataris d'entre 45 i 64 anys que el 2013. I, per contra, els que viuen en un habitatge de propietat han baixat del 74 al 67%. D'altra banda, l'informe Vides Futures recull que el lloguer està portant més rotació residencial. En aquest sentit, el 2021, només el 36% de la població de l'Estat vivia el mateix habitatge que 10 anys abans. Això és pràcticament la meitat que els anys 90, que feia un 70%. El document apunta que aquesta tendència anirà més.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Estar tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
8: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
14: Estàs conegut.
15: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics... compartir, de

0: descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
1: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Catalunya.
2: Són les 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quin és el supermercat més car de Catalunya?
3: El Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el supermercat del Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el supermercat on és més barat fer la compra és el Family Cash, que només té un local a Tarragona i un Amposta. Ho recull el Nació Digital.
2: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
4: Una peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les mudanyes de Prades a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història. El Segre diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop. El cert és que cada cop n'hi ha menys.
2: I què ens descobreix el Regió 7?
3: El secret de les pastilles Joanola. L'empresa amb fàbrica Sant Quirze del Vallès fa 120 anys i aprofitant aquest aniversari doncs ha obert les portes. El diari explica que més aviat sembla que hi facin pizzas. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia del barri de Gràcia de Barcelona el 1906 amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
2: I ara els destacats en internacional i economia amb Pol Forada i Lara García.
5: En plana internacional, Donald Trump augmenta la pressió sobre Europa en un intent de baixar els preus dels carburants abans de les eleccions de mig mandat el mes de novembre. Reuters anuncia que Washington amenaça Alemanya i França que si no alliberen reserves de dièsel per ajudar a contenir l'escalada de preus dels carburants, s'enfrontaran a un veto dels Estats Units a les exportacions d'aquest carburant. A França, el govern està atrapat en una mobilització estudiantil que se li ha estat descontrolant. Segons Le Monde, el ministre d'Educació rebrà avui les associacions d'estudiants de secundària i de pares i mares d'alumnes després de 10 dies de manifestacions a les portes dels centres educatius. I el Corriere della Sera, Itàlia, diu que s'obre oficialment la cursa pels pressupostos del 2027, un camí que es presenta complicat en un context marcat per la crisi energètica.
6: I avui els titulars de premsa econòmica tornen a pilotar al voltant de l'habitatge i l'economista assegura que el govern espanyol oblida la llei del sòl encallada des de fa 4 anys. Segons el mitjà, aquesta llei és la solució a la crisi de l'habitatge perquè desencalla el problema de la manca de sòl edificable. Mentre l'executiu concentra la seva política residencial en noves mesures sobre el mercat del lloguer, el gran problema que condiciona la creació d'oferta continua pendent, lamenta el diari. Expansió en un dia més en contra dels decrets de l'habitatge publica que els juristes qualifiquen el text que vota avui al Congrés de demencial en contenir conceptes jurídics indeterminats, cosa que podria generar, segons el diari, una onada de litigis, tot i que el mateix Expansió en matisa que això no passarà perquè, diu, els decrets estan destinats al fracàs. I l'ON Economia destaca que directius i executius de Volotea s'han apujat el sou en ple declivi de l'aerolínia. L'aerolínia rescatada amb diners públics en la pandèmia perdia diners abans i en perd després. Acaba de sol·licitar el preconcurs de creditors.
2: I a la premsa esportiva destaquen els nous atacs del Madrid pel cas Negreira. Robert Prat.
7: El diari Esport recorda que no hi ha cap nou expedient contra el Barça i veu aquesta iniciativa del Madrid i de Florentino com fum. Joan Baells afegeix que el nou Madrid de Florentino ha passat de ser un club senyor a agafar el paper de víctima i avisa que amb el pas del temps Florentino pot consumar un ridícul majúscul. Sí,

0: Esportiva destaca que són 50.000 folis els que ha enviat al Madrid, però que no s'ha obert cap expedient nou. L'Esportiu parla del comodí Negreira amb un Madrid que demana pressa a la UEFA per tapar les seves misèries. Des de Madrid els titulars són tan grans que no hi caben. Portada tot drap del Marca. El Madrid posa urgència a la UEFA perquè sancioni el Barça. El diari AS diu és la mateixa UEFA qui reactiva el cas Negreira. El periòdico parla de Cristiano Ronaldo com la caiguda d'un mite que ha traït el seu llegat de compromís, talent i passió, i que Portugal continua convulsa pel trist final que està escrivint el millor esportista del país amb un epíleg pèssim impropi d'una llegenda que demostra immaduresa. Carme Barceló afegeix que Cristiano és el jo i només jo. La Vanguardia apunta al final de Cristiano, dient Joan Golobar recorda que pertany a un equip significa estar disposat a celebrar victòries en què un no ho ocupa el centre de la fotografia i el país el remata i diu que es punxa el globus Cristiano.
1: Yo pienso que puedo ser rico, puedo ser guapo, puedo ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies furioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè roben dos camions d'Nvidia pensant-se que havien capturat un tresor de xips d'IA, però estaven plens de sorra.
4: Ha passat a Califòrnia i ho recull el Mundo. Nvidia és una empresa especialitzada en IA. És per això que els lladres van decidir assaltar uns camions pensant-se que dins hi trobarien material caríssim que s'utilitza per desenvolupar i alimentar els sistemes d'intel·ligència artificial. Però el botí que va resultar ser un autèntic fiasco, quan van obrir les portes dels camions es van trobar amb 9 tones de sorra.
2: Detenen en una operació contra el narcotràfic el responsable de l'equip antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia.
5: Miguel Ángel Barbero, el responsable de l'equip contra la delinqüència organitzada i antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia, ha estat detingut amb 3 persones més en una operació que relaciona amb el tràfic d'estupefaents. Fa 9 anys el van arrestar pel mateix motiu. Està investigat per diversos delictes, pertinença a banda criminal organitzada, suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir la delinqüència.
2: No, m'estava imaginant la conversa entre el seu cap i l'agent Barbero. Segur que tiene lo de la droga, lo tengo controlado. Fernandisco recorda els seus inicis a la ràdio amb 12 anys, escalfava els cigalons dels locutors.
4: Sí, en una entrevista a la cadena SER, el locutor ha explicat que va començar el món de la ràdio quan els discos de vinil i el fum del tabac complien els estudis de so. Els seus inicis van ser a Ràdio Miramar i ha explicat que la seva feina era escalfar els cigalons dels locutors que treballaven a les 8 del matí. Per fer-ho, utilitzava un càmping gas que hi havia a l'estudi. Recorda que van ser matins molt foscos, sobretot per la falta de llum de la redacció.
2: Canalies, qui fa anys avui?
5: Felicitem el cantant Sting, el compositor i cantant en fa 75, també la cantant Romina Power, que bufa 75 espelmes, i acabem l'actriu Maribel Verdú, que en fa 56.
2: I Sant Oral?
5: Mira, avui és el dia dels Sant Àngels de la Guarda, també.
2: Sant Àngel?
5: Sant Àngel?
2: Avui sí.
5: No m'ho digui. Va. Les felicitats al nostre Àngel de la Guarda.
2: Angelina també, no? Suposo.
5: Suposo que també. I també és la Mare de Déu de l'Acadèmia i, a més de tot això, suma-li que és Sant Sadurní.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
8: 2 d'octubre de 1976. Atenció, s'apuja el salari mínim interprofessional fins a les 11.400 pessetes mensuals. El que ara serien 68 euros i mig. Tot i l'increment, la conflictivitat laboral ara fa 50 anys era molt alta. Aturades al sector tèxtil, al metal·lúrgic, vaga correus, vaga als controladors aeris i la que més afecta els ciutadans, vaga als forns de pa, que deixa imatges de postguerra amb llargues cues i persones que acaparen tot el pa que poden. Ara fa 50 anys, reunió important a París entre membres de l'Assemblea de Catalunya i el president a l'exili, Josep Tarradellas. Havien de definir una estratègia de com recuperar la Generalitat i quin paper hi havia de tenir Tarradellas. Acabo amb el Corte Inglés, que anunciava als diaris que aquella tarda Antonio Machín signaria discos al seu centre de la Diagonal. Que han passat 50 anys en dona fer l'anunci quan defineix Machín com el popular cantante de color.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:47. De seguida ampliem la previsió del temps. S'està afectant ara molt la pluja. Atenció, perquè Protecció Civil ha enviat un nou és alert al Baix Ebre i al Montsià.
3: Demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas acostar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres. Hi ha acumulacions de 200 litres per metre quadrat a alguns punts d'aquestes comarques. Daniela Lleixà, alcaldessa de Mas de Barberà, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
10: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables.
3: Ara mateix hi ha 9 municipis amb classes i equipaments tancats i el nord del País Valencià també està en alerta.
2: Junts tombarà els dos decrets sobre habitatge avui al Congrés.
11: A les 11 comença el ple. La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
2: Per cert, que farem un especial també al matí de Catalunya Ràdio, un especial per seguir les pluges a partir de les 8 del matí i un altre especial a partir de les 11 per seguir tot el que hi passi al Congrés dels Diputats en una matèria tan urgent com l'habitatge. I ferits, atenció, 2 guàrdies civils de paisà en un tiroteig a Terrassa.
3: Els agents sí, perseguint una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
2: Rosalia, per cert, és premi Billboard Saló de la Fama.
11: L'anunci el va fer la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar de Rosalia com una de les artistes més distintives i influents de la música global. Rebrà el guardó durant la gala dels premis Billboard que se celebrarà el 22 d'octubre a Miami.
2: És un dia d'estar connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya per seguir la previsió meteorològica minut a minut. Molta afectació ara mateix al Montsià i al Baix Ebre, al Deltebre. Més de 450 abonats estan sense llum i, per tant, també és un dia d'estar connectats als serveis públics de Catalunya Ràdio per informar-vos. És un moment de molta precaució, sobretot al sud del país. Al sud hi ha altres zones del país que avui també farem un cop d'ull. Ronda de connexions des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
2: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
2: En aquest context que dèiem de pluges i també de rius que al sud del país baixen ben plens, des de Lleida seguirem també aquest balanç de l'any hidrològic que aquest matí es fa a la Confederació Hidrològica de l'Ebre. Estela.
12: Sí, ha estat un any marcat per la irregularitat. Ara hi ha aiguats a la part baixa de la conca, però hem tingut un estiu molt sec després d'un hivern especialment plujós. Això ha garantit les campanyes de reg perquè els pantans han aguantat. Veurem què explica 9:45 al cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de l'organisme. I aquesta tarda, 6:45, Lleida s'assuma a les mobilitzacions per l'habitatge. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha convocat una concentració davant la seu del PSC, un acte en què preveuen donar veu a persones afectades per aquesta crisi i en què posaran de relleu xifres com els més de 2.000 desnonaments que s'han fet a les comarques de Lleida en els darrers 5 anys o els màxims històrics en execucions hipotecàries, 231 en el primer semestre d'aquest any.
2: Ara mateix a Tortosa està plovent molt. Atenció, hi ha carreteres tallades, hi ha un parell de cases també que estan desallotjades, ens informen, i ara veurem també què és el que acaba passant. Hi ha el centre de comandament de bombers al pavelló Remolins. Recordem que els centres educatius i municipals estan tancats. I a Barcelona, Marc, hi haurà valoració de la consellera Parlon en roda de premsa, per cert, aquí a pocs minuts també en directe, al matí de Catalunya Ràdio, per valorar les incidències que es puguin produir arran d'aquests aiguats, i també farà balanç d'incendis.
13: Exacte, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026. Ara que oficialment Ricard ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls són públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12 i també, just a aquella hora, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: I acabem també parlant de violència masclista, tant a les comarques de Tarragona com les de Girona. D'una banda, l'acusat de matar la seva exparella a Calafell, al Baix Penedès, ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'ella, Clara?
14: Sí, l'home ha explicat que ella va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador i que aleshores ell la va colpejar. Ha assegurat, però, que no ho volia fer. La fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. D'altra banda, les portes del concurs de Castells de Tarragona. Recordem un precedent que va tenir lloc a Barcelona l'any 1902 per les festes de la Mercè. Es tracta del concurs regional de xiquets de Valls entre la Colla Vella i la Nova de Valls. L'acte va tenir un caràcter anecdòtic, que res tenia a veure amb el concurs que es va fer 30 anys després a Tarragona. Per cert, que aquella competició la va guanyar la Colla Vella, que es va endur un premi de 150 pessetes.
2: I el crim d'una noia a casa seva fa 3 anys a Girona arriba avui a judici. El seu excompany va reconèixer els fets i han convocat una manifestació davant de l'audiència, Fèlix.
16: Sí, aquest matí triaran el jurat del judici, han convocat una concentració de suport de la família de la Carla Fernández, que van matar el juliol del 2023. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia li reclama presó permanent revisable per assassinat. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació d'una associació anomenada AMMA, AMMA, Feminicidios, per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
15: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: Anem a fer un repàs a com està ara mateix la situació. Com dèiem, ara mateix torna a ploure molt i especial atenció a Tortosa, a la Icordomí.
17: Bon dia, sí, tot el Baix Ebre, tot el Montsià, especialment el Baix Ebre és la novetat perquè les precipitacions són molt intenses en aquests moments, també arriben, per exemple, a la mateixa capital, a Tortosa, i al Montsià doncs, també van acumulant-se pluges. Destacàvem fa una estona aquesta dada de Mas de Barberans de 220 litres per metre quadrat, ens acaba arribar la dada d'Alcanar, són 193 litres per metre quadrat que han caigut, i 100 dels quals han caigut només l'última hora, 100 litres en una hora. Estem parlant també de pluges de 150 litres a Tortosa i en altres llocs, per exemple, de la Plana Alta, del Baix Maestrat, ja superen els 150 litres per metre quadrat. De tot aquest sistema convectiu que hi ha a gran escala, a tot el Golf de València, Terres de l'Ebre, arriba fins a les Balears, on tenim les pluges més fortes, ara mateix és a les Terres de l'Ebre, i es preveu que quedin aquí estancades durant bona part del matí, amb una lleugera tendència en avançant cap al nord, això vol dir que també podrien afectar el Camp de Tarragona. Està plovent també en altres llocs de Catalunya, per exemple al Camp de Tarragona o en altres llocs de les comarques de Lleida, de moment ho fa de manera més moderada, però compte perquè al migdia, mig matí, migdia, també alguna d'aquestes pluges torrencials podria arribar al sud del Camp de Tarragona. I el cap de setmana no fa net. Sí que no tindrem aquesta inestabilitat tan marcada, però es manté la possibilitat de ruixats i tempestes fortes sobre el mar, poden arribar al litoral i en especial poden arribar a les Terres de l'Ebre, això durant la nit, matí, i a les tardes és probable que, sobretot dissabte, tinguem ruixats irregulars a moltes comarques també de l'interior.
2: Gràcies, Eloi. Fins ara. I pel que fa al trànsit s'ha tallat també una altra carretera per la pluja a les Terres de l'Ebre i ja n'hi ha 6 detallades, Mireia Sala.
18: Sí, són totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, la Sénia, Masdenverge, Alcanar i Ulldecona. També està tallada la C12 entre Tortosa i Roquetes.
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
20: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara al matí toca repassar el preu de les coses. Avui, quant costa una hora de cangur?
22: Independentment del territori, el preu d'una hora de cangur oscil·la entre els 10 i els 15 euros l'hora. A Barcelona, al barri de Can Baró, la Ivet paga 10 euros l'hora per un cangur per al seu fill de 19 mesos. En total, la família se n'hi gasta uns 1.600 mensuals.
23: Per 3 hores al dia, 5 dies a la setmana, i ens ha demanat 10 euros l'hora. Quan demanes una cangur per hores esporàdiques, el preu pot pujar. I si fas un contracte per 40 hores, el preu hora que rep la cangur és menys, però acostumes a donar la data a la Seguretat Social i llavors a la família ja li costa uns 1.600 euros al mes.
22: L'Ariadna viu a Mataró i és mare soltera d'una nena de 7 anys que també necessita cangur.
24: L'ajuda d'una cangur em costa 15 euros l'hora per unes 15 hores a la setmana.
22: A Barcelona, al barri de Congrés, l'Eva també paga 10 euros l'hora. Una coneguda assegura que a l'hora de triar cangur, la seva prioritat no ha estat el preu, sinó comptar amb una persona de confiança.
25: Només ha de recollir la meva filla de l'escola i portar-la a música. No vaig fer cap estudi de mercat, només volia algú de confiança i vaig pensar que li pagaria l'hora sencera, tot i que estigui només amb la meva filla a mitja hora, perquè a vegades la necessito més d'una tarda i vull que estigui contenta.
22: Hi ha ciutats que ofereixen un servei municipal de cangur. Barcelona, per exemple, té el Pla Concilia, que ofereix canguratge gratuït per nens d'entre 1 i 12 anys en 15 punts de Barcelona. Un altre municipi és Igualada, que té cangur públic per a infants des de les 16 setmanes fins a 6è de primària. És gratuït i funciona en diversos equipaments municipals.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els impostos? Avui divendres, què costa canviar l'enllumenat d'una escola? Ot Serra, bon dia.
26: Bon dia. A l'escola Joan Casas, de Sant Antoni de Vilanova,
0: l'Aplaça Major cal canviar el sistema d'enllumenat. S'haurà de renovar la instal·lació de tot un edifici amb tecnologia LED, primer amb el desmuntatge dels equips existents i després posant-hi els nous. El valor estimat del contracte és de 73.475 euros, que equivaldria a 11 euros per habitant.
1: Hi ha 2 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. A les xarxes que trobem, que s'ha fet més viral, Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. El passat 27 de setembre, els Estopa van compartir un vídeo a xarxes per anunciar que està a punt de passar alguna cosa molt important. I veiem una persona encaputxada amb una careta blanca que grafiteja en una paret la lletra E envoltada d'un cercle vermell. El vídeo acaba amb la veu dels germans Muñoz dient tic-tac, tic-tac. Doncs bé, ara han aconseguit més de 20.000 visualitzacions amb un altre vídeo on expliquen com van enregistrar aquest tic-tac. Escolteu.
5: Mira, vamos a grabar el tic-tac. Yo soy tic, tú eres tac, yo prefiero tac. Pues si tú vas a hacer el tic, yo luego te respondo como un martillo pilón.
6: ¿Yo quería ser tac?
5: Sí.
6: Sí.
5: Bueno, ¿haces tú el tic?
6: Hago yo el tic.
5: Hago yo el tac.
6: Venga, ¿vale?
5: ¿Yo el tac?
6: ¡Yo hago el tic!
5: Yo el tac, venga. ¿Yo soy tic?
6: Tú eres tic.
5: ¡Yo soy tic!
6: Yo soy tac.
5: Ah, va,
6: cago en la puta.
5: Ah, va,
6: puta de otro.
5: Tic-tac. Tic-tac.
4: Sort que al final es van posar d'acord, Ricard, i va quedar clar qui havia de fer el tic i qui el tac, eh? No m'agradaria que aquestes alçades de la pel·lícula José i en David es brallessin, haguessin d'anar al racó de pensar i s'haguessin de demanar perdó amb un petonet a la galta i una abraçada, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
4: A tu.

I aquesta la dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Aquesta dedicatòria va per als serveis d'emergència que en dies com avui han de treballar sense descans. Els qui posen el cos i la pell quan els temps es desborda i quan la resta busquem refugi. Gràcies i bon dia a Catalunya.

0: Comença un dia de forta inestabilitat. I no només al sud de Catalunya, on es manté aquesta alerta per les fortes pluges i on la situació, per cert, ara mateix és complicada. De seguida ho actualitzarem amb el nostre meteoròleg, diversos especialistes i també els nostres enviats especials. Avui farem un programa informatiu especial per seguir tot el que hi passi al sud del país. Però, a banda dels aiguats, avui també és un matí de tempestes polítiques a Madrid. Ahir a la nit, l'executiva de Junts per Catalunya va acordar votar no als dos decrets d'habitatge del govern espanyol. Va exigir també a la Moncloa que n'ordeni la retirada i això ens porta de nou a un bloqueig polític. Mentre els partits no es posen d'acord, però el problema no espera. L'habitatge avui continua sent una de les principals urgències socials del país. I precisament per això, la votació d'avui era important. No perquè un decret per si sol resolgui la crisi de l'habitatge, sinó perquè era una oportunitat per aprovar mesures concretes davant d'un problema que afecta cada vegada més famílies, més joves i més gent gran. I ara aquesta oportunitat està en risc. Junts argumenta que aquests decrets perjudiquen el petit propietari i no frenen el fons voltors. És una posició política legítima, que hauran d'explicar bé, perquè davant d'una crisi d'aquesta magnitud no n'hi ha prou en dir què és el que no funciona. Cal saber també què és el que canviaria Junts, què mantindria i, sobretot, què està disposat a votar. Avui intentarem també treure l'entrellat avui al matí de Catalunya Ràdio, perquè si el problema és que el decret està mal fet, la discussió hauria de ser com fer-lo millor. I aquí és on rau, diguéssim, el problema. I si el problema és polític, també cal explicar-ho amb més claredat. Això d'una banda. De l'altra, a l'altra banda del taulell, tenim el govern espanyol. Avui afronta un escenari que s'ha repetit aquesta legislatura i que, davant d'un dels reptes més urgents del país, veu com no té la majoria de la investidura per tirar endavant polítiques que són urgents, que són centrals. I aquí apareix també la contradicció. El problema és urgent i la resposta política està bloquejada. Per això torna a agafar força el que alguns fan córrer avui a Madrid, la possibilitat que tot acabi en una convocatòria d'eleccions. En això prudència, perquè ja sabem que si alguna virtut té Pedro Sánchez és la seva capacitat de sorprendre i resistir. Fins ara, a cada bloqueig ha trobat la manera de sortir-se'n. En tot cas, avui convé no oblidar també on som. Perquè fora de l'hemicicle hi ha el carrer. I allà el problema no és parlamentari. És un problema real. Perquè mentre Madrid es negocia amb vots, al carrer hi ha gent que no sap si podrà pagar el pròxim lloguer. Gent que busca pis i no en troba. Joves que no poden marxar de casa. Hi ha famílies que dediquen una part cada vegada més gran dels seus ingressos a tenir un sostre. I hi ha persones vulnerables. Persones vulnerables que són desnonades. Ahir, per exemple, gràcies a la vigència del decret, se'n va aturar un, a Sant Andreu. I aquí és on hem de tornar tots. Aquesta és l'hora de la política. La crisi de l'habitatge social, però també és política. I el desnonament, aquell desnonament de la Mari Carmen, el 23 de setembre, va posar rostre a una realitat que fa temps que es trenca, que és la del contracte social. Per això era bona notícia que el Congrés intentés d'una vegada respondre a aquest malestar, encara que fos de pressa, encara que arribés després d'anys d'inacció, i encara que les mesures fossin només un primer pas davant d'un problema que és enorme. Perquè davant d'un repte així, cal capacitat d'acord, cal política. El que no ens podem permetre és que, en una situació d'emergència, tornem a les divisions. Avui és un dia difícil per l'esperança. Avui és un matí de pluja. I també de certificar, una vegada més, que al nostre país la pluja no sap ploure.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: La primera.
2: Sobretot si ens escolteu des del sud del país o si us hi heu de desplaçar, Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou alert al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar travessar rius o rieres.
0: La segona, atenció amb novetats, perquè Junts podria presentar ara una proposta de mínims al PSOE perquè s'acabi tirant endavant aquests dos decrets d'habitatge. De moment, recordem que Junts ha dit que no.
2: Sí, això és el que sortia de la reunió d'aquesta nit passada en què Junts anunciava que no donaria suport a cap dels dos decrets que avui es sotmetran a votació, i després la Moncloa havia dit que no acceptava la petició dels juntaires de tornar a redactar els textos i que, per tant, mantenia les votacions previstes per avui. També una reacció destacada de primera hora del matí, la del president Salvador Illa, que qualificava la posició de Junts d'incomprensible i irresponsable.
0: I ara mateix el sindicat de llogateres, que convoca també tothom a seguir el debat de les 11 davant de la seu de Junts. Veurem què és el que acaba passant, també. El tercer.
2: Que el govern de Salvador Illa pensa tirar endavant la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, malgrat que el Parlament l'hagi rebutjat al debat de política general per l'abstenció dels comuns. Illa, això sí, va esquivar la reprovació.
0: La quarta.
2: Els Mossos investiguen un tiroteig aquesta nit a Terrassa, al barri de Can Parellada, i han quedat ferits dos guàrdies civils, un de gravetat, que anaven de paisà, i que perseguien una banda de lladres de camions de mercaderies. Hi ha tres detinguts.
0: I la cinquena.
2: Rússia reitera l'amenaça d'un atac nuclear a Europa com a resposta a una eventual intervenció de l'OTAN a Kaliningrad. I el president ucraïnès Volodymyr Zelensky adverteix el país que Vladimir Putin no té por d'Europa ni li afecten les sancions.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió, i derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs davant el Vesprem.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud del país i ha de seguir plovent en les properes hores. Molta precaució el que passi a Tortosa, per exemple. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a Tortosa, per exemple, ja porten acumulat 150 litres per metre quadrat. N'hi ha acumulats ja 190 al Canar, 100 dels quals han caigut en una hora tan sols, i a Mas de Barberans superen ja els 220 litres per metre quadrat. Els models que estem veient ara mateix, que s'estan actualitzant, ens indiquen que la precipitació podria quedar estancada pràcticament tot el dia aquí a les Terres de l'Ebre. Sí que té una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, això vol dir que localment podríem tenir algunes pluges torrencials també al sud del Camp de Tarragona, però alguns models insistim que aquesta precipitació podia mantenir-se. Compte a les pròximes hores, doncs, en tots aquests sectors, el terreny està saturat i els barrancs podrien créixer amb molta facilitat. Tenim ruixats també en altres llocs de les comarques de Lleida, de l'interior de Tarragona, i s'espera que el cap de setmana es mantingui la inestabilitat, amb precipitacions sobre el mar, en alguns punts del litoral, encara a les Terres de l'Ebre, i a la tarda, sobretot de dissabte, també en tindrem a molts altres llocs de l'interior.
0: I ara mateix en directe compareix el Centre de Comunicació d'Emergència, Sarai Sarroca, que és directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: I especialment amb intensitats destacades, de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts, i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Imma, quan vulguis.
0: Gràcies. I ara Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta. Hem anat fent seguiment durant tota la nit i, evidentment, des d'ahir, de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint amb aquestes pluges que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses. Ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori, i tan bon punt es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja, que cau intensament, cau en el territori que ja està xupat, i el que està passant és que això està escorrent-se. Es fa una escorrentia que va baixant, doncs, evidentment, pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi agafant el seu camí i vagi marxant cap a mar, i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, no utilitzar camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs. Per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i, per tant, són llocs a vigilar. Si algú, en algun moment d'aquests, que té una intensitat forta en la zona on està, li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar a pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius. Més coses que estem fent. El Servei d'Emergències Mèdiques ens ha comentat que ha tingut fins a una vintena d'afectacions. D'aquestes, només una persona ha tingut que ser traslladada en estat menys greu. Ells segueixen, evidentment, com la resta dels operatius en la zona, també treballant amb tot allò que calgui. També, això que us deia ara, que hi ha afectacions a moltes carreteres, destaco la C12 Tortosa, la TV-3421 entre Roquetes i Mas de Barberans, la T10-25 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, T331 entre Santa Bàrbara i Vinallops, i també entre Ulldecona i Vinallops. És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada la AP7. La AP7, per exemple, ara, entre l'Aldea i Ulldecona, ens comentaven que hi havia alguna dificultat. Per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema, i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones.
0: Aquestes són les incidències a les carreteres.
6: Si es posen aquests talls és per algun motiu.
0: Demana que respectin els talls des de Protecció Civil. Mireia Sala, equip viari, alguna incidència més destacada?
7: Doncs són 6 les carreteres tallades, totes les locals que hi ha al sud de Tortosa i la més important, la C12 entre Tortosa i Roquetes. I també molta precaució per als vehicles que circulen per l'AP7.
6: Acompanyant en el CECAT de Creu Roja. Creu Roja ha començat amb nosaltres a fer tot un dispositiu per si en algun moment donat hi hagués algú que perquè entri aigua a casa seva o perquè tingui alguna dificultat, doncs tingui que anar a algun altre espai mentre dura aquest període, i per tant doncs ja tenim aquest operatiu. Ells tenen allà ja preparat un camió amb 300 kits per si fos necessari refugiar en algun punt a persones, doncs tenir llits, taules, cadires, material, tenir també aigua, tenir menjar per poder-los doncs oferir. Tot això ho tenim preparat, esperem no tenir-ho que fer servir, evidentment, però com que la zona doncs pot presentar dificultats de mobilitat, doncs ja tenim tot això preparat des d'ahir també, i continuem treballant. Continuarem avui tot el dia mirant aquesta evolució de la meteorologia i els efectes que tinguin al territori. Dius que fa molt poca estona, a les 7 del matí, hem enviat un esàler a les comarques de Montsià i Baix Ebre, disculpeu que se me'n va el nom de la comarca, Montsià i Baix Ebre, i ja l'hem enviat sobretot per demanar això, que la gent no es mogui, que no vagin amunt i avall perquè està d'aquesta manera.
0: Precaució és l'avís de Protecció Civil ara mateix a aquesta hora a les zones del Baix Montsià, del Baix Ebre, perdoneu, i del Montsià. Hem de saludar a aquesta hora l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Gimeno. Alcalde, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Quina és l'hora? Quina és l'hora d'ara, la situació?
8: Pues bueno, la situació és bastant tensa. Aquí a Santa Bàrbara va començar a desbordar-se el barranc del Pelós i sobre les 11 de la nit, ha estat baixant amb moltíssima força fins les 4:30 del matí. Hem tingut una petita treva, però evidentment a partir de les 6 del matí està caent una aigua realment desmesurada, perquè a l'estació meteorològica de la població hem recollit 113 litres en una hora i 8 minuts. Vull dir, això està desbordant total i absolutament els carrers i les canalitzacions que pugui tindre la població.
0: Hi ha alguna incidència destacada?
8: No, en un principi no n'hi ha hagut incidència. S'havia fet un treball previ força curós de despejar-ho ja totes les zones de risc i en principi no n'hi ha hagut incidències com altres riuades d'arrastrament de cotxes i això. Evidentment, de danys personals no n'hem de lamentar, no hi ha hagut absolutament cap. I bueno, ara que comença a sortir el dia, pues ara a partir d'aquí veurem quines són les afectacions reals dintre dels domicilis, dintre dels magatzems, i a veure com comencem a gestionar. Però clar, ara en aquest moment tenim la tormenta estacionada absolutament damunt de la població i ara fa inviable qualsevol tipus d'actuació, perquè bàsicament Santa Bàrbara és un dels punts on hi han passat en escreix dels 200 litres, però a la vegada també rebem els 200 i pico de litres que cauen al Mas de Barberans. És una situació complexa.
0: Alcalde, una abraçada, gràcies. Seguim en contacte.
8: Molt bé.
0: En aquest cas a Santa Bàrbara, volen dir també que hi ha hagut diverses inundacions de baixos i afectacions també a la mobilitat i als serveis.
9: Sí, a Santa Bàrbara és un dels punts on ha caigut més aigua, ara ens ho deia l'alcalde, 113 litres en poc més d'una hora han arribat a registrar. Recordem que hi ha 9 municipis que ja van anunciar que avui suspendrien classes a aquestes dues comarques, el Montsià, a part de Santa Bàrbara, també Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas de Barberans o Mas d'Enverge, també al Baix Ebre, Deltebre o a Tortosa. A primera hora del matí, ara ho sentíem de la Imma Soler de Protecció Civil, 1.200 abonats continuen sense llum, sobretot a Roquetes i a Deltebre. A la nit aquesta afectació ha arribat a més de 5.000 abonats. Ara les pluges a poc a poc es desplacen cap al nord. Per exemple, a Tortosa sabem que s'han hagut de desallotjar un parell de cases. Diversos municipis ens parlen de baixos inundats, d'importants acumulacions d'aigua. Per ara no s'ha de lamentar i aquesta és la part positiva, cap dany personal. Amb la llum del dia també molts alcaldes ens deien que es podrà veure millor quin ha estat l'impacte d'aquestes pluges. Preocupen sobretot els barrancs. Ens en parlava fa una estona l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà.
0: Podem saludar també aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació que vol destacar en aquests moments que està afectant el sud del país?
10: Bueno, sobretot hem de demanar a la població, ja ho hem fet amb les tres alerts que hem enviat en aquests dos dies. Aquest matí hem tornat, com he sentit ara que reportava la Imma Soler, unes alerts a Montsià i Baix Ebre, sobretot per evitar la mobilitat, agafar el cotxe si el tens aparcat en els baixos subterranis, no baixar, tenir molta cura d'apropar-nos a barrancs i rieres. S'ha complert la predicció tant quant a intensitat en 30 minuts, en 3 hores, que és quan ja comencem a tenir inundacions greus i simultanietat de serveis, i també doncs, grans acumulacions d'aigua a 24 hores, tal com es va preveure ahir amb la previsió del temps que va fer el Meteocat. Tindrem una situació d'inestabilitat amb les properes hores fins ben bé al migdia, però també és veritat que durant el cap de setmana anirà plovent, d'acord amb la predicció, i l'acumulació d'aigua doncs, farà que haguem d'estar molt amatents. El missatge a la ciutadania és molta prudència, evitar els desplaçaments en aquestes primeres hores i estar amatents tant a la predicció meteorològica com als consells i recomanacions i instruccions que estem donant des de l'àmbit de protecció civil.
0: Hi ha alguna incidència destacada per això, consellera, a aquesta hora?
10: Hem tingut un total de 119 incidències en les quals ha intervingut bombers. Ara hem pujat el nostre nivell d'intervenció a 6,4 perquè comencem a tenir doncs, simultanietat de serveis alhora. Tenim també carreteres que tenen afectacions. S'hauran de fer senyalitzacions clares de talls de barrancs i per evitar incidents i, per tant, doncs, anem a dir una major complexitat d'intervencions i d'actuacions. Nosaltres ja ahir al vespre vam preposicionar serveis de bombers per poder donar la cobertura a un 6,4, que és el que ara posarem, un nivell de coordinació del comandament operatiu, i per tant ja teníem part dels nostres serveis aproximats al territori, allà a la zona de Reus del CAT 112, per poder doncs, ja a primera hora del matí activar-nos i fer el màxim de feina possible. Molt important, tots els mitjans institucionals són clau, però al final la darrera baula de les decisions acaba sent cada persona a nivell individual i, per tant, aquí sí que demanem doncs, aquesta prudència i, sobretot, evitar la mobilitat quan està caient fort. Sentíem doncs, ara fa un moment l'alcalde també de Santa Bàrbara dient la quantitat de pluja que ha caigut, Mas de Barberans supera els 200 litres, per tant, molta prudència, no baixar baixos i, sobretot, seguir tots els consells i recomanacions de protecció civil i fer cas a les alertes que enviem als telèfons mòbils.
0: Això és important, consellera, perquè durant els últims mesos potser ens hem fiat massa, no?, a veure què ens deia, en aquest cas, un avís, no?, o què ens deia les alertes, o quines instruccions ens donaven des de, en aquest cas, protecció civil, o des de les recomanacions que feien directament des del govern. És important destacar que cal sentit comú en temporals com aquests, és a dir, si hi ha un cotxe i veiem que hi ha molta aigua que l'arrossega, doncs no intentem anar-lo a treure per molt fàcil que ens sembli, perquè pot canviar la situació en qüestió de segons.
10: Totalment. I no creuar les rieres, i no apropar-se a barrancs, i intentar, sobretot, doncs, no assumir riscos per allò típic que jo coneixo el territori, que jo puc passar, que és una mica d'aigua i passo amb el vehicle, no em passa res, tot el que, malauradament, habitualment ens trobem. No hem tingut incidències greus, greus, pel que fa a persones, ni tampoc fins ara grans afectacions, però hem de tenir present que plourà durant tot el migdia, fins al migdia, amb força, i que òbviament estem davant de nous escenaris meteorològics que ens fan haver d'estar primer molt més amatents a tall personal i tenir doncs molta més cura de les decisions que prenem i ser prudents i activar tots els mecanismes de precaució quan estem davant de temporals d'aquestes característiques.
0: És veritat que els meteoròlegs, Eloi Cordomits aquí, eh? Hola.
4: Sí, sóc aquí.
0: Sou un fart, de dir això del sentit comú de les rieres, però és que ho hem de recordar, perquè és que hem de lamentar a cada episodi situacions personals que són importants. Per tant, cal extremar molt la precaució, Eloi, a més amb un temporal que, com hem explicat també aquests últims dies, és molt difícil de predir amb exactitud, perquè cada vegada són temps més violents, més variables, i per tant cal doncs ser molt, molt prudents en aquest sentit, Eloi.
4: Sí, a més tenint en compte que l'experiència va canviant, és a dir, aquella experiència que tenien d'anys anteriors ja no serveix. Allò que va passar en anys anteriors pot superar-se en qualsevol moment perquè l'atmosfera és més càlida i una atmosfera més càlida té més capacitat de retenir vapor d'aigua i, per tant, en cas de pluja, provocar precipitacions més intenses com les que estem veient un dia més. Llavors, sí, o sigui, no ens cansarem d'avisar que qualsevol torrentada pot ser encara més perillosa del que teníem coneixement fins ara.
0: Consellera, no l'entretenim més, que té una emergència per atendre, però també volíem abans acomiadar-la, deixem preguntar-li per la valoració política que fa el govern del que pot passar avui al Congrés dels Diputats, on si no hi ha canvis d'última hora, el vot de Junts farà caure aquests decrets d'habitatge. Què li sembla?
10: Doncs em sembla que Junts ha perdut el nord i la seva capacitat de portar de forma responsable a un debat que no només és del tot necessari, el de l'habitatge, sinó que hem de donar respostes clares. Per tant, aquí jo crec que el govern d'Espanya ha mogut fitxa per tal de frenar l'especulació, facilitar l'accés al primer habitatge, fomentar els lloguers assequibles, evitar els desnonaments de les persones vulnerables, i no té cap sentit que una força com Junts no doni suport a aquest marc d'acció. No té cap mena de sentit i és incomprensible. I sota el meu punt de vista, doncs, demostren molt poc compromís amb Catalunya i, òbviament, amb les persones vulnerables, i no només amb les persones vulnerables, sinó amb qualsevol persona jove del nostre país, i no tan jove, que a dia d'avui té greus problemes per poder accedir a un habitatge. Per tant, em sembla una decisió desencertada i irresponsable.
0: Doncs contundent, la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ara en parlarem també. Consellera, gràcies, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies.
0: Són les 8:22.
11: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
12: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
13: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Don Simón Pro. Si quieres energía para tu día a día. Don Simón Pro. Tiene proteínas listo para tomar.
18: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
19: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
20: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
21: Ell va matar la nostra nena.
19: Però els nazis encara tenen poder.
22: El jurat ha emès el seu veredicte.
23: Ha estat absolt.
19: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
24: És un assassí.
25: Em vols matar o què?
19: La sentència és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya. Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Sí, amb registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat al Canà, 100 dels quals han caigut en una hora. Tenim dades també a l'Ametlla de Mar, 120 litres per metre quadrat, al Perelló, 135, i la més rellevant, els 220 litres per metre quadrat de Mas de Barberans. Una altra xifra, no oficial, però sí que fiable, Santa Bàrbara, més de 280 litres per metre quadrat. Estem parlant de precipitacions que probablement quedaran estancades durant bona del dia a les Terres de l'Ebre, i aquesta és la novetat respecte a les últimes informacions, és que alguns dels models que s'estan actualitzant en aquests moments ens indiquen que la pluja podia quedar, podia persistir en aquests punts de l'extrem sud del país. És veritat que tot el sistema de tempestes, lentament, molt lentament, té tendència a avançar cap al nord, i això podria fer que en alguns punts del Camp de Tarragona, com al sud de les comarques de Barcelona, al llarg del dia també poguéssim tenir algunes pluges d'intensitat localment torrencial. En altres llocs de Catalunya també hi ha alguns ruixats, són més irregulars, a les comarques de Tarragona, a les comarques de Lleida, i el cap de setmana es manté la inestabilitat. En principi, no amb tanta pluja com avui, però sí que amb tempestes fortes sobre el mar, poden arribar en alguns moments al litoral, amb més probabilitat poden arribar a les Terres de l'Ebre, i a la tarda, sobretot la tarda de dissabte, els ruixats poden aparèixer també en qualsevol comarca.
0: Un dels llocs, com dèiem, on ha caigut més aigua, ho sentíem ara també i parlàvem amb el seu alcalde, l'alcalde de Santa Bàrbara, és el Montsià. I això que sona com un riu era aquesta nit en un dels carrers del municipi. Ara mateix molta precaució, com també insistia Protecció Civil i la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon, fa pocs minuts en aquest programa. Unes pluges que han deixat diverses inundacions de baixos o afectacions a la mobilitat i als serveis. Pol.
1: Sí, ahir al vespre 9 municipis ja van anunciar que avui suspenien classes. No hi ha escola, al Montsià, als municipis d'Alcanà, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas de Barberans, Mas d'Enverge i Santa Bàrbara, i al Baix Ebre, als municipis de Deltebre i de Tortosa. Encara 1.200 abonats continuen sense llum, sobretot a Roquetes i a Deltebre. Com ens deia l'Eloi, les pluges poc a poc van anant una mica cap al nord. Això vol dir que del Montsià estan saltant al Baix Ebre. A Tortosa sabem que s'han hagut de desallotjar un parell de cases. Diversos municipis ens parlen de baixos inundats, d'importants acumulacions d'aigua. Ara, amb la llum del dia, es podrà veure millor quin ha estat l'impacte d'aquestes pluges que, insistim, continuaran caient les properes hores. Preocupen els barrancs que hi ha entre els pobles i que poden baixar amb molta força. En parlàvem fa una estona al matí de Catalunya Ràdio amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixa.
2: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment.
0: I ara mateix també hi ha incidències a algunes carreteres tallades, per tant, és important consultar l'estat de les carreteres, que de seguida repassarem també, i també a l'AP7 hi ha algun punt que està tallat. També és important el que deia Protecció Civil, que es respectin els talls de carreteres. Línies obertes al 9-3-2-0-7-4-7-4, si us heu trobat amb alguna incidència o si esteu vivint en directe aquesta pluja que està afectant el sud del país, ho podeu compartir també amb nosaltres a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. I també especial atenció al País Valencià, perquè estan en alerta màxima també, Castelló de la Plana. Marta García, bon dia.
3: Bon dia. La situació ara mateix sí que és més tranquil·la del que explicàveu ara vosaltres en Catalunya. Acabem de parlar amb bombers de Castelló que ens confirmen que només han fet 6 intervencions i totes menors per alguna xicoteta inundació, i emergència xifrava les incidències en 27, però també totes sense importància. Segons ens expliquen des d'Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia, la tempesta esta nit i matinada finalment ha sigut menys important en quant a quantitats, perquè s'ha derivat fins a la mar Mediterrània, i Xina i tot entre Vinaròs, Alcalà de Xisbert o Peníscola, totes poblacions del nord de Castelló, s'han registrat entre 90 i 100 litres per metre quadrat, però quedaven encara lluny dels 154 que van acumular ahir en Aina, la Plana Baixa. Com deies, de moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet, a partir de les 9, hi ha una nova reunió del Centre de Coordinació d'Emergències i veurem quines són les decisions al respecte. Renfe, per cert, continua sense funcionar.
0: Doncs gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Les pluges seran un dels protagonistes del dia d'avui al matí de Catalunya Ràdio. L'altre protagonista és l'habitatge. Especial temporal, ara mateix a l'antena de Catalunya Ràdio, i a partir de les 11, especial Congrés dels Diputats per saber què passarà. A hores d'ara sabem que Junts per Catalunya votarà que no, en principi. Els dos decrets d'habitatge de Pedro Sánchez i deixen l'aire també el futur de la legislatura. Si no hi ha sorpreses, El Congrés rebutjaria aquest migdia les propostes del govern espanyol per fer front a aquesta crisi sorgida arran del desnonament dels desnonaments, per exemple, també el que vam viure en aquest cas a Madrid, començant amb el de Mari Carmen. Anem cap allà. Tània Tàpia, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Junts demana a Pedro Sánchez que retiri els decrets per tornar a negociar el text, però el govern no està per la labor.
5: No s'han acabat les bones paraules cap a Junts. La Moncloa ho ha deixat clar. No se sotmetrà a la pressió i no retirarà res. Qui s'ho ha de repensar és Junts per Catalunya. Així ho deia fa unes hores la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias, a Ràdio Nacional d'Espanya.
6: Lo más conveniente no es retirar el decreto. Creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
5: La Moncloa defensa que els decrets són un instrument per frenar l'especulació i els desnonaments i nega les crítiques que en fa Junts. A les xarxes, Pedro Sánchez apunta els de Puigdemont i els diu que ha arribat l'hora de la veritat. Si Junts i també PP i Vox volen estar amb la majoria social o amb els especuladors. I afegeix que el seu vot els retractarà davant de generacions senceres. Suma, per la seva banda, avui està intentant que la votació al ple sigui un per un, perquè quedi clar qui vota en contra.
0: I aquí ningú se li escapa, i a Madrid sona ja amb molta força un possible avançament electoral, entre altres coses, perquè aquí llegeix que això reforça Sánchez en la matèria d'habitatge, el distreu d'altres temes, sumar també agafa protagonisme que fins ara doncs, no estava ni se l'esperava en aquest mapa decisiu per decidir qui governarà Espanya, i en tot això veurem si Junts també reforça amb la presència de Carles Puigdemont quan torni després de l'aplicació de l'amnistia. Per tant, si hi hagués un escenari electoral d'aquí 2 mesos, Tània, podria haver-hi una alternativa al que pronostiquen les enquestes, que és que la dreta arrasarà Espanya.
5: Clar, és que ha canviat tot des del desnonament de Mari Carmen. L'atenció mediàtica social ha girat de la crisi de Ceuta, que feia molt mal al PSOE i a la Moncloa, cap a l'habitatge, un tema que genera mobilització social, especialment en l'electorat progressista, i que és la principal preocupació dels ciutadans. Sánchez encara té marge, recordem-ho, fins l'estiu del 27, però aquesta derrota d'avui, que per la Moncloa en part és inesperada, pot alterar els càlculs, i més si es mantenen les mobilitzacions, fins i tot amb crides a una vaga general. Hi ha molta especulació en una de les frases del tuit de Pedro Sánchez, on diu: arriba l'hora de la veritat. El president espanyol sempre ha dit que convocaria en favor de l'interès general i no de l'interès partidista. Ara és el moment, per tant, de calcular què pesa més. Avui el president, per cert, no té agenda pública, però anirà presencialment al migdia a votar al Congrés.
0: Tot això, com us explicàvem, també passa mentrestant, mentre hi ha a la Puerta del Sol, Tània, una concentració, una acampada, i també a plaça Catalunya. En el cas de Madrid, quin és l'ambient?
5: Doncs bé, són des del dissabte, i exigien doncs, que avui s'aprovin els dos decrets. De fet, algunes forces com Podem voten que sí, perquè els ho demana el sindicat d'inquilines. Avui el dia comença tranquil. De fet, ha plogut de matinada, però serà un dia llarg. Ara la concentració continua encara a la Puerta del Sol, però aquest sindicat ha fet una crida a les 10 a moure's fins al Congrés. Pels que no coneixeu Madrid, està a escassos 500 metres. De fet, des de primera hora la policia ja treballa per buidar de motos i d'altres elements l'entorn del Congrés. Hi ha diverses furgonetes també de policia que ja custodien la part lateral, la que està més a prop de la concentració de la Puerta del Sol, perquè avui s'espera que siguin centenars de persones les que s'acostin aquí als voltants del Congrés dels Diputats.
0: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià. Hi ha inundacions greus ara mateix. No sortiu, per tant, a l'exterior. Pugeu a les plantes superiors i seguiu les instruccions de les autoritats, en aquest cas també del

0: els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalán per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Com deia la Tània, també avui seguiran les concentracions també per defensar aquests decrets. Ahir, Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, ho anunciava així a l'acampada de Plaça Catalunya.
2: Soc l'Enric, del sindicat de llogateres. He demanat la paraula per compartir una informació que acabem de saber. Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
3: Marí!
1: Això era ahir, després de conèixer les novetats. I ara mateix, Anna Escura, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Et trobes a Plaça Catalunya, precisament amb Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres.
4: Sí, l'acabo d'enganxar així, volant, que passava per aquí. Ara Plaça Catalunya s'estan aixecant el moviment. Hi ha moltíssima més gent de la que hi havia fa un parell de dies. Jo diria que el doble, potser fins i tot el triple. I no tenen cap intenció de marxar d'aquí, passi el que passi. Avui al Congrés ells diuen que es quedaran aquí, continuaran la seva lluita i la seva protesta. I com deies, el sindicat de llogateres ha fet una crida per seguir la votació al Congrés des de davant de la seu de Junts. Enric, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Per què això?
5: D'entrada, perquè Junts té l'oportunitat de rectificar fins l'últim minut i volem anar a seguir com es desenvolupen les coses i... Ho dèiem en el cartell, que ens ho diguin a la cara. És a dir, la decisió que han pres és violenta, és sàdica. Ahir mateix érem a Sant Andreu a tornar el desnonament d'una companya, de la Maca, que va ser el primer desnonament que es va aturar gràcies a aquest decret. Aquest decret ja està aturant desnonaments. El vot de Junts, què ens vol dir? Que la Maca ahir l'haurien d'haver desnonat? Que els llançaments que hi hagi per la setmana que ve o pels propers mesos s'han d'executar? Què diran davant del proper desnonament? I fins i tot, deixeu-m'ho dir així, què diran quan tinguem una nova notícia d'una mort davant d'un desnonament? És una votació, és una decisió violenta i la gent té ganes de respondre, la gent hem de respondre. Per tant, fem aquesta convocatòria al matí i demà hi ha d'haver una gran mobilització que ja estava prevista però que pren més motius, més raons que mai a l'Hospitalet. Perquè aquest decret era de mínims, no, és a dir, era... tan sols per guanyar una miqueta d'estabilitat i una miqueta menys de patiment per a moltíssima gent. Però el que necessitem va molt més enllà d'això. Que un decret que ja estava aturant desnonaments, que té el suport del sindicalisme laboral, del moviment veïnal, de la taula del tercer sector, de moltíssima ciutadania que ha sortit al carrer, hagin decidit tombar-lo, jo no sé a quins interessos responen, perquè tothom estava demanant que aquest decret s'aprovés.
4: I a partir d'ara sentíem els companys i feies tu la crida ahir a la vaga general, interessa a tothom.
5: Sí, sí, nosaltres ja fa uns mesos ho sabeu que estem plantejant que cal caminar cap a la vaga general, però tot s'ha accelerat en aquests dies i ahir i aquests dies a les mobilitzacions espontàniament aquest crit està apareixent per tot arreu. Ja ho hem traslladat als sindicats laborals, que crec que cada cop ho veuen més necessari, i per tant nosaltres fem una crida a totes aquestes entitats, als sindicats laborals, dels més grans als més petits, al moviment veïnal, a les organitzacions del tercer sector, a tothom que ha donat suport en aquest decret i que està donant suport a aquestes mobilitzacions, a seure'ns junts i a posar-nos a treballar ja per una vaga general.
4: Ricard, si li voleu fer alguna pregunta a l'Enric, sàpigues que et sent.
1: No, bàsicament, segurament tindrem molts dies per parlar-ne, perquè això només ha fet que començar, Enric, però també no sé si en cas que hi hagués un avançament electoral, que és un dels runruns que hi ha ara mateix a Espanya, si us plantegeu també organitzar-vos com una forma, una proposta política.
5: No, nosaltres som un... Bon dia, Ricard.
1: Bon dia, bon dia.
5: Som un sindicat d'habitatge, un sindicat de llogateres, i això és el que seguirem sent. Hi ha hagut com... A vegades sembla, no?, que hi hagi intents o de voler-nos confondre amb altres tipus d'organitzacions, però no, en cap cas.
1: És millor per això que us demanin si feu una organització pròpia que no que us vinculin directament amb una altra, també t'ho dic.
5: No, evidentment. Vull dir que tu em fas la pregunta i jo te la responc,
1: sí, sí, sí.
5: No és per tu, eh? Però és claríssim, i jo crec que el sindicat ha demostrat la seva fortalesa i la seva independència amb aquesta trajectòria de 9 anys ja, amb un creixement, i ho he de dir també, les últimes setmanes s'han acostat centenars de persones noves al sindicat per fer-lo créixer, i així seguirem fent, perquè jo crec que ens dona la posició per poder fer el que estem fent, que és... aglutinar la gent llogatera que n'està farta de viure pagant uns preus impagables i amb la inseguretat de què passarà quan se t'acaba el contracte.
1: Amb Junts, per això, Enric, talleu les relacions o voleu seguir parlant per intentar canviar les coses?

0: Nosaltres, és a dir, la posició està clara de què és el que demanem que facin i l'ha traslladat tothom. Si ens han de traslladar alguna cosa, nosaltres sempre ens asseiem a parlar amb tothom qui faci falta. Amb Junts, i hem segut moltes vegades amb Junts, ens hem reunit per parlar del contingut de la llei que ara s'ha transformat en decret més d'una vegada. I en aquesta negociació, el mateix PSOE va incorporar coses que havia demanat Junts, que evidentment no era pas el sindicat de llogateres qui demanava que aquí hi hagués bonificacions fiscals pels arrendadors, per exemple. Per tant, hi ha hagut negociacions i Junts ha decidit tirar pel dret igualment. Per tant, no entenem d'on ve aquesta decisió.
1: És a dir, t'ha sorprès realment?
0: Sí, sí.
1: Veient les negociacions com anaven, eh?
0: Sí, jo crec que, bueno, cadascú valorarà què és el que esperava o deixava d'esperar, però jo crec que molts donàvem, o sigui, no entenem com pot haver arribat a aquest moment. És amb un decret que s'ha negociat amb ells, que ha incorporat part de les seves propostes en un moment en què la ciutadania està absolutament mobilitzada, en què partits molt diversos estan dient que votaran a favor d'aquest decret avui, fins i tot el PNB. Sí, sincerament, creiem que aquest decret tiraria endavant.
1: Volíem sentir-los avui, de fet els teníem confirmats, però finalment tampoc intervindran, per tant no podrem sentir Junts. Sentirem a tota la resta de formacions polítiques representades al Congrés dels Diputats per saber també com ho viuen, des del PSC fins al Partit Popular. Junts, si vol posar-s'hi, doncs també que sàpiga que les línies estan obertes. Enric Aragonès, porteu del Sindicat de Llogateres, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies, Ricard, bon dia.
1: I en temps d'agora farem anàlisi de tot plegat, parlem també de la possibilitat d'un avançament electoral, com dèiem, que diversos diaris ja veuen com a possible, Pol.
2: Per exemple, el Jordi Juan, el director de La Vanguardia, afirma avui que Junts pot provocar el punt final de la legislatura just quan es produeix la resolució de l'amnistia. El País parla, per la seva banda, d'una legislatura tocada en el seu editorial, tot i que encara veu opcions per negociar, mentre El Mundo afirma que Sánchez és a l'UCI.
1: I encara sobre el debat de l'habitatge, en aquest cas el Parlament, el debat de política general va acabar sense que hi hagi consens dels socis amb la nova proposta de Salvador Illa. Albert Prats.
3: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
4: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
3: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
5: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
3: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió, tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'últim detall sobre el debat de l'habitatge. La resposta, atenció, de Woody Allen, que presentava el seu projecte a Madrid quan li pregunten per la crisi.
6: I have never been a political filmmaker.
7: Mai he sigut un cineasta polític, no tinc coneixement en termes socials i polítics. En la mateixa línia que Laura Escanes ens deia aquesta setmana aquí al Matí de Catalunya Ràdio, el director nord-americà, quan li van preguntar a Madrid per propostes sobre l'habitatge, va dir que preferia no mullar-se.
1: Avui seguirem totes les reaccions de la decisió de Junts a l'Àgora, a 8:45, també a partir de les 11, amb una Àgora molt especial, per seguir el que passi avui al Congrés dels Diputats. És un matí informatiu, seguirem el temporal, que està afectant greument el sud de Catalunya, i també a les 11, amb aquesta Àgora especial, fins a la 1, per seguir tot el que hi passi al Congrés dels Diputats. I tindrem David Madí i Pau Llong, que tornen a retrobar-se després d'uns quants mesos, cara a cara, amb Alicia Puig, amb Marta Manfort i amb Jofre Llombart, i a l'anàlisi també del codirector d'Hidra, Jaime Palomera, i també la professora de Dret Civil de la UB, Chantal Moll. Abans, per això, un primer comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Saez.
8: Trist final del primer capítol en la resposta política a la tragèdia de Mari Carmen. La solidaritat ciutadana ha forçat la rectificació de la immobiliària que la volia desnonar, però no ha alterat les majories polítiques del Congrés en matèria d'habitatge. Som on érem. Junts i Podemos veuen les solucions de manera antagònica, sigui per convicció o sigui perquè no volen de cap manera estar plegats en una votació sobre aquest tema. El resultat és que proliferen les acampades a tot Espanya i el govern governa menys.
9: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
10: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia al musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: Són 9:15 del matí, de seguida amb Laura Aznar, amb Marc Bataller, amb Toni Bolaño i amb Jordi Cominal, l'àgora del divendres del matí de Catalunya Ràdio. Parlarem d'habitatge i parlarem també del temps. Recordem, Marc Riera, des del centre de comandament, que hi ha confinament ara mateix al sud de Catalunya.
13: Així és, s'acaba d'enviar un nou SLR al Baix Ebre i al Montsià, aquestes dues comarques on es demana confinar-se davant d'inundacions greus. Es diu textualment: no sortiu a l'exterior i pugeu a planta superior si hi ha acumulació d'aigua. Per tant, extremar al màxim la prudència, perquè ha plogut aquesta nit i seguirà plovent al llarg d'aquest matí, on està previst que aquesta tempesta quedi estancada en aquestes comarques amb registres de fins a 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Els bombers han fet ja una setantena de serveis a la zona per baixos inundats i problemes elèctrics. Hi ha uns 1.200 abonats sense llum, principalment de Roquetes i Deltebre, i a més el SEM ha hagut d'atendre una vintena de persones, una d'elles en estat menys greu, ens diuen. També hi ha talls de trànsit a diverses vies i Protecció Civil no descarta fins i tot tallar l'AP7, com ens deia fa uns minuts Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
1: Fem un cop d'ull també ara al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala. Eloi.
14: Pel que fa al temps, doncs seguim amb aquestes acumulacions que superen els 225 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, el Canà ja arriben als 200, el Perelló 170, l'Ametlla de Mar 145 i aquest registre no oficial de Santa Bàrbara amb 288 litres per metre quadrat. Insistim, aquesta pluja que queda estancada a les Terres de l'Ebre, a més s'estan formant noves tempestes sobre el mar que estan a punt d'entrar per l'illa de Buda i l'extrem oriental del delta de l'Ebre. En pròximes hores es reactivarà altra vegada la pluja en punts del Montsià i del Baix Ebre, més del que ho està fent en aquests moments. Lentament tot aquest sistema de tempestes avança cap al nord, per tant, ja estan apareixent ruixats localment forts en altres punts del Camp de Tarragona, per exemple, al Baix Camp. Arriben també a la Ribera d'Ebre en aquests moments, així com altres ruixats a les comarques de Lleida. Destaquem la precipitació, que els últims models que estan sortint aquest matí ens indica que podria allargar-se tot el dia i fins i tot en alguns moments del migdia intensificar-se encara més del que ho està fent ara. Precipitacions que també s'allarga durant el cap de setmana. Demà es preveu pluges sobre el mar, amb algunes pluges que poden arribar al litoral i amb més probabilitat que aquestes tempestes es repeteixin a les Terres de l'Ebre. A la tarda hi haurà ruixats en altres llocs demà dissabte de l'interior.
1: I pel que fa a les carreteres, Mireia Sala?
15: Doncs s'ha confinat el Baix Ebre i el Montsià, per tant no es pot circular enlloc, però ja estaven tallades per inundació de la calçada les vies principals, la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta i també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes. A més, també estan inundades totes les carreteres locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre l'Ametlla de Mar i Tortosa i tots els trens coneixen Catalunya i el País Valencià.
1: I pel que fa, atenció, la mobilitat, Renfe suspèn trens cap al sud.
16: Doncs sí, la circulació està interrompuda entre Tarragona i Tortosa a petició dels bombers a causa dels aiguats, i això se suma al que deia ara mateix la Mireia, que també de Tortosa cap al sud no hi ha trens perquè es van suprimir els trens que hi havia previstos per aquest matí, tant els de llarga distància com els de mitjana distància que uneixen Catalunya amb el País Valencià.
17: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
18: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. Todemunt. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat per a Day One.
19: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador. Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
20: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
21: increïble.
20: Platòric.
21: Patata.
20: Eh?
21: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
20: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Marcos Fra, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
24: Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
25: Peugeot.
26: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 10 minuts seran les 9 del matí. Aquesta hora comença una hora especial al matí de Catalunya Ràdio per seguir aquest temporal i per també recollir les conseqüències de la decisió de Junts de no aprovar aquests dos decrets. En parlarem amb Jordi Cominal. Bon dia, Jordi, com estàs?
28: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
1: Toni Bolaño, bon dia.
29: Hola, bon dia.
1: Marc Bataller, bon dia.
30: Bon dia.
1: I Laura Aznar, bon dia.
31: Hola, molt bon dia.
1: I atenció, perquè ara mateix acaba de publicar el diari Punt.es que Pedro Sánchez està començant a contemplar, a pensar... si convoca o no eleccions pel proper 29 de novembre. Bueno.
29: Bueno, sí. Jo bueno, diré, bueno, et diré perquè estaven comentant precisament sí. Això i jo havia plantejat aquesta data, però jo tinc un dubte, eh? Sí. Perquè potser el president vol esperar a presentar els pressupostos, que li diguin que no... I llavors, si esteu enamorats, convenceu a pensar que no podreu celebrar el 14 de febrer. Que aquesta seria la idea, perquè anirien els pressupostos... es calcula cap a mitjans de desembre, i comptant els dies, 14 de febrer. Però el 29 de novembre no és una cosa descartable, perquè... Junts li ha fet un gran favor al Pedro
1: sí.
29: Sánchez.
1: És a dir, aquí tenim un escenari, a veure si el... Si
29: dretes esquerres.
1: Si el, exacte, si el compartiu. És a dir, la bandera de l'habitatge és una bandera que... el PSOE s'hi pot sentir còmode, diguéssim, en la posició, on reforces a Sumar, que era un partit que estava desapareixent, d'alguna manera, és a dir, dones una veu pròpia, per tant, forces que hi hagi una mobilització del vot d'esquerres que no estava previst, perquè les enquestes donaven una victòria aclaparadora al bloc de dretes entre el Partit Popular i Vox. I aquí també hi ha un altre element, que és l'amnistia. Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Per tant, això tindrà un efecte, o podria tenir un efecte positiu també, fins i tot per Junts, i per tant, podríem trobar-nos en un hemicicle que fos semblant el que tenim ara mateix, i per tant que Pedro Sánchez continués sent president. Jordi Cominal.
28: Bueno, jo sempre he dit que el Pedro Sánchez és un tàctic, i passa del Puigdemont a prisió a Puigdemont amnistiat, i passa de no sé què a no sé quantos amb un objectiu sempre clar, que és salvar-se a si mateix. Això, que d'entrada et pot semblar criticable, de fet a mi em sembla criticable, en política i en la gestió del poder és un do, i ha demostrat durant molts anys que és el més llest de la classe, que interpreta bé les enquestes, interpreta bé els moments i és dels que pren decisions inesperades o sorprenents amb la... I a més no oblideu una cosa, en aquests moments té una part de l'estat profund corrupte espanyol que li vol fer la pell. La millor manera per fer front als judicis que sembla que s'acosten és sent president del govern, i per tant ell té una gran necessitat personal de salvar-se. Llavors, aquí estem passant d'una setmana en què això anava de salvar Ceuta i sí. que Sánchez era un traïdor a la pàtria,
1: sí.
28: a una foto de molt semblant al 15M. Les places amb gent, amb alguna gent acampant, i amb un problema que és l'habitatge, que ell li permet fer el que fa sempre, una campanya de amb mi o contra mi. per mi no reforça gens sumar, tot el contrari, tal com ha fet ja Pedro Sánchez al llarg de la legislatura amb el cas d'Israel-Palestina i amb d'altres elements que ha robat totes les banderes de l'esquerra del PSOE, se les ha quedat ell, en aquest cas farà el mateix. Perquè ell explicarà que si no hi ha hagut decrets de l'habitatge és per culpa de Podemos. I per tant, en aquest sentit, l'esquerra útil són ells. Fins aquí, d'acord amb el Bolaño, que feia anys que no ens veiem i quan ens hem trobat hem dit estem d'acord.
29: Ha estat un déjà vu total,
0: Sí, però que estiguin d'acord, imagineu-vos.
1: Està d'acord, no deu crec que sigui un déjà vu,
28: Que sigui bo.
29: No, és el déjà vu perquè es van conèixer molt enfrontats fa molts anys i que ara estiguem d'acord ja és
28: la pena. Dones 10 minuts més, No, però per acabar, que això sigui bo per Pedro Sánchez no vol dir que sigui dolent per Junts. No vol dir que sigui dolent per Junts. Per tant, jo, allò que penses, com arrencaràs quan et facin la pregunta? A mi la posició de Junts, sense entrar si em sembla bé o malament, que també hi entraré si hi convé, com a analista et diria que em sembla lògica. Em sembla absolutament lògica la seva decisió.
1: Laura.
2: Doncs jo no tinc tan clar que sigui lògica, perquè dintre de l'electorat de Junts també hi ha molts llogaters i moltes llogateres que, evidentment, producte de...
28: Mireu-vos-ho bé.
2: No, però també n'hi ha, evidentment. O sigui, la base electoral és molt àmplia, la de Junts, o és potencialment molt àmplia. Per tant, també estan afectant els drets d'aquests llogaters i llogateres amb la seva posició. Ara entro en la qüestió de Junts, però jo també crec, igual que els meus companys, no?, que realment... és un bon moment, segurament, perquè Pedro Sánchez comenci a pensar en la possibilitat de convocar eleccions, una mica amb aquest argument, no?, de que la governabilitat del país no pot dependre del xantatge de la dreta, que crec que segurament utilitzarà aquest argumentari, i pot reforçar també la dicotomia de hi ha un bloc de dretes i un bloc d'esquerres, i el d'esquerres és el que realment defensa els interessos de les classes treballadores. Jo crec que Junts ja ha posat fàcil el terreny perquè pugui articular aquest relat. Però sobre la posició de Junts, al marge d'això, al marge de que amb aquesta decisió també compromet part de la seva potencial base electoral, gràcies a la vigència d'aquest decret, ahir, en aplicació d'aquest decret del primer, es va aturar un desnonament a Sant Andreu. És molt difícil, a mi em sembla molt difícil de justificar que tu fas política en favor dels catalans i les catalanes, tenint la situació d'emergència que hi ha, perquè tot això neix al voltant del cas Mari Carmen, però en les últimes setmanes hem conegut casos de suïcidis per persones que les estan desnonant. Dos casos en les últimes setmanes les hem conegut i a més hem sabut que, l'Ajuntament de Barcelona tenia informació de 124 temptatives de suïcidis, també per part de famílies que estaven a punt de perdre casa seva, a punt de ser desnonades. És molt difícil de justificar, molt difícil de justificar aquesta posició, i veurem la reacció del sindicat de llogateres, perquè el sindicat de llogateres ha amenaçat en avançar cap a la vaga general al voltant de tot això.
28: Qui governa? Qui governa Barcelona i Espanya des de fa 8 anys o 12?
2: Sí,
28: és a dir, la situació d'emergència l'ha provocat l'esquerra.
2: Sí, però és que el Parlament, els parlaments estan molt fragmentats, per tant necessites...
1: No parlem tant.
28: Absolutament.
2: No, dic que els parlaments estan molt fragmentats, però escolta'm una cosa.
28: Parlo de governs,
2: Qui
28: governa és l'esquerra.
2: Dues coses. En relació amb qui governa és l'esquerra. Com hem parlat moltes vegades, Jordi, per mi, el Partit Socialista no ha estat sempre alineat amb les tesis del Moviment per l'Habitatge. De fet, durant molt de temps, no. Teníem un ministre...
1: Sí, Laura, tot això... Sí, jo t'ho compro. Però també hem de dir les coses pel seu nom. Ada Colau ha governat 8 anys a Barcelona.
2: Sí.
1: I la situació és la que és ara.
2: També hem de dir...
1: És que clar, és que al final...
29: Jo em demano la paraula.
2: Però sí, acabo amb això. Molt ràpid, Sí. Evidentment, i jo crec que una de les dels majors errors segurament estratègics dels comuns ha estat que es van presentar a l'alcaldia de Barcelona dient que resoldrien un problema que no han resolt. I això és 100% real.
1: I que han empitjorat.
2: Però jo crec que en el fet de que hagi empitjorat i interseccionen molts factors, no només qui ha tingut l'alcaldia de Barcelona. I a més, cal dir que les competències en matèria d'habitatge sobretot emanen del govern espanyol, de l'estat espanyol, i que aquí a Barcelona i a Catalunya els partits d'esquerres han impulsat algunes mesures que han confrontat l'especulació en matèria d'habitatge.
1: El topall de lloguers, per exemple.
2: M'agradaria saber què hagués passat si no s'hagués posat en marxa cap d'aquestes mesures.
28: Hi hauria més disposició de lloguer.
2: Sí, qui el podria pagar?
28: Si hi ha més oferta, baixa el preu. Això és evident.
2: Això no és veritat. Això és amb l'habitatge, ho han explicat mil vegades els experts, llavors, que no cosa, funciona una cosa sobre, aquesta lògica amb el mercat d'habitatge.
28: Per no ser susceptible, segons què, citaré la directora del Periódico de Catalunya, que avui escriu, perquè en el decret suposo que hi haurem de poder entrar, i avui el titular és quan els fons voltors cauen del BOE, i diu, una cosa és el relat i l'altra el que s'escriu en el decret. El decret no soluciona cap problema bueno. d'accés a l'habitatge. Ni un.
2: Però una cosa, Jordi, cap ni acabo amb això, eh?
28: De l'esquerra.
2: Acabo amb això.
1: Un moment, Laura.
2: No, acabo amb això en relació amb l'oferta i la demanda. És que això es desmunta fàcilment quan tu veus que hi ha municipis a Catalunya que perden població sistemàticament i que el preu de l'habitatge no para de pujar. Per tant, hi ha més disponibilitat d'habitatge, però el preu puja. Per què? Per una cosa que es diu preus especulatius, demanda especulativa. Hi ha gent que té la intenció de treure un rèdit econòmic molt alt en relació amb l'habitatge i es desvia del mercat residencial a altres usos. Això està passant, el que vol dir que confronta aquesta màxima de la llei de l'oferta de demanda. Hi ha moltes coses a atendre en relació amb l'habitatge. I aquest decret era una qüestió d'emergència, no de mínims.
28: Per exemple, la llei d'arrendaments urbans, que l'esquerra no està d'acord en posar més terreny a disposició. Per exemple, la proposta del president Illa de l'altre dia, que qui vota en contra és Comuns. És a dir, la pressió d'avui contra 7 diputats de Junts és per tapar moltes vergonyes, sobretot les que porten 12 anys governant a tot arreu.
0: La pressió se l'han posat ells, Jordi.
28: Jo crec que d'una manera molt...
0: I de manera equivocada, crec.
28: Jo crec que no.
1: Ara us deixo parlar. A veure, arribem al punt de les 9 del matí. Sí, de jo. Parlar. Sí, primer el Marc, que no he sentit gaire.
0: No pateixis.
1: Però abans, són les 9. José Zaragoza, diputat del Congrés pel PSC. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Vostè descarta ara mateix que hi hagi eleccions el 29 de novembre?
3: Miri, nosaltres ara estem intentant aconseguir, i pel que es veu amb l'actitud de Junts, és aprovar uns decrets que puguin afrontar el problema de la vivenda en aquest país. Nosaltres estem centrats en això, perquè és la nostra responsabilitat, i si la dreta pensa que en les seves estratègies d'acoso i d'arribo al govern els hi deixarem el camp lliure perquè facin el que vulgui, s'equivoca. Nosaltres ens enfrontarem a la dreta, no els entregarem fàcilment a que puguin arribar al poder, perquè nosaltres lluitarem per defensar els interessos de la gent, com estem fent en aquests decrets.
1: Sí, però amb quina majoria?
3: Amb la que intentem construir permanentment el Parlament espanyol, i això ho hem fet amb moltes votacions. I en aquesta, clarament, ens tornem a trobar en una situació com ens vam trobar, per exemple, amb la reforma laboral. Recordem que deien la reforma laboral no solventa cap problema, augmentarà l'atur. Bueno, al final la reforma laboral ha demostrat que es pot fer contractes indefinits, que això ha millorat l'economia d'aquest país i que hi ha en aquests moments 22 milions de persones que estan afiliades a la Seguretat Social. És a dir, que és una batalla difícil. Per què? Perquè la majoria no la tenim al Parlament, és evident que no tenim al Congreso de los Diputados una majoria parlamentària, però les batalles no s'han de rendir, sinó que s'han de donar.
1: Hi ha una de les crítiques que han rebut dels decrets en les últimes hores és la inseguretat jurídica. De fet, avui hi ha una editorial sorprenent de La Vanguardia de Jordi Juan que diu, per exemple, que hi ha experts que alerten que els decrets podrien ser impugnats en cas d'aprovar-se perquè contravenen, en aquest cas, la Constitució. Què respon vostè?
3: Totes les lleis que hem portat al Congrés les han portat al Tribunal Constitucional. Això és permanent, és a dir, que això és un argument permanent de discussió de juristes, però al final el resultat de totes les impugnacions que han portat al Constitucional, de moltes lleis que s'han aprovat al Congrés, és que s'han rebutjat. Fa poc hem tingut unes quantes d'aquestes, és a dir, que aquesta discussió no és sobre qüestions de jurídiques. Aquesta discussió és que en aquest país hi ha un problema de vivenda i que hi ha dos actituds davant del problema de vivenda. La dreta que diu no fem res i nosaltres que diem hem de fer coses i hem de plantejar reformes i canvis que millorin aquesta situació que s'ha d'afrontar, perquè és un problema que existeix i el que no es pot és negar el problema. El problema existeix i a la vista està i els ciutadans són conscients d'aquest problema. I aquests decrets diuen no serveixen, però mira, ja ha servit per evitar desnonaments a Catalunya. Perquè sí. El primer decret està vigent i ha evitat dos desnonaments a Catalunya. Això és el tema. És a dir, que és evident que aquestes lleis afronten el problema. El que no afronta el problema és no fer res.
1: Que el problema és que el país que tenim ara està molt polaritzat. Vostè ho sap perquè vostè viu el que passa al Congrés dels Diputats, diguéssim, no? I allà es veu molt clarament. Però avui, per exemple, si mirem la dreta, Federica Jiménez Los Santos, per exemple, no? Escriu al Mundo que això que vostès proposen, que prorroguin els lloguers, és una expropiació als propietaris que tenen pisos de lloguer. I, en canvi, sentim els sindicats de llogaters i diuen que els decrets són insuficients. I en això vostès han de tenir l'art de la política, de consensuar aquestes majories que vostè em deia que treballen per fer-les. No li semblaria més honest presentar-se a unes eleccions amb un programa clar i contundent i que la gent decidís com ha de ser aquesta majoria?
3: Ja ens hem presentat a les eleccions amb un programa clar i contundent i l'estem aplicant amb la decisió dels ciutadans amb el seu vot. I amb el seu vot no ens han donat majoria absoluta. Ja ens agradaria nosaltres tenir majoria absoluta. No ens han donat majoria absoluta. I amb aquests vots el que estem fent són són polítiques progressistes, no tantes com nosaltres voldríem, perquè hi ha algunes coses que no aconseguim avançar, però per exemple el decret primer que deia que ja està vigent té el suport del PNB i de Coalició Canària, que no són precisament partits d'extrema esquerra, són partits de dreta moderada. És a dir, els arguments dient que aquests decrets són decrets que es apropien la propietat privada, doncs és una exageració evident que no es correspon a la realitat.
1: Vostè diria que amb la decisió de Junts es fa evident que Junts és de dretes?
3: Miri, jo per saber el que farà Junts sempre miro el que diu l'advocat del senyor Puigdemont. Crec que és la persona que marca l'estratègia política de Junts, i quan un partit està en mans de l'advocat d'una persona, doncs és molt difícil que les seves decisions connectin amb la realitat del ciutadà. No? Jo crec que aquesta decisió que ja va anunciar Boye, que estava en contra de donar suport a aquest decret, doncs és una decisió que perjudica els ciutadans de Catalunya. I si perjudiques als ciutadans de Catalunya, estàs perjudicant a Catalunya. I jo crec que això és el cas més evident, no? Perquè aquesta decisió afecta a milers de persones de Catalunya, que ho hem vist en aquests dies, i perjudicar les persones de Catalunya és perjudicar a Catalunya. No està separada Catalunya dels seus ciutadans. I de vegades dona la sensació que hi ha partits polítics, i el cas de Junts és evident, que sembla que a Catalunya no hi ha catalans, no? Que tinguin problemes.
1: Són les paraules del senyor Zaragoza, diputat del Congrés per al PSC. Seguirem el que hi passi avui al Congrés a partir de les 11 amb un especial també al Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Per cert, que durant aquesta estona anirem sentint diferents veus també del Congrés, de diferents partits polítics, menys de Junts, que no volen parlar. I no ho entenc, Jordi Cominal.
28: Hauries de parlar amb els de Junts.
1: Però no ho entenc, perquè és que avui és un dia per explicar-se.
28: Estic totalment d'acord.
1: Si no s'expliquen, la decisió està presa, d'acord? Ho han explicat, han fet un comunicat i ho han explicat. Però avui és un dia per donar explicacions i per fer-nos preguntes i per què no exactament, i què proposen per canviar-ho, i com ho faran.
28: Jo crec que en la política moderna, que no vol dir d'ara, vol dir de fa com a mínim 15 o 20 anys, l'opció de no parlar és molt arriscada, i encara que a vegades no puguis explicar del tot, perquè evidentment deuen estar negociant, evidentment depèn de si els accepten el tercer decret o no, la posició es mourà o no es mourà gens, és evident que és incòmode, però crec que sempre és millor poder-te explicar que no pas deixar que els altres ocupin un espai que podries defensar tu.
1: Sí. No? Marc.
0: Sí, recapitulant les qüestions que hem anat dient, començant pel que comentava de l'oportunitat de les eleccions. Pedro Sánchez sempre busca una finestra d'oportunitat. És a dir, ell, en aquests moments, com deia en Toni, una de les possibilitats és que fossin el 14 de febrer, les eleccions, que, per cert, Toni, no passa res, jo celebro el Dia dels Enamorats per Sant Jordi, per tant, com que deies, per Sant Valentí.
29: Jo celebro els dos.
0: Ah, jo soc més de Sant Jordi. Es comentava que volia dir aquestes eleccions el 14 de febrer, i fins i tot que hi havia barons del PSOE que el collaven perquè hi hagués aquestes eleccions abans de les municipals, perquè gairebé donaven per fet que ja perdien, i que, per tant, si en aquell moment a les eleccions generals guanyava PP i Vox, potser hi hauria una onada reaccionària, un altre cop a favor de l'esquerra, en certes autonòmiques que podien haver-hi en el maig i també les municipals. Aquesta era una opció. Ara, en aquests moments, no? Com ja parleu, s'està parlant de la possibilitat d'aquest mes de novembre. És cert que, com deia en Jordi, és un mestre, en aquest sentit, Pedro Sánchez, des d'un punt de vista polític, i agafa tota finestra oportunitat, com he dit, i aquí en té una. La veritat és que Junts li ha posat un pont de plata perquè pugui anar per endavant i fer aquesta dicotomia dreta i esquerra. Dos, pel que dèiem, el decret ja arriba tard. Recordem que s'havia d'aprovar a l'abril. I en aquell moment el PSOE va arrossegar una miqueta els peus i Junts el va tombar juntament amb PP i Vox. Hauria pogut estalviar el cas de la Mari Carmen. El cas que deia la Laura de la Olga, una veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després d'estar 5 mesos desnonada. Per tant, anem tard. Anem tard davant d'una situació de crisi d'emergència social i nacional. I davant d'aquesta situació, mesures excepcionals. Podem parlar de les causes, podem parlar de com ha arribat fins aquí, podem discutir si ha estat culpa de la dreta, de l'esquerra, del mig o de qui vulguis. Però ara ens trobem en aquests moments on necessitem mesures excepcionals. La posició de Junts, ja per acabar. Realment, des d'un punt de vista personal, no la comparteixo gens, em sembla una vergonya. Ara, des d'un punt de vista estratègia seva, és el que estan fent durant tota aquesta legislatura. És a dir, estan defensant els lobbies, estan defensant la part de la dreta. Ho van veure fins i tot quan es van oposar a la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja.
1: Però aquí també hi havia el paper dels petits propietaris,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, de la mateixa manera un petit propietari, de la mateixa manera de pime. Digue-li el nom que vulguis. Ricard, digue-li el nom de petit propietari, digue-li el nom de més defensar la part de la dreta que defensar més la ciutadania de carrer. I després també hi ha una altra estratègia que l'estan fent servir molt, que és intentar arribar a l'últim minut de la pròrroga. És a dir, sempre es presenten junts com aquell qui esmena tota negociació, com la resta de partits no ho han fet gens bé, arribo jo a l'últim moment i ho arreglo. Ho van fer, per exemple, recordeu, amb el tema de l'amnistia, que ja van tombar el primer text de l'amnistia, que van dir que havia servit per posar més jurisprudència, i segurament l'únic que deia això era el senyor Boye, perquè tota la resta de juristes i advocats de totes les parts van témer fins l'últim moment que amb el nou text fos inconstitucional.
28: Però s'ha demostrat que van fer bé.
0: Depèn. Tampoc sabies que havia passat en un primer. Si més no, s'ha allargat 2 mesos més l'amnistia. Uh-huh. Això seguríssim. I, per tant, quan jugues amb foc t'acabes cremant. I aquest moment, com ha dit en Jordi, que parlava ja de tercer decret, perquè ara sembla que Junts presentarà un tercer decret, doncs veurem què passa. Però la veritat és que això de jugar tant de temps al límit i de jugar més a favor de la dreta li pot passar factura. Ara, si en una part del seu electorat li va bé, aquesta és una altra discussió que teníem.
1: També s'ha de dir, també s'ha de dir sobre això que Miriam Nogueras va venir dimarts, si no m'equivoco, o dimecres al programa, i va explicar molt bé el punt en què estaven, i fins i tot jo crec que es notava un canvi de to de Junts perquè això tirés endavant.
0: És que fins i tot, perdona, Ricard, han incorporat modificacions seves en el decret que s'havia d'aprovar.
1: Vull dir que la voluntat de Junts fins ahir era molt constructiva. Després, insistint també, tenen dret polític a defensar el que vulgui. Faltaria més.
28: Hi ha una màxima en el govern.
1: Cal saber, Jordi, cal saber no més deixo, coses. Ens cal saber no més deixo. Coses. No. Sí que et deixes, sí que et deixes. No. Jordi i Toni. Sóc l'àrbitre.
29: Si no, calla el Jordi.
0: Dins
28: de la manera de fer de Pedro Sánchez hi ha la de canviar el text dels decrets fins l'últim segon. És a dir, Junts és gat escaldat amb aquest tema. I per tant, d'aigua tèbia fuig. Bueno. Perquè
0: Junts és aquell recurrent de cobrar per avançar.
28: Ara sí que us demano, sisplau, que em deixeu dir dues coses.
0: Dues
28: coses. Per tant, que la Míriam pogués fer un discurs i que ara l'hagi canviat, perquè el PSOE ha canviat absolutament el que havien pactat amb Junts, doncs a mi això em sembla comprensible. De fet, una de les demandes de Junts era dir, compte amb les coses òmnibus d'aquelles que ens feu fer un tràgala, en aquest cas amb 90 pàgines de decret.
0: Però aquí no hi és, això, Jordi?
28: Sí. Això ha canviat molt, i les pàgines del decret impliquen que hi ha moltes coses. I l'altra, si em permeteu, va molt amb la línia de... a més, una vegada que Junts li fa casa al Rufián, i ara ens estem enfadant. És a dir, quan el José de Zaragoza diu nosaltres no tenim majoria absoluta, tu has d'entendre que si ets un govern has de buscar pactes. Llavors, quan el teu principal defensor, que es diu Gabriel Rufián, diu, amb Junts l'entejas, o les tomes o les dejas, bueno, doncs ara les deja... No? És a dir, i aquí, com que no et tragues tot el discurs de Podemos i d'Esquerra i no sé què, ets un dolent. Que en la tesi aquesta de dretes i esquerres anem a fer un exercici intel·lectual, jo crec. Val? Posem pel cas que ara resulta que Junts canvia d'opinió i sí que vota el decret.
29: Deixaran... És una possibilitat.
28: Vale. Deixaran de ser aquesta dreta feixista que cal matxacar? A veure, una mica de seriositat.
0: Jordi, no siguis de mapot.
29: Una mica de seriositat.
28: Estem aquí venent la foto.
29: Com que la Laura.
28: De PP Vox.
29: Protesto enèrgicament.
28: I tot depèn d'una sola votació.
0: I impugnarem l'àrbitre.
28: I amb una cosa que deia el Marc.
1: Et farem fora.
28: Quan ell parla de lobbies, jo crec que hem de subratllar que Catalunya és un país diferent d'Espanya. I sobretot en la matèria econòmica. Per tant, el que a Madrid o estàs amb els fons voltor o estàs amb els que ho passen malament per pagar lloguer, a Catalunya hi ha la petita i mitjana empresa, hi ha el petit propietari, hi ha un model concret de caixes d'estalvi, hi ha uns valors d'estalvi, hi ha una manera de fer que en aquest cas, jo crec que el gran encert de Junts és dir als catalans, no entrem en el debat de Madrid de poderosos contra pobres, sinó que nosaltres anem a defensar l'estructura econòmica que ha fet que aquest país sigui dels més rics del marc mediterrani.
0: Doncs si em permets...
1: Un moment, Marc. Tindrà el torn Toni Bolaño i Laura Aznar. Però deixeu-me abans fer un cop d'ull al temps, perquè això està afectant molt ara mateix al sud del país. Eloi Cordomí, quin és l'estat de la situació?
4: Bon dia. Doncs mira, tenim tot aquest sistema de tempestes que lentament, molt lentament, va evolucionant cap al nord. Llavors, ara mateix, la pluja més forta la tenim al Baix Ebre, però també està arribant ja cap al Baix Camp, Ribera d'Ebre, fins i tot la Terra Alta. Seria la novetat respecte als últims minuts. Hem de pensar que les quantitats de precipitació, que fins ara ja havien superat els 200 litres en punts del Montsià, ara ja freguen els 200 litres també aquí al Baix Ebre, el Perelló, per exemple, 198 litres per metre quadrat, o l'Ametlla de Mar, 175 litres. Llavors, tots els models que s'estan actualitzant localitzant en aquests moments, ens estan dient que la precipitació persistiria avui tot el dia aquí al sud de Catalunya. Amb aquesta tendència anar avançant una mica cap al nord. Per tant, al Camp de Tarragona també hi haurà alguns xàfecs forts, però al sud del país, a les Terres de l'Ebre, hi ha perill que aquestes pluges fortes puguin caure en qualsevol moment del dia i fins i tot també del cap de setmana. Ara ho comentem. També tenim quatre ruixats a les comarques de Lleida, a la tarda poden arribar en altres llocs de l'interior, i al cap de setmana es preuen tempestes sobre el mar, tempestes que puguin afectar el litoral, tempestes més probablement que repetiran a les Terres de l'Ebre, que poden deixar dissabte 50 o 100 litres més pràcticament. No és tanta pluja com avui, però és molt considerable. I dissabte també les tempestes que a la tarda poden aparèixer en altres comarques de l'interior, però més irregulars. El problema és la persistència d'aquestes pluges, que probablement s'allargarà tot el cap de setmana al sud de Catalunya.
1: Molta precaució aquest ordre de confinament. Recordem que està en marxa el Baix Ebre i el Montsià per aquestes inundacions greus, per les pluges torrencials que estan afectant el sud del país. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara.
1: I afectacions també a les carreteres, Mireia Sala.
15: Sí, no es pot circular pel Baix Ebre i el Montsià perquè estan confinats, però igualment no es podria perquè estan tallades per inundació de la calçada 9 carreteres, entre elles les vies principals, la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta, la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes, i la C42 a Tortosa. També estan tallades totes les carreteres locals al sud de Tortosa.
27: La lletra petita.
1: De seguida seguim conversant amb Laura Aznar, amb Marc Bataller, amb Toni Bolaño i amb Jordi Cominal. Un dels temes del dia, com dèiem, és els decrets, els dos decrets que en principi no s'aprovaran al Congrés dels Diputats i que a partir de les 11 seguirem en un especial aquí a Catalunya Ràdio als Parlaments, entre altres també de Míriam Nogueres, que hem de sentir també com justifica aquest no. Però abans, cada dia a aquesta hora, analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
5: Bon dia, Ricard.
1: El Congrés que votarà avui, tot i que sembla que no s'aprovarà, fer indefinits els lloguers.
5: I s'està venent com una idea nova, però això ja es va fer. La llei d'arrendaments de 1964 va consolidar la pròrroga forçosa, contracte indefinit i rendes congelades. Es volia un país de propietaris, una classe mitjana amb l'estalvi lligat al totxo que donés estabilitat. I ho van aconseguir, però fent ruïnós ser arrendador. La lletra petita ens diu que al cens de 1960 gairebé la meitat dels habitatges eren de lloguer i el 2001 només l'11%. El Banc d'Espanya va dir que aquella llei va reduir l'oferta i va deteriorar els edificis. Va protegir els de dins a costa dels de fora. I tot i assemblar-se, hi ha una diferència que ara ho complica tot. Entre el 59 i el 73 van marxar de l'estat espanyol uns 2 milions de persones. Aquell país exportava demanda d'habitatge. Avui la importa. De fet, el saldo migratori supera les 600.000 persones anuals. Desconec si algú, entre insults i retrets quotidians, estan pensant en tot això.
6: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
27: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir, a Coloris, la roba de la bandera amb destresa era en Sabés. És a dir, que en Sabés. Avui acabem la setmana a Suècia. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec de 7 lletres. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec 7 lletres.
27: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu-Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu-Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
10: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
11: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
12: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
9: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
13: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Mai vaig pensar que tindria un Skoda.
14: I mira ara.
16: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
17: Skoda. Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
18: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
20: Tasses perfectament apilades. Mmm, cafè a punt i somriure d'orella a orella. Ja podem obrir...
21: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comercial de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
22: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
23: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
25: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra, elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
30: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
31: Ciutadans de Catalunya.
32: No us ho creureu. És més fàcil del que et pensa.
33: Sorpresa.
34: Així que som-hi. A practicar.
31: M'acompanyeu?
30: Pregunta, inspira't, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
35: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 10 minuts seran 2:15 del matí amb Laura Aznar, amb Marc Bataller, amb Jordi Cominal i amb Toni Bolaños, que el Toni es va movent amb una energia, i ara et deixo parlar, Toni. Per cert, que El País em diu que acaba de publicar també la data del 29 de novembre com a possible data d'eleccions anticipades, en aquest cas a les eleccions generals. Veurem si s'acaba confirmant, però que ho publiqui El País doncs és significatiu. Toni.
29: Bueno, dona, jo crec que dona un canvi de guió important al llarg del dia d'avui. De fet, jo ara, en això a la taula, no sé si Junts no canviarà de posició, i a lo millor també justifica que no tinguem cap portaveu del partit explicant la posició. Compte...
1: No tenim... L'explicació és perquè també s'està preparant per la compareixença que farà a les 11, que seguirem per cert en directe, i com que hi ha hagut canvis d'última hora, doncs també ha de preparar-se bé el text, però és veritat que Junts té més gent que podria posar-s'hi per donar explicacions. Sí, sí.
29: A veure, si algú tenia algun dubte de quina era la postura de Junts, la va donar ahir el president de Foment del Treball, el senyor Sánchez Llebre, al matí, quan va dir... el dilluns a la tarda, quan va dir que era una socialització encoberta de la propietat privada. Dius, bueno, ja està clar quina és la posició de la patronal, que representa els petits propietaris, però també els fons voltor, en la qual cosa parlem-ne. Per cert, parlant d'enquestes, Ricard, l'última enquesta de la Generalitat diu que més de la meitat del votant de Junts per Catalunya vol que regulin els preus, perquè no ho veuen clar, o sigui, perquè un 54 considera que són cars perquè la gent està fent negoci, i un 56% per als pisos turístics. Després anem a veure. El moviment de Junts i la convocatòria electoral col·loca el marc a l'escenari polític en el bloc de dreta i esquerra. Això li va molt bé al Partit Socialista. Li va bé a tota l'esquerra, Esquerra Republicana també, i fins i tot a sumar quan tingui un candidat, que aquest és el drama. Perquè aquí tenim que pensar que hi ha un trasbàs de 700.000 vots del PSOE cap a la dreta i un milió de vots que s'ha quedat de l'esquerra en general a casa, a la qual cosa compta. I deixa'm dir-li una cosa al meu amic, que admiro detenidament, que és el que més ha parlat, o sigui, els oients amb què és. A l'últim pla d'habitatge a Catalunya es va fer el 2009. Va canviar el govern, i tu ho saps bé, jo estava en un i tu en el següent, i aquest pla va acabar en un calaix. No s'ha fet cap més fins ara, que hi ha una crisi. I aquest decret solucionarà tot? No, però posa fre a moltes coses i sobretot dona tranquil·litat a moltíssima gent. Home, Junts el que té que decidir és si vol que els seus votants, que són llogaters o que tenen problemes a la hipoteca, quedin protegits, o volen protegir els que manen en el partit. Això, cadascú fa el que consideri. Li anirà bé a Junts? Com deies, ostres, no ho sé, Jordi, no ho sé. Perquè a Carles Puigdemont tornarà, que està molt bé que torni, ja era hora, però es trobarà en una Catalunya que no és la que ell va conèixer i en una situació que això li passarà factura. Jo estic convençudíssim que li passarà factura. El 91% dels catalans volen una regulació de lloguers. 91%, enquesta de la Generalitat de 2025.
1: Atenció, perquè estem...
29: Me queden 5 minuts encara,
1: Ja els repartirem. Tenim tota l'estona. Un moment. Paula Brujats, bon dia, com estàs?
0: Bon dia, com estem?
1: Has pogut parlar amb l'entorn de Pedro Sánchez i ja parlen de 29 de novembre com una data més que factible,
0: Sí, hi ha com a mínim dues fonts de l'entorn de Pedro Sánchez que confirmen que ara mateix el president del govern espanyol estudia aquesta possibilitat. Ho decidirà en funció del que passi aquest migdia al Congrés i com es precipiti tota la votació dels decrets, però l'entorn de Pedro Sánchez veu una opció, convocar eleccions el 29 de novembre, serien els 54 dies que hi hauria a partir de demà, o, si no fossin immediatament, podrien ser fins i tot el 6 de desembre. Què és el que diuen? Que creuen que el moment és més oportú que mai per tota la onada d'indignació al carrer pel tema de l'habitatge. També ens diuen algunes fonts que hi ha les eleccions als Estats Units el 3 de novembre i que, per tant, poden ser un baló d'oxigen també per Pedro Sánchez en tota aquesta onada reaccionària
1: i França,
0: internacional.
1: I
0: França, exacte, que ja sabeu que Pedro Sánchez és un escenari còmode.
1: Israel,
0: el que passa és que també et dic, Ricard, que el que diuen altres dirigents del Partit Socialista és que no ho veuen tan clar. Per què? Perquè una cosa és l'escenari que tens a dia d'avui i l'altra el que pots tenir d'aquí a 54 dies, tenint en compte també que hi ha moltes causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez i del PSOE als jutjats, i que també s'ha de mesurar bé per no precipitar unes eleccions que podrien suposar, segons totes les enquestes, si no canviem tot aquest escenari actual, al final de Pedro Sánchez. I alguns dins del Partit Socialista creuen que el millor seria esperar fins l'estiu, que és quan tocarien.
1: Per cert, que es votaran a mà alçada. Això per petició del PSOE i Sumar, els decrets d'avui es votaran a mà alçada. Tània.
2: Sí, és una votació pública per crida, és a dir, un a un, es diu el nom de la persona, de cada diputat, i el diputat s'ha d'alçar i dir sí, no o abstenció. És una fórmula que preveu el reglament, l'han demanat, ho han registrat ja.
1: Això ja és el politiqueig, això ja. Per, no?
2: Sí, això és el retractar. Que no sabeu que estan parlant des del PSOE, estan fent servir també des de Sumar aquest verb, que es retracti junts a PP i Vox, que voten en contra. A la pràctica, el que ens fa és que s'allargui tot plegat, perquè una votació amb un botó és de segons, una votació un per un heu de comptar, que és mitja hora més per cadascuna de les votacions. Hi ha dos decrets, per tant vol dir que el resultat final, aquest veredicte que ara mateix és que es tomben aquests dos decrets, el coneixerem una mica més tard. Recordar que és una votació que es va fer servir també amb l'amnistia, llavors ho va demanar el Partit Popular.
1: Doncs veurem quina és la fotografia avui del Congrés dels Diputats.
29: Això té un sentit,
1: Toni,
29: té un sentit electoral.
1: Si sí, clar, electoral sí, però això és politiqueig, no anem...
3: No,
29: a totes les circumscripcions, tots els que voten que no sortiran.
1: Sí, veurem unes fotografies maques. Laura, va.
4: Sí, jo estiro del que plantejava abans el Toni, perquè estic d'acord, és veritat, això que comentaves, és raro, que estiguem tan d'acord amb això.
1: Crec que el moment és aquest.
4: Sí, això és la cosa increïble. Feia molt de temps que no ens vèiem i el primer que ens hem dit és, ostres, feia molt de temps que no discutíem, perquè, clar, com que feia molt de temps que no ens vèiem, no, amb això estic d'acord en que realment, i així ho apuntem, apunta el CEO, així ho apunten diferents estudis de la Generalitat de Catalunya, una part important de l'electorat de Junts fins i tot valora millor les polítiques en relació a l'habitatge que fan altres partits polítics que són més intervencionistes en relació amb el lloguer, el topall, etc. Però vaig al tema aquest que esteu, bueno, que alguns heu argumentat de la protecció dels petits propietaris, perquè és que, o sigui, si aquest és el marc a partir del qual Junts diu que vota en contra d'aquests decrets, no té sentit si recollim el que diu el propi, els dos, fins i tot els dos decrets. El primer, en contra segurament del moviment per l'habitatge i en contra segurament del que proposaven alguns partits, el primer recull reduccions fiscals pels propietaris que rebaixin la renda respecte al lloguer anterior. És a dir, ja protegeix propietaris que no volen fer de l'especulació la seva forma de vida. I el segon que representaria un canvi estructural, el tema aquest d'allargar els contractes, és a dir, de prorrogar-los o renovar-los automàticament, el segon, en realitat, el que prevé és que el sistema estigui copsat per grans tenidors, per fons voltors. En realitat, el que diu és desincentivarem el fet de que vinguin fons voltors, aterrin aquí, buidin habitatges, comprin habitatges, els buidin i els venguin a un preu molt més alt. Vull dir que, en realitat, està pensat per protegir justament els llogaters i els petits propietaris. Per tant, si l'argument és que nosaltres som els que defensem i blindem els petits propietaris, no té connexió això amb el que expressen els dos decrets. Llavors, ni des d'aquesta argumentació té lògica el posicionament de Junts.
1: També és veritat que s'ha anat molt ràpid amb tot això, i per l'urgència, evidentment. Però aquí també hauríem de apel·lar a tots que això s'hagués pogut fer bé i fa temps.
4: Això per descomptat.
1: Sí, perquè, clar, al final també és normal que qualsevol partit vulgui marcar la seva posició. Perquè, clar, en un moment d'urgència...
4: Ja. Sí, però és un moment d'urgència que és més important. Marcar la teva posició o protegir les persones que estan en una situació d'extrema vulnerabilitat.
29: El paper de Junts avui presentant un document per tornar a discutir un decret avui... Home,
3: ja, això servirà per demostrar que Pedro Sánchez no té cap interès en que això vagi endavant.
29: No, al contrari, que no té cap interès, Jordi, és Junts per Catalunya, que està en altres històries.
3: Respecte a això, deixeu-me dir tres coses, sobretot el que heu dit.
29: Com que tres?
3: El primer és un tema de posicionament. És a dir, esteu parlant molt de l'electorat de Junts, i jo crec que l'electorat de Junts agraeix moltíssim que el seu partit es posicioni. I per altra banda, esteu assenyalant molt de dir és que Junts és representant de la PYME, és que Junts és representant del petit propietari. Sapigueu que això, per Junts,
29: dels fons voltor,
3: és fantàstic.
29: Dels fons voltor,
3: i que a Catalunya, s'assenyali a partits que defensen una part de la societat que no és la que a vosaltres us agrada, no és legítim. La democràcia consisteix en que cadascú defensa un estil de societat.
29: Per tant, en aquest sentit...
4: Aquests decrets defensaven els petits propietaris.
3: Ara vaig aquí. Hi ha un tema de model, i quan parlo de posicionament és aquest. És a dir, quan tu dius s'aturaran automàticament els desnonaments, vale? És a costa de que el propietari no cobris lloguers.
29: Jordi,
3: I tant. El decret no diu que l'administració ho paga, no ho diu en cap cas.
5: No ho diu.
3: El que diu el decret és que si algú no paga no se'l pot fer fora, però que això qui s'ho menja és el propietari. I aquest és una esmena a la totalitat de l'estat del benestar. Jo crec que estem d'acord en que l'escola s'ha de garantir via l'Estat, la salut s'ha de garantir via l'Estat. El que no pot ser és que ara els partits d'esquerra diguin que s'ha de protegir els llogaters, que jo hi estic d'acord, però qui ho ha d'assumir és que tingui un pis. Que això deixi d'assumir-ho l'Estat, que ho assumeixin els privats. Això és trencar l'estat del benestar. Però, i això és el que s'ha dient
29: no una mica... El decret, Jordi,
3: acabo la tercera cosa que us volia dir.
29: Una versió anterior.
3: Ahir la nit va haver-hi una entrevista deliciosa al Mescat a una diputada d'Esquerra Republicana, no me'n recordo del nom. Us la recomano tots que la veieu perquè veiem el nivell en el qual ens trobem. No? I hi havia un argument que jo crec que és molt interessant, que deia... Aquest decret no pot ser a la mida d'un sol partit. I un sol partit no pot imposar les seves tesis. I un sol partit ha de saber que la política és negociar. Clar, ara tots esteu pensant que ens referim a Junts. Jo crec que ens podríem... Això el mateix serveix per dir... Bueno, pues que Podemos cedeixi, que Podemos entengui...
5: Però és que ja hi ha uns quants
3: no
5: partits seguint la teva reflexió.
3: Etcètera. No.
5: Seguint la teva reflexió, que és un partit contra tots.
3: I encabat, si anem a eleccions, el que està fent Junts, jo crec que clarament és dir... Mireu la importància que té... que dongueu força als partits catalans, perquè amb 7 diputats sóc capaç de condicionar tota l'agenda espanyola. Hi ha des de l'amnistia fins a polítiques que marquen l'estat del benestar.
1: Ara us deixo parlar. Però abans, estem pendents avui, mentre està passant això a Madrid, del que està passant a Catalunya, del sud del país i la situació de pluges complicades. Saludem l'alcalde de Roquetes, Ivan García. Ivan, què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Quina és la situació ara mateix a Roquetes?
6: Bueno, una mica de desbordament. La nit ha sigut molt intensa. Tenim zones del municipi urbanes inundades. Tenim una xarxa de camins molt àmplia que està intransitable i ara comencem a mirar quins danys hi ha per a començar a activar maquinària pesant i poder restablir al màxim la normalitat. Però, com dic, ha sigut una nit molt complicada, molt complicada. Mm.
1: En el vostre cas teniu escoles, les heu tancat?
6: Sí, sí, a falta de que el govern prengués les decisions que li pertoquen, com a alcalde i jo i companys d'altres municipis, ahir la nit ja vam fer el decret de tancament de les escoles perquè era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho vam fer quan tocava.
1: Però vau fer el decret vosaltres?
6: Sí, sí, un decret d'alcaldia perquè des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia i es va tancar les dues escoles, la llar d'infants que tenim i també l'institut, que també de retruc afecta a tres municipis del Baix Ebre, però el

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Si et fa falta un televisor o una rentadora, o se t'ha avariat la nevera, fins i tot si vols renovar els mobles de la cuina, tenim bones notícies per tu. Perquè fins diumenge al Corte Inglés t'estalvies l'IVA en electrònica i electrodomèstics i molts més articles. A més, tens finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Estalvia't l'IVA en televisors, mòbils, ordinadors, so, frigorífics, rentadores, forns... També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany, i tot amb els tecnoavantatges que només et pot oferir El Corte Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos, també a la web i app i a Hipercor. Aprofita-ho i estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts articles més, amb finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Fins diumenge 4 d'octubre. Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I recorda't que t'esperem al nou club del gourmet del Corte Inglés Diagonal a la 5a planta. Vine a descobrir una nova proposta gastronòmica en un espai renovat que et sorprendrà. Ara a la 5a planta gaudeix del nou club del gourmet de la Diagonal. I això és tot per avui. Molt bon cap de setmana a tothom!
3: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
5: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
6: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Són les 9:37. Quin matí més animat que es viu també durant la publicitat. Eloi, com estan les pluges ara mateix? Doncs no estan.
9: Plou.
8: Sí, plou, suposo que sí que plou. Tenim l'Eloi? Diuen que sí, però no el sentim. Bé, doncs no tenim l'Eloi. Són les 9:38. De seguida ho actualitzarem. Laura Aznar.
10: No sé on ens havíem quedat, perdona.
8: Volies respondre al Jordi Cominal.
9: Jo també, si em deixeu després.
10: Pues que comenci el Marc, perquè ara mateix no, estàvem discutint a la publicitat. Ah, sí, no, ja me'n recordo.
8: Acabes de servir la paraula, eh?
10: Perdó.
8: Mira, espera, fem una cosa, anem a ordenar-ho. A veure, Eloi, hola, ara sí.
10: Perdó, m'havia oblidat.
8: Vinga, va. Com tenim les pluges?
11: Doncs mira, van avançant molt lentament cap al nord. Llavors, això és una bona notícia perquè alliberen una mica la precipitació a la zona de Montsià. No hi ha tanta intensitat de pluja, tot i que es preparen noves tempestes que puguin arribar en aquests sectors de les Terres de l'Ebre, i segueix plovent amb moltes ganes, fins i tot amb més ganes, al Baix Ebre, arriben les pluges a la Ribera d'Ebre, arriben les pluges al sud del Baix Camp, arriben també a la Terra Alta, per tant, tota aquesta massa de precipitació tan intensa que hem tingut aquest matí es va estenent. Pensa que fa una estona destacàvem...
12: Ui...
10: Ep.
11: Si us permet
8: recordar, però és que ara hi ha llocs del Baix Ebre. S'ha tallat. Què destacàvem?
11: Destacàvem pluges de més de 200 litres al Montsià. Ara al Baix Ebre també tenim pluges que arriben als 200 litres i que podrien continuar sumant, perquè els models meteorològics indiquen que avui, durant tot el dia, la precipitació quedarà estancada aquí al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i fins i tot també de cara al cap de setmana. No amb tanta intensitat, però durant el cap de setmana es podrien anar repetint aquestes precipitacions, potser una mica més irregulars, però que encara podrien acumular, per exemple, demà de 50 a 100 litres en alguns llocs de les Terres de l'Ebre.
8: Uh-huh. Estarem pendents, Eloi. Gràcies per la previsió. En cas, precaució fins a les dues, eh? Això és important. Són les 9
11: fins i... a les dues o més, eh?
8: O més.
11: Que es pot allargar.
8: Molt bé, doncs ho informarem. Gràcies. Són les 9:39. Tenim més declaracions. Per exemple, la diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, Edna Estrems.
13: Junts està defensant, en realitat, un percentatge molt petit dels catalans i catalanes que no arriba a l'1% de la població.

0: Sí, que té moltíssims pisos. Ens hauríem de preguntar per què ho fan. Però en tot cas, el Partit Socialista és corresponsable en gran part de que avui tinguem la situació que tenim dels problemes d'accés a l'habitatge.
1: Ens havia d'atendre també avui aquí, però hi ha hagut un lío, l'Artes TV3, en tot cas són declaracions a matins de TV3. Laura, ara sí.
2: No, només volia matisar una cosa que deia el Jordi abans perquè crec que no és real. És a dir, sobre el tema de les compensacions, el que establia el primer decret era que si no s'ofereix una alternativa habitacional, haurien de ser les comunitats autònomes les que assumissin el lloguer de les persones vulnerables, pagar-lo i després ho compensaria l'Estat. Però és que això és el mateix que deia el decret que Junts ja va tombar a l'inici d'aquest any, el mes de gener, que també preveia mesures compensatòries i Junts també ho va tombar. Per tant, aquest argument segons el qual és que què passa amb els pobres propietaris que se quedin sense cobrar les rendes de lloguer és fals, cau, de cau, no té sentit. Llavors, no pot ser aquest l'argument. Han d'haver-hi altres, segur, i estaria molt bé escoltar Junts per saber quins són els arguments. Però les mesures compensatòries existeixen.
3: Sí. És que necessito respondre, sí, ho sento, perquè, clar... Mira, vaig a un cas concret. A Catalunya ja hi ha algunes mesures compensatòries per part de l'administració pública, la Generalitat, no? Ens trobem que els llogaters, que sembla que estiguem aquí criminalitzant els llogaters, en la seva gran part paga.
2: Clar.
3: I fa tot el que pot perquè a casa seva es visqui amb la màxima dignitat i fan tots els esforços
2: del
3: món.
2: Acosta moltes vegades de no poder accedir a altres coses.
3: Com tothom. També els que tenim hipoteca ens estem de moltes coses. O sigui, com tothom. Això comencem a normalitzar determinats discursos. Llavors, estem amb el tema dels pocs que no paguen. Dels pocs que no paguen, que és un embolic. Llavors, un cas concret de... En alguns casos, els que no paguen són conflictius. Llavors, després d'anys cobrar lloguer, els llogaters aconsegueixen que la Generalitat faci fora el que no pagava i que, a més, la Generalitat assumeixi la rehabilitació del pis. Perquè, evidentment, aquest llogater, quan el fan fora, és una actitud normal destrossar la propietat.
2: No, és una actitud normal.
3: Deixa'm acabar. Llavors, la Generalitat diu, escolta, això, com que és un tema de protecció, jo he d'assumir la reparació. Molt bé. I li imposen al propietari un parquet d'una qualitat 10 vegades inferior al parquet que hi havia. I el propietari diu, escolta, el parquet era d'unes determinades característiques, i la Generalitat li diu, o aquest o res.
2: Sí, llavors s'està posicionant en contra d'aquest decret, perquè el parquet no és el que voldria.
3: Jo no parlo en nom de Junts, jo parlo...
4: S'esperen d'un cas puntual.
3: No, és que si vols em deixes tot el dematí, anem parlant. Jo el que dic és que el decret diu, i d'això ja ho trobarem.
4: No ben bé així.
3: I a mi em sembla molt bé. Clar, és que és un decret de l'Estat que diu, això ja ho pagaran les comunitats autònomes, molt bé. En quina partida pressupostària? Com es compensarà? Tot això no està previst. I el decret no explica com es pagarà. El que diu el decret és, propietari, no es pots fer fora, ja ho trobarem.
2: No,
3: em sembla...
2: No, això no és el que diu.
3: Mireu-vos el que diu.
4: Marc, sí, dues coses. Per tant, entenc, Jordi, que si ho digués, ho especifiqués una miqueta més, iria vot a favor? Bueno, hauríem de preguntar a la Míriam Nogueres.
3: Jo vull venir en qualitat de diputat,
4: però... Perdó. No s'ha de dir en la pregunta, perdoneu. Escolteu, recuperant el fil del que dèiem, i tornem, si vols, amb dades de l'IDESCAT. Un 35% dels llogaters estan en risc de pobresa. Un 11% dels petits propietaris, també. Per tant, aquí s'ha de defensar. Pregunto. Primera.
3: A tothom, no?
4: A tothom, evidentment, però en aquest cas hi ha una part que només defensa una part.
5: Els fons voltor no són petits propietaris.
4: No, està parlant de petits propietaris, eh?
5: Sí.
4: Dos, abans en Jordi em deia que no parlem de lobbies a Catalunya, que no n'hi ha...
3: No he dit això.
4: Potser no era la paraula encertada...
3: La PIMEC no és un lobby d'aquests...
4: No, potser no era la paraula encertada, diré doncs que Junts defensa la patronal. Fins aquí crec que hi podríem estar tots bastant d'acord en aquesta taula.
3: I això és dolent, d'entrada?
4: No. És legítim, simplement. És una exposició.
5: És una opció.
4: Tu pots defensar la patronal o pots defensar la gent del carrer. A partir d'aquí, tu mateix és legítim.
3: Quan dieu que d'entrada uns defensen la patronal, quan defensen la patronal, em sembla al·lucinant que us estranyi.
4: No.
5: Jordi, un segon.
4: Toni.
3: Com les acampades influeixen en les esquerres. És el mateix.
4: Un segon. Àrbitre, em dones...
1: Sí, estàs parlant. Està comprat a l'àrbitre.
4: No em deixen...
1: Sí, per Jordi Borda, que és el director de la ràdio.
4: Exacte. Hem de... Parlar amb Jordi Borda?
1: No, has de parlar. Endavant.
4: Torna a agafar el fil. És legítim, evidentment, per això és la política, i pots defensar uns i els altres. Simplement dic que avui s'està posant més en evidència. Dos, el segon decret, tan polèmic, d'aquesta pròrroga automàtica, mirem a Europa. Es fa a la majoria de països. Es fa a Itàlia, es fa a França, es fa a Portugal. Regne Unit ho acaba d'aprovar. A Itàlia, per exemple, diu, 4 més 4, és a dir, el lloguer són 4 anys i es pot prorrogar 4 anys més, i si no compleixes, hi ha una indemnització de 36 mesos. Aquí estàvem parlant de 12. I també mirant-se la lletra petita. Indemnització si el tornes a posar al parc de lloguer. És a dir, si tu vols recuperar el pis per tu o per la teva família, no hi ha indemnització.
3: Però i després, mirem el de Gran Bretanya, és molt interessant el que diu.
4: Sí, mira-te'l. Mira-te'l que s'acaba de provar ara mateix. Sí, i sí. També mira quan està la mitjana del preu a Gran Bretanya.
3: I diu, en això de la pròrroga automàtica, li diu, es pacta l'increment anual.
4: Aquí, a tot perdona, lloguer, diu, en cas un IPC en el qual tu pots pactar aquest increment anual.
3: A Gran Bretanya també diu, en cas d'un mes de no pagament, en cas d'un mes de no pagament, fora del pis.
4: Jo. Aquí també ho pots fer-ho.
3: I també pots també diu, i en sí, qualsevol no, moment tu pots vendre.
4: La llei,
3: no és cert, home.
4: Hi ha la llei
3: aquí,
4: de rendiment.
3: Hi ha gent que porta un any sense pagar.
4: Sí, però tu l'has denunciat. Una altra cosa és que la justícia vagi lenta.
1: Són tres quarts de deu. Hi ha un exmilitant de Junts, però de l'entorn potent, que fa una pregunta que diu... Diu, algú de la campada hauria votat Junts per donar suport als decrets? La resposta és, no.
6: No.
1: Diu, i algú dels votants de Junts hauria deixat de votar-los per això?
6: Pues bueno,
2: aquí tinc dubtes.
3: No tingueu ni una.
6: Mira, anem d'enquestes.
2: Doncs
6: avui
2: la gent que representa Junts,
6: país,
2: llavors, ojo, eh?
6: El País Pública també ha fet una enquesta.
3: No, són diferents del que penses tu. Clar.
2: No.
6: Però
2: és que jo crec que... Jo és el que deia al principi. Si tu aspires a governar, aspires a que la teva base electoral sigui molt diversa.
1: Ara tens...
2: I ampliar-la. El que vol dir que segurament hi ha moltíssima gent que té condicions molt diferents. També deus tenir llogaters en la teva base electoral.
6: Quan
3: tens unes expectatives de 50 diputats al Parlament, el que dius tu és ben cert. Quan tens unes expectatives de minvança electoral, tu intentes que el teu core estigui fidel a tu, i el que està emetent Junts és que defenso això.
4: No vol pujar Junts d'expectativa electoral? Pregunto.
3: Pot ser que no vulgui baixar?
6: Mira,
4: sempre has d'intentar pujar.
1: Un minut passa de 3 quarts de 10 del matí. Toni Bolaño.
6: A veure, al final tothom parlem en nom de, diem, el que volen els votants de Junts, el que volen en contra, o sigui, anem a les enquestes, que són les úniques dades més o menys raonables. Insisteixo, més del 50% dels votants de Junts volen control de preus. Mira, avui el País també publica una enquesta d'Espanya.
3: Una esmena només. Digue'm, quants votants de Junts es consideren de dretes? Bueno, què diu l'enquesta? Zero.
6: En aquests moments són de dretes. O sigui, però si els agrada o no els agrada...
3: Si agafes l'enquesta, et diran que zero són de dretes.
4: Aliança Catalana també diuen que no són de dretes.
3: No, doncs ja està, llavors aquest és el valor de l'enquesta.
6: L'enquesta que avui publica el País diu que el 55% dels votants de Vox volen baixar preus.
1: Sí.
6: El 65% dels votants... Del lloguer, perdó. El 65% dels votants del PP també. I això, que Junts no ho ha vist, en les dades que té aquí, sí que ho ha vist la senyora Ayuso, que direu, ostres, està dient barbaritats. Oh, és que està intentant sortir del debat de baixar preus o no baixar preus per dir que les acampades de Sol i les acampades d'arreu d'Espanya és una conspiració judeomarxista, poc menys orquestada des de Moncloa, que en fi, això ja a mi em fa riure, per mantenir el poder de l'esquerra a Espanya. Què està fent?
2: Hi ha analistes que també diuen això.
6: Treure...
2: Treure
6: a l'escenari polític en una altra història. No és dretes i esquerres, sinó és contra Sánchez, que és el discurs que han perdut. Per això el senyor Almeida també va corrents a intentar arreglar el cas de la Mari Carmen per evitar tenir aquest problema. Junts avui que ha aconseguit fer un escenari que a l'esquerra li va bé. Tindrà que reorganitzar-se, però pot mobilitzar el seu electorat. I a Junts això no li va bé, perquè serà una campanya molt dura i al final defensar segons quins interessos no els portaran en lloc. I per cert, compte que avui encara no hem matat a l'os,
3: Ja.
6: Compte que no hem matat a l'os. O sigui, en aquests moments a Madrid hi ha moltes veus que m'estan dient, perquè avui el telèfon no para, de que, bueno, a veure què passa, que potser
1: sí, perquè Pedro Sánchez mai fa allò previsible, també. No? Junts.
6: Estic parlant de Junts. Hi ha una extensió en un dels decrets, en l'altre està clar que seria votar en contra.
1: Som les 9:49, anem a sentir més veus, per exemple, el Partit Popular, que votarà en contra dels decrets. A aquesta hora podem saludar Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés. Nacho, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
1: I gràcies per acompanyar-nos. El Nacho és una veu sempre moderada, que sempre es bo sentir, tot i que en aquest cas el Partit Popular votarà que no en aquests dos decrets. Per què votaran en contra?
7: Doncs perquè considerem d'entrada que l'utilització que ha fet el govern d'una situació que en tot cas és una situació difícil, dramàtica, com és el cas de la senyora Mari Carmen, és certament una forma de fer política molt irresponsable i oportunista. Considerem que el que s'està fent amb els dos decrets, en definitiva, perjudicarà al conjunt dels llogaters, lluny de favorir-los, els acabarà perjudicant, perquè creiem que les mesures que s'estan adoptant el que faran és precisament augmentar els preus, fer pujar els preus, generar una pressió sobre el mercat de l'habitatge que no és el que necessita el nostre país. Considerem que hi ha coses que s'han de fer en l'àmbit del mercat de l'habitatge, però no són precisament aquestes mesures, que són mesures intervencionistes perjudicials per l'economia del país, i per tant aquesta forma de fer política és curtterminista i en definitiva no podem fer una altra cosa per responsabilitat d'Estat que votar en contra d'aquests decrets.
1: Deixem anar un moment cap al Congrés dels Diputats, Tània, perquè està parant en aquests moments la ministra Isabel Rodríguez.
8: S'està yendo després de la... Ai, acaba de marxar la ministra. Mira, just abans,
1: llàstima,
8: el que s'havia parat molt ràpidament perquè anava a preparar la intervenció, i el que ha demanat és una reflexió a Junts per Catalunya. Els hi deia que queda encara una hora perquè comenci el ple, i els exigia que s'ho repensin, que passin a l'abstenció i permetin que es votin els dos decrets. I atenció, perquè ha tornat a repetir aquesta frase que hem comentat del tuit de Pedro Sánchez. Diu: si no es vota, arribarà l'hora de la veritat per tothom, per tots els diputats i diputades. Per tant, una frase que ha insistit Isabel Rodríguez, recollint les paraules del president espanyol, i que doncs deixa aquí una flaire de possible avançament electoral en el pati del Congrés.
1: Doncs pressing Junts, de nou. Tothom està parlant de Junts, perquè és el protagonista d'avui. Falta una hora perquè comenci aquest Congrés dels Diputats. Ara, en l'ambient, per això, has vist algun diputat de Junts entrant?
8: Doncs de moment no hem vist a ningú de Junts per aquí, no. Sí que hi havia gent de Sumar. També ens han explicat que el diumenge es reunien tots els grups que estan conformant aquest espai a l'esquerra del Partit Socialista. Ens deien fons del partit que si hi ha un avançament electoral, ells estan preparats. Sabeu que encara no tenen el candidat o candidata, o almenys no l'han fet públic, però davant d'aquesta opció que sobrevola, el que diu Sumar és que per ells no serà, que ells poden estar preparats si s'avancen les eleccions. I també veiem alguns membres dels comuns, del Partit Socialista. Molts estan amb la tesi de que sí, de que creuen que el president podria avançar. D'altres, doncs, en desconfien, però tots el que ens diuen és que només ho sap el president i que, per tant, és una idea que està en el cap del president. Recordem que avui vindrà a votar, però no té agenda pública al matí. Si voleu, ara hi ha Alberto Ibáñez, també, de Sumar, que el podem sentir en directe.
9: Que aquí la gente diga si está a favor de que se desahucie de manera libre en este país a personas que llevan 70 años en sus casas. Que digan si están de acuerdo en que miles de personas, también catalanes y catalanas, mañana les suban el alquiler 300, 400 euros. Si les parece normal que fondos buitre compren edificios completos para echar a la gente y que vengan turistas. Y esto lo va a tener que decir Junts, pero también lo va a tener que decir el PP valenciano, Vox. Y efectivamente hoy nos jugamos muchísimo. Hoy lo importante es que no se tumba un gobierno. Hoy se tuman medidas que son imprescindibles para que la gente no se suicide por perder sus casas. Y cualquier otra respuesta no está haciendo la pregunta que quiere la calle.
8: Sumar está preparado para un avanzamiento electoral del 29 de novembre. ¿Estaría preparado Sumar para un avanzamiento electoral?
9: Bueno, yo creo que ahora el que cal fer es apretar a Junts, al Partit Popular i a Vox para que voten a favor de la gent. Y en tot cas, quan arribi ese moment, estic convençut que des de Compromís defensarem al País Valencià una candidatura ampla que vinguin els companys i companyes de la resta de les esquerres.
1: Doncs queda clar. Estàvem parlant, gràcies Tània, fins ara. Estàvem parlant amb Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Perdona, Nacho, que t'he interromput, però és que parlava la ministra i també volia saber si hi havia alguna última hora. No sé com ho llegeix també des del Partit Popular el fet que hi hagi aquesta pressió cap a Junts i que estiguem ara mateix en aquesta situació.
7: Doncs jo crec que la posició de Junts en molts aspectes de la vida pública, de la política del nostre país, és imprevisible, i jo crec que també Junts és víctima de les seves pròpies contradiccions. Al capdavall ha estat un soci principal del govern tots aquests anys, amb polítiques erràtiques, moltes vegades contràries als interessos dels electors potencials o els suposats electors del propi partit, i per tant és normal que hàgim arribat a aquest punt amb una pressió per un partit que ha tingut una manera de procedir certament contradictòria tots aquests anys.
1: Tot això, si el PSOE s'obrís a renegociar el contingut dels decrets en els propers dies, vostès s'hi seurien?
7: Bé, és que jo crec que la posició, la manera com ha plantejat tot el que té a veure amb aquests decrets i en la política, en definitiva, d'habitatge al PSOE, ha estat tan irresponsable, tan diguem-ne, amb una vocació de generar pàndols i d'assenyalar bons i dolents, com sempre, amb una aproximació moralista a la realitat del país, doncs jo crec que, evidentment, la situació no afavoreix un acord amb el Partit dels Socialistes i sembla bastant improbable l'escenari que plantejava Ricard.
1: A tot això, vostè considera que estem parlant d'uns decrets elaborats de manera oportunista, per tant?
7: Sens dubte. Jo crec que són decrets elaborats de manera oportunista i francament, jo com a diputat, l'altre dia llegia el preàmbul de la norma del decret llei i em semblava certament esperbarant el fet que en una norma que es publica al BOE apareguessin expressions com Mari Carmen és una senyora que ha sido víctima d'una política machista retrógrada que proviene d'una dictadura. Més enllà de les falsedats que hi pugui haver en aquesta frase, perquè si parlem d'una política que prové d'una dictadura, segurament la senyora Mari Carmen sigui més víctima d'una reforma de la llei de arrendaments urbanos de l'any 94 que no pas de la política de la dictadura franquista. I jo crec que no és raonable que al BOE, al Boletín Oficial de l'Estado, aparegui un text que és bàsicament sembla extret d'un pamflet de l'extrema esquerra. Per tant, jo crec que això no és raonable i em sembla certament preocupant la manera com s'ha plantejat tota aquesta qüestió per part del govern. En la voluntat d'aprofitar el drama d'una senyora per treure'n rèdit polític i desviar l'atenció de tots els assumptes, més controvertits que envolten el govern.
1: Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés. Gràcies per acompanyar-nos.
7: A vosaltres, com sempre.
1: Et deixo parlar, Toni, que anaves dient que no amb el cap. De fet, també ho has dit a l'antena. Hi ha un empresari important a Catalunya que em diu que legislar sobre l'impacte moral de les imatges de la Mari Carmen és una barbaritat i considera que quan la transició, després d'un atemptat terrorista, totes les forces d'esquerra demanaven que el govern no legislessin sota aquest impacte emocional, doncs ara també s'hauria de fer per tranquil·litzar la situació. Toni.
6: Ja, també segurament aquest empresari defensa el mercat lliure i una mica depredador. Vale, em sembla perfecte.
3: El mercat lliure està bé, no?
6: Sí. A veure,
3: o què?
6: Bueno, però el mercat és lliure relativament, perquè quan és lliure
3: la
6: llibertat acaba en llibertinatge, no anem bé. Però deixa'm que contesti al Nacho, que em sap greu que digui aquestes barbaritats. La senyora aquesta, la Mari Carmen, igual que els meus pares, van jugar un pis de renda indefinida i el va jugar el meu pare, igual que el pare de la Mari Carmen, perquè en aquell moment les dones no podien llogar un pis ni podien tenir un compte corrent. O sigui, anem a situar-nos. Llavors, si haguessin jugat la parella al pis, no hi hauria cap subrogació i no se li havia tingut que aplicar la llei. Que el jutge el que ha fet és aplicar la llei, perquè ja era una tercera. Però bueno, ara que el Partit Popular defensi la dictadura, ja és l'últim que em faltava. Però per això ja està Vox.
1: Jordi.
3: Jo crec que sobre casos concrets, tal com dèieu que per la tertúlia no és el millor, i puc estar-hi d'acord, molt menys per legislar. I en aquest sentit sí que jo crec que, i estic a anys llum del Nacho Martín Blanco, i va quedar palès el dia que vam coincidir aquí a l'estudi, no? El que ens està dient és una cosa que en part sí que té un punt de raó, no? Que és l'emocionalitat que envolta aquest debat és gairebé irrespirable. Converteix qualsevol esmena tècnica o qualsevol canvi d'opinió política al mainstream emocional en ser mala persona, que és el que deia ahir, per exemple, la diputada d'Esquerra Republicana. Són males persones. No són males persones. Veuen el món diferent que tu.
4: La política són emocions, també.
3: Evidentment. Però per això hi ha dues cambres, per això hi ha determinats procediments en el qual de l'emoció es passa a la proposta tècnica. O el que deia avui la directora del periòdico, del relat es passa al BOE. I, per tant, sí que és veritat... Això que diu aquest noi de Podemos que ara parlava, o de Compromís, que a vegades també cal veure on hem anat a parar amb el País Valencià en determinats posicionaments, tot serà culpa d'aquest, tot serà culpa d'això, passarà això, passarà l'altre. Escolta, ningú vol que passi això. Però no serà pel vot avui del decret. És perquè fa 12 anys que qui governa no ha canviat res perquè això no passi. I això ens ho hem de poder dir. Que cal un acord transversal per temes d'habitatge? Cal. Que aquí no han d'haver aquests apriorismes ideològics, per tant, tothom pugui cedir una mica i s'arribin a mesures de protecció? Sí. Però no serà culpa de que avui no s'aprovi un decret. Serà culpa que durant 12 anys cap govern d'esquerres, ni a Madrid, ni a Espanya, ni a Catalunya, ni a Barcelona, ni a Catalunya,
2: no
3: ha fet res...
2: Que d'esquerres en els últims anys a Catalunya?
3: Els últims 8 anys a Madrid?
2: A Madrid.
3: Podemos i PSOE. A Barcelona, a PSOE i Comuns, sí?
2: Sí.
3: I ara a Catalunya... I ara a Catalunya...
2: Hi ha hagut alternança en el govern.
3: Últims anys, govern d'esquerra en solitari i ara Partit dels Socialistes.
2: I primer de Junts, no, i després d'esquerra en Junts.
3: Si voleu, anem 80 anys enrere, però els últims 10 anys, a tot arreu, han manat les esquerres, que avui surten a dir que si Junts no vota una cosa, s'ensorra el món. Nois, que heu estat fotent 14 anys manant. És que, clar, jo crec que hem de ser honestos. I hi ha una cosa més... Aquest decret gestiona els lloguers que ja existeixen. No genera ni una plaça més de lloguer nou, que és el problema real. És més, crea un càsting de selecció de llogaters que perjudica moltíssim a la gent més necessitada. I l'elefant de l'habitació és que, segons els estudis del Banc d'Espanya, diu que a Espanya fan falta 1 milió d'habitatges. Deixeu-vos estar de decrets i de Mari Carmen. On són aquest milió d'habitatges? Què s'està canviant per construir-los? Res.
1: Un moment, perquè tenim més veus. Gerardo Pisarello és portaveu dels Comuns. Senyor Pisarello, què tal? Bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia.
1: Abans de res, no sé si vostè sap res del possible avançament electoral, perquè acabem de conèixer fa pocs minuts, ho ha dit en aquest cas la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, que ha tingut una conversa important amb Pedro Sánchez i que es vol mantenir amb absoluta discreció. Ho ha dit a la cadena SER, ara ho escoltarem. No sé si sap detall, entenc que si es vol mantenir discreció, vostè també s'hi mantindrà, eh? Però si ens pot fer una fotografia d'en quin moment polític s'està vivint ara mateix des del govern espanyol.
10: Bueno, l'únic que puc dir és que davant l'anunci impresentable del PP, de Vox i ara de Junts, de que deixaran caure aquest habitatge que no només portaria més Mari Carmen, més Olga d'Hospitalet, més tantíssima gent de casa nostra, nosaltres estem disposats pel que calgui. Jo crec que per prendre nota d'això, ja s'han convocat mobilitzacions davant la seu de Junts, la gent no és idiota, la gent sap quan s'estan fent servir excuses que no corresponen. Escoltava ara un dels intervinents parlant de les polítiques de les esquerres. Jo vull recordar les polítiques de Convergència i Unió quan va fer el pacte del Majestic amb el Partit Popular, seguint les polítiques d'habitatge d'Aznar, seguint les polítiques d'habitatge de Rajoy, plantejant retallades en matèria d'habitatge públic.
1: Sí, deia el Jordi Cominal l'any 96, això va ser.
10: Sí, exacte. A l'any 96, però després també quan va arribar el govern Rajoy, aprovant també les retallades que va plantejar el govern Rajoy. O sigui, ja coneixem quines són les respostes de la dreta, el que passa és que jo no m'esperava això. Jo no m'esperava que el president Puigdemont pugui tornar després de l'exili i que el posicionament polític de Junts fos un posicionament en aquests termes, que ja dic, va en contra de milers i milers de catalans i catalanes, molts d'ells segurament fills també i filles de Junts, i per tant és incomprensible, i ho hauran d'explicar molt, molt clarament, perquè crec que la indignació al carrer és molt gran en aquest moment.
1: Mira, Isabel Díaz Ayuso acaba de fer un tuit que diu o comunisme o llibertat. Diu aquesta és la batalla que es lliura ara mateix a Espanya.
2: Tota l'estona, vull dir, sí. No és la primera vegada que fa aquest
1: missatge. Va d'això, senyor Pisarello?
10: Bueno, va de serveis públics, va d'habitatge digne, va de treball digne, o de privilegis o de fons voltors governant a les nostres ciutats. Va d'això, de democràcia o oligarquia. Els fons voltors, aquests fons estrangers que estan saquejant la nostra ciutat, no representen a ningú. No es presenten a eleccions, però volen manar cada dia. L'alternativa a això, com en qualsevol democràcia avançada, és protegir els serveis públics, protegir els drets socials, fer complir l'article 47 de la Constitució, que mandata els poders públics a impedir l'especulació, i és garantir un habitatge digne. Les propostes que estan sobre la taula no són propostes que vinguin de països estranys o de països comunistes. Són propostes que ja existeixen a Anglaterra, que existeixen a França, que existeixen a Alemanya, que són de sentit comú en els països més avançats d'Europa. Per tant, no fem trampes, perquè això no és o polítiques de països comunistes o llibertat. Això és els privilegis d'un poc que manin les oligarquies rendistes o que reconeguin el dret de la ciutadania i que la democràcia si no és democràcia social, si no és democràcia econòmica, només serveix a molt poca gent.
1: Deixem preguntar-li per una qüestió més tècnica, potser no em vol parlar i ho entendria perquè el moment és urgent i estem parlant d'una cosa que preocupa molt a la gent. Però és d'un punt de vista més orgànic, el seu espai del partit, diguéssim. Si anéssim a unes eleccions, ara mateix el lideratge està qüestionat o està per definir. En aquest sentit, vostè per quin lideratge aposta, si té algun nom clar?
10: Bueno, jo pel que pot, jo sempre he sigut un front amplista, és a dir, davant l'emergència d'unes ultradretes que tenen darrere precisament els grans fons d'inversió, les grans patronals rentistes, jo crec que les esquerres han d'anar el més unides possibles. Avui ha costat moltíssim, moltíssim, portar el Partit Socialista a la posició que defensarà avui. Ho podria haver fet la setmana passada, ho podria haver fet fa dues setmanes, perquè portaven mesos insistint. I finalment els hem obligat amb un decrets que són de mínims, com dient, i que, en la nostra opinió, haurien d'anar molt més enllà. Crec que totes les esquerres realment republicanes hem fet la nostra feina, des del grup parlamentari de Sumar, fins a Esquerra Republicana, EH Bildu, el BNG, Podemos... Aquest és el front ampli que jo m'imagino en un sentit, diguem-ne, extès de la paraula. Aquestes són les esquerres que hem de buscar la manera d'entendre'ns, amb aliances electorals o no, per oferir-li a la ciutadania una proposta valenta que no dubti en defensar els seus drets davant, com deia abans, d'uns grups econòmics molt minoritaris que només estan pensant en fer-se milionari. Aquest és el treball que nosaltres hem de fer i que jo continuaré fent a Barcelona o en calgui.
1: Un front ampli on hi hagi també Esquerra, Compromís i el BNG.
10: Bueno, on ens entenguem totes aquestes forces a les que denomino forces d'esquerra republicanes i amb vocació transformadora. Amb totes aquestes forces hem de parlar. Jo estic encantat de parlar amb el Gabriel Rufián, estic encantat de parlar amb Òscar Matute, evidentment amb la gent de Compromís, amb la gent de la XAC, que ja estan al nostre grup parlamentari, amb Irene Montero, amb qui sigui. Amb totes aquestes forces hem de poder compartir un programa de mínims que ara haurà de tenir l'habitatge com a centre, perquè són totes aquestes forces polítiques molt diverses les que estem donant suport a aquests decrets, ens haurem de posar d'acord per plantejar-li a la ciutadania. O és això, o són els grans rentistes. O és això, o són els grans especuladors i els partits polítics que en fan de portaveus els que acabaran manant.
1: Gerardo Pistarello, gràcies per acompanyar-nos. Porteu dels comuns. Fins ara, que vagi bé.
10: Moltes gràcies, bon dia.
1: Fins ara, perquè a partir de les 11, d'aquí a menys d'una hora, començarà el Congrés dels Diputats. Aquest debat, ara mateix, als passadissos del Congrés, Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Defender el interés general, que almenys se abstengan. Que almenys se abstengan para que estos decretos leyes, sigan adelante, sigan activos y sigan impidiendo desahucios y también haciendo que se pueda acceder a vivienda acorde a un precio que sea razonable para que las familias lo puedan responder a ello, ¿no? Y el resto de las preguntas, que si esto aboca a qué. Miren, yo no estoy con cábalas de qué es lo que debemos hacer si hoy esto no se convalida. No me cabe en la cabeza, lo digo con sinceridad, que se ponga cuestiones de interés partidista o estrategia contra una decisión que hoy clama el pueblo español. Y creo que lo hacen también los votantes de Vox, de Junts y de Partido Popular, que muchos de ellos tienen muchísimas dificultades para poder acceder a la vivienda. Le votan a esos partidos por cuestiones diversas, ideológicas, pero están también con la mayoría social ante un derecho como es el de la vivienda. Por eso no me cabe en la cabeza que hoy se vaya a tumbar este Real Decreto Ley para que vayamos a qué. No, hoy no debe caer este Real Decreto Ley y por tanto termino pidiéndole a quienes no lo quieran apoyar que al menos se abstengan.
12: ¿Está preparado el gobierno para un adelanto electoral?
8: Marxa el ministre després d'aquesta valoració. No va cridar l'abstenció com feia ja la ministra d'Habitatge Isabel Rodríguez fa uns minuts aquí al pati.
1: Doncs pressing junts de nou al Congrés dels Diputats, com ho estem veient, i tant, i hem de dir també que feia temps que no vivíem un moment també tens, no, perquè tens l'hem viscut, el Congrés dels Diputats, però decisiu, no? Determinant. Sembla que estem en unes hores bastant claus per entendre el futur del que serà aquesta legislatura.
8: La veritat que respira un ambient diferent fins i tot a la manera de treballar els periodistes que ens tenen molt acotats avui. Ja no es pot entrar per la porta habitual perquè la manifestació s'acostarà, recordem-ho, aquí a les portes del Congrés dels Diputats, i sí que hi ha un ambient que està cosa més. Dos decrets que en algun moment la Moncloa va pensar que els tenia aprovats, sobretot el primer, el segon sempre l'ha donat per perdut. Sánchez parlava raonablement optimista. Fons del ministeri ens han explicat tot el que havien treballat en el 90%. Està incorporant el decret.
1: Estem tenint moltes dificultats, Tània, per sentir-te. Si pots quedar quieta o posar-te en un lloc amb cobertura, ho tornem a intentar. A veure si se sent. A veure. Ara sí. No. Doncs si de cas busca cobertura i ara seguim parlant, ens ho expliques. Com dèiem, les últimes declaracions per això, que estan tenint molt de ressò, són aquestes.
13: Esa misión le corresponde al presidente del gobierno, he conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta cuestión.
1: ¿Le ha pedido su opinión acerca de ese adelanto?
13: No voy a desvelar ninguna conversación. Como saben, estamos hablando todos, pero no debo ni puedo hacerlo.
1: És la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, perdoneu, parlant en aquest cas a la cadena SER amb Aymar Pretos. Són les 10:10, deixeu-me 2 minuts, ara ho comentem.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
16: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bases a caprabo.com.
17: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
18: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Aquest supercap de setmana batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. En format estalvi, 1 quilo de llonces de porc a 5,49. T'estalvies un 11%. I 500 grams de mental ratllat a 3,69. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
20: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
21: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
20: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
21: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
22: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics Essència Única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 2 minuts, serà 10:15. Estem pendents del que està a punt de passar al Congrés dels Diputats a partir de les 11, amb una promoció especial que farem a Catalunya Ràdio per seguir-ho, en un debat també especial. També ens acompanyarà, per cert, Jaime Palomera, d'aquí a pocs minuts, codirector d'Hidra, i també amb nosaltres Chantal Moll Llealba, que és professora de Dret Civil de la UEB. Però també estem pendents del temps. Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. Seguim amb l'atenció a les pluges, com van evolucionant. Tenim tota aquesta franja. Hi ha un gran sistema convectiu, sobretot al Mediterrani, Golf de València, arriba a les Balears, i la part més activa la tenim aquí, a la meitat sud de Catalunya, on està deixant totes aquestes precipitacions que hem anat veient, i lentament, molt lentament, va avançant cap al nord. És a dir, les pluges més fortes ara mateix ja no les tindrem tan situades al Montsià, sinó entre el Baix Ebre, Ribera d'Ebre i el Baix Camp. I a més hi ha noves tempestes que estan formant sobre el mar que en pròximes hores podrien afectar tot aquest tram d'això, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona ja en aquests moments. I llavors les acumulacions no paren de sumar. Abans dèiem més de 200 litres a diferents llocs del Montsià, fins a 225 a Mas de Barberans, però al Baix Ebre ja arriben els 220 litres per metre quadrat també a l'Ametlla de Mar i 210 litres a la zona del Perelló. Acumulacions extraordinàries, sense cap mena de dubte, i en previsió que això continuï. Els models que van sortint aquest matí, ja pràcticament han sortit tots, n'hi ha molts que diuen que això podria allargar-se durant pràcticament tot el dia.
1: Llavors, aquest és el canvi, diguéssim, de la previsió que fèiem a primera hora del matí amb ara, no? Que això es podria allargar molt més.
24: Sí, sí, sí, sí. També hi ha un cert dubte, perquè no tots els models ho marquen, això, però sí que veiem una possibilitat alta que això es mantingui una part de la tarda important, fins a mitja tarda, com a mínim, que les precipitacions es mantinguin això. Entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, és possible que s'acumulin això, 50-100 litres més encara amb el que queda de dia. Així que cal extremar les precaucions. I, a més, tenir en compte també que les pluges no s'acaben aquí. És a dir, el cap de setmana es manté la inestabilitat, es mantindran les tempestes fortes sobre el mar, algunes poden arribar al litoral i prelitoral, amb més probabilitat aquestes tempestes es repetiran a les Terres de l'Ebre. Demà dissabte els models ens estan marcant acumulacions per sobre els 50 litres, potser en alguns llocs 100 de les Terres de l'Ebre una altra vegada. I diumenge, si fa no fa, el mateix. Segurament amb menys tempestes, molt més irregulars. Després també les tardes, tant de dissabte com de diumenge, n'apareixeran a l'interior. Per tant, és que cal seguir-ho. I a més el terreny està moll i els barrancs poden créixer en qualsevol moment i molt ràpid.
1: Doncs anem informant. Gràcies, Eloi. Fins ara.
24: Fins ara.
1: Ara sí, Tània Tàpia, bon dia de nou des del Congrés.
0: Què tal? Mira, me n'he anat a la cabina per assegurar, perquè avui és un dia una mica de bojos aquí al pati del Congrés, eh?
1: Clar, perquè ens hem d'imaginar que és un dia de corredisses o és un dia més aviat de tensió, de cares una mica més sense expressió, diguéssim.
0: És un dia en el que es nota que no només hi ha una votació. Això des de primera hora, eh? Perquè hi ha moltíssima tensió, també afegida a les manifestacions que hi haurà a la porta. Ja no es pot entrar per l'entrada habitual del Congrés. I penseu que hi ha també molta policia avui, fins i tot posant-se molt tiquismiquis amb la feina que fem els periodistes, eh? Que normalment podem moure'ns en tota llibertat en el pati. Avui no està sent així. I és el que us dèiem, i és que la crida ara mateix a la Moncloa és que Junts s'abstingui. Saben que el Partit Popular i Junts i Vox, perdoneu, no es mouran. Ho ha tornat a fer, ho han sentit en directe a l'antena de Catalunya Ràdio, Àngel Víctor Torres. I Fons d'Habitatge, el que ens diuen és que no tenen motius per oposar-se, perquè la proposta que han estat treballant durant dies, recordeu que els hi van entregar el 3 de setembre en mà Junts al govern, doncs diuen que el 90% està incorporat en el Reial Decret. 23 de les 26 pàgines que va donar en un primer moment Junts estan aquí, per tant no entenen el per què avui han anunciat aquest vot en negatiu. Un altre element, sabem que Pedro Sánchez, us havíem explicat, no té agenda i que venia a votar. Doncs vindrà abans, serà sobre les 12 aquí al Congrés dels Diputats, per tant, molt abans d'aquesta votació. Recordem que es farà un a un. Els diputats s'han deixat cau, ha demanat PSOE i Sumar, i dir si voten a favor o en contra, s'abstenen en aquests dos decrets. I sobre aquest possible avançament electoral que us estem explicant també durant tot el matí, doncs bé, algunes fonts del Partit Socialista diuen que l'escenari ideal per convocar eleccions sembla que s'està produint, però demanen calma, perquè es pregunten, i si Junts s'acaba abstenint, i si Junts acaba doncs fent cas d'aquesta crida que li estan fent des de la Moncloa. El que els diuen també des de Sumar és que estan preparats, hi ha avançament electoral, ells diumenge es reuneixen amb totes les forces que conflueixen a l'esquerra del PSOE i podrien fins i tot accelerar el seu propi calendari per dir ja qui és el candidat o candidata.
1: Però ara això no està en marxa, és a dir, Junts, en veritat que no estan dient res, diguéssim.
0: No els hem vist.
1: Però en principi no es contempla, no?
0: No, però hi ha temps. Són fins a les 11 del matí que comença el ple. Penseu que la votació se n'anirà més enllà de les dues. Confia la Moncloa, doncs, que aquest és el moment. Avui serà un dia d'anar canviant els escenaris pràcticament minut a minut. L'escenari d'ara és que la Moncloa està en que Junts s'ha d'abstenir, que Junts ha d'entrar doncs, en raó. Ells, recordem-ho, no pensen retirar els decrets. Han preguntat també Habitatge si tenen ja aquest nou text que diu Junts que ha entregat. Ens deien que no els hi constava. I, per tant, l'escenari d'ara és la Moncloa pressionant a Junts per Catalunya perquè s'abstengui. Tothom, però, ja parla, fins i tot Podem, també hem preguntat què els hi sembla doncs ara tenir eleccions, ens diuen doncs bé, que és una bona perxa, contesten en castellà, és a dir, és veritat que Podem té un moment dolç de mobilització als carrers i avui votarà que sí en aquest decret d'habitatge, per tant tothom s'està posicionant, però com diem és un matí d'anar canviant relats, d'anar canviant escenaris i tenim-ho clar, la prerrogativa, és a dir, l'oportunitat o qui pot convocar eleccions, millor dit, perquè ens entenguem, és només Pedro Sánchez.
1: Aquí hem de veure també què és el que fa Pedro Sánchez. És veritat que fins ara ha tingut un equilibri. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Una mica difícil, no? Perquè ha hagut d'equilibrar entre el que és Podem i Junts per anar sobrevivint, diguéssim, en aquest mandat.
4: De fet, això que deien fons d'habitatge i que mencionava la Tània, que 23 de les 26 propostes de Junts estaven recollides al decret, Junts ho reconeix, no amb aquesta precisió estadística, però sí que diu la majoria de les propostes que nosaltres vam posar sobre la taula estan al decret. De fet, divendres passat, fons de Junts ens deien que veien a prop l'acord. Què ha passat? Que a l'incloure les propostes de Podem han passat dues coses. Un, que hi ha apostes de Junts que queden desdibuixades i diluïdes. Dos, que no hi veuen tant aquesta protecció al petit propietari com assenyalaven al principi. I la tercera, que també deien que això que dibuixava un text tan ambigu que al final els jutges podien fer una mica el que volguessin a l'hora d'atacar els fons voltors o a l'hora de defensar els petits propietaris, que era el seu objectiu. I per això Junts, en principi, votarà que no al decret. Insistim també en una cosa. És un decret que, recordem, que es vota tal qual. No hi ha negociacions a última hora per una transacció, per afegir una paraula a una altra, perquè el decret que surt del govern espanyol és el que es vota avui al Congrés. Altra cosa és que Pedro Sánchez optés per l'aposta que ha fet Junts, el retirés i en negociessin un de nou per aprovar el Consell de Ministres dimarts que ve.
1: Doncs tot esperant el que acabi passant avui al Congrés dels Diputats. Jo crec que avui també, Marc, fins a l'últim minut no sabrem ben bé què és el que acaba passant, perquè pot ser que hi hagi una abstenció de diputats de Junts.
5: Sí, és el que deies abans, no? El directe de la ràdio, que feia temps que no es vivia realment què podia passar en el Congrés espanyol, perquè ara també sembla, no sé, si al final s'abstenen o no. Jo crec que mantindran la posició, perquè ells han anunciat que presentaran un tercer decret, i a partir d'aquí les paraules misterioses, si em permets l'expressió de la vicepresidenta, dient, he parlat amb Pedro Sánchez i no us puc dir què hem dit, doncs podrien obrir aquesta porta a...
3: Però el tema de les eleccions. Sabem que a Pedro Sánchez li importa un bledo el que pensi la seva vicepresidenta.
5: Sí, està intentant
3: moure la cua.
1: Com alguns dirigents polítics expliquen que el seu nom comença per jo.
5: Sí, bueno, és veritat. Sí.
1: Jo no puc parlar en propietat perquè tampoc hi tinc tant coneixement, però es veu que sí, que és un element important del nom, es veu.
5: Sí, em permets una anècdota, si vols, en aquest sentit?
1: Sí.
5: Sí, del jo?
1: Sí.
5: Quan hi havia la mesa de negociació, més d'un i dos i tres consellers de la Generalitat reafirmaven aquest jo.
1: Veus?
5: Dins de la mesa. Doncs, i no dels consellers, sinó de la senyora Yolanda.
1: Em costava diferents formacions, inclús internes, per això destacava.
5: Si em permets, contem el tema de l'habitatge d'eleccions?
1: Sí.
5: Sí?
1: Deixa'm posar sobre la taula un element només, perquè l'hem sentit així molt de passada. Bustinduy assegurava i deia, parlava bàsicament que si anem a eleccions hauria de ser com una mena de referèndum, deia, del dret de l'habitatge.
2: Per això...
5: Ja, no.
1: Però, sí, sí. És veritat que és la cruïlla, però ho està portant al terreny directe que el qual Pedro Sánchez, diguéssim, que es parli d'habitatge.
5: Que es parli d'habitatge i que es parli d'aquesta dicotomia que abans dèiem dretes i esquerres. En Jordi parlava de lo malament que ho han fet les esquerres aquests últims anys, les dretes també. Per tant, aquí ho ha fet malament tothom. Jordi,
3: deixa'm que et doni... Deixa'm donar-te dues dades.
5: Un segon.
3: Bueno, acabo això i et torno la paraula. Perquè m'he sentit interpel·lat pel senyor Pisarello com si jo estigués... És a dir, jo vaig fer política i amb Convergència. Jo tot el de Junts, jo que estic aquí opinant, vull dir, no d'això. Però com que...
5: Tampoc ho diu fer molt bé, la gent de Convergència, tal com estem ara.
3: Ara en parlarem. Com que s'ha remuntat l'any 96, i al final sí que m'he sentit una mica interpel·lat per Convergència, parlaré de dues dades del que va fer Xavier Trias en matèria d'habitatge a Barcelona durant 4 anys.
1: El que he dit així és, quan estaves dient això, et volia dir que així és que tu estàs aquí no en representació de res.
3: Clar, no, em sento molt tranquil en aquest sentit. Em sento molt tranquil. Però escolta, també és veritat que ideològicament m'identifico amb uns partits i no amb uns altres. Per tant, no hi ha cap mena de problema. No per les sigles, sinó pel que defensen, no? Xavier Trias, preu mitjà mensual, 734. Va reduir un 2,4% el preu mitjà mensual d'un pis de lloguer a Barcelona. Final de mandat, any 23, que són les últimes dades que hi ha, 1.136, un increment del 40% del preu de lloguer a Barcelona. Habitatges protegits acabats. Mitjana anual. Xavier Trias, 475. Actuals, 412. Època Colau, 334. Dades de l'Incasol i de l'Institut Metròpoli. Per tant, sí que es van fer coses. És a dir, baixar el preu mig del lloguer o que s'hagi gairebé augmentat un 50%, home, sí que hi ha diferència.
5: Ja, Jordi, però
3: sí,
5: mira,
3: hi ha diferència.
5: Jo t'explico, mira. Si baixés un extraterrestre, veies aquestes dades, només parlant de Barcelona, diria, potser tens raó, però és que això està passant a tot arreu, aquest increment. Per tant, no és que Barcelona sigui una illa que s'hagi fet supermalament, està passant a tot arreu.
3: Expulsa, clar.
5: No, però a tot arreu. Clar. És a dir, aquest increment no només s'ha produït a la ciutat, és a dir, no és només tot atribuïble a cúpula de les esquerres o cúpula de Colau, és un problema generalitzat. Per tant, no és que Trias ho fes molt bé i la Colau ho fes molt malament, és un problema generalitzat
3: i de totes les societats.
1: Sí, però un moment, un moment. Sí, una... També amb això, és que Ada Colau va presentar-se dient que ens arreglaria el tema de l'habitatge.
2: Aquest és l'error estratègic. Això és un error. És que, clar, però perquè Colau sabia, i si no ho sabia, el temps ho ha demostrat, Colau sabia que no és competència i que no només un ajuntament pot resoldre aquesta qüestió.
6: No pots fer res.
2: En les ciutats globalitzades interseccionen molts factors que expliquen el per què es dispara el preu de l'habitatge, perquè, com deies tu, Marc, no passa només a Barcelona, passa en moltes de les grans ciutats que, a més a més, són molt estan molt turistificades. I en això, Xavier Trias té una responsabilitat molt gran en el tema de donar, posar una barra lliure en el sector turístic massiu en els temps en què va estar governant.
6: I espera sempre amb l'aeroport, com vol alguns partits polítics.
2: En els temps en què va estar governant, que això és un factor que intersecciona de manera directa en l'augment del preu de l'habitatge i no va ser fins que justament va arribar Ada Colau que es va aprovar un PEUAT que posava fre a la barra lliure en el turisme. I el que vol dir que...
6: La situació era diferent, Jordi, el context era molt diferent.
2: Xavier Trias també va fer, va impulsar mesures i tenia una orientació del govern que és corresponsable de la situació actual que hi ha a ciutats com Barcelona perquè el preu de l'habitatge també creix de manera absolutament relacionada amb l'augment del turisme. I Xavier Trias va ser un dels artífacs, no artífacs, un dels impulsors d'aquest model de barra lliure en el turisme massiu. Per tant, aquí jo crec que les polítiques errònies i erràtiques en relació amb la matèria d'habitatge ho han fet tots els governs que han governat en la ciutat de Barcelona.
1: Són les 10...
3: Però les dades són les que són.
1: Un moment.
3: Les dades diuen el que diuen.
1: Parlau de la patronal. Parlau de la patronal. Doncs bé, puc parlar amb la patronal, amb Foment, i ens diuen que el govern espanyol està fent a aquesta hora moltes trucades per aconseguir que giri el vot de Junts. Està trucant a molts agents socials, molts agents econòmics catalans, perquè convencin a Junts que ha de votar que sí o abstenir-se en el decret. Altra cosa és que alguns d'aquests agents celebrin que Junts es mantingui en el no.
6: És la qüestió, que sobre la patronal ja ho veu bé.
1: Que ens fan arribar des de la patronal.
3: Jo abans has fet un comentari que m'ha portat a l'època de polític, diguéssim, que m'has dit pressing Junts, jo vaig obrir el pressing Ciu, i si em permeteu, com que hem anat enrere, només explico una anècdota, va ser el 2010, no sé si us sona un concepte que eren les retallades.
2: Ens sona perquè les vam patir,
6: I encara segurament les patim.
3: D'acord. Doncs allò va servir per salvar la Generalitat, i dos, tothom va
6: si vols entrem a parar del passat,
3: I tant.
6: Vols hi entrem, però crec que no és el motiu de debat en aquests moments.
3: Tothom deia, i ara Convergència i Unió ningú els votarà perquè són males persones. L'any 2011 hi van haver-hi municipals i Convergència i Unió va guanyar a totes les comarques de Catalunya. I és més, al novembre del 2011 van haver-hi eleccions a Madrid i per primera vegada Convergència i Unió va quedar primera
6: com
3: per davant del PSC.
6: Com ha acabat Convergència i Unió? Pregunto. És que, clar, es refereix al regat curt.
3: Ja et dic jo que no va ser per l'habitatge, va ser pel procés d'independència.
6: I per la retallada, segurament.
3: De les retallades ni per la de l'habitatge.
6: Sí, si em permets, el que abans comentaves...
1: Artur Mas va guanyar totes les eleccions, això s'ha de dir.
6: Sí, però recordem que també va convocar unes eleccions per intentar tenir majoria absoluta i no va tenir-la.
1: Sí,
6: també.
1: Però es guanyaven eleccions. Sí. 5 eleccions, va governar 5 anys.
6: Sí. Uh-huh. Si em permets un comentari del que abans deies d'un conegut empresari que deia que es decretava amb el cor o que es legislava, no?, en un moment en què estava passant una situació excepcional i que no era la millor manera. Recordem que aquest decret cau al mes d'abril i des de llavors el PSOE no ha fet res. Això també ho hem de tenir en compte. I és veritat.
2: Sí, evidentment.
6: Hem tingut, que abans ho parlàvem, uns quants mesos per negociar i no s'ha fet res fins que ha aparegut la Mari Carmen.
3: Sí, i situem el decret ve de l'època de la Covid, És a dir... Sí. És a dir, per què tombeu aquest decret? Perquè era un allargament de la Covid. Fa 6 anys de la Covid. I no s'ha fet res.
6: No. Repeteixo.
3: Era per reforçar el teu argument.
6: Repeteixo. Mira, aquí podríem estar-hi d'acord.
3: Sí, senyor.
6: Per tant, durant aquests 6 mesos, des de l'abril fins ara, no s'ha fet res i s'ha tornat a legislar un cop ha passat el que ha passat. Ara, a partir d'aquí, dir que no es pot fer aquesta situació, és que política és això.
2: Però,
6: política és actuar davant d'una situació d'emergència. I si aquesta situació d'emergència es produeix i surt al carrer, ja és de sèrie. I una dada, i ja acabo molt ràpidament. 20 desnonaments de mitjana de Catalunya. Si davant d'això no fem res, jo, la veritat és que no sé què dir.
2: És que, si m'ho permets, és fals. O sigui, és fals que es legisli només a cop de cosa que colpeix molt emocionalment, com el cas de la Mari Carmen. Primer, perquè el cas de la Mari Carmen, com ara deies, Marc, no és anecdòtic. De fet, la Mari Carmen ha servit sobretot per activar la mobilització social, però no és anecdòtic en tant que, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, el primer trimestre a Catalunya, només, el del 2026, hi ha hagut 921 desnonaments, 84 desnonaments per cada 100.000 habitants.
6: I gent que s'acaba suïcidant.
2: No, exacte, hi ha moltíssimes Mari Carmens, ja no sé que visquis amb una bombolla de privilegis, et toqui a tu o no, com a mínim en coneixes alguna de Mari Carmen. Per tant, primer, això no és veritat. I segon, és desconèixer aquesta afirmació, és desconèixer el recorregut legislatiu que s'ha fet, sobretot en països com Catalunya, que no tant a l'estat espanyol, que ha anat moltes vegades a remolc. A Catalunya es va regular abans el lloguer de temporada d'habitacions. Diferent és que el règim sancionador sigui bastant nefast a dia d'avui, o sobretot les aplicacions que s'estan fent del règim sancionador, perquè només en incompliment, per exemple, del topall de lloguers, només s'ha tirat endavant un 1% de les sancions de tots els casos denunciats. Això és una altra història. Ara, a nivell legislatiu, a Catalunya tenim molta tradició de legislar, per exemple, en relació amb la regulació dels lloguers de temporada, on, per cert, en aquell moment hi era Junts, no? Quan es va fer la primera regulació de lloguers de temporada al Parlament de Catalunya, diferent és que després el Tribunal Constitucional tombés bona part del que nosaltres havíem regulat des de Catalunya perquè considerava que no teníem les competències. Però és que aquí s'han fet molts avenços legislatius, moltíssims, per intentar garantir el dret a l'habitatge. Sí, no és veritat que aquí només s'estigui legislant a cop de cosa que colpeja emocionalment.
1: Són 11:15. Tenim en marxa, recordem, un és alert on es demana el confinament al Baix Ebre i al Montsià. Ho dic per si algú ens estigui escoltant, que quedi clar que també està plovent a Catalunya important. Ara farem una actualització de la previsió del temps perquè això pot allargar-se durant tota la tarda. I tenim també, atenció, els Mossos d'Esquadra ara mateix ja protegint la seu de Junts a Barcelona, perquè hi ha convocada una concentració, en aquest cas del sindicat de llogateres, per anar a protestar davant de la seu de Junts per seguir, en aquest cas, el que passi al Congrés dels Diputats. Això serà a partir de les 11. Ho seguirem en un especial aquí a Catalunya Ràdio. Abans farem una pausa per la publicitat i ara tornem.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
10: Qué ambientazo, mano.
9: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
10: Qué barbaridad.
9: Increíble, la gente ahora puede ser clave.
10: Buena venta.
9: ¡Coche Seminuevo para casa!
10: Ven a por más.
9: ¡Ven a Ocasión Plus!
11: Estem condemnats a repetir els pecats dels nostres pares? Aquest és el plantejament de l'Est de l'Eden, el gran clàssic de John Steinbeck, una història sobre gelosia, amor, culpa i patrons que passen de pares a fills.
12: I believe there are monsters born in this world to human parents.
25: Ja va tenir una adaptació al cinema dirigida per Elia Kazan l'any 1955 i ara és la seva neta, Zoe Kazan, qui dirigeix la nova versió en forma de sèrie.
11: L'actriu Florence Pugh és la gran protagonista de la nova adaptació, interpretant una dona jove enigmàtica i calculadora.
25: En parlarem a fons amb la Marina Porras a La Finestra Indiscreta.
26: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.
27: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
17: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
18: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Es pensaven que s'havia acabat.
29: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
30: I això no és cap escape room.
31: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
30: Merda, aquesta no l'esperava.
28: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
32: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
33: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
32: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
33: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
32: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
33: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són les 10:33. Som un cop d'ull ara. Com està el temps, Eloi Cordomí? Bon dia.
24: Bon dia. Doncs mira, seguim atents a les pluges que van desplaçant-se cap a la zona del nord del Baix Ebre, de la Ribera d'Ebre, també del Baix Camp. Pensem que aquestes pluges ara tornen a estar situades en una zona de muntanya. Hi ha la Serra de Llaveria, la Serra de Montalt, tota la zona de Vandellòs, de Tivissa, estem parlant de muntanyes, molt a prop del mar de 700, 800, 900 metres. Per tant, d'aquí tornen a baixar barrancs i en qualsevol moment doncs, podem tenir una crescuda d'aquests torrents que descarreguen Vaja, a causa de les pluges que descarreguen amb força en aquests sectors. Acumulacions al Baix Ebre, ja que superen els 200-220 litres per metre quadrat, a més d'aquests més de 200 també de la zona del Montsià, i persistència d'aquestes precipitacions. Creiem que es mantindran durant pràcticament tot el dia enganxades entre el Camp de Tarragona, especialment el sector sud, i les Terres de l'Ebre, en aquest cas ja més cap al sector nord. I a més també tenim noves tempestes que s'estan formant en aquests moments sobre el mar, que es dirigeixen precisament cap a tot aquests llocs que comentàvem. A més, paral·lelament també tenim algunes precipitacions molt més irregulars a les comarques de l'interior, per exemple a Catalunya Central i a les comarques de Lleida, i previsió que durant el cap de setmana aquesta situació d'inestabilitat s'allargui i especialment les pluges al sud de Catalunya.
1: Passen 5 minuts a 11:15. I per seguir també aquestes pluges, dos punts de connexió ara mateix. Manel Sastre des de Tortosa, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia. Sí, som a Tortosa, al centre de coordinació operativa que han muntat els bombers al Palau Firal. És un punt des d'on es prenen decisions sobre què s'ha de fer en les zones inundades pels aiguats que hi ha hagut aquesta nit. Uns aiguats

0: Mel, fins ara, i també estarem pendents a Santa Bàrbara. Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, mira, aquí ara podríem dir que estem en un episodi una miqueta de treva, plou, però molt poca intensitat, res a veure amb el que ha caigut aquí a partir de les 7 del matí que a les 9:10, que la pluja ha estat molt forta, molt persistent durant molt de temps. Això ha provocat que novament el carrer Major i els carrers, diguem-ne, que van a parar en aquesta part cèntrica del municipi baixessin altre cop com si fossin rius. Una imatge s'ha repetit, en definitiva, la imatge que va passar ahir, i ara els comerciants de la zona estan aprofitant aquesta certa treva de la pluja per netejar tot el que és els seus establiments de fang. Hem parlat amb alguns d'ells i això és el que ens deien.
2: Perquè, clar, tenim la porta tancada de la farmàcia, però han posat un cartell que la gent vingui pel costat. Perquè, clar, la llum va i ve, no mos atrevim a obrir tot, perquè després igual te quedes obert si marxa la llum, saps?
3: L'aigua que ha caigut de les 11 de la nit i va començar fort, però en un momentet ja baixava tot el carrer i, bueno... I aquí ho veus, l'estanc tot ple d'aigua, la botiga d'aigua, i això ha sigut la primera vegada que mos passa. No, això no mos havia passat mai.
1: Les autoritats, recordem, ho fan crides a extremar la prudència i les precaucions, tot i que aquesta pluja, durant els últims minuts, hagi baixat d'intensitat.
0: Podem saludar aquesta hora la doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, Carme Llassat. Senyora Llassat, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Fins fa 4 dies teníem unes calorades inèdites. De fet, ahir encara feia calor en algun lloc de Catalunya. Ara tenim pluges torrencials. Ens hem d'acostumar ja a conviure amb això, però clar, és que al final també veiem com no podem preveure el grau de violència que poden tenir aquestes tempestes. Per tant, diguéssim que el que ve són temps molt incerts també pel que fa al clima.
4: Dins de tot, estem millorant moltíssim la previsió, perquè les previsions ja anunciaven que aquestes pluges podien ser pluges greus ja feia uns dies. I tenint en compte que jo estava mirant ara doncs, com ha evolucionat tot l'episodi, és un episodi que antigament no hauria estat tan fàcil, perquè són tempestes locals, però que es queden sobre un lloc contínuament, és a dir, sobre la zona del Canar, sobre la zona del Baix Camp, doncs van contínuament repetint-se perquè l'orografia, sobretot, ho afavoreix. I precisament aquest temps, aquestes temperatures de les que parlaves són les que ens estan donant, i que ja veia de l'estiu i ja és conseqüència, ja ho sabem, d'aquest canvi climàtic, són les que estan donant el fet que hi hagi molta aigua a l'atmosfera, molt vapor d'aigua a l'atmosfera, molt a prop de terra, i per tant tenim molt combustible. Per tant, pluges com aquesta que fa en l'any 76 no haurien estat molt notables, avui en dia doncs generen molta més quantitat, molta més intensitat, sobretot de pluja. Mm.
0: Que la data del País Valencià va ser el 29 d'octubre. Avui som a 2 d'octubre i veiem com també aquella zona és la complicada. No sé si vostè pot afirmar que les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, el País Valencià també pròpiament, són territoris que van de camí cap a patir més.
4: Això apunta una mica. Sí, certament la zona del Canar, vam fer un estudi que precisament ja començàvem amb l'any 2018, després vam tenir el 21, el 23, després vam tenir un altre 25, després tenim ara. És a dir, tot apunta a que hi ha unes zones on està augmentant aquest tipus de fenomen, que li diem fenòmens convectius molt intensos, i precisament doncs al sud de Catalunya, tot el que seria Baix Ebre, és una de les zones castigades per aquest augment.
0: Clar, la precipitació acumulada més elevada que tenim registrada avui supera els 200 litres per metre quadrat. Més concretament estem parlant de 226 litres per metre quadrat a Mas de Barberans. Ens mourem sempre ara mateix amb aquestes quantitats, amb la previsió que s'està fent, o hem de patir que encara hi hagi tempestes més intenses en poc temps?
4: Al llarg d'aquest cap de setmana ja, en principi, això ja són quantitats totalitzades de cara al que serà el cap de setmana, doncs encara es preveuen situacions fortes perquè tenim aquesta, ja dic, aquesta energia per la calor i aquesta quantitat d'aigua és el que fa que fenòmens que no siguin importants, no tenim una situació d'una dana com vam tenir a València, amb una depressió molt marcada. Són situacions que meteorològicament no són notables. Tenim una massa d'aire que està entrant del del mar i va realimentant i realimentant i realimentant, i per tant sí que poden

0: augmentar aquestes quantitats acumulades considerablement.
1: Recordem que hi ha un alert que diu que ha d'evitar desplaçaments. Hi ha ara mateix fins a 20 quilòmetres de retencions a la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta.
0: Sí, realment...
1: No ho puc entendre. O sigui, si hi ha un evitament de que la gent es desplaci, per què la gent agafa el cotxe i es desplaces? Que no s'entén.
0: Perfecta observació. És un dels grans temes. Un dels grans temes és com arribar a conscienciar a la població del que impliquen alertes com són aquesta, perquè aquesta alerta hem de dir que portem ja uns dies, i a més uns dies en què, bueno, pot ser que en un lloc no plogui gaire, però en altres s'està plovent molt fort. Per tant, estem dins d'aquest grau d'incertesa que parleu, no sabem exactament. Sí, malgrat que els models han millorat molt, s'ha de fer cas doncs, dels avisos i s'han de prendre decisions que de vegades ens impliquen canviar els plans que teníem aquell dia. No? És el gran repte que tenim, arribar a la població perquè entengui què ha de fer i què no ha de fer amb aquestes situacions.
1: Mm-hmm. Jo és que no puc entendre, Jordi. Vull dir, quan hi ha avisos, que la gent no segueixi agafant el cotxe o aquell cotxe que sempre es veu, no?, a la Riera. Dius, per què heu aparcat un cotxe a la Riera, si us han dit que plourà?
2: Jo crec que hem de... En aquest país hem de millorar en la cultura de l'emergència. Sí que és veritat que qüestionem quan s'envien els desalerts i no passa res, i la gent comença a dir, doncs no li faig cas. No? Però en tot cas, jo ara, fent una mica de cerca, he vist que una notícia al diari de la setmana passada, que precisament la Ràpita del Tebre i l'Aldea, que a vegades diem, què faran els ajuntaments, o què, han innovat, o han començat, no sé si serà per avui o ho tenen pendent, però per fer ja la implantació d'un nou sistema d'emergències. I és una prova pilot, perquè bàsicament ara les emergències no són si plou o no plou. És a dir, aquest nou sistema el que et diu és... Compte que està plovent tres pobles cap allà, però el barranc d'aquí 10 minuts baixarà ple, no? Mm. És a dir, jo crec que sí, que sobretot els alcaldes i aquests nous mecanismes d'emergències poden ajudar a que la gent canviï una mica aquesta cultura de l'emergència. És a dir, escolta, encara que tu vegis que no està plovent, no agafis el cotxe, perquè s'ha detectat que amb aquesta pluja que està passant a no sé quants quilòmetres, d'aquí una estona això estarà col·lapsat, no? Bueno, haurà de ser un procés, esperem que avui no haguem de lamentar danys personals i materials els mínims possibles, però evidentment hi haurà zones en què s'haurà de començar a aplicar una nova cultura de l'emergència.
3: Clar, però per mi la cosa és, estan d'acord amb el que planteges, Jordi? A més, jo sempre sóc més partidària de pecar d'excés que de defecte. I hi ha hagut moltes crítiques de com ha funcionat l'alert. Jo penso que, tenint el precedent de la Dana, és molt difícil no actuar amb tot el zel i tota la prevenció possible, i a mi em sembla bé. Sobre el tema d'evitar desplaçaments i per què es veuen algunes imatges, clar, és contraintuïtiu, però... és que les empreses, la seva obligació és protegir els treballadors. Uh-huh. Però no sabem, sí, objectivament, que això no sempre
1: però
3: es compleix.
1: Però tens tota la raó, Laura, però tampoc no conec cap empresa que, si plou molt i el treballador no hi va, li faci pagar...
3: Doncs
1: presenta-me-la.
3: No sé si existeix que te faci pagar.
1: És que no la conec.
3: Jo no sé si existeix que t'ho faci pagar. Ara, que hi ha empreses que estic molt convençuda que...
1: Sí, que l'administració ho ha de blindar perquè no hi hagi... D'acord.
3: Clar, i si tu no pots
1: teletreballar... Però també una mica sentit comú tothom, és a dir,
3: clar,
1: demanem...
3: Però potser hi ha empreses que no et donen la possibilitat de teletreballar aquests dies, o empreses
1: passa...
3: que et penalitzen d'alguna forma.
4: Sí, o has de donar garanties, aquell dia, per exemple.
3: Que... Exacte, no sé.
1: Sí, no, això que dius, sí.
3: O sigui, hauria d'haver-hi un blindatge i que l'administració pogués imposar això, però com que això no passa, perquè l'administració tècnicament no té competències per poder-ho fer, clar, qui garanteix als treballadors que no patiran una represàlia si aquell dia, que això hauria de ser així, i les empreses haurien de protegir la salut dels treballadors, però qui garanteix que en totes les empreses això sigui així? O que hi hagi treballadors que no perdin un dia de sou, per exemple, o el que sigui, si no van a treballar. Hòstia, ostres, o sigui...
1: No, sí. Està arribant Pedro Sánchez. Tània, al Congrés dels Diputats.
5: Sí, de fet, acaba d'entrar fa molt pocs minuts, dins de la missa anat a la zona de govern, una entrada que ha hagut de fer per la... que no és habitual al carrer Zorrilla, perquè recordem, la carrera de Sant Jerónimo està ja bloquejada per les manifestacions que s'ha mogut sol fins aquí al Congrés dels Diputats. Hi ha molt... amb l'arribada fins i tot grups de diputats socialistes i de Sumar l'esperaven a fora. Ell ha fet l'habitual salutació, la policia, i ha entrat cap a dins. No estava a l'agenda, però ens confiem, seguirà tot ple aquí, a l'hemicicle.
1: Tenim dificultats per seguir-te, però ho hem pogut entendre. Això està passant a les portes del Congrés dels Diputats. Deixem acomiadar la Carme Llaçat. Carme, gràcies per acompanyar-nos.
0: Molt
1: una abraçada. I a fora, com deia la Tània, hi ha al carrer Congrés, comença aquesta concentració de l'acampada. Dani Sanceaja.
6: Sí, Ricard, de fet ja han recorregut bona part dels 600 metres que separen la Puerta del Sol del Congrés dels Diputats. Són uns varis centenars de manifestants que acampen estos dies davant a la Puerta del Sol. Avui ja donen per perdut els dos decrets Mari Carmen, que són els que ells han estat reclamant, i posen la mirada a una vaga general. És el que ha comentat la portaveu Alicia del Río, del sindicat de llogateres, que també donava la legislatura per esmorteïda. La podem sentir.
7: I lo que és més grave, un parlamento que se distancia irreparablemente de su pueblo. Hay una desconexión descomunal entre lo que está pidiendo la sociedad y lo que se va a votar hoy en el parlamento.
6: Ara els voltants del Congrés estan completament blindats, la policia està escortant esta manifestació. De fet, no podran ni atansar-se als emblemàtics llons del Congrés, perquè, com us explico, el Congrés està completament envoltat de tanques. Per tant, la manifestació s'haurà de quedar lluny d'on avui es decidís si s'aprova o es tomen els decrets, Mari Carmen, que han reclamat el sindicat de llogateres.
1: I aquí a Barcelona, Vara García, trobes a plaça Catalunya. Quin és l'ambient?
8: Bon dia, Ricardo. Doncs sí, estic a l'acampada de plaça Catalunya. Cada vegada hi ha més gent aquí. La imatge és força diferent a la que veiem dimarts, quan hi havia una cinquantena de tendes acampades. Ara mateix són unes 220 tendes, per tant, es calcula doncs, que el nombre d'acampats superen amb escreix els 400. Una d'aquestes persones és la Luana. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Luana, cada vegada sou més gent. Ahir s'hi va sumar també el sindicat de llogateres.
9: Sí. Estem molt agraïdes de que s'hagin volgut sumar, la veritat, ens fa falta infraestructura, la intenció és sumar la màxima quantitat de gent possible i fer d'això alguna cosa gran.
8: Quin és el següent pas per avui? Em dèieu que us n'anireu cap a la seu de Junts a protestar.
9: Home, sí, evidentment el que ha passat amb Junts és absolutament indignant, ho hem de reivindicar i també dir que anem camí cap a una vaga general i que també treballarem en això.
8: Fins quan us quedareu aquí acampats?
9: De moment és indefinit, anirem també coordinant-nos amb les altres ciutats que s'estan mobilitzant i crec que aprofitarem aquesta onada de mobilització per demanar el màxim que podem.
8: Perfecte, gràcies, Luana.
9: Moltes gràcies.
8: Doncs ja ho sentiu, Ricard, hi ha més de 400 persones acampades a plaça Catalunya, de moment és una acampada indefinida.
1: Ara són les 10:48. D'aquí a 12 minuts comença aquesta sessió al Congrés dels Diputats, clau per entendre el futur de la legislatura espanyola. I també pendents del que passi a la seu de Junts. Allà tenim l'Anna Escura. Anna, què tal? Bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Doncs mira, ara mateix sàpigues que el passatge Bofill, que és on hi ha la seu de Junts, entre els carrers La Pan i Marina, està tancat pels Mossos. Estem tots al carrer Marina, que és on representa que han d'arribar les persones que s'han de concentrar i venir a seguir la votació. Encara no han arribat, sentíem la Lara, que ara deia que tiraran cap aquí, per tant, suposem que encara trigaran una estoneta. Per tant, ara mateix aquí hi ha Mossos, periodistes i turistes. El que sí que hem vist, fa qüestió de mitjoreta, entrant cap a la seu de Junts, quan encara podíem estar a dins del passatge, és el president de Junts, Jordi Turull, que ha passat de llarg i l'única cosa que ha dit és la Míriam ho explicarà tot molt bé. I ha entrat a la seu i ha tancat la porta. Per tant, tot això és el que sabem ara per ara del que ens han dit des de Junts.
1: Per tant, hem d'estar atents a que digui Míriam Nogueres. Veus per això gent concentrada? No veus ningú ara de moment, Anna?
10: Encara no han arribat, encara no han començat a arribar. Jo suposo també una altra companya periodista ens deia que allà, que entre 4:15 i 5, allà a plaça Catalunya començaven a dir vinga, va, que hem d'anar tirant, que hem d'anar tirant. Per tant, jo suposo que no trigaran, però encara no estan aquí. Espero que no triguin.
1: Doncs gràcies, Anna. Fins ara.
10: Fins ara.
1: 11 minuts seran les 11, pendents del que pugui passar al Congrés dels Diputats, i atenció perquè el Partit Popular, Borja Semper, acaba de demanar eleccions des del Congrés. Paula Brujats.
11: Sí, el Partit Popular, doncs, que s'assuma a aquesta reclamació que avui fan fins i tot dirigents del Partit Socialista, Ricard, perquè creix aquí als passadissos del Congrés aquest xup-xup electoral. La Moncloa el que diu ara mateix és que no volen concretar escenaris, diuen que la prioritat és no despistar del focus d'avui, el focus, diuen, és el debat, és aquesta votació que hi haurà, és retratar, insisteixen, Junts per Catalunya. Avui no hi ha bones paraules del govern espanyol cap a Junts per Catalunya i això és molt significatiu, sí que n'hi ha, però, del Partit Popular, perquè Borja Semper s'acaba de parar passadissos i, a part de demanar eleccions a Pedro Sánchez, ha defensat l'actitud de Junts. El sentim.
12: Yo entiendo que Junts lo que no ha querido hacer es perjudicar a las clases medias y a los más desfavorecidos. Yo creo que ha llegado un momento en el que era evidente de hace tiempo, pero hoy más, que no hay una mayoría parlamentaria de gobierno y que el gobierno tampoco tiene una mayoría social, con lo cual, oiga, disuelva las Cortes, convoque elecciones y dé la palabra a los españoles. Lo merecemos.
11: el Partit Popular que demana eleccions, no és nou, sabeu que fa molt temps que ho demana, però també qui està sumant-se a aquesta pressió és Sumar, el soci de govern de Pedro Sánchez, que creuen que és el moment ideal per anar a les urnes, tot i que ells s'haurien de reorganitzar en un temps rècord i exprés en aquestes properes setmanes.
1: Déu-n'hi-do. Paula, com s'està vivint per això aquestes últimes hores? Perquè també entre periodistes entenc que aquí la informació ara té un preu molt alt, i entre vosaltres també esteu intentant rascar d'on sigui, a veure com està, quina és la situació. Ens deia i sentíem Yolanda Díaz de la SER, que deia que havia parlat amb el president espanyol, que la conversa quedava en ells sobre el possible avançament electoral, però és, sens dubte, el tema ara mateix al Congrés dels Diputats.
11: És el tema i l'escenari ara mateix a passadissos i al pati no és el del que seria un ple habitual d'una votació de dos decrets que sol ser un tràmit rutinari, sinó que bàsicament el que es busca passadissos, el que es busca al pati des de primera hora del matí, el que es busca en trucades i en WhatsApp, Ricard, és aquesta reacció, poder saber què vol fer Pedro Sánchez. Sabeu que Pedro Sánchez és imprevisible, que diuen alguns que el coneixen molt bé, que com més se li demani que faci una cosa ell farà tot el contrari, però és veritat que des de les files socialistes hi ha qui creu que ha arribat el moment, per al que explicàvem al matí, doncs que l'escenari l'acompanya, però per tant veurem què és el que acaba passant, perquè el que vol fer la Moncloa ara mateix és posar tot el focus en el que passarà dins l'hemicicle d'aquí a 9 minuts, que és quan comença aquest debat. Pedro Sánchez, deia la Tània, ja ha arribat, havia de venir només a votar, però seguirà tot el debat des del seu escó dins l'hemicicle i, per tant, la imatge és aquesta, demostrar al govern... Digues.
1: No, vull sentir Patxi López, que està parlant ara mateix.
13: Con las necesidades de todo el mundo, ¿no? Esto es lo que va a quedar claro hoy. Y da igual lo que haga Junts, se situará en una de las dos partes.
14: Sí.
13: Si quiere situarse en el no, es decir, situarse con los especuladores, con los fondos buitre, con los que están ahogando a mucha gente en este país... Ellos sabrán lo que hacen.
14: ¿Usted cree, es de los que cree que si hoy no salen los decretos habría que ir a elecciones?
13: Yo lo que creo es que vamos a debatir sobre dos decretos que vienen bien a la gente.
15: Los socios de izquierda dicen que se abre una ventana de oportunidad.
14: Es algo que no es
1: sencillo. Doncs aquestes són les declaracions de Patxi López al Congrés dels Diputats. Tània, Paula, perdona, estaves dient...
11: Sí, perdona, Rigar, no, que et deia que això, que en públic dirigents socialistes no volen parlar del meló electoral, en privat són molts els que ja ho estan fent a aquesta hora, i que és curiós com la Moncloa, com el Partit Socialista, ha passat del tot a l'atac cap a Junts per Catalunya, perquè sabeu que sempre ho expliquem, no?, que els mimen, que van amb cuidado amb les paraules, etc. Avui no, avui és un desafiament total contra Junts, de que si tomben això, doncs seran els culpables i que quedaran retratats. Ara arriben els ministres de Sumar, Yolanda Díaz, Cira Rego, Pablo Bustindú y Aspara, a ver si lo podemos sentir.
1: Sí.
16: Y apellido, a cada desahucio que suceda, a cada contrato que se acabe, a cada euro de más que le roben a las familias trabajadoras en España. El brazo político del rentismo hoy va a demostrar a quién, de qué lado está y a quién defiende.
1: Doncs ja està. Són les declaracions que ja havíem sentit també just abans. Per cert, aquí hi ha un altre element que potser ara no és moment d'obrir un meló, perquè és Esquerra Republicana. Perquè ahir aquí també Gabriel Rufián, per cert, que encara no l'hem vist, Paula, crec, que encara no ha arribat.
11: No, perquè ha arribat Esquerra Republicana, no sé si tots, però pràcticament tots els diputats, però Gabriel Rufián encara no és dins, no l'he vist passar pels passadissos, no pot trigar gaire, segur que s'aturarà, o perquè se sol aturar, veurem si s'atura o no, però que s'aturarà els micròfons i podrem sentir què és el que diu avui, carregant contra Junts, segurament, i a veure què explica dels decrets, perquè dèiem l'altre dia, no?, que contradia i el Junqueras amb aquest tema.
1: I deixa'm sentir també Vox, perquè Vox no sé què pensa del tema habitatge. Santiago Abascal.
17: Quiere extenderla al resto de España para que no se hable de esas cosas. Y lo hace a propósito de la política de vivienda cuando tiene una responsabilidad criminal en la misma.
1: Jo veig que és una cortina de fum de Pedro Sánchez. Però en tot cas, Vox aquí tindrà un problema, perquè, clar, és el que passa quan jugues al populisme, que quan rasques, doncs, les polítiques que tens sobre habitatge, per exemple, doncs ara mateix deuen estar tots pensant què coi diu Vox en un tema tan important com l'habitatge.
3: És que no diu res, eh? L'extrema dreta no diu res, no és el seu tema. Quan moltes vegades diem que fora de la qüestió de la migració...
1: I Aliança, també, que Aliança l'hem vist al Parlament i d'habitatge no n'he sentit parlar.
3: No, ni d'habitatge ni de segurament
4: ni
3: cap altra cosa.
4: Segurament.
3: O sigui, en realitat, quan diem que no tenen punts programàtics que vagin més enllà del seu odi contra la migració, és bàsicament per això, és a dir, no existeix projecte polític més enllà d'aquest únic punt en l'agenda, i això es veu amb totes les extremes dretes. No, bàsicament perquè aprecien que no ho necessiten, que situen que durant molt de temps la conversa ha estat situada, conversa pública, conversa política, conversa mediàtica, ha estat situada d'acord amb els seus interessos, perquè moltes vegades se li ha fet el joc a l'extrema dreta comprant els seus marcs, no?, des de diferents espais, doncs no tenien per què posicionar-se en cap altra qüestió. Ara, la cosa és que aquestes últimes setmanes estem parlant d'habitatge, això els desplaça absolutament de la centralitat que ahir havien aconseguit situar quan parlen com parlen de la migració i de la seguretat.
2: Avui veurem persones molt afectades pontificant amb una gravetat extrema, però jo crec que aquí l'element és dir, per Pedro Sánchez la situació és increïble. És a dir, es troba amb que no es parlarà de corrupció, i aquí a l'entorn familiar, però sobretot hi ha Zapatero, amb unes joies regalades per un dictador d'Aràbia. D'això no se'n parlarà, presumptament.
1: Almenys això és la versió que ha donat.
2: Exactament, presumptament. es troba amb Sumar, que no té candidat. Es troba amb Podemos, que li ha pres absolutament la bandera. I avui Rufián jo crec que està en un fora de joc que no sap com en sortir-se'n. Està amb un element de polarització total, que és on ella està còmoda, i intentant trobar un culpable de tot, que és Junts. És a dir, és un escenari electoral que jo crec que no li permet guanyar les eleccions, és a dir, que crec que no li pot governar, això ho tenen perdut, però crec que li podria arribar fins i tot a quedar primer. Cosa que, hi tornem al que li interessa a Pedro Sánchez, li permetria absolutament controlar el PSOE, que és la feina que ell té com a element prioritari.
1: Marc, per acabar.
4: Sí, és el que deia Jordi, és un escenari ideal per Pedro Sánchez. En el sentit de que torna aquella polarització, troba aquesta finestra oportunitat de dir convoco perquè la dreta ha tombat aquests decrets i, per tant, en aquest sentit li va bé. Ara, el que tu deies, no sé si podrà governar o no, si es menja Sumar, tampoc li interessa menjar-se Sumar perquè després no té socis amb qui governar. Si
2: vol quedar primer, s'ho vol quedar tot ell.
4: Sí, sí, ja, però si algú també deu voler aspirar a governar.
2: O a tenir una oposició molt consolidada, sent l'únic partit a l'esquerra.
4: Sí, no, evidentment, i que agafa Sumar en un moment en què no saps qui serà el candidat, i per tant l'expressió amb els pixats al ventre, si em permet una expressió catalana i que s'entén perfectament. Ara, en aquest sentit, repeteixo, a ell li va bastant bé aquesta situació, sempre aprofita finestres d'oportunitats i, per tant, veurem què acaba fent, però l'escenari sembla aquest.
1: Gràcies, Laura Aznar, Marc Bataller, també Jordi Cominal i Toni Bolaño, que ens ha hagut d'abandonar, però tot està bé, eh? Vull dir que tenia una... ja ens havia avisat, diguéssim. Gràcies
4: no
1: per acompanyar-nos.
4: No l'hem sentit gaire, al final.
1: No, al final no, perquè no hi era.
3: Gràcies.
1: Ara tornem amb un especial.
18: Ja hi tornem a ser.
19: Onzena temporada del Tot Costa.
20: Por qué? Por qué?
18: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
19: Nova temporada amb els vells clàssics.
20: No sé si són muy simpáticos. No sé.
21: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
20: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
22: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
23: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
22: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
23: I a partir de les 3,
21: l'espai de reflexió a la tertúlia.
24: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
25: I em va vindre a dir, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
24: El més perillós és que escapi el nostre control.
26: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
22: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
21: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
27: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
21: 18a temporada.
28: He conegut a Wojtyła. Sí. Wojtyła era un gran actor. Benet XVI, per mi, un gran papa, però, evidentment, era un home forçat a ser papa. I, en canvi, el francès, un home d'església, un rector d'església.
29: Un rector d'església
28: fet papa.
21: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
30: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
21: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
1: Són les 11 del matí i a aquesta hora programació especial a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, una antena conjunta amb el 3CAT Info per seguir el debat i votació dels dos decrets d'habitatge que, si no hi ha un gir d'última hora, es rebutjaran amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. I segons diverses fonts també de la Moncloa, això podria precipitar el final d'aquesta legislatura i portar-nos fins a unes eleccions el 29 de novembre o el 6 de desembre, que és una altra data que ara mateix també està sobre la taula. David Madí, què tal? Bon dia, com estàs?
0: Bon dia.
1: I gràcies també per acompanyar-nos, juntament amb Pau Llong. Bon dia, Pau.
5: Bon dia, com esteu, macos?
1: Contents de retrobar-vos?
5: Home, moltíssim, de veritat, molt enyorat, jo almenys.
6: I tant.
5: El David segur
6: I
5: que
6: tant.
5: No, però jo sí.
6: Home, i tant, i tant.
1: Juntament amb Alicia Puig, què tal, Alicia? Bon dia.
7: Molt bon dia.
1: També Marta Monforte. Marta, hola, bon dia. No la tenim, de seguida la saludarem, i Jofre Llombart també, que de seguida s'incorporarà també avui en aquesta àgora especial.
8: Hola, bon dia.
1: Ara sí, Jofre, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Tindrem diferents experts, diferents veus, per exemple, Jaime Palomera, que ens acompanya, codirector d'Hidra. Què tal, Jaime? Bon dia.
9: Bon dia, com esteu?
1: I a tot això, com sentim, comença ara mateix Paula Brujats, aquesta sessió al Congrés dels Diputats.
11: Sí, comença la sessió i deixa una imatge ja del moment significativa. Pedro Sánchez, que ha entrat a l'hemicicle i ha estat ovacionat per tots els diputats del Partit Socialista, tots dempeus aplaudint Pedro Sánchez a l'entrada del ple. En el mateix moment arribaven, Ricard, els 7 diputats de Junts per Catalunya, que no s'han aturat al passadís, que no han fet declaracions. Per tant, Pedro Sánchez, que ha buscat venint al ple, no només a votar, sinó seguint el debat des del principi, aquesta ovació, aquesta imatge de que el govern espanyol, de que Pedro Sánchez ha legislat a favor dels llogaters, en contra de l'especulació, i per tant aquesta voluntat de la Moncloa de retratar avui PP, Junts i Vox, tots diuen al mateix sac si tomben aquests decrets. Qui puja ara a la tribuna és la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Ella serà l'encarregada de defensar el primer decret de mesures, és el decret que conté el gruix principal de les mesures. El segon decret el defensarà Sumar, és el dels lloguers indefinits. Tots dos ara mateix cauran.
10: Un poco de silencio, por favor.
12: Gracias, señora presidenta, señor presidente del Gobierno, colegas del Consejo de Ministros, señores y señoras diputados y diputadas, señorías. Decía Alfredo Pérez Rubalcaba que gobernar en democracia exige escuchar a muchos, respetar a todos y, finalmente, decidir con responsabilidad. Esto es lo que ha hecho el Gobierno durante toda la redacción de este Real Decreto Ley 26-2026 y es también lo que espera de esta Cámara.

0: Señorías, hoy tenemos la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su lucha ha servido para que ninguna otra persona sufra lo que ella ha tenido que sufrir. Tenemos la oportunidad de dar un alivio automático a todas las personas que pasan la noche en vela temiendo la siguiente subida del alquiler. Tenemos la oportunidad de dar esperanza a todos los jóvenes, a todas las personas trabajadoras que quieren comprarse una casa, pero que no han podido ahorrar porque la entrada no tenían suficiente, porque están secuestrados en el mercado del alquiler. En definitiva, señorías, hoy tenemos la oportunidad de poner pie en pared a la especulación que nos roba nuestras vidas, a la especulación que roba nuestras ciudades. Les decía, escuchar a muchos, respetar a todos, decidir con responsabilidad. Escuchar a muchos es lo que hemos hecho con esta norma, que es fruto del trabajo de muchos meses, de muchas negociaciones, de días intensos con los grupos parlamentarios que han querido formar parte de las soluciones. Quiero agradecer, política y personalmente, la generosidad que durante todo este tiempo han mostrado los grupos parlamentarios que nos han ayudado a este contenido, a este texto, a esta norma. Y quiero lamentar también la incomparecencia del Partido Popular, que ni en esta, ni en otra, ni en ningún asunto que tiene que ver con el derecho a la vivienda ha estado al lado de la gente a lo largo de toda la legislatura. Señorías del Partido Popular, cuando digo que este es el principal problema de la ciudadanía española, digo que también es el problema de la mayoría de los votantes del Partido Popular. ¿Y qué les proponen ustedes? ¿Una sucesión de chascarrillos, de bromas de mal gusto, cuando la señora Ayuso se burla incluso de Mari Carmen, aún estando en el hospital? ¿Bulos de todo tipo? ¿Insultos a este gobierno? No solo son irrelevantes, señoría. Han decidido ustedes ser la peor derecha de toda Europa. La peor derecha. Hace apenas unas semanas, en el debate del Estado de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión de su mismo partido político decía alto y claro que hay que defender el derecho a la vivienda y que hay que regular los abusos del mercado, que hay que perseguir la especulación, dijo ella, como dice nuestra Constitución. ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué aún no han asumido que hablamos de un derecho y que hay que combatir la especulación? Señorías del Partido Popular, podrían ser útiles por una vez. Hoy su voto puede ser relevante. Hoy ustedes pueden ser relevantes para España. No lo hagan por nosotros, háganlo por sus votantes. Cuando un fondo buitre compra un edificio entero y pone a todos sus vecinos de patitas en la calle para hacer pisos turísticos, no les preguntan a quién votan. Los ponen a todos, señorías. Si el PP se niega a formar parte del principal problema que hoy tiene la ciudadanía española, si se pone al lado de los buitres, de estos fondos que compran las casas y echan a la gente, ustedes están inhabilitados para gobernar este país. Respetar a todos. Señorías, este de hoy no es un pleno más. Miles de personas están pendientes de la votación de esta cámara.
1: Això està passant a dins del Congrés dels Diputats. Ara ho comentarem també tot plegat en l'anàlisi, però és que fora del Congrés dels Diputats, Dani Sánchez Aja, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Hi ha protesta del sindicat de llogateres.
2: Sí, hi ha la manifestació que sortia de la Puerta del Sol, on, recordem, estan acampats des del passat dissabte, arribat a les portes del Congrés. S'han quedat aquí aturats davant d'un enorme desplegament policial que els impedeix anar més enllà d'una de les entrades més allunyades dels lleons del Congrés, de la façana principal. Els càntics ara es dirigeixen sobretot cap al conjunt del Parlament, també cap al govern progressista, però avui apunten al Parlament com a responsable de girar l'esquena a les demandes de la gent. I com us explicàvem abans, des dels portaveus del sindicat de llogateres apunten que la protesta anirà dirigida a mobilitzar una vaga general i donen també per acabada la legislatura, perquè diuen que el Parlament, si no pot aprovar els decrets Mari Carmen, no té sentit que continuï esta legislatura.
1: Anem a fer una ronda ràpida primer de valoracions del que ha passat avui aquestes últimes hores, però també el que estem vivint ara al Congrés dels Diputats, i després anem escoltant també les diferents intervencions per entendre també les posicions de cada partit. Abans de res, Jaime Palomera, com a expert, com a codirector d'Hidra, quina fotografia en fas dels dos decrets que avui portaven al Congrés dels Diputats i de la posició final de Junts que ha fet tombar aquesta aprovació?
3: Mm-hmm. El primer decret és un document de 90 pàgines i conté un enorme ventall de mecanismes de política pública, no? Intentarem resumir, sí. He preparat un petit resum, si m'ho permets, perquè puguem fer una abans d'entrar en valoracions, que tinguem la lletra petita del decret. Respecte al primer punt, és el dels desnonaments, actuar davant de l'emergència, actuar davant dels desnonaments o possibles desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat. El que fa la norma és no atura de manera universal els desnonaments, de fet això mai ha estat sobre la taula, sinó que el que fa és aturar els d'aquelles persones que estan en situació vulnerable i sense alternativa habitacional. No s'aturen en cap cas els desnonaments si l'habitatge és d'un petit propietari que tingui un o dos habitatges en propietat. Això és molt important. En aquest cas, és a dir, si una família, hi ha una Mari Carmen en una situació vulnerable a les portes del desnonament, si el propietari té un o dos habitatges, no s'atura. Si l'arrendador té més de dos pisos en propietat, aleshores, quan es frena, hi ha una compensació econòmica. Aquí podrem discutir la lletra petita de com seria aquesta compensació, però l'administració. Sí, l'administració, a càrrec del contribuent, li segueix pagant el lloguer al propietari de l'habitatge. Això en el cas dels propietaris que tenen més de dos, però els petits que en tenen un o dos, és igual que la persona en risc habitacional estigui en situació de vulnerabilitat, no s'atura el desnonament. Però el decret també afecta a molta més gent que la que està en situació, diguem-ne, tan límit. A Catalunya, el que plantejava era una protecció que afectaria potencialment a 2,3 milions de catalans, perquè en els pròxims dos anys els seus lloguers es prorrogarien i la pujada interanual que es pot augmentar el preu del lloguer conforme a l'IPC seria com a màxim del 2%. Per tant, hi hauria una protecció per 2,3 milions de llogaters a Catalunya que veurien que any a any la pujada està, diguem-ne, limitada, protegida del cicle inflacionari en el que estem. Una altra mesura molt important, aquesta no és tant d'emergència, és més estructural, consisteix en límits a l'usura de trossejar pisos per poder així apujar els preus i també aprofitar-se de la situació de, diguem-ne, desesperació de molta gent que no pot pagar un pis, aleshores ha d'anar a una habitació.
1: Sí.
3: Després també hi ha la mesura controvertida dels límits de la compra especulativa, i dic controvertida perquè tal com està dissenyada era de difícil execució, però està dins del decret. Després també hi havia, normes fiscals, hi ha una mesura que consisteix en posar IVA, que pagui l'IVA per primera vegada, la immensa majoria d'allotjaments turístics. Tots aquests pisos...
1: L'IVA turístic.
3: Sí, o sigui, l'IVA... Ara mateix, la immensa majoria d'habitatges que estan al mercat turístic paguen 0% d'IVA. Si vols comprar aigua, has de pagar un 10% d'IVA. Si tens un pis i el poses al mercat turístic, no el pagues. Es plantejava no un 21%, un 10%, com els hotels. Per tant, un petit recàrrec fiscal a aquest negoci. I també hi havia una altra mesura fiscal que era abaixar l'IVA a promotors públics i privats que construeixin habitatge assequible. Això, evidentment, s'hauria de veure els efectes a mig i llarg termini.
1: Per agilitzar, diguéssim, la construcció de...
3: Clar, que això era una demanda del sector promotor. El sector promotor fa anys que demana baixar impostos. Sí. S'ha baixat l'IVA, però a condició que facis habitatge protegit, assequible. I ja per acabar aquest resum, també hi havia ajudes a la compra. És a dir, ajudes per qui vulgui arribar a ser petit propietari algun dia. I sí que és cert que es basava en el model català, que ja el tenim aquí, que són ajudes a la compra a condició que després no pots apujar el preu quan el venguis més enllà de l'IPC. És a dir, no pots especular amb aquell habitatge. L'administració t'ajuda a poder comprar, aval, per l'entrada, però tu després, si un dia el revens, l'has de vendre al preu que vas pagar més IPC. Podem parlar, si voleu, de més mesures. De debò que són moltíssimes les que anaven dins del decret. Dit això, en conjunt, si tu mires tot el ventall, són mesures sobretot d'emergència que responen a demandes molt diferents de la societat, a sectors socials molt diferents, i que, per tant, això fa també que moltes d'elles hi hagi una certa desconnexió, que siguin mesures inconexes, i no parteix d'una visió integral de quin model d'habitatge vols construir pels pròxims 10-15 anys. Però sí que és cert que, si mires cadascuna d'aquestes mesures, en el còmput global hi havia molts sectors socials que en sortirien beneficiats. Dic hi havia perquè potser estic donant per sentat que no tiraran endavant, ja ho veurem. Però en conjunt beneficiava a llogaters, a petits propietaris, a persones que estan intentant estalviar per comprar-se el seu habitatge, a promotors que vulguin fer habitatge assequible, i podríem seguir, però jo crec que això resumeix el conjunt d'actors de la societat que es beneficiaven en major o menor mesura del decret.
1: Tot això està passant ara al Congrés, està debatent això, mentre al carrer el so és un altre, és aquest. Però aquest és el contrast, eh? Ara mateix al Congrés dels Diputats tenim la ministra d'Habitatge.
0: La intervenció és imprescindible.
1: I al carrer, les portes del Congrés. I entre els diputats només hi ha un tema de conversa, que és aquest.
0: Este país tiene que hacer los deberes. Y digo, tenemos todos que hacer los deberes. Y construir un parque público.
1: Són les declaracions de Yolanda Díaz a la cadena SER quan ha estat preguntada per si cal o no avançar eleccions.
4: Esa misión le corresponde al presidente del gobierno. He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta cuestión.
1: Així estan les coses i les explicarem avui a Catalunya Ràdio. David Madí, què et sembla tot plegat?
5: Bé, estem assistint al teatre d'unes eleccions anticipades. No tinc cap mena de dubte que estem anant en aquest escenari. Si em deixeu fer una mica l'autòpsia des del punt de vista polític, des del punt de vista de les mesures, heu tingut un debat fa una estona molt intens. Crec que ara en el terreny polític, que és on estem, què és el que passa? A veure, aquí el que va passar és, hi havia un consens general de que l'habitatge és un dels principals problemes que té aquest país, això compartit transversalment, i després del fracàs del primer decret hi ha tota una sèrie de converses que fructifiquen, que van avançant, fins al punt de que l'entesa transversal semblava possible, començant per Junts. Perquè Junts crec que fa uns dies estava convençuda de que això podia tirar endavant, etc. Llavors, què passa? Passa el cas Mari Carmen, que desperta tota la mobilització dels carrers, desperta tota la pressió ciutadana, molt bé, i llavors particularment el govern i els grups de l'esquerra consideren que amb tot això sobre la taula és el moment d'apretar l'accelerador. I en aquest apretar l'accelerador és on crec que hi ha el derrapatge on estem ara. Val? Perquè plantegen els decrets, hi ha un acord, en aquell moment jo crec que hi ha un acord, plantegen els decrets, amb dos decrets, un que formi part de la part troncal de les coses que hi ha consens i un altre que sigui les coses que no hi ha consens, on és difícil el consens. Hi ha la vocació, això es pot disfressar com vulguis, però la vocació de que un surti l'altre no surti. Què es troba Junts? Doncs que allò que han acordat en el punt que han acordat, quan els arriba el decret redactat, troben que de tot allò que s'havia parlat, a més se'ls hi posa 3 quilos de morcella de Podemos i del món aquest. I això és el que provoca la crisi. Llavors prenen una decisió des del meu punt de vista errònia, com ara prendran una altra decisió errònia, que són les eleccions, perquè obriran les portes a un resultat previsible, és a dir, si es pensa en aquesta decisió de l'adaptar eleccions sobre la marxa perquè en un moment determinat et creus que hi ha un vector que t'impulsa a sortir del pou, crec que qualsevol expert electoral sap que això difícilment passarà.
1: D'Ostenbury deia avui en unes declaracions que es tractaria de convertir aquestes eleccions en unes eleccions en què es vota el dret a l'habitatge sí o el dret a l'habitatge no.
5: Sí, estic d'acord, m'ho ha acompanyat d'un referèndum, sí. No, des d'aquest punt de vista sí, però el gap que tenen en aquests moments d'enquestes és suficient això per superar-ho? Jo crec que no, però bé, això és la seva decisió. Bé, arribats en aquest punt, decideixen, primer error, en comptes de donar el termini previst de 30 dies perquè hi pugui haver-hi la negociació i que aquells acords que es podien haver vist trasbalsats retornessin, posar-li tota la pressió, a cavall de la pressió del carrer, posar-li tota la pressió i votar divendres. Val? Bueno, i doncs això te la jugues molt. Te la jugues molt, perquè a més sembla mentida que a hores d'ara no entenguin quin tipus de gent hi ha junts i quin tipus de relació tenen, no? Perquè la pressió a Junts no els porta a acollonir-se, sinó que els porta a excitar-se. I, per tant, aquesta és una decisió, jo crec, molt errònia i on està el mal de la situació on estem ara. Que ja hi havia una oportunitat positiva i que podia tenir un consens general molt positiu i que en aquests moments s'està trencant. De totes maneres, vull recordar una cosa.
1: Sí, però un moment, David, sí.
5: Que la literalitat del que diu Junts no és votar no és, sinó que es retiri
1: els decrets
5: i que es doni temps a la negociació, que ells ja diuen que estan disposats a votar.
1: Ara mateix la ministra porta 10 minuts parlant de Junts. Tània.
6: Sí, amb una referència directa al partit de Carles Puigdemont, diu que els demana recolzar amb un vot favorable i ha recordat el que ja dèiem abans, ensenyat fins i tot el text, que el 90% del que els hi va entregar en mà Míriam Nogueras a Pedro Sánchez està incorporant en el decret que avui es vota. De moment, bones paraules, els ha agraït fins i tot el temps que han treballat junts i els hi ha recordat que tothom ha fet renúncies, també al propi govern espanyol, i per tant un missatge encara d'apel·lació perquè Junts no deixi caure aquestes mesures.
7: Para abordar la cuestión de temporada de habitación que, como bien me recuerdan muchos grupos políticos, quedó pendiente en la ley de vivienda. 10 días pusimos a trabajar al Ministerio y a todas las personas que nos acompañaron en ese grupo de trabajo. Han pasado varias iniciativas en esta Cámara que no han salido a la luz y también una ponencia que ya consiguió un apoyo muy mayoritario. Es verdad, y en la honestidad que reclamaba lo comparto con la Cámara y con la ciudadanía, ustedes nunca estuvieron de acuerdo con esta regulación. Pero yo he podido compartir con ustedes, y hoy quiero compartir con la Cámara y con la opinión pública, que en el texto que está publicado en el BOE se recoge una excepción. Y hoy tienen que saber los catalanes y las catalanas que la norma que está en vigor, la norma que impulsa este gobierno y la norma que podría estar apoyando los parlamentarios de Junts no afecta a Cataluña. Existe una cláusula en la que claramente se dice que en el ámbito del derecho civil catalán se puede regular esto y, de hecho, el gobierno y el Parlament catalán ha hecho una regulación sobre temporada y habitaciones. Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Se ha llegado a un equilibrio posible. Y ustedes hoy están siendo protagonistas de esta sesión, de la votación que se va a producir por incomparecencia de esta derecha. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa, que es capaz de cambiar la vida de la gente.
1: Apel·lació directa a Junts per part de la ministra d'Habitatge, i ara mateix a la seu de Junts hi ha una concentració també. Ara es cura.
8: Bon dia. Doncs sí, mira, ara acaben d'arribar el gruix de la gent del sindicat de llogateres. No sé si us sentiu. Bàsicament el que estan cridant, sobretot a part del dret a l'habitatge, és a la demanda, la crida a la vaga general. Fa una estona han posat tanques per tancar el passatge Bofill i des de fa uns minuts també el carrer Marina ja està tallat al trànsit des de l'alçada de València. I ara estan aquí cridant, acaben d'arribar i protestant i amb pancartes i banderes i paraigües, perquè a més s'ha posat a ploure.
1: Aquest és el so a Barcelona, sentien també el so a les portes del Congrés dels Diputats i a dins del Congrés s'està debatent tot plegat. Pau Llonc, com ho veus?
9: A veure, jo començaria, abans d'entrar en el tema de Junts, no?, que potser és on hi ha més discrepàncies, evidentment, una menció a la gent del PSOE. O sigui, a veure, a mi em dol la posició del PSOE com un partit que es representa, que ara vol encarnar la voluntat de llogateres i de les classes populars, el PSOE, que porta 8 anys governant Espanya, 11 anys governant a Barcelona, 4 anys governant a Catalunya, el PSOE de la Carme Chacón, que volia accelerar els desnonaments, el PSOE de les Socimis del CTP, o sigui, ara, primer, bueno, s'estan col·locant, efectivament estic molt d'acord amb el David, que aquí hi ha una operació preelectoral claríssima, no? Dit això, ara veia un tuit de Junts que volien encarnar la voluntat de la Francisca, no sé si heu vist aquest tuit, no? És a dir, aquesta és l'estratègia de Junts, Junts vol, amb un vot contrari a aquest Real Decret, que en el fons només defensarà els grans propietaris, i ara intentaré explicar per què, però bueno, el Jaime ho ha explicat perfectament, vol encarnar la voluntat i els drets del petit propietari. Aquest és el joc polític de Junts. O sigui, com que dir que el 40% del grup parlamentari de Junts són rendistes, com que dir que aquest Real Decret no perjudica en res els petits propietaris. O sigui, els que som llogaters, propietaris d'un o dos immobles a Catalunya, són més del 80% de la població, si no del 90% de la població. Per tant, clar, tu no et pots oposar a aquesta majoria. Però el que és veritat i és impepinable és que això que el David Madrid li ha dit la morcilla de Podemos, quan tu mires en detall, com ha fet el Jaime, no hi ha morcilla de Podemos en el Real Decret que Junts ha dit que no. Hi havia morcilla de Podemos a l'altre, si vols ens podríem posar d'acord amb això. En l'altre decret, el tema de la renovació automàtica, d'acord, jo hi estic a favor, com et pots imaginar, però podríem posar-nos d'acord amb que allò era molt difícil que votés Junts. Però el que avui està tombant Junts, en què perjudica els petits propietaris, els propietaris d'un o dos habitatges? En absolutament res. Ara, això sí, com que dic el que defenses és a les Socimis, és a BlackRock i tal, queda molt malament, fan un tuit ara dient defensem a la Francisca. Ara defensem a la Francisca, que fa molta gràcia aquest tuit. Us convido, sisplau, a que el mireu, perquè és la seva estratègia política. Llavors, vaig concretant, que vosaltres heu parlat molta estona, deixeu-me dos minuts més. Es pot dir, per tant, que aquest Real Decret atacava el petit propietari? No es pot dir de cap manera. No, jo me l'he llegit de pe a pa i no hi ha cap mesura que perjudiqui la Francisca. Francisca, estigui tranquil·la a casa. Estigui tranquil·la. Si no, ja li faré un WhatsApp. Enviï'm el seu telèfon, ja li faré un WhatsApp i li explicaré. Ni una mesura. Dos, es pot dir, a més, com diuen, que com que l'oferta està limitada i, per tant, els preus van pujant, no hi ha cap mesura d'aquest Real Decret que no augmenti l'oferta? No es pot dir, tampoc, oi? Com ho ha dit el Jaime, hi ha mesures en aquest decret que van per carregar-se aquesta pornogràfica utilització dels lloguers d'habitacions i dels lloguers de temporada, que si un va a Bitàclia o a Idealista aquests últims mesos sap perfectament, els que ho hem hagut de fer malauradament, perquè som uns putos llogaters de merda, que és el que som, que el 70-80% són lloguers temporals. Per tant, això aquest decret s'ho carregava, coi. Això no ho generarà un augment d'oferta? O és que desapareixeran aquests pisos? De sobte, els pisos que a Barcelona estan enfocats al mercat turístic, al mercat d'habitacions, al mercat de temporada, apareixeran segurament, no tots, perquè hi haurà una guerra patronal, aquí ja veurem com ho utilitzen, no per dir, oh, retiro parc, però al final, at the end of the day, que diuen en anglès, apareixeran al mercat de lloguer aquests pisos. Per tant, fins i tot, apareixia oferta nova amb aquest Real Decret. Per tant, per què Junts vota en contra d'aquest Real Decret?
1: Jofre.
9: No he acabat, però val.
1: Sí, repartim, que si no, feu més breu no, i després us dono joc.
10: Vaig molt ràpid. La pregunta, per què Junts vota en contra? Perquè el PSOE no ho vol retirar i negociar? És que hi ha una tercera via que entre el sí i el no, que és ho retiro, ho negocio, després de 9 anys governant el govern espanyol, per cert, dels quals 3 sense la necessitat dels vots de Junts, perquè del 18 al 23 van poder governar només la majoria d'esquerres, ara ve de la setmana que portaria una negociació i fer un decret híbrid. Això em porta a pensar en, efectivament, donar-vos la raó a Pau i David, que estem davant d'una operació preelectoral. Perquè, a més, si la primera reacció és hola, volem retirar, no, que se retraten. Ah, total. Aleshores...
1: El vot serà a mà alçada, eh?
9: És que si hagués pogut acabar, hagués dit exactament primera, això, Jofre. O sigui, tens tota la raó. I saps qui ho està dient, això? Primera... I s'està alineant també amb el David Madí, el Rufián, que acaba de dir on està la pressa. I és veritat, on està la pressa?
10: No. O sigui, ara... En el que se retraten, la pressa i el focus en el que se retraten.
1: Bueno, mira,
10: és a dir,
1: lligat amb això, ara mateix la ministra acaba d'oferir tramitar com a projecte de llei el decret per fer canvis als canvis que vol Junts. Tània.
6: Sí, és una oferta que ha dit ara mateix des de la tribuna fa escassos segons. Isabel Rodríguez li diu a Junts per Catalunya que avui voti que sí, que avui ajudi a treure endavant aquests reials decrets. Recordem, no es poden modificar, que es votin íntegrament. Els hi ha recordat que ho han negociat en profunditat i, de més, i després Congrés es compromet de manera ràpida a treballar amb la cambra perquè es pugui tramitar com a projecte de llei. Traduïm, perquè tothom ho entengui, doncs que això es pugui desplegar com una llei i s'hi puguin incorporar canvis, i aquí és on s'obre, doncs, atendre les peticions sí, que està fent fixa, Junts per Catalunya.
1: Primer que votin que sí, no? Primer que votin que sí, després ja...
6: O que s'abstingui, és veritat que els està dient que el recurs infavorablement, recordeu que amb l'aritmètica parlamentària actual, amb una abstenció de Junts seria suficient perquè avui sortissin endavant.
1: Clar, és a dir, al final Junts no vol això... clar, estàs dient, mira, de moment ho apliquem i després ja negociem.
6: En tot cas, Junts hi veu doncs, que hi ha elements que no funcionen en aquest text. El que li diu la ministra és, aprovem això, que ja estava treballat, que el 90% de les vostres propostes hi són, i allò que no us agrada, treballem-ho a futur per poder-ho modificar. Perquè, recordem, el que es vota avui va a missa, és a dir, no, ja està en vigor, ja està el butlletí oficial de l'Estat i, per tant, ja té uns efectes. Veurem quina resposta fa Junts. Recordar, doncs, que l'ordre d'intervenció s'ha modificat una mica. Ara ens confirmen que serà de menor a major, és a dir, després de la ministra, que no té temps d'intervenció reglat, pot parlar el que vulgui i quan vulgui. El que passa és que parlarà el grup mixt i d'aquí fins a arribar doncs, al grup majoritari, que és el Partit Popular, acabant amb el socialista.
1: A veure, avui acaba de sentir la ronda, eh? Marta Monforte.
11: Sí, doncs estem en un moment molt interessant de la legislatura perquè, evidentment, per al Partit Socialista i per a Sumar, això ha estat el punt d'inflexió. Però no ha estat perquè ells han volgut així. Ho han fet obligats per unes manifestacions i una acampada a la Porta del Sol que després s'ha estès a tres ciutats del sindicat de llogaters i de moltíssima gent que està farta, absolutament farta, de la situació que tenen a les seves cases. I jo estic d'acord amb el Pau, el que dia, evidentment el decret no és un decret contra el xicote propietari, aquests tipus de raonaments que no només diu Junts, que també diu la dreta espanyola. I, evidentment, per a mi és inclús una sort de paradoxa que l'1 d'octubre, que és ahir, quan va dir Junts que no estava d'acord en els decrets, faça la decisió o puga provocar la decisió que més l'agradaria a la dreta espanyola en aquest moment, que és que hi hagin eleccions i que pot ser Sánchez, segons les enquestes, tot apunta a això, a aquest escenari, siga fora del govern espanyol. I sé, és l'escenari perfecte per a les dretes espanyoles i per això tant PP com Vox ho estan aplaudint, en privat, evidentment, en públic no estan dient massa cosa, a excepció de Cayetana Álvarez de Toledo, que sí que ha fet alguna piulada a X, i ho estan celebrant. Jo crec que Junts sí que ha de calibrar això. Bé, els seus votants no sé si estaran a favor o en contra d'aquest decret, especialment si ara ha dit la Isabel Rodríguez que se pot negociar després com a projecte de llei, com ara explicava la Tània, que això és una pràctica parlamentària més o menys habitual i que sol passar en decrets que no estan totalment pactats, però que sí que n'hi ha visos d'acord, però a banda d'això, si realment després es precipita la legislatura, jo crec que Sánchez ara no té altra opció, és a dir, si no hi ha en els decrets, no sé si convocarà avui o el dilluns, però no té, crec, altra opció, i és el que diuen així es passarà sobre el Congrés, que això ha de passar en qualsevol moment, perquè la legislatura ja no dona més de sí. Jo crec que Junts no està calibrant ben bé si realment això li surt a compte o no, sobretot en la pressió externa que tenen també d'Aliança i d'altres factors a Catalunya i fora de Catalunya.
1: Ara mateix acaba... Digues.
11: Sí, Marta, sí. Que em sembla, això ha acabat ara la Isabel Rodríguez, jo crec sí. Que li toca als grups minoritaris, i la pressió es situarà, evidentment, a PP i Vox, però especialment a Junts, sobretot si tenen l'oportunitat de fer una abstenció crítica, que no sé si passarà o no, jo crec que en aquests moments és un no clar, però si ho fan, evidentment, la situació canvia, però si no ho fan, els carrers jo crec que contestaran d'una manera clara, i així Junts jo crec que està en una posició de feblesa màxima, malgrat que a ells li agrada, evidentment, ficar en una posició complexa a Sánchez, però Sánchez jo crec que no va de farol en aquests moments, després ho veurem, me puc equivocar, però la tesi majoritària ara de la gent que hi ha al govern i fora del govern és que si això no és bé, a més van a unes eleccions en un plebiscit, com diu el Bustin Duy, d'habitatge sí o no, que una altra cosa és el que ha fet el PSOE aquesta legislatura, que evidentment jo crec que ha estat molt, molt fluix, no ha fet gran cosa, perquè a ells tampoc els ha interessat fins ara ficar aquesta qüestió, però se distribueixen qüestions com ara Ceuta, casos de corrupció, Begoña Gómez, això serà una qüestió centrada en l'habitatge sí, fons voltor sí, o estem en la gent.
1: Us demano brevetat perquè així podem fer un debat més àgil, però ara mateix, Tània, estem sentint ja Àgueda Micó, de Compromís.
6: Sí, és ja el torn de rèplica del grup mix que repartiran els temps, són 12 minuts pel grup, ha acabat ja Isabel Rodríguez amb aplaudiments de la bancada socialista amb una última crida dient que la democràcia es juga avui, que demanen als partits que escoltin a tothom i no només a uns quants i que es respecti i que avui es voti amb responsabilitat. veritat. Missatges també d'Isabel Rodríguez des de dins de l'hemicicle. Els manifestants que estan al carrer diu que no els poden fallar i, per tant, mitja hora de discurs d'Isabel Rodríguez amb apel·lacions directes a Junts per Catalunya. És determinant si Junts es mou d'aquest no perquè avui, almenys, aquest primer gran paquet de mesures es pugui aprovar.
1: Alicia, no té sentit? I així tanquem el primer torn d'intervencions i ara ja obrim també torn perquè sigui un debat més creuat. Alicia.
11: Junts no té cap ganes de negociar res sobre aquest decret perquè no hi ha res en aquest decret que no li sembli bé a Junts de fons. Aquest matí Junts ha publicat una nota de premsa i unes imatges de les seves xarxes que és realment tractar-nos a la ciutadania d'analfabets, com si no fóssim capaços de llegir els decrets, en el que diu que en el decret li falten 6 coses. 6 coses que estan contemplades dins dels decrets. Aturar els desnonaments de fons voltors, limitar la compra d'habitatges de fons voltors, que l'Estat es faci càrrec de llogaters vulnerables, com ens acaba d'explicar el Jaime, protegir el petit propietari, poder desgravar el lloguer de la renta, que això per primera vegada es contempla un 10%, i ajudes a la compra del primer habitatge, que, com hem dit, serà de 50.000 euros al 0%. Per tant, tot el que reclama Junts a negociar està al decret. Per tant, el que hi ha aquí és, i més en la línia del que deia el David, quan se situa a Junts al punt de mira, la pressió que se li exerceix no el fa moure cap a l'esquerra, l'excita. L'excita saber, i en una idea com que s'està negociant una mica rotllo Catalunya contra Espanya, que s'està negociant contra Santos, amb Santos Cerdán, sobre grans coses, i en el fons estan ara negociant en contra i dels catalans, del patiment de molts catalans, i això mostra, jo crec, un desnortament absolut d'aquest partit que no se sap on va, perjudicant els seus propis votants.
1: Ara us deixo parlar. 11:34. Atenció, perquè més fonts del PSOE diuen a Catalunya Ràdio que ara el tema ja és calibrar si hi ha força o no per anar a eleccions. Paula.
12: Sí, perquè hi ha un debat paral·lel als decrets d'habitatge, que és el debat aquest de les eleccions. Ricard, estem buscant més reaccions i ens arriben ara des de fons socialistes, fons directament d'un ministre del govern espanyol, que el que és important ara mateix és calibrar, com tu deies, si el Partit Socialista té la força per anar a eleccions. Ningú amaga que l'escenari pot ser ideal i per això, doncs, la Moncloa, que està contemplant ara mateix tots els escenaris, però que el que volen fer és esperar a la votació d'aquest matí, perquè hi ha qui encara confia que Junts es pugui fer enrere, tot i que Junts ja ha dit que no ho farà, però, per tant, creixen les veus dins del PSOE. Hi ha cada cop més dirigents socialistes que li diuen a Sánchez: hem d'anar a les urnes, és el millor moment ara mateix.
1: I ara mateix també a Catalunya, atenció, perquè hi ha una desena de carreteres afectades per aquest temporal que està afectant també el sud del país. Eloi Cordomí.
13: Bon dia. Sí, les precipitacions es van estenent, afecten ja moltes comarques del Camp de Tarragona, del sud de les comarques de Barcelona i amb especial persistència a les Terres de l'Ebre. Ara mateix el nucli de precipitació més intens se situa entre la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i el Baix Ebre, en zones molt muntanyoses de 600-700 metres d'altura. Aquí es poden produir una altra vegada barrancades. Recordem que les acumulacions de pluja són importants, de 200, gairebé 50, 250 litres per metre quadrat.

0: apareixeran i tocaran terra al litoral, potser al prelitoral, i creiem que aquestes tempestes poden ser altra vegada bastant persistents en punts de les Terres de l'Ebre i tornar a acumular més de 50, gairebé 100 litres per metre quadrat de cara a demà, que se sumarien a tots aquests que ja hem comentat. Així que la inestabilitat persisteix encara.
1: I ara mateix, Pau, no sé si t'escolta Junts, perquè es parlaves de la Francisca, sí. Han penjat més correus, de la Cristina, el Pedro, la Maria Assumpció i la Rosa Maria.
2: Hòstia, ja amb tanta gent no vull parlar, eh? Jo amb la Francisca ja...
3: La Francisca, que no agafi segons quins whatsapps, que se't fotran a casa. Sí.
1: Bueno, atenció, perquè al Congrés no hi ha Pedro Sánchez al seu escó, però tampoc Miriam Nogueras. Paula...
4: No, ara mateix tots dos escons buits, ni Nogueras al seu lloc, ni Pedro Sánchez al seu lloc. Quan ha acabat Isabel Rodríguez, tots dos han desaparegut de l'hemicicle. No sabem en quin moment, perquè no hem tingut la realització, però el que veiem a aquesta hora és que no hi són cap dels dos. Tampoc us puc confirmar que a aquesta hora estiguin reunits o estiguin junts, perquè no ho sabem, de seguida ho investigarem. El que, com a mínim, és un fet a aquesta hora és que ni Sánchez ni Nogueras són dins l'hemicicle.
1: Doncs, matí de ràdio, matí de Catalunya Ràdio. 3 minuts, ara tornem.
5: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
6: Ferran Adrià, com està?
7: Bé. Tranquil.
6: Però no passa, que tots xalats, o què?
8: Escolta, mira, no em cridis, eh?
6: Quants cops t'he salvat el cul, no, tu?
7: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa. No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
9: Això no és bo per la cuina catalana.
10: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
7: I si el bulli cau, caiem tots.
11: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
13: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
12: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
13: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
12: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
14: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
15: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
16: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB. Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
17: Ja hi tornem a ser.
18: Onzena temporada del Tot Costa.
19: Por qué? Por qué?
17: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
18: Nova temporada amb els vells clàssics.
19: No sé si són muy simpáticos. No sé.
12: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
2: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret,
9: Lluqui Valverde i un calidoscopi rumber.
4: Avui ha sortit el sol de la Florida per pintar-li a cada cosa el seu color. Tot allò que es mou, tot allò que brilla.
9: Ja el tenim aquí, a La Catalana, l'esperat primer disc en solitari de Lluqui Valverde. Sí, sí, el saxofonista de la Ludwig Band. I podreu descobrir dins molts Lluquis. Un hereu de la rumba catalana, un altre de molt nocturn, un de molt reivindicatiu amb la crisi de l'habitatge i també un Lluqui molt romàntic, com ens demostra a De tots els colors.

La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret. Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app. Un és ple de sorpreses. L'altre fa música.

0: I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els Falalà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa tot allà més bé. A la venda als punts habituals.
1: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
2: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linka't.
3: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linka't. A Catalunya Ràdio.
4: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
5: Aquest és el so ara mateix a les portes del Congrés dels Diputats, a 2:45. Ho estem explicant a Catalunya Ràdio. A dins del Congrés sentim ara mateix Jone Belarra.
6: A olvidar. Cada vez que haya un desahucio, serán ustedes, señorías del Partido Popular, de Vox y de Junts, quienes con sus propias manos estén echando a la gente de su casa. Cada vez que un policía saque a una señora indefensa, cada vez que se desahuce a un niño o una niña, les hacemos totalmente responsables. Y si les queda un poquito de empatía, piensen qué sentirían si fuera su abuela, si fuera su familia, a quien están sacando en una camilla de su casa de toda la vida para vivir en la puta calle. Pero tengan claro que no nos vamos a rendir. Que la gente se siga organizando. El día 6 de octubre, todas a frenar el desahucio de la casica. El 8 de octubre, a impedir el desahucio de Tamara en San Blas. El siguiente intento de desahucio de Daniel en Valencia. En cada desahucio, decenas de personas en la calle, como se fue al desahucio de Mari Carmen. La gente organizada, señorías, está llamando a la huelga general. Y nosotras vamos a estar ahí porque la huelga general es la mejor herramienta que tiene la gente trabajadora de este país para pelear por sus derechos, incluido el derecho a la vivienda. Y al gobierno. Otra decepción más. La enésima decepción. Ustedes han traído este decreto porque la gente les ha torcido el brazo. Es así. Y nos contaron esta semana que lo troceaban y lo rebajaban porque así, solo así, Junts lo podía votar. Otra excusa más. Una excusa más. La gente no quiere excusas, señorías. Quiere soluciones. Si de verdad están contra el negocio de la vivienda, si de verdad la señora ministra de Vivienda se ha hecho de Podemos, traigan el Real Decreto Ley de Vivienda ambicioso mes a mes. Muchas gracias.
5: Doncs és Jone Belarra al Congrés dels Diputats. Tània, fins ara, què hem sentit?
7: Doncs són les intervencions del grup Mix, aquí doncs, sobretot posicions en favor d'aquests reials decrets. És el primer grup que pren posició. Anirem amb un ordre de menys a més. Després, per tant, parlarà el PNB, que votarà a favor, Bildu, que votarà a favor, i després ja serà el torn de Junts. Sabem que Míriam Nogueras és qui defensarà aquest punt. Havia marxat de l'hemicicle. Estem avui molt pendents d'aquestes absències o d'aquests moviments. Hem vist ja que ha tornat a dins, però atenció, perquè qui no hi és Pedro Sánchez. També falten la majoria dels ministres de Sumar. Pedro Sánchez se l'ha vist anant a la zona de govern. Per tant, avui hi ha molts moviments aquí a l'hemicicle. Qui encara està assegut és Pablo Agustín Duy, és el ministre de Sumar que defensarà el segon decret, el de la pròrroga, diguéssim, automàtica dels lloguers, que ja sabíem també que aquest decauria. Per tant, molta atenció avui al que està passant a dins, al que està passant als passadissos i també al que està passant als carrers, perquè recordem, hi ha concentracions pels voltants del Congrés, molta pressió política i social avui aquí al centre de Madrid.
5: Precisament, els passadissos. Paula Brujats, ministres també que ja parlen obertament d'eleccions, s'estan reunint?
8: Els ministres de Sumar reunits ara mateix a la zona de govern, com acaba de dir la Tània, amb Pedro Sánchez i sent tots menys Pablo Bustinduy, pendents de la sortida, a veure si expliquen quin ha estat el contingut d'aquesta reunió. Però, Ricard, a aquesta hora et podem explicar que un ministre socialista defensa clarament anar a eleccions. Li hem preguntat fa molt poca estona per WhatsApp com respira el govern espanyol ara mateix, s'ha d'anar a les urnes si avui es tomben aquests dos decrets i quina reflexió estan fent. Resposta rasa i curta d'aquest ministre a Catalunya Ràdio: hem d'anar a eleccions.
5: Això d'una banda, i de l'altra també, ho explicàvem a primera hora del matí, però hem tingut contacte amb diferents empresaris, el mateix Foment, que ens deia que veien molt bé la posició de Junts, i Junts, gent de dins de Junts, de l'estructura directiva del partit, que deia que havien rebut moltes felicitacions per aquesta posició. És a dir, veiem com, ja no per alinear-los, diguéssim, amb Vox i Partit Popular, però sí que, clarament, aquesta posició de Junts està refermant a una certa gent que internament tenia certs dubtes sobre la direcció política de Junts. David.
9: Hi ha una cosa que s'ha de saber, que a vegades costa d'entendre, i si ets una determinada banda et costa molt d'entendre, però quan surt al carrer tot el personal aquest i es dedica a apretar, inclús amb formes que serien molt discutibles des d'un punt de vista democràtic. Quan passa tot això, hi ha un moviment silenciós que se'n va cap a l'altra banda. Per tant, les realitats, és a dir, quan a Junts li diuen ens està felicitant molta gent, segur que hi ha molta gent que els està felicitant, perquè quan es situen les coses en aquest punt, com que aquí no hi ha veritats absolutes, ni és un país polièdric i tot, però quan passa una cosa d'aquestes passa exactament pel principi d'Arquímedes, que es desplaça cap a l'altre. I això jo crec que també és així, no? Però vaja, si això camina com tot el teatre, va portant pas a pas a les eleccions.
5: Eleccions i vaga general, també.
9: Eleccions i vaga general, doncs perfecte. Tot va portant cap aquí. Jo crec que ja serà un error històric que lamentaran durant molt de temps.
5: Mira, anem cap al carrer. El David parlava d'aquestes protestes. El Congrés dels Diputats, Dani Santiago.
10: Què tal, Ricardo? Les protestes continuen de manera pacífica a les portes del Congrés, centenars de manifestants amb pancartes, i ara m'acompanya Valèria Racu, que és la portaveu del sindicat d'inquilines. Bon dia, Valèria.
11: Bon dia.
10: Us esperàveu que el resultat de la votació sigui el que de moment s'ha anunciat, o teniu esperances que pogués aprovar-se com a mínim un dels dos decrets?
11: Bueno, esto nunca iba de un decreto, ¿no? Entonces tampoco es ninguna sorpresa escuchar que las derechas una vez más se van a posicionar del lado de los rentistas y los especuladores, y que seguimos teniendo un parlamento que se arrodilla sin ningún tipo de vergüenza ante el rentismo y el capital y inversor en inmobiliario, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que va a ser una verdadera vergüenza verlo caer, ¿no? Estas son unas medidas de mínimos. En ningún momento aquí nadie ha sido engatusado ni engañado pensando que esto iba a resolver el problema de vivienda. Son unos parches mínimos de donde partir y que necesitábamos urgentemente como población, ¿no? Entonces aquí el gobierno progresista durante demasiado tiempo lo ha tenido atascado en un cajón, y ahora un día más vamos a ver cómo las derechas, que son responsables directas de que hayamos llegado a este momento, ¿no? Con esas políticas neoliberales que durante demasiado tiempo hemos visto en España, en concreto en Madrid, y que en el 2013 le abrieron las puertas a los fondos de inversión después de rescatar a la banca después de la crisis inmobiliaria. Entonces, bueno, va a ser una vergüenza que miren a sus propios votantes a los ojos, a sus propios votantes a la cara, y decirles que les da igual su vida, ¿no? Que hemos visto encuestas que demuestran que ven los votantes, que incluso los de votantes de derechas están de acuerdo con estas medidas de mínimos. Un parche nada más, pero que hace falta intervenir el mercado a favor de la gente y no a favor de la especulación, que es como ya está intervenido, ¿no?
10: Perquè l'objectiu avui és continuar la protesta durant la votació. Dissabte hi ha manifestació i continua l'acampada, i després què?
11: Exacto, aquí siempre lo hemos tenido claro, que como esto no iba de un real decreto, la lucha va a seguir, ¿no? Como se ha oído siempre en las calles, la lucha es el único camino. Entonces hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero por la vivienda, y después seguiremos más allá, ¿no? En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general, una huelga general histórica. Queremos que sea una participación masiva por la vivienda, por la carestía de la vida, porque porque basta ya de que nos contraigan unos pocos y de que aceptemos de que se haga negocio con nuestras vidas, empezando con la vivienda. La acampada también se irá viendo cada día, si hasta qué momento es útil, hasta qué momento es impactante, pero está claro que esto va más allá de una acampada y esto va más allá de Sol, ¿no? La chispa que se ha prendido en Sol se ha de llevar a cada rincón del país, ¿no? A cada rincón del estado, a cada centro de salud, a cada centro de educación, a cada centro de trabajo. Ahí es donde las luchas ya existían antes y donde van a seguir existiendo, y lo que se ha aprendido aquí no se va a apagar tan fácil.
10: Moltes gràcies, Valèria. Doncs, Ricard, ja heu sentit que estan ara composant l'objectiu a una vaga general, del qual no donem molts detalls, no es volen posar metes més enllà de la que comentava la portaveu, de continuar les protestes, seguir acampats, i més endavant veurem com es concreta la vaga que plantegen.
5: Fins ara, aquí en aquest programa especial hem sentit diferents veus. Per exemple, portaveus parlamentaris, José Zaragoza, del PSC, al Congrés.
12: És evident que no tenim al Congreso de los Diputados una majoria parlamentària, però les batalles no s'han de rendir, sinó que s'han de donar. En aquest país hi ha un problema de vivenda, i que hi ha dos actituds davant del problema de vivenda. La dreta, que diu no fem res, i nosaltres, que diem hem de fer coses.
5: També hem escoltat a Gerardo Pisarello, dels Comuns.
13: Jo no m'esperava això. Jo no m'esperava que el president Puigdemont pugui tornar després de l'exili, i que el posicionament polític de Junts fos posicionament en aquest terme, que ja dic, va en contra de milers i milers de catalans i catalanes, i ho hauran d'explicar molt, molt clarament.
5: I Esquerra Republicana carrega contra Junts, però també contra els socialistes. Enna Estrems, als matins de TV3.
14: Junts està defensant, en realitat, un percentatge molt petit dels catalans i catalanes, que no arriba a l'1% de la població, que té moltíssims pisos. Ens hauríem de preguntar per què ho fan. Però, en tot cas, el Partit Socialista és corresponsable, en gran part, de que avui tinguem la situació que tenim dels problemes d'accés a l'habitatge.
5: Fa pocs minuts també escoltàvem el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, demanant un altre cop eleccions, com també Nacho Martín Blanco, que ha passat pel programa.
15: Estamos contentos, hemos ganado fuera de casa, hemos ganado en un campo importante, y ya está, ¿no? Sabemos el... Siempre
5: no, això no seria ni Nacho Martín Blanco ni el Partit Popular. Hemos ganado fuera de casa.
16: Podria ser epigrapa.
5: Sí.
16: Per un moment semblava que era ell. Era plan, sí. Com?
5: No ho era. Mentrestant, estem pendents del temporal, el Pla Inuncat en fase d'emergències per les precipitacions que hi ha ara mateix al Baix Ebre i al Montsià, i també pendents de la protesta al carrer. A Plaça Catalunya, l'acampada continua, Lara García.
17: Hola, què tal? Sí, continua aquesta acampada, tot i la pluja. Els acampats comencen, doncs, a entrar dins les tendes i a muntar també carpes més grosses per refugiar-se. I ara mateix, doncs, molta expectació també aquí a Plaça Catalunya sobre el que pugui passar a l'hemicicle del Congrés. Podem parlar amb la Luana, que és membre de l'acampada, i que ens diguis una mica, Luana, la teva opinió sobre què podria passar o quines accions podríeu emprendre si avui es convoquessin eleccions.
18: Bueno, evidentment és una cosa que no sabem fins a quin punt perjudicaria el que ve sent com la seguretat de les acampades i les mobilitzacions, perquè hi ha una forta possibilitat de que surti l'extrema dreta, i això seria, bueno, seria molt dolorós, però encara ens dona més força pel que volem, que és una vaga general a tot l'estat, i ens mantindrem amb això, ens fortificarem, si convoquen eleccions, passi el que passi, surti el que surti, anem camí la vaga general i anem a posar molta èmfasi en això.
17: Però per tant no us preocupa, aquesta opció?
18: No, perdona?
17: Us preocupa aquesta opció?
18: Sí, evidentment ens preocupa. Vull dir, si es considera l'extrema dreta, de les primeres coses que faran probablement és venir aquí a repartir hòsties. O sigui, llavors, bueno, evidentment és una situació que preocupa, però si podem com que sigui un al·licient per fortificar això i fer-nos encara més grans, sobretot, per protegir-nos entre nosaltres.
17: Luana, moltes gràcies. Ricard, doncs ja ho sentiu, molta expectació aquí a Plaça Catalunya pel que pugui passar avui al Congrés, i doncs si s'acaben o no convocant eleccions, a veure què passa. També, mentrestant, mentre tot això és en marxa, aquí a Plaça Catalunya no paren d'arribar a veïns de Barcelona que porten menjar i porten també roba a la gent que fa l'acampada. Una d'elles és la Raquel, hem pogut parlar amb ella.
19: Pues portar-nos el que puc, el que està al meu abast. Ara les he portat menjar, em pensava que necessitaven fruita, però m'han dit que no, que ja tenen de sobre, i les he demanat el que necessiten: mitjons, samarretes, chubasqueros, sacs de dormir, mantes, lones, m'han dit que això està una mica fora del meu abast, cordes.
5: Això pel que fa a Plaça Catalunya. I a la seu de Junts, Anna Escura?
20: Bon dia, doncs mira, a crits ara ja hi ha al voltant d'unes 100-150 persones concentrades aquí, crides en contra de la policia, en contra de Junts, en defensa del dret a l'habitatge, a una vida digna, i sobretot la intenció, i això és el que ens han dit i el que t'ha explicat a tu aquest matí l'Enric Aragonès, i ara ho ha tornat a recordar i a insistir, mobilització constant, vaga general, sobretot una crida a anar molta gent demà a la mani que hi haurà a l'Hospitalet, i sobretot ha anat avisant els ciutadans, els estudiants, els comitès d'empresa, que es vagin preparant, que vagin parlant amb els companys per possibles dates, per demanar si estan tocant d'acord per anar a la vaga, perquè van cap allà i és la intenció.
5: Gràcies, Anna Escura, des de les portes de la seu de Junts. D'aquí a 3 minuts seran les 12, estem seguint el que passa al Congrés dels Diputats. Ara és el torn de Bildu. Tània?
7: Òscar Matute, que només d'agafar la paraula ha dit que no sabia si, sí, que no sabia si podria guardar les formes, perquè ha reconegut que està profundament enfadat, cabrejat, ha dit, perquè no han entès els partits de la dreta, PP, Junts i també Vox. Ha dit que estem davant d'una situació d'emergència. El que reivindica, doncs, aprovar avui aquestes mesures, que considera que són insuficients i són el punt de partida, diu, per anar fent passos en matèria d'habitatge. Per tant, un discurs també important al de Bildu, que donarà suport en aquesta mesures i que carrega durament contra els partits que han anunciat el seu vot en contra. Després de Bildu, atenció, perquè ja és el torn de Junts per Catalunya. Míriam Nogueras haurem de veure si agafa el guà o no en el govern espanyol, que els demana una abstenció a canvi de tramitar aquest decret com un projecte de llei i incorporar-hi les esmenes, els canvis, les millores que Junts consideri.
5: Doncs ho seguirem. Sentirem a Míriam Nogueras d'aquí a pocs minuts, d'aquí a menys de 7 minuts. Jofre, hem de posar potser també l'accent en el que és el petit propietari, no? Que és el concepte que també Junts defensa, que no quedava prou explícit.
21: Sí, mira, quan parlàveu de cinema, eleccions en forma de plebiscit, que és el que realment vol el PSOE, perquè així es van unes eleccions en què s'oblida de parlar d'immigració, s'oblida de parlar de corrupció, s'oblida de parlar, i aleshores es fa un plebiscit. Dret a l'habitatge sí, dret a l'habitatge no. Com si Junts tingués ganes de fer fora tothom i anar ells personalment a treure les Mari Carmens. Per cert, si de Mari Carmen no se'n pot fer mofa, de Francisca tampoc, perquè si llegiu el correu, la seva situació vital també és molt, molt delicada. El que volia dir és que aquí, això és molt espanyol, hi ha un plebiscit entre especuladors o llogaters. Doncs a Catalunya hi ha un col·lectiu de petits propietaris amb nòmina i pis llogat que no són cap fons voltor i que de la nit al dia li han dit que són rendistes, especuladors i no sé quantes coses més. Doncs aquí hi ha un tercer col·lectiu molt ampli que equival a aquell carril del mig, aquella classe mitjana que no s'alinia ni amb uns ni amb altres, ni amb el model Ayuso ni amb el model Cuba, i que ha vist, doncs, que se li vulneraven els seus drets amb aquest decret, o que simplement no quedava resolta la seva situació. Aleshores, clar, quan sents a la diputada de Podemos dient cada cop que treguin una persona ens en recordarem dels diputats de Junts, doncs molt bé, cada cop que us robin el mòbil en recordeu-vos d'una diputada de Podemos, perquè ells van votar no a la llei de multireincidència. Sé que és demagog, però no he començat jo. Per tant, o centrem el debat en l'emergència habitacional i no en l'emergència electoral del PSOE, o aquí prendrem mal tots, tots. Llogaters, petits propietaris, joves i tothom que vulgui accedir a l'habitatge.
5: Anem repartint torn de paraula. No patiu, que després podreu intervenir tots. David, breument, sisplau, fem-ho breu, que així tenim agilitat en el debat.
9: De fet, aquest decret, el que no cobreix, i ja sé que és ara tornar una pantalla enrere, que és sobre les causes d'aquesta crisi, que tots estem d'acord que existeix. Val? I aquesta crisi té dos fonaments bàsics. Un dèficit d'oferta, val? Que això s'ha produït arrel de tots aquests anys, precisament per les polítiques que s'han implementat des de les esquerres a totes aquestes ciutats, no? De paralitzar el sòl, de fer construccions difícils, de terminis d'encariment amb impostos, i una segona d'erosió de les classes mitges, no? D'una erosió sistemàtica. Val? I aquest decret no parla de cap d'aquestes dues coses. Simplement va intentar fer pal·liatius, que en opinió d'uns són pal·liatius que sí que serveixen, i en opinió d'altres són pal·liatius que posen les coses més difícils. Per exemple, una cosa que s'entén fàcilment. Quan tu elimines la possibilitat de que si no et paguen hi hagi desnonament, val? El que li estàs dient en el mercat és de que en la teva selecció de llogaters els has de demanar, has de triar molt millor, amb molts més requisits, amb moltes més garanties, amb molts més avals, i per tant, amb el que els economistes en diuen externalitats, com una decisió que sona bé acaba tenint conseqüències negatives, doncs aquest és un cas molt clar. És a dir, sobre una cosa que sona bé, el que aconseguiràs és de que si no retires el pis de lloguer, el que aniràs és a uns requeriments molt més alts de garanties, i que a més pots generar un mercat negre al voltant d'això.
5: Ara et deixo parlar Pau, després també et deixo parlar Jaime, Alicia i també Marta Monforte. Però abans, Míriam Nogueras, al Congrés dels Diputats, la sentim.
0: Vostè avui, senyora ministra, ha tingut temps il·limitat per poder defensar al detall els seus enganys. Nosaltres només tindrem 7 minuts per defensar la veritat. Avui hi ha molta gent pendent del que passarà aquí, sobretot aquella gent que confia en l'esperança que aquest reial decret podrà protegir-la. I nosaltres tenim la responsabilitat de dir la veritat, sigui quin sigui el preu a pagar per fer-ho, senyora ministra, perquè la gent necessita poder confiar, la gent necessita saber què passa, encara que no sigui allò que voldria escoltar. Enmig de tot aquest soroll existeix la veritat. I la veritat va una miqueta més lenta, però la veritat arriba. I un bon exemple de tot aquest soroll és la piulada que ha fet el president del govern de l'Estat espanyol, el senyor Pedro Sánchez, que diu que això va d'escollir entre la majoria social i els especuladors. I només cal llegir l'article 1.1, l'article 1.4 i l'article 2.1 per saber que els especuladors podran seguir comprant, podran seguir especulant i no es frenaran els desnonaments si s'aprova aquest reial decret. Per tant, una cosa és el titular, senyora ministra, i l'altra és el que recull la llei. I quan parlem d'habitatge, la diferència és massa important com per amagar-la darrere d'un eslògan. Pedro Sánchez i també el president Illa, que coneix la realitat de Catalunya, i molts de vostès, estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida, que és alimentar una falsa esperança. Vostès estan fent promeses que sí, que sonen molt bé, però el que es mereix la gent és la veritat. Perquè quan la política queda atrapada pels titulars, pel populisme i pels extrems, la política deixa de ser útil. Senyora ministra, el que calia era començar a rectificar les polítiques que ens han portat a aquesta escalada de preus, no a ser reincidents en elles. Defensar el dret a l'habitatge amb responsabilitat i pensar en aquesta majoria social és fer lleis que funcionin, lleis que solucionin els problemes i no que els agreugin, lleis que protegeixin a totes i cada una de les famílies. Per tant, avui, això va de ser honestos amb la majoria social o seguir alimentant una esperança que tots vostès saben que aquest reial decret o aquests dos reials decrets no recullen. És un moment molt greu. I nosaltres, de veritat, ministra, ens vam creure que vostès posarien per davant poder començar a solucionar el problema, apostant per polítiques que sí que estan funcionant a altres països, per sortir del marc mental que durant masses anys s'ha anat instal·lant i és que estem condemnats a viure en lloguer de manera permanent i de manera precària, i que els nostres fills estan condemnats a viure en habitacions. Ens vam creure de veritat, senyora ministra, que estaven vostès disposats a revertir la nefasta tendència dels darrers anys i que s'obria, per tant, una oportunitat per poder enviar un missatge d'esperança a la gent, i és que viure de lloguer en una habitació no ha de ser l'horitzó dels nostres fills. L'horitzó dels nostres fills ha de ser que puguin tenir un habitatge propi i una llar pròpia. Però vostès, senyora ministra, sembla que hi han renunciat. I nosaltres no ho hem fet. I ara, abans d'acabar, els hi explicarem per què. La gent no es mereix qualsevol reial decret. Hem de fer lleis amb el màxim rigor i la màxima solvència. Però sobretot hem de fer lleis que funcionin i que solucionin els problemes. I avui no hi ha cap jurista que signaria aquests reials decrets. Senyora ministra, aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant i es segueixi desnonant. La proposta que nosaltres li vam presentar, tot això ho frenava. Però el més greu ja no és que vostès no s'hagin atrevit amb els fons, perquè no s'han atrevit. El més greu de tot és que amb qui sí que s'han atrevit és amb milers de famílies que s'esforcen i que aguanten ofegades un cost de la vida cada dia més alt. Ministra, aquests dos reials decrets provocaran l'efecte contrari del que pretenen? Sí. Des de la publicació d'aquests reials decrets, més de 4.000 habitatges han estat retirats del mercat, senyora ministra. Trobar habitatge serà cada dia més complicat. La nostra responsabilitat és generar seguretat, senyora ministra, no inseguretat. I si vostè vol que els preus baixin, però cada vegada hi ha menys pisos disponibles i cada vegada els fons voltor tenen més propietats, perquè aquest reial decret així ho permet, serà impossible que els preus baixin. Si vol protegir a les persones vulnerables, però el que fa vostè és traslladar el cost d'aquesta protecció a una altra família, vostè el que està fent no és resoldre la vulnerabilitat. Vostè el que està fent és traslladar-la. Traslladar la vulnerabilitat a una altra llar. Vostès, PSOE, Sumar, Podemos, governen des de fa 8 anys, amb una majoria suficient per haver començat a revertir el problema. I no només no l'han solucionat, sinó que cada any pugen més els preus, hi ha menys oferta, i des de que governen vostès hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. Des de que governen vostè hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord. I aquest xantatge ideològic dels extrems també ens allunya de ser un país de progrés, un país ric, un país productiu, un país que pugui vetllar per tothom i que no hagi d'escollir si protegeix a unes famílies o en protegeix a unes altres. Un xantatge dels extrems que ens arrossega cap a un país més empobrit, de subsidis, amb sous baixos, condicions de vida cada dia més precàries i amb menys oportunitats. De fet, si avui nosaltres deixéssim o ens deixéssim arrossegar per tot aquest xantatge ideològic dels extrems, molts ciutadans de Catalunya perdrien tota la fe, si és que encara en queda alguna, cap als servidors públics. Nosaltres no posarem en risc el país que tantes generacions a Catalunya han ajudat a construir i que estan construint. Nosaltres el que volem, senyora ministra, és un país molt millor pels nostres fills i no un país pitjor. I nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes. Avui alguns tenen el seu vídeo. Nosaltres evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen. L'excepcionalitat del problema de l'habitatge ens demana decisions excepcionals. A tots. L'excepcionalitat de l'habitatge ens demana decisions excepcionals a tots. Retirin el Reial Decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars, pensant en la gent. Nosaltres hem fet la feina.
2: Senyora Nogueres, ha d'acabar.
0: I no és una proposta tancada. No és una proposta tancada. Construïm-la entre tots. Duresa amb els fons. Cap família al carrer i cap família sense rebre allò que li correspon.
2: Senyora Nogueres,
0: la gent ho necessita i la gent, senyora ministra, s'ho mereix. Moltes gràcies.
5: Doncs així justifica Míriam Nogueres el no de Junts. Jaime, Jaime Palomera.
3: Gràcies, senyora
5: Nogueres. A veure si podem sentir. Ara sí. Espera't, digues.
22: Sí, un tema de concepte, no? Perquè ara sembla que el focus del darrer discurs estava en la figura del fons d'inversió. I és cert que la crisi de l'habitatge és una crisi de desigualtat. Aquí n'hem parlat en aquest programa. El que està passant ara mateix és que la societat de petits propietaris se'ns està trencant des de fa temps. Des de la gran crisi de 2008... Cada cop és més difícil accedir a una propietat, comprar-te un habitatge que és una font de seguretat i també pot ser una font de llibertat. És cada cop més difícil pels fills i els nets d'aquells que van poder comprar-se una casa amb el seu esforç. I el que està passant des de fa anys és que aquests pisos, aquestes propietats i les rendes que generen s'estan redistribuint cap a dalt. Cada cop hi ha una concentració més ràpida de propietats i de rendes en menys mans. I, per tant, el que està passant és que de fet, el nombre de petits propietaris s'està reduint a poc a poc i que augmenta gent sense res, també.
9: Perdona, petits propietaris? No. Em sembla que estem parlant de que pràcticament és el 90%...
22: Anem a les dades.
9: Anem a les dades.
22: Anem a les dades. Sí. A Catalunya hi ha una majoria social que té un habitatge en propietat. És a dir, que té la seva casa o pagada o està pagant una hipoteca. És al voltant del 70% de la població. Quan mirem de la població que té propietats o que té alguna propietat, quina part d'aquesta població té també rendes immobiliàries, és a dir, que pot ser algú que ha heretat un pis i l'ha posat en lloguer, o pot ser algú que en té 7 de pisos en lloguer, suposa el 5% de la població adulta. Si mirem des del punt de vista dels declarants, és el 10%. Però si mirem el conjunt de la població, és un 5%.
9: Per tant,
22: és a dir,
9: 80% amb els seus números?
22: No. Compte.
9: Petits propietaris?
22: Propietaris que tenen un habitatge, que bàsicament l'habitatge que tenen 70. En propietat és on viuen un
9: 70%. Però que dic,
22: si mirem qui té rendes qui té rendes de lloguer del conjunt de la població, és un 5%. Ara bé, compte. Es fa un error molt habitualment, que és entendre que la teva relació amb la propietat defineix la teva visió del món, la teva ideologia i com votaràs. Això és un error gravíssim i ho explico molt ràpidament.
9: Estic d'acord, sí. Evident.
22: El 68% de la població, el 68%, està a favor de limitar o intervenir al mercat de lloguer encara que impliqui una pèrdua de rendibilitat de les propietats. Un 68%. Això inclou, evidentment, tant a propietaris que poden estar cobrant rendes com aquells que viuen de lloguer. Fixeu-vos, de fet, entre els arrendadors, perquè ho tenim segmentat, entre els arrendadors, entre aquells que cobren lloguers, el 56,5% estarien a favor d'intervenir al mercat encara que impliqui una pèrdua de rendibilitat de les seves propietats.
9: Sí. Aquestes
22: dades... I entre els votants de dreta, el 57%... Bueno, el càlcul és entre el 55 i el 57, i PP, Vox, Junts, més del 55, estan a favor d'aquest tipus de mesures. Què està passant?
5: Acabis de sentir Rufián, breument, sisplau, Jaime.
22: Bueno, és perquè s'entengui que s'està fent en aquest país des de fa temps un raonament lògic, que és el petit propietari, per definició, és bo, i el gran propietari és dolent, el petit propietari vota a la dreta i el gran propietari... No, això no és així. Això no és així. És a dir, hi ha una part molt important, fins i tot dins d'aquells que cobren rendes immobiliàries, que tenen interessos compartits amb aquells que no tenen res de res en aquest país. És a dir, que hi ha un bloc històric, hi ha una majoria social que està a favor de polítiques diferents, de polítiques per avançar en drets socials. I, en canvi, sembla que quan es legisla es vol fer una diferenciació i es diu, mira, el límit d'anar a 120 per hora
1: només el farem pels grans propietaris. Aquells que tenen que són petits propietaris poden circular a la velocitat que vulguin. És el que es fa amb els topalls, amb aquestes mesures, es diu, no, deixem fora el petit propietari. És un contrasentit. De fet, això ho diu...
3: Breument, sisplau, Jaime.
1: Acabo. Sí. Això ho diuen els representants dels col·legis d'associacions immobiliàries. El que diuen regularment és que el que té un pis heretat o dos i cobra un lloguer, el que vol és estabilitat, amb unes regles clares.
4: Efectivament.
3: Ara us deixo intervenir amb això que diu el Jaime. Però abans sentim Gabriel Rufián, diu que només té ganes de plorar.
23: Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga... ¿Según qué? ¿A según quién? También. Fuera de aquí. Sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Y esto es objetivamente denunciable, censurable, que sus intereses particulares puteen a miles de personas. Y ustedes dicen, no, defendemos a los pequeños propietarios. Es mentira. Es que es mentira. Ustedes literalmente, o sea, el 82% de sus votantes, el 82% de sus votantes están a favor de estos decretos. El 82%. Y ustedes están defendiendo entre un 0,7, repito, un 0,7 de la población de Cataluña y un 1,2. Entre un 0,7 y un 1,2. Están ustedes defendiendo a 40.000 personas en Cataluña. 40.000. Somos casi 10 millones de personas en Cataluña. ¿Cómo se llaman esas personas que están defendiendo? Yo lo sé, ¿eh? Y la prensa catalana lo sabe también. Ojalá algún día se publique. Ojalá. Porque no hay derecho lo que están haciendo ustedes hoy aquí. Que el PSOE arrastra los pies y que han tenido que desahuciar a una señora de casi 90 años... para que aquí el PSOE se mueva. Sí, pues sí, muy mal el PSOE, muy mal. Y que PP y Vox son lo que son, sí. Pero ustedes, ¿por qué no? Yo no tengo derecho en mi país a tener a un partido conservador, liberal, con opciones diferentes a las mías, pero decente y humanista, que no esté al servicio de los que más ganan, los que más tienen en mi país. No, yo no tengo derecho a eso. Pues no, no tengo derecho. Les tengo a ustedes. Y yo soy más patriota que ustedes. Soy tan patriota que pido un partido de derechas decente en mi país. Y yo ya sé que aquí la movida ha sido que Nogueras manda. La señora Nogueras manda. La señora Nogueras considera que haciendo de Ayuso le irá bien. Porque a Ayuso le va bien. Ayuso arrasará en Madrid haciendo de anti-Sánchez, anti-PSOE y siendo, en fin, el malismo. Nuestro país es muy diferente. Y la pasada de frenada es histórica, legendaria. Ustedes no están calibrando adecuadamente lo que está pasando hoy aquí. No lo están calibrando. Y yo hoy aquí no les voy a señalar, a enunciar, que es absurdo a mí. Me llegaron... Bueno, en fin, me estoy quedando corto, ¿eh? Me estoy quedando corto, se lo puedo asegurar. Vayan aquí a enfrente, ¿eh? Vayan enfrente. Yo lo que les digo es, algunos de ustedes van con escolta policial, por cierto, de la Policía Nacional, cosa que yo respeto enormemente. A mí un periodista catalán una vez me dijo, no vayas nunca con escolta policial que lo vamos a publicar. Yo no les deseo, de verdad, y yo le pido a la gente contención. Ustedes no son conscientes de lo que... la visión es mala. O sea, usted, señora Nogueras, es una mala política. No tiene visión. No es consciente. Yo ya sé que usted cree que sí, pero no es consciente de lo que está haciendo. Y se está cargando un partido que es necesario. Es necesario para mi país. Yo le pido, por favor, que vuelva al puyolismo de derechas, conservador, pero que con el que se podía dialogar. Que deje de imitar a la salvaje de Urriols con financiación de Vox y que deje de imitar a Ayuso, por favor, porque es que en nuestro país no tiene cabida todo eso.
4: Y hoy no ha dicho, con esto ya acabo, hoy no ha dicho eso de visca Cataluña lliure, por lo que sea no lo ha dicho. Más que nada porque hoy su bandera es esta. Esta. No esta. Esta. Y lo ve todo el mundo. A mí hoy me jode tener razón. Porque yo no quiero tener la razón. Y me jode que la gente les vea lo que son. Después de meses y meses y años diciendo lo que son. Yo lo que le digo hoy es que sí, visca Cataluña lliure de vostès, sí. Y una promesa, lo que me quede en política, que para algunos ojalá sea poco, yo me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el más ostracismo político, que ustedes no cuenten para nada, que mi partido no vuelva a pactar con ustedes para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo. Tenga la bandera que tenga. Muchas gracias.
3: Doncs, déu-n'hi-do, la contundència de Gabriel Rufián. Jofre.
21: Bueno, sí, Junts pot haver perdut el nord, però Gabriel Rufián també és déu-n'hi-do, eh? He quedat aclaparat per les paraules que li he dedicat als 150 diputats que sumen PP i Vox. He quedat aclaparadíssim. És ironia, eh? I he quedat també aclaparadíssim amb la defensa de les mesures de vivenda i el per què s'ha de votar sí. S'ha dedicat el 95% de la seva intervenció a atacar la Míriam Nogueras, que imagino tampoc deu estar passant un dia fàcil. I una altra cosa, això últim. En el teu mateix programa, Ricard, l'Oriol Junqueras va dir que tenia moltes ganes d'arribar a pactes de país amb Junts, sobretot, per exemple, amb l'educació, també amb immigració, etcètera, etcètera. Jo no sé com es pot arribar a pactes de país en clau nacional si una puntal del teu partit el que vol és que estiguin a l'ostracisme. Ho trobo absolutament contradictori. Per tant, o Gabriel Rufián o Oriol Junqueras, que Esquerra decideixi si recomposa ponts amb Junts o bé vol a l'ostracisme. Però un dels dos no té raó.
3: Té aquesta capacitat que té la fotografia del dia, perquè l'hem vist amb unes claus de casa que ha aparegut, que per cert no ho hem comentat, i també un bitllet de 50, que és la imatge del dia. Paullo.
6: A veure, el que volia dir al final de la primera intervenció que ha hagut d'acabar, o sigui, a la línia del que deia el Jaime, recuperem aquestes dades perquè són importants que les mastreguem una mica. És a dir, jo tenia unes dades que eren d'un 12% dels declarants d'IRPF, t'ho has dit un 10. És igual, suposem que hi ha entre un 5 i un 7% de la població general que obté rendes immobiliàries a l'IRPF, per tant, un 5 o un 7% de rendistes, d'acord? D'aquests, a més, quin percentatge tenen més de 2 habitatges? Un percentatge baixíssim. És a dir, potser estem parlant de que entre 30.000 i 50.000 persones a Catalunya, 30.000 i 50.000 persones, tenen més de 3 habitatges, 3 o més, i declaren rendes, evidentment, de l'IRPF. Què vull dir amb això? Que Junts està defensant amb aquesta mesura, un cop hem demostrat, per activa i per passiva, tots els que estem aquí, que no hi ha cap mesura en el Real Decret que perjudiqui els petits propietaris, vol dir que està votant a favor de 30 o 50.000 persones, de 650.000 votants que té Junts. O sigui, suposant que els 50.000 fossin tots votants de Junts. És a dir, encara menys, encara pitjor m'ho poses. Potser 10.000 votants de Junts es veurien perjudicats per aquestes mesures. 640.000 no.
3: Pot ser que hi hagin d'aliança que ara potser tornen a Junts.
6: Bueno, però en tot cas no sumaran més tots de 30 o 40.000 persones.
3: Val.
6: Per tant, aquesta idea de posar-se el petit propietari a la boca per defensar el tombar aquesta mesura no té cap sentit i no té cap rigor, digui el que digui la senyora Míriam Nogueras. El que sí és veritat, i en aquesta línia anava la denúncia del Gabriel Rufián, és que el grup parlamentari que té més percentatge de rendes immobiliàries percebudes és Junts per Catalunya. Que el 40% dels seus diputats reben rendes immobiliàries. Però aquest no és el percentatge dels votants de Junts, eh? És el percentatge dels diputats que estan al Parlament. Per tant, aquí hi ha el típic biaix, quan la Míriam Nogueras diu, i això passa molt en política, nois, que és amb qui parles tu. Qui són els teus interlocutors quan estàs decidint alguna cosa i t'aplaudeixen les mesures? Oi, és que parlo amb tothom i tothom m'està felicitant. Bueno, Míriam Nogueras, mira amb qui has parlat aquestes últimes hores. I quins beneficis i quines rendes declaren a final de mes i a l'IRPF. Perquè potser estàs pensant que estàs representant un sector social que t'ha de votar i no et votarà ni el tato. Perquè, efectivament, Junts per Catalunya durant molt de temps s'ha presentat a la societat com un partit socialdemòcrata centrista, coi, que segurament disgustava molt això el senyor David Madí, que està aquí, no? És a dir, no aspirava a representar només fins i tot el sector d'Unió Democràtica, sinó, coi, hi havia gent que es reclamava, insisteixo, com a socialdemòcrates centristes. Com es poden sentir avui aquesta gent quan veuen aquesta votació al Real Decret?
3: Alicia.
8: Hi ha dues coses que volia dir. La primera, jo estic d'acord amb Rufián amb que Junts avui no és conscient de la magnitud del que està votant. sobretot en una mesura, la prohibició de desnonaments, que no aplicava si tenies un o dos habitatges i t'ho cobria l'Estat si no eres un fons voltor, és una catàstrofe. Jo ho he dit ja en aquest programa altres vegades. A Barcelona, en els últims 3 anys, hem vist un augment del sensellarisme del 40%. Estem creant una societat de desposseïts, de gent que està obligada a viure al carrer. I la moratòria de desnonaments, això t'ho evita. Perquè és impossible pensar que amb un lloguer mitjà de 1.100 euros al mes no hi hagi gent que no li doni per arribar i que, per tant, necessiti una ajuda. Això per una banda. I l'altra banda, tu, Ricard, abans comentaves que des de Foment han felicitat a Junts i hi ha gent que està felicitant a Junts. Cap petit propietari haurà felicitat a Junts perquè aquest decret no perjudicava en res els petits propietaris. Però sí que això ens ensenya una cosa que és una mala senyal, que és qui és l'elita econòmica catalana. Al contrari que el País Basc, el PNB, una dreta que ha votat a favor d'aquest decret i que és una dreta que entén que tu necessites una societat amb una economia industrial...
3: D'un dels dos, sí.
8: Sí, d'un dels dos, perdó, tens raó. Una economia industrial i no especulativa, que l'especulació és dolent per l'economia d'un país, que tu no necessites indústria forta i que aquests especuladors se'n vagin.
3: Aquí I tenim... sindicats forts.
8: I sindicats forts, absolutament. Aquí tenim una elit que s'ha venut a la pura especulació, al turisme, al negoci immobiliari, i per tant, Junts i Foment són els que ens estan aportant a una ruïna econòmica, a una societat de desposseïts on els especuladors són els que millor viuen.
3: Són les 12:27. Ara us deixo parlar, però abans s'ha mig dissolt la reunió que hi havia entre ministres de Sumar i Pedro Sánchez. Sembla que només queda ara mateix Urtasun a dins d'aquesta reunió. Paula Brujats.
7: Soc la Tània Tapia, que avui estem fent aquest tàndem totes dues.
3: Endavant.
7: I el que sabem és que ara hi han entrat alguns ministres de Sumar a dins de l'hemicicle. Han estat, ens diuen, fons presents en aquesta reunió. Fons de Sumar ens diuen que ha estat per intercanviar sensacions, no per prendre decisions. De fet, hem preguntat si aquestes sensacions eren sobre avançament electoral sí, avançament electoral no. Ens ho neguen, diuen que han estat parlant d'altres elements. En tot cas, ha tornat a sortir també Yolanda Díaz. Per tant, molts moviments aquí al Congrés dels Diputats. Veiem avui amb aquest Pedro Sánchez, que ha volgut estar al ple, però que està aprofitant per reunir-se amb diferents personalitats. Insistim, ens diuen que Urtasun, el ministre, encara continua reunit, però alguns han sortit i fons de Sumar, ministres presents en aquesta reunió, parlen d'intercanvi de sensacions.
3: I ens falta sentir també la Marta Monforte. Marta.
10: Sí, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció del discurs de Rufián ara ha estat la part de lo que me queda en política. Jo crec que ell és conscient de que té una posició marcadament diferent a la que té Junqueras respecte a Junts, i ell ja porta un temps, anys inclús diria, al Congrés, però especialment en últims mesos, que no ha donat treva a Junts i que ha estat molt, molt dur. Aquesta intervenció d'avui ha estat, jo crec que, una de les més dures a banda de la que va fer ja fa uns mesos amb el mateix bitllet aquest de 50 euros que després, de fet, va provocar un incident amb un diputat de Junts fora del Congrés, i és molt conscient de lo que està dient, de per què ho està dient i de que pot ser ara, és l'última oportunitat que tindrà de fer-ho, perquè no se sap si tornarà al Congrés o no. En un primer moment Junqueras va dir que sí, però aquestes coses no mai se sap fins al final què és el que pot passar. Jo crec que aleshores ell ja està prevenint-se per si en cas no torna i vol llançar aquest missatge de jo havia de dir el que pense, perquè crec que Junts ja no s'està comportant com una dreta catalana o com la dreta catalana a l'ús, sinó que està fent un discurs molt paregut, i ell ho ha repetit ara, i és una cosa que a mi m'han comentat també en privat alguns diputats d'Esquerra Republicana, que és que sembla que Nogueras ja s'està pareixent més a Ayuso que a Pujol, no?, per exemple, i crec que aquest exemple ell ho ha donat ara de manera molt clara. Evidentment, jo crec que ens estem abocant a una situació, i escoltant ara la Nogueras, que jo crec que Sánchez no té un retorn, és a dir, si finalment voten en contra, que és el que sembla a hores d'ara, i tindrem unes hores per esbrinar-lo, però pel que sembla és així, i no van acceptar la proposta de pactar-lo després o de que se convoque de convertir-lo en un projecte de llei, doncs jo crec que Sánchez ha de fer alguna cosa, perquè si ara no fa cap tipus de moviment, evidentment jo crec que la gent es decebrà, i ell almenys té la base per a fer-ho. Una altra cosa és que Junts intente ara negociar fins al final, intente fer alguna cosa, però així el Congrés, almenys l'ambient, ja crec que és de una mica de fil de cicle, que a més és una qüestió que s'havia instaurat ja no només de setembre, sinó de fa ja uns mesos que sabien que la legislatura estava en un punt molt complicat, i que si ara Sánchez podia tornar a treure una majoria, o que la majoria d'investidura li tornarà a donar uns vots clau, doncs almenys podria aguantar uns mesos més, però ara Jo no sé què passarà, estava parlant un membre de l'equip de Sánchez i em dia, jo no sé ben bé, perquè estem tots una mica esperant què és el que pot passar, però si no convoca eleccions, alguna cosa, algun moviment ha de fer, perquè aquesta jo crec que és la clau de la legislatura, i la cruïlla de la legislatura ha estat l'habitatge, i per a d'ells, encara que és cert que el PSOE no ha tingut cap una política de vivenda i d'habitatge aquests anys, i que jo crec que s'ha deixat portar per les inèrcies, ISA és la seva base electoral, però recordem que ara mateix Sumar o Front Ampli o el que siga no té candidat per a les eleccions generals, i això també és molt complicat tenint en compte com estan les dretes, que per cert ha hagut un moment, ara crec que sí que han tornat, que tant Feijó com Abascal no hi eren a l'hemicicle, i que potser ells també estan preparant quina pot ser la seva estratègia electoral, perquè ells fan compte de que van a governar després de les eleccions generals, no?
3: Bueno, aquí també el Partit Popular ara podia presentar la moció de censura si volen, no? Clar.
10: Estaria bé, estaria bé.
3: Veient el que està passant, per responsabilitat el cap de l'oposició havia d'actuar.
10: Doncs
3: però vaja,
10: sí, sí.
3: Seria també una manera de pressionar Junts també cap una altra direcció. Són les 12:32, el PNB que diu que tombar el decret és danyar en aquest cas directament la legislatura. Anem cap a passar a Catalunya, Lala García.
11: Hola, què tal? Doncs acaben d'arribar dos Mossos d'Esquadra vestits de paisà aquí a l'acampada de Plaça Catalunya. Són Mossos de mediació, tal com han arribat, s'han identificat, han parlat amb la gent que està fent l'acampada, amb els seus portaveus, i el que els han dit, els que els han preguntat és que quines són les accions que faran per les properes hores. Els Mossos, hem parlat amb ells, ens expliquen que necessiten doncs tenir controlades les accions que farà l'acampada, però ens diuen però que de moment no hi ha cap intenció de desallotjar Plaça Catalunya, que no ho poden fer perquè això és la via pública, i per tant l'ordre de desallotjar aquesta acampada hauria de venir per part de l'Ajuntament de Barcelona, i aleshores, si fos necessari, reforços als Mossos. Insistim que els Mossos d'Esquadra no han rebut cap ordre de l'Ajuntament per desallotjar, que de moment doncs no hi ha aquesta intenció, però sí que la policia doncs vol tenir controlades totes les accions que faci l'acampada durant les properes hores.
3: I ara mateix també hem de parlar amb els sindicats, perquè en tot això hi ha una crida a la vaga general i volem saber també la seva opinió. Xavier Martínez és el secretari de Política Social i portaveu de UGT Presons a Catalunya. Xavier, què tal? Bon dia.
12: Bon dia. Bueno, el de portaveu d'UGT Persones ja fa molts anys que vaig de ser a fer-ho.
3: Ja m'ho semblava, ja m'ho semblava. Ara, però
12: simplement soc el secretari de Política Social de l'UGT Catalunya.
3: Doncs gràcies per acompanyar-nos. Expliqui'ns quina és la posició del seu sindicat amb el que està passant.
12: Bueno, molt crítica, evidentment, i crítica ens quedem en curs. Jo crec que avui s'ha perdut una oportunitat principal, bàsica i crucial, doncs per solventar molts dels problemes, o el principal problema que té la ciutadania del nostre país.
3: Mm. Vostès cridaran a fer una vaga general?
12: Nosaltres estem donant suport absolutament a totes les mobilitzacions que s'estan donant arreu del nostre país, i a nivell estatal també, a nivell de tot l'estat. Una vaga general, evidentment, és una decisió que no pot prendre, no podem prendre nosaltres des de Catalunya, i que s'està debatent doncs en els òrgans estatals, confederals, i sempre tenint en compte que dins del marc de unitat d'acció que tenim en les comissions obreres, doncs aquesta decisió, si arriba a produir-se, doncs es farà emmarcada, doncs, torno a dir, a nivell general i a nivell estatal.
3: I veient el que està passant, un escenari d'eleccions, creu que vostè que seria el més favorable?
12: Bueno, jo no puc donar una opinió personal ni molt menys. L'opinió de l'organització, que jo crec que també comparteixo clarament, és que ara el que hem de fer veure és com es desenvolupen doncs els aconteixements, què és el que succeeix avui mateix, quan acabi el ple del Congreso, quines decisions es prenen des del govern estatal, i arribat al cas doncs debatre internament i decidir quina és la mesura més convenient, torno a repetir, per garantir el dret de la ciutadania més vulnerable, sobretot, que no són pocs, són milions de persones les que estan en risc de vulnerabilitat a nivell estatal.
3: És Xavier Martínez, que és el secretari de Política Social d'UGT. Gràcies per acompanyar-nos.
12: A vosaltres.
3: I avui també estem pendents del temps que està afectant el sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, però amb tempestes cada vegada més extenses a la meitat sud de Catalunya, que afecten ja el Camp de Tarragona, que afecten molts llocs de les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, i durant tot el matí també hi ha hagut ruixats a les comarques de Lleida. És veritat que ara les precipitacions a les Terres de l'Ebre han disminuït d'intensitat, hi ha pluja persistent entre el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, també es manté doncs, la precipitació al Camp de Tarragona i n'entra de més intensa entre el Baix Llobregat, el Garraf, la zona del Penedès, que aquestes pròximes hores doncs, podria acabar d'intensificar-se. Pensem que tenim encara avisos de nivell vermell i taronja a moltes comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona i que es mantindran activats dels vermells fins a les 8 del vespre i els taronges encara demà dissabte. I és que demà s'espera una altra tongada d'inestabilitat amb pluges que poden ser fortes sobre el mar, alguns punts del litoral, potser el prelitoral, i amb més probabilitat a les Terres de l'Ebre es repetiran també quantitats per sobre dels 50 litres per metre quadrat. Avui, de moment, els recomptes de pluja ens situen a la Mella de Mar ja als

0: part de ser, de fer el ridícul amb segons quines coses. Bé, dit això, només referir-me a intervencions que posaven numèriques que bàsicament venien a dir anem reduint aquí defensa Junts, que al final defensa els set diputats que tenen dos o tres pisos. Vaja, això és absolutament absurd. Hi ha una cosa que s'ha de tenir molt clara perquè està en el nucli del problema, del consens sobre aquestes coses, que és que la vulnerabilitat l'ha d'assumir el propietari. Que això és una tesi que recurrentment impregna multitud d'aquestes propostes. És a dir, tu et trobes amb un inquilí que, pel que sigui, és igual, poden ser mil factors. La vida dona moltes voltes i pot passar qualsevol cosa, una malaltia, un divorci,
1: David, sense això no feina. Hi és el Real Decret.
0: Perdona, no. Sí,
2: que hem analitzat els 5 casos de Junts que ha penjat. David, un moment. Aquests 5 casos que ha penjat Junts a X, només n'hi ha un que no estaria cobert pel text dels decrets.
0: El privatitzar la vulnerabilitat és una estafa. Perdó, paguem una mà d'impostos per tenir un estat de dret. I per tenir un estat amb cobertures socials.
1: David, que no ho fa això, el Real Decret.
0: Sí que ho fa, sí que ho fa. Hi ha molts punts que ho fa.
3: Digue'ns en què.
0: Quan, per exemple, s'estableix el mecanisme que diu si vostè deixo de pagar, li pagarà l'estat sota unes determinades condicions. Sí. Això, a ulls de tots els propietaris, saben que no passarà. Ho saben perfectament perquè no està establert. Sí. Escolteu, vosaltres que parleu del meravellós miracle de Viena, a Viena, sabeu què passa? A Viena, que quan deixen de pagar dues mensualitats, els fan fora. Dos mensualitats.
3: Aquí hi ha una.
0: Dos.
3: Evidentment, és que existeix.
0: Aquí una, ni parlar-ne.
3: Home, comences un procés de desnonament i, per tant, pot tardar un temps menor o major.
0: Els desnonaments van de promitja un any.
3: Bueno, igual que els processos judicials. Però tu saps que els processos judicials tenim un problema i és que s'allarga tot molt. Bueno, però
0: perdó,
3: tu estàs... Mira, una mensualitat...
0: Què vols que pensin aquesta gent? Què vol que pensi aquesta gent?
3: Però què és el que vols tu? Una situació en la qual el llogater només pagui per tant a la primera fora?
0: No, jo aquesta confrontació entre llogater... Perquè hi ha una cosa que no enteneu. Aquesta confrontació entre propietari i llogater i el que lloga és una simbiosi. Que, escolteu, els propietaris que lloguen es volen treure un extra sou. La majoria es volen treure un extra sou.
3: Però si té les rendibilitats més altes del mercat,
0: perdó,
3: un 7%, quan li veig
0: no volen tenir problemes amb el seu llogater. No volen quedar-se al pis buit per anar-lo a veure a les tardes. No volen fer això. El volen posar al mercat.
3: Escolta, ningú està dient això. El que t'estem dient és que ara mateix viure de lloguer et col·loca en una posició de major vulnerabilitat. Per exemple, et vaig posar un exemple.
0: I els hipotecats, perquè tu vols tenir els mateixos problemes.
3: Ara mateix, se m'espatlla a mi la caldera, jo no tinc cap mecanisme legal per fer que me la reparin. No puc deixar de pagar, perquè llavors m'enfronto a un ordre de desnonament. No puc trucar a un inspector d'habitatge.
0: M'estàs explicant? A mi, si se m'espatlla la caldera, que sóc propietari amb una casa hipotecada, em pago la caldera.
3: Bueno, clar, però perquè ets el propietari, per favor, David.
1: No és la diferència? És casa teva, collons.
0: Bueno, però, escolta, aquí hi ha acords entre llogaters que depèn. N'hi ha uns que els serveis els paga el d'allò, l'altre es paga. Hi ha acords diferents, hi ha casuística totalment diferent.
3: Ara mateix, viure de lloguer és una situació de risc. Pots estar pagant religiosament 5, 10, 15, 20 anys...
0: Viure, en general, és una situació de risc.
1: No, però els llogaters més.
3: I et poden fer fora. I amb dos mesos vista has de canviar de col·le als teus fills. O sigui, és una situació de vulnerabilitat. I aquí, aquest decret, l'únic que ens aportava és, amb l'IPC disparat, que hi hagi un topall del 2% i que, si ets vulnerable, no et puguin desnonar
2: ahir,
3: de bones a primeres.
2: Ahir, un membre del PP em deia que el que buscava Sánchez era confrontar entre propietaris i llogaters, i no sé si ho busca Sánchez, ho deia el Partit Popular, però vaja, que...
1: No, és que aquests arguments del David ja els hem escoltat moltes vegades, ja els el sabem, i ara, perdoneu, o no sé si l'Alicia havia acabat, perdó.
3: No sé,
1: en alguna cosa fins i tot hasta podíem estar d'acord, però és que el tema és que avui hem vingut a parlar d'un Real Decret que no té res a veure amb això que estàs dient, perquè els que tenien un o dos habitatges es desnonava les persones... Ja parlo en passat perquè entenc que es tombarà. O sigui, aquest Real Decret que planteja és que fins i tot si tu estàs en una situació de putejament absolut, si el teu propietari només té dos habitatges, et pot fer fora. Mira, per tant, el Real Decret garantia això. I deixa'm acabar. I per més de dos habitatges, tres o més habitatges, qui cobria, efectivament, qui compensava econòmicament al propietari, que el compensava. Cap es quedava amb una mà al davant i al darrere era l'Estat. Tu dius, oh, és que no havien quedat clars quins eren els mecanismes de compensació, ja veurem. Bueno, collons, això és una conjectura, perquè no es pot dir que es perjudica els petits propietaris amb aquest Real Decret. I avui estem parlant d'això, no estem parlant d'una altra
0: cosa. A ulls de qui han de votar.

0: i que han analitzat aquest decret, doncs sembla ser que no són de la teva opinió.
1: No,
2: però perquè no té res a veure amb els petits propietaris.
1: La veritat és que la Gamino no s'ho porquera, collons. Tu no t'has mirat el Real Decret, tenim el Jaime Palomera aquí, que se'l deu haver mirat al detall, tenim persones que són juristes i tal, i el que et diuen és això que estàs dient, no, és el que hi ha allà. Llavors Junts pot anar dient missa. Evidentment ells, torno a dir-ho, volen encarnar la voluntat general dient que defensen el petit propietari, perquè, collons, queda molt malament dir que defenses a persones que tenen 15 habitatges. I en són conscients.
0: Jo crec que la desgràcia d'aquest moment, la desgràcia d'aquest moment, és que s'ha volgut apartar el turbo i fotre un pressing absolutament suïcida, en comptes de...
2: Però que no hi ha res en el decret.
0: Fa 3 dies semblava que estava bé.
2: I el decret era igual, David. El que passa no és que Junts ha canviat, ha llegit diferent la situació.
0: Home, doncs no
2: el decret
0: llegir, doncs
2: era igual. No han afegit res. Segur. Expropiació, 200.000 habitatges. No, és un decret que estableix uns mínims.
1: Molt
2: i era igual fa 4 dies. Junts ha canviat la lectura.
3: Doncs, Jofre i Marta. Jofre.
4: No, simplement sobre la caldera. Sabeu quin és el problema, aquest enfrontament entre llogater i propietari? Que moltes vegades no pot pagar la caldera ni el llogater ni el propietari.
2: No és veritat, Jofre, feina... això és mentida. Un segon, és que hem de poder dir... O sigui, el negoci més rendible al mercat, un 7% de rendibilitat que no et donen ni les empreses de l'IBEX, no podem dir que els propietaris no arriben a finals de mes. És que és una fal·làcia.
1: M'he passat un 10, pel que...
4: Jo no dic, no un 7, un 10. Jo no dic que cap propietari s'ho pugui pagar. Jo dic que moltes vegades el propietari no ho pot pagar. I aquí és on intervenia aquest, deixeu parlar, aquest decret que el que interpel·lava era l'administració. És a dir, que sigui l'administració la que assumeixi el cost de llogaters vulnerables com passa amb qualsevol altra política social. Si una persona vulnerable no pot pagar, no ho ha d'assumir el petit propietari.
1: Que no ho assumeix amb aquest decret.
4: Donava a l'administració 2 mesos per oferir una alternativa.
1: És que no ho ha d'assumir amb aquest Reial Decret, Jofre. És que, no, és que si està no defensant fa... una cosa que podríem estar d'acord o no, però no va d'això, el
4: sí,
1: Reial Decret.
4: Però hi ha terminis clars, hi ha pagament directe, hi ha agilitat.
1: Collons, quan un bosca excuses...
4: Cobreix totes les despeses, inclou renda impagada, inclou subministraments...
1: Vale. Llavors, la teva posició és que si inclou uns mecanismes més clars i verificables de que l'assumpció és pública i per part de l'Estat, Junts votaria que sí en aquest Reial Decret? És la pregunta de fons.
4: Per què creus que han demanat que el retirin?
1: No, ho sé, t'ho pregunto a tu, que els deus conèixer millor que jo. Tu creus que sí, que aquest és el tema?
4: És que s'ha contestat en un blanc o en un negre i el titular d'ahir era Junts demana que es retiri per poder negociar més perquè jurídicament i tècnicament i econòmicament aquest decret és un nyap.
2: Jofre, però això no és aclarir-ho, no és negociar-ho. Si el que tu ens dius és que ells necessitaven seguretat de que realment els que tenien més de 2 habitatges se'ls pagaria efectivament pagament directe. Això és una trucada amb la ministra i aclarir-ho no és una negociació de llei.
0: En aquest país, quan entres en el laberint burocràtic, t'hi pots morir.
4: Escolta'm, i una altra cosa, sobre els fons voltor, que tothom està d'acord, evidentment, amb els fons voltor i que s'ha d'anar contra els fons voltor. Jo estic en contra dels fons voltor, evidentment. El que volia dir és a dir, on hi ha un consens? El fons voltor no pot fer fora la Mari Carmen. Aquí hi ha un consens del 70, 80, 90%, i aquí s'inclou Junts, s'inclou el PNB, s'inclou Bildu, s'inclou Adéu i sa mare. Val. No que, perquè, és a dir, el que vull venir a dir és que ens hem fixat en un decret de si decret sí, decret no, quan tècnicament és un nyap. És un bunyol, aquest decret, des del punt de vista tècnic, burocràtic, de redacció.
2: Això és una excusa, Jofre. Sí. No és un...
4: Però l'excusa es resol en 10 dies. Retiri-ho. Seu-hi a negociar i, aviam, és una excusa. Si després de 46 anys, dels quals 30 ha governat el PSOE, i dels 46 anys que porta l'Ajuntament de Barcelona en funcionament recuperada la democràcia, 43 ja ha estat el PSC... Ara ve de 7 diputats de Junts
3: i d'una setmana
4: de negociar.
1: Sí, jo vull donar-te raó,
4: costa tant dir que és un fons voltor, més enllà de dir que és un fons voltor. Qui decideix que és un fons voltor? La ministra?
3: Sí, sí. És a dir,
4: que perquè això, quan arriba el Suprem, dirà, jo no soc un fons voltor.
3: Parlem 10 dies.
4: Jo soc un banc.
3: I acabem arribant a un acord.
1: I si l'argument és que són mesures d'urgència perquè hi ha patiment social, perquè és veritat, perquè el patiment és duríssim...
4: Ve d'una setmana, Pau.
1: Sí. No, si t'estic donant la raó. El que estic dient és si ara el PSOE... Sembla que t'agradarà el que diré i tot. Si el PSOE vol convocar eleccions, el que està demostrant és que no té cap pressa per solucionar això. Perquè si es convoquen eleccions, fins al novembre-desembre no hi haurà real decret.
4: Exacte.
1: Per tant, si té tanta pressa perquè les mesures siguin efectives, donada la inconsistència de la posició de Junts, que no puc haver-la criticat més, collons, que s'asseguin a la taula i es verifiqui si és és veritat que això que estàs dient no és un argument o si són excuses. Perquè el que sospitem alguns, Jofre, és que són excuses. Vale. És el que està dient l'Alícia. I crec que ho són.
0: Mira. Doncs bueno, això és el que hauria de passar.
2: Sobretot perquè el PNB
4: també
2: ha votat a favor.
4: Ricard, 10 segons. Sí, sí, només necessito 10 segons. Mostra que això és un nyap. No queda definit que és un fons voltor. No veu que es pot colar una filial immobiliària d'un banc, un gestor d'actius o un fons de capital risc i passar com a no fons voltor i els fons voltor continuen actuant? No queda definit que és un fons voltor en aquest decret. És un nyap, és un nyap. Dos, Junts se la va jugar dient que el primer text de la llei d'amnistia no era vàlid. Li va caure la del 15. I gràcies a això es va incloure després la malversació i el TJUE ha permès fer una sentència que no hi ha cap escletxa. Per tant, els senyors del PSOE negociant contracorrents acostumen a vegades a fer nyaps. I tercera i última cosa, sobre el PNB. Ara no pintem el PNB com una ONG de Nicaragua. El PNB es resol molt senzillament. Depenen del PSOE per continuar a tenir la lendecaritza amb el lendecari Pradales. Punt.
2: Coalició Canària perquè vota a favor, aleshores. És que tampoc té sentit que si la resta de tot l'hemicicle està votant a favor, menys el PP i Vox, d'un decret que és un nyap. Jo també entenc que és cert que s'ha fet amb molta precipitació, que no està ben treballat, la prova
3: Marta,
2: clara...
3: Són 30 dies hàbils, no? Entre l'aprovació del decret i la validació tenen 30 dies per negociar.
0: Podríem ser 30
2: efectivament,
0: dies.
2: Però ja és el que va passar a l'abril va passar això i el van tombar. La pròrroga de l'habitatge que s'incluís en aquest decret i que afecta a moltíssima gent a la que li van a pujar, a excepció d'algunes comunitats autònomes, el lloguer de manera indiscriminada perquè no n'hi ha cap tipus de contrapeu per a que això pugui passar, és a dir, pots passar de 800 a 1.800 i no n'hi ha cap tipus de problema en què se faci això, doncs això se va tombar avui. I jo entenc que les crítiques com la precipitació que s'ha fet i per què se fa ara i que evidentment és electoralista i que el PSOE s'està aprofitant de la situació, és que això és cert i jo crec que no t'ho neguen ni ells en privat, però la qüestió és per què la resta de l'hemicicle sí vota a favor i els únics que votaran en contra són la dreta i l'ultradreta espanyola, que a més volen que caiga Sánchez amb totes les conseqüències i governar ells, que és el que segurament passa després de si n'hi ha eleccions, i Junts. Vull dir, per què no acceptar l'argument de negociar després? És que si no, i el PNB votarà en contra de l'altre decret, perquè no hi està d'acord, evidentment, en que se prorroguen de manera indefinida els lloguers, perquè ideològicament no està a favor, però dir que l'argument siga un nyap i que per això votes en contra, jo crec que això es retrata sobretot en un moment com aquest i que evidentment no deixa als propietaris en una situació com estan pintant-lo ells, i per cert, en un argument ultracopiat del Partit Popular, a la intempèrie, perquè a més l'única opció i l'única cosa que defensen en la dreta, almenys l'espanyola, és que això s'arregla tot construint més, que evidentment s'ha de construir més, i amb beneficis fiscals per als propietaris. Doncs això, la gent que vivim de lloguer estem en una situació d'absoluta vulnerabilitat, jo crec.
0: S'aixeca... No, per beneficis pels llogaters i pels propietaris. La idea fonamental era desgravació a l'IRPF, a hipotecats i llogaters.
3: S'aixeca, un moment, s'aixeca ara mateix el confinament al sud de Catalunya. A veure, Montse Poblet.
5: Sí, hola. Acaba ara mateix la roda de premsa de la consellera d'Interior. Ens anuncien que en pocs minuts enviaran un SAER alert a les comarques del Baix Ebre i el Montsià per aixecar aquest confinament que ha començat cap a les 9 del matí. Això no vol dir que el perill s'hagi acabat. De fet, s'allarga l'emergència a l'Inuncat fins al vespre, almenys fins les 8 del vespre. Hi ha registres ja de més de 200 litres a molts municipis, 238 a les cases d'Alcanar, 224 al Perelló, 210 a Santa Bàrbara i moltes incidències que han hagut d'atendre els bombers a les Terres de l'Ebre. En concret, 237, 19 de les quals són salvaments. I mantenen tot l'operatiu en la zona d'helicòpters, també d'efectius dels bombers per anar resseguint les zones afectades. Ens diuen que els salvaments pels quals havien rebut alertes ja estan tots resolts i que ara el que estan fent és revisar estructures d'edificis, branques que han caigut a terra, arbres trencats, etc.
3: Gràcies, Montse. Fins ara.
5: Fins ara.
3: Doncs aquesta és la situació. A partir de les dues, al Catalunya Migdia, també actualitzarem el que ha passat aquest matí al sud de Catalunya. S'aixecaria aquest confinament i hi hauria una SLR que ho anunciaria. I a banda d'això, estem pendents del Congrés dels Diputats, Tania Tàpia, on ara mateix acaba de comparèixer. Així acaba amb aplaudiments Patxi López.
6: Sí, dempeus la bancada socialista reivindicant la ideologia del seu grup en defensa, diu, d'acabar amb l'especulació i els desnonaments retrets als que han votat en contra. És la penúltima intervenció, queda només parlar al Partit Popular. Pujarà Esther Muñoz en aquest primer decret i després ja serà el torn de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, de respondre totes les intervencions. Recordem, Junts no es mou, es manté en el no, no agafa el govern espanyol que els ha proposat que això es tramiti com a projecte de llei. Fons del partit reconeixen que no ho pensen ni respondre perquè mai arriba a bon port aquesta fórmula i, per tant, continuem com estàvem a primera hora del matí. Si res canvia, doncs serà el moment de tirar per terra aquests decrets. Perdoneu, qui parla per part del Partit Popular, sóc jo la que m'he equivocat, és Juan Bravo.
3: Que ara el sentirem i després, com deies, la ministra i després la votació, que com dèiem serà una a una, la votació, per tant serà
6: no
3: allà.
6: Serà la votació encara, Ricard, perquè són dos decrets els que es fan, per tant es fa el debat del primer decret, es fa el debat del segon decret i després s'ha de votar i com deia sí, serà una a una, es diu el nom de la persona, per sorteig es treu una lletra, comencen per el cognom d'aquella lletra que s'hagi tret i una a un des del seu escó s'han d'aixecar i de viva veu dir què voten.
3: Sentim el partit de l'oposició, el principal partit de l'oposició. En el caso del Partido Popular.
7: Señorías, han pasado más de 8 años desde que está en el gobierno. Este tiempo ha sido suficiente para que se cargue la vivienda en España. También ha sido tiempo suficiente para que las generaciones, una generación entera, esté en pausa. Sí, la pareja que lleva años junta, pero no puede vivir junta. El hijo que no llega porque no hay una habitación para él. El treintañero que sigue viviendo en la misma habitación en la que estudiaba cuando estaba en el colegio, y el joven de 40 años que sigue compartiendo la balda de la nevera. Sí, desde que ustedes llegaron, el precio de la vivienda ha subido un 74%, el precio del alquiler un 45%. El Banco de España les ha dicho que desde el año 2021 el déficit de vivienda es superior a 755.000 viviendas. La emancipación juvenil está en los peores datos históricos. Lo dice el Consejo de la Juventud, el 14,5%. Esos jóvenes tienen que dedicar casi el 100% de su sueldo medio a pagar la vivienda, a pagar el alquiler. ¿Con qué comen? ¿Con qué pagan la luz? ¿Cómo pueden ahorrar para tener en el futuro algo? Pero veo que todo esto a ustedes no les ha hecho actuar. Sin embargo, lo que sucedió la semana pasada sí que les ha hecho actuar. Han decidido actuar e intentar arreglar en 4 días lo que llevan destrozando 8 años. El problema es que nos han traído las mismas políticas que nos han llevado hasta este momento. Piénsenlo, si sus políticas hacen que cada día estemos peor, ¿no es momento de cambiar? ¿No es momento de probar algo nuevo? El problema de vivienda es claro. Hacen falta más viviendas, no más intervencionismo, más viviendas. Sin embargo, este real decreto que nos traen, ¿qué trae? Más intervencionismo y prácticamente nada para construir viviendas. Pero no es que lo digamos nosotros, es que lo han dicho ustedes en el Real Decreto Ley. Habla de oferta, la necesidad de oferta de vivienda, y lo ponen en el título, pero también en la página 5, en la página 6, en la página 7, en la página 9, en la página 11, en la página 26, en la página 27. Si lo saben, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? A este Real Decreto Ley se le anticipó un show que pudieron ver todos los españoles. Primero, estaban trabajando en un decreto a contrarreloj. Después ya no era un decreto, eran dos. Después vimos que no había una rueda de prensa, había dos. Una en Moncloa y otra en la vicepresidencia segunda.
3: Quatre minuts serà la una del migdia. Estem sentint el Partit Popular, Juan Bravo, amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Alicia Puig, amb Marta Monforte, amb Jofre Llompart i amb Jaime Palomera. Farem una pausa de 3 minuts i a partir de la una resumim tot el que està passant aquí al Congrés dels Diputats, també el que està passant a fora, on hi ha una protesta també important, també a Plaça Catalunya i també a la seu de Junts, on el sindicat de llogateres ha convocat des de primera hora del matí, després del no de Junts a aquests decrets, una protesta i que està continuant a aquesta hora a les portes de la seu de Junts a Barcelona. Barcelona en un moment en què Barcelona plou. I plou bastant, i ara també explicarem l'estat de la situació a Plaça Catalunya. Fem una pausa, 3 minuts, i de seguida tornem aquí en aquest especial al Matí de Catalunya Ràdio, la ràdio nacional i pública de Catalunya.
8: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics, essència única, amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
10: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
11: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
13: Kurt Kogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
14: Ell va matar la nostra nena.
12: Però els nazis encara tenen poder.
15: El jurat ha emès el seu veredicte.
16: Ha estat absolt.
12: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
17: És un assassí.
18: Em vols matar o què?
12: La sentència és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
19: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
20: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
19: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
20: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
19: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
20: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
21: Ferran Adrià, com està?
22: Bé. Tranquil.
21: Però què us passa, que tots xalats, o què?
23: Escolta, a mi no em cridis, eh?
21: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
24: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
25: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
26: Això no és bo per la cuina catalana.
21: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
24: Si el bulli cau, caiem tots.
12: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
27: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.

0: especial informatiu amb Ricard Ostrell.
1: Especial per seguir el que passa al Congrés dels Diputats. A hores d'ara està a punt d'acabar el debat del primer decret i queda el segon. Tània Tàpia, Madrid.
2: Sí, última intervenció de Juan Bravo, després respondrem, sentirem les respostes de la ministra Isabel Rodríguez i després es votarà el segon decret, el que incluïa només la renovació automàtica dels lloguers, una votació que es preveu, per tant, a partir de les 3:45 i que serà llarga, perquè els diputats s'hauran d'aixecar dues vegades, tots 350, per dir de viva veu què voten. És el que vol PSOE i Sumar per retratar, diuen, el vot en contra de PP, Junts i Vox.
1: Estarem pendents del que passa al Congrés dels Diputats i tot això mentre el soroll sobre un possible avançament electoral està creixent ara mateix. Paula Brujats.
3: Sí, perquè ja hi ha més d'un ministre del govern espanyol que demana a Pedro Sánchez anar a eleccions anticipades. És el millor moment per un avançament electoral, diuen, per aprofitar aquesta onada d'indignació als carrers. És veritat, però, que hi ha altres ministres socialistes que demanen calibrar bé la força que té ara mateix el Partit Socialista en aquest moment per decidir si és una bona estratègia avançar aquestes eleccions que podrien ser a finals de novembre, el 29 o fins i tot a principis de desembre. La decisió la coneixerem en les properes hores, diu a la Moncloa, que serà clau el que passi durant la votació al Congrés. Pedro Sánchez s'ha reunit durant el matí en privat amb els 5 ministres de Sumar. Sabem que han analitzat i han comentat diversos escenaris i el que ens arriba ara mateix també dels socis de l'investidura de Pedro Sánchez de les esquerres, que l'avisen que no es precipiti, cal valorar si és realment el millor moment.
1: I el debat es fa entremig també de protestes que hi ha ara mateix a les portes del Congrés dels Diputats. Dani Sánchez Aja.
4: Aquí segueix la concentració a les portes del Congrés. Durant 3 hores els manifestants no han deixat de cantar consignes. Són uns pocs centenars que van d'un ampli desplegament de la Policia Nacional Espanyola que ha blindat el Congrés i han tallat la carrera San Jerónimo i els carrers adjacents. El sindicat d'Inquilines de Madrid, que és qui lidera esta protesta i qui ha organitzat també l'acampada a la Puerta del Sol, denuncia, diuen, la desconnexió irreparable entre el que avui es votarà al Congrés, entre uns partits, diuen, segrestats pel rendisme i el que vol la gent, i avisen que les mobilitzacions seguiran i fan una crida a la vaga general.
1: I protestes també a Barcelona. Davant de la seu de Junts hi ha l'Anna Escura. Anna, bon dia.
5: No s'entén gens a casa i sense gent. Unes 150 persones han estat protestant contra la postura de Junts. Insults a Míriam Nogueras, a Carles Puigdemont, al propi partit, a Junts. I minuts abans, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet una crida a la mobilització constant i a la vaga general. D'entrada, la primera convocatòria avui a les 7 de la tarda a Plaça Catalunya. Mentrestant, aquí la concentració sota la pluja continua. Ha marxat una mica de gent perquè han anat un grup bastant nombrós cap al Raval per mirar d'aturar un desnonament.
1: I a Plaça Catalunya, també sentim en aquest cas el micròfon de l'Anna com va plovent. A Plaça Catalunya està plovent també a Barcelona, per tant, no sé com segueix en aquests moments l'acampada per l'habitatge, l'Anna Garcia.
6: Què tal, doncs, l'acampada, tot i la pluja, resisteix. Podem parlar amb la Miren, una de les membres de l'acampada. Miren, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Com us esteu organitzant amb la pluja? Què feu?
7: Vale, fa un par de hores que ha començat a plujar molt fort. Entonces, lo que estamos haciendo es pedir sobre todo la gente que viene y que quiere aportar material físico, que traiga lonas, que traiga cuerdas, que traiga carpas, intentar apilar los máximos palets posible para que todo, sobre todo cocina y material vulnerable, esté en altura, y ir organizándonos en base a cuánto va lloviendo y cuánto no, con las cosas que tenemos que mover de lado, que no, estar todos unidos sobre todo, y ir pidiendo y pidiendo y pidiendo y demandando todo el material que nos haga falta para la lluvia.
6: Però en qualsevol cas no us plantegeu aixecar l'acampada, us mantindreu aquí.
7: Ens mantendrem aquí, llueve, granice o nieve. De aquí no nos movemos, invitamos y animamos a toda la gente que pueda venir a que participe de la forma que sea, ya sea material, ya sea física, ya sea poniendo su tienda, por supuesto. Cada vez hay más facilidades, cada vez la gente trae más cosas y se vuelca más, entonces de aquí no nos moveremos.
6: ¿Farem movilización si hi ha un avançament electoral?
7: Sí, farem en principi assemblea para poder ver qué fem. Y a raíz de ahí faremos movilización y veremos las medidas que tendremos que tomar.
6: Miren, gràcies. Doncs ja ho veieu, Ricard. Màxima expectació a Plaça Catalunya pel que passi a l'hemicicle i també doncs, aguantant com poden la pluja.
1: I a tot això també pendents del temps, perquè ara mateix s'acaba el confinament al sud de Catalunya, Eloi, però precaució perquè les pluges continuen.
8: Sí, sí, el sud de Catalunya ha minvat molt la intensitat de la precipitació. Fins i tot ara mateix tenim una mica de treva pel que fa a la pluja, però es manté la pluja a les comarques del Camp de Tarragona, en alguns llocs del nord de les Terres de l'Ebre, per exemple, a Ribera d'Ebre, i també hi ha una branca de tempestes que està entrant pel litoral i pel litoral de Barcelona. Són una mica intenses, així que cal també doncs, augmentar la precaució en aquestes zones. Hem de tenir en compte que les quantitats de pluja que acaben ara no tenen res a veure amb les que han caigut al matí. Al matí hi ha hagut pluges de fins a 265 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar, al Perelló 225 litres, per exemple, també ha plogut força a Tivissa, però aquí han caigut 60 litres per metre quadrat, i totes aquestes tempestes que van entrant per la costa, de moment deixen 10, 15, 20 litres a tot estirar. Es mantindrà encara tot aquest nucli de precipitació, aquí enganxat a la meitat sud de Catalunya, també en alguns llocs de les comarques de Lleida, i també es mantindrà la inestabilitat aquest cap de setmana. Això farà que tinguem tempestes sobre el mar, en alguns moments poden afectar el litoral i prelitoral, també amb més probabilitat a les Terres de l'Ebre poden tornar a deixar quantitats de més de 50 litres per metre quadrat, i per tot plegat tenim encara avisos activats. Avui són vermells i taronges d'intensitat de pluja, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre encara, nivell groc a la resta del país, i de cara a demà són avisos taronges a molts trams del litoral de Barcelona, de Tarragona, i de cara a diumenge ja són avisos de nivell groc. Però vaja, caldrà anar seguint minut a minut l'evolució d'aquestes tempestes que es mantindran encara al cap de setmana.
1: I encara es queda una hora d'especial, després a partir de les dues al Catalunya Migdia, per resumir tot aquest matí polític molt intens i també per seguir amb les conseqüències polítiques de tot plegat. Ara mateix la pregunta, ho deia la Paula, és què passarà amb el govern espanyol, perquè si no té capacitat per generar aquestes majories, per tirar endavant les seves polítiques, doncs és evident que plantejar-se eleccions és un dels escenaris. Yolanda Díaz, vicepresidenta, aquest matí a la SER.
9: Esa missió le corresponde al president del gobierno, he conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta qüestió.
1: La pregunta és si això, més enllà dels socialistes, també convé ara mateix a Junts, per exemple, perquè l'escenari és el següent. Amnistia la setmana vinent, retorn de Carles Puigdemont imminent, no sabem si serà ja la setmana vinent, en tot cas durant el mes d'octubre, i per tant seria un mes de campanya amb Carles Puigdemont a Catalunya, també amb un Carles Puigdemont que es trobaria dues pressions. Una, la d'Aliança, i dues, la del sindicat de llogateres. Vull dir que la realitat que veuria del país seria aquesta. I això no sé si tu consideres, David, que això pot beneficiar també a Junts per Catalunya ara mateix.
10: Jo crec que unes eleccions tenen un final descrit i són un desastre per tothom que les ha generat. Sincerament és el que penso. Jo he viscut molts escenaris electorals, he participat en moltes discussions electorals, el debat entre si avançar o retrasar és un clàssic de tots els finals de legislatura, i per tant s'ha de fer sobre un càlcul fred, intel·ligent, i no sobre un càlcul amb calent. I crec que si hi ha eleccions, doncs senzillament se'ls està posant un pont d'or a PP i Vox perquè subeixin al govern, cosa que a mi personalment ja sabeu que em genera una inquietud profunda sobre el país que ve, no?
11: Tu creus que Junts pren aquesta decisió sabent que podia generar eleccions? Aquest és un dubte que tinc. O sigui, ells són conscients del
10: que pot passar? Jo crec que ahir se'ls hi va transmetre. Vaja, estic convençut que s'ha de transmetre, s'ho van creure, no s'ho van creure, no ho sé. També és veritat que jo sé que en aquest moment de decisió, quan es posa la pressió en els partits, quan es posa l'espiral de pressió tremabunda, les reaccions solen ser emocionals i solen ser més que fredes, no? Però vaja, si es convoquen unes eleccions, crec que és un error de càlcul garrafal. Per tothom, eh?
1: Sí, és a dir, menys. No sé si, és a dir, si la idea de concentrar aquest vot, no? En que això és una... És clar, la bandera final de Pedro Sánchez serà l'habitatge. I en la bandera de l'esquerra
10: sí,
1: a Pedro Sánchez serà l'habitatge.
10: El problema és... Situem-nos en una posició, diguéssim, independentment del que jo pensi, electoralment intel·ligent.
1: Sí.
10: Que és el que jo faria. Ja posats en eleccions, anunciaria eleccions amb el superdiumenge amb dos referèndums, un sobre habitatge i un altre sobre un altre tema, perquè és evident que el Partit Socialista té trencat el taulell de joc i quan tens el taulell de joc esgotat has de posar un altre, no tens altra solució. I jugar un superdiumenge a tot el vermell, per entendre'ns.
1: És a dir, m'estàs parlant d'un escenari d'eleccions més referèndum.
10: Això és clar. No, no, diguéssim, des d'una lògica electoral pots instrumentar-ho. Però jugar-te-la 50 dies vista, 60 dies vista, sense construir els arguments, perquè et penses que ara tens el carrer a favor i tens una tal... Primer, estàs intoxicat. En aquests moments estàs intoxicat. Tu no tens el carrer a favor. És a dir, les enquestes que féssim avui amb tendència electoral no han girat. No han girat. Vale? Estan on estaven, potser amb una esquerra més mobilitzada, però no han girat.
1: Cap a tu no, però cap a Sumar, per exemple, o l'espai que representaria Sumar i els altres partits, potser sí que hi hauria un vot més mobilitzat de l'esquerra.
10: Amb unes eleccions hiperpolaritzades com seran previsiblement aquestes, la part de l'esquerra de l'esquerra farà vot útil en el Partit Socialista. Són coses cantades.
1: Sí.
12: Jaime. Algunes dades sobre això. Allà on les eleccions, en els països on les eleccions s'estan jugant al voltant de temes que tenen a veure amb el cost de la vida, i específicament on posen l'èmfasi amb la qüestió de l'habitatge és on les forces, diguem-ne, progressistes o d'esquerres estan tenint més possibilitats. Citem alguns casos. Les eleccions de l'estat de Berlín, no només de la ciutat, de l'estat de Berlín, hi ha hagut una polarització molt forta entre qui té a l'agenda l'accés a l'habitatge i la lluita contra l'encariment de la vida i, per una altra banda, qui posa en el centre la qüestió de la immigració i la frontera nacional. Però no només allà, o sigui, tenim tota una sèrie de llocs, també està passant als Estats Units.
10: Tu creus que guanyaria Alemanya alguna?
12: No ho sabem.
10: A part de Berlín i les circumstàncies de Berlín.
12: Poso exemples, a França també està passant, a França hi ha...
10: A França guanyarà Le Pen.
12: A França,
7: però la lluita
12: sí,
7: serà Melenchon Le Pen.
12: Què creix a França? Què creix a França?
11: Acabo.
1: La polarització que deies.
12: Nosaltres estem, des de fa temps, estudiant a l'estat espanyol tendències ideològiques i què és el que preocupa la gent, més enllà del que fa el CIS. I una de les coses...
10: Però no us dediqueu a l'habitatge vosaltres.
12: A l'Institut de Recerca Urbana fem tot el que té a veure amb qüestions econòmiques.
10: Tot el que calgui, vale.
12: Bueno, no t'entenc ara. O sigui, jo em dedico específicament...
10: Pensava que us dediqueu al tema de l'habitatge.
11: No, us dediqueu a
12: moltes. Tenim un equip molt especialitzat en això, però també tenim especialistes en energia, alimentació, de fet, tot allò que té a veure amb els recursos essencials, si volem fem un... Jo encantat de parlar-ne.
1: No ho pot evitar. El David sempre busca. I l'altre pica. És que és... Us trobava a faltar. Entre el Pau i el David, jo els trobo a faltar junts, però...
12: Ricard, deixa'm que li donem dades a l'audiència sobre
1: sí,
12: això.
1: Sí, endavant, perdona.
12: La principal preocupació de la ciutadania quan li preguntes és el futur, i concretament el futur des d'un punt de vista del benestar material. Són els temes econòmics. La immigració, la por, diguem-ne, a l'estranger... Tot allò que mobilitza més el vot a l'ultradreta està per sota. O sigui, en les prioritats de l'electorat, la qüestió econòmica, el garantir-me un futur digne, estable, a mi i als meus fills, està, i no només aquí, està dalt, aquí, a Alemanya, als Estats Units, és una tendència de fons. Per què? Perquè estem en una crisi de desigualtat, insisteixo en el que deia abans. I per què l'habitatge ha cobrat tanta centralitat? Perquè és el vector... el principal generador de desigualtat. Sí. Però ja veurem, i per això també ens dediquem a l'alimentació, ja veurem com el cost de la vida, l'encariment, passarà cada cop més, ja ho està passant, però la situació anirà pitjor. El preu de l'alimentació, el preu de la gasolina, el preu dels béns bàsics.
10: I el preu del principal cost de tots, sí, que és els impostos, sí.
12: Podem parlar d'impostos, si vols.
1: David, la qüestió
10: és que... És el principal element del cost de qualsevol ciutadà.
11: I l'únic argument que posa sobre la taula sempre
12: és la classe mitjana i la classe treballadora paguen molts més impostos.
10: Deixa'm tornar al tema electoral.
12: Però el que et volia dir, David, amb això, és que hi ha una hipòtesi, que l'haurem de testejar, que és que si ara es convoquen unes eleccions on l'habitatge està en el centre, seria la primera vegada que passa a l'estat espanyol, no ha passat mai. Si es planteja en termes de plebiscit al voltant d'aquesta qüestió i d'altres qüestions materials, sí que crec que hi ha opcions per forces progressistes i et diria més, humanistes. Perquè hi ha una dreta humanista que encara existeix a Europa, ho ha dit el Gabriel Rufián, i em sembla encertat, que demana una dreta, com a patriota ha dit, demana una dreta humanista. Existeix aquesta dreta conservadora que en altres països, inclús una dreta liberal, que en altres països mesures com la renovació automàtica del lloguer, l'aturada dels desnonaments, no li semblen res estrambòtic o estrafolari.
10: És collonut com a l'esquerra, també ha de dir com ha de ser la dreta. Bueno, en fi, escolta, deixa'm posar-te només un exemple clarament contra tot el que tu dius. L'última experiència a Espanya de semirevolta, semblant a la que tenim ara, és el 15M, no? Que passa el 15 de maig, al novembre hi ha eleccions, super majoria absoluta del PP.
11: Farem veure que no has dit que l'1 d'octubre no va ser una revolta, va. Deixem-ho
10: bueno, inconclosa.
11: Teu patriotisme
10: inconclosa. Però el 15M, que és l'antecedent...
1: No, les retallades similar... amb sanitat, que vas viure perfectament, David, no? Amb el govern d'Artur Mas...
11: No, viure no. Què collons viure? Per auspiciar i defensar.
1: Artur Mas després...
11: Amb el ganivet a la boca.
1: Va seguir tenint bons resultats electorals.
10: Sí. Però vull dir... amb una situació
1: que la protesta, el que vull dir és que la protesta al carrer no sempre es tradueix amb un bon resultat electoral.
13: O no de manera automàtica, perquè els cicles polítics són més llargs, també.
10: Poso l'exemple del 15M perquè el recordem tots i és molt evident. Tant de bo m'equivoqui, perquè com us podeu imaginar, l'expectativa d'un govern d'aquestes característiques a mi m'horroritza. Però vaja, crec que s'ha de valorar molt. He vist moltes vegades aquestes discussions sobre si s'ha d'avançar o no s'ha d'avançar. El Pedro Sánchez, l'última vegada que va passar això, i van haver-hi el resultat aquell del juliol que va donar lloc en aquesta legislatura, va ser una carambola, un xurro, una cosa que no es repeteix amb 50 eleccions més, saps? És a dir, els daus no surten així quasi mai, no? Mm.
1: Pau i Alicia.
11: Sí, no, jo, és que abans el Jofre encara està aquí?
1: El Jofre ara s'hi connectarà, s'ha hagut de desconnectar.
11: Perdó, és que no volia llavors interpel·lar-lo si no hi era. No, és que deia abans que no teníem molt... que li semblava que no tenia molt respecte per la Francesca o per la Francisca i tal, que he fet la broma. Bueno, internet és molt ràpid i dels 5 casos que Junts està utilitzant per defensar suposats petits propietaris, resulta que quan un grata una mica, el Pedro, per exemple, que diu que es posa la por que no el puguin fer fora a llogaters vulnerables i explica que té dos pisos en propietat, tal i com ha dit el Palomera i diu el decret, si tens dos o menys pisos no t'aplica. Per tant, primer cas fals de Junts. Segon, la Rosa Maria, una víctima de les que està fent propaganda, insisteixo per si algú s'ha perdut, per Twitter, Junts, que vol utilitzar el pis de la seva mare perquè hi vagi el seu fill. Ho pot fer perfectament. El decret no toca que tu puguis recuperar el teu pis perquè hi vagi un familiar directe. Segona mentida de Junts. La Francesca, que dèiem, o Francisca, com es digui, es posa un problema que és que la justícia és lenta. No té res a veure amb el decret. I aquí podria seguir, però no vull avorrir l'audiència. O sigui, estan utilitzant una estratègia propagandística per apropiar-se dels interessos i els problemes dels petits propietaris. I aquí potser discreparia una mica amb el Jaime, o no sé si gaire, però vaja, és tan poca la discrepància que també és ric el debat entre les persones que pensem molt similar, que és, jo crec que el límit aquest entre rendistes i no rendistes no és políticament molt hàbil.
12: Estem d'acord, em sap greu decebre't perquè estem d'acord.
11: Val, d'acord,
10: llavors, merda. Amb això estic d'acord,
11: també. No, és a dir, s'utilitza molt la paraula rendista, que és una abstracció molt gran, i aquí hi ha persones com les que em lloguen el pis a mi, que tenen una sola propietat i que tenen la primera propietat i tal... Jo puc aspirar a una societat on realment la gent no obtingui rendes sense treballar. Jo aspiro a aquesta societat. Però sí que per construir un bloc polític que pugui disputar realment una majoria política, necessito aquestes persones. Necessito el meu propietari, que entengui que està al meu costat, que a ell li convé que jo estigui 15 anys allà, que tal, tal. I crec que a vegades utilitzar aquesta retòrica I una cosa que demostra que és contrari als nostres interessos és que Junts està intentant això. Està intentant disputar la Rosa Maria, la Francesca, el Pedro. No, no, Pedro, Rosa Maria, Francesca i tota aquesta tropa. Vosaltres no us veieu perjudicat en res. És que insistiré molt en això perquè és l'única cosa que crec que hem de repetir fins a la societat. Saps? Aquest Real Decret no us perjudicava en res.
10: Sí, és que saps que els hi fa pànic el propietari? La Maria Carmen. Això els hi fa pànic.
11: La Maria Carmen qui és? Ah, vols dir la...
1: La Madrid.
11: La Maria Carmen, sí.
10: La Maria Carmen, perdó.
13: Doncs jo no sé què... Perdó, una persona que et paga religiosament durant 47 anys, 500 euros al mes...
10: Em sembla perfecte que una persona amb 27 anys se n'hagi sortit, etc. Però les característiques seves, que són d'un pis que subroga del seu pare, que li donen en l'any 56, vet a saber per què, en el barri del Retiro, que s'hi tira 70 anys, que porta... un procés de 7 anys de judicis, tot això. Això, que vol entendre que des d'un punt de vista humà doncs podem estar satisfets de que una persona d'aquestes edats retorni, jo me n'alegro personalment, però en els successius propietaris això és un infern.
13: Això és un infern. Justament és el
10: perquè
13: que vol el
10: ells assumeixen, de... ells assumeixen el cost social l'assumeixen ell i no a qui ho ha d'assumir, que són les que entitats.
13: Propietaris...
10: Això és el terror dels propietaris.
13: Al petit propietari li semblaria perfecte durar... Bueno, és que, clar, parlem del petit propietari com a boi...
12: No. Insisteixo que la majoria... Perdona, Alice, per puntualitzar que la majoria del país que és petita propietària bàsicament té el seu habitatge en propietat i, com a molt, hi ha un 15% que té segona residència.
10: I alguns,
12: aquells que tenen rendes immobiliàries és un 5% de la població adulta. Insisteixo, això no els converteix ni en bons... ni en dolents.
13: Totalment.
12: La majoria d'aquests que tenen rendes immobiliàries estan a favor d'intervenir al mercat encara que redueixi rendibilitats immobiliàries.
11: La majoria tenen totalment. Menys de dos habitatges.
13: Però per això us estic dient que la Mari Carmen...
10: Segurament no de regular-lo en el sentit parlar, que tu dius.
13: La Mari Carmen és la llogatera ideal, permet-m'ho dir. Et paga dura cada mes religiosament... No, escolta'm una cosa. Et paga religiosament durant 47 anys el seu lloguer, que són 500 euros al mes. El que és una barbaritat és que entri una nova propietat i li demani 2.500 euros al mes. Qui, o sigui, no em pots fer pensant oi, oh, és l'infern del propietari. No, és l'infern d'una societat que entri un propietari ara, i de cop de 500 et passi a cobrar 2.550 euros.
10: Ara que ha guanyat i ja està sana i estalva i torna a casa seva, el cas de l'Amèric, clarament, és el cas d'una jeta de l'alçada d'un campanar.
13: Però quina jeta és la que té la propietat cobrant 2.500. David, tu podries pagar 2.500 euros de lloguer. Tu podries pagar-te 2.500 euros de lloguer? Una jubilada d'un dia...
10: Deixa'm dir-te. Aquesta persona es subroga amb la llei franquista, té un com es diu, un lloguer...
13: Renta antiga.
11: El coneixem perfectament.
10: I salta, arriba en el límit que la llei, que és...
13: Les dues subrogacions.
10: Les dues subrogacions, tota la història, i estira 7 anys amb litigis que passen dos propietaris abans d'aquests dels Urbagestión. Això, aquest cas, pel propietari, que aquest li és un infern. És que,
11: la
10: perdoneu,
11: víctima són aquesta penya.
10: No dic que necessites perquè no hi hagi aquest problema. Necessites que no hi hagi aquest problema. És el que estan fent a Portugal.
11: Que estigui prohibit que aquests homes...
13: No, durant aquests set anys, David,
10: una seguretat jurídica. I el que no li pots carregar en el propietari, no li pots privatitzar aquesta pota del benestar perquè no és el seu tema.
13: Durant 7 anys de litigi jurídic de la Mari Carmen ha pagat religiosament cada mes el seu lloguer, 500 euros al mes.
10: No, 500 és amb el porter, perquè aquesta finca té porter. Porter, no. Llum, gas, etc. I porter.
13: Et sembla immoral que 200, hi hagi un litigi jurídic
10: 200 euros
13: per si és
10: vigent o no? Des del 1956.
13: I en
12: Marta,
13: canvi et sembla ama, normal Marta pagar 2.000.
12: Marta Monforte.
14: Sí, jo és que no sé, dir que així l'afectat és el propietari de l'immoble i no la Mari Carmen, que ha estat patint anys si la tiraven del pis o no, i vivint una situació de vulnerabilitat absoluta i total, és que deixa ben clar en qui se posiciona, no, cadascú. Jo, evidentment, en aquest debat estic amb la Mari Carmen. Hi ha moltes més Mari Carmens, perquè ella no és una més. Hi ha moltíssima gent que està en aquesta situació. Evidentment, ella ha estat un símbol d'una qüestió que porta travessada a la societat i que és el tema de conversa principal de la gent, que no tenim una propietat perquè no podem permetre tindre una propietat, especialment en ciutats grans, perquè els preus estan desbocats, perquè la gent no té diners per accedir ni tan sols a lo més mínim que demanen, i evidentment aquí qui ho passa mal és la gent que no pot permetre pagar-se el lloguer i a més no té una alternativa habitacional, perquè la gent que té la propietat té moltíssimes alternatives habitacionals. Així no són víctimes. I és que a mi em sembla que aquest debat està viciat des del primer moment i que Junts evidentment està ficant unes excuses que no estan ni testades amb el que està pensant la societat, per molt que n'hi hagi gent que siga propietària o no ho siga. Perquè la gent que és propietària i té fills veu com els seus fills tampoc poden, o ara o podran en el futur, permetre's una propietat perquè no li es val amb el que tenen els pares, evidentment. I això és una qüestió que està incrustada a la societat i que per això s'està generant el debat que s'està generant. Ara mateix estic escoltant el ministre Bustinduy i jo crec que ho està explicant perfectament per què se fica a la taula una mesura com la pròrroga dels habitatges, que evidentment això, dels lloguers, que això no passarà, perquè això està clar que es va tombar no només per Junts, per el PNB, per Coalició Canària, però que és una necessitat vital i que, a més, és un model que sí que està implementat en altres països. Però per a mi, que el debat siga si són els fons vulnerables, si el propietari de la Mari Carmen, si ella és una jeta, és que em sembla ja que hem arribat a plantejar, inclús a qüestionar a les víctimes dels desnonaments i que per això expliquen moltes coses del que està passant, i un cas com el de l'Olga, que a més va patir moltíssim i que finalment es va suïcidar. És que per a mi és el drama actual que n'hi ha i que per això ara la política que ha volgut mirar cap a un altre costat durant molts anys i que això ha portat a la situació que estem en aquests moments, perquè la política d'habitatge que han fet al llarg d'aquests 40 anys, tant el Partit Popular com el Partit Socialista, és que no ha hagut política d'habitatge, perquè no han volgut, no han tingut interès polític, i això ara
10: s'ha esclatat
14: a la cara, evidentment.
13: Com la de Convergència a Catalunya.
10: No, puc estar d'acord, sí, aquí hem fracassat estrepitosament tothom, amb les parts que correspongui, perquè hi ha una cosa que no parlem: quin és un mercat de l'habitatge equilibrat? Vale? Doncs quan creix la població, quan creixen les necessitats, l'oferta s'adequa més o menys i és la principal garantia de que tu tinguis una oferta que més o menys doni solució a la demanda, que hi hagi una contenció de preus perquè hi ha prou oferta i tal. Quan es talla això, que és el que ha passat en aquest país, per diferents motius, per diferents motius regulatoris, de dificultats...
12: Aquí està la qüestió. Aquí el rovell de l'ou. En un mercat normal, un mercat que funciona, quan augmenta la demanda, l'oferta s'hauria d'ajustar i hauria de créixer.
10: Efectivament.
12: I aquí si l'oferta no creix, si l'oferta no creix, és perquè la població creix, i des de fa anys es produeix. A Espanya, l'estat espanyol, és on menys habitatge nou es produeix.
10: Efectivament.
12: Això per una banda.
10: I per què?
12: I perquè, fonamentalment, ho parlàvem abans fora d'antena, és bàsicament perquè el sector de la promoció i la construcció té un problema de capacitat. No. Això els hi costa... Sí. Bueno, ara em dius que no, però jo abans...
10: Perquè falta sol, perquè s'encareixen els preus...
12: La principal explicació
10: perquè,
12: és econòmica.
10: Perquè a Barcelona...
12: I te l'explico, David, caigut, i tu després
10: no, a Barcelona, darrere les vostres idees, hi ha la Colau.
12: David, tu després em respons. Jo no sé si tu t'hi trobes, però jo m'hi trobo molt en promotors. I una de les qüestions que costa, els hi costa d'explicar cap enfora, i ho entenc, però que cap endins ho reconeixen, és que per molt que surti una licitació de... molts milions d'euros per construir grans promocions, ells no tenen capacitat. De fet, hi ha una gran dependència dels fons voltor, o de fons d'inversió internacionals. Són els únics que tenen capacitat per impulsar gran promoció. Nosaltres, a Catalunya, històricament tenim un teixit de petits mitjans promotors que des de l'any 2008, a més, aquest teixit s'ha anat deteriorant, desfent... Bona part de la base material d'aquest teixit, que era la gent treballadora, s'ha anat jubilant i els fills no hi han entrat... Per tant, és un problema estructural de capacitat. I aquest problema el tindrà la dreta i el tindrà l'esquerra. Però hi ha una altra qüestió, que és que... O sigui, fins i tot si s'haguessin posat... S'estan intentant posar les bases des de diferents governs, d'esquerres i de dretes, per impulsar aquesta promoció, ja sigui pública, assequible o sigui privada, fins i tot fent això, tenim límits reals. A les ciutats consolidades, on s'està concentrant la població, tenim límits al creixement. Barcelona, si agafes tots els seus solars, ara mateix només pot incorporar 70.000 habitatges. I no vull dir en els pròxims anys, vull dir per sempre més. I, en canvi, Barcelona, tenim un model econòmic que concentra. Aleshores, s'han de pensar altres alternatives. Que aquí entrem en els tabús, que és com s'està utilitzant l'habitatge existent. És a dir, si Barcelona tens... Diem, no, volem oferta? Ostres, si tenim més de 10.000 habitatges que els tens al mercat turístic i tens una emergència, doncs per què no et planteges recuperar-los pel mercat residencial? Ja no et dic que sigui habitatge protegit. Si tenim una part important de les oficines que pràcticament no s'estan utilitzant, no s'estan destinant a ús econòmic, per què no fas un bon pla per convertir aquestes oficines en habitatge?
10: I tens tota l'àrea metropolitana en moltíssimes zones on pots créixer.
12: També, sí.
10: Perquè aquí el bloqueig del creixement no és... És a dir, el sector industrial constructiu s'ha anat declinant i s'ha anat esquifint perquè no se'ls ha donat les condicions. A l'empresa, si hi ha condicions de negoci, funciona. És evident que com a Barcelona proposes el 30% de l'obra que has de fer, que és la gran idea de la Colau, ha estat un fracàs estrepitós. Estrepitós. És a dir, això
14: ha marcat.
10: Llavors, volem... A veure, hi ha una cosa que no és possible combinar, que és creixement i creixement de persones. És igual, ara ja si són fills d'aquí, immigrants, és igual. Creixement tremendo amb això i mantenir unes polítiques de pijo progre, de no construir...
13: El nivell de construcció a Barcelona és igual i ja s'ha estabilitzat des de fa anys en 10.000 pisos l'any,
10: no, no,
13: i
10: si,
13: això existeix si
10: l'any
13: des d'abans del 30%.
10: Ha baixat un 46% els visats del Col·legi d'Arquitectes. Cau absolutament en picat la construcció.
11: Intentem, no. intentem trobar... És impossible, però una mica de consens. O sigui, fixa't el que estava dient el Jaime. O sigui, val, suposem que hi ha molta més capacitat, però està bastant limitada per dalt. L'ha xifrat, Jaime, en quants més? 70.000, has dit?
13: 70.000
12: el nombre d'habitatges que es poden obtenir en construcció nova, val, amb els solars existents...
10: Barcelona, és... municipi.
11: Sí, sí,
10: val. Això és una qüestió metropolitana, val, en el cas de Barcelona, de les grans ciutats.
11: Com que jo tinc la sensació, no t'ho agafis malament, que l'argument sempre és es pot oferir més oferta i el problema és d'oferta i només és d'oferta i el tema de l'especulació és absolutament irrellevant perquè xoca amb la vostra, ideològicament, amb la vostra mirada sobre el món, jo pregunto, val, si hi ha límit d'oferta a la ciutat de Barcelona, David, i tu ràpidament respons, per no haver-te d'agafar l'argument de, hòstia, potser té raó el Jaime quan diu que el turisme, que les habitacions, que els locals comercials... No, doncs, doncs fora de Barcelona. Vale, llavors el teu model quin és? Que a Barcelona hi visqui només la gent que pugui pagar 3 quini al mes?
10: No.
11: No, de veritat, no, perquè si tu no limites la demanda tens especulativa
10: límits,
11: i tens un límit
10: naturals, límits naturals i límits regulatoris.
11: No, i tens límits físics perquè no pots produir habitatge fins a l'infinit a Barcelona. Per tant, sí, si tu els tens i els pots reconèixer, ell els diu amb 70, tu els posaràs amb 250, m'és igual. Però tu entens que hi ha d'haver un moment que has de posar límit.
12: No, 70 és el límit real, eh?
11: Vale, doncs 70 és el límit real, doncs igual.
12: El nombre de solars disponibles.
11: És una conspiració.
10: El disponible avui. El disponible amb l'actual regulació restrictiva.
11: Intentant portar-lo en algun lloc que admeti que sense un límit a l'especulació...
10: El disponible amb l'actual regulació restrictiva. Però jo et parlo que les àrees... En el cas de Barcelona, és clarament que estem parlant d'una àrea metropolitana, i com s'interconnecta tot això, eh? És evident que s'ha de partir d'això.
11: Però
10: el principal capital, problema que tenim,
11: avui,
10: el principal problema
11: marxar,
10: que tenim per tenir un mercat... Eh?
11: La gent sí, ha de marxar, llavors.
10: Però... Estan marxant des de fot 30 anys.
11: Vale, sí, però... I això et sembla bé?
10: No, no, començant per
11: solucions.
10: Mi, però no.
11: Val, solucions.
10: Solucions. Has de fer una política d'oferta, de seguretat jurídica i de mobilitzar amb un problema gravíssim
12: que
10: qualsevol solució, que és que en el moment que hi hagi consens, que ja estem veient lo difícil que és arribar al consens, sobre quina política fer, llavors compta 3 o 4 anys perquè es comenci a notar. Sí. O sigui, estem anant cap a l'infern.
1: Ara deixo parar, Alicia. Salvador Illa acaba de parlar, per això des de Galícia ha dit això.
15: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
1: Contundent, doncs, també el president de la Generalitat referint-se a la posició de Junts per Catalunya. Alicia.
13: A veure, jo entenc el que esteu parlant, però hi ha una cosa que hem de dir clara. No tenim només un problema d'oferta. Està bé, s'ha de construir i tal. Però ara mateix, si tinguéssim, si fos tot per un problema d'oferta i, per tant, haguéssim de tunelar tota l'àrea metropolitana i tal, no sé què... L'exemple és Madrid i Màlaga, i això t'ho pot explicar tothom. Uh-huh. On el sector constructiu està més avançat, on hi tenen, a part, físicament, capacitat de créixer infinitament, deixa'm dir-te, i tenen un ecosistema constructor que construeix molt. On més està construint d'Espanya? Màlaga i Madrid. On més estan pujant els preus. En canvi...
10: Bueno, perquè deu haver una demanda que ho està fent, clar.
13: Escolta, o sigui, a sobre no ens patem aquí en directe la llei de l'oferta i la demanda. Si s'està fent tant...
10: Bueno, ja sé que esteu contra la llei de la gravetat, però...
13: En canvi, hi ha dues províncies on estem veient de forma clara una congelació o baixada dels preus de lloguer. Barcelona i Tarragona. Per què? Perquè tenim aquí la llei de contenció de rendes, que és el que està fent...
10: Però si això no funciona, si us ho reconeix tothom.
13: Però si tenim unes baixades de preu del 8%...
10: Inclús
13: i tu estàs
10: el Pau et dirà que no funciona.
13: Però una cosa, a veure, no, el Pau no m'ho dirà això i se m'ho diu ara al revés.
10: Ho has dit mil vegades. No, és
13: l'únic que tenim.
10: Perquè és incompleta, perquè s'hauria... Per fer aquesta teoria, per fer aquesta política, hauria de ser molt més radical.
13: Deixa'm acabar la
10: frase.
13: El que t'estic dient és que si fos veritat el teu argument, a Madrid i a Màlaga estaríem veient a hores d'ara reduccions de preu. I en els únics llocs on ho estem veient és en els llocs on hi ha regulació de preus. Per tant, tenim un problema, sobretot, que es diu especulació. Igual que tenim un salari mínim, necessitem regulacions de preus que diguin fins aquí.
1: Passen 3 minuts de 2:15. I ara mateix, en directe al Congrés dels Diputats...
16: ...que tengan un contrato de meses.
1: Coalició Canària i a les portes del Congrés dels Diputats...
17: Aquí están las anquitas.
1: Aquest és el contrast del sol que passa dins i del que passa a fora. Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia, sí, estem ara ja en el debat del segon decret, el de les pròrrogues automàtiques. En aquest no hi ha hagut mai debat, perquè sempre ha tingut colla avall la Moncloa, que el perdia. L'ha defensat el ministre Pablo Bustinduy, dient que avui no es tracta de parlar ni d'aritmètica ni d'esmena, sinó que és el que es planteja aquí, un conflicte de classe. Ja ha apuntat de classes, ja ha apuntat directament a Junts. Els diu que avui votar que no és traicionar el seu poble, Catalunya, i posar-se a defensar la bandera del rentisme. Què passarà a partir d'ara? Doncs estan intervenint els grups, com ha passat des de les 11 en el primer decret. Ho fan de petit a gran. Aquests que estem veient ara són els del grup mix. Per tant, encara queda per davant una estona de debat i calculem que a partir de quarts de 3 arribaran les votacions. Són dues votacions per separat. Junts es manté en el no, farà descarrilar tots dos decrets i es faran per crida, és a dir, es posaran un a un els 350 diputats a dir si voten que sí o que no, o si s'abstenen. Això últim és el que demana el govern espanyol a Junts, que s'abstingui, que accepti com estan ara mateix els reials decrets i que més endavant es compromet a afegir-hi canvis i millores que avui en mà els ha entregat també, en mà no, els hi ha enviat, perdoneu, els hi ha entregat també Junts per Catalunya a últim moment.
1: Per tant, això anirà per llarg i, per tant, Catalunya migdia especial avui a partir de les 2 per seguir aquesta votació i tarda a Ràdio 8 també a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I el David m'ha dit que ha de marxar. Per tant, David...
10: Us deixo amb aquest apassionant debat, eh? Ara no aprofiteu, no, no, vaig d'esquena.
1: Se'n va el David Madí, torna a Jofre Llombard, després de la publicitat.
17: Grans batutes, grans emocions.
18: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
17: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
18: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
17: entradesauditori.cat.
19: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
20: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
22: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret, hi ha cacau.
23: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
24: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
23: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
24: I electrònic esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
23: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financer El Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
24: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
25: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença.

0: Por què?
1: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
2: Nova temporada amb els vells clàssics.
0: No sé si són muy simpáticos, no sé.
3: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
0: No entiendo.
5: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
6: Esto promete, Manu.
5: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
6: Buena compra, Manu.
5: Va. ¡Y pa! ¡24 horas!
6: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
5: Venga. Ocasión Plus.
3: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
7: Vinga, el portem aquí, quiet.
8: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
7: Atents, amunt!
3: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
8: L'espectacle casteller més gran del món.
7: Molt bo, eh?
3: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
8: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
3: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
9: La lucha de la clase trabajadora es internacional y no nos conformaremos con migajas. Lo queremos todo.
10: ¡Viva la
11: Aquest és el so en directe ara mateix a les portes del Congrés dels Diputats.

0: I continua sumant-se aquestes veus, aquests crits, amb el crit de vaga general, que és un dels crits que també hem sentit al llarg d'aquest matí. Mentrestant, al Congrés dels Diputats.
1: Ustedes saben, dos apuntes. Si hubiese querido aprobar este...
0: Parla el PNB, Paula.
2: Sí, la portaveu del PNB, Maribel Vaquero, amb aquest segon decret on ells ja havien anunciat que el tombarien. El PNB sí que estava disposat a donar suport al primer decret, de fet hi votarà a favor, i en aquest cas es desmarca de Junts per Catalunya, tots dos partits que solen anar a la una en el tema de l'habitatge i en aquestes matèries al Congrés. Avui però veurem aquesta divisió també entre Junts i el PNB. Estem més o menys a la meitat d'aquest segon debat i els càlculs que fem a aquesta hora és que la votació podria començar, Ricard, cap a 2:45 de la tarda. Penseu que seran dues votacions, que serà per crida, que serà peu dret, i això vol dir que serà llarga.
0: No es para, eh? I ara no es para i després es vota.
2: No, en principi no es pararà, a vegades se sol fer un recés, però pensa que és divendres, aquí tothom vol anar per feina, volem votar, volen de fet votar, i calculem això a 2:45, 3:45, val? Serà votació peu dret, això són uns 50 minuts per votació, són dues, per tant, resultat més o menys sobre les 4 de la tarda, i després hi ha totes les reaccions que hi pugui haver a la sortida del ple, i si Pedro Sánchez mou o no fitxa per anar a eleccions.
0: Que és imprevisible això, perquè no sabem si la reacció serà de Pedro Sánchez al moment, o si es pararà, o si en el cas que decidís en eleccions, que és una de les hipòtesis que ara mateix va agafant més consistència, però que no està ni confirmat i que, insistim, és Pedro Sánchez, eh? Per tant...
2: Sí, exacte, perquè podria no ser o aquesta mateixa tarda, o podria ser demà, o podria ser dilluns, si, per exemple, aposta perquè al cap de setmana doncs creixin aquestes protestes al carrer. Però, Ricard, també fa una estona parlàvem amb alguns dirigents socialistes al pati, també hi ha qui veu, o hi ha qui creu, que cal calibrar-ho molt bé, perquè anar a eleccions ara i perdre-les seria obrir la porta al PP i Vox a la Moncloa abans d'hora, per dir-ho així, no d'aquí a 6 mesos, que és el que apunten totes les enquestes, i per tant hi ha qui aposta per fer feina durant aquests 6 mesos i per intentar resoldre el problema de l'habitatge abans d'anar a eleccions.
0: I a tot això, en escura, a la seu de Junts hi havia convocada una concentració del sindicat de llogateres a Barcelona, ara mateix desconvocada per les pluges.
3: Desconvocada fa 10 minuts, un quart d'hora, que han enviat a tothom cap a casa, per dir-ho d'alguna manera. Això sí, recordant que la mobilització és contínua. Aquesta tarda a les 6 hi ha una assemblea a la plaça Catalunya. Esperem que es pugui celebrar, perquè ara mateix està plovent amb moltes ganes, no sé si ho sentiu. I demà, si no, hi ha la gran manifestació a l'Hospitalet a partir de les 7.
0: Aquest és el so de la pluja, de fet que també estem veient aquí des de l'estudi de Catalunya Ràdio a l'Avinguda Diagonal. Ara mateix està plovent bastant a Barcelona i també actualitzarem d'aquí a pocs minuts l'estat del temps. Recordem que s'ha aixecat el confinament al sud de Catalunya, un confinament que estava previst que durés fins a les 2.

0: S'ha aixecat abans d'hora, per tant, també bones notícies pel sud. I anirem tancant, que falten 17 minuts per arribar al punt de les dues. Aquestes intervencions, aquest debat que hem tingut amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Alicia Puig, Marta Bonfort i Jofre Llombart, que ara ens queden 15 minuts per acabar de debatre, però sí que posar l'accent també en que l'escenari polític, ara sí que, com apuntava també el Jaime Palomera, cada vegada és més polaritzat, Jaime, perquè aquí sí que estem veient que va de defensar o no el dret a l'habitatge i a veure qui està al costat de què.
1: Sí, o sigui, el que estem veient amb les dades disponibles que tenim és que, malgrat que en el darrer mes i mig a l'estat espanyol s'ha parlat moltíssim de Ceuta per la greu crisi que hi ha allà, però com això ha derivat a la por, no?, a la immigració, a les fronteres, no?, a la qüestió de, bueno, posar el centre en les fronteres nacionals, malgrat tot això, quan demanem a la ciutadania, amb els estudis que anem fent, quina és la seva principal preocupació o preocupacions, apareixen sempre a dalt de tot les qüestions materials. És a dir, l'accés a l'alimentació, l'accés a l'habitatge, a l'aigua, a l'energia. I el que estem veient arreu d'Europa és que és un patró que es repeteix. Els investigadors que tenim allà, per exemple, a Alemanya, sí, on estan havent-hi aquestes eleccions on l'ultradreta creix, el que ens diuen és l'ultradreta creix, però el tema és que no hi ha partits que estiguin representant bé aquesta preocupació majoritària entre la població, que és la por al futur, perquè no saps si viuràs... No si viuràs millor, sinó si podràs mantenir el tipus de vida que tenien els teus pares i els teus avis.
0: Això recordem que Sánchez ho té clar, que va de rebaixar, per exemple, la benzina 20 cèntims de nou. És a dir, que ja sé que l'efecte és el que és, Pau, però la inflació és un problema importantíssim per entendre també el que està passant, no només en la crisi de l'habitatge, sinó també la tensió social que viu el país, Pau.
2: Sí, no, jo estant d'acord amb el que diu el Jaime, alerta, perquè l'extrema dreta està sabent capitalitzar, penso, precisament el malestar material. És a dir, a tu no et semblarà un bon viarany i a mi tampoc, però en tot cas no s'explica només en termes culturals, identitaris i tal, aquesta mena de... no sé, per exemple, penso en AFD, la qüestió del preu de la benzina, la qüestió del paper que hi ha hagut amb Rússia, és a dir, no està tan clar que l'extrema dreta precisament no pugui capitalitzar el malestar que s'està produint per la crisi econòmica, precisament perquè molta gent percep que portem molts anys de governs suposadament socialdemòcrates en alguns llocs, o com mínim a l'estat espanyol, i que això no s'ha solucionat.
0: Correcte.
2: En el fons aquí. I l'última o segona cosa que volia dir és aquest referèndum de l'habitatge que suposadament viurem a les eleccions, que hipotèticament o eventualment es convocaran avui o demà o quan sigui, no?, que ja veurem. A veure com es construeix aquest suposat referèndum, perquè al final m'agradaria també subratllar que, tot i que hem estat defensant alguns aquest Real Decret avui, també potser no hem subratllat prou que era molt de mínims. Per tant, si el referèndum és per una cosa tan de mínims com la que s'ha estat discutint amb aquest Real Decret, perquè, clar, estem parlant de Dielinki, estem parlant de Berlín, recordem que allà estan plantejant-se socialitzar 220.000 habitatges. Recordem que allà s'està plantejant això. Quan estem dient d'una esquerra que va a l'ofensiva i diu, ei, aquí el problema és el dret a la propietat, perquè un habitatge no és només un bé econòmic, sinó que és el sosteniment material d'un dret universal, com és el dret a l'habitatge, aquí el que s'ha de parlar és de desmercantilització, de socialització del parc, de construcció pública. Què nassos? No només construcció, perquè no sigui un negoci, sinó que realment l'Estat pugui... Bueno, el que s'està plantejant a Berlín, que avui no hem tingut temps de parlar-ho, ho vam mencionar a la tertúlia fa una setmana, però ho haurem d'anar parlant, no? Que és, escolta, per què l'Estat no pot fer de productor i distribuïdor, producció, distribució i consum tot en mans de l'Estat? Per què no? Perquè no pot comprar aquests pisos que ara, eventualment, amb un real decret com aquest, deixarien d'estar en mans dels grans propietaris i, per exemple, a través de bons públics, endeutar-se, tenir ingressos per rendes... Bueno, el que està plantejant Dielinki. El PSOE no està plantejant això, eh? El PSOE anirà a un referèndum amb 4 pedacets, eh? I llavors, no sé jo si el referèndum serà tal.
0: Alicia.
3: I la supervivència i l'èxit de l'esquerra a Espanya, i en aquest sentit no només del PSOE, sinó del seu espai a l'esquerra Sumar o el nom que es vulguin posar, justament va d'això, de si sap encarnar i donar solucions als problemes materials de la gent, i per tant hi ha un emmirallament en el Dielink, en Mamdani a Nova York, en el sentit de escoles bressols gratuïtes, supermercats, tal. Perquè és veritat que en el cicle polític en el que entrem o ja estem, sembla que el centre polític està mort i que, per tant, hi ha una polarització i, com tu dius, Pau, evidentment que l'extrema dreta sí que està oferint solucions. que el diagnòstic ens pot semblar erroni o no. El que passa és que les esquerres que fins ara el que deien era bueno, hem de protegir els serveis públics i els hospitals, ja no és suficient. Ara necessites dir que el 40% d'inflació en els aliments, tu faràs alguna cosa radicalment per aturar-ho, o en habitatge el mateix. I per tant, ara mateix l'esquerra Espanya, el problema que jo li veig anant a unes eleccions és que encara no té una construcció de fer de donar resposta a aquest problema del cost de la vida seriós com per ser guanyador o tenir èxit.
0: Marta Monforte.
4: Sí, jo estic d'acord amb l'Alicia. Crec que un dels problemes que té ara Sumar, o això, l'espai de l'esquerra, que el diumenge en principi es reunirà d'urgència per abordar totes les incògnites que encara no han resolt, no només és el candidat, que és important, evidentment, i jo crec que ara el ministre Bustinduy ha estat un exemple de quin és el discurs que han de tindre, però clar, ell ja es va desmarcar de ser el candidat i veurem si el que està passant ara al meneatge de posició és que han estat tota la legislatura compartint un govern amb el PSOE amb totes les resistències que han pogut, però sense que tampoc la legislatura avance en termes d'habitatge i sense mesures contundents i, per exemple, grans mesures que van prometre, especialment la Yolanda Díaz quan era candidata, com el registre horari o com el que els l'acurtament de la jornada laboral, això tampoc s'ha abordat, perquè precisament ha estat Junts qui ha votat en contra, perquè la majoria al Congrés ha estat la que és. Aleshores, també tenen un relat molt difícil de guanyar, perquè saben que una de les dues bases electorals és intentar defensar que ells han d'obligar al Partit Socialista a votar postures o mesures més radicals o més d'esquerres, però com han compartit govern amb ells, també la gent ha entès que tampoc poden fer gran cosa i que el seu paper és molt limitat també en funció dels vots que han tingut i de la força que tenen dintre del govern i també al Congrés. Aleshores, de veres que l'espai de l'esquerra, a més, que tenen també problemes perquè no se sap molt bé si aniran en coalició amb Podem, si Irene Montero voldrà fer o no un pacte. N'hi ha moltes incògnites que encara no s'han resolt, que crec no se'l resoldran aquesta setmana, que dependran molt, en tot cas, del que passe en aquestes hores. A mi el que me comenten ara, fons de Moncloa, és que avui no prendrà la decisió Sánchez, però ja sabem que això pot canviar i que després de les votacions pot perfectament ir al escriptori del Congrés i dir, doncs mira, ja, fins ací hem arribat. O esperar-se precisament i esperar que al final siguin el sindicat de llogaters i la gent que està al carrer qui pressione més als poders públics i que això és un escenari que, a més, per lo que em comenten fons del PP, tenen ells en el cap, no? Que no només vagin a les seus de Junts, sinó també vagin a la seu del Partit Popular, a Génova 13 a Madrid, o a altres seus que també pressionen a Vox, encara que no s'esperen res de la dreta en aquest sentit, i que això facilite que Sánchez el dilluns diga, doncs mira, si la dicotomia que planteja Ayuso, que ho ha tornat a dir, és o comunisme o democràcia o llibertat, etc., jo el que plantejo és rendisme sí, rendisme no, fos voltor sí, fos voltor no. A més que és un missatge que és molt artificial, tenint en compte que ha fet el PSOE aquesta legislatura, però que serà segurament el que tingui, la única base que tingui electoral per al Partit Socialista. Aleshores, jo crec que estem en un moment molt, molt, molt interessant de la legislatura, del que puga passar, i que aquestes hores, evidentment, seran claus per a esdevenir què i quines condicions fiquen uns i altres. Però sí que em consta que ara i sa part de l'esquerra està també en un moment molt complicat i que li han demanat a Sánchez que espere i que calibre bé, com deia la Paula Brugat abans, calibre bé quines opcions té i quines serien les conseqüències d'un avançament electoral per a novembre, que és el que s'especula ara mateix. No?
0: A tot això també a Catalunya serà una setmana intensa també perquè dimarts sabrem què passa amb l'amnistia, Maiol.
2: Hi ha el ple del Tribunal Constitucional que ha d'avalar una de les dues ponències o les dues que hi ha sobre la taula. Sigui quina sigui, l'amnistia tirarà endavant i aleshores comença un dominó en què primer el jutge Llarena aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont i això li permetria ja tornar, no sabem quan serà, no sabem quin pla té el president o l'expresident sobre la taula, i també el Tribunal Suprem que rehabilitarà políticament líders com Oriol Junqueras, que, si volgués, es podria presentar a unes eleccions. Oriol Junqueras, Jordi Turull, tots els que van quedar inhabilitats pel Tribunal Suprem. Per tant, això comença dimarts que ve, previsiblement el mateix dimarts hi haurà sentència i a partir d'aquí els tempos comencen a córrer per l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.
0: Doncs en marxa ara mateix aquest ple al Congrés dels Diputats, que seguirem comentant també a partir de les dues, resumint-ho al Catalunya Migdia i pendents de la votació, perquè Junts ha dit que no, però encara sempre hi ha marge per si s'absté en un dels dos decrets, que era la intenció que semblava que planava el camí a finals d'aquesta setmana, però que després doncs, ha canviat amb aquesta posició que hem conegut aquestes últimes hores. Haurem d'anar tancant aquí les intervencions. Volies afegir alguna cosa, Jaime?
1: Sí. Sí, o sigui que la principal crisi de la nostra època és la crisi del cost de la vida. L'habitatge està al centre d'això. Parlaves de la inflació. Puja el preu de l'habitatge, puja el preu dels aliments, però el que veiem al mateix temps, i hem de connectar les dues coses, és que aquesta inflació dels preus va de la mà d'un augment espectacular i sense precedents dels beneficis dels ultrarics. I aquí no parlem de l'advocat, del dentista que té dos pisos. Els beneficis i la riquesa que s'està disparant està concentrada a dalt de tot. I això passa no només aquí, sinó arreu d'Europa. Davant d'aquesta crisi, que és una crisi de desigualtat, hi ha una via, com deia el Pau, molt clara, que és la que defensa la nova dreta o l'ultradreta, que és que el teu benestar futur depèn de fer fora l'immigrant. Si hi ha menys gent, tindrem més recursos per tothom. I això el que ens porta és a un escenari de confrontació civil entre veïns, entre persones que, malgrat les diferències econòmiques entre elles, formen part d'aquesta amplíssima majoria que veu com el seu nivell de vida no millora. El que no hi ha de moment, a l'altra banda, és algú que plantegi una solució a aquesta crisi del cost de la vida, una solució a aquesta crisi de desigualtat, que passi per frenar la redistribució increïble de patrimoni, de béns i de rendes cap a dalt. Però és que això no ho dic jo, ho diu l'Observatori de Desigualtat, que lideren Piketty, Zucman des de fa anys. Estan explicant que mai hi havia hagut tanta riquesa als nostres països, però tampoc mai s'havia concentrat com s'està concentrant ara. Aleshores, o atenem aquesta font de ruptura de desigualtat, o serà molt difícil sortir-se'n. Però el que us deia, que ara mateix hi ha les bases, i ho estem veient sobretot a França, perquè creixin, per una banda, sí, una ultradreta que planteja la solució és fer fora l'immigrant o l'enfrontament civil, però també hi ha una nova esquerra, i no només esquerra, ja, com us deia, al final són partits humanistes que el que plantegen és, no, aquí hi ha una crisi fonamentalment de desigualtat entre una minoria que concentra cada cop més recursos i la resta de la societat.
0: Jaime Palomera, gràcies per acompanyar-nos. També al Pau Llong, l'Alicia Puig, la Marta Monforte, el Jofre Llombart, també el David Madí, que ens ha acompanyat des de primera hora d'aquest especial, que ha començat just a les 11, quan començava el ple al Congrés dels Diputats. Que vagi molt bé, gràcies.
5: A vosaltres.
0: I també pendents del temps. Eloi Cordomí, com està la situació ara mateix?
6: Bon dia, bona tarda, vaja ja. Tenim tempestes que van entrant des del litoral i prelitoral de Barcelona. És ara aquí on tenim les tempestes més fortes, algunes que s'han generat també al Camp de Tarragona. És curiós perquè, si bé el pronòstic ha quedat molt ben acotat a primera hora del dia, després tota aquesta gran tempesta ha agafat vida pròpia i s'ha anat desplaçant més cap al nord del que preveiem. De moment està deixant pluges fortes, però en comparació amb les que hi ha hagut al matí a les Terres de l'Ebre, molt moderades. Hem de pensar que al matí hi ha hagut, finalment, entre ahir i avui, fins a 270 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar, a 225 al Perelló, el Canà gairebé 230, 100 dels quals han caigut en una hora, i ara aquestes últimes hores destaquem els 15 litres que hi ha hagut a Tarragona, 20 a Castelldefels, i el que es puguin acumular les pròximes hores. Compte també perquè aquestes pròximes hores continuarà plovent, en aquesta zona del litoral prelitoral de Barcelona-Tarragona, i més irregulars poden arribar en altres llocs de l'interior. I demà tindrem una situació també semblant, amb tempestes sobre el mar, algunes entraran al litoral, al prelitoral, es poden quedar una mica més estancades a les Terres de l'Ebre, i després a la tarda també aniran arribant cap a les comarques de l'interior. I diumenge fins i tot podríem repetir pràcticament la mateixa situació. I com a conclusió final, destacar que aquest episodi de pluges tan abundants, l'hem tingut en una situació anticiclònica. És a dir, ara tenim altes pressions, tan sols una mica d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i simplement l'aportació de vent humit que hi ha hagut aquests dies ha afavorit doncs, la presència d'aquestes grans tempestes i sobretot aquesta gran calorada també que ha afavorit que haguem tingut tota aquesta pluja tan abundant.
0: Gràcies, Eloi, per tota la previsió i la feina des de primera hora, des de les 5 del matí. Que vagi bé.
6: Vinga,
0: adéu-siau. I ara, a partir de les dues, Òscar Fernández, tot a punt pel Catalunya Migdia.
7: Tot a punt per fer la continuació d'aquest debat que encara dura, la votació que ens caurà en horari de Catalunya Migdia i les conseqüències en fa l'efecte que ja cauran més cap a la tarda.
2: Això avui és com un carrusel d'esportiu, Òscar.
0: Carrusel de ràdio. Avui Catalunya Ràdio us informa minut a minut del que vagi passant.
7: Una cursa de relleus.
2: Ho anem explicant. Sí, sí. Mira, es nota que ha estat un dia llarg.
5: perquè mai havia vist tants cafès buits a l'estudi de Catalunya Ràdio. Vol dir que ha anat passant molta gent prenent molt cafè.
0: I croissants, i ara hora que tornessin.
5: Exacte, hi havia croissants.
0: Amb els bons temps.
7: Com us cuideu.
5: Sí, sí. I escolta, Òscar, a quina hora calcules tu que caurà la votació?
0: Quarts de quatre, diuen, no?
7: Sí, començarà quarts de tres, però és ben bé una hora de votació, perquè com que és per crida, doncs sí, sí, cap a quarts de quatre.
0: Doncs fins ara, Òscar, gràcies.
7: Fins ara.
0: Adéu, Garriga.
5: Adéu.
0: Ha plogut molt aquesta nit, atenció, perquè continua plovent també i ho seguirà fent al sud del país.
8: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar molta aigua, concretament aquest so correspon a un d'aquests...
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud del país.
9: I a Tortosa, per exemple, ja porten acumulat 150 litres per metre.
0: Ara són les 8:24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
10: Civil està plovent moltíssim, s'ha reactivat, a les 4 del matí hem tingut una hora de treva.
11: Tindrem una situació d'inestabilitat amb les properes hores fins ben bé al migdia, però també és veritat que durant el cap de setmana anirà plovent d'acord amb la predicció i l'acumulació d'aigua doncs farà que haguem d'estar molt amatents.
0: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià. Hi ha inundacions greus. Ara mateix no sortiu, per tant, a l'exterior. Pugeu a les plantes superiors i seguiu les instruccions de les autoritats, en aquest cas també del que informem des dels mitjans públics de Catalunya. Atenció, perquè més fonts del PSOE diuen a Catalunya Ràdio que ara el tema ja és calibrar si hi ha força o no per anar a eleccions. Paula.
12: Sí, perquè hi ha un debat paral·lel als decrets d'habitatge, que és el debat aquest de les eleccions. Ricard, estem buscant més reaccions.
13: Estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. És un moment molt greu.
14: El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del gobierno está recogido hoy en el BOE.
15: Esa misión le corresponde al presidente del gobierno. He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta cuestión.
16: La señora Nogueras manda. La señora Nogueras considera que haciendo de Ayuso le irá bien. Nuestro país es muy diferente. Y la pasada de frenada es histórica.
17: Creo que es un error greu que está fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament.
18: Per tant, fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
7: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels drets d'habitatge. Bon dia, són les dues.
19: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
7: El no de Junts per Catalunya als decrets d'habitatge, que es concretarà en votacions al Congrés d'aquí a uns minuts, pot precipitar la fi de la legislatura espanyola, Joan Botà.
20: Ha estat un matí molt tens, tant dins com fora del Congrés, amb discursos creuats molt durs entre el PSOE i Junts i també de totes les esquerres, i especialment d'Esquerra Republicana, que pot juntaires. En aquest context, Pedro Sánchez, l'únic que pot convocar eleccions, avisa que ha arribat l'hora de la veritat.
7: Anem al Congrés, on encara aquesta hora dura el debat, Paula Brujats i Tània Tàpia.
12: Si es precipita l'opció d'avançar eleccions, ho decidirà, però Pedro Sánchez, després de la votació d'avui al Congrés, si les convoca immediatament, les eleccions serien el 29 de novembre, seria la primera data disponible. Durant el matí ha crescut i molt la pressió sobre el president del govern espanyol per avançar eleccions. Alguns ministres li demanen que no esperi, creuen que és el moment ideal i que es pot capitalitzar la indignació als carrers. D'altres ministres, però, demanen prudència i volen calibrar molt bé abans si tenen el suport necessaris.
21: El debat està ja a la recta final i ningú es mou. La Moncloa no retira els decrets, com demanava Junts. Els de Puigdemont votaran que no als dos textos perquè creuen que les mesures fan més profunda la crisi d'habitatge i faran naufragar totes les mesures unint els seus vots als de PP i Vox. La Moncloa els suplica una abstenció. Diuen que el decret, si cal, es pot millorar més endavant. Sentim Míriam Nogueras i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
22: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
23: Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
7: Això passava dins del Congrés. Passa, de fet, perquè encara està durant el debat. A fora del Congrés, els acampats a la Puerta del Sol de Madrid s'han manifestat davant la Cambra Baixa Espanyola en una protesta que, a Barcelona, s'han reproduït fins fa uns minuts davant de la seu de Junts per Catalunya. Madrid, Dani Sáenz de Aja, i Barcelona, Anna Escura.
1: Centenars de persones han recorregut la curta distància que separa la Puerta del Sol d'un congrés blindat per la policia per denunciar, diuen, la desconnexió dels diputats amb les demandes de la majoria social. Pel Sindicat de Llogateres de Madrid, avui no acaba res. La portaveu Valeria Racu avisa que les mobilitzacions pujaran de nivell.
3: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al congreso entero. En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
7: No tenim a punt la connexió amb Barcelona. En tot cas, també s'estan reproduint aquestes protestes. Primer a la seu de Junts per Catalunya, però ara s'estaven mobilitzant cap a la plaça Catalunya, on també fa dies que hi havia una acampada per protestar, de fet per pressionar perquè s'aprovessin aquests decrets que, insisteixo, poden decaure en els pròxims minuts. Però més enllà d'aquest horitzó d'eleccions anticipades, l'altre gran focus informatiu del dia són els estralls provocats per les pluges a les Terres de l'Ebre.
20: Fa tot just una hora que s'ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià, on diversos observatoris han superat els 200 litres per metre quadrat, alguns, com el de l'Ametlla d'Empar, de mar de manera molt àmplia. S'han inundat baixos, gratges i carreteres i diversos municipis han suspès les classes, alguns amb la queixa que el govern no hagi ordenat això de manera general.
7: Anem a Amposta, Manel Sastre.
4: Hola, bon dia. Sí, ha estat una matinada i un matí complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i una vintena de rescats de conductors atrapats per l'aigua. No consten, però, afectacions personals. Més de 150 bombers treballen per treure aigua de les zones inundades, mentre ajuntaments i veïns fan balanç de danys i organitzen el que seria la tornada a la normalitat.
7: Bé, doncs en aquest context, avancem, com vam fer ahir, la previsió del temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
7: Dani Ramírez, bon dia.
24: Bon dia.
7: Ha de continuar plovent o ja ha passat l'episodi més greu?
24: El plat més fort hauria passat, és a dir, no tornant a caure 200 o 250 litres per metre quadrat, però compte, perquè malgrat hi ha una pausa al sud del país, a les Terres de l'Ebre, que ha estat la zona zero d'aquest gran aiguat, aquesta nit, matinada i demà, pot tornar a ploure fort, potser 50, 70, 80 litres. No creiem que passin de 100. Però, evidentment, pot caure amb intensitat. 20, 30, 40 litres en mitja hora. Es manté aquest avís de pluja intensa del Meteocat. I, per tant, plourà sobre un terreny molt moll i tota l'aigua lliscarà ràpidament cap als barrancs, rieres i rambles de muntanya, serres litorals, prelitorals, cap a mar. De moment, ara plou més a l'àrea de Barcelona, la part central del país. Girona una mica al marge, arribarà aquest vespre i de nit i demà al matí també la pluja. Però de moment van caient 10, 20, 15, 30 litres per metre quadrat. No ho fa amb tanta intensitat com ho ha fet amb les tempestes d'aquesta matinada o al matí d'hora cap a la zona de l'Ebre. I, per tant, el missatge és una mica més de calma. De tota manera, insistim. La propera matinada i demà al matí pot tornar a ploure a la zona de l'Ebre. Pluges que podrien deixar novament més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Sembla que diumenge hi hauria una mica de pausa, encara amb algun ruixat matiner a la costa, a la tarda algun ruixat al Pirineu, interior de Girona i Prepirineu, però en principi, tot i que no podem dir que ja ha passat del tot, es pot reproduir algun ruixat. I per últim, comentar que han caigut aquestes quantitats de, entre ahir i avui, de gairebé 250 litres a l'Ametlla de Mar, 231 litres a les Cases d'Alcanar, 227 a Mas de Barberans, i que darrerament això va passant. Des de l'any 21 hi ha hagut 4 aiguats en aquesta zona del Montsià i especialment al Canà.
7: Gràcies, Dani. Bon dia.
24: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Les dues notícies del dia, al Congrés i a les Terres de l'Ebre, ens agafen en directe. En un divendres en què ens hem llevat amb un nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Terrassa.
20: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones després que ahir 2 guàrdies civils de paisà quedessin ferits de bala mentre feien una vigilància a la zona.
7: Més detalls amb Marta Vallès.
25: Bon dia. Els guàrdies civils van voler identificar els sospitosos a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona, però els homes van poder fugir. Els van seguir la pista fins aquí, a Camp Parellada de Terrassa, on els fugitius van ferir els 2 agents. Hi ha 3 detinguts i es buscaria una quarta persona. Els veïns d'aquest carrer ho van viure així.
26: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando, porque digo, cuando bajé, vi todo ya todo el percal.
7: Bon, faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
27: Bon dia.
7: Bones notícies pels culers. Rafinha no té cap lesió.
27: Així ho han confirmat les proves que li han fet avui a la Ciutat Esportiva del Barça. Per tant, el brasiler estarà disponible per jugar el pròxim partit de Lliga amb el Getafe. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el club per renovar. Són declaracions a la Blaugrana a la prèvia del clàssic de Lliga de diumenge al Camp Nou.
7: I ens falta saber com tenim la circulació aquesta hora, Natàlia Ramon.
0: Doncs encara hi ha 6 carreteres tallades per inundació de la calçada. La principal és la C-12 entre Amposta i Roquetes, però també hi ha tallades diverses vies locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa. I a banda de les pluges hi ha cua a l'AP7 a Cerdanyola en els dos sentits, a la C-58 a Ripollet en direcció a Sabadell i a les dues rondes de Barcelona.
7: Les 2:08. La legislatura espanyola penja d'un fil. Pedro Sánchez es planteja seriosament avançar les eleccions generals a finals de novembre si perd els decrets d'habitatge, i el desenllaç de la votació el sabrem d'aquí a uns minuts aquí al Catalunya Migdia. Al Congrés dels Diputats ja s'ha instal·lat l'escenari electoral després que Junts per Catalunya ha confirmat que votarà que no als dos decrets. I al costat d'en PP i Vox farà descarrilar les mesures per prohibir els desnonaments de persones vulnerables o per frenar l'augment dels preus de lloguer. Al Congrés dels Diputats hi tenim les nostres companyes Paula Brujats i Tània Tàpia. Bon dia a totes dues.
2: Què tal? Bon dia.
5: Hola. Bon dia.
7: De seguida traiem el calendari per veure les possibles dates d'eleccions, però a hores d'ara, Tània, el ple continua en marxa i el govern espanyol ja té coll avall que Junts no canviarà d'opinió.
2: No, perquè no s'ha mogut res en les darreres hores i Junts continua instal·lat en el no. Hi ha hagut gestos per les dues bandes que no han arribat a bon port. Junts ha entregat aquest matí al PSOE una nova proposta de decret i demana retirar l'actual text, però la Moncloa no cedeix, com a molt, ofereix incorporar més endavant els seus canvis. Un guà que no ha recollit Nogueres, que ha insistit que el decret està mal fet. La portaveu de Junts reivindica que actuen amb responsabilitat perquè argumenta el decret no soluciona el problema, l'amplia, diu, i acusa la resta de partits de fer electoralisme.
22: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes.
2: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho està intentant fins a l'últim moment, suplicant una abstenció.
8: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
2: Pressió també per part dels comuns. Sentim Gerardo Pisarello.
9: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen Cerberus, el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint el Javier, traint a la Ceja, o la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
2: I molt dur també Gabriel Rufián contra Junts. El portaveu d'Esquerra ha acusat Nogueres de voler competir amb Ayuso i Sílvia Oriol i ha dit que Junts s'ha passat de frenada sense calibrar, diu Rufián, les conseqüències del seu vot.
10: Yo me voy a esforzar mucho para que ustedes no cuenten para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
2: El PP avui com a protagonista secundari ha criticat que el decret no amplia el parc d'habitatges. Darreres intervencions ja, la votació es produirà d'aquí a pocs minuts, serà dels dos decrets per separat, per crida, és a dir, un a un els diputats s'hauran de posar dempeus i dir de viva veu què voten. Ho ha demanat així PSOE i Sumar perquè cada partit es retracti.
7: Doncs al llarg del programa estarem molt pendents d'aquesta votació al Congrés dels Diputats, però fora de l'hemicicle ja hi ha dirigents socialistes que creuen que ara és el millor moment per forçar un avançament de les eleccions espanyoles. Paula, ara mateix Pedro Sánchez està valorant dues dates, el 29 de novembre o el 6 de desembre.
27: Dependrà de quan s'activi el botó electoral. En tindrem més pistes després d'aquesta votació. Si fracassa, dependrà de com de ràpid vulgui anar Pedro Sánchez. Si convoca avui mateix o aquest cap de setmana, les eleccions serien el diumenge 29 de novembre, però podria anar més enllà que fossin el desembre si la convocatòria no fos tan imminent. Ara mateix la Moncloa no avança cap escenari, però com tu deies, hi ha cada cop més ministres que pressionen Sánchez per anar a les urnes. És el moment ideal, diuen alguns dirigents socialistes. Creuen que es pot capitalitzar la indignació als carrers, però també hi ha ministres que són més prudents, que demanen calibrar bé el moment i els suports que té ara mateix el PSOE, ja que creuen que pot ser un risc anar a les urnes, perdre-les, com apunten totes les enquestes, i regalar la Moncloa al Partit Popular i Vox abans d'hora. Tot això en privat, és el que ens expliquen en privat, perquè en públic hi ha prudència absoluta. Sentim Ángel Víctor Torres, ministre.
11: Y el resto de las preguntas, que si esto aboca, ¿qué? Miren, yo no estoy
5: con cábalas de qué es lo que debemos hacer si hoy esto no se convalida.
27: I el soci de Pedro Sánchez, Sumar, tot i que encara no tenen cap candidat definit, també diu que està preparat per anar a eleccions anticipades. De fet, el ministre Pablo Bustinduy demanava convertir-les en un plebiscit per l'habitatge.
11: Por supuesto, lo vamos a estar. Nuestro programa político tiene un punto esencial por encima de todos los demás, que es el derecho a la vivienda. Y lo va a tener en adelante hasta que sea una realidad en este país.
27: Tota la pressió sobre Pedro Sánchez i ja sabeu que el president del govern espanyol és imprevisible. El que sabem és que aquest matí Sánchez i els cinc ministres de Sumar s'han reunit al Congrés, han intercanviat sensacions, però Sánchez no els ha traslladat, ens diuen, cap decisió en ferm. Yolanda Díaz i també el president espanyol es van trucar ahir al vespre i Sumar té previst reunir-se diumenge per organitzar tot el seu espai. Això és el que diu Sumar, és el que diu el PSOE, però hi ha altres socis de Pedro Sánchez com Esquerra i Bildu que creuen que seria un error anticipar eleccions, una irresponsabilitat, diuen, i demanen a Sánchez que aprofiti els sis mesos que li queden a la legislatura per solucionar la crisi de l'habitatge.
7: I en aquest ambient és quan es votarà, Paula. Tenim més o menys càlcul de quina hora es pot començar i acabar la votació, perquè recordem que com que és per crida, serà una votació llarga.
27: Una votació llarga, a més són dues, calculem uns 50 minuts per cada votació. Com tu deies, es farà per crida, això és un per un, tots els diputats hauran d'anunciar el sentit del seu vot. Segons els nostres càlculs, no són científics perquè això varia i pot anar canviant. El debat acabarà cap a 2:45, és a dir, d'aquí 15-20 minutets, i llavors començarien les votacions. Per tant, el resultat podríem tenir-lo cap a les 4.
7: Doncs, òbviament, ho viurem en directe al Catalunya Migdia o a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè avui a Catalunya Ràdio estem molt pendents del que passa al Congrés dels Diputats. Com a prova que tothom dona per fet que els dos decrets decauran en aquesta votació és el president Salvador Illa, que ha estat molt crític amb la decisió de Junts per Catalunya. Fa poca estona, en un col·loqui al Fòrum d'Atoixa, a Galícia, Illa ha dit que està molt decebut.
13: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
7: Però també es donen per perduts les dues votacions, els dos decrets, fora de l'hemicicle i fora dels partits polítics. Com a exemple, el Sindicat de Llogateres de Madrid, que posa en marxa la maquinària perquè es convoqui una vaga general en favor del dret a l'habitatge. La gent que s'està manifestant avui davant del Congrés dels Diputats a Madrid denuncia la profunda desconnexió, diuen, que hi ha entre la classe política i la societat. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Bon dia. Ja fa 4 hores que centenars de persones que acampen estos dies a la Puerta del Sol han baixat per la carrera de San Jerónimo fins a arribar a un dels extrems del Congrés, el més a prop que els ha deixat arribar al cordó policial que blinda la cambra baixa. Un Congrés segrestat pel rendisme, canten els manifestants que assenyalen polítics d'un signe i de l'altre per girar l'esquena a les demandes, diuen, d'una majoria social. Això ens deien en Pablo i la Cristina.
15: Coneixen a Junts, us suposava que sortiria així. I jo crec que el PSOE ho sabia també.
16: La verdad es que se podía esperar, porque realmente creo que el Congreso está años luz de lo que piensa y lo que necesita la calle. Que hemos tenido un gobierno progresista, se suponía 8 años, y realmente no ha hecho nada.
14: Fa una setmana que el Sindicat de Llogateres de Madrid va encendre la metxa de les protestes amb el desnonament de la Mari Carmen, una força que ara els empenya a seguir endavant amb les protestes, amb la vista posada a una vaga general, com advertia la seva portaveu, Valeria Racu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero por la vivienda, y después seguiremos más allá, ¿no? En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
14: Per ara, el sindicat ha convocat per demà mig centenar de manifestacions a tot l'estat, mentre que l'acampada de la Puerta del Sol segueix de manera indefinida, malgrat les maniobres del govern autonòmic del PP per forçar el Ministeri de l'Interior a desallotjar-la.
7: Això a Madrid. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha protestat fins fa poca estona davant la seu de Junts per Catalunya pel seu rebuig als decrets. Aquí també tot s'encara ja cap a l'organització d'una vaga general. Barcelona, Anna Escura.
17: Bon dia. Entre 100 i 150 persones en resolida del sindicat de s'han concentrat al carrer Marina, al concurs de Junts. Sobre 2:45, quan la pluja que és força, concentració i s'ha emplaçat els assistents a l'assemblea d'aquesta tarda a Catalunya.
7: No ens arriba en prou netedat al so de l'Anna Escura fent la retrat del que ha passat amb aquestes protestes que s'han produït al davant de la seu de Junts per Catalunya.
18: I cap família sense rebre allò que li correspon.
7: Els crits de fora a fora dels manifestants en contra de Junts per Catalunya a qui culpabilitzen d'haver fet caure aquests dos decrets d'habitatge. El portaveu del sindicat de llogateres és Enric Aragonès.
1: Comencem a organitzar la vaga general. Treballadors i treballadores que esteu al vostre comitè d'empresa, convoqueu reunions i comenceu a parlar per organitzar aquesta vaga. Estudiants, assemblees a les facultats per començar a organitzar aquesta vaga general. A tots els barris, a tot el moviment per l'habitatge, comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot.
7: La protesta que ha començat a la seu de Junts per Catalunya, a les portes de la seu de Junts per Catalunya, després, també produït per la pluja, s'ha desplaçat cap a plaça Catalunya. Ja sabeu que ja fa dies que estan acampats alguns dels membres d'aquesta protesta. A tot això, els sindicats majoritaris ja han anunciat que parlaran amb els moviments socials de cara a promoure mobilitzacions conjuntes, com pot ser una vaga general. I encara sobre això, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. Palau de Justícia, Anna Alfonso, bon dia.
4: Bon dia. La presidenta del TCJ ho ha dit en el marc de l'obertura de l'any judicial que s'ha fet aquest migdia a Barcelona. Ha demanat als polítics una mirada àmplia i justa per garantir el dret a l'habitatge.
6: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada àmplia i justa.
4: I ha assegurat que continuaran endavant perquè tots els drets tinguin una resposta.
7: Passant 18 minuts a les dues, som al Catalunya Migdia. Estem pendent del que passa al Congrés dels Diputats, on continua el debat del segon dels decrets d'habitatge. Quan comencin les votacions, òbviament, hi connectarem per tal de sentir d'una banda com comencen i especialment el resultat de totes dues votacions, tot i que encara queden ben bé un parell d'hores per conèixer-lo, però ja tot apunta a aquest no després de les intervencions dels portaveus. Però, òbviament, al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio estem pendents de tot el que passa al Congrés dels Diputats. Com també estem pendents de la situació a les Terres de l'Ebre. Les pluges intenses d'aquest matí en aquesta zona han tornat a fer estralls, sobretot a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. S'han registrat més de 240 litres per metre quadrat en algunes localitats, com ara l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Tot i que ara ja s'ha aixecat el confinament, a primera hora del matí, Protecció Civil ha demanat a la població que es quedés a casa i s'han suspès les classes. Els bombers han hagut de fer 237 actuacions, de les quals una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes. Anem al Centre de Coordinació dels Bombers a Tortosa. Manel Sastre, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, ara no plou aquí a Tortosa, però aquesta nit i aquest matí han estat força complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i, com deies, una vintena de rescats de conductors que s'han vist atrapats als seus cotxes quan intentaven sortir d'alguna d'aquestes carreteres. A Tortosa també una trentena de veïns de dos edificis els han desallotjat de forma preventiva. Els bombers han rebut uns 240 avisos i encara treballen, de fet, els 140 efectius que hi ha desplegats i 55 vehicles per treure aigua i restablir la normalitat en diferents punts d'aquestes dues comarques, segons explicava el cap de la regió dels bombers a Tarragona, Albert Castellet.
19: Que seguim treballant, sobretot, en intentar restablir la normalitat i esgotaments de baixos. Sembla que ara de salvaments ja s'està acabant. Pot ser que surti encara alguna cosa cap a Cambrils o cap a la costa més al nord. També recordar que s'ha aixecat l'ordre de confinament, tot i que es demana moderar o restringir la mobilitat, perquè encara ja tenim molta gent treballant i encara hi ha aigua a molts indrets.
12: Els aiguats de més de 240 per metre quadrat han provocat molts estralls en infraestructures i els barrancs, però, segons ha explicat el delegat del govern a l'Ebre, Joan Castó, la neteja que s'havia fet en aquests barrancs i en aquestes zones més delicades ha evitat mals pitjors.
21: Les neteges que s'estan fent de barrancs i tot això ha donat resultat. Això no vol dir que l'afectació hagués sigut zero, vull dir, està ple d'aigua, està ple de també hi ha basura que ha baixat en l'aigua, però evidentment no hi ha aquells trencaments que van haver l'any passat. Jo crec que ara, tal com anirem baixant els nivells i fent les operacions de neteja que s'hagin de fer, veurem les afectacions estructurals que puguin haver, però en principi sembla que són bastant menors que la darrera vegada.
12: Ja s'ha anat recuperant la majoria del subministrament elèctric que s'havia perdut aquesta matinada, que les tempestes han deixat de prop de 5.000 cases a les fosques. Aquí, però, tothom continua amb un ull posat al cel per si les pròximes hores torna a caure un aiguat similar al que ha caigut aquesta matinada sobre una zona que ja no engull més aigua. Hi ha molts camps negats, plens d'aigua, i la gent que retira aigua també de les zones inundades.
7: I sense moure'ns de les Terres de l'Ebre, un dels primers llocs on els carrers s'han convertit en rius d'aigua és el municipi de Santa Bàrbara. El Montsià. Des de mig matí no hi plou i els veïns aprofiten per netejar cases i carrers, mentre un altre cop el barranc que travessa el poble està causant problemes. Santa Bàrbara, Jordi Barranca.
0: Bon dia, sí. Una mateixa imatge repeteix des que ha parat de ploure aquí en aquest municipi del Montsià, la de persones, ja siguin veïns o també comerciants, netejant i retirant aigua i fang acumulats als carrers i a casa seva. L'aigua també ha aixecat fins i tot algun carrer i fins i tot alguna de les places del poble. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns i comerciants i això és el que ens deien.
8: Antes baixava, creo que era el barranquet. Baixava, sí, baixaven. Però també el problema que hi ha ara, que es fa el nou cultiu, els finques i antes se llaurava. I això, des nou cultiu, no aguanta l'aigua.
20: Perquè, clar, tenim la porta tancada a la farmàcia, però han posat un cartell que la gent vingui pel costat. Perquè, clar, la llum va i ve, i no mos atrevim a obrir tot.
22: L'aigua que ha caigut de les 11 de la nit i va començar fort, però en un momentet ja baixava tot el carrer, i bueno, i aquí ho veus, l'estanc tot ple d'aigua, la botiga d'aigua, i...
0: Un cop ha parat de ploure, un grup de joves ha respost a la crida que ha fet l'Ajuntament per buscar voluntaris per ajudar els equips de Protecció Civil Municipal. És el cas del Cristian.
23: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podíem posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
0: Aquest barranquet, que és el carrer que passa per sobre literalment del barranc de Palós, que travessa el poble de Dalabaix tot plegat, mentre les autoritats insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia i que cal continuar extremant al màxim les precaucions també durant les properes hores.
7: A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana mantenir la prudència tot i l'aixecament del confinament, ja que es preveu que el temporal s'allargui unes quantes hores més. Sobre la queixa d'alguns alcaldes de l'Ebre, que lamentaven que ahir el Departament d'Educació no va prendre la decisió de suspendre les classes de manera generalitzada, Parlon ha traspassat aquesta responsabilitat als ajuntaments, que tenen més informació sobre el terreny. Seu del Departament d'Interior, Montse Poblet.
24: Bon dia. Alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre no s'han pres bé que ahir ningú de govern ordenés suspendre classes malgrat la previsió de pluges molt intenses i del perill d'inundacions i de torrentades. Alguns municipis, com Alcanar, Amposta, l'Ametlla de Mar o Roquetes, van tirar pel dret i les van anul·lar. Ens ho explicava així l'alcalde de Roquetes, Ivan García.
25: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
24: Des del Departament d'Interior ens expliquen que ahir al vespre es va demanar a Educació que si consideraven perillós obrir les escoles prenguessin les mesures que consideressin oportunes, però el departament no ha enviat la instrucció fins aquest matí, quan en els centres educatius ja havien d'obrir portes. Malgrat això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa que s'ha actuat correctament i que ja està bé que la decisió la prenguessin els alcaldes.
26: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori.
24: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden a Educació que és la seva responsabilitat garantir la seguretat de mestres i alumnes quan hi ha episodis d'aquest tipus.
7: Tot això a Catalunya. Al País Valencià, malgrat que es mantenen els avisos i les alertes en algunes zones, es rebaixen els nivells perquè la situació ha millorat a les últimes hores. Anem a Castelló, Marta García.
28: I és que durant la nit i matinada el temporal no ha sigut tan negatiu com s'esperava. Ha plogut de manera torrencial, sí, però ho ha fet sense fer maleses. El motiu l'explica Catalunya Ràdio Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
29: Mentre que el model lo que explicava és que pareix que entrarien més a dins. El que sol passar en la nostra zona en aquestes fetges és que aquestes pluges se queden molt en el mar i al final ha sigut aixina el que ha passat i per tant hem tingut menys pluja de la que estava prevista.
28: És per això que este matí, després del seguiment en el Centre de Coordinació d'Emergències, el conseller Juan Carlos Valderrama ja anunciava una rebaixa en el nivell d'alertes.
29: A la província de Castellón i a la província de València van a canviar aproximadament del mediodia i sí que tendremos un episodi de naranja, aviso naranja, en el litoral nord i sud de la província de Alicante, que se prevé que finalitze a les 8 de la tarda.
28: S'ha restablert de moment només el servei de Rodalies de Renfe. El 160 litres per metre quadrat a Ain és l'acumulat més important. Fins ara, 77 incidències, tot i que cap de destacada relacionades amb el temporal a tot el País Valencià. Més de 400.000 alumnes s'han quedat sense classes i esta vegada sí, els ESALERT van arribar amb anticipació. Això va fer que ahir ja moltes empreses enviaren els treballadors treballadors a casa i a les carreteres això s'ha notat amb un 60% menys de trànsit.
7: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, amb un ull posat en el que passa al Congrés dels Diputats,
2: para poder simpatitzar con la gente que también está en
7: plaza. On continua el debat sobre els decrets d'habitatge. És Montse Mínguez, la portaveu del PSOE. Quan acabi, tindrà dret de rèplica la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i després començarà la votació que, insisteixo, s'ha de fer per separat dels dos decrets i per crida. Per tant, pot durar ben bé una hora cadascuna de les dues votacions. Per tant, ens queden encara un parell d'hores per saber, per confirmar el no del Congrés als dos decrets d'habitatge que podrien acabar, doncs, amb la convocatòria d'eleccions espanyoles. Això ho veurem i ho seguirem aquí al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio. Ara fem una pausa i continuem amb més coses.
3: Catalunya Migdia.
5: Grans batutes. Grans emocions.
9: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
5: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
9: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
5: Entrades a auditori.cat.
10: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
11: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
13: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Portelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Portelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Portelanosa, dissenyant espais per viure.
16: Així és que vostès... m'han vingut a veure.
27: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
30: Marcos Fra, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
32: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
31: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
32: i electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
31: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
32: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
33: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
32: Aquí el tens.
33: Ja?
32: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
7: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Seguim pendent del Congrés dels Diputats, però expliquem altres notícies fins que no arribi el moment de la votació d'aquests dos decrets d'habitatge que tenen tots els números de decaure i, per tant, abocar la legislatura espanyola a unes eleccions anticipades probables. Veurem si es confirmen o no les pròximes hores. Ahir a la nit, al barri de Can Parellada, a Terrassa, hi va haver un intercanvi de trets entre dos agents de paisà de la Guàrdia Civil i quatre sospitosos, els quals estaven seguint. L'episodi d'una violència poc habitual s'ha pogut veure i sentir a través de les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dels quatre sospitosos mentre continua la investigació per aclarir els fets. Els dos guàrdies civils continuen ingressats en centres hospitalaris, tot i que no es tem per la seva vida. Un d'ells va rebre fins a quatre trets. Terrassa, Marta Vallès.
34: Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han estat des de primera hora revisant el carrer Europa d'aquest barri, buscant proves. Hi ha trets a la porta d'edificis, també a cotxes aparcats. Eren 2:15 de la nit quan hi va haver el tiroteig. Dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisatge 2015, van voler identificar un grup d'homes a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona. El vehicle sospitós es va donar la fuga intentant atropellar els agents. Els van seguir la pista fins aquí, on els sospitosos van obrir foc contra els guàrdies civils i aquests van respondre disparant amb les seves armes. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos porta la investigació, mentre els veïns del carrer encara no s'ho creuen.
0: Jo estava aquí en el parque y escuché pa, 20 disparos, se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
1: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vinieron corriendo, no sé qué eran tampoco. Le dieron con un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum. Y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
34: Tres dels fugitius els van detenir a tocar d'aquest carrer, on va passar tot, i el quart encara el busquen.
7: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Al mes de setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social. És la millor dada en aquest mes des que hi ha registres i la tercera vegada que se supera aquest llindar. Aquestes xifres s'han vist empeses pel procés extraordinari de regularització de migrants, Laia Ortega.
4: L'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona perquè a Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització, però, també comporta un repunt petit de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació per intentar trobar feina. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre, ara n'hi ha 330.000, i a escala estatal s'ha seguit el mateix guió, amb un increment del nombre de parats fins als 2.380.000 i una xifra rècord d'afiliats amb 22.400.000.
7: La Unió Europea respon a les amenaces de Donald Trump de tallar les exportacions de dièsel al continent. Brussel·les adverteix Washington que el veto minaria la confiança entre els dos socis. Fa pocs minuts ha començat una reunió telemàtica del G7 per abordar aquesta qüestió. Els països europeus també ho faran d'urgència aquesta tarda i no descarten alliberar reserves de dièsel com havia pressionat la Casa Blanca. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
6: Sí, hola, bon dia. La Unió Europea allarga la mà als Estats Units. El comissari d'Energia, Dan Jorgensen, es mostra disposat a abocar reserves de petroli al mercat.
8: És un dels instruments que tenim, l'hem utilitzat abans i és probable que el tornem a fer servir. Seria una decisió de cada estat membre. Poden fer el que vulguin. Nosaltres intentem coordinar-ho via Unió Europea.
6: Si Europa allibera els seus barrils, Washington pensa que els preus baixaran. Trump està preocupat perquè el dièsel bat rècords als Estats Units, just a les portes d'unes eleccions de mig mandat en què es juga el control del Congrés. El secretari de Comerç nord-americà, Jamieson Greer, reclama un gest als països europeus si no volen que Trump els deixi de vendre dièsel.
8: França, Alemanya i Itàlia tenen reserves. Crec que els encantaria cooperar amb els Estats Units per portar més dièsel al mercat. Volem assegurar-nos que els treballadors i els pagesos americans obtinguin el dièsel que necessiten a un preu que puguin assumir.
6: Washington pressiona perquè sap que la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior prové dels Estats Units. A les benzineres europees el dièsel està pels núvols i ja frega de mitjana els 2 euros amb 24 cèntims per litre.
7: I encara en la informació internacional, jornada d'alta tensió a l'educació a França l'endemà d'uns aldarulls amb un balanç greu, destrosses i ferits a centenars, milers d'identificats i la previsió d'un conflicte de més abast. El govern, d'una banda, intenta calmar els ànims amb una reunió amb els estudiants, mentre que, de l'altra, vol que paguin els danys. París, Isabel Galí, bon dia.
12: Bon dia. Els intents del govern per minimitzar el moviment no han funcionat, tot i que hi havia l'ordre de no fer classes a 400 instituts de batxillerat de tot França. A París, Estrasburg, Rennes, Marsella o Tolosa de Llenguadoc, la protesta ha continuat i els enfrontaments amb les forces de l'ordre també. És precisament aquest ús de la força per apaivagar el moviment el que volen denunciar les associacions de pares i alumnes. Aquesta tarda es reuniran amb el ministre de l'Educació, Eduard Jafré, que els rebrà amb aquest missatge.
14: El que compta ara és aconseguir que els nostres joves no siguin al carrer perquè estan en perill. Això vol dir que tothom s'ha de mobilitzar. Som una comunitat educativa. Per tant, els pares, molt clarament, s'hi han d'implicar i han de dir als seus fills que no hi vagin.
12: El ministre de Justícia fins i tot ha advertit que els responsables pagaran econòmicament el cost de les destrosses. Paraules poc conciliadores. Els estudiants, que han convocat una altra jornada de protesta dimarts que ve, reclamen tenir una educació d'un nivell i una qualitat similar a la que tenien els seus pares.
7: I de tornada a Catalunya, concentració aquest matí davant l'Audiència de Girona. Unes 150 persones han cridat contra la violència masclista. Ho han fet perquè avui ha arribat a judici el cas de la Carla Fernández amb l'elecció del jurat. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per l'acusat. La mare de la víctima ha creat una associació per donar suport a les famílies afectades per casos de feminicidi. Audiència de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar. I segons les acusacions, també en va abusar. La mare de la noia, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
3: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
2: El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i ho considera no un assassinat, sinó un homicidi. El judici es prolongarà tota la setmana vinent.
7: I encara sobre judicis, ha quedat vist per sentència el judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, ha demanat la seva absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa, Maria Núria Rebelle.
9: Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull el 2017 es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir les bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013 arran del cas d'Esther Quintana, prohibició a la qual només estan sotmesos els Mossos d'Esquadra. Tabernero ha assegurat que els encausats estaven seguint un ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'UO perquè el referèndum es va declarar no constitucional.
17: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.

0: i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
1: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
2: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
3: Sex.
2: Francesc.
3: Sex.
4: ¿Cómo?
2: Francesc.
5: ¡Fàbregas, que no me sale!
6: O cada uno me llama como quiere.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
7: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Ara començaria amb l'actualitat esportiva. Ho farem d'aquí uns minuts perquè estem pendents del Congrés dels Diputats.
8: Es exactamente lo que trata.
7: Està intervenint el Partit Popular, després ha d'intervenir encara la ministra d'Habitatge, i llavors començarà la votació dels dos decrets d'habitatge que presumiblement decauran avui al Congrés dels Diputats i que ho seguirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Però ara tenim un parell de temes de cultura que volem explicar-vos. Per exemple, que avui arriba als cinemes Digger, la nova pel·lícula de Tom Cruise dirigida per Alejandro González Iñárritu. És l'estrena de la setmana juntament amb una nova cinta protagonitzada per Anne Hathaway. Marc Garriga.
9: Fa temps que Iñárritu és un cineasta megalòman i Digger n'és un bon exemple, on se sumen els seus excessos visuals, la seva incontinència narrativa i la sobreactuació interpretativa que fomenta. Malgrat tot, torna a ser una proposta desbordant i valenta que brilla en la composició estètica i en un guió punyent i reivindicatiu. Pel que fa a Tom Cruise, la seva interpretació d'un magnat petrolier a qui no li importen les conseqüències per al planeta de les seves accions és convincentment carregosa i histriònica, que és el que el paper li reclama. En definitiva, Digger és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic. En canvi, Anne Hathaway fracassa en Verity, la sombra d'un enganyo, un pretensiós thriller eròtic que no és ni una cosa ni l'altra i que acaba convertit en una involuntària comèdia hilarant. La languidesa de la coprotagonista Dakota Johnson és insuficient frible i el guió no té ni cap ni peus. La sorpresa de la setmana, en canvi, és Sunny Dancer, la història d'un grup de joves que es coneixen en un campament d'estiu destinat a nois víctimes del càncer. És vitalista, directa, sincera i divertida, sense ser ni cursi, ni condescendent, ni paternalista. També s'estrenen Lucky Strike, una convincent cinta bèl·lica protagonitzada per Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood, Narciso, un film polític del Paraguai prometedor però que no acaba de reeixir, i la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda de la balena cantaire, que arriba doblada al català.
7: I una cosa més. La Pedrera acull la primera gran exposició a Barcelona d'Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. La mostra obre avui amb més de 70 peces, la gran majoria d'una única col·lecció privada, Montse Mas.
10: Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
11: The show is extraordinary.
12: L'exposició és extraordinària, permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
10: La memòria, la natura i la literatura són alguns dels temes més recurrents de Kiefer, que també en els seus llibres d'autor que estan presents a la mostra.
12: També produeix llibres de plom, la qual cosa és un fet absolutament paradoxal, perquè el plom pesa molt. Aquí n'hi ha un d'uns 300 quilos. No es pot obrir un llibre de plom, però és un símbol. Si t'eduques o adquireixes coneixement, entens més coses. I qui no vol entendre més coses?
11: You, me, who not.
10: L'exposició es pot visitar a La Pedrera fins al 24 de gener.
7: I uns noms. Raquel Sans, Miqui Núñez i Roger Escapa seran els presentadors de la pròxima edició de la Marató de 3CAT el diumenge 13 de desembre. El macroprograma solidari començarà a les 8 del matí aquí a Catalunya Ràdio amb una edició especial del suplement amb el Roger Escapa. Després continuarà TV3 amb Raquel Sans, conductora del TN Vespre, i de Miqui Núñez, cantant i presentador d'Eufòria. La Marató 2026 està dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
1: Catalunya migdia.
7: Queden 17 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Estem encara pendents del Congrés dels Diputats.
13: Ja le vale, ja le vale.
7: És Pablo Bustinduy, el ministre de Consum, que està fent la rèplica a tots els grups que han intervingut fins ara. Quan acabi Pablo Bustinduy començaran les dues votacions que es fan per crida i que, per tant, poden durar ben bé una hora cadascuna, segons que ens deien des de Madrid. Per tant, queden encara un parell d'hores per confirmar que els dos decrets d'habitatge no s'aproven i que, per tant, la legislatura espanyola entra en la dimensió desconeguda, perquè tot apunta que hi podria haver eleccions anticipades. Fins les 3 i amb un...

0: Hansi Flick i els culers respiren tranquils. Les proves que li han fet aquest matí a Rafinha han confirmat el que us hem anat explicant, que Rafinha no té cap lesió a la cuixa dreta. Descans aquest cap de setmana pel jugador i dilluns s'incorporarà als entrenaments amb el grup, amb prudència, això sí, però amb la tranquil·litat de no tenir cap lesió. Per tant, el brasiler que estarà disponible per jugar dissabte que ve al partit de Lliga amb el Getafe. Per aquell partit, Flick també podrà comptar amb Eric, recuperat de les molèsties, i també té bones sensacions Joan Garcia, que ara mateix compten des del vestidor, que també podria estar a punt per aquest partit. El masculí juga d'aquí 8 dies, el femení ho fa diumenge. Diumenge al Camp Nou juga el clàssic de la Lliga F, el Barça-Madrid.
1: És un dels partits més importants de la temporada, és com el nostre rival de sempre i, òbviament, fa il·lusió guanyar el Madrid.
0: És Clàudia Pina que expressa la motivació del vestidor blaugrana. Les jugadores han fet avui aquesta prèvia del clàssic. Marcos García.
2: Hem pogut parlar amb elles de situacions particulars i també del clàssic. Un dels titulars del dia, sens dubte, té a veure amb el futur de Patrick Guijarro, la capitana. Acaba contracte a final de temporada i admet que hi ha bona sintonia amb el club per les converses per seguir.
3: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: Entre altres carpetes obertes a la direcció esportiva hi ha el futur de Bapayor i d'Esmei Brooks. Doncs al Barça us podem dir a aquesta hora que té molt avançades les renovacions de les dues. Tot apunta, doncs, que Bapayor i Brooks seguiran. Hem parlat justament amb la neerlandesa, el Catalunya Migdia. Expressa la motivació pel clàssic i per fer la maneta de títols d'aquesta temporada.
4: Sí, és Barça i sabemos que queremos ganar todos los partidos. Y esto significa ganar los 5 títulos.
2: A les properes hores hem de veure, això sí, si Vicky López pot entrar a la convocatòria del Clàssic. Podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga. Dues coses. Avui al Tot Costa, entrevista amb Clàudia, amb Clara Serra Jordi. I aquest dissabte a les 12, Esport 3, el partit de la Lliga F entre l'Espanyol i l'Alavés, diumenge a les 5, que juga aquest Barça-Madrid al Camp Nou, el farem en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que el Barça ha tancat la jornada 2 de la Champions femenina com a líder en solitari, ho vam explicar ahir, i això va passar després del triomf de dimecres a Roma, i dels marcadors d'ahir que destaquem, Marcos?
2: Q5, Servet 1, Àustria 1, Inter 1, PSG 5, Leuven 0, i sobretot Real Madrid 1, Manchester City 1.
0: Seguim parlant de futbol, els partits de la Lliga de les Nacions, empat de Xavi Hernández amb els Països Baixos i victòria de Portugal sense Cristiano Ronaldo.
2: Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi, com dius, perdia 2-0 i va remuntar per acabar empatant. I també Dinamarca 2, Portugal 4, el jugador del Barça Cancelo va ser titular, va marcar de fet el primer gol dels portuguesos. Primer partit ja sense Cristiano Ronaldo, ni al camp, ni a la banqueta, ni enlloc, de fet devia estar a casa seva. Cristiano va abandonar, ja sabeu, la concentració dels portuguesos amb pit empat amb l'entrenador Jorge Jesús per no fer-lo jugar dimarts i per avisar-lo que tampoc jugava ahir. Ahir justament Jorge Jesús no hi volia entrar de nou.
5: Hoje é dia de jogo, é ficar o jogo. Depois vou para o Dragão e deve ficarmos no jogo.
2: Ja el sentíeu, ho deia. Ara he d'estar pendent d'aquest partit. Ja hi haurà temps més endavant de parlar de Cristiano Ronaldo.
0: I entra de nou Òscar Fernández a l'estudi.
6: No interrompo gaire, només per deixar constància al Congrés dels Diputats.
7: La senyora Martínez, té la paraula, por favor, el micro. Silencio, por favor.
6: Ui, havia de començar la votació, però sí. Ja petició
0: primer
6: de paraula.
0: Silenci, primer silenci.
8: Bueno, muchas gracias, presidenta. Creo que hoy este hemiciclo ha tenido la oportunidad de debatir sobre las dos normas en materia de vivienda más ambiciosas de la historia de la democracia de España a favor de las personas inquilinas. Eso es lo que hemos visto hoy. Hemos visto un posicionamiento clarísimo de los grupos de la derecha, de PP, de Vox y de Junts, en contra de la gente, la que está en la calle.
6: I per tant, ara s'està utilitzant per tal de fer les proclames als diferents grups, però en teoria ha de començar ja la votació. i que, per tant, insisteixo, s'han de votar els dos decrets per separat, primer l'un, després l'altre, es fa per crida, per tant, cridaran els 350 diputats perquè donin el seu vot, i, per tant, això pot ser ben bé una hora cadascuna de les votacions. Però han acabat totes les intervencions des de l'estrada i ara ho fan des del seu escó alguns dels diputats que demanen i estan justificant el per què han demanat el vot per crida i no pas amb el botó que s'apreta habitualment en les votacions. És la raó que ha donat, en aquest cas, el grup de Sumar, de per què han demanat aquesta votació, que és a punt de començar i que, per tant, òbviament, seguirem a la segona hora del Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Doncs de moment seguim amb la informació esportiva i ara parlarem de la segona divisió que el Sabadell rep demà a l'Andorra en un partit a la vuitena jornada i del seu entrenador Ferran Costa, que acaba de comparèixer, ho ha fet fa poca estona, a la sala de premsa del Serra.
9: Els arlequinats reben demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra, la nova Creu Alta, amb un clar objectiu: continuar sumant de 3 com a local, i és que els de Ferran Costa, per ara han guanyat els 3 partits que han jugat aquesta temporada a casa. A Costa, per cert, escolteu, li han preguntat si aquesta és una setmana especial pel fet que ell havia estat, ara fa un parell d'anys, entrenador de l'Andorra, d'on va ser destituït.
10: Bueno, l'únic diferent aquesta setmana és que he estat amb migranyes, perquè quan hi ha pluges em donen migranyes i em foto un mal al cap de collons. Tota la resta, al final, 3 punts en joc. És especial el partit perquè juga al Sabadell i perquè juguem a casa, i perquè això sempre doncs és especial, i la resta doncs tenim moltes ganes de guanyar com tenim cada setmana.
0: I el Girona, per la seva banda, que rebrà diumenge al Mallorca, un altre descendit de primera, Quique Álvarez, el seu tècnic, va passar ahir pel tot Costa.
9: I va ser molt clar, reconeix que té una de les millors plantilles de la categoria i un dels pressupostos més alts, però després això s'ha de demostrar també als terrenys de joc.
11: No em puc amagar que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
9: Els gironins s'enfrontaran al Mallorca, un altre dels candidats a l'ascens a primera, diumenge a partir de les 9 del vespre i a Montilivi.
0: I un altre punt de futbol abans de fer una pausa. Aquest cap de setmana comença la Lliga a la quarta catalana, que és l'última categoria del futbol català, però ho farà amb la presència d'un històric, de l'històric Lleida, del grup 29. El club ha tornat a començar de zero i ho fa, atenció, amb gairebé ja 4.000 socis, Isaac Vilalta.
12: Doncs sí, el nou Lleida Club de Futbol ja està a punt per començar el camí del retorn i ho farà amb un projecte que neix amb força. El president del club, Andreu Ratés, mostra la seva satisfacció per la massa social d'un club, d'un projecte que ja compta amb gairebé 4.000 socis i més de 40 empreses implicades.
13: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, tothom té dret a vot en aquest club. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que fan a tots els jugadors, a la ciutat, ja ho hem dit, tornem a començar i tornem a començar tots junts. I estem molt contents, no ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
12: Aquests propers dies el Lleida hauria de firmar amb la Paeria un conveni d'ús del camp d'esports, l'estadi on jugarà com a local. L'objectiu esportiu és l'ascens de categoria. El primer partit del nou Lleida serà aquest diumenge al camp del Sunyer. El club local ja ha anunciat que caldrà pagar 5 euros d'entrada, que ajudaran a garantir un ús segur d'unes instal·lacions que no estan preparades per la gran assistència d'aficionats prevista.
0: 7 minuts i les 3 de la tarda. Quan tornem, seguirem parlant de l'actualitat esportiva i també amb un ull posat a les votacions al Congrés dels Diputats.
14: Catalunya migdia.
15: Grans batutes. Grans emocions.
16: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
15: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
16: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
15: Entradesauditori.cat.
16: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
15: La millor fira de ceràmica i terrissa.
16: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
15: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
17: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
18: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
19: Tot Catalunya està que crema.
20: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
18: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
21: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
18: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3Cat diumenge a la nit.
22: Si vols fer la compra bé a Tanacarre.
23: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 99 al quilo, o els quarts de la cuixa de pollastre origen Espanya a un preu imbatible de 2 euros amb 59 al quilo. Fins al 4 d'octubre a Carrefour.
14: Som 3Cat.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som
15: 3Cat.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, l'Eurolliga, Ernest Macià, avui partit del Barça a la pista del Besiktas.
24: Doncs sí, amb les baixes de diversos jugadors a dins, Josh Nebo, Joan Macondo, també la baixa per una subluxació d'espatlla amb la seva selecció de Tosun Embuemo, que encara no l'hem pogut veure debutant amb el primer equip en partit oficial, per tant és un Barça encara en precari, que a més doncs ve de fer un viatge que va del Golf Pèrsic al Mar Egeu avui a Istanbul davant del Besiktas. Aquest és Alexander Sekulic.
25: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
24: De moment, el Besiktas i el Barça han guanyat un partit i n'han perdut un altre. I sobre el rival, doncs, dos ex-penya, Devon Dodson i Connor Morgan, entre els jugadors més destacats.
0: I si fem una ullada a la classificació, Ernest, a l'espera dels partits d'avui, sobta qui trobem a la cua.
24: Sí, el Madrid. El Madrid, el supercampió d'Europa, doncs, que de moment ha perdut els tres primers partits, però hem de posar en context les dades perquè els tres partits han sigut fora i dos d'ells contra rivals amb els pressupostos més alts de l'Eurolliga. Per tant, això acaba de començar.
0: I el Barça d'handbol va perdre ahir la final del Mundial, i va ser el Mundial de Clubs, i va ser una derrota dura, David Ubach.
26: Tan dura com que el Barça va caure per 33-42 al Caire, Egipte, contra el faraònic projecte del Veszprém. A l'equip hongarès, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, hi figuren també 5 antics jugadors del Barça, entre els quals el porter Emil Nielsen, que aquest estiu ha canviat d'aires i ahir destacadíssim. Després d'un partit en què el Barça sempre va anar a remolc, des del 2-8 inicial, de fet, Carlos Ortega, que es l'entrenador blaugrana, va evitar posar pretextos a la derrota.
27: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Hemos hecho un esfuerzo grande para acercarnos al marcador en el primer tiempo, perdiendo de 2 y balón para ponernos a 1, y lo hemos desperdiciado ahí, y luego yo creo que entonces ha habido poco partido.
26: Tanta va ser la desfeta que feia més de 17 anys que el Barça no perdia un partit de 9 gols o més. Per cert, que d'altra banda, fa una estona hem sabut que el Granollers Conca, de demà, a la jornada 4 de la Lliga Sobal, previst per la tarda, s'ha ajornat a una data encara per determinar. El Conca havia demanat ahir que l'enfrontament, que s'havia de jugar a 6:15 de la tarda, es posposés per una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla de l'equip manxec.
0: I amb motor, els germans Márquez han estat els protagonistes de la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi del Japó, de MotoGP, i el global del dia, el subcampió Àlex Márquez, sembla que agafa un petit avantatge d'Ami Aguilar.
28: Marc Márquez al matí i Àlex Márquez a la tarda han estat els més ràpids, però segons el campió, de moment l'home a batre és Pedro Acosta.
29: L'asfalt nou és bo, hi ha adherència i això ens iguala a tots força, però cal seguir treballant per entendre quin pneumàtic és millor, perquè quan el canvies, canvia l'equilibri de la moto. Cal treballar més. Aquest dissabte la classificació serà dura, perquè els pneumàtics et permeten més de 2 voltes bones. Estarem igualats. Ara com ara, veig Acosta com el més fort, més que jo, i l'Àlex ha fet una molt bona volta amb el pneumàtic tou.
28: Àlex Márquez ha superat avui per aquest ordre Pedro Acosta, Marc Márquez i Marco Bezzecchi. Aquí tenim 3 dels 4 millors de la general. El líder Jorge Martín també passa directament a la Q2 des de la 8a posició. En canvi, Maverick Viñales i Alec Rins han de fer repesca. Recordeu, demà a les 8 del matí, cursa sprint en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
0: I acabem amb alguns apunts més breus. David, l'Espanyol avui ha jugat un partit amistós.
26: Sí, a porta tancada a l'estadi de Cornellà al Prat contra l'Ipswich Town. Anglès l'ha perdut per 0-1. Era un partit en què s'esperava el possible retorn de Puado, un dels jugadors de referència d'aquest Espanyol. Finalment no s'ha produït, després de la greu lesió al genoll que va tenir el futbolista blanquiblau. Qui sí que ha tingut els seus primers minuts amb la seva nova samarreta és Gorosabel.
0: I el CatGas d'Energia Santa Coloma, que busca aquesta nit la primera victòria de la temporada de la Lliga de Futbol Sala.
26: Els colomencs reben el Saragossa a partir de 2:15 en partit de la jornada 4. El CatGas d'Energia suma fins ara un únic punt en les 3 jornades precedents.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva aquest vespre a partir de les 7, a més esports al tot costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández i molt pendent de tot el que passa al Congrés dels Diputats.

0: En condicions normals, a aquesta hora us diria que a les dues hem començat el Catalunya migdia pendent del que passava al Congrés dels Diputats. No seria veritat, perquè de fet estem pendents del que passa al Congrés dels Diputats des de primera hora d'aquest matí. De fet, ara encara estem pendents d'això. Paula Brujats, bona tarda, Congrés dels Diputats.
1: Bona tarda de nou.
0: A punt de començar la votació després d'una última crida de Pedro Sánchez a intentar convèncer els socis i els no socis que algú li convalidi els decrets d'habitatge.
1: Sí, perquè ha estat una imatge realment inèdita, però que demostra la transcendència del debat d'avui al Congrés, en què en depèn el futur de la legislatura, com venim explicant. Pedro Sánchez, que ha pujat al faristol a defensar els dos decrets i molt dur contra Junts per Catalunya, els ha demanat que rectifiquin, que s'oblidin del càlcul polític d'argumentaris de partit i que rectifiquin durant la votació.
2: Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba.
1: Sánchez ha anat encara més enllà, responsabilitzat a Junts, però també al PP i Vox, de que si avui tomben aquestes mesures seran els culpables dels danys que patirà la ciutadania.
2: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso. Y ese daño, si se produce, señorías, esta vez la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos, la tendrán aquellos que voten no desde su escaño.
1: I acabava dient que facin el que és correcte, si no la història els jutjarà abans del que pensen i amb més contundència del que imaginen. Un Pedro Sánchez duen aquest discurs contra Junts per Catalunya. Aprofitat aquest últim torn de paraula, just ara comença la votació. Recordeu que hi ha dues votacions, la del primer decret i després la del segon, que Sumar i el PSOE han forçat que sigui una votació nominal, és a dir, s'anirà anomenant un per un els diputats i hauran de dir si estan a favor, en contra o s'abstenen. El que vol el govern espanyol és retratar tots els que hi voten en contra.
0: I per tant, ara mateix el que està passant al Congrés dels Diputats és que la presidenta Francina Armengol
3: empezaremos las votaciones.
0: Està explicant com es fan les votacions.
3: Señores secretarios, cuando quieran.
0: I ara, durant una bona estona, no, Paula, perquè això durarà ben bé mitja hora, cadascuna de les dues votacions, perquè els secretaris aniran cridant un per un els diferents diputats que hauran de dir sí, no o abstenció.
1: Exacte. El que es fa és que es treu un nom per sorteig de la llista dels diputats i llavors es segueix l'ordre alfabètic. Començarem per la B baixa en el cas del primer decret, després en el cas del segon també, i el que calcula, no jo, perquè m'equivoco sovint amb els càlculs, el que calculen a fons de la mesa del Congrés és que durarà uns 30 minuts cada una de les votacions. Comença, la primera en fer-ho és la diputada Laura Vergara de Sumar, i així ho faran successivament tots els diputats en una primera votació i en una segona. Els ministres voten al final i Òscar té de dir que no és diputat, però acaba d'aterrar, que venia des de Galícia, el vicepresident Carlos Cuerpo. El que demostra també aquesta imatge és que el govern espanyol ha cridat tothom, tots els ministres, a ser avui en aquesta votació.
0: Però que no estava previst que hi fos, com que tenia un acte, unes jornades a la Toixa, a Galícia, en principi no hi havia de ser el Congrés dels Diputats, i davant de la situació que s'ha generat durant el matí, l'han cridat perquè hi fos.
1: Ha canviat de plans perquè la seva agenda no estava previst, ha començat el matí exactament a Galícia i l'hem vist arribar fa molt pocs minuts. Carlos Cuerpo, que arribava corrent, arribava suat, fins i tot en reconeixia que anava molt de bòlit, però que no ens ha dit que Pedro Sánchez, però que sí que li havia demanat ser al Congrés ara mateix per assistir a la votació.
0: Molt bé. Sentim el que està passant ara mateix al Congrés.
4: Agüera Gago, Cristina. Agüera Gago, Cristina, vota no. Aguirre Gil de Viedma, Rocío. Aguirre Gil de Viedma, Rocío, vota no.
0: I ho agafo, Paula, però si estan votant per la A, el primer o primera diputat de Junts per Catalunya que ens faci confirmar el no de Junts, Pilar Calvo, pot ser?
1: Pilar Calvo, després Josep Maria Cruzet seria, després no, Isidre Gavín, no, Josep Maria Cervera. O sigui, seria Pilar Calvo,
0: per tant,
1: Josep Maria
0: Calvo seria
1: Cervera,
0: la primera a qui sentirem. Exacte. I per tant podrem confirmar que efectivament Junts manté
1: no
0: el no que han anunciat en el discurs. És a dir, que el més lògic és que votin que no, però per confirmar-ho.
1: Sí, també t'he de dir, Òscar, que hem estat fa una estona parlant amb fons de Junts i el que ens diuen és que durant el matí han tingut intents per terra, mar i aire des del govern espanyol, també des del Partit Socialista Socialista per contactar amb ells i per intentar doncs, que s'ho repensessin i canviessin d'opinió, però Junts ve amb el vot decidit, no pensen rectificar, diuen, i res, serà qüestió de minuts de veure doncs, com certifiquen aquest vot en contra, el primer i després el segon dels decrets.
4: Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, Cayetana. Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, Cayetana, vota no. Álvarez Fanjul, Beatriz.
0: Vaja, doncs continuen amb ordre alfabètic, estan parlant, quan arribi el moment de la C tindrem a Pilar Calvo, que serà la primera veu de Junts per Catalunya, que confirmarem amb el noi, que per tant confirmarem que no hi ha hagut canvi de posició, que d'altra banda el més probable és que no hi sigui, i que per tant els decrets decauran. I a partir d'aquí, Paula, entrem en dimensió desconeguda, perquè durant el matí m'ha estat explicant com Pedro Sánchez i el seu nucli més pròxim valorava la possibilitat de convocar eleccions, però això no està confirmat ni de bon tros, veurem què és el que passa.
1: No, perquè una cosa és el que diuen en privat, l'altra cosa és el que diu la Moncloa, no volen avançar escenaris, diuen que el que és important ara mateix és la votació, és que tothom vegi què vota cada grup i a partir d'aquí Pedro Sánchez decidirà quins són els propers passos. És veritat que té en ment aquest possible avançament electoral, és veritat que li demanen també molts dels ministres del seu govern, que li diuen que no pot esperar més, que ara és el moment, però esperarem que acabi la votació i després Pedro Sánchez decidirà si convoca eleccions avui mateix, si ho fa el cap de setmana, si s'espera dilluns, si no ho fa, i en cas de fer-ho aquest cap de setmana, el que ens diuen dirigents socialistes és que la primera data de les possibles eleccions seria el 29 de novembre.
0: Molt bé, doncs estarem pendents. Tu no sé si ets molt bon o no amb els càlculs, deies que no. Tenim aquí a l'equip una rateta de biblioteca, que és Joan Bota, que ha estat mirant que per cada minut voten al voltant de 10-11 diputats. Per tant, ell ha calculat que en 28 minuts hauran fet la votació. Sempre i quan els diferents secretaris llegeixin el mateix ritme que està llegint Gerardo Pisarello. Si ho fan més ràpid o més lent, tots els càlculs que ha fet Joan Bota se n'aniran en orris. Per tant, calcula això, la mitja hora que deia, per cadascuna de les dues votacions. Recordem que en són dues, però evidentment la segona tothom ja donava per fet des del primer moment que el segon decret no prosperaria, i hi havia dubtes sobre el primer fins que ahir a la nit Junts per Catalunya va anunciar el seu no, i per tant el primer és el que té una mica més de morbo, entre cometes. Però
1: això... I estem ja per la B, per tant no faltarà molt per passar a la C i començarem a veure què voten els diputats de Junts. Això que dèieu ara dels càlculs, sempre i quan no s'equivoqui ningú també, perquè recordeu que aquestes votacions a vegades hi ha qui es confon i després hi ha debat, perquè fins i tot es va valorar una reforma del reglament perquè si algú s'equivocava, com es podria rectificar el que havia dit en un primer moment.
0: Ara viurem en directe tot això, però passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Deixa'm saludar el Pere Rossinyol, periodista soci redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
0: També el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Bernat Surroca, cap de Política de Nació. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I la Mònica Sabata està en camí, està a punt d'arribar, consultora de projectes institucionals, per tant també la tindrem aquí durant la pròxima hora per analitzar el que passa, mentre que el Congrés està a punt de votar. Pilar Calvo, sentim.
4: Camina Miñana, Víctor vota sí. Campos Asensi, Jorge.
0: No. Pilar Calvo ha votat no. Per tant, es confirma el no de Junts per Catalunya. Per tant, el decret decaurà. Paula, et deixem pendent d'aquesta votació i, òbviament, de tot el que passi al Congrés dels Diputats.
1: Sí, perquè la votació, si no hi ha sorpreses, sabem com acabarà. El que és més important és el que passarà després de passadissos i si Sánchez mou o no fitxa.
0: I això no sé si caurà al Catalunya migdia o em fa l'efecte que caurà més aviat a la tarda de Catalunya Ràdio, que també amb el Francesc Garriga n'estaré des de tot plegat. Ara tornem, anem de tant en tant per certificar que la votació continua evolucionant sobre el ritme previst. Fins ara, Paula.
1: Fins ara.
0: A l'estudi, pendent de tot el que passa, a banda dels tertulians que ja he saludat, l'Empar Moliner, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Que els divendres ens fa la dèria i que estaves pendent del que passava al Congrés dels Diputats i que estaven comentant aquí, eh?
8: Perquè aquestes retransmissions que feu, deixant lloc a la veu del que està votant, aparant, són molt trepidants, o sigui, són com un partit de futbol. I després també fa gràcia veure com s'han vestit els diputats el dia que saben que sortiran per la televisió. Per exemple, hi havia una diputada que portava una samarreta que deia que Catalunya és notziu.
0: Sí, Aina Vidal.
8: Aina Vidal, que fa riure perquè, clar, Ciu ja no existeix, i és aquesta síndrome que tenen molts taxistes de Barcelona quan en un dia com avui, que hi ha embussos, que tots diuen, però jo n'he agafat un avui, i que ho ha dit, fucking Colau. Per dir-ho finament. És a dir, parlen d'una cosa que ja no existeix, però que encara té efecte.
0: Reminiscències.
8: Sí.
0: Però tenies dèria pensada?
8: Sí que la tenia.
0: Sobre què?
8: Doncs d'una dona que no està acampada a la plaça Catalunya, però que segur que està pendent d'aquesta votació, La Susana Griso, que diu que ha trigat 4 mesos a trobar pis a Barcelona. L'ha trobat i no és fàcil. Segur que li van demanar la nòmina i si és autònoma les últimes 3 declaracions de la renda, perquè clar, no se'n refien. I la pobra Susana va haver de fer allò que es fa, que dius que deixaràs els mobles i que la rentadora ja estava allà i que i quan acabi el contracte venen a mirar si funciona o que no l'hagi robat, que naturalment ella no ho hagués fet. No? I si, no sé si té topall, no sé per quin temps ha aconseguit el contracte, però que sàpiga que la pròrroga és automàtica, segurament, eh? Ja veurem. Jo tinc por que la Susana no pugui aconseguir l'estabilitat que necessita i en aquest cas podria passar l'estatus de persona vulnerable. I com a persona vulnerable, la Susana necessita de la nostra ajuda. Hem d'anar a acampar per la Susana i hem d'anar avui, encara que plogui, no dic que hi vagi ella, perquè jo no la veig vestida de quissoflauta, encara que plogui. I us dic una cosa, quedaria molt bé. I us diré per què. Si la Susana no troba pis o és desnonada, haurà d'anar a viure amb l'Ada Colau i el seu familiar. I no crec que siguin totes dues gaire compatibles a l'hora de repartir-se els calaixos de la nevera i a fer cua al lavabo. Ara bé, tenen una sèrie. El decret Mari Carmen té un nom bo. Si hagués sigut un senyor que es digués Borja Mari, que hauria pogut ser possible perfectament, el decret no hauria estat tan popular. I no oblideu, si us plau, el decret Susana.
0: Doncs no sé si els si tenen algun comentari a fer, però el senyor riu ja de sortida.
5: No, sí, perquè em fa gràcia, però no sé molt bé què dir, no? O sigui, estava rumiant. No,
6: jo avui discrepo, jo sempre... m'encanten els periodistes que guanyen molts calés, perquè és un motiu d'esperança, diguem-ne, pel col·lectiu. I, clar, per tant, escolta'm, jo...
8: A favor de la gent que guanya calés.
6: T'estàs fotent una periodista catalana que guanya molts calés i tu vens a fotre't. Doncs què vols que et digui?
8: Estic parlant d'una persona que
6: a mi m'encanta que com a mínim hi hagi un periodista català que guanyi molts calés.
5: Tot i així li costa trobar.
6: Hem de creure que algun dia ens arribarà l'oportunitat
5: si
6: de nosaltres.
5: Mal, si va malament el capitalisme, Marcos, que fins i tot guanyant molts diners li costa trobar pis.
6: És que de 4 mesos no és res.
7: El tema és aquest, que està tot tan malament que fins i tot algú com Susana Griso li pot costar trobar pis. No sé de quin pis estaríem parlant. Quin pis està buscant Susana Griso?
8: No sé què dir-te. Jo una vegada vaig anar a veure una persona d'aquestes i una persona de les que aspira, i jo també, el Marcos C, i em van confondre i em van fer entrar per la porta de servei, que no havia entrat mai, i vaig entrar, que donava la cuina, va agradar molt.
5: Probablement és més fàcil trobar pisos d'aquest a l'estanding, suposant que busqui pisos de l'estanding, que no ho sé, que no pas pisos senzills, que aquest és el gran drama, no?, la dificultat de trobar pisos...
8: Si tu creus que no busca un ideal parejas, que vol dir que no té ascensor,
5: i que és petit. Completament,
7: jo
5: m'atreviria
7: a pensar que no,
8: No, no. O, per exemple, Muy Tranquilo, aquells que estan al costat dels cementiris, lluny del...
5: Molt tranquil. També en català hi deu haver també gent, diguem que catalans que abusen, també. També ho deuen posar en català l'anunci, no?
8: Molt tranquil, i el parelles.
5: Sí, jo crec que el gran problema, de totes formes, són els pisos assequibles per la gent, no? Que això realment no se'n troben, i és el gran problema que tenim. Si algú de l'estanding no troba un pis, doncs, en fi... És un problema molt menor que el que afecta el 80% de la població.
7: És que aquest és el principal problema, perquè si tu fas una repassada per les webs d'immobiliàries i tal, és que no hi ha, com, entre cometes, una gamma mitjana de pisos. És a dir, hi ha o autèntics zulos o pisos que ja se'n van als 500.000, 600.000 euros, que és una absoluta animalada. Llavors, clar, que Susana Griso tingui problemes, o bé, no ho sé, però potser... els pisos aquests tan cars, doncs aquests sí que hi són. No hi ha pisos, sí que n'hi ha, que són uns preus completament inassumibles per la gran majoria de la població.
5: I en tot cas, pel que ha dit l'Empar, he deduït que la resol el problema, no? Que hi ha,
8: sí, ha dit que sí. Li va costar 4 mesos, perquè si no és això, que hauria hagut d'anar a viure, potser, a compartir amb l'Ada. Que hauria estat bé, eh? Bé, ho haguessin patat.
0: És el patiment de l'Empar Molini per la Susana Griso.
8: No? Sí. Sí.
0: Bé. Gràcies, Empar. Bona
8: de
0: tarda.
8: De res.
0: Falten 30 segons per arribar a un quart. El Congrés dels Diputats continuen votant.
9: Granollers, Cunillera, Inés. Sí. Guardiola, Salmerón, Míriam. No.
0: és una altra secretària i, per tant, ja no diu, perquè Gerardo Pisarello repetia tot el nom de qui havia votat, i, en canvi, aquí no. Aquí només repeteix el vot, sense repetir el nom. Per tant, això no sé si farà anar més ràpid o més lenta la votació. N'estem pendents, òbviament, i tan bon punt tinguem decisió sobre el primer dels dos decrets, ho explicarem i analitzarem les possibles conseqüències, però, d'un moment, de tot el que està passant el dia d'avui, durant el matí, de fet, ahir ja a la nit, quan vam saber la decisió de Junts per Catalunya, el que pot passar a partir d'ara amb aquesta hipotètica convocatòria d'eleccions, no sé com ho esteu veient i què n'opineu de tot plegat.
5: Són dues coses, no? La primera és el tema de l'habitatge com a tal. Si els decrets acauen, tot i acceptant que, òbviament, no són decrets perfectes i que, no, i que les coses fetes en pressa són complicades i que és molt difícil satisfer tothom, doncs hi ha una primera conseqüència, que és que els desnonaments poden tornar-hi demà mateix, no? I segur que n'hi ha una pila en espera, i per tant això sol em sembla una molt mala notícia del tema central, a parer meu, com a mínim, d'aquest país, perquè l'habitatge n'explica molts altres, des del creixement de l'ultradreta, les dificultats de les classes populars per arribar a final de mes, etc, etc. És un tema realment central, de veritat. I, òbviament, el segon tema, que té una conseqüència d'això, que no té, o sigui, no hi ha una relació necessàriament que estiguin vinculats, però que en la pràctica, per suposat que ho és, que és la legislatura, jo crec que està abocada, efectivament, a acabar. I mai no es pot dir amb tota seguretat res, i menys tractant-se de Pedro Sánchez, però els elements, els ingredients que estan a sobre la taula per un avançament electoral, jo crec que el fan inevitable. I, per tant, són dues coses que en teoria són diferents, però que, òbviament, estan vinculades i que penso que no hi ha altre escenari possible per a aquest govern que convoca eleccions.
7: Sí, Pedro Sánchez porta molts mesos buscant un momentum, un moment en què sigui propici per convocar eleccions. Jo crec que, sense dir que aquest és un bon moment, perquè crec que la situació de Sánchez no és bona en cap cas, aquest potser és el moment menys dolent per una anticipació de les eleccions, bàsicament perquè el debat ara mateix és sobre la crisi de l'habitatge. I d'entrada, aquest marc afavoreix el PSOE i mobilitza l'esquerra. Això, evidentment, però també té riscos. Pedro Sánchez pot presentar-se com el defensor de l'habitatge, pot presentar-se com o atiar la por a la dreta, a l'extrema dreta, també a Junts pel que han fet avui o pel que faran avui amb els decrets, però també és veritat que és molt fàcil dir que Pedro Sánchez fa 8 anys que governa i que si estem en aquesta situació a dia d'avui, vull dir, aprovant decrets de correcuita, és també senyal d'un fracàs, de no haver estat capaç de posar pedaços o resoldre de fons la crisi de l'habitatge o, si més no, frenar desnonaments. És cert també que les majories del Congrés són les que són, però Sánchez jo crec que hauria pogut fer alguna cosa més. I l'altre element a tenir en compte, que jo crec que és un risc per Pedro Sánchez si convoca ara eleccions, és com té la seva esquerra. Al final agafarà Sumar a contrapeu, sense un candidat i en ple replantejament de com es presenta, i és cert que Sánchez potser podria resistir, però per revalidar la Moncloa necessites aliats.
0: Deixa'm saludar la Mònica Sabata. Mònica, bona tarda.
10: Bona tarda, que disculpeu,
0: No, perquè ja no hem volgut...
10: Paratges de Montcada.
0: Tenies una mica de problemes de trànsit, eh?
10: Cauen quatre gotes.
5: S'ha de venir en tren.
10: Surs abans. No, en tren R3 és no, molt esport
5: broma,
10: de risc,
5: broma.
10: Però cauen quatre gotes, surts abans de casa i tot i així a Montcada parats. Però avui eren quatre gotes.
0: He estat informat, que arribava a estar, però cap problema. T'hi afegeixes a la conversa. També la Paula Brujats, que la tenim a Madrid pendent de la votació. Tot continua segons el previst, Paula? És a dir,
1: tot sobre el previst.
0: Tothom vota el que es preveia que votaria,
1: Sí, no hi ha cap sorpresa. Han votat ja 5 dels 7 diputats de Junts per Catalunya. Tots han votat que no. Ara mateix falta que voti Míriam Nogueras i Josep Pagès i, per tant, ja haurien votat els 7 diputats de Junts. Per tant, vot el que havien anunciat, vot en contra, el decret caurà i sobre el que comentàveu ara de si és un bon moment o no per anar a eleccions, el xup-xup dels passadissos al pati del Congrés va a més durant el dia, perquè gairebé s'ha parlat poc d'habitatge i poc dels decrets, i el que estem parlant avui aquí tot el dia és de si Sánchez, després d'això, convoca o no eleccions. amb tots els riscos que té, perquè hi ha bastanta divisió fins i tot dins del Partit Socialista de si ara és bon o no bon moment, i a més tenint en compte també el que dèieu, no? Que Sumar no té encara un candidat i que això pot ser que s'hagi de fer una organització de l'espai precipitada i que no sigui una bona decisió.
0: El problema, que això és el que ha de decidir Sánchez, que si Sumar no té un candidat i no està en un bon moment per anar a eleccions, pot fer que Sánchez acapari alguna part del votant que podia haver anat a aquest espai, però és que el PSOE necessita un espai a la seva esquerra amb prou múscul com per poder Sumar, perquè si no, clar, un PSOE, per molt fort que sigui, no podrà, no, ara mateix sembla absolutament ciència-ficció, arribar a una majoria absoluta, per tant necessita algú amb qui pactar, i per tant necessita una esquerra que estigui amb prou múscul com per això, com per ajudar-lo a Sumar.
1: I d'aquí potser la reunió d'aquest matí, amb els ministres de Sumar. És veritat que sabem poc del que han parlat, ens han dit que han valorat els escenaris, que han intercanviat sensacions, però no descartem que Pedro Sánchez els hagi preguntat com esteu vosaltres, esteu preparats o no per anar a eleccions i si teniu candidat. Sumar reuneix diumenge per intentar doncs reorganitzar l'espai. Internament diuen que si cal proposar un candidat ara o candidata, ho tenen preparat. De moment hi ha diverses travesses, Ada Colau, Mònica García o altres noms que han anat sonant, però és clar, Pedro Sánchez té totes les enquestes en contra ara mateix, i és veritat que hi ha qui diu que amb el tema de l'habitatge doncs pot tenir un impuls. També té un context internacional que el pot ajudar en aquests propers mesos, amb eleccions als Estats Units, amb Israel, no? amb aquest ascens, no? De la onada reaccionària que diu Pedro Sánchez que li pot jugar a favor, però dins del PSOE no tothom té clar que estiguin prou forts per anar a les urnes i donar per esgotada la legislatura si és que perden, com diuen totes les enquestes, 6 mesos abans de que s'acabi oficialment.
0: Mònica i Marcos.
6: Bueno, és que tot això al final va molt malament, perquè Sánchez sempre ho ha estat enfocant molt des de la frivolitat, i ja el plantejament de primer fer el decret no importa no pactar-ho en Junts, i ho planteja amb els seus socis i no s'atreviran a votar-me en contra. Tot aquest plantejament és molt frívol amb un tema que, com ha dit el Pere, és cabdal. El principal factor de desigualtat a Espanya i a l'economia espanyola és la vivenda. Hem desaprofitat el cicle econòmic més espectacular dels últims anys, on portem des del 2021 pràcticament creixent a una mitjana del 3%, i on hi ha feina, diguem-ne, i la gent no ho està notant per culpa de la vivenda, de que l'accés a la vivenda s'ho menja tot. Llavors, és un tema prou greu per no haver de fer les coses tan malament com s'han fet. I ja la darrera frivolitat serà convocar eleccions pels dos decrets de la vivenda i no convocar eleccions perquè no has aprovat 4 pressupostos en 4 anys, que és el veritable escàndol d'aquesta legislatura. Llavors, independentment de que Pedro Sánchez sigui d'esquerres i progressista, que a mi m'encanta, els polítics d'esquerra i progressistes també han de fer les coses bé. I tot això s'ha fet molt, molt, molt malament. I el principal responsable de que la situació estigui així, ho sento molt, és Pedro Sánchez.
0: Mònica?
10: Jo crec que una mica tot va sobre el previst, no? Divendres passat dèiem, aquest decret és molt difícil d'aprovar. És molt difícil que tots els que van votar per la investidura de Sánchez es posessin d'acord en qüestions tan capdals com les que hi ha en aquest decret, no? És molt difícil, i també sobre el previst, això, que puguin estar d'acord, diguem-ne, Junts, Sumar, el PSOE, el PNB, etc, amb les mateixes qüestions sobre els fons voltor i sobre els petits propietaris. És evident que la vivenda i la crisi de l'habitatge és una crisi brutal a l'Estat espanyol i a Catalunya.
6: I en general a Occident.
10: I en general a Occident. Però jo crec que hauríem de ser capaços d'anar una mica més enllà. És a dir, és una crisi de l'habitatge, però és una crisi del benestar. De l'estat del benestar que sempre hem entès que era el nostre, diguem-ne, context comú. Perquè al final és molt greu que una persona que cobra un sou mínim no pugui pagar una vivenda, però és que en ciutats com Barcelona, gent que no cobra un sou mínim també està tenint problemes per trobar un habitatge. O en moltes ciutats de la conurbació de Barcelona això està esdevenint molt difícil. Per tant, crec que La classe política s'ha de plantejar el tema de la vivenda, però s'ha de plantejar que amb els sous que tenim no, la gent no pot viure, perquè està pujant la vida. I veiem, no?, la inflació com va disparadíssima, però en canvi els sous no
6: però,
10: pugen.
6: Però Mònica, no? Aquest govern ha pujat el salari mínim interprofessional tres vegades. És a dir,
10: sí,
6: si
10: sí,
6: ha hagut
10: però,
6: un
10: però
6: govern
10: realitat,
6: que s'ha preocupat sí, dels salaris baixos, sí. És a dir, i a més, i això sí, ha d'anar sí, en els actius del govern. Però, és una cosa que el govern espanyol ha fet bé. I desafiant molta doctrina econòmica que deia que és que això seria una catàstrofe, no ho ha estat,
10: sí,
6: i ha funcionat bé i feia falta.
10: Però, Marcos, tot va sobre el previst, diguem-ne, quan sabem que hi ha molta gent que té sous de 1.000 euros i escaig nets al mes i no pot viure a Occident, perquè no pot, és a dir, perquè el menjar continua pujant, perquè la vivenda continua pujant i perquè no hi ha manera de poder sobreviure en aquest sentit.
5: I per això aquest és un tema, perdona un segon, Mònica, que tu, Marcos, deia, és frivolitat del govern. Jo no ho tinc tan clar ni molt menys, perquè té una majoria parlamentària de dretes, un govern d'esquerres, però en tot cas, digue'm un país que ho hagi resolt, això. O sigui, a Nova York, que és l'epicentre del capitalisme i on hi ha Wall Street, tenen un alcalde socialista. És increïble. Com a conseqüència de l'enorme crisi de l'habitatge. A Berlín ha guanyat una comunista. A Berlín. On encara no estan vacunats, diguem, de tants anys de dictadura comunista. Òbviament és un partit reformat, democràtic, però, o sigui, els estralls que ha portat aquest enfocament de l'habitatge en què els fons tenen carta blanca per fer grans negocis amb una cosa que tothom necessita per tenir una vida, que aquest és el model a Occident, no és Espanya, doncs no hi ha ningú que hagi sigut capaç de poder-lo aturar, i menys amb un govern progressista de majoria de dretes. Per tant, jo no sé si és de majoria parlamentària de dretes. Jo no sé si és frívol. No sé com es podia fer. El que sí sé és que ha col·locat un marc electoral completament diferent del que hi havia. O sigui, no sembla que les eleccions vagin sobre Ceuta, sobre la corrupció, sobre unes sinó sobre l'habitatge, i en aquí hi ha un decret que és un programa.
0: Un moment, anem al Congrés dels Diputats, Paula, perquè ja està votant el govern.
1: Està votant ja els ministres que són diputats, ha votat Pedro Sánchez, també Yolanda Díaz, i ara ja estem amb la mesa del Congrés, voten i per tant ja estem al tram final de la votació. No sé si el vota l'ha clavat o no amb els seus càlculs, però...
0: Sí, doncs, però no li diguis molt perquè si no s'ho creu.
1: El que dèiem abans, no hi ha hagut sorpreses amb els vots de Junts per Catalunya, tots 7 diputats han votat que no, també el PP i Vox han votat que no, i ara... Armengol pregunta si ha votat tothom i anunciarà el resultat de la votació.
0: Doncs.
11: Vamos a dar el resultado de la votación. Votos emitidos, 350. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
0: Doncs el primer dels dos decrets que es sotmetien a votació ha quedat derogat. No s'aprova el decret, per tant, decau, per tant, queda derogat i s'han complert les expectatives després del que va anunciar ahir Junts per Catalunya. Sapiguem com ha caigut aquesta decisió. Digues, Paula.
1: No, que t'anava a dir, òbviament sense sorpreses, amb els vots que ens esperàvem, i Pedro Sánchez, que el sentíem abans, que ja anticipava aquesta derrota, i que deia Junts, PP i Vox que la història els jutjarà.
0: Ara comença ja la votació del segon, que sí?
1: Sí, immediatament passem al segon decret. Aquest mai ha tingut opcions de prosperar, també caurà, per tant, el que triguin a votar, segon decret que caurà, i després ja passarem a la sortida del Congrés, que és el que més ens interessarà mateix per veure quins són els propers passos de Sánchez, dels ministres, aquesta tarda o els propers dies.
0: Queden 2 minuts per arribar a 2:15. Doncs ha quedat derogat el primer dels dos decrets que se sotmetien avui a votació. No s'aproven les mesures. I com dèiem, volem saber com ha caigut aquesta decisió en dues concentracions que hi havia ara mateix, una a Madrid, l'altra a Barcelona, pendent del que passava al Congrés dels Diputats. De fet, a la porta mateix del Congrés hi ha una concentració de gent, molts d'ells que estaven a la concentració de la Puerta del Sol. Allà hi tenim la Montse Mir. Montse, bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Ja ho saben, que ha quedat derogat aquest primer decret?
12: Sí, ho saben. Suposo que els podeu sentir de fons. Fins fa un moment tothom estava molt callar, tothom assegut al terra esperant que seguim pels mòbils aquesta votació. Ara mateix tothom dret a pancartes en l'aire i continuen creïdant. La paraula que més repeteixen sobretot és vergonya i també, com podeu sentir ara de fons, vaga general.
0: Doncs la crida a vaga general a les portes del Congrés dels Diputats a Madrid. A plaça Catalunya de Barcelona també hi ha una concentració des de fa dies. De fet, durant el matí s'han mogut fins al davant de la seu de Junts per Catalunya. Pendent d'aquesta concentració a Barcelona hi tenim el Joan Garcia. Joan, bona tarda.
13: Bona tarda. Doncs aquí la frase que es coreja és: no s'entén gent sense casa, casa sense gent, i no són suïcidis, són assassinats, sentiu.
0: Doncs les aquí, primeres... Digues, digues, Joan.
13: No, no, que aquí, doncs, una vuitantena de gent potser es havia plegat fent pinya sota una carpa per resguardar-se de la pluja, anaven seguint les votacions, i la consigna, doncs, era fer exterioritzar aquesta reacció un cop acabés la votació del primer decret. En aquest quart dia de mobilització que va començar sent espontani i que, mica a mica, es va organitzar.
0: Molt bé, doncs tenim la reacció de les dues concentracions que hi ha ara mateix, una a Madrid i una altra a Barcelona. El que acaba de passar al Congrés dels Diputats, i deia la Paula, ara es comença a votar el segon decret i després el que passi als passadissos un cop s'acabi la votació, i comencem a tenir alguna notícia de què pot passar quan acabin les votacions, perquè seguim al Congrés, però amb la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Perquè ja tens convocatòries fins i tot, eh?
14: Sí, per exemple, el Partit Popular Feijó, que avui no ha intervingut en tot el ple, ho han fet altres diputats que són els que porten els temes d'habitatge, doncs ens han dit que compareixerà aquí en el Congrés dels Diputats a la zona de l'escriptori per fer la valoració del Partit Popular un cop acabi, i també acabem de rebre també una altra de les declaracions que haurà posteriors a aquesta votació. Serà Pablo Bustinduy qui farà declaracions quan acabi, doncs, aquest ple. Diuen que l'acompanyarà la vicepresidenta Yolanda Díaz i els ministres també Ernest Urtasun, Mònica García i Rego, Pablo Bustinduy, que ha estat l'encarregat de defensar en el plenari el segon decret, el de les pròrrogues automàtiques. Aquest, ho hem estat explicant, no tenia visos de prosperar mai, els ha tingut, però serà la persona encarregada, doncs, de defensar aquesta posició, aquesta derrota per al govern de coalició. Ha estat també molt dur Pablo Bustinduy contra Junts. Diu que fan bandera dels rentistes, dels fons especuladors, i que no han pensat en la gent de Catalunya amb aquest vot en contra.
0: Doncs, cap a les 4 de la tarda, que és quan calculem que acabarà aquesta votació, potser faltaran uns minuts per les 4, i ara hi ha convocatòries de Núñez Feijóo, dels ministres de Sumar, tots ells, segur que també compareixen des de la part socialista del govern. Per tant, home, si no és convocatòria d'eleccions, s'hi assembla molt al final d'una legislatura. Passant 2 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem analitzant el que ha passat i el que pot passar a partir d'ara.
15: Catalunya migdia. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Grans batutes, grans emocions.
18: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
17: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
18: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
17: Entrades a auditori.cat.
19: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
20: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
19: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
20: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
19: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
20: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
21: No és només un reality.
22: A què he vingut aquí?
23: A guanyar!
21: Tampoc una cursa més.
22: Para! Aquí!
21: És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
23: Vaig al límit amb tu.
17: La travessa, expedició tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
24: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia al musical Punes i uneix-te a la festa de l'any.
2: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
3: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
2: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
3: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
4: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
8: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
9: Tot Catalunya està que crema.
25: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
8: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
26: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
8: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3CAT diumenge a la nit.
27: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
28: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
29: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
30: Aquí el tens.
29: Ja?
31: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
32: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
33: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
32: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
33: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
34: Catalunya migdia.
35: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
36: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
37: Gran ambientazo, mano.
36: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será quitado sobre la línea.
37: Qué barbaridad.
36: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
37: Buena venta.
36: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
37: Ven a por más.
36: Venta. Ocasión Plus.
38: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
39: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
38: Les matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
40: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
38: Catalunya Ràdio.
40: Som
38: 3CAT.
0: Passant 8 minuts de 2:15 de la tarda, som al Catalunya migdia, pendent del que passa al Congrés dels Diputats, amb la Mònica Sabata, el Marcos Lamelas, el Bernat Sorroca i el Pere Rossinyol. Ja s'ha produït la primera de les dues votacions i ha quedat derogat, no s'ha aprovat el primer dels dos decrets, el que tenia algun número de ser aprovat quan es va aprovar en el seu moment al Consell de Ministres, quan podia passar la votació. El segon, que és el que s'està votant a hores d'ara, sentim el que està passant al Congrés dels Diputats.
41: Roberto... Sí.
0: Aquest des del primer minut va semblar que estava condemnat al fracàs i que aquest pràcticament en cap moment no va entrar en les travesses que pogués passar la votació. Paula, tenim convocatòries de diverses compareixences. Quan acabi la segona votació, no n'hi haurà de Pedro Sánchez.
1: Exacte, confirmat aquesta hora. Pedro Sánchez no esperarà a la sortida de l'hemicicle, no farà declaracions als mitjans de comunicació. El que ens diuen és que ja ho ha dit tot des de la tribuna, que el que havia de dir aquí ha quedat dit i que si ha de dir alguna cosa més... ja ho dirà des de la Moncloa.
0: Així t'han dit?
1: Si és així, és que anticipa eleccions. Això, de moment, insisteixo, la Moncloa no avança cap escenari, tots estan oberts ara mateix i si Sánchez ho fa, s'haurà de veure si ho fa aquesta tarda mateix, si ho fa demà, si deixa passar el cap de setmana i ho fa dilluns, o si finalment no surt perquè opta per no convocar com a mínim eleccions anticipades per

0: cantarem, però no crec que s'aturi, se'n va directe cap a Moncloa i després ja atents de si hi ha moviments o no al Palau de la Moncloa.
1: Molt bé, doncs això és el que està passant al Congrés dels Diputats i el que passarà al Congrés dels Diputats quan acabi aquesta votació. No hi haurà compareixença de Pedro Sánchez, ja ha parlat al faristol i per tant es considera que ja no ha de dir res més al Congrés dels Diputats, i aquesta frase que el Marcos em mira encara perquè el Marcos estava convençut que no hi hauria convocatòria electoral, però aquesta frase de el que hagi de dir ho dirà Moncloa.
2: Home, és que jo no en sé, jo tot això sempre ho miro amb molta perplexitat, o sigui que no... A micròfon tancat estava preguntant al Bernat si hi havia eleccions, perquè...
1: Explico una interioritat, explico una interioritat dels oients, el Bernat i el Pere Rossinyol estan bastant convençuts que va a eleccions i que no hi ha gaire més sortida, el Marcos en canvi era més... escèptic sobre el fet que no hi hagi més sortida i per tant ell encara estirava la legislatura. Tu, Mònica, no he pillat
3: com,
1: què deies.
3: És a dir, avui haurien pogut passar dues coses, que s'aprovés el primer decret o no s'aprovés. Si s'hagués aprovat el primer decret, li hauria donat una mica de pidilla a Sánchez, però la justeta, perquè en breu hauria hagut de convocar aprovació dels pressupostos i per cinquena vegada no els hauria aprovat. I aleshores hauria hagut d'anar segurament també a eleccions. Vol dir que més tard o més d'hora Sánchez convocava eleccions segur. L'any passat en aquestes tertúlies fèiem la hipòtesi del febrer, segurament serà novembre. Jo aposto a que l'única cosa que pot fer en aquests moments és convocar eleccions. Si ho fa avui des de Moncloa, ho fa diumenge quan els de Sumar hagin acabat la seva reunió i ja tinguin candidat, doncs veurem què passarà, però crec que, i mentre arribava, mentre feia cua, no, us sentia, crec que l'escenari és millor ara que el que hauria pogut tenir fa uns mesos o que el que pugui tenir en un futur. La mobilització al carrer, en definitiva, el pot ajudar. Segurament les mobilitzacions poden créixer cap a davant de partits que se'ls pot intentar assenyalar com a culpables de que aquests decrets hagin caigut, i fer-se seu el tema de l'habitatge, abans quan el Pere m'ha tallat així carinyosament, és el que anava a dir, no? És molt millor que parlin d'ell per habitatge que no pas per corrupció o per Ceuta, i per tant Sánchez, que sempre intenta sobreviure tot, ha avaluat, malgrat alguns del seu partit li diuen que no, que en aquests moments té millors cartes que les que pugui tenir a segons on. També caldrà veure què fan els altres partits, perquè inevitablement, diguem-ne, anirem sabent com han anat les discussions a dins dels partits sobre aquests decrets i com estan o no estan de preparats per unes eleccions al mes de novembre.
1: Som al Catalunya Metge i estem pendent del que passa, per exemple, al Congrés dels Diputats, on Tània Tàpia s'estan escalfant, podríem dir, les compareixences que hi haurà quan acabin les convocatòries, les votacions.
4: Sí, aquí tothom ja està preparant el seu relat posterior en aquesta derrota que tindrà el govern espanyol. Us hem explicat abans que compareixeria el Partit Popular. Doncs bé, abans que sentim Feijó fent aquestes valoracions fons de la direcció del partit, diuen que han fet el que calia, que estaven satisfets perquè amb el seu vot en contra el que han fet és estalviar un problema a petits propietaris que tenien pisos llogats, i els hem preguntat també sobre com veuen aquest possible avançament electoral que sobrevol aquí al Congrés, i diuen que estan encantats, que estan preparats, que posi data.
1: Molt bé, doncs el PP, que segur està preparat. No sé com s'ho han agafat a mesura que van passant els minuts, les concentracions que hi ha de protesta, una al davant del Congrés dels Diputats, Montse Mir, estan en moviment ara?
5: Sí, mira, els que estaven aquí al Congrés dels Diputats se'n van ara cap a Sol. I aquí què passa? Que hi ha una mica de desconcert, perquè han marxat i ens havien citat en els mitjans a unes declaracions precisament al costat del Congrés dels Diputats. Llavors, aquí hi ha una gran quantitat de mitjans que ho estem seguint i estem intentant decidir si és que hem d'anar cap a Sol o si ens hem de quedar aquí, cosa que ha generat doncs aquest desconcert. Suposo que ara sentiu aquest silenci de fons, i és que tots els manifestants que hi havien aquí se n'han anat ja cap a la Puerta del Sol, on hi eren els altres, on per cert tenen intenció de continuar aquesta acampada. Actes també aquest vespre a les 6 i a les 8, i la manifestació de demà. Ara falta esbrinar aquesta cosa que ens afecta més aviat als mitjans, és a dir, si hem d'anar cap a Sol o ens hem de quedar aquí perquè ens atenguin i ens expliquin les seves reaccions.
1: Això això a Madrid. I a Barcelona, a la plaça Catalunya, també hi ha convocatòries per tal de decidir què és el que fan a partir d'ara, Joan Garcia.
6: Sí, aquí la primera reacció ha estat de ràbia i de mobilització permanent, amb crida de diverses

0: consignes a favor del dret a l'habitatge. Ara s'ha emplaçat tothom aquí a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda aquí hi ha d'haver una assemblea per decidir, doncs, a curt termini, doncs, tota l'organització de la manifestació de demà, la participació d'aquest col·lectiu, i més endavant ja aquí tothom parla d'anar creant l'ambient per una vaga general. Per tant, ara, moment d'impàs aquí a la plaça de Catalunya, s'emplaça tothom a les 6 per parlar d'aquest escenari en aquest quart dia de mobilització aquí al centre de Barcelona, que va començar sent espontània, però que mica en mica hem vist com ha anat creixent i s'ha anat organitzant.
1: Molt bé, doncs aquest és l'ambient que hi ha a les dues grans concentracions que hi ha ara mateix, una a Madrid, l'altra a Barcelona, de primer pressió per intentar tirar endavant els decrets, i ara que ja se sap que no s'ha aprovat el primer i que el segon tampoc no s'aprovarà, doncs ja s'està convertint en una protesta en contra de la decisió dels partits i escalfant l'ambient en aquesta actualitat preelectoral, amb eleccions a l'horitzó encara no confirmades, però. Com ho veieu?
2: Jo soy en el fil del que deia la Mònica. No és que sigui un bon moment per Sánchez, és que és el moment menys dolent per convocar eleccions.
3: Sense cap mena de dubte.
2: I, clar, exacte, llavors, el que ha passat avui a ell li permet fer una cosa que a Sánchez li agrada molt, que és assenyalar el bloc de la dreta, i en aquest cas és PP, Vox, i també Junts. És a dir, té un enemic al qual fa enfocar tota la crítica i erigir-se ell com a defensor del dret a l'habitatge i capitalitzar tot aquest malestar que veiem als carrers, que haurem de veure si realment té una traducció en una vaga general i quin suport té. Jo crec que la decisió d'avui també és un problema per Junts, perquè al final crec que, per exemple, el PNB ha estat més hàbil, segur que no li agrada gaire aquest decret, però ha prioritzat altres coses i ha decidit sortir de la fotografia amb PP i Vox, i Junts no. I el que comentàvem abans, que el problema de l'habitatge és que no afecta només aquesta gent que està manifestant-se a sol, és que és un problema que afecta a gent que no té un salari mínim, que té un salari més alt, que té un salari molt digne i que no pot trobar un pis a Barcelona. És a dir, afecta a molta gent, també a votants de Junts. Per tant, aquest raonament de no, el rigor legislatiu, vaja, em sembla poc creïble, o els petits propietaris, sí, però crec que no han calibrat bé, no han calculat bé el cost que els pot suposar haver tombat això, i també sortir la fotografia amb la dreta i l'extrema dreta espanyola, perquè al final Pedro Sánchez té molt bona entrada a Catalunya. Pedro Sánchez agrada molt a Catalunya, també agrada als votants de Junts, molt més que Feijóo o Abascal, i si es fa aquest vincle de les eleccions es convoquen perquè vosaltres heu tombat un decret i això dona peu a un govern de PP i Vox, això jo crec que tindrà conseqüències per Junts per Catalunya.
4: I jo crec que el marc sobre el qual es fa unes eleccions és de les coses més importants que hi ha, sempre, no? Es convoquen unes eleccions. De què va aquestes eleccions? Si van, com deia abans la Mònica, no?, de corrupció, de no sé, doncs el PSOE està perdut. Si van de l'habitatge, ja sé que porta molt temps governant, però és un problema, diguem, mundial, en què aquesta legislatura ha tingut les mans completament lligades, perquè hi ha una majoria de dretes, com s'ha vist avui mateix en el Congrés, i la realitat és que és un tema fonamental en el que tenen les de guanyar, sobretot perquè el PP i Vox, ja no dic tant Junts, que avui s'ha retratat voluntàriament, però el PP i Vox tenen aquí un track record que diríem esgarrifós. Jo vull recordar, esgarrifós, he dit, no estic exagerant, que a Madrid hi havia un parc d'habitatge públic que van regalar en els fons voltors fa una dècada, quan hi havia l'Ana Botella de presidenta. Regalar.
1: Alcaldessa.
4: Sí, perdona, sí, d'alcaldessa.
5: Malvendre.
4: Malvendre, però es podria qualificar de regal, perquè si a mi em deixen comprar els habitatges amb un descompte del 80%, es pot considerar un regal, no? I a més, el parc públic d'habitatge social. O sigui, aquest és el model del Partit Popular. Vox, totalment descol·locat, i per tant el marc, l'establiment del marc, és quasi el més important en unes eleccions. I per això és el que em fa pensar no només el moment d'oportunitat, sinó el moment de poder triar el marc. I diguem-ho clar, la legislatura ha complert el seu paper.
3: De totes maneres, Pere, jo crec que és evident que és el, com deia el Bernat, és el menor dels, o sigui, és el millor dels pitjors escenaris que podia tenir, no? Però també crec que aquests decrets que s'estaven proposant tampoc haguessin resolt els problemes de l'habitatge que hi ha a l'Estat espanyol i a Catalunya i a Occident en general, eh? És a dir, aturar la possibilitat de que els fons voltors no compressin fins a l'any 28 és com pecat a minuta, no? Perquè
4: és molt dur, però són
3: dos anys, vull dir, no, tampoc dona per gaire, eh? No dona pel que dona. Llavors, jo crec que unes eleccions amb l'habitatge de fons també implicarà que hagin de parlar de què fa l'administració pública per fer habitatge social i com, no? Totes les promeses, per exemple, Illa va arribar a govern dient faré 50.000 habitatges i de moment estem com estem, no?
1: Home,
3: per
1: tant, un segon,
4: ja n'han en marxa.
3: Bueno, l'ha posat en marxa, però
5: ha fet molt
3: però tindràs
5: més Illa en dos anys que Sánchez en vuit.
1: Un moment, anem al Congrés dels Diputats perquè ja està votant la mesa, per tant és a punt de conèixer, Paula, el resultat de la segona votació.
6: Sí, Francina Armengol està a punt d'anunciar el resultat perquè han votat tots els diputats. Si us sembla, l'escoltem com abans, a veure si no hi ha sorpreses i també acaba aquest segon decret.
7: El resultat de la votació és el següent. Votos emitidos, 350. Votos a favor, 166. Votos en contra, 184. Ninguna abstenció. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.
6: Doncs s'aixeca la sessió. Dues derrotes, Òscar, que poden canviar el futur de Pedro Sánchez, que poden ser el punt i final de la legislatura i que veurem ara ja tota la pressió sobre Sánchez, tot en les seves mans. Sabeu que fa temps que calcula quin és el millor moment per anar a les urnes, si era una derrota pressupostària, si era esgotar fins al final, havia descartat el superdiumenge al maig amb municipals i autonòmiques. Ara, amb aquest nou tema de l'habitatge, pot tenir una nova oportunitat que fins ara no contemplava.
1: Doncs han acabat les dues votacions. Pedro Sánchez sortirà rapidíssim. Hi ha protesta al Congrés dels Diputats, no?
6: Sí, hi ha protesta des de la tribuna a diversos convidats que no et puc dir qui són.
1: Estan llançant
6: pamflets sobre els diputats que van abandonant l'hemicicle. És veritat que entre la votació d'un primer i el segon decret, Francina Armengol ha expulsat...
1: Tenim imatges de Pedro Sánchez que ja està a l'exterior del Congreso dels Diputats, ja l'està esperant al seu cotxe, ja ha pujat el president del govern espanyol al cotxe i per tant surt, com ens havies dit, Paula, sense fer declaracions i rapidíssim ja des del pati del Congrés, que enfila ja la sortida. Per tant, Pedro Sánchez ja és fora, no només de l'hemicicle, sinó de les instal·lacions del Congrés dels Diputats. No sé si tinc la Tània Tàpia en línia, als passadissos del Congrés.
8: Sí, hola.
1: Sí,
8: doncs mira, ara acaba de sortir Santiago Abascal. Intentarem posar també, si voleu sentir la seva valoració, perquè ara és moment doncs, de moltes valoracions dels polítics que estan sortint.
1: Endavant.
9: Los alquileres, que ha subido el precio de la vivienda. Este es el gobierno, en definitiva, que ha traicionado a los españoles en todos los aspectos y hace mucho que debían convocarse elecciones, pero no tenemos ninguna confianza.
10: ¿Hay más desahucios como el de Mari Carmen, señora Abascal?
9: Señora portavoz, señora Yapar, disculpe. Hay 80.000 españoles amenazados de desahucio en Ceuta, de los que nadie se acuerda. En España hay desahucios hace mucho tiempo y de repente se han puesto en la palestra para tapar la corrupción y la traición de gobierno, sobre todo en Ceuta. Muchas gracias.
8: Doncs Santiago Abascal, que abandona el pati del Congrés, és el moment que us dèiem, que us relatàvem abans. Estan sortint per la porta tots els diputats. Estem veient també ara Gabriel Rufián, que s'acosta a la zona que hem habilitat aquí als periodistes per captar les primeres declaracions. Se'n va, s'allunya una mica els micròfons. En 5 segons el podrem sentir en directe. Señor Rufián, ¿cree que es el momento de avanzar las elecciones?
11: A mí las cuentas no me salen, ya lo he dicho muchas veces. Entiendo la euforia o cierta euforia que puede suponer hoy machacar a la derecha, que todo el mundo vea la maldad en la que se sustenta, sobre todo Junts, pero me parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
8: ¿No es el momento, por tanto, de avanzar elecciones?
11: Cabeza fría.
8: Doncs Rufián, que va estar refredant aquesta possible avançament electoral. Soler Massaid, portavoz del gobierno, ¿qué tal? ¿Cree usted que es el momento de avanzar elecciones? No ha respost, a marxes, està muntant a la meva esquerra una altra declaració. Félix Bolaños, en directe. Habita els micròfons. Marxa sense fer valoracions, és veritat que ha parlat Pedro Sánchez, per tant és difícil que la banda socialista faci més valoracions que les que ha fet el president des de la tribuna en un discurs molt clar en què deia doncs, que el que voti que no condemnarà doncs, el futur del seu partit durant molt de temps. Ara s'estan organitzant algunes altres declaracions, recordem, les havien anunciat el Partit Popular, també els ministres de Sumar, parlaria Pablo Bustinduy aquí al pati del Congrés, surt també Òscar López, el veiem ara, intentarem posar-li el micro en directe, a veure si vol fer algun tipus de valoracions. Senyor López, ¿cómo valora usted?
12: Gracias, ahora no vamos a hacer declaraciones, gracias.
8: ¿Un momento para avanzar elecciones?
12: Calma, calma. Lo que es un desastre la votación que hemos visto, es un desastre.
8: No sé si vau captar, lo que és un desastre és la votació que hemos visto hoy, és la valoració d'Òscar López en sortir d'aquí del Congrés dels Diputats.
1: Doncs és Tania Tàpia en directe al pati del Congrés, perquè la gent ens entengui, quan se surt de l'hemicicle hi ha un petit passadís que porta a aquest pati on van sortint tots pràcticament allò de manera simultània i per tant els periodistes tenen difícil accedir a les reaccions dels uns i dels altres. Hem pogut sentir Santiago Abascal, Gabriel Rufián, en canvi hem pogut sentir també com els diferents ministres socialistes eviten fer declaracions i ni tan sols s'aturen davant dels micròfons. També hem vist, no sé si ho has pogut veure, Paula, embrujats, alguns, dins de l'hemicicle, alguns diputats que s'encaraven els uns als altres des de les seves posicions, però escridassant-se els uns als altres.
6: Realment, Òscar, és dels debats més tensos que recordem aquí, amb aquesta pressió i amb aquest clima realment preelectoral. Hi ha hagut retrets entre la bancada del PP i de Vox, amb la bancada, sobretot, de Sumar. No sé si s'han arribat encara amb diputats del Partit Socialista, però sí de Sumar. I, per tant, ara, doncs, els diputats que van sortint... He vist que s'aturava Tània, no sé si la tens, sí. Isabel Rodríguez.
8: No, Isabel Rodríguez no l'hem vist sortir. Jo l'he velat ràstica estar, si voleu sentir les seves valoracions en directe.
13: Todos los meses. Que caiga y que se vuelva a aprobar al día siguiente. Si se quiere, se puede. El problema es que el PSOE ha demostrado durante toda la legislatura que está del lado de los fondos buitre y de los rentistas y no de la gente. Entonces yo veo mucha campaña electoral.
14: ¿Está la izquierda preparada para unas elecciones?
13: Podemos estar listo para estas elecciones o cualquier otra elección que se presente. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones. Lo que la gente está pidiendo en la acampada es que se frenen los desahucios, que se expropien las viviendas de los fondos buitre, que bajen los alquileres por ley, y eso se hace con el BOE. Ahora mismo el gobierno tiene el BOE. Puede aprobar ese Real Decreto Ley ambicioso y que lo aprueben todos los meses. No han forzado la máquina. Decían que la ley de amnistía era inconstitucional un mes y al mes siguiente lo estaban aprobando porque necesitaban los votos de Junts. Pues que hagan lo mismo, que fuercen lo institucional al máximo, porque la gente está al límite y yo creo que quien no puede pagar este pato es la gente. Muchas gracias.
8: Doncs a valoracions de Ione Belarra abans d'abandonar el pati del Congrés, demanar al govern tornar-ho a intentar, tornar a portar el Reial Decret una altra vegada. Podem no
1: voler el que vol és que tornin a portar el decret i poder-lo aprovar. Núñez Feijóo, em sembla sentir de fons? M'havia semblat sentir que Núñez Feijóo, reconec que està anunciada una convocatòria.
8: Tenim a Míriam Nogueras al nostre costat. Senyora Nogueras, com valora la votació que ha passat avui, aquesta tarda, en directe per Catalunya Ràdio?
15: La decisió la té ell.
8: I creu vostè que és un bon moment? No ha respost aquesta segona pregunta, no sé si heu sentit. La decisió la té
1: ell. Parla de Pedro Sánchez sobre
8: eleccions. Sí, de la convocatòria electoral, sí.
1: Sentia la Paula de fons, no sé si tens algú, Paula, al teu costat.
6: Perdó, m'he colat en antena, però...
1: Ara mateix Paula i Tània sou els nostres ulls al Congrés, per tant, endavant, cap
6: problema. Perquè justament volia rematar el que estava dient Míriam Nogueras, perquè ara deia que tota la pressió la té Pedro Sánchez i el que ens explicava Junts aquest matí...
8: Ho intentem amb Sara Gessen, vicepresidenta, creus que és un moment per a convocar eleccions?
6: Perdó. Res. És significatiu, que cap ministre del Partit Socialista vulgui fer declaracions. Sánchez ha marcat el relat, ho ha deixat molt clar dins l'hemicicle i, per tant, ara tots els ministres socialistes, alguns sí que han parlat al matí quan arribaven, però a la sortida ni una paraula. Rellevant també que Podem se suma amb Esquerra Republicana a no demanar eleccions anticipades i Junts, que és el que us deia abans, que tota la pressió és per Pedro Sánchez.
1: Sí,
6: el sento.
16: La vivienda. Y por eso, en primer lugar, quiero dirigirme a los españoles preocupados por el resultado de este debate. A todas las personas vulnerables que saben que iban a ser perjudicadas porque tendrían más dificultades para alquilar. A más de 3,5 millones de propietarios que tienen alquilada una vivienda. Y, sobre todo, a los jóvenes. A los jóvenes que estaban esperando poder alquilar una vivienda a un precio asequible o incluso poder comprarla a través de un préstamo. A todos ellos les podemos decir que el resultado de las votaciones de hoy al menos garantiza que la situación de la vivienda no esté peor que ayer. Eso no significa que vaya a estar mejor que mañana. Lamentablemente no será así hasta que en este país no se adopten las medidas adecuadas. Y por eso, como han explicado nuestros portavoces, también quiero que sepan que hay una alternativa concreta, creíble y viable
17: que si nos dan su confianza la implementaremos y que llevamos reiterándola desde el año 2023 y actualizándola constantemente. Les aseguro, perdón, lo que es seguro es que por el camino en el que estamos no podemos seguir.
1: Senyals horaris de les 4 de la tarda, hora en què començaria la tarda de Catalunya Ràdio. Francesc Garriga, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Estem pendents de Núñez Feijóo, és la compareixença que era mateix al Congrés dels Diputats, i has pogut sentir que els ministres socialistes no s'aturen, hem sentit Santiago Abascal, Gabriel Rufián, una frase de Míriam Nogueras i també Jone Belarra, de Podem, i ara Feijóo.
17: De jóvenes, de cientos de miles de familias, no pueden ser utilizados para esconder en las portadas las joyas de Zapatero. Y los proyectos de vida de millones de españoles no están para tapar la mayor corrupción que ha afectado nunca a un presidente del gobierno democrático de nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que las Cortes Generales sean el escenario de un teatro, uno tras otro, cada una de las comparecencias y la mayor parte de las votaciones de esta Cámara? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar decretos artificiales, decretos contradictorios entre sí? ¿Hasta cuándo sesiones plenarias en las Cortes del Reino de España para un vodevil que solo sirve a los intereses electorales del presidente del gobierno? Yo me tomo en serio el Parlamento de mi país. Me tomo en serio las políticas de Estado. Y por tanto, me tomo en serio, como no puede ser de otra forma, a los españoles. La política de vivienda hay que abordarla con respeto. Y a los ciudadanos hay que hablarles con respeto también. La única verdad es que el gobierno que dijo que iba a darle a este curso político unos presupuestos a España no tiene ni siquiera los votos para convalidar un real decreto. Por tanto, ¿en qué cabeza cabe seguir con esta inestabilidad? Hemos normalizado las derrotas parlamentarias de cualquier asunto. Hemos normalizado vivir en el sobresalto continuo y en el escándalo perenne. Hemos normalizado tener un gobierno que está por estar.
1: Alberto Núñez Feijóo, des de la sala d'escriptoris del Congrés dels Diputats, en paral·lel, Tània Tàpia, també Dani Sáenz Viaja, que també està al Congrés dels Diputats, Paula Brujats, han marxat tots els altres diputats de la resta de partits, o encara queda algun que faci declaracions?
6: Ara, doncs, estan a punt de fer declaracions, justament, Òscar, els ministres de Sumar, que a diferència dels del Partit Socialista, ells sí que s'aturen. No sé si teniu el so en directe, però comença a parlar Pablo Bustinduy, acompanyat de Mònica García, Cira Rego, Yolanda Díaz i Ernest Urtasun. No els sentim.
18: Creen que han votado contra el gobierno.
1: Tenen un problema amb el micròfon.
18: Ahí.
1: Ara li han millorat.
18: Si hoy las derechas del Partido Popular, de Vox y de Junts creen que han derrotado al gobierno, que han votado contra el gobierno, se equivocan gravísimamente. Gravísimamente. Hay un clamor popular que recorre las calles de este país para hacer frente a la crisis de vivienda, que es el principal problema que sufren las clases trabajadoras. Hoy, el Partido Popular, Vox y Junts han actuado conjuntamente como el brazo político del rentismo. Han actuado contra su propio electorado, contra su propia base social. Y lo queremos decir clarísimamente. Pueden decir muy alto la palabra España o la palabra Cataluña. Hoy están sirviendo una única bandera, que es la bandera de la oligarquía rentista, de los fondos buitre y del dinero. Y cada desahucio, cada contrato que se acabe, cada euro de más que tengan que pagar las familias trabajadoras para seguir viviendo en sus casas, llevará los nombres y apellidos de quienes hoy han firmado esta votación patética. Miren, yo quiero dirigir unas palabras hacia el afuera. Quizá nunca antes ha habido una distancia tan sideral entre lo que se ha hablado en esta Cámara y lo que está diciendo la gente ahí fuera. Pero quiero decirles que ninguna resignación, que nadie baje los brazos. Los sindicatos de inquilinas y el movimiento de vivienda ha convocado manifestaciones y movilizaciones mañana a lo largo y ancho del país. Y todos los derechos se han conquistado luchando, organizándose, movilizándose. Y el derecho a la vivienda se va a abrir paso en este país por encima del bloque político del rentismo. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa, que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima. Va a pasar por encima del brazo político del rentismo, porque hay una mayoría social de izquierdas, de derechas, que vive en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades del país, que no puede más. Y lo que hoy se votaba eran medidas de sentido común, que afectaban a 8 millones de familias que viven de alquiler en este país, que paralizaban los desahucios para que nunca más veamos una imagen como la que hemos visto estas semanas, que es inaceptable completamente, que cualquier persona de bien, que el sentido común mayoritario de este país no tolera. Hoy han decidido ponerse una vez más del lado de una oligarquía que se está forrando a costa del sueño, de la dignidad y del bienestar de las familias españolas. Pero antes o después, y más pronto que tarde, el derecho a la vivienda se va a abrir paso. Y nosotros, desde luego, vamos a seguir como hemos estado en toda esta legislatura, por tierra, mar y aire, haciendo todo lo que sea necesario hasta que esto, que hoy las derechas han tumbado de manera miserable, sea una realidad y sea ley. Muchas gracias.
1: Doncs és Pablo Bustinduí, és ministre de Sumar i carregant contra la dreta. Com a resum, podríem dir que no hem sentit a la part socialista del govern, no hem sentit al PSOE tampoc després de la votació. Partit Popular reclama eleccions, Vox reclama eleccions, Sumar carrega contra la dreta i considera que s'han equivocat avui perquè no han votat contra el govern, sinó contra la gent. Podem demana un nou decret, no vol eleccions. Podem, Ione Belarra, demana un nou decret. Esquerra Republicana li demana a Pedro Sánchez que tingui el cap fred, és la frase que ha utilitzat Gabriel Rufián, i Junts per Catalunya també ha posat la pilota a la teulada de Pedro Sánchez amb aquesta frase agafada al vol per la Tània Tàpia de la Míriam Nogueras dient depèn d'ell el que pugui fer. No sé, des de Moncloa, si Dani Sainz de Aja, des del Congrés, hi ha alguna reacció, perquè hem vist com Pedro Sánchez agafava el cotxe i marxava ràpidament precisament cap a Moncloa, però sabem quins són els plans en el futur immediat de Moncloa? Doncs no tenim el Dani Sainz de Aja, que em fa l'efecte que ara mateix els plans de Moncloa és tenir el cap fred i esperar, però sense una convocatòria oficial. Garriga, estic ocupant el teu temps.
19: Ja ho veig.
1: Tu mateix, eh?
19: Ja ho veig.
1: Si vols vaig continuant.
19: No, home, si vols ens hi posem i ens fem el relleu. Ho estem fent tot el dia a Catalunya Ràdio, des del matí amb l'Ostrell, migdia, tarda, no? I ho seguirem fent durant tota la jornada.
1: Sí, sí, estarem pendents de tot el que passa. Deixes acomiadar els convidats que he tingut
19: per favor, a les 3 de la tarda.
1: Pere Rossinyol, la Mònica Sabata, el Marcos Lamelas, el Bernat Sorroca. No sé si us queda alguna cosa per dir.
5: Aquestes eleccions no convenen a ningú. És fascinant. Si anem a eleccions, jo veig...
1: També és veritat que s'havien de produir durant aquesta temporada radiofònica, per entendre's, a dir, abans de l'estiu. Vull dir que tampoc no agafa molt de sorpresa. No quedaven 3 o 4 anys de legislatura, en quedaven com a molt 7 o 8 mesos. Pere?
4: Jo crec que a Pedro Sánchez se li convenen i que aprofita, com sempre, el seu olfacte extraordinari, amb independència del que pensis d'ell.
2: Jo crec que tothom està fixant el marc. Abascal ha parlat de Ceuta, Feijó ha parlat de la corrupció, Sumar assenyala la dreta. Jo crec que tothom està amb mentalitat electoral.
3: Mònica. Jo crec que anem a eleccions segur. Sánchez és un funambulista que se'n surt bé, per tant no descartem alguna sorpresa al cap de setmana. I jo crec que hi ha una altra cosa interessant, que és que les mobilitzacions creixeran. N'estic bastant convençuda i m'agradarà veure com els governs de cada lloc on es produeixin mobilitzacions responen a aquestes mobilitzacions, perquè Parlon ja ha fet declaracions i Almeida també, no? I per tant veurem de manera diferenciada com es respon a aquestes mobilitzacions.
1: I a tot això, la pilota a la teulada de Moncloa, que Paula Brujats de moment no parla, no sé si tenim alguna pista,
20: sí, tenim...
1: del que pot dir.
20: Digues. Tenim reacció en fons a la sortida, no hem sentit els ministres socialistes, però sí que fons de la Moncloa ens diuen que de moment calma, que el que toca ara mateix és analitzar el que acaba de passar al Congrés amb aquests dos decrets tombats, veure quines són les conseqüències d'aquestes dues derrotes d'avui i que ara se centren en buscar solucions per la crisi de l'habitatge. Veurem si creuen que això és per intentar portar un nou decret negociat amb Junts i amb la resta de socis o si és per posar les urnes. Aquesta decisió ja serà de Pedro Sánchez. De moment la Moncloa, que no vol tampoc avançar cap escenari, diuen som on érem aquest matí a les 11 quan ha començat el ple, el resultat el sabíem i s'ha confirmat. Per tant, ara Pedro Sánchez se centrarà a la Moncloa ja a analitzar el que ha passat per prendre les properes decisions.
1: I pels amants dels calendaris, si vol convocar eleccions el 29 de novembre, que és la primera data que corria aquest matí, té 4 dies de finestra per fer-ho. Si espera 4 dies i no convoca, ja no arriba el 29, perquè hi ha tot un període i uns temps estipulat i, per tant, si vol el 29 de novembre, ha de convocar en els pròxims 3-4 dies. Si espera més de 3-4 dies, ja no arriba el 29 i la primera data seria el 6 de desembre. Gràcies a tots quatre i, Garriga, t'ho deixo per tu.
19: És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa, qui sap si de terratrèmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio, una tarda de Catalunya Ràdio, una missió conjunta amb el 3CAT Info.

0: Estem molt pendents de què pot passar a les properes hores a Madrid, a les properes hores a la Moncloa, perquè l'alerta d'una possible convocatòria electoral ens va sobrevolant durant tot el dia. En paral·lel tenim el país amb pluges afectant sobretot la part sud, per tant, hi tindrem també un ull posat, però la notícia d'aquesta jornada és el Congrés dels Diputats a Madrid, dos decrets d'habitatge tombats en una votació decisiva on el no de Junts ha precipitat el resultat i podria precipitar també el final de la legislatura. Pedro Sánchez ara cap a la Moncloa per decidir si convoca eleccions. Com deia ara l'Òscar, té molt poc marge per fer-ho si finalment vol que siguin el més aviat possible. Aquesta hora, la Tània Tàpia, des del Congrés dels Diputats. Tània, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Hem viscut moments de molta tensió, d'atabalament fins i tot. Ara mateix, què ens pots descriure? Què està passant als passadissos del Congrés?
1: Doncs mira, encara no marxa molta gent. És veritat que les primeres espases a tots els ministres socialistes són ja fora. Pedro Sánchez ha marxat, diguéssim, en qüestió de segons, un cop s'ha acabat la votació, ha agafat el cotxe oficial i ha sortit. Per cert, ha sortit per la porta que no és habitual, perquè l'habitual, la que toca a la carrera San Jerónimo, està bloquejada, estava fins fa pocs mesos bloquejada per als manifestants del sindicat de llogateres, que reclamaven al Congrés que s'aprovés aquest decret. I ara, encara per aquí, alguns diputats, alguns ministres, sobretot molts assessors, intentant explicar quina lectura s'ha de treure ara d'aquesta derrota del govern espanyol. Recordem, PP, Vox i Partit Popular han votat en contra dels dos decrets d'habitatge, situant doncs aquest possible avançament electoral. Ho deia la Paula fa poca estona. Ara toca calma, analitzar els resultats. Vaig intentar caçar el ministre Ernest Urtasun en directe, a veure si vol parlar amb nosaltres. Què tal, ministre? Com està? Bona tarda.
2: Bé, amb un grau d'indignació molt i molt gran i molt enfadat, perquè avui crec que Partit Popular, Vox i Junts li han donat un cop a la gent que és totalment inacceptable, i per tant estem molt enfadats, portant molt de temps treballant aquest decret, i crec que aquesta coalició que Junts per Catalunya ha decidit fer amb la dreta i l'extrema dreta espanyola contra els interessos de la gent és absolutament acceptable. Estem molt, molt, molt, molt.
1: Quina explicació li troba aquest posicionament de Junts? Perquè l'havien treballat molt, aquest decret.
2: Jo avui només us vull dir una cosa. El dret a l'habitatge s'obrirà pas. Li pesi a qui li pesi. La gent ha sortit al carrer perquè la qüestió de l'habitatge és una sangria social que és absolutament inacceptable. I nosaltres seguirem treballant perquè això surti endavant. I per tant, l'únic que puc dir avui és que malgrat aquest cop que Junts per Catalunya ha decidit donar a la majoria social d'aquest país, junt amb PP i Vox, avui, el dret a l'habitatge s'obrirà pas, no hi capi cap dubte.
1: Avançament electoral, sí o no? Ai, aquesta se m'ha quedat l'aire.
0: Aquesta és la pregunta que es fa a tothom. Deixem la Tània pendent de passadissos. D'aquí una estona tornem i ens expliques una mica també les sensacions que heu viscut al llarg de tota la jornada, amb una mica més de calma. Judit Pastor, Marta Montaner, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Una tarda avui una mica diferent, amb un plantejament d'última hora, d'incertesa, i amb moltes veus per escoltar i també moltes preguntes per fer-nos a la gent de Roca. Bona tarda.
4: Bona tarda, sí. Jo venia a fer un cafè tranquil·la, però clar, porto des
0: d'aquest
4: matí... Avui se'ns
0: pot ennuegar el cafè.
4: No, porto des d'aquest matí, que em sembla que és per prendre's una tila, perquè, clar, quina poca memòria té la gent, no? Això no és una cosa de fa mitja hora. Aquest problema el tenim de fa temps. Recordem, Ana Botella cedint pisos de protecció oficial als fons voltors. Això ve de fa molt de temps, i uns i altres tenen poca memòria. Després, el president Sánchez, que efectivament aprofita l'ocasió per... Sembla que se'n surti, ja se n'ha sortit dues vegades, del que semblava una, diguem, una mort segura, i no, és com un eufènix que torna a ressorgir, però de tota manera porta dues legislatures governant. Això no és una cosa d'ara, aquest problema fa molt de temps que el tenim. Aleshores, en fi, tinc moltes ganes de seguir escoltant el que diuen uns i altres, perquè és un gran exercici en molts casos, sobretot venint del senyor Feijó, de cinisme.
0: David Miró, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Company del diari Ara, subdirector, sempre el cridem en ocasions especials, és com,
4: perquè és bo.
0: Com els geos, forces especials.
3: És veritat, sempre que ve el David, sí, és que alguna cosa passa.
0: Sí, sí. Fent baixar l'artilleria pesada. Què està passant ara mateix a la Moncloa?
5: A veure, jo el que puc dir com a periodista és que fins ahir a la nit no havia parlat amb gent socialista de la cúpula i pròxima a la Moncloa que digués que volien eleccions o que pensava que era un bon moment en eleccions.
0: Fins ahir
5: a la nit, fins que transcendeix que Junts tombarà els decrets. O sigui, això havia sigut un tema completament tabú per part del PSOE, i a partir d'ahir a la nit la cosa va canviar de forma bastant radical, i no sabem que hi ha al cap de Pedro Sánchez, però el que sí que sabem és que tota l'escenificació que hem vist avui, tot el to del debat, els missatges que s'han llançat, tota l'escenografia és una escenografia preelectoral. I, per tant, seria lògic acabar que això culminés amb una convocatòria.
0: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral? Una resposta que no la té gaire més gent que Pedro Sánchez. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid, com estàs?
6: Què tal, com estem?
0: Bona jornada de feina avui, eh?
6: Sí, una més, però aquestes són divertides.
0: I aquesta té una pregunta sobrevolant-nos. Quan prendrà la decisió el president del govern espanyol?
6: Una pregunta que no et puc respondre, perquè ara mateix només està en el cap de Pedro Sánchez. Sí que et puc dir que quan més se'l pressiona per prendre una decisió, Pedro Sánchez fa tot el contrari. Així ho ha anat demostrant en la seva trajectòria. Però és veritat que en aquestes últimes hores la pressió sobre ell ha crescut moltíssim. Hi ha ministres que ens han dit directament eleccions, no se'n parli més, hem d'anar a eleccions. També n'hi ha d'altres que ens han dit hem d'anar a eleccions, però hem de calibrar bé, no ens podem precipitar. Per tant, entenem que Pedro Sánchez durant el matí ha recollit tots aquests missatges, ara ja és a la Moncloa i a partir d'ara, doncs, el que deia el govern espanyol, calma, analitzar el que ha passat i prendre la decisió. Quan podria anunciar dissolució de les Corts i avançament electoral? Doncs a partir d'ara, en el moment que vulgui. Ho podria fer aquesta tarda, ho podria fer durant el cap de setmana, ho podria fer dilluns, si decideix esperar doncs, que les protestes al carrer creixin i que creixi doncs, tota aquesta pressió social. Podria no fer-ho, també, perquè aquesta és una possibilitat. Ara mateix a Moncloa hi ha gent que descarta anar a un avançament electoral. Podríem dir que estan els ministres dividits, també hi ha divisió dins del Partit Socialista, però que l'entorn més pròxim a Sánchez creu que pot ser una bona sortida. Si ho anuncies durant aquest cap de setmana, les eleccions podrien ser el 29 de novembre. No seria una mala data per Pedro Sánchez, diuen des del seu entorn, perquè aniria amb el rebuf de la crisi de l'habitatge, aniria també amb tot el tema de l'amnistia, que creuen que els pot beneficiar en una campanya. Penseu que la setmana que ve el Constitucional avala l'amnistia per als exconsellers, per tant creuen que això pot ser un valor d'oxigen també de cara a una campanya, i aniria també amb els resultats de les eleccions als Estats Units, que podrien jugar a favor de Pedro Sánchez. En resum, portem molt de temps parlant de eleccions anticipades, hem parlat de moltes dates, de si serien el juliol, si s'allargaria fins l'agost, si Sánchez les faria coincidir amb municipals i autonòmiques de finals de maig, si una derrota pressupostària de final d'any precipitaria aquestes eleccions, i aquesta no l'havíem vist venir fins avui o fins ahir a la nit, de que tota la crisi de l'habitatge pogués obrir aquest escenari que fos més propici per ell.
0: Incertesa aquesta hora, resposta de sí o no. Escoltarem Pedro Sánchez avui?
6: Ara mateix et diria que no.
0: Ara mateix.
6: Però he de seguir preguntant una mica més. Ara mateix et diria que no.
0: Ara mateix Pedro Sánchez no ha de tornar a parlar, per tant ara mateix no hauríem de saber més coses. Mentrestant, d'aquí sí que podem escoltar la veu, és del líder de l'oposició, el senyor Feijóo. Mira,
7: ustedes no han comido.
0: Mira, todo está a punt d'acabar.
7: Como si ustedes se pueden imaginar, no hay ningún interés para saber si yo he comido o no. Pero lo que sí soy, creo, es que ustedes la mayoría no han comido. ¿Le parece la última? La
0: última. Està fent una referència a aquella roda de premsa de Pedro Sánchez en plecas.
6: Son las 5 y todavía no he comido.
0: En plecas Ábalos, crec que era.
8: Me gustaría, ha hablado de un millón, pero bueno, me gustaría saber si puede concretar ante los españoles el compromiso de, en un primer mandato de un gobierno Feijóo, cuánta vivienda se podría construir. Un mandato, pongamos, estándar de 4 años.
0: És una pregunta de campanya electoral a Feijóo. Última pregunta en aquesta ronda de compareixences posterior a la jornada de votacions. Tinc en línia també el nostre cap de política, el Raúl Flores. Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda, Francesc.
0: Jornada intensa. Tenim aquí David Miró, l'Elisenda Roca, i també volia escoltar una mica com ho valores, tu que has anat seguint durant tota la temporada. Aquesta jornada ha estat bastant inesperada.
9: Sí, bastant inesperada, sobretot es va començar a dibuixar ahir al migdia, sobretot quan ja Míriam Nogueres va sortir una mica del to més moderat que havíem estat sentint durant tota la setmana des de Junts per Catalunya sobre aquests decrets que acaben de caure fa molt poca estona al Congrés, i quan vam sentir Nogueres ja sent més crítica i sent més vehement contra aquests decrets, semblava que la cosa es podia torçar. Sánchez encara deia que era raonablement optimista, però finalment ahir la nit qualsevol esperança es va plaers, i aquí es comença a dibuixar aquest panorama on des de la gesticulació, els missatges, a tot el llenguatge, comença a dibuixar un clima encara més preelectoral. Sánchez parlava fa una estona des del faristol del Congrés, advertia el PP i Junts que la història el jutjarà abans del que ells creuen. Clar, al final tot està apuntant cap a una decisió que ara ho comentava la Paula Bruixats, excel·lent com sempre des de Madrid, que la decisió pot ser aquesta tarda, pot ser el cap de setmana, però sí que és veritat que comença a ser un secret a veus. La decisió només la sap Pedro Sánchez, però és veritat que el seu entorn dibuixa un escenari que és el que podem anar coneixent les properes hores i que ens porta, no inevitablement encara, però sí que comença a estar molt a prop aquesta convocatòria d'eleccions a finals de novembre, principi de desembre, però és un escenari que ara gairebé ja no nega ningú.
0: D'aquí una estona tindrem un expert per parlar d'enquestes, perquè si entrem en període electoral haurem de veure també en quin panorama ens trobem ara mateix a nivell d'intencions de la ciutadania, d'interessos i de tendències. David, no és el primer cap de setmana que Pedro Sánchez es tanca la Moncloa i ha de prendre una decisió important.
5: No, ell ens té... O sigui, hem de veure que Pedro Sánchez ja tenia al cap un escenari com el d'avui, un momentum, diguem, per avançar les eleccions. O sigui, el pla que inicial que hi havia era que ell presentaria aquesta tardor uns pressupostos molt socials, molt expansius, que es discutirien al Congrés i que tot això conduiria a una votació cap al mes de desembre en què PP, Vox i Junts tombarien els pressupostos. I aquest era el marc en el qual ells treballaven per avançar les eleccions al febrer-març. Per tant, ara el que s'ha trobat és un factor sorpresa que li dona un relat que potser fins i tot és millor. Perquè el tema amb uns pressupostos és difícilment pots aconseguir el clima que hi ha ara, no?, al carrer.
0: Espera't un segon, perquè sí. potser podem precisar timings. Quan prendrà la decisió Pedro Sánchez? Li preguntava la Paula Brujats fa 5 minuts. Quan decidirà el president del govern espanyol? Convocarà l'acció? Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
0: Per què et dius?
3: No, perquè em fa molta gràcia, perquè realment l'expectativa és tanta des d'ahir a la nit.
0: Hem de traslladar l'expectativa als nostres oients.
3: No, és que realment Pedro Sánchez no, suposo que és conscient de l'expectativa que està generant, però el que et puc dir a aquesta hora,
0: atenció,
3: de fons de la Moncloa, és que ni avui, ni demà, ni diumenge, si res canvia, no veurem a Pedro Sánchez fent cap anunci. Dilluns ja es veurà.
0: Hi ha molta gent respirant, hi ha molts caps de redaccions diverses de Catalunya i de la resta d'Espanya que estan dient... Doncs ja ens ho trobarem dilluns.
3: Però estiguem atents, perquè a vegades ens diuen una cosa i acaba sent una altra, eh? I a més, Sánchez és molt imprevisible i ja ens ha agafat amb convocatòries a contrapeu moltes vegades. Però, com a mínim, aquesta és la informació oficial que tinc a aquesta hora de la Moncloa, que a partir de dilluns veurem el què. No vol dir que convoqui, però com a mínim allunyem la possibilitat fins passat el cap de setmana.
0: Si veieu focs artificials a la Diagonal, podria ser Òscar Fernández. No ho puc assegurar, però podria ser el nostre cap d'informatius que veu que no perd el cap de setmana del tot. Bé, doncs, Paula, pendents, eh? D'aquí una estona tornem, perquè m'agradaria parlar tant amb tu com amb la Tània una mica, que ens feu un balanç una mica més en fred d'aquesta jornada tan boja que començava, de fet, ahir la nit i que ha acabat ara a mitja tarda. D'aquí una estona parlem.
3: Vale, fins ara, vinga.
0: A veure, David, estàvem amb tu, amb l'Elisenda i amb el Raúl Flores, i t'he tallat bruscament.
5: No, jo deia que Sánchez ha aconseguit ara un momentum que potser fins i tot és millor del que ell preveia. L'únic és que és 3 mesos abans, diguem, no? I per tant, jo crec que... Jo encara mantinc l'aposta de l'avançament electoral i crec que fins i tot a ell li va bé aquests dies una mica com de suspens, a veure què passa, perquè llavors el tema és aquest. O sigui, tot el cap de setmana no es prendrà la decisió, però el tema, l'agenda, el paradigma és aquest. Tindrem dissabte les manifestacions, per tant, jo crec que dilluns també és un bon dia per comparèixer i fer l'anunci. També et diré una cosa, ara em llanço a la piscina, eh?
0: Vinga, va.
5: Però sabem que a Sánchez li agrada donar sorpreses i traure's conills del
3: barret.
0: Però en aquest punt, què seria una sorpresa?
5: Una sorpresa, no sé si una sorpresa, però una estratègia, diguem, d'aquelles que a ell li agraden, seria aprovar el decret un altre cop.
0: És a dir, ell pot tornar-ho...
5: Ell pot tornar a convocar el Consell de Ministres, aprovar el decret i després dissoldre les Corts i
0: clar, llavors aquell decret queda en vigència.
5: Aquell decret queda en vigència durant 30 dies i, per tant, el dia 30, la Diputació Permanent, on hi ha la mateixa majoria que el ple, diguem, s'hauria de reunir i tombar-lo un altre cop. Però seria en campanya electoral.
10: Mira, doncs ho veig plausible.
5: Ara estic fent una
0: Raúl
5: mica de...
0: Raúl Flores, compres aquesta teoria?
9: Home, anava a dir plausible, jo no m'atreveixo ja a dir plausible en tot aquest escenari, però al final, aquí hi ha una cosa que jo crec que tothom ja dona per segura, no? Que és que al final Sánchez, Sumar, els seus aliats necessitaven amb molta urgència un tema que no fos Ceuta. Duem des de final de l'estiu amb el mar mental que centra el debat polític parlant de Ceuta. Però és que abans de Ceuta estaven parlant de Zapatero i estaven parlant dels casos de corrupció del PSOE. Home, és evident que ara han trobat un marc, un tema, un de què aniran aquestes eleccions, que és molt més proper, no només als interessos del PSOE, sinó al possible benefici de PSOE i de socis, com és l'habitatge. Per tant, com a mínim, el moment és propici. La seqüència del cap de setmana i dilluns és molt propícia perquè hi ha protestes i el tema és que en tenir la pressió continua sobre Sánchez i recordem que té fins dimarts per poder convocar el 29 de novembre. Per tant, hi ha 4 dies de coll per un escenari, per un element que, home, sembla difícil de trobar un marc, un tema en què PSOE i també els seus aliats es puguin sentir tan còmodes. Avui sentint les intervencions al ple del Congrés, sentint el retret sobretot cap a Junts, el soci, un dels socis que els va facilitar la investidura ara fa 3 anys, es fa molt difícil pensar que aquesta legislatura pot tenir continuïtat. Ni tan sols quan Junts va trencar les relacions, els acords amb el Partit Socialista, el to era tan crispat com el que se sentia aquest matí. Per tant, hi ha una certa trencadissa, hi ha una certa marcatge de posicions per un moment que és el combat polític en què tot això els farà molta falta.
0: Elisenda, remata amb això, aquesta ronda.
10: Sí, jo no sé si estaran d'acord amb mi, però el que sí estem veient és que ja, com Rufián deia, que no hi té ningú a l'esquerra, sí que hi ha algú a l'esquerra del Partit Socialista que són Sumar i que són Podemos, sí que hi són, el que passa que donen per descomptat que igual ja quedaran absolutament deixatats, no?, en les properes eleccions, però crec que des de Madrid, no sé què opinareu vosaltres, no entenen que hi ha molta gent que aplaudeix sense lligar-los a PP i a Vox, aplaudeix la decisió, el no, que ha fet Junts. És a dir, jo no crec que això tregui vots aquí a Catalunya a Junts.
5: Bueno, aquesta és una altra qüestió, eh?
10: Ah, o sigui, no. Però compte, perquè diuen...
5: Junts és l'únic partit que ha negociat amb el govern i que ha votat en contra. Aquest és un detall important. Junts havia negociat amb el govern.
10: Efectivament.
5: I bona part del
10: perdona, decret... hi havia posat propostes sobre la taula seves, cosa que el PP no ha fet.
5: Propostes que Podemos havia rebutjat de forma clara. Uh-huh. Com, per exemple, les bonificacions fiscals als propietaris, també bonificacions als llogaters.
10: Els llogaters, efectivament.
5: Havien tret, per exemple, els petits propietaris que només tinguessin 2 pisos, no tenien llum verda, diguem, per fer desnonaments. O sigui, hi havia l'obligació del pagament de les mensualitats. Hi ha molts elements de Junts en aquest decret. Per això resulta sorprenent i per això, diguem, han assumit un desgast que jo crec que és més gran que si haguessin dit no d'inici. M'enteneu? Si d'inici haguessin dit que
0: perquè mostres una predisposició,
5: clar,
0: i després la
5: perquè llavors, i perquè d'alguna manera has creat una expectativa i llavors el diguem, la frustració és més gran i ara justament jo crec que és injust, però tot està anant contra Junts quan PP i Vox tenen més vots i tenen més pes polític.
0: A veure, Raúl.
9: No, clar, sobre el que deia ara el David, és veritat que Junts ara li torna tot amb el seu argumentari, perquè és veritat que s'havien generat unes expectatives en què Junts aquesta vegada sí, perquè altres no, ja no ho havia fet, podia facilitar l'aprovació d'aquests decrets. Però és veritat que en un moment, i amb un tema tan delicat com l'habitatge, la negociació jo crec que també els hi juga a favor. És a dir, l'habitatge, i ho diuen totes les enquestes reiteradament, aquí sí que coincideixen totes i fins i tot el CIS, situen l'habitatge com el tema principal, com la preocupació principal en la majoria de partits, també amb els votants de Junts. Per tant, un no d'inici, jo crec que hauria pogut costar més d'entendre que no pas una negociació, perquè fins i tot ens va sobtar els que anem seguint l'actualitat. És evident que Sou i Junts han parlat per moltes altres qüestions, però és la primera vegada des de la trencadissa que Junts reconeixia obertament converses amb el PSOE, negociacions. Hi havia també un relat i una seqüència des de Junts de negociar i de seguir fins al final, fins al punt que s'han incorporat moltes de les seves propostes en els decrets que en el decret principal que s'ha votat fa molt poca estona al Congrés. Per tant, també calia una seqüència i una justificació que avui crec que també ha intentat dir Míriam Nogueras des del faristol. La justificació que, i això és l'argument que han defensat des del bon inici, la desprotecció que, segons ell, el decret no compensa cap als petits propietaris.
0: David Miró, que sé que has de marxar, t'alliberem, gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem a la propera situació d'emergència. Anem cap a Madrid. L'epicentre d'aquesta jornada mig terratrèmol sembla que no acabarà d'esclatar del tot el terratrèmol. Ens deia la Paula Bruixats que la cosa, si passa, passarà dilluns. La cosa és la convocatòria d'eleccions. Però el president del Partit Popular, Núñez Feijóo, ja ha acabat la seva compareixença i la Tània Tàpia ha estat una mica pendent. Tània, què ens en pots dir del que ha dit el, de moment, cap de l'oposició?
1: Doncs mira, el Partit Popular, que estaria per una vegada d'acord amb el govern espanyol i Sánchez abans d'eleccions, diu que no s'ho pensi, que posi data, que ell està preparat, i per tant el Partit Popular, que aplaudeixen davant d'aquest possible escenari electoral, diu que Sánchez no se'l creu ningú, diu que ha estat el mateix govern, l'actual, el que ha provocat aquesta crisi d'habitatge, i aquí ja estem en campanya, ha promès en 4 anys construir un milió d'habitatges i generar... un milió, i és que jo també són dos quarts de 5 i no he dinat, perdoneu. Construir un milió d'habitatges i generar 600.000 llocs de treball anuals. Per tant, aquí arrenca ja la campanya electoral.
0: Encara està obert el VIPs aquell de Neptuno?
1: El VIPs de Neptuno està obert. Bueno, és que aquí els VIPs i el Rodilla no paren.
0: Això,
1: és
0: que
1: una cosa molt madrilenya.
0: Que pots anar al VIPs allà a fer-te un d'aquell sàndwich triangular.
1: Que no has escoltat l'antena de Catalunya Ràdio des del matí.
0: Sí, home,
3: pobre Tània, si s'escapa al VIPs,
0: això...
3: li passarà algú per davant.
0: No, dic ara, 4:45, és una bona hora per anar al VIPs.
1: Hi ha un bar estupendo aquí al Congrés a la tercera planta que...
0: Divendres a la tarda obre també?
1: Ostres, ara m'has mort, però jo diria que sí.
3: I està bé de preu, no, aquest bar?
0: Home, deu ser baratíssim.
1: Han pujat els preus, i el pitjor no és la pujada de preus, és que han canviat la subcontracta i el menjar no està en boca.
0: Aquest és el problema. Tània, bé, pendents. T'ho plega quan hagis de plegar, ens avises per inclinació interna, vull dir que no et farem...
1: Era per desengreixar una mica.
0: Sí, ja ens convé que portem moltes hores. Tània, ànim. Gràcies. Això a dins del Congrés, a les sales de compareixences, però a fora hi tenim la Montse Mir. Montse, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Quina fotografia ens fas dels exteriors del Congrés?
11: Doncs mira, no hi ha cap tanca, pràcticament no hi ha ningú. La policia s'ha afanyat de seguida a treure tota la parafernàlia aquesta que es munta quan hi ha situacions com aquesta, i els acampats han tornat al seu lloc, és a dir, a la Puerta del Sol. Han fet declaracions als sindicats, bàsicament, ras i curt, demà manifestació important, aquesta tarda un parell d'actes a Sol, i sobretot vaga general. Demanen la vaga general, diuen que s'obre un nou cicle polític des del sindicalisme, i del que ha passat avui al Congrés, diuen que està segrestat pels rendistes i fons voltor, i li ha tocat el rebre a tothom. L'ultradreta, que crea divisió, els de dretes, culpables directes d'haver arribat en aquesta situació davant d'un govern d'esquerres que és incapaç d'avançar i de protegir la població.
0: Doncs la Montse Mir ens fa la fotografia de fora del Congrés. Ara deia, aquests indignats, aquesta gent que s'ha manifestat aquests dies a Sol, és on va començar una mica aquest moviment del els últims dies, s'ha replicat, en certa manera, a Plaça Catalunya. Allà també m'imagino que han estat molt pendents durant tota la jornada de què passava al Congreso de los Diputados. Joan García, bona tarda.
12: Bona tarda, Francesc.
0: Quin ambient? Perquè no sé si plou. Ara estem tancats en un estudi que no tenim finestres. Llavors no sé si plou o no plou a Barcelona.
12: Ara no. Ha parat de ploure, aquí hi ha l'anar i venir de turistes habitual una tarda de divendres, que miren sorpresos què és tot això de les tendes de campanya muntades al mig de la plaça. També s'ho miren pujats a les baranes els coloms, que els han foragitat del seu espai natural, diguéssim. Però aquí sí, molta expectació. Molta expectació, sobretot al moment de la votació. Ara hi ha un impàs, fins a les 6 de la tarda aquí hi haurà una una assemblea, però cap a quarts de quatre un grup d'acampats feien pinya sota una carpa mentre escoltaven les votacions i en saber-se el resultat han esclatat en diverses consignes. Una aquesta. Que ens feia arribar a la Montse Mir, també, vaga sí, sí. General. I després, l'emplaçament també a la mobilització permanent.
13: No acceptem ni un no per resposta. No acceptem la derogació d'un decret insuficient. Això no acaba aquí, això continua. Ens quedem per seguir defensant les persones, amb tot el que això implica. Us necessitem a totes aquí.
12: S'ha emplaçat tothom a les 6 de la tarda a una assemblea per debatre el que sentíem, aquesta organització...
0: Les 6 de la tarda d'avui, d'avui, eh?
12: D'avui, d'avui, sí, sí. No, i encara per avui, mira, acabem de rebre un parell de convocatòries més, de dues mobilitzacions a tenir en compte per qui hagi de sortir de Barcelona cap a quarts de 8 s'anuncien talls.
0: Ah, oh.
12: A l'Avinguda Meridiana en Fabra i Puig, per la banda nord, i a la plaça d'Espanya. Convoca la Confederació Sindical per l'Habitatge, que anuncia aquestes dues accions per aquest mateix vespre a Barcelona, 8:15.
0: Doncs bé, tocarà estar al cas a partir del tot costa d'aquestes incidències de mobilitat. Joan, ens hem d'imaginar jornada de transistors, els manifestants acampats amb la ràdio escoltant un per un els vots fins que s'acabava la votació? Era una mica
12: sí,
0: així?
12: Sí, sí. Ha sigut ben bé així, ha sigut ben bé així, han connectat una app d'un telèfon a un altaveu i han fet pinya doncs, una cinquantena d'acampats sota la carpa, aquella hora encara estava plovent de manera insistent, i anaven sentint doncs, tots agafats doncs, el nom per nom de cada diputat, com deien sí o com deien no, i al final... Doncs,
0: la ràdio, Joan.
12: Amb diverses... Sí, sí, sí.
0: La ràdio, Sempre la ràdio.
12: Com el dia aquell de l'apagada, que vam treure els altaveus al carrer.
0: I tant. Ningú t'ho explicarà millor. Ningú t'ho explicarà millor. Joan García, moltes gràcies.
12: Apa, fins ara.
0: Això a Plaça Catalunya. Però i què passarà ara? I si hi ha eleccions, com pinta el panorama? Jordi Muñoz, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
0: Fem una pausa i aquest senyor ens dirà com pinta el panorama.
15: Mamma mia. Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
16: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
17: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
18: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
19: Marcos Fran, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
21: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
20: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
22: 9 per 3, 27.
23: Següent.
22: Te les vas aprendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Ferran Adrià, com està?
25: Bé, tranquil.
24: Però què us passa, que tots gelats, o què?
25: Escolta, mira, no em cridis, eh?
24: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
25: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa. No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
26: Això no és bo per la cuina catalana.
24: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
25: I si el bull cau, caiem tots.
19: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Estem condemnats a repetir els pecats dels nostres pares? Aquest és el plantejament d'Ales de l'Eden, el gran clàssic de John Steinbeck. Una història sobre gelosia, amor, culpa i patrons que passen de pares a fills.
2: I believe there are monsters born in this world to human parents.
4: Ja va tenir una adaptació al cinema dirigida per Elia Kazan l'any 1955 i ara és la seva neta, Zoe Kazan, qui dirigeix la nova versió en forma de sèrie.
27: L'actriu Florence Pugh és la gran protagonista de la nova adaptació, interpretant una dona jove enigmàtica i calculadora.
4: En parlarem a fons amb la Marina Porras a La finestra indiscreta.
6: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.

0: es troben ara mateix, qui guanyaria unes eleccions si es fessin avui? Això ens agrada molt fer-ho. Qui guanyaria si es votés avui? Qui jugaria avui si fos la final de la Champions? No? Aquestes preguntes que no tenen resposta, però que sí que tenen estudiosos, com el professor de Ciència Política de la UB, el Jordi Muñoz. Bona tarda de nou.
1: Hola, bona tarda.
0: Et deuen preguntar a cada dinar i sopar. Escolta'm, com van les enquestes, no? Una mica?
2: Sí, però les enquestes són públiques, diguem. És a dir,
0: les tens molt al cap. I les saps interpretar.
2: Sabem com haurien quedat, o com era probable que quedessin unes eleccions si s'haguessin fet ahir. Si s'haguessin fet avui, ho sabem una mica menys, perquè la conjuntura política és molt volàtil.
0: Clar, això d'avui, a nivell d'eleccions, i sobretot d'enquestes, pot provocar un canvi molt important i que les properes enquestes fetes a partir d'avui ja s'hi noti un efecte?
2: Pot provocar canvis per diversos motius. És evident que la gent, quan va a votar, té en compte, diguem, les propostes dels partits, si els hi agraden més o si els hi agraden menys, però és molt important en quins temes està pensant el votant, no? Tu, quan vas a comprar-te un cotxe, si estàs pensant en l'estètica, triaràs una marca; si estàs pensant en la seguretat, triaràs una altra. En política passa exactament el mateix. Si estem pensant en Ceuta o estem pensant en la corrupció, n'hi ha una part de l'electorat que triarà un cotxe, i si està pensant en l'habitatge o en el salari, en triarà una altra. I sobretot, una cosa que defineix molt les eleccions és qui s'activa i qui es desactiva, que això és la part que, d'una banda, és més complicada per a les enquestes, però és la que determina més els resultats electorals.
0: I un tema com això d'avui activa gent?
2: Clar, potencialment pot activar a un perfil de votant preocupat per l'habitatge, que és sobretot el votant d'esquerres, i portar-lo a votar cap als partits que perceben com a útils per a solucionar aquest problema. Si anem a les eleccions pensant en l'habitatge, això posa en una millor posició als votants d'esquerra, als partits d'esquerres. Vol dir això que automàticament capgirarà del tot el que estaven dient les enquestes fins ara, que era que guanyava la dreta i que l'esquerra tindria el camí aplanat per a Moncloa? Crec que no. És molt complicat.
0: Però totes les enquestes que hem vist, no sé si dir-te dels últims, què, 3 anys, n'hi havia alguna que no donés majoria absoluta? Bueno, potser alguna.
2: Les del CIS. Però a banda de les del CIS, les altres, a la suma de PP i Vox, era bastant consistent. La gran majoria de les enquestes
0: surten per sobre dels 200 diputats, que és una majoria molt àmplia.
2: Sí, jo tinc la sensació que lo de més de 200 diputats és un escenari molt extrem, i que realment, a no ser que es fessin les eleccions en una conjuntura superfavorable per a la dreta, era molt improbable que passés. Però la majoria absoluta de més de 175 jo crec que estava prou clara en totes les enquestes.
0: És a dir, si et pregunto allò que em deies tu, si et pregunto què hauria passat si les eleccions haguessin estat ahir no hi ha gaires dubtes que hi hauria majoria absoluta de dretes.
2: Des del meu punt de vista, no hi ha gaires dubtes.
0: PP més Vox sumarien més dels 180 diputats necessaris.
2: El que passa és que sabem que, primer, diverses coses. Quan a tu et pregunten, tu imagina't que et truca un enquestador i et pregunta a vostè si hi haguessin eleccions avui, a qui votaria. La resposta que tu dones en abstracte és diferent a la resposta que tu dones quan ja n'hi ha unes eleccions convocades, els partits han presentat unes llistes, tenen uns candidats, i et poses en el mood, diguem, de he de votar d'aquí 15 dies o d'aquí 20 dies o d'aquí 30 dies. No? I llavors és quan la gent comença a estar més atenta, perquè de vegades nosaltres, els que ens dediquem a això, a estudiar la política o a explicar la política com vosaltres, pensem que tothom està tan pendent com nosaltres de la política, però en realitat el gruix de la societat té moltes altres preocupacions, i en canvi quan venen eleccions la gent està molt més atenta, i per això cristal·litzen moltes opinions que potser no estaven cristal·litzades fins al moment. I per tant, si ara anem a una fase de gran intensitat política, d'alt voltatge, d'una vaga general, de mobilitzacions, de protestes, es convoquen eleccions, tot això entrem en una dimensió, crec, una mica diferent, i aquestes conjuntures són superimportants en política.
0: I aquesta nova conjuntura no aniria en contra de Pedro Sánchez i del Partit Socialista?
2: No, és clar, sobretot si la comparem amb la conjuntura que teníem la setmana passada.
0: El que deia el Raúl Flores, no? Sánchez necessitava passar pàgina de Ceuta.
2: Passar pàgina de Zapatero, passar pàgina de...
0: Que no sé si es pot passar pàgina de tot això, però com a mínim deixar-la una mica més apartada.
3: No? Però sí que es tapa, eh? És a dir, Zapatero, les joies, les filles, l'empresa de les filles, va arribar a Ceuta i la gent va deixar de parlar de Zapatero, i era Ceuta, Ceuta, Ceuta. I ara, és veritat que Ceuta ha quedat... Evidentment que hi és, però ha quedat bastant soterrada.
0: Però una qüestió com l'habitatge, que afecta pràcticament a tothom...
3: A tothom.
0: Això preocupa més la gent d'esquerres que la de dretes, per exemple? Això, quan es fan enquestes, els temes de preocupació no són els mateixos per un costat i per l'altre. Però no sé si l'habitatge és comú.
2: L'habitatge

0: preocupa més en termes relatius, perquè la gent de dretes té més preocupació per qüestions com la seguretat, la immigració, o expressa més preocupació.
1: Això, normalment.
0: Per aquests temes, normalment. Però en general és veritat que és un tema que, òbviament, preocupa a tothom. I més aviat les diferències tenen a veure amb la generació, és a dir, preocupa més a la gent més jove que a la gent més gran per raons òbvies. El lloc on vius preocupa més en grans zones urbanes que fora de les grans zones urbanes, per raons obvis també, perquè són el problema de l'habitatge és més greu. Però que preocupi a tothom, independentment de la ideologia, no vol dir que tothom estigui d'acord amb les mateixes receptes o que tothom percebi que els partits són igualment capaços de resoldre el problema, no? Aquí no es tracta només de que et preocupi el tema de l'habitatge, és que estiguis d'acord amb propostes com les que n'hi havia en els decrets que s'han tombat avui en el Congrés, o que tu pensis que els partits que estan més ben preparats per a resoldre el tema de l'habitatge són els partits d'esquerres. És veritat que els partits d'esquerres tenen un avantatge comparatiu respecte als partits de dretes sobre aquests temes, igual que els partits de dretes tenen un avantatge comparatiu sobre els partits d'esquerres amb temes com la seguretat, no? O el control de fronteres. I per tant, d'aquí ve la importància de l'agenda política, d'aquí ve la importància de les campanyes. Moltes vegades es guanyen no convencent els votants de que tu ets el millor i portant-los cap a tu, sinó que es guanyen fent que els votants pensin en el que tu vols que pensin. És el control de l'agenda política.
1: Aquest cap de setmana el PSOE té marge per fer enquestes express per veure si la ciutadania... És a dir, la convocatòria electoral pot dependre que aquest cap de setmana, a nivell intern, el PSOE faci una enquesta, es gasti molts diners, i vinga, anem a veure què ens sortiria per si ens convé dilluns, dimarts, convocar.
0: A veure, és possible, és a dir... Tècnicament avui en dia és molt possible. N'hi ha panels, n'hi ha trackings, n'hi ha sistemes que van donant informació dia a dia als partits que s'ho poden pagar de com estan les coses. Jo no sé, no desconec si el Partit Socialista té un tracking activat en aquests moments. És possible que sí. El sentit comú diria que...
1: Però això vol dir que cada dia reben dades.
0: Sí, cada dia reben una actualització de les dades i llavors pots anar veient el canvi o la tendència de canvi. Ara, si jo fos l'assessor de Pedro Sánchez, que gràcies a Déu no ho soc,
1: no seria molt emocionant ser l'assessor de Pedro Sánchez ara per algú com tu?
2: Quin estrès, pobre Jordi, quin estrès.
3: S'hauria quedat sense cabells, Garriga.
1: És tan possible i els té molt bé.
3: Ha fet una pausa dramàtica.
1: Seria molt emocionant, no?
3: S'ha angoixat molt de cop i volta.
1: S'ho ha imaginat. S'ho ha imaginat.
0: Jo soc de reaccions més lentes, diguem, aquest ritme trepidant. No, en tot cas, fora bromes, si jo fos el seu assessor, li diria que s'ho pensés molt abans de prendre decisions mogut per una enquesta d'un cap de setmana. És a dir, això et pot donar pistes, però lo important és el que passaria el dia de les eleccions, i han de passar moltes coses, i per tant les coses que pugen i ballen, és a dir, és superimportant ser capaços de distingir les petites ondulacions en la superfície del mar de les corrents una mica més de fons o una mica més persistents.
2: Però llavors... tu no veus amb les acampades a Madrid, a Barcelona, a altres llocs, tu no veus que això no és un mar de fons, sinó que ja comença a ser un tsunami?
0: És probable.
2: Vull dir que aguantarà.
0: És probable que això vagi cap aquí. Jo l'únic que dic és que una enquesta d'un cap de setmana no és la informació que necessites. Necessites posar-la en context amb moltes altres variables, i sobretot crec que en el cas del PSOE o de Pedro Sánchez en aquest moment és posar-ho en relació amb les alternatives que tens, no? En quina altra conjuntura seria més favorable per a ells anar a eleccions? A mi em costa de veure. Tot i així, també n'hi ha altres alternatives, eh? També podria seguir negociant amb Junts i aconseguir modificar alguna cosa del decret i aprovar o convalidar els decrets en un proper ple, i potser això el posicionaria com una persona que sí que és capaç de portar solucions sobre el tema de l'habitatge.
1: Raül Flores, creus que tindràs un cap de setmana més tranquil del que t'imaginaves fa 6 hores?
4: Home, respiro una mica més tranquil del que m'imaginava fa només una hora.
1: Pobre Raül.
4: T'ho reconec obertament, tot i que la setmana que ve comença intensa.
1: És maca la setmana que ve, eh? Recorda'ns el calendari de la setmana que ve.
4: La setmana que ve, el que sabem ara, perquè ja sabeu que després apareixen 10 coses més, però dilluns probablement la començarem sabent el desenllaç d'aquests nous dies de reflexió de Pedro Sánchez, d'aquest cap de setmana de reflexió de Pedro Sánchez, però és que alerta el que ha de passar dimarts. Dimarts es reuneix el ple del Tribunal Constitucional. Un ple que ja està convocat i un ple que ja sabem què dirà, que és que sentenciarà amb claredat, deia el president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, a favor d'aplicar l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, a la resta d'exconsellers del govern de l'1 d'octubre. La qual cosa aplana, apropa molt, veurem quan, la tornada, per exemple, de Puigdemont i també la possibilitat que Oriol Junqueras pugui tornar a repetir com a cap de cartell d'Esquerra. Això ha de passar dimarts i aquí s'obre una dimensió com a mínim de temps desconeguda. Què coneixem de la dimensió? Sabem què dirà el tribunal, que és que, i amb quins arguments fins i tot, que són arguments rotunds a favor d'aplicar aquesta amnistia. I sabem també que des del Tribunal Suprem, a l'entorn del mateix jutge Llarena, ja diu que ho acataran i que li faran cas i que aixecaran immediatament l'ordre de detenció, amb la qual cosa podria tornar sense temor a ser detingut. Això només dilluns i dimarts.
1: Imagina't.
4: Després ja veurem.
1: Imagina't la resta. Raül Flores, va, deixa'm tranquil i que gaudeixis el cap de setmana.
2: Bon cap de setmana,
4: gràcies,
2: Raül.
4: Gràcies, vosaltres també. Ànims. Fins la setmana que ve.
1: Jordi Muñoz, gràcies per venir també a la tarda donant-nos una mica de pistes de per on pot anar això.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Anem a Madrid un moment, va. Anem a Madrid. Per tancar ja amb el Congrés dels Diputats, perquè només hi deu quedar la Paula Brujats. Paula, quedeu tu i qui més?
5: Jo i tots els companys periodistes, que són moltíssims, que tenim feina i en tindrem per estona. Aquí no hi queda ja qui són ministres, diputats, tothom ha desfilat, pensa que és divendres a la tarda, que molts els va agafar contrapeu aquest ple en un divendres, ningú s'ho esperava. De fet,
6: en viernes, diputats, però com que en viernes?
3: No és gaire habitual, no?, que un divendres a la tarda hi hagi tanta activitat.
5: No hi ha mai ple al Congrés un divendres, excepte ocasions excepcionals com ha estat aquesta, i de fet a molts diputats, clar, això es va anunciar dimarts, llavors molts havien vingut amb una maleteta per passar el dimarts i el dimecres,
1: donant
5: que eren
1: la volta
5: els dies
1: als calçotets
5: assenyalats, i t'he de dir, Garriga, que sí que hi ha hagut diputats que han hagut de rentar roba a l'hotel o a l'hostal on estan allotjats.
3: Ai, pobres, espero
5: no
3: que recuperin d'aquest drama.
5: Hi ha hagut gent que ha repetit outfits.
1: Escolta, al Congrés que hi ha metge, que hi ha bar, no hi ha bugaderia?
5: Al Congrés no hi ha bugaderia. Tens raó, perquè és veritat, hi ha bar, hi ha metge, hi ha comissaria, et pots renovar el DNI i el passaport si fa falta.
1: Tinc un amic que es renovava el DNI i el passaport, anava allò, hola, bon dia, vinc a renovar el DNI, sense demanar ni res.
5: Hi ha guarderia, també, pels fills dels diputats.
1: Clar, doncs una mica de...
2: Això és el que hauria d'haver-hi.
3: Conciliar moltes feines.
1: Doncs bé, Paula, va, et deixem conciliar una mica, si és que ja acabes, que desconec la teva jornada.
2: Vés a dinar.
5: Nosaltres, de moment, al Congrés, però clar, el focus ara és a la Moncloa, on tot apunta que no hi haurem d'anar tot el cap de setmana, perquè no hi haurà anunci. Això seria ja a partir de dilluns, com a molt tard dimarts, per dissoldre les Corts, si Sánchez vol que es voti el 29 de novembre.
1: Ja ho veurem, això ja ho explicarem. Ja ho veurem. Paula Brujats, a descansar, gràcies.
5: Una abraçada a tots.
1: I a fora del Congrés, veient com es va repartint tothom en els seus respectius, anava a dir, vehicles, no crec, deuen anar més en transport públic. Montse, mira, no deu quedar ningú ja per aquí.
7: Doncs ara sóc a sol, he canviat
1: de posició. Ah, estàs a sol, perdó, si m'ho han dit.
7: Estic
1: que eres a sol.
7: Estic entre el hogar antifascista, la calle de la Passionària i la quadra Federico Lupi.
1: Carai,
7: que són alguns dels noms.
1: Quina ubicació,
7: mira,
1: tu.
7: Mira, me'n veig una altra, calle de la Guillotina.
3: Molt bé.
1: Carai. Sembla un parc temàtic, això, eh?
7: Exacte, estic aquí en les tendes de campanya d'aquest campament de sol, on hi ha molta tranquil·litat, no es mou pràcticament ningú, les tendes, la majoria buides, sí que quan passes pel mig hi ha la sensació una mica d'ofec, d'haver-hi molt poc espai, perquè cada vegada arriba més gent i hi ha més tendes, però com dèiem, tothom aquí pendent d'un parell d'actes que han de fer avui, sobretot per preparar aquesta manifestació que es farà demà, que sortirà de quatre llocs diferents de Madrid i que es dirigirà cap a la Cibeles a partir de les 12 del migdia.
1: Des de la calle de la Guillotina, Montse Mir, muchas gracias. Gràcies, Montse.
7: Adéu.
1: Fem una pausa i rematem amb una mica de tarda en l'aire, versió política.
3: Vale.
1: Tira. Ara
8: hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
9: Usted promete, Manu.
8: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
9: Huele a compra, Manu.
8: Huele. Va. ¡El palo! ¡24 horas!
9: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
8: ¡Venga!
10: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
11: 18a temporada.
13: Benet XVI, per mi, un gran papa, però vull dir, entén mai un home forçat a ser papa.
11: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Avui ens ha fotut la tarda en l'aire l'actualitat, Marta, no?
5: I l'entrevista que va concedir ahir Isabel Díaz Ayuso, no?
1: Ah?
7: Acaba de ser a Can Iker, no?
1: Crec que no ha fet mala audiència.
5: Va ser líder, Garriga. El líder. Pas d'Ayuso pel programa Horizonte a 4, a Iker, com deia l'Elisenda, i també la seva dona, Carmen Porter, va fer un 13,8% de share en aquest Access Prime Time, que és un rècord històric d'aquest programa.
1: Carai, tu.
5: 1.630.000 espectadors, que encara això va pujar més amb l'entrevista en si, que va ser 1.885.000 espectadors i un 15,5% de share.
7: Perquè aquest programa era un programa de coses paranormals.
5: No, això és el que jo tenia entès.
7: Oi?
5: Però ara tu, ara tens un forense que opina i tot de gent que jo, de veritat, no, on és l'extraterrestre? Perquè ja no el veig. Per tant, Ayuso va guanyar El Hormiguero i La Revuelta a Antena 3 i Televisió Espanyola, cosa bastant inèdita.
1: Ayuso guanya Pablo Motos i David Broncano, però no va poder amb el Poloni a Catalunya.
14: Mari Carmen, Mari Carmen.
5: Boníssim.
1: El Poloni és imbatible, Marta?
5: És que el tàndem TN, el Telenotícies i Poloni és imbatible. Va fer un 18,5% de share amb 303.000 espectadors, bravo, líder de la nit. I l'Horizonte amb l'Iker, la Carmen i l'Ayuso es va quedar...
1: La Carmen!
5: Sí, sense la Mari, es va quedar amb un 6,8% i 114.000 espectadors.
1: Fixa't, la meitat d'audiència que Catalunya fa Horizonte que la resta... Sí. La resta. Bé, no sé si preguntar-te què va dir l'entrevista, però quasi gairebé que em quedaria amb el Polònia.
5: Doncs jo tinc tres talls preparats, Garriga, si vols els poso.
1: Tira,
5: i si te'ls vols carregar, m'avises, vale? Ets el director
1: minuts
5: del programa.
1: Tira.
5: Primer us volia ensenyar com va entrar al plató d'Horizonte la presidenta de la Comunitat de Madrid.
15: Bueno, lo primero es que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, le ha gustado mucho el plató, y eso, oye, está bien, ¿no?
16: Efectivamente, es lo primero que he dicho. Es impresionante.
15: ¿Por qué te gusta?
16: Pues he estado en muchos, pero es que este es diferente. Este es totalmente diferente porque tiene muchas cosas muy interesantes. Por tanto, no, solo de, no es de postín. És per entretenir-se un bon rato.
3: Bé, sembla d'aquelles que et van ensenyar al pis, saps?
7: Sí, però jo... si fan càsting per ser
1: no,
7: tan...
1: No, però m'agrada molt que diu, me gusta mucho, ¿por qué? Porque tiene muchas,
5: muchas cosas. Sí, jo no sé si li va agradar tant el plató com el seu àtic. Però anem al moll de l'os. Què va dir Ayuso a l'entrevista? Jo us porto un petit recull dels grans hits que va deixar anar.
16: Como en otros momentos a lo largo de la historia, la izquierda y en concreto el Partido Socialista y ese Frente Popular que está pergeñando Pedro Sánchez han decidido que no van a dejar el poder de manera democrática. Nos gobierna la mafia, entonces la gente tiene miedo. Yo me veo obligada a ir a un tribunal y pedir amparo judicial por toda la gente cuyos derechos están siendo vulnerados ahora mismo en la Puerta del Sol. Y porque eso no es España, y porque eso no se puede permitir un solo día, y porque la decadencia es un virus cancerígeno que se pega y se propaga a gran velocidad. Todo eso es lo que os lo quería contar para deciros que España es una democracia, ¿vale? Però que se nos ha colat un dictador en el sistema.
1: Ens governa la màfia. Aquesta m'agrada molt. La decadència és un virus cancerigen. Se'ns ha colat un dictador al sistema. Déu-n'hi-do.
5: T'ho imagina't l'estómac que m'ha quedat a mi absolutament destrossat després de veure aquesta entrevista. He volgut per això reservar un espai per aquest últim tall que porto. Perquè quan jo l'he vist a xarxes al principi, t'ho juro que em pensava que era IA, intel·ligència artificial, però resulta que no. Realment, Ayuso, ahir a 4, va dir el següent sobre l'acampada a Sol.
17: Hoy oía yo que lo que tú quieres es levantarlos a todos los que están en la acampada porque con la hispanidad estabas ya preparando a tus amigos músicos y cosas para que hicieran ahí sus conciertos.
16: Primero, es que la imagen de Madrid no es eso. Después que cuando se está cometiendo una ilegalidad, eso, una autoridad, como es mi caso, no se puede quedar de brazos cruzados. O sea, que dejamos que eso se vaya eternizando y que se vaya ya necrosando la vida en esos alrededores en un momento tan importante como es el otoño en la Comunidad de Madrid para todos, porque además es la proximidad ya luego con las Navidades, etcétera. ¿De qué van?
5: No és IA, ni tampoc és el Polònia, és Ayuso.
1: Marta Montaner, moltes gràcies.
5: A vosaltres, guapos.
1: Elisenda... Ai, Pineda.
5: També, també.
1: Elisenda, moltes gràcies. Anem al butlletí de les 5 i agafem aire.
18: Pineda, caro, digue'm com vulguis.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
20: Bona tarda, us informa Marc Güell. Pedro Sánchez meditarà aquest cap de setmana si avança les eleccions a finals de novembre després que el PP, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge al Congrés. Els socis parlamentaris s'allunyen de l'escenari electoral mentre que el PP reclama posar les urnes. Anem cap a Madrid, Dani Sainz de Aja. Bona tarda. Yeah.
21: La possibilitat d'avançar les eleccions el 29 de novembre abans del no de les dretes als dos decrets d'habitatge, Sánchez es llançava a este advertiment.
22: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
21: Unes paraules que la Moncloa demanava no agafar al peu de la lletra, tot i que hi ha dirigents i ministres socialistes que sí que aposten per acabar ja la legislatura. Alguns socis com Esquerra Republicana o Podem, però, adverteixen que l'espai a l'esquerra del PSOE no està preparada per anar a eleccions. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio Madrid.
20: Més notícies amb l'Alba Barbosa.
23: Les comarques del Baix Ebre i el Montsià són les que més han patit els estralls dels aiguats d'avui. L'Ametlla de Mar és el municipi que ha acumulat més aigua, amb uns 270 litres per metre quadrat. L'Ametlla de Mar, Ricard Boigues, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bona tarda.
24: Bona tarda. Aquest municipi el creuen dos grans barrancs, Santes Creus i l'Estany. A l'Estany l'aigua s'ha endut un pont, al barranc del Galatet, que passa just per on estem nosaltres, al carrer Maior. Hi ha baixos que han quedat afectats. Hem parlat amb la Luana, que té una xaladeria. L'hem enxampat netejant. Diu que no hi ha hagut tanta afectació perquè tothom ha pres precaucions.
25: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
24: En aquesta alerta, els bombers diuen que han fet a prop de 240 actuacions, una vintena d'actuacions a persones atrapades en els cotxes. Enric Arrugues i Xavier Espera, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio L'Ametlla de Mar.
20: Unes pluges que també provoquen problemes a les carreteres i al transport públic, reforçats també pels problemes habituals dels divendres. Una tarda, per tant, complicada en la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
26: Hola, bona tarda. Encara quatre carreteres del Montsià tallades per les tempestes. De la xarxa principal, la C12 entre Roquetes i Amposta. A l'àrea de Barcelona, més en retencions de les habituals a aquesta hora, hi ha cua a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, de Bellaterra a Barberà direcció nord, i també de Montmeló a Vilanova del Vallès en direcció Girona per alguna possible incidència. També hi ha alguna incidència a la C58 a l'altura de Sant Quirze en direcció Barcelona i provoca retencions des de Terrassa Est, i el transport públic ha quedat restablert a la circulació de trens a les Terres de l'Ebre, que estava interrompuda des d'ahir al vespre a causa dels aiguats. Mariluz García, equip diari de Catalunya Ràdio.
23: Els països del G7 acorden alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves per rebaixar els preus dels carburants. L'anunci, que s'ha conegut fa poca estona, ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Mentrestant, el preu del barril de Brent ja va a la baixa i cotitza per sota dels $100. Brussel·les, Bruno Fortea, bona tarda.
27: Hola, bona tarda. França ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils de dièsel que han pactat alliberar. Això serien 50 milions de barrils. I l'altra meitat correria a càrrec d'altres països membres de l'Agència Internacional de l'Energia, segons ha apuntat l'agència Reuters. És el segon cop que els socis d'aquest organisme pacten abocar les seves reserves de petroli des que va esclatar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada els països europeus ho han acceptat amb la condició que Donald Trump retiri la seva amenaça de tallar les exportacions de dièsel nord-americà a Europa. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
20: Ha mort l'escriptora i crítica literària gironina Dolors Oller als 84 anys. L'escriptora va combinar la creació poètica amb obres de reflexió literària i lingüística. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner 25 anys després i Gabriel Ferreter In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis com el Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. Esport, Sergi Andreu.
0: Rafinha serà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga Femenina de diumenge al Camp Nou. Avui es juguen més partits a la Lliga de les Nacions. A 9:15, la França de Koundé contra Itàlia. També a la mateixa hora, Bèlgica-Turquia. En bàsquet, el Barça juga avui a l'Euroliga. A les 7 de la tarda, l'equip blaugrana visita la pista del Besiktas d'Istanbul, tercera jornada de la competició europea. En futbol sala, avui juga l'Indústries contra el Saladeu de Saragossa a 9:15. En motor, Àlex Márquez ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Demà al matí a les 8, la cursa sprint. I en handbol, el Granollers Conca de la jornada 4 de la Lliga Sobal, previst per demà, s'ha ajornat a una data encara per determinar. El Conca havia demanat que l'enfrontament es posposés per una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla de l'equip manxec.
19: Fins aquí les notícies.
1: Ara obrirem el cap de setmana. Demà ve l'oficial. Sabeu que aquí els caps de setmana l'obrim una mica abans. Però Roger Escapa, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Has hagut de començar a canviar plans?
2: Sí, home, tenia tres escaletes fetes. Al final, doncs, haurem de fer volar coloms, no? Fins dilluns, una mica, que sembla que potser sí que hi ha convocatòria.
1: Però tu t'ho esperaves per demà,
2: jo ja, no? Hi ha hagut un moment del dia que estava molt convençut que aquesta tarda hi hauria compareixença de Pedro Sánchez, o potser allò que ho faria coincidir amb l'horari dels telenotícies al vespre a vegades, perquè ens hi té molt acostumats, i no, ha fet una altra cosa que també és molt de Pedro Sánchez, que és reflexió. Cap de setmana de reflexió. Clar. També hi ha precedents de reflexió.
1: Quan va fer aquella carta, no?
2: Aquella carta, en aquest cas era perquè la dona...
1: La màquina del fango.
2: Tota la història, i bé, crec que sí que anem cap aquí, no? Vull dir que hi haurà convocatòria electoral bastant aviat.
1: Tot i que diumenge el que tens és una altra convocatòria encara més nostrada.
2: Concurs de Castells a Tarragona. Ara. Patien també per si ens ho xafava una mica Pedro Sánchez, però farem el suplement des de Tarragona. Demà tan bon punt acabem, anem baixant i dormim a Tarragona. És un programa espectacular. Comença a les 6 del matí, s'acaba a les 5 de la tarda. L'empalmarem amb tot el Barça-Madrid.
1: Vas de 6 a 5?
2: O fins que faci falta, fins que s'acabi. Crec que són 10 o 11 hores de ràdio, sí.
1: Et pots emportar la Llobera, si vols, comentar els castells. M'han dit que és una gran castellera.
2: La Llobera has compartit moltes coses, eh?
4: Clar. Bàsquet especialment.
2: Sí, i m'estic tornant a enganxar al bàsquet, Lloberes, per culpa vostra, també, eh?
4: Home, però és que ja va ser hora una altra vegada, perquè no pots deixar, diguem, perquè és de fer la seva essència, a més, des de que va, com es diu això, entrevistar a Xavi Pasqual.
1: I a Pau Gasol, si fa tot el bàsquet.
4: Xavi Pasqual encara es va pensar que amb ell el refitxaria a Dubai. Va haver un moment així d'intriga, sí o no?
2: Xavi Pasqual és ben cridaner, quan li surt la falera. Oh, és a dir, jo tenia un problema quan jugava a bàsquet, i és que m'agradava més atacar que defensar.
4: Com a quasi bé tothom.
1: Anava a dir, no,
2: però hi ha especialistes. Aleshores, sí. quan defensava, no baixava prou el cul. Saps que és la posició defensiva?
4: Sí.
2: I Xavi Pasqual, la meva posició defensiva, diguem-ne que no li agradava. I amb 16 anys em va fotre una bronca que recordaré per tota la vida, lamentant la meva posició defensiva, i per fi, als 38 anys, li he pogut recordar aquella bronca i...
4: Però et va afectar.
2: La recordo.
1: Home, la portava dins.
4: Però li ha servit per baixar el cul de tant en tant.
2: Sí.
1: Baixes molt el cul,
4: metafòricament. No, perdona, són coses que s'aprenen dins de l'esport, s'aprenen, diguem, per tenir una... No,
2: I el bàsquet i l'esport d'equip a mi m'ha servit per aprendre moltes coses a la vida.
1: Tu, Lloberes, què apliques del bàsquet a la ràdio?
4: Ara, si jo venia a fer una altra cosa...
1: No, contesta'm la pregunta. Què apliques del bàsquet a la ràdio?
2: És un esport d'equip, també, la ràdio, Lloberes.
4: Ui, espera't. I tant. No, això és el Club Catalunya Ràdio, per mi. És a dir, i llavors dins d'aquest club representa que hi ha el primer equip, el d'allò, tal, i m'ho miro tot d'aquesta manera.
1: Què fas avui aquí?
4: No, és que sí, has començat pel cap de setmana, quan havies de començar per les 7 de la tarda, que hi havia Bessiques, Barça.
1: Bàsquet. A l'aplicació de Catalunya Ràdio. Sí. Però espera't, que tinc l'Escapa, i té nous col·legues, l'Escapa.
2: Sí.
1: Té nous col·legues.
4: Ja, no?
2: Uau, aquesta és una versió com Riqui, no? De,
1: que mola.
2: De la sintonia.
1: És la marató de TV3 i Catalunya Ràdio que... Vaja, ho hem sabut avui. Això ho hem sabut fa res, no, Arnau? Això és una notícia d'ultimíssima hora. tens nous col·legues per fer la presentació de la marató de TV3 i Catalunya Ràdio.
2: Home, quina parella, eh?
1: Raquel Sans i Miqui Núñez. Miqui Núñez, bona tarda. Miqui.
6: Bona tarda, què tal, com esteu?
1: Ara, ara, escolta, no, nosaltres contents, i tu?
6: Jo molt, molt feliç, la veritat. Molt feliç que hagin volgut comptar amb mi per una cosa així. I a sobre ha estat tan ben acompanyada, com dius tu.
1: Escolta, o sigui, eufòria, les campanades, ara la marató... quan faràs el matí de Catalunya Ràdio, o la tarda, o el suplement?
6: Quan em demanin, jo.
1: Estàs d'oferta, eh?
6: Sí, sí, jo, vamos. No, saps què passa? Que a mi m'agrada molt la comunicació, ja ho sabeu, que és una cosa que em flipa, a part de cantar i a part de ser músic, és una cosa que m'ha agradat moltíssim, i allà on em vulguin, si m'hi veuen capaç i jo m'hi veig capaç també, allà estaré. A mi és una cosa com la marató.
2: És que ho fa
6: i
2: molt bé, el
6: Miqui. És... No, calla, no.
2: Una pregunta. Bueno, o sigui, guanyes la Travessa VIP, guanyeu o no el vostre equip? O sigui, què? És que allò apunta a maneres, no?
6: Però tu creus que jo et puc dir una informació d'aquest tipus?
2: Sou la meva aposta, sou la meva aposta.
1: Apostes per Raquel Sans i Miqui Núñez.
6: Perfecte.
1: No sé si es posarà gelosa la Laura Escanes que hagis canviat de parella televisiva ara.
6: Bueno, no, espero que no. Ja l'he dit, vull dir, i m'ha felicitat. Si ella ens estima molt, tant el Raquel com a mi, o sigui que estarà superfeliç que ho fem.
4: Si s'ha d'anar variant de tant en tant. Perdó.
1: S'ha d'anar variant de parella.
4: Esclar, de tant en tant.
1: Tots de parelles obertes, Lloberes.
4: No, jo i el món sencer, i la passa que molta gent no ho diu.
1: Escolta, Miqui...
6: L'amor, mireu, l'amor és l'única cosa que quan es divideix es multiplica. O sigui, quan es repeteixen més gent encara suma més. Això és molt bonic.
1: Miqui. Escolta, i estàs preparat per un programa com la Marató, que és tan llarg que... Vaja, potser després de fer la travessa vas més entrenat.
6: Oh, segur que sí, seguríssim que sí. Que després de la travessa estic més preparat per fer la marató. A més, són com dos noms de coses esportives, malgrat una no ho sigui, eh? Però sí, sí, tinc moltíssimes ganes. És que saps què passa? Que tot el que pugui fer amb la Raquel em semblarà increïble. Ho vam parlar i jo crec que ens en sortirem molt bé. Intentarem fer-ho amb el màxim rigor que un programa com la Marató, amb el qual li tinc molt de respecte des de tota la vida, perquè a casa meva la Marató és aquell dia que s'obre la tele i totes les teles que hi ha a casa i es truca i vull dir, i participem activament, o sigui que no em pot fer més il·lusió, de veritat.
1: Raquel Sans, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
1: Una tarda tranquil·la avui, eh?
8: Molt tranquil·la, per favor, si no vinc a mi, si no entro a la feinada que tenim
1: plegats. Res, només et volíem saludar i donar-te l'enhorabona per aquest nou repte que és a fer tàndem amb el Miqui per la marató. Et fa il·lusió, no?
8: Amb el Miqui anem de repte en repte. És meravellós. Ara, per això, l'entrenament que haurem de fer és molt diferent, Miqui?
6: Sí, sí, ho sé. I tu m'hauràs d'entrenar molt més a mi que vamos, jo...
8: Aquí potser sí que hauré de tibar una mica.
6: Home, aquí tibaràs tu a fondo, ja t'ho dic jo, però amb moltes ganes.
8: Moltes ganes. Home, repetim, el Miqui ha sigut un descobriment. Poder continuar aquesta aventura, ja és que em sembla meravellós.
1: Bé, ara només falta que presenteu un TN junts, potser.
8: Ah, mira, mai se sap, això.
6: Mira, dona'ns temps.
1: El GAC...
6: Potser aviat veieu alguna cosa... El GAC
1: l'haureu de fer, em fotis. O sigui, això s'ha de fer, ho hem de veure. Escapa, els hi vols donar algun petit consell, tu que ja has fet...
2: Que esmorzin molt fort perquè i que tinguin els mocadors i els clínics a punt, perquè és un programa que per molta distància que hi vulguis posar sempre et toca de prop, no?
6: A mi em queda propíssim, de fet, perquè el meu avi em pateix una, o sigui que...
2: Sí, sí, a tots ens... Bueno, és el que té la marató, no?, que tots són sí, malalties sí. Que engloben a tots i que és un dia molt assenyalat en què aquest país també es fa molt gran, o sigui que ens ho passarem bé, però segur que ens emocionarem.
1: Aquest any les malalties neurodegeneratives i neuromusculars, per tant, seran testimonis, vaja, sempre ho són, molt potents. Doncs Raquel Sans, no volem destorbar més, que sé que el TN avui hem anat fent i desfent escaletes.
2: Raquel, què, dilluns, no? Sembla o què?
8: Espera, dilluns de què? Situa'm, per favor. Dilluns!
1: Sí, una cosa que es diu govern espanyol, sí, Pedro Sánchez.
8: Sí, home, sí. Ara estava en modus marató. Sí, sí, dilluns, sembla.
2: Sembla
8: és
2: que
8: el,
2: dilluns.
8: És el president que reflexiona les coses, habitualment.
1: Com s'ha de fer? Reflexionar i després decidir. Vaja, no sé si s'ha de fer així.
8: Millor no fer-ho cop calent.
1: Sí, millor. Raquel, millor. Gràcies. Que vagi bé avui el TN. I Miqui, enhorabona també i ens veiem aviat.
6: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Una abraçada a tots.
1: Una abraçada. Escapa, et comunico que ara anem a procedir a inaugurar el cap de setmana.
2: Som-hi.
1: Que ja no ho fas tu.
2: M'agrada molt aquest espai.
1: Òscar, com estàs?
9: Bona tarda.
1: Què tal? Elisenda Pineda.
3: Bona tarda.
1: No us fa una mica d'impressió tenir aquí l'antic titular de l'obertura dels caps de setmana?
9: Moltíssima.
3: Bueno, tots els respectes per en Roger, clar, sí, no, ja fa molts anys que ens coneixem però i rondem per aquesta
2: molt a favor de que el cap de setmana comenci els divendres a la tarda.
1: Et traiem pressió.
2: Sí, sí. Clar, el meu cap de setmana és dilluns i dimarts, o sigui, ja fa tants anys que vaig al revés del món, que, o sigui, per mi, ara que això esteu fent, és diumenge a la tarda.
1: Fer el cap de setmana... Però estàs deprimit una mica.
3: Sí, sí, bueno...
2: Avui, per mi, és el vostre diumenge a la tarda, aquella baixada anímica que us agafa.
3: Ai, Roger.
1: La Llobera ens mira amb cara estranya perquè, com que ella de dilluns a diumenge és cap de setmana...
4: Els esportistes, però una mica això, no? Quan diuen això, bon cap de setmana, jo penso, bé, qui el tingui.
3: Clar, bueno, escolta'm, els que tenim mainada també a casa també anem darrere de l'esport, també.
9: I els que sortim per la nit també...
3: També, no, és horrorós, eh?
4: Jo me'n vaig, que tinc feina.
1: Fé una mica de bàsquet, tio. Escapa, que no deixis el teu final de diumenge, que és el divendres per nosaltres.
9: Deixa'm fer-li una pregunta ja, que el tenim aquí. Quants cops creus que diràs en la presentació en comptes de Marató Mataró?
2: Ho he dit bastantes vegades, m'ha passat.
9: Una mitjana, jo...
2: La Mataró de TV3 i Catalunya Ràdio. És un clàssic.
9: Ja sabeu que sóc un malalt de X, el que antes era Twitter, i jo gaudeixo molt aquests dies amb tota la gent que posa Mataró 2026.
2: Mira, doncs t'explicaré que crec que era la primera edició, que hi ha aquell moment també en què tothom està tan pendent que és la primera actualització del marcador, que es fa conjunt per TV3 i Catalunya Ràdio.
9: Sí, sí.
2: Doncs 27 persones de tècnics, hem de coordinar les dues antenes, tothom molt nerviós, surt, ho fem, i jo dic, ostres, ha quedat molt bé, tot molt rodat, no? I veig cares com molt serioses, diu, has dit tres vegades Mataró.
3: Clar, no!
9: Perdoneu, i és el que ens agrada als ullets. És aquesta ràdio de proximitat, que la gent parli com parla d'ella.
3: Una cosa humana, sí.
9: Los niños, los coches, Mataró, clar.
2: Doncs això no anirà a passar aquest any.
9: Endavant.
2: Salut.
1: Escapa, gràcies.
9: Adéu.
1: Que comenci el cap de setmana.

0: encetem aquesta segona hora de la tarda de Catalunya Ràdio. Oients, amb tots nosaltres, sobris i amb les connexions neuronals malmeses per culpa del consum de teleporqueria i aromes de Montserrat, Elisenda Pineda i Òscar Nin, que comenci aquesta festa.
1: Déu la guard!
0: Bona tarda a tothom, bona tarda a Guitarrica de la Fuente, bona tarda als Javis que ens estan escoltant. I us recordem que avui també acabarem sortejant o regalant una nit d'hotel per dues persones a l'hotel Ile de la Lagune, que és a un quart d'hora d'Elna.
1: Exacte.
0: Fantàstic.
1: Bueno, que podeu anar el dia abans també i acampar, i quan us toqui la nit d'hotel llavors dormiu la nit d'hotel.
0: Espera, tinc un altre regal.
1: Què dius ara? Generosos.
0: Si envieu un correu a latarda@3cat.cat,
1: sí,
0: i ens dieu què ens poden dir avui.
2: Ui, el que poden dir.
0: DNI.
2: Sí. I foto en vertical?
0: No.
2: No?
0: No.
2: No.
0: No. Nom. No. Nom. DNI.
2: Sí.
0: I quina data d'eleccions creuen que hi haurà?
2: Home,
1: molt bé, que ben lligadet.
0: Doncs farem un sorteig d'una entrada doble per anar a veure l'obra Temps del Quim Masferrer el dia 8 d'octubre.
2: Molt bé.
1: Diuen que està molt bé, jo encara no hi he anat, eh?
2: Molt bé.
1: No hi he anat encara a veure el Quim Masferrer.
0: A veure, de què es parlarà aquest cap de setmana als vermuts, a les sobretaules i fins i tot a les cues per anar a veure la bola negra?
2: Ojo, eh?
0: No confondre mai.
2: No, ja, sisplau, hi ha una feina de guió, hi ha una feina de documentació, sí. Llegim bé les
0: no
2: coses...
0: No confondre mai amb Boles Negres, una pel·lícula per adults protagonitzada per Endungu Sibarta,
2: un
0: jove fort i molt musculat del Senegal, que perd les claus de la taquilla del Dir Diagonal i s'endinsa en un món d'aventura.
2: Efectivament, amigues de la tarda a Catalunya Ràdio, aquest cap de setmana es parlarà de Mari Carmen i sus muñecos del 15M i també de La Travessa, presentat per Laura Escanes i, com bé ha dit Roger Escapa, amb famosos de primer nivell com Regina Dos Santos, Sílvia Munt, Mònica Randall, Arantxa Sánchez Vicario, Juncal Rivero, Diango, Albert Boadella i Manol Arias i Javier Mariscal. Una edició que molts gaudirem, Francesc, amb una sola mà.
0: Perdó.
2: Endavant!
0: I tant, amics!
2: Endavant amb La Travessa!
0: És que de veritat... Va, què ens portes avui? No la butxaca petita dels texans,
2: sí.
0: Vull dir...
2: Quines... Bueno, sí.
0: Quines alegries i alegres tonades ens porta avui aquest senyor de nom Òscar Nin per il·lustrar-nos què ha passat aquesta setmana.
2: Pues avui us porto uns temes rals, amics. Ens congratula que a Madrid l'esquerra, que es passava el dia fumant porros al bar de la Complutense i repartint carnets d'ètica i espanyolitat i que després volien assaltar los cielos i aixecar totes les catifes del Congrés. Ara s'han adonat que tenim un problema gravíssim amb l'habitatge. Mentre a Catalunya tenim l'historial més gran d'Europa de suïcidis relacionats amb desnonaments, el darrer abans d'ahir, amics, ara a la Porta del Sol, a la plaça Colón i a la cua de Doña Manolita s'han adonat que cal fer quelcom. Enhorabona i seguiu així, companys. Més resignificar la bandera, menys resignificar la selecció espanyola i més posar la mirada més enllà de la Porta del Sol. Aquest any tindrem les campanades amb Ramon García i Mari Carmen i el vestit de la Pedroche, amigues. Hi ha vida més enllà de Callao, del Bocata Calamares. I recordem a totes les persones que el sistema mètric decimal és el que és i les coses no es mesuren en Bernabéus. Ànims i a veure si algun dia agafen la boina, la maleta lligada amb corda de pita i les gallines, com Paco Martínez Soria, i s'animen a agafar un Rodalies i ens venen a veure que els ensenyarem el piset i els hi posarem aquest tema.
0: Què és això?
2: Què és això?
0: Què és això?
1: Home!
3: Mari Carmen, tu hijo está en el acerao. Mari Carmen,
0: això és Mari Carmen, de La Pegatina. Aquesta és la primera cançó, però... Quina és la segona cançó que ens té preparada Òscar Nin?
2: I ara, Francesc, això ja és un tema ja pràcticament personal.
1: Ara.
2: La turra... La turra a les tardes de Catalunya Ràdio és ja insuportable. Us heu fet delicis dels Javis. I ja no hi ha camí de tornada, amigues. Francesc Garriga, Marta Montaner, Maripau Huguet, Litra Claver Lamanya, Dulceida i Arcadi Alibés, la cuchipandi de ioga del Francesc, van anar l'altre dia plegats a veure la peli i ara es passen el dia agafant-nos molt fort del braç per explicar-nos que a l'Orca li agradava fer el trenecito que tenia el VIP de la Sala Arena de Barcelona, que se l'havia vist algun cop als lavabos de l'estació de Sants amb Dalí, i ojo, que Guitarrí de la Fuente, d'Aigua de Ribes, és el nou Enric Major. No, home, per favor. Que si els Javis tot el que guanyen ho donen a casa, etc. Només heu posat un però, amics, un però a tota aquesta mandanga de les boles negres, eh? Que, amics, Penélope Cruz cada dia s'assembla més a Pepe Villuela i en alguns moments de la peli és molt difícil distingir-los. Ara que esteu a casa, feu allò de Google, que fem tots a casa, sí, sí. Vaig a tindre sort i poseu Penélope Cruz, Pepe Villuela. Francesc Garriga. Prou ja dels Javis, els Xavis i la cuchipandi de ioga, a la tarda a Catalunya Ràdio. Són més dels Xavis, els Xavis, los Xavis, mis amigos, los Xavis, que los conocí en Cambrians, que ara està sonant de fons Amante de la Noche.
3: Hola, amante de la noche.
2: Soy amante de los Xavis.
4: Ai, Déu meu.
2: Amigues, que això casa perfectament amb el darrer tema, perquè què ha passat aquests dies? A part que has agafat les senyores pel carrer, que si volien bossa, que
1: estic
2: si volien
1: pesat,
2: los Javis,
1: molt pesat,
2: que si volien los Javis, que viene guitarrica, cuidao i tal. Pues ha plogut, amigues, arriba la tardor i ja han aparegut a casa els primers intents de treure l'edredon. Al sofà de casa ja, amigues, el teniu ple de mantetes. Ojo amb aquelles mantetes quan tingueu visites, eh? Canvieu-les, que agafen molta olor, com els pijames aquells de pell de préssec, que són molt bonics i molt calentets, però alguna se'ls ha de treure amb bisturí, amigues. Ja s'han vist les primeres Hunter per Barcelona. Ciao. Oh, és que... És...
1: No.
2: Ara,
1: és que...
2: Ara, està sonant de fons Couch Me, de Sara Montiel, un tema del 76, que em posa... Bueno, em posa com la torre a part. Hem passat un estiu que alguns, sota l'excusa de l'onada de calor i la carolada de por que hem passat pels postos, no hem tocat pèl, Francesc Garriga, no hem tocat pèl. A totes les amigues i amics fredolics que s'han passat dos mesos amb la fulla de coits de l'Excel en blanc, duguem la benvinguda a la tardor i a l'afregament.
4: Ara
2: ja podeu posar ben forta aquesta cançó als cotxes, als domicilis i als bars on aneu a fer... Saps allò que fan les amigues de... Anem a fer una canya amb la vostra amiga Maria Jesús, d'Administració, i després acabeu a les 6 del matí torrades, com Maciel sortint d'un bingo d'Alcalá de Henares. Arriba la tardor, amigues, i arriba la fragamenta amb aquest Touch Me. Oh.
0: Ara, touch me.
3: Embrace me.
2: Algun cop t'han dit pel carrer, embrace me?
4: No, pel carrer no.
1: Pel carrer, ojo,
2: Perquè arribarà el dia, que sabem tots, que jo tindré cafè de Constantino Romero i dir pel micro de la tarda de Catalunya Ràdio: senyores, baixin de Francesc Garriga. Senyores, baixin de Francesc Garriga.
0: A veure, Pineda, aquesta setmana has estat escoltant el programa una mica.
1: Sí.
0: Ha donat alegries?
1: Doncs, com sempre, amb clara necessitat de millora, eh? És el que necessita aquest programa. Com, per exemple, dilluns, que et va referir el president del govern espanyol d'aquesta manera.
0: Seguint-lo, un amic teu, Bassas, el Joan García. Joan, bona tarda.
5: Bona tarda, Francesc. Hola, Antoni.
6: Hola, Joan. Què tal?
0: Tenim en Pedro... Tenim el president Sánchez ja... Perdó. Tenim el president Sánchez ja visitant aquests pisos.
1: Hòstia, tira, el Pedro, eh?
2: Pedro, un col·lega meu de Santa Coloma de Gramenet.
1: El Pedro, quan arriba a la tardor, el Pedro també es posa pijames d'aquests de vellut.
2: Sí,
1: i també fa fragamenta amb la Begoña. S'ha de vigilar, perquè el pijama de vellut, si fas molta fragamenta, hi ha l'electricitat estàtica. Després hi vas agafant tots els paperets de casa i la pols, eh?
2: Que
1: sembles una nena de Nadal, després.
2: Tot ventosa, eh?
1: Sí, s'ha de vigilar.
2: Ojo a les pijames!
0: Vinga, va, ojo. Més.
1: Escolta'm, jo sempre estic a favor de rebaixar les jerarquies i tractar-nos més de tu a tu. Però dir-li Pedro, a president, m'ha semblat una miqueta mereixedor de descàrrega elèctrica a les gònades, eh, Garriga? El proper dia xispasso, vale? Atenció, perquè em basses, t'estàs vacilant, amic Francesc. Escolta.
0: Fem una pausa. Tu saps qui és Guitarrica de la Fuente?
6: No.
7: Sí, home, no m'ho crec, Bassas.
0: No me'l saps ubicar.
6: Home, suposo que és un senyor que toca flamenc amb la guitarra, no?
1: Atenció, perquè no només et vacila dient que no sap qui és Guitarrica de la Fuente, sinó que després passa això.
8: Doncs farem ressenya del Piro Musical de TV3, que el va presentar la Dulceida.
0: Sí.
8: No sé què us va semblar en general,
0: Vas veure Bassas el Piro Musical?
6: No, el vaig veure.
2: No, Toni Bassas no mira res.
0: Vaja.
1: És probable. És probable, Francesc, que en Toni Bassas estigui boicotejant el teu programa.
0: No ho crec.
1: No? Pot ser que t'estigui dient d'una forma gens velada que els continguts que es tracten en aquest espai a la millora hora del dia, sota el seu prisma de periodista rigorós, són més fluixos que la digestió de cigarro i aigua calenta? És possible que això estigui passant?
0: No.
1: tampoc m'agradaria jutjar Antoni Bassas.
0: No, passa, eh? No passa.
1: He de dir jo, que no conec la meitat dels bits de la travessa VIP. I passeu els temes abans, per això, amb ell.
0: Sí, però això no ho tenia controlat.
1: Ah, vaja.
2: Però és que a més li has dit, Francesc, a Toni Bassas, a Sir Antoni Bassas, que, oh, no coneixes la guitarrica de la Fuente? Com si hagués de portar una foto de carnet a la cartera. La guitarrica de la Fuente, home. La respectem a Antoni Bassas,
0: la,
2: per favor.
0: Jo la porto. Home. Jo la porto.
1: Ai, se'ns ha enamorat. Ai, bé, no passa res, no passa res, Garriga. Tampoc necessites que et boicotegin el programa perquè de vegades t'ho cuines tot solet.
0: El que sí que funciona avui és el Parlament de Catalunya en plena normalitat perquè ha arrencat el debat de política general amb el discurs ara mateix del president Salvador Illa. Ho està seguint el Raül Flores, el nostre company des del Parlament. Raül, bona tarda.
9: Albert Prat.
0: Ah, Albert Prat.
9: Francesc, Albert, bona tarda.
0: Molt bé, escolta'm, està molt bé això. Ja el president sí. Directe ja et diuen el nom al que entra.
1: Ja està, vull dir, Albert Prat.
0: Que saludi qui entra.
1: Exacte, o sigui, tenim el nostre company allà. Bona tarda.
10: Hola, sóc l'Albert Prat.
1: Clar, que es presenti ell mateix. Sí, home, sí. Bé, tot just veníeu de parlar de les coses que funcionen i no d'aquest país, Garriga, això és poesia, no ets l'únic que té lapsus. També tens gent de l'equip que habitualment no tenen respecte.
0: Sí,
1: i que
0: això
1: després...
0: passa molt sovint.
1: Sí, ja. I després han de veure del seu propi verí.
0: I la gent ja ho podrà veure, això, aquesta quarta temporada de La Travessa, ja la podran trobar a
11: Trescat? Sí, a partir d'un quart de nou, un quart de nou, a la plataforma Trescat, Gat, hi haurà els dos primers episodis.
0: A quina plataforma? Trescat?
11: A la Trescat.
0: Que és un supermercat, això?
11: Ets tan tonto. A Trescat.
0: Encara no ens hem après el nom. Trescat m'agrada molt, eh? Trescat m'agrada molt.
1: És meravellós, hauríem dins Trescat, perquè
0: a
1: sembla...
0: A la plataforma Trescat, sí. Es pagava molt ràpid.
1: Sí.
0: Es carrega tot sense anuncis. Ui. A Trescat es va sense anuncis.
1: Clar, llavors de cop i volta et mereixes.
2: Justet, aquest acudit, no t'ha agradat, el Trescat.
0: Va, seguim.
2: Vinga, va, vinga.
1: Som-hi! En defensa teva he de dir una cosa, i és que... No és en defensa teva. No ho puc dir, no ho puc dir en defensa teva.
0: No.
1: Hi va haver algun problema... A l'hora de... Farem el tall número 7 i 8, nois, que van junts.
0: A 7 i 8.
1: Sí, perquè van junts. Hi va haver algun problema a l'hora de... Estaves amb la Rebeca Carranco.
0: Sí,
1: estàveu tractant el tema que...
0: L'advocat Joan Pere.
1: Aquí està. De com? D'aquí?
0: Bé...
1: Posem el tall.
0: Sí. Doncs els reparats d'aquí una estona. Abans, novetats al cas Joan Pere. Un altre dels indicis també que agafa el jutge per acusar la dona són les ferides que Joan Pere tenia al coll.
1: I és que cada cop que dius Joan Pere faig un microinfart. Ai, saps què vull dir?
0: Clar.
1: Vull dir, no fotem aquests sustos.
2: Joan Pere, efectivament.
1: No pot ser això. No pot ser. En defensa teva de dir per això que Roger Escapa i Manca Navarro aquest cap de setmana...
0: Els ha passat el mateix.
1: Són la dupla de la Crònica Negra, la Rebeca Carranco i tu sou de la tarda, exacte. També van dir Joan Pere, eh? Sort que ho vau arreglar minuts després.
0: Bé, això és el que tenim sobre la taula, les novetats del cas Joan Pere i aquesta... Com li hem de dir, Rebeca? Tu que està... Joan Pere, Juan Pere... Juan Pere.
7: Li diuen Joan Pere. Jo diria...
0: Joan Pere.
7: Jo, amb les persones que jo he parlat sobre ell, parlen de Joan Pere.
0: Joan Pere. Molt bé, doncs ja està.
7: Sona Juan Pere, però...
12: És que sí que et recorda l'actor, és que... És bastant problemàtic. Sí.
13: L'accent a la L, hem de fer tancada.
12: Joan Pere.
13: Perquè si fas Joan Pere
12: ja... Si la fas oberta...
13: És confús.
0: Clar. Juan Pere.
1: És com dir Juan i Pedro, i mira, ja m'he acabat així. Hem començat amb el Pedro i tanquem amb el Pedro, també.
0: Anna
1: Joan
0: Callis,
1: Pere.
0: Més fàcil. Anna Callis, com estàs?
14: Molt bona tarda.
0: Ja has vist que això és una bogeria avui, eh?
14: Sí. Hi, guys. Com esteu?
1: Hi, guys!
14: Hi, guys!
0: Hi, guys! M'agrada molt, a mi.
2: Sí, sí.
1: Bueno, perquè tu ets mig d'allà, també, saps? Vull dir, tu sempre, clar...
0: Unes hamburguesotes.
1: Sí, què?
0: Un tou de patates. Home, Five Guys...
14: No,
1: no. És que per un moment he pensat, ostres...
0: Five Guys, sí, home. Va,
2: Sí.
0: Va, què, com has començat tu el cap de setmana?
2: A veure...
14: Jo he començat... Jo ara no porto... No porto plans, vinc del plan. És
0: ah,
14: a dir,
0: vens del
14: plan.
2: Ahí está.
14: Pensava
2: que n'ha de dir, soy el plan. Fíjate.
1: Allà, el plan. Vens de pla de migdia.
14: Exacte.
1: Molt bé.
14: Amazones, genets, cavalls, salts i jo dinant a la tribuna panoràmica.
1: Però un dia de pluja, això se'ls ha mullat, aquestes bèsties.
14: No, home, hi ha tribuna panoràmica allà. Llavors, acabo d'arribar del Real Club de Polo, on s'està celebrant el CHIO, una de les grans... cites internacionals del salt equestre. Avui coincidint amb el trofeu La Vanguardia.
0: Sí.
14: O sigui que ja vinc escalfada. I m'han explicat moltes coses tècniques, no?, de com salten els ginets, realment.
0: Però això és bastant exclusiu, no?, això dels salts de genets.
14: A veure, depèn de fins on vulguis estirar l'experiència. O sigui, a mi, per exemple, m'han convidat, però, per exemple, hi ha entrades per un preu simbòlic de 20 euros o fins a 1.750 euros, però això ja és el VIP de 4 dies... no? Ja tens accés a VIP Lounge, sí, a Members Club...
1: Sí, bueno, perquè amb 20 euros què et donen? Amb què t'arriba, 20 euros?
14: No ho sé, no ho he experimentat,
1: les
14: jo.
1: Les hamburgueses...
2: Deixa't ja pel garibet, una miqueta, 20 euros.
1: Ella no ho ha experimentat.
2: Anna, tu et consideres tremendíssima amazona?
14: Sí. Ah, crec que és un tema que em defineix.
2: I amb el tema d'equitació, també.
14: També.
2: M'estàs
14: retant?
2: Sí. No, home, no. Jo només he vist cavalls per la tele. T'ho dic en sèrio.
14: Ah, sí?
2: Mai he vist un cavall així.
14: Bueno, sí, m'has anat a un show de Texas o alguna cosa així?
2: No, he anat a càrregues de la Guàrdia Urbana. Amb això sí que he vist cavalls, però no... Tremendíssimes Amazones m'agradaria veure-les.
1: Sí, oi?
0: Sí, sí. Això em passa el polo, no?
14: Exacte. I avui ja acaba de salts, però ara en fem un altre, però aquest cop de disciplina, no? Acaba d'obrir l'exposició a La Pedrera d'Anselm Kiefer, un dels grans noms de l'art contemporani europeu.
0: Anselm Kiefer, el coneixes, aquest?
2: Sí, el conec. Sí, sí. Vols que faci un
14: a veure, defineix-me.
2: Monogràfic.
14: Ara t'he pillat aquí.
2: Anselm Kiefer, esquerrà, tot el que guanya o dona a casa.
0: I lateral del bruixador.
2: I pinta generalment en temperes.
1: Ah, sí. Això m'agrada, eh?
2: Què més voleu saber?
0: Qui és
2: l'Anselm?
14: Bueno, és un dels grans noms de l'art contemporani europeu, sí. I aquí la trobada és potent, perquè està Kiefer dins Gaudí, és a dir, la monumentalitat de Kiefer dialogant amb l'univers de Gaudí, tota una poesia, no?
2: Sí.
14: Kiefer, és, ja que tu no ho sabies, Òscar, és molt matèria, molt físic, pintura, plom, palla i cendra.
2: Oh, lo meu.
14: Carai. I darrere sempre hi ha memòria, història i pas del temps.
0: I això, si volem viatjar, quin viatge ens recomanes aquesta setmana?
14: Ara. Vale, ja sabeu una mica la meva debilitat, no? La meva obsessió per tot el que sigui tradició britànica portada a l'esport, no?
1: Bé, ja.
14: Ara, és el tema. Obsessive, sí. Ja, vale, pues,
2: fíjate.
14: Tot el que sigui Scottish, Heritage i Championship.
2: Molt bé.
14: I dieu, però què és això? Però això és golf. És un campionat de golf, i no qualsevol, perquè és un dels camps més mítics del món. Sí. Els famosos links, pels que no sapigueu, de golf, pels dams del golf, això és un nom tècnic que heu de saber. Que són camps tradicionals de terreny costaner natural, amb vent, dunes i poca vegetació. Això és la descripció dels links.
0: I això on dius que està?
14: Escòcia.
0: Escòcia.
1: No, sisplau, tot el dia aquesta gent tampoc no poden jugar a golf.
14: Molt escocès, molt clàssic, i jo ja no necessito res més, perquè a mi és tuit...
1: Tu, un senyor amb faldilla escocesa, la prova?
14: Em flipa. I és, algo, és una cosa que sempre...
1: Són molt pigats, oi, aquesta gent? Els pots fer el dibuix d'un barco, o sigui, un de los puntos, saps allò?
2: Sí.
14: Jo ho trobo molt elegant i molt espectacular, el típic tio que va vestit amb falda.
1: Sí. A sota hi porten alguna cosa?
0: No cal. 5 minuts passen de 5:45.
1: No sé si cal. Una hamburguesa.
0: Una pausa en algun moment o anem tirant fins a les 6 directes sense pausa?
1: L'Arnal, que diguis.
0: Doncs va, anem a veure una mica on hem d'anar aquest cap de setmana amb canalla.
1: Ah, doncs mira, si és interessant...
0: No, però, si pot ser.
2: Amb canalla, eh?
1: Amb canalla.
2: Prengui nota, amics, famílies de Catalunya.
0: On podem
2: endavant.
0: Anar?
1: Exacte, us porto tres propostes. Escolliu la que més us escaigui, eh? La primera és el Vitrum, a la Festa del Vidre Artesà, d'Imbudí i Poblet, a la Conca de Barberà, Tarragona.
2: Som-hi.
1: Es fa durant tot el cap de setmana, eh? Us hi deixeu caure. Hi haurà mestres vidriers treballant en directe, allò que fan de bufar el vidre i aquestes coses,
2: sí.
1: I cercavila amb gegants. Tota la vegada i al mateix lloc. No. Abans de treure els gegants, desaran el vidre. No volem que hi hagi accidents i nens tornant a casa amb les plantes dels peus com hamburgueses de vedella, eh? Això no ho volem.
0: Va, donem una altra opció.
1: Home, després tenim el FICDA, que és el Festival Internacional...
2: Com?
1: Ha sonat com un insult, no?
14: Sí.
1: És el FICDA. Aquí està escrit del revés perquè sóc una mica dislèxica i vaig escriure malament. Però és FICDA, d'acord?
2: FICDA què?
1: FICDA el que tu vulguis, després hi poses el que vulguis, eh? És el Festival Internacional de Cinema d'Àger. Podeu veure les millors pel·lis seleccionades per aquesta edició, actors i actrius coneguts, i a més podeu visitar el Parc Astronòmic del Montsec, que és una meravella, eh? Us passareu el cap de setmana demanant als vostres fills que callin i escoltin. I si no us fan cas, me'ls passeu a mi, que presento el festival, i si no es porten bé, els tallaré les ungles molt arran.
2: Ara.
0: Has trobat un festival que presenta.
1: Evidentment.
2: I ara... I espera't un moment, perquè ara sortejarem 25 entrades a primer que truquina. Ara que sí. Amics, meus, vamos a los players.
1: Pel mateix preu.
0: Escolta, Òscar, em dius tu on no hem d'anar?
2: Doncs, amics, jo crec que aquest de setmana tots ho tenim ben clar, no? Aquest cap de setmana no anirem a enganxar fotocòpies a fanals de la Porta del Sol a Madrid de a Yoga Peace a passejar-vos per allà amb samarretes de Don Piso o gorres de Enkel and Volkers. Eviteu també anar a Madrid aquest cap de setmana a comprar loteria a Doña Manolita, fer cruising al Retiro, anar a fer-vos selfies a la porteria on viuen els Javis, que és el que farà el Francesc Garriga, o veure com surt Mbappé amb Esther Espósito d'un after de fer recuperació de la lesió, amigues. Esperem-vos a la setmana vinent, que ja en parlarem la setmana vinent, perquè portaré un especial que serà ben maco i ben recordat en la història de Catalunya Ràdio. El diumenge vinent, no aquest, el proper, fan el concert del Dia de la Hispanidad.
1: Oh, carai!
2: On, atenció, per primer cop a la història, Marta Sánchez intentarà cantar aquella lletra que va fer ella per l'himne d'Espanya.
1: Meravellosa, meravellosa. A més, anava vestit amb un vestit amb la bandera d'Espanya, també. Vull dir, és que no hi podia haver més espanyolitat allà, eh?
2: És una cosa...
1: És que pixava Toro d'Osborne, eh?
2: És algo... És també una miqueta... És que li apropes un llumí i és el color en llames.
1: Sí, senyor.
2: Amigues, espereu-vos aquest cap de setmana. Quedeu-vos a casa amb les mantetes del sofà, el pijama de pell de préssec i veient episodis de Talassa i Nadal a tres bandes.
1: Que bonic.
2: Calmades.
10: Oi, quina calma.
2: Oh.
1: Que bonic.
2: No us entren ganes de fer pipí quan veieu Talassa? Amb tanta aigua i tanta cosa allà.
10: Jo crec que et passa a tu, això.
2: Sí, bueno, a la gent gran, eh? Molta aigua, molta...
1: Sí, molta gent hi va seca, també.
2: Sí.
10: Però què dius?
1: La gent hi va seca.
10: Tens de Geneva seca?
1: Bueno, depèn del que facis.
10: Però què és això?
2: Estem...
10: Què estem fent?
2: Home, bueno,
1: que se t'ha d'explicar tot, Garriga.
2: No sé si són la...
10: Farem una pausa. Farem una pausa i decideixo si acabem o què fem. Ara veiem.
2: Endavant.
15: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
16: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
15: 6 dies per viure les lletres.
16: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
15: Programa complet a horitzons2050.org. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
18: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
19: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
20: Ell va matar la nostra nena.
18: Però els nazis encara tenen poder.
21: El jurat ha emès el seu veredicte.
22: Ha estat absolt.
18: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
23: És un assassí.
24: Em vols matar o què?
18: La sentència és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
25: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
26: Podríem tenir son.
27: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
28: Mare, literalment.
26: Tinc poques ganes de treballar.
28: És que tinc molta feina.
27: Jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
26: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalís.
29: Som pura cafeïna.
30: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
31: De 12 a 2 és la meva illa de pau.
30: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
32: Ara sense...

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
2: Joel Parra l'enfonsa.
1: La Lloberes.
3: Bloc directe sempre central.
1: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest divendres a partir de 3 quarts de 7 de la tarda, Besiktas-Barça en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: Barça fins saltar la banca!
1: Fem que Europa ens escolti. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
4: Hem arrencat el cap de setmana. Maribel García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Com tenim el trànsit d'aquesta tarda, que era una tarda que es preveia complicada a nivell de pluges i mobilitat? Ho està sent?
5: Sí, la veritat és que hi ha hagut, sobretot més cap al migdia, hi ha hagut força retencions cap a les 2, les 3 de la tarda, perquè era quan plovia una mica més i, a més, és l'hora de sortida de moltes persones els divendres, que es nota que molta gent surt, en lloc de divendres a la tarda, doncs surt divendres al migdia i hi ha més volum de trànsit. Ara hi ha complicacions perquè hi ha hagut diversos accidents. N'hi ha un a l'AP7, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en direcció Girona, està provocant retencions des de Barberà. També un altre accident a la C32 nord, a l'autopista al Maresme, a Canet de Mar, direcció Barcelona. Aquí, dos carrils tallats a la circulació i retencions des de Sant Pol. També hi ha hagut abans una altra topada a l'autovia 7, a Reus, direcció Castelló. Aquí els vehicles són al voral, però també provoca aturades. També a Barcelona, a la Ronda Litoral, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, en direcció al Nus de la Trinitat. Hi ha uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona. I també es manté tallada un punt, l'A14R2, que és l'enllaç entre l'autovia 14 i l'N230, al terme d'Almenar el Segrià. Aquí han topat un camió i un turisme, ha mort la conductora i única ocupant del cotxe en aquesta col·lisió, i per això fa estona que es troba tallada la via. I encara 4 carreteres del Montsià tallades pels aiguats, són la C12 entre Roquetes i Amposta, també 3 carreteres locals, la que va de Galèria a la Sénia, de Roquetes a Mas de Barberans i la que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. I al transport públic també destaquem que ja s'ha restablert el pas de trens a les Terres de l'Ebre, que recordem que des d'ahir al vespre no funcionaven pels aiguats, això afectava sobretot la línia R7 de Rodalies, que no circulava entre Tarragona i Tortosa, i ara ja ha reprès la marxa, però clar, van més a poc i amb retards.
6: Home, doncs déu-n'hi-do, quin divendres més atapeït que tenim, sí, d'informació,
5: sí,
6: de mobilitat.
5: Sí, hi ha moltes cosetes. No és que hi hagi llargues cues, però hi ha coses a molts punts.
4: Ha quedat molt repartit avui.
5: Sí, exacte, com a la loteria, però en dolent.
4: Doncs, Maribel, gràcies.
5: Una abraçada.
4: Això, el trànsit, heu d'agafar el cotxe avui, demà?
7: No.
8: Jo he d'anar a veure la bola negra. Encara no l'he vista. Que has estat tota la setmana tan insistent i vés a veure la bola negra, doncs mira, al final hi vaig, però hi vaig de cansament.
7: Jo m'espero que la portin al videoclub. Sí. No, encara no l'he vista.
4: I tu, Anna?
8: Jo tampoc. No,
9: tinc ganes ja, després d'escoltar tantes, no, opinions.
8: Es veu que el Garriga no ha parat en tota la setmana. Jo crec que el Garriga ha tingut un estandelazo com una catedral de gros.
7: Home.
8: Però com una catedral de gros.
7: Una mica.
8: T'has enamorat profundament de Guitarrica de la Fuente?
7: Una mica.
8: Una mica, jo diria que no, bastant. Profundament. És a dir, tu has anat a dormir...
7: Bastant. Tu retratito lo llevo en mi cartera.
4: I tant, amigues. Mira, si algú em dona una fotocarnet,
7: sí?
4: Me l'hi guardo.
8: Has entrat al seu Instagram, li has revisat de dalt a baix.
7: Demanem ara mateix.
9: Has volgut saber totes les cançons, la lletra, no?
8: Has volgut saber si està liat amb Javi Ambrosio, amb Javi Calvo, amb tots dos.
4: Espera, Gemma Puig, bona tarda.
7: Ahí está.
10: Bona tarda.
4: Has vist la bola negra?
10: No.
4: Però si surt, i surt neu.
10: Ja.
4: Per un meteoròleg també està bé.
10: No només anem a veure pel·lícules que...
4: I la Sociedad de la Nieve?
10: Sí, aquesta sí.
4: Ah, veus, aquesta sí.
8: Veus,
4: perquè
8: clar,
4: hi havia molta més neu.
8: Sí,
10: hi ha molta més.
4: A la bola negra, sí. Negra hi ha una mica menys de neu. Teníem molta preocupació per la meteorologia aquest cap de setmana. S'ha anat controlant i posant tot allò, o encara hi ha zones de Catalunya que ens hem d'estar pendents?
10: Alerta. Sí? Hem d'estar alerta, sí. Aquesta tarda han anat tot a la baixa, encara, però hi ha alguns ruixats ara cap a l'Alt Urgell, Solsonès. Aquests no són molt significatius, però tenim un ruixat davant del Baix Ebre Montsià que va entrant, és a dir, i va, per tant, aquest...

0: aquesta zona continua sent la més preocupant. No és que s'hagi de repetir el que hem tingut aquest matinar de matí, però sí que plourà en els llocs on ja ha plogut molt. I això és el que passarà aquesta vespre matinada. Reactivaria la precipitació just en aquest sector del Baix Ebre, del Montsià. Per això encara es mantenen activats aquests avisos d'intensitat en aquestes comarques. Encara n'hi poden haver alguns irregulars cap a l'interior. I el cap de setmana no tindrà res a veure amb el que hem tingut avui, però continuem amb temps insegur, eh? És a dir, demà al matí hi haurà ruixats que fregaran la costa, podríem dir des de l'Ebre fins a l'Empordà.
1: O sigui, Barcelona demà, per exemple, pot ploure i rodalies de Barcelona sí. També, eh? No és només al sud ni al nord, sinó que tota la costa.
0: No, exacte. No tan intensos, però sí que més irregulars i sí que podrien afectar qualsevol punt de la costa durant el matí. I després, a la tarda, a part de la costa que es mantindrien entre Barcelona i Girona, en tindrem cap a l'interior. Per tant, demà tindrem ruixats irregulars cap al Pirineu, Catalunya Central. Per tant, un dia mogudet. No els registres d'avui, els avisos es mantenen, però ja estem parlant, en alguns casos, de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, i, per tant, no aquests registres ni tan intensos ni tan extensos. I diumenge, doncs, tampoc acaba de fer net del tot. Mantindrem també aquesta inestabilitat. Tenim una situació de vent de mar cap a terra, vent humit, una mica d'aire fred a les capes més altes, per tant, anirem repetint això, sense repetir-se el que ha passat avui i ahir, des d'ahir a la matinada fins avui al matí, però sí que tindrem un cap de setmana amb ruixats.
2: Gemma, una pregunta. Àger, com ho tindrem, la nit?
1: No. És que fa una presentació.
2: No, és que tenim...
1: És a l'aire lliure?
2: És a l'aire lliure, clar, és a mitja natura, amb una pantalla...
1: És ja un tema de salut.
2: Ah, aquí està, aquí està. El diumenge al vespre. A les 8 del vespre.
3: Per qui vulgui anar, no?
2: Per qui vulgui anar, que vinguin per aigües, perquè si no es fa el poliesportiu.
4: Sí. Gemma.
2: Ens ho està mirant, la Gemma.
4: Ojo, ahí con los mapas.
2: Clar, està revisant aquells mapes que fèiem a l'escola, us en recordeu?
3: Jo li preguntaré a Escòcia, també. A veure,
2: Escòcia pluja. Escòcia pluja.
0: No tens un pla B, eh?
2: Sí, tenim un pla B, que és el poliesportiu, però clar, sempre queda més lluit a fora la natura.
3: El poli.
0: A quina hora m'has dit, perdona?
2: A les 8 del vespre, a les 9, a les 10.
0: Igual ja ha plogut, perquè és més de tarda. Igual t'haurà plogut i podràs fer-ho.
2: Llavors haurem de desmuntar i tornar a muntar. Quina feinada.
4: Gemma, per resignificar-ho tot, recomanes a totes les amigues de la tarda de Catalunya Ràdio que a la bossa portin un paraigües, una muda i un raspall de dents, perquè no se sap mai. Vas a fer ara una copa a mitja tarda i no saps si acabaràs amb un pit de Balmes el diumenge a migdia. Estem parlant d'això, no, Gemma?
1: Gemma, has acabat mai a un pis de Balmes o un diumenge al migdia, no?
4: Bueno.
2: Home, Gemma.
3: Bueno, per la ràdio, què he de dir? Sí.
1: El que sou que no havies fet mai era informació del temps amb aquesta música de fons.
4: Ara, som-hi. Plourà dins del Pont Aeri?
3: Amnèsia!
1: El Pont Aeri...
0: El Manel Elias triu cançons, però aquesta que no l'he posat mai.
1: Clar, és veritat, ja et passarem la referència. Sí. Gemma Puig, moltes gràcies.
0: Molt bé, bona tarda.
1: Ara farem una pausa, però després...
4: Estanol.
1: Després farem... Un concurs.
2: Home.
1: 93-201-7474. Voleu anar a passar una nit d'hotel a l'hotel... Què estic sentint?
2: Sóc jo, estic fent bromes.
3: No, les dues estan Il de la Laguna.
1: Ens hem tornat tots bojos.
4: Sí, correcte.
1: 93-201-7474. Hotel Il de la Laguna.
3: Il de la Laguna.
1: Catalunya Nord. És el concurs de l'abans o després. Què va passar abans, això o això?
2: Et posa el desayuno continental al matí?
1: De quin continent és la pregunta?
2: Vés a saber.
1: Després de la pausa resolem.
5: Ja, gràcies.
6: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
7: A Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bonpreu i Esclat.
8: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
9: Desafio a un duel.
10: Ets al·lucinant, oi?
8: Dues grans llegendes.
9: bestiesa!
10: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
9: Jo em dic Tsubasa Ozora. Ens passaran un munt de coses increïbles.
11: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3K.
12: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: avui, aquesta tarda. Sembla que tindríem convocatòria electoral i no hem tingut convocatòria electoral.
1: No, però has de fer un anunci, no? Que a partir d'ara ja no vindrà mai més Toni de la Torre, perquè l'has finiquitat, perquè ara només ja recomanem coses de los Javis, los Xavis i el que faci falta.
0: És que serà una secció sobre la bola negra.
1: Correcte.
2: Cada setmana?
0: Sí, i tindrem Glenn Close, que ens farà les veus en off.
2: Oh, que bé!
1: La bola negra.
2: Sí, eh?
1: Sí.
2: Premium. Avui quan surti al cine t'escriuré, i et diré el què.
0: No, fes-me una nota de veu.
2: D'acord.
0: Amb sensacions.
2: Però,
3: amb sensacions.
2: Jo últimament...
0: El postpartit,
2: clar. Últimament estic com amb el sentit crític superactivat, eh?
0: Ah, no, si no t'ha agradat, digue'm-ho també.
2: Sí, eh?
0: Ens veurem les cares.
4: Què dius, que et sembla?
5: Jo també l'aniré a veure i passaré el part, eh? Passaré el
2: part. Ara.
0: Avui?
5: Bueno, ara miraré l'horari.
0: Que veu.
2: Vine, nena. Vine, fem unes crispetes i un Coca-Cola, clar. Sí, home.
0: A veure, va, 8 minuts.
1: Som-hi.
0: Per les 6 de la tarda. Aquí, Òscar Nin.
1: Però aquesta cantarella no la tinc jo, amic, eh? És una mica Fernandisco, però Ameli, eh?
4: Oh,
1: jo el globus i...
0: Tinc la Marta de Lleida.
1: Home.
0: Marta de Lleida, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Com estàs?
6: Bé.
0: Ui.
2: Ras i curt. Escolta, li has fet una pregunta i ella contesta.
0: Esperava una mica més de resposta, Marta.
2: No.
6: Molt bé.
2: Mira, escolta, ja estàvem solucionats.
1: Està plovent a Lleida, Marta, o no?
6: No, ara fa sol.
0: Però veig que ets al cotxe, no?
6: Sí, estic al cotxe amb la meva filla, que s'ha fet un nus a les sabates i no sé.
2: I no se les pot descordar?
6: No.
2: Però entre les dues sabates o amb una sabata només? Entre les dues tenim un problema.
6: De moment una.
2: D'acord, perfecte.
1: Quants anys té la filla?
6: Quants anys tens, Queralt? Sis.
1: Angelet. Ja, pràcticament ja l'ensenyes a conduir, eh?
0: Ja està, sí. 44.
1: I un 44 de peu.
0: Bé, a veure, va. Marta, el concurs és abans o després. Ara et llegirem una sèrie de noms de presidents. Avui va de presidents. I m'has de dir qui va governar abans d'aquests presidents. D'acord? Tindràs un minut per respondre. Com més respostes correctes diguis, doncs més fàcil serà que puguis guanyar la nit d'hotel. Esteu preparades en aquest vehicle a Lleida?
6: De moment sí.
0: De moment sí. Bé, doncs la Marta de Lleida amb la filla tenen un minut. Qui va governar abans, Ronald Reagan o Richard Nixon?
6: Richard Nixon.
0: Correcte. Qui va governar abans, Jimmy Carter o George Bush?
6: Jimmy Carter.
0: És correcte. Qui va governar abans, Abraham Lincoln o George Washington?
6: Abraham Lincoln.
0: No, va ser George Washington. Qui va governar abans, John Fitzgerald Kennedy o Franklin Roosevelt?
6: Roosevelt.
0: És correcte. Adolfo Suárez o Leopoldo Calvo Sotelo?
6: Hosti, Leopoldo Calvo Sotelo.
0: No, va ser Adolfo Suárez. Qui va governar abans, José María Aznar o Felipe González?
6: Felipe González, que era.
0: És correcte. Qui va governar abans, Carrero Blanco o Arias Navarro?
4: Carrero Blanco!
0: Correcte. Qui va governar abans, Fernando de Santiago o Torcuato Fernández Miranda?
4: Fernando de Santiago.
6: El segon.
0: Doncs és correcte, Fernández Miranda. Doncs mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 respostes encertades.
1: Molt bé.
0: 6 respostes encertades. No pengis, anem a fer el següent oient. Això eres tu, Pineda, o el concursant?
2: Era jo. Ah. Tinc una facilitat absoluta per reproduir instruments.
1: Per fer sorollets.
2: Vols que faci la tuba?
0: A veure...
5: Jo també, pots millorar, Pineda.
0: M'ho esperava millor.
2: Feu vosaltres.
0: M'estan tirant tants efectes que ja no sé què és real, què no, què és l'oient, què és la Pineda.
1: Qui està fent sorollets, qui...
5: O no m'atopeies.
0: Jo no puc més. Carolina de Girona, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Quin xou que us porteu. Feu començar el cap de setmana amb molta energia.
0: Però estàs entenent res?
5: Vamos.
0: Estàs entenent alguna cosa?
7: Sí, home, sí.
0: Sobretot...
1: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Carolina, que bé que ho fas, això.
1: A veure.
7: Sí, practico molt.
0: Saps que hi ha altres imitacions?
7: No.
0: Sí, una imitació més saps fer, segur.
1: Sí.
0: Aquella que et demanen a cada sopar familiar.
1: Dulceida, una miqueta, va.
7: Ai, no, no, de veritat. Perquè m'ha fet gràcia que ho fes ella, però us ho prometo, no sabria.
2: Tens una tuba molt millor que la meva, eh?
7: Sí. Si vols et dono algun consell.
2: Sisplau, quedem un dia.
7: Fet.
0: A veure, Carolina, que si no tindrem temps...
7: Tindràs... Sí, els presidents, això és difícil avui, eh?
0: No, avui faràs Reis, que potser és més...
7: Reis?
0: Sí, potser sí. És més difícil i tot, eh?
7: Ah.
0: Et aniré dient Reis i m'has de dir qui va regnar abans, d'acord? Tindràs un minut per respondre. Estàs preparada?
7: Bueno, no. Però... Sí. Aquí sí que faré.
1: Molt bé.
0: La fitxarem a la Carolina.
1: Carolina Sorollet.
0: Va, un minut que comença ara. Qui va governar abans, Alfons el Cast o Ferran d'Espanya? Setè.
7: Abans.
0: No, va governar abans Alfons. Qui va governar abans? Isabel la Catòlica a Castella o Pere el Gran a l'Aragó? Que difícil.
7: No, Pere el Gran.
0: És correcte. Qui va governar abans? Jaume I el Conqueridor o Carles II d'Espanya?
7: Jaume I.
0: És correcte. Qui va governar abans? Ferran II d'Aragó o Alfons el Benigne?
7: Ferran II.
0: No, va ser Alfons el Benigne. Qui va governar abans? Martí l'Humà o Felip V?
7: Home, Martí l'Humà.
0: Correcte. Qui va governar abans? Joan d'Aragó, primer, o Ferran el Catòlic?
7: Joan d'Aragó, primer.
0: No, va ser Ferran el Catòlic. Ah. Qui va governar abans? Ramon Berenguer IV o Isabel II?
7: Berenguer IV.
0: És correcte. Qui va governar abans? Joan II d'Aragó o Carles I?
7: Joan II d'Aragó.
0: És correcte. Qui va governar abans? Ramsès II o Alexandre el Gran?
7: Ramsès II.
0: Ramsès II, això són 6 encerts. Hem empatat! Hem empatat! Atenció, Marta i Carolina, perquè hem de desempatar. Hem de desempatar ja, exacte. Atenció, que m'heu de dir, totes dues, Marta, Carolina, quan va medir en metres quadrats la pizza més gran de la història?
1: Ojo!
0: Marta, quants metres quadrats la pizza més gran de la història?
6: 36.
0: 36 metres quadrats. Carolina.
7: No sé.
6: Jo vull jugar.
7: No,
6: sí que no.
0: Quan? Ho has de dir ja, eh?
7: No sé, 1.000.
0: 1.000.
2: Mira, un piso d'eixample.
0: Doncs la resposta correcta eren 1.290.
5: Molt bé! Molt bé!
0: Carolina, guanyes la nit d'hotel.
1: I la pizza de 1.000 metres, també.
5: Una pizza de 1.000 metres?
0: Sí, senyor. A Califòrnia, el 2023. Gràcies, Marta. Anem al butlletí.
2: Unes hamburgueses?
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
8: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora ha de començar a la plaça Catalunya de Barcelona una assemblea amb la intenció de començar a preparar una convocatòria de vaga general després que el Congrés hagi tombat els decrets d'habitatge. Anem fins a la plaça Catalunya, Unitat Mòbil, amb Xavier Cussó i Joan García. Joan, bona tarda.
9: Bona tarda, i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, que ha explicat ara mateix que un cop derogats els decrets, ara ells ja fan un plantejament de màxims per revertir la crisi de l'habitatge, i n'ha enumerat uns quants.
10: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
9: El sindicat de llogateres ja ha establert contactes amb els sindicats laborals per mirar de donar forma a aquesta vaga general. Xavi Cussó i Joan García, Catalunya Ràdio Barcelona.
8: Doncs bé, Pedro Sánchez valora convocar les eleccions a finals de novembre, després d'aquesta derrota al Congrés. El president espanyol aprofitarà el cap de setmana per reflexionar sobre aquest avançament electoral. Abans de la votació feia aquest avís.
11: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Háganlo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
8: Avís que dirigia sobretot a Junts. Ministres del seu govern defensen que és el millor moment per anar a les urnes, però alguns socis, com Esquerra i Podem, creuen que seria una irresponsabilitat. Més notícies, Clàudia Serra.
12: D'aquí a una hora els bombers actualitzaran des de Tortosa els efectes de les pluges intenses que aquest matí han afectat sobretot les comarques del Baix Ebre i el Montsià. S'han registrat més de 270 litres per metre quadrat en algunes localitats com l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels cotxes i més de 200 actuacions per inundacions. Tot i que el confinament ja s'ha aixecat, a primera hora s'ha demanat a la població que no sortís de casa i s'han cancel·lat les classes.
8: Els països del G7 acorden alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves per intentar rebaixar els preus dels carburants. L'anunci l'ha celebrat Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués aquesta decisió. El barril de Brent baixa i cotitza per sota dels $100.
12: La xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure aquest setembre, que han provocat 250 hores de retards. Han estat la principal incidència per les línies de rodalies i regionals. Des de principis d'any se n'han produït més de 300. Són 7 vegades més de les que hi havia els anys anteriors a la pandèmia, segons les dades que ha fet públiques el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Assegura que Adif i la Generalitat estan fent esforços per combatre el problema y demana anar més enllà.
13: Nosotros también desde Adif estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
8: Tarda complicada, especialment a les carreteres. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Doncs es normalitza progressivament la circulació. Després que s'han acabat la major part de pluges, queden cues per accidents a la C14 a l'altura de Ribera d'Urgellet, l'AP7 per un accident, l'AP7 de Barberà del Vallès a Santa Perpètua, direcció Girona, també per una topada, l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, a causa d'un vehicle avariat. Quatre carreteres del Montsià continuen tallades pels aiguats de la xarxa principal, la C12 entre Roquetes i Amposta, i el transport públic es normalitza progressivament la circulació de trens a les Terres de l'Ebre, que ha quedat restablerta aquesta tarda després dels aiguats. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
8: Esport, Sergi Andreu.
15: El Barça de bàsquet juga d'aquí una hora partit de l'Eurolliga. L'equip blaugrana visita la pista del Besiktas d'Istanbul, tercera jornada de la competició europea, un partit que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio a partir de 6:45. Avui també tenim més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA de futbol, a 9:45, França, Itàlia i Bèlgica, Turquia. Rafinha estarà disponible per poder jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. En futbol sala avui juga l'Indústria Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa, 10:15, quarta jornada de Lliga. I en motor, Àlex Márquez ha estat el més ràpid en la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez ha estat tercer. Demà a les 8 del matí es farà la cursa sprint.
3: Fins aquí les notícies.
16: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
17: Vinga, el portem aquí, quiet.
18: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
17: Atents, amunt!
16: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
18: L'espectacle casteller més gran del món.
17: Molt bo, eh?
16: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
18: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
16: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Europa es rearma, les fronteres es blinden i el dret internacional trontolla.
19: Com una empresa que persegueix la sostenibilitat mediambiental acaba fent vehicles per a la guerra?
16: Més armes vol dir més seguretat i quin preu en paguem?
20: Si vols dedicar més al programa de rearmament, redueixes polítiques ecològiques i polítiques socials, no hi ha una altra.
21: What Frontex is doing in the Central Mediterranean.
22: Frontex té presència al Mediterrani central amb avions i drons.
16: Tanta, tanta guerra. Un podcast de 5 episodis per entendre el nou cicle de militarització d'Europa. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Marta Montaner, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Aquest cafè que portes aquí m'aniria bé, eh?
2: És descafeïnat, per això, carinyo.
1: No m'anirà tan bé, llavors.
2: Com tens l'esquena?
1: No, l'esquena bé.
2: I els braços? De tant remar i remar?
1: No, no, avui no era tan remar com conduir una mica de la corrent. Hi ha dies que s'ha de remar més fort, avui la corrent et portava, el problema era no estampar-se.
2: És veritat. I què, no t'has estampat?
1: Fent 5.000 mariners, sembla Artur Mas, fent 5.000 mariners.
2: Ai, el podries convidar a veure què diu.
1: Home, avui tindria molta cosa a dir, sou el president Mas. Roger Carandell, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I Juliana Canet, bona tarda.
4: Bona tarda, Francesc Garriga, com vas?
1: Et sento com amb soroll d'haver anat a la piscina avui.
4: Doncs he anat a la piscina avui, com ho saps?
1: Perquè
4: m'ho notes a la veu.
1: La teva veu és veu piscinera.
4: Sí, és veu de piscina i fins i tot de platja, perquè fins i tot he tirat de mar.
1: T'ha fet bon dia, aquí on t'ets?
4: No, en absolut.
1: Ah?
4: És a dir, crec que millor dia que el que esteu tenint vosaltres a la major part de Catalunya,
1: no és
4: però
1: difícil.
4: Aquí a Mallorca-Magaluf plovisqueja una mica. El que passa que és allò que el dia aguanta lo suficient, saps? No acaba de petar.
1: I fa caloreta encara.
4: Sí, això sí, molta calor.
1: Calor. Doncs avui ha estat un dia intens. Pluges, amb incertesa... Hauries d'haver vist la Marta fent un tema avui...
3: Comptant vots.
1: Ayuso.
4: Jo m'hagués encantat veure-ho.
2: M'ha fet estar en Garriga força estona a l'estudi.
1: No, jo no t'he fet fer res.
2: Amb en David Miró, amb tota la Plana Major...
1: I no ha estat divertit compartir-ho junts.
2: Sí, no, jo estava aprenent. Jo en aquell moment era com si estigués fent el màster, un màster de ràdio, per veure com es construeix un programa quan hi ha una actualitat així tan...
1: Doncs et dic una cosa, avui hauria estat un bon dia perquè estudiants ens veiessin.
2: Totalment, però és que no dic de broma.
1: El mecanisme fora amb l'Arnau, la Carla, els tècnics...
2: Jo t'anava veient, jo ho sento, t'he espiat una mica, i anava espiant les converses que teniu per WhatsApp, i no, ara tira publi, no, abans anem a la connexió a Madrid, tal, no sé què, però espera, la Brujats què diu, no sé què.
1: Home, és divertit.
2: Era apassionant.
1: Això. És divertit. Sí. Tu hauries passat bé, Juliana, tu que també ets tan curiosa, t'hauries passat bé avui.
4: Seguríssim, i a més ja et dic, m'hagués encantat veure la Marta en acció, sí. No per sorprendre'm, perquè sí que ella és perfectament capaç, perquè
2: he parlat 3.000 vegades en tots
4: els temes.
1: No, has fet diversos apunts molt interessants i que han ajudat a dinamitzar.
4: Home, és que la mirada de Marta Montaner és vital tenir-la a l'estudi. És bàsica.
1: Bueno,
4: hola, Roger.
3: Hola, què tal, guapa? Com estàs?
4: Com vas, carinyo?
1: Que no heu parlat encara avui.
3: Enviens una postaleta, encara que arribi d'aquí 15 dies.
4: Així ho farem.
3: Perfecte.
1: Una ensaïmadeta...
3: A veure quin govern et trobes, Madrid. Perquè aquí estan passant moltes coses.
1: Sí, és...
2: Però allà també deu passar alguna
1: cosa.
4: Moment encara forma part de l'Estat, això. Sí. No s'han independitzat.
1: No han marxat, els de les Illes, no. Què tornes, dilluns o diumenge, o quan tornes?
4: Si es pot explicar. Jo torno demà amb un vol a la nit.
1: Ah, home, però...
4: És un viatge molt curtet de feina, Francesc.
1: I aquests a Magaluf?
4: Ja, i a mi també m'agradaria aprofitar-ho, però aquestes coses duren el que duren.
1: Que bonic que ha quedat això, sí. La música quadrada i tot. Doncs bé, arriba el que no surti d'aquí de divendres, un divendres mogut, però sempre ens va bé... Avui et dono un titular.
3: De què?
1: Home, del que fareu, però...
3: No, és que...
2: No ho sabem, no?
3: Coses. Avui tenim 30 i pico pàgines, quan normalment en 18 fem, saps?
2: Avui ven Víctor Navarro, que això vol dir que parlarem...
1: Ui!
3: Inés García...
2: De tot i de res.
3: Inés García, sobretot.
1: Inés García! Riu-te'n tu de la decisió de Pedro Sánchez, Inés García.
2: Doncs sí, perquè ha pres una decisió forta.
1: La decisió. Doncs ara us ho expliquen el que no surti. Som-hi.
5: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberis Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberis Liber a Besalú.
6: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
8: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
9: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
10: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
7: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
10: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
11: Es pensaven que s'havia acabat.
12: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
13: I això no és cap escape room.
14: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
13: Merda, aquesta no l'esperava.
15: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
16: Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
16: Som 3Cat.
18: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
19: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
20: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Vadí.
21: Está ambientado, mano.
20: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
21: Qué barbaridad.
20: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
21: Vuela a venta.
20: Vuela a venta, vuela a venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
21: Ven a por más.
20: ¡Venta! Ocasión Plus.
17: Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
22: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Un minut i un quart de set. Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
3: Marc Andreu, molt bona tarda.
1: Bona tarda, pendons.
3: I des del bell mig del Mediterrani, Juliana Canet, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Com va?
4: Jo molt bé, i tu?
3: Molt bé. A quina illa del Mediterrani?
4: Mira, avui em connecto des de Mallorca, concretament des de Magaluf, que és una de les ciutats més infravalorades, jo penso, d'aquesta illa.
3: Motiu de la visita a les Balears és públic?
4: Sí, és absolutament públic. És principalment per motius laborals, tot i que també per motius culturals, perquè és veritat que demà faig una xerrada aquí al Festival FLEM, al Festival de Literatura Expansiva de Magaluf, que és un festival que és molt xulo justament perquè es fa en un lloc on no t'esperaries i que és un lloc molt castigat pel turisme i que hi hagi aquesta vida cultural, la veritat és que és molt bonic. I jo podria haver vingut, diguéssim, demà només a fer la xerrada per Club Tàndem i ja està. El que passa que també tenia ganes de poder consumir aquest festival.
3: Home,
4: com a una consumidora cultural més, al final.
3: Uh-huh. Perfecte. Doncs avui amb vistes al Mediterrani, perquè em consta que... Bueno, no ens arriben imatges.
2: A veure
3: imatges.
2: Una cosa, el Mediterrani, també hi som nosaltres, vull dir-te.
3: Sí, però el veu al revés que nosaltres, ella.
2: Ah,
3: bueno, no sé cap on
4: mirar.
1: Exacte.
3: Saps? Clar, no sé cap on mirar, Magaluf, aquí.
4: Jo tampoc
3: tinc un problema de geografia.
4: Miro. Sí, aquí no ens ho han ensenyat bé, això, a l'escola.
2: Anem molt patats,
3: molt,
2: avui.
3: Molt.
1: Sí, realment.
4: Sí, va,
2: Roger, digues
4: la teva frase.
3: I no em va el Maps. Bueno, és igual.
2: T'ho miro.
3: Sí.
4: És igual,
3: a veure
4: no
3: si mira l'est o l'oest.
2: Va,
3: Juli.
2: Si no, anem a una altra cosa.
3: Sí. T'interessa un missatge que ens ha arribat al 677-27-1058, que ens diu... Hola, perfectes. Ahir parlàveu dels pròxims projectes de la Rosalia. La pròxima col·laboració ja està més que confirmada, és la cançó Where Is Gone, que forma part del pròxim disc del grup irlandès Fountains D.C. i surt el 16 d'octubre.
4: Veig que aquesta persona treballa mínim a l'equip de la Rosalia.
3: Sí, o Ticketmaster. Diu, a més, venen a Barcelona en concert el dia 24 d'octubre al Sant Jordi Club. Potser aprofiten per estrenar la cançó amb Rosalia al costat. Tant de bo. Molt fan del programa.
4: Doncs mira, m'agrada molt aquest apunt que ens fa aquest oient. Primer, perquè realment, sí, m'interessa aquest tema. I després, perquè parlant de col·laboracions de la Rosalia, ahir vaig tenir un pàlpit.
2: No puc més, ja, eh? L'onada...
4: Un pàlpit
2: però,
4: part de...
2: Prou, eh?
4: Bé, ha acabat Lux, ha de començar una altra cosa.
2: Stop,
4: és que ara
2: onades.
4: Ja, tornem-hi. És un pàlpit d'aquests que no pots ignorar, que no et deixa dormir. Jo no he clucat ull, ja t'ho dic ara. és un batec d'intuïció, un instint que et neix de l'estómac i que se t'escampa per tot el cos. I és un pressentiment que ja he tingut abans. Digueu-me perspicaç, però tinc la visió que la Rosalia col·laborarà molt més aviat que tard amb una cantant. Una cantant femenina de música urbana. I una cantant catalana.
3: Quin pàlpit tan concret, que has tingut, Juli.
4: Prepara't perquè encara hi haurà més concreció. El Nas em diu que la Rosalia aviat traurà una cançó amb Bad Gyal. Que neix, per ser justos, d'un TikTok que va publicar ahir la Rosalia després de molts i molts mesos sense recordar la contrasenya de la plataforma. Ahir va entrar i va fer no un, sinó dos TikToks. A més, des de la mateixa spot es notava que s'agradava i es veia guapa. Però el que vull destacar és aquest TikTok on ensenyava el seu modelet florit de Dior rosa mentre sonava justament aquesta cançó de Bad Gyal que ara hem posat de fons, Fashion Killer. Jo admeto que és una pista fluixeta, així d'entrada. Però saps quan de sobte no necessites més que tu ensumes?
3: Sí.
4: No tinc molt clar el per què ni d'on neix tot això, però a mi em quadra moltíssim que sigui ja el moment d'estrena d'aquesta cançó que fa tant que esperem, perquè és que és això, són dues de les artistes de l'Estat amb més projecció internacional, tenen molt bona relació, de manera que ja fa anys que es parla d'aquesta col·laboració com d'algo inevitable. I, de fet, els rumors sobre una possible cançó plegades són constants. Jo recordo que durant la promoció de Lux, l'últim àlbum de Rosalia, a l'Alba li van preguntar sobre el tema.
0: Ha salido lo nuevo de Rosalia, por ejemplo.
5: Sí.
0: Que lo peta.
5: No, ella siempre lo peta. ¿Cómo no lo va a petar esta mujer? Sería increíble. Yo creo que en algún momento se va a dar. En algún momento. Pero hasta ahora muchísima admiración.
0: Rosalía.
5: Le mando un beso desde aquí. Gracias.
4: Qué mona.
0: Gracias.
3: M'encanta el riure.
2: Jo veig difícil, que passi ara la col·labo, Juliana.
4: Per què, Marta? Què et falla?
3: T'encaixa,
2: perquè
3: per
2: hi ha prioritats a la vida de totes dues, que és estar enamorada.
4: Tens tota la raó, però també, si ens centrem en la part professional, que imagino que els seus equips també els exigeixen, perquè no entenc que no els hi compren això de que estiguin enamorades i, per
2: no
4: tant,
2: puc,
4: no trepitgin un estudi fins que se'ls hi passi l'enamorament. Jo penso que justament estan en un moment de les seves carreres que just les dues han tret disc i han sigut discos que han funcionat molt i que ara estan una mica en stand-by, sobretot la Rosalia, perquè és veritat que la Batgirl està en una etapa una mica diferent. Però com que estan en aquest punt d'impasse, no està cap de les dues a punt de treure un disc o en un moment on es vulguin centrar també en una altra cosa, ja, que hagin de fer promoció d'un altre projecte.
2: Com que s'han alineat els astres, no?
4: Estan en un moment les dues exacte de dir pot haver-hi ara aquí molt de single. Per què no un single juntes?
2: Tant de bo.
4: Per mi, tots són senyals que indiquen que aquesta col·laboració existirà en algun moment. De fet, la Badia li va comentar aquest TikTok a la Rosalia dient felicitats, bonica, bonica, mu, cosa que m'encanta que fes, perquè és full pound gang. Felicitats, bonica, Rosalia, tal. No sé, jo tinc la sensació que això serà aviat.
3: Podria ser la primera col·laboració i gravació que fan a l'Hospitalet, per exemple.
4: Això de l'Hospitalet, jo començo a pensar que és un estudi fantasma.
3: Fa 5 anys que estan fent obres.
4: Clar, que ara no sé quant de temps que l'estan fent, aquest estudi.
3: Enviarem en Jaume a actualitzar una mica com van les obres, perquè sí que van lentes. Doncs, Juli, veurem si aquest pàlpit es fa realitat. Vull dir, tant de bo, ens faria molta il·lusió aquí.
4: És un pàlpit dels forts, Vull dir, que hi ha pàlpits dels forts i dels fluixos.
3: Ja me'ls conec.
4: I aquest és, de veritat, que no em deixo dormir, que penso que passarà en qualsevol moment.
3: Molt bé, doncs n'estarem pendents. Mentrestant, heu de saber que segueix el calvari a Can Maria Pombo per la pèrdua del seu gat, en Pluto, i ens ho fa saber un oient per WhatsApp que ens diu: hola, el gat segueix sense tornar a Can Pombo Castellanos. Posa una cara molt trista. Diu: ara ja estan oferint recompensa i tot. No sabem de quin tipus de recompensa es tracta. Us passo captura, sou els millors. És aquesta captura que apareix una foto d'en Pluto i efectivament diuen que ofereixen una recompensa a qui el trobi.
2: Sí, sí, no diu de quants diners. Queda una mica així a l'aire. Però és curiós que l'ofereixin ara.
3: Perquè quants dies fa que està desaparegut?
2: Doncs farà una setmana. Sí. Avui o demà deu fer ja una setmana.
4: Entenc que estan desesperadíssims, pobres.
2: Sí,
4: ja,
2: ahir no també va penjar un vídeo de, no?, sortint a fora al carrer amb llanternes, anant-lo a buscar.
3: Bueno, que ja diu que hi ha gent que els avisa que l'han vist,
6: o que és un gat molt similar...
2: Clar, també és fàcil confondre's. Sí,
6: i que quan arriben el gat ja no hi és.
2: Roger, comentaves que ara segurament els intentaran estafar.
1: Jo crec que
2: no. I presentar un suposat Pluto que no és el Pluto.
6: Que aquí hi ha el perill que tu amb la il·lusió vulguis pensar que és en...
2: Però li miraran les dents perquè recordeu que les té totes trencades en Pluto, mira, que ho va dir la, ho va explicar la Maria. Sí. Per cert, també ens han fet... Digues, Juliana.
4: No, que quan... de tema. Que quan una que quan tens un animal i convius tant i fa tants anys que el coneixes, no hi ha manera d'enganyar-te. Per molts gats similars, encara que nosaltres, com que no és nostre, ens semblin tots aquests gats iguals, aquesta gent que té animals diferencien moltíssim quin és el seu i quin és el no. No poden vendre gat per llebre. Mai millor dit.
2: Que ens arribava també un WhatsApp al 677-27-1058 que ens deien que aquí havíem comentat que la Maria Pombo no havia dit res sobre l'afer Mari Carmen. I resulta que sí. Ens ha enviat una publicació d'Instagram on hi ha un m'agrada ben públic de la Maria Pombo, i si voleu llegeixo què hi diuen aquesta publicació.
6: Exacte,
2: per entendre
6: què li ha posat
2: què, és
6: like.
2: Què és el que pensa la Maria Pombo sobre el tema Mari Carmen. Lo mejor de todo esto es que si Mari Carmen se hubiese ido de vacaciones y la hubieran ocupado el piso, todos los acampados en Sol estarían a favor de la Ocupa y Mari Carmen sería una facha que vive en el retiro. Like da Maria Pombo. Ja està.
6: Molt bé.
4: És tremendo.
6: Ens dona alguna pista, també, de...
4: Potser bé, una pista que ja en dóna cap.
6: No ens sorprèn. Sí. Mira, seguint amb el clan Pombo, tenim un altre oient que, de fet, va coincidir amb ells fa poc, i ens diu Yuhu. Sí, jo sabia que es podia saludar dient Yuhu.
4: Molt a favor.
2: Jo també, super a favor. És algú amb joia de viure.
4: Totalment. És algú que li és igual tot en el millor dels sentits. Roger, crec que a partir d'ara ens has de saludar així. Yuhu, Juliana.
6: Això, al seu costat,
1: bueno, la Jaume Miranda diu Yuppie, també. Yuppie. Yuppie.
6: Bueno, només gent feliç diu això. Bueno, doncs família, Yuhu. Ja acaba de trobar el to.
2: S'ha de fer una mica
4: agut. Ja el trobaràs.
6: Yuhu, no? El provaré, anirem provant.
4: Clar que sí.
6: Diu, bé, estic a Almeria compartint poble i boda amb la Lucía Pombo. De fet, ahir a la preboda ja vam tenir enganxada amb el seu marit, el cunyat dels gintònics, sobre la qüestió del català. La criatura no se l'ha vista i ella està a tope amb els plans nocturns. Demà a la boda us informaré de més detalls. Per tant, un oient que ha tingut una enganxadeta.
4: Un oient que admiro molt, he de dir, perquè s'ha de ser molt valenta per dir Yuhu. És a dir, ella ja s'ha presentat amb totes les cartes sobre la taula, però és que, a part, en quin moment s'ha tacut, ja no amb l'Àlvaro del gintònic, sinó amb qualsevol persona que no visqui a Catalunya, plantejar qualsevol debat al voltant de la nostra llengua. És una missió suïcida. Vull dir que molta
2: també
4: valentia.
2: Pot passar allò que és el català és tema de conversa entre aquella gent i tothom està d'acord, i de cop i volta tu ets català i et sents ofès i dius, fins
6: bueno,
2: aquí.
6: Has de defensar la teva aquí. Llengua, clar, exacte.
2: Et surt el López del capítol aquell de Plats Bruts dient, basta ja.
6: 5 minuts i 2 quarts. Molta atenció també amb un altre missatge que vam rebre fa pocs dies. Aquí no ens diuen Yuhu, sinó que opten per Lola. Diu aquí un oient de Nàquera, València. Confirmem que Risto Mejide ha tornat amb la farmacèutica. Ella treballa aquí. Risto, diuen Risto, s'ha quedat a un hotel a Serra tot el cap de setmana. I aquí el tema és que el tenim una setmana sense vigilància i mira què passa, Marta.
2: Mira, a mi aquesta notícia no em ve gaire de nou, perquè jo fa cosa de 2 mesos, quan no hi havia que no sortir d'aquí a l'estiu, vaig rebre un WhatsApp d'una periodista que col·labora aquí a la casa. Vaig rebre un WhatsApp de Laura Fa.
4: Pell de gallina.
2: Jo cada vegada que veig notificació Laura Fa...
4: No a puc més, explicar què sento. A més, ningú envia missatges com ella, eh? Víctor Navarro poder només és la persona que li podria fer la competència.
2: No som ben bé el mateix, eh? Perquè la Laura sí que diu la Juliana... Víctor és més de Juliana, sense la...
6: Ah, sí, ella
1: I saluda dient Yuhu, la Laura.
2: No, ella no saluda.
1: No saluda, eh?
2: No saluda mai.
1: Va molt directe, el grau.
6: No tira la porta.
2: Sí, tia, no sé què, i comença a rajar d'algú.
6: És molt de tia coma,
2: tia.
6: No?
2: No, molt. Ni coma.
6: Ah, ni coma.
2: O àudio, directament, eh?
6: Sí, no?
2: Sí, sí perquè àudio. Sempre està fent coses, o conduint,
6: sí,
2: o el tren,
6: o... càmping. Sí.
2: Laura fa periodista de càmping, sí que està molt...
6: molt
2: estava
6: bé.
2: Al càmping, sí. Quan m'ho va.
4: Què? Puc explicar una anècdota avui que anem curs de pàgines
6: sí,
4: no hi ha gairebé temes per comentar?
6: Mira, escolta,
4: em vaig trobar la Laura fa a la inauguració de la temporada del Liceu I em va encantar que hi va portar una amiga seva del càmping i ella ja m'ho va reivindicar de dir, com ella que té aquesta cosa també de classe tan potent, saps? De dir, tota aquesta gent aquí, jo m'he dut la meva amiga del càmping, que és l'única que m'entén i amb l'única amb qui m'ho passo. I dic, clar que sí, Laura, clar que sí.
2: Doncs per qui no la conegui, Laura Fa, periodista del Cor, reputada de llarga trajectòria, amiga del nostre programa i una de les dues meitats de les Mamarazzi, juntament amb la Lorena Vázquez. Llavors, què em volia dir la Laura? Ella em volia avançar aquell dia en exclusiva que en Risto havia tornat amb una exnòvia. Un ex que no era la Merche Torre, que és aquella del Maldita Sea, amb la Itzia, amb qui les Mamarazzis, de fet, abans de l'estiu van dir és possible que tornin, doncs no era aquella. Tampoc era l'actriu Grècia Casta, tampoc l'experta ni Laia Grassi, l'ex del Mago Pop, recordem, ni tampoc la Ruth Jiménez, periodista i mare del seu fill, ni, evidentment, tampoc Laura Escanes, per si algú s'ho pensava. Era la farmacèutica.
7: Que se han reconciliado y se han dado la oportunidad número 153.
2: Sí.
7: Risto Mejide.
2: ¡Ay!
7: Y la tatuadora, farmacéutica, nutricionista, Natalia Almarcha. Han vuelto.
2: Notícia molt grossa del mes de juliol. Risto Mejide havia tornat amb Natalia Almarcha, la primera parella post-divorci, recordem-ho, Laura Escanes. És una relació aquesta que va tenir moltes anades i vingudes, que va ser una bona muntanya russa entre els anys 2023 i 2024 i que també va acabar com el roserí de l'Aurora, perquè la Natàlia, ja en plena ruptura, ruptura definitiva en aquell moment, va començar a despotricar d'en Risto les seves xarxes socials, acusant-lo de narcisista, entre moltes altres coses, i dedicant-li frases com: si algú parla malament de totes les seves ex, potser el problema no està en elles, sinó en ell.
4: I fent comunicats a favor de la Laura Fa, quan Laura Fa és una de les principals persones que critica Risto Mejide, que això em sembla bestial.
2: I aliança amb Laura Escanes, també.
4: Sí.
2: Vull dir, doncs bé, la Natàlia sembla que ha tornat a ensopegar amb la mateixa pedra. Un tros de roca anomenat Risto Mejide, i així ho explicaven les Mamarazzis del juliol.
7: Natàlia i Risto llevan meses teniendo relación, y además lo explicamos, no relación sentimental, pero sí de amigos, porque Natàlia con una expareja tiene una denuncia de la que no vamos a dar más detalles porque está el procedimiento en marcha, pero que Risto le ha ayudado en todos los aspectos a solucionar este tema. Y a partir de aquí, ahora vamos a jugar a golf aquí, ahora vamos a jugar a golf allí, ahora mira que vengo, ahora mira que voy.
2: Dormimos en un hotel juntos, ¿te acuerdas que sí. nos mandaron fotografías también
7: sí.
2: de que Natàlia estaba en un hotel y nos habían dicho, ay, ¿no estará Risto también en ese hotel? Es que... Recordeu aquella foto? Aquí la vam comentar al programa, era una fotografia on es podia mirar el paisatge o mirar-la ella.
1: Sí.
2: Una de dos. Doncs bé, sembla que tots dos estan il·lusionats, almenys a mig estiu ho estaven.
7: Dicen que esta vez lo ven contento, ¿eh?
2: Ah, sí?
7: Que de todas las parejas últimamente, que con Natàlia, pues bueno, siempre ha tenido este, ¿no? Este ir y venir, esta atracción y luego esta manera de romper un poco complicada. Pero
2: Natàlia,
7: que
2: también nos habían comentado, Laura, que tenía muy buena relación con los hijos de Risto.
7: Sí, muy buena relación. Muy buena relación, sobre todo con la hija que
2: de Laura
7: Escanes.
2: La filla de la Laura Escanes amb en Risto, que és la Roma, que sí. pobreta deu portar un mareig.
4: Que avui és el seu aniversari, per cert.
2: Ah, quants en fa?
4: Set? Deu fer-ne 7?
2: Sí, perquè crec que és del 2019, o sigui que 7 anys.
4: Quina barbaritat.
2: Quina barbaritat.
4: Aquesta nena ja està per anar a la uni.
2: Home, temps
1: ara
2: de temps.
1: Va, molt avançat.
2: Abans ja anirà en Julio, que és el seu germà gran, no? Home,
1: aquest sí que ja hi deu anar.
2: Aquest deu ser gairebé major d'edat.
1: Sí.
2: Li deu faltar ben poc. Doncs ben, Risto va trencar el carnet de solter fa mesos i el tenim ben còmode al Club dels Enamorats, nens. Perquè amb el WhatsApp que llegies, Roger, d'aquesta oient, es fa bastant evident que segueixen junts. I a part, fa dos dies, la Laura Fa va reconfirmar al podcast de les Mamarazzis que la parella segueix ben junta i que estan aguantant bé la distància, perquè en Risto ens viu a Madrid i la Natàlia a València, que és on té la farmàcia.
7: La relació con Natàlia Almarcha sigue viento en popa toda vela. Lo que me cuenta la gente de la zona es que han visto varias veces a Risto, que es el que cada 15 días va a verla, y que como ella está trabajando ha elegido varios hoteles para alojarse, por ejemplo, Calderona Wellness, aprovecha él para hacerse sus tratamientos y sus relajamientos,
2: bien.
7: Y Parador del Saler, también muy bonito, un parador siempre es una muy buena opción.
2: Me encantan los paradores españoles.
7: Los desayunos de los paradores es de
2: brutales.
7: Las mejores cosas que hay.
2: Bueno, y los edificios de los paradores, es que son
7: genial.
2: Brutales.
4: ¿Cómo? ¿Cómo d'anar-hi?
2: Sí, ara parlem d'aquests dos llocs, eh? Mira, un era, han dit, el Parador del Saler, que té un 4,3 sobre 5.
8: Bona nota.
2: Amb més de 3.000 ressenyes, per tant, és una nota encara molt bona, millor. Hotel de 5 estrelles. En canvi, aquest Calderona Wellness ens té un 3,9, Jo, si hagués de triar, si fos en Risto, triaria el Parador.
9: 27 ressenyes, vull dir, Marta, tampoc.
3: Bueno, la meitat sols
2: treballadors d'allà.
9: Sí, mira, aquí segueixo.
2: Ai, tal, carinyo. I no.
3: Va amb un polo groc, que està més guapo avui, Juliana.
2: Sí, últimament estàs triant molt bé. Estàs triant molt bé la roba que portes, Marc.
4: Doncs sí.
2: Bé, ja
4: estàs guapo, però vamos.
2: Risto ja està,
3: Molt bé, doncs tanquem la carpeta. Risto, farem una pausa ara, farem una pausa i de seguida saludarem en Víctor Navarro per parlar d'Inés García, entre d'altres temes que porta molta cosa.
10: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
22: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
10: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.

0: Víctor Navarro, molt bona tarda.
1: Bona tarda a tots, com esteu?
0: Es portes molts papers, avui, bueno, i un bolígraf de color vermell.
1: Sí, aquest és un que tinc jo, home, però no està pintant massa bé.
0: No, si no, ni et funciona, Víctor.
1: No funciona, no.
2: Necessites un boli, jo te'n deixo.
0: No, ja està, perquè tinc molt baixa, Víctor, i et veig superbaixet,
1: no
0: avui.
1: No ho sé, està, em puc ser pujar. Sempre em
0: sí
1: fa cosa.
0: Sí que quedes una mica avall.
1: Però no
0: sembles
1: passa res.
0: Bueno, des d'aquí hi ha un missatge a la Mariola, que està a Ràdio 4, que quan vegen uns vídeos, té la cadira com molt avall i jo no la veig.
3: Vale? No la veus.
1: Que no, micro i tot li tapa.
0: Que té la cadira, crec, que baix de tot i no se la veu amb el plano que fan.
2: Ja una més còmoda, Roger.
0: Segurament sí, o que no... Llavors no li veig la cara. Bueno, és igual. Víctor, hem de parlar d'Inés García, que n'has sentit a parlar molt aquests dies.
1: Sí.
0: La nòvia de Lamine Yamal, que pel que sembla i pel que hem estat explicant aquests dies, hauria deixat l'agència que fins ara la representava, que és In Management, l'agència de la Dulceida.
4: Bueno, algunas de las influencers que trabajaban para tu agencia se han ido.
5: Mira, creo que es lo más normal del mundo que en una agencia haya rotación, que perfiles entren y se vayan. De hecho, somos la primera agencia de influencers que hubo. Llevamos 10 años y durante estos 10 años se ha ido muchísima gente y ha entrado muchísima gente.
0: Tot plegat només uns dies després que la mateixa Dulceida sortís a desmentir que la seva agència estigui en crisi i que li preguntessin precisament per Inés García.
6: ¿Cómo estáis viviendo desde dentro todo el auge de Inés? De Inés García, porque entiendo que ahora es un reclamo para muchas marcas, pero no sé cómo lo estáis viviendo vosotros.
5: Bueno, muy bien, apoyándola en su carrera, en las cosas que quiere hacer. Sabemos que ella se quiere como internacionalizar.
2: Wow.
5: Y muy bien. Pero wow. Muy bien con ella y con todos los perfiles que tenemos. Ah. Tenemos perfiles haciendo cosas increíbles constantemente, perfiles más pequeños, perfiles más grandes, pero
1: cambiando tema.
5: Y tratados con mucho amor y mucho mimo como siempre.
2: Estava deixadíssima.
0: És que sí, molta gent diu, si li mires la cara quan fa aquestes declaracions i els gestos no verbals i tot, s'entén que
2: no?
0: Pobra.
2: Fer-li suport amb el que ella decideixi, ara ella es vol internacionalitzar, com dient, ens ha deixat.
0: Totalment.
2: És que
0: el management
2: no pot portar la carrera d'una persona amb 4 milions de seguidors, bueno, i aquesta projecció internacional tan bèstia.
1: Segurament. Si té una publicació a Instagram, la Inés, quan al Mundial, però si té 17 milions de likes, vull dir, això no ho ha aconseguit cap influencer de l'Estat, ni ho aconseguirà. És una barbaritat.
2: No, clar. I no és només ja la internacionalització, és també treballar amb marques de luxe, és treballar, és anar desfilades als fashion, a les Fashion Weeks, és una sèrie de coses que et donen un caché que jo crec que la Inés vol, en realitat com a nòvia de futbolista i com a nova famosa, que In Management et pot donar moltes coses, però això no.
1: I, Juliana, una cosa, no, perquè tu controles més d'això, tu creus que, i jo m'imagino que ara quan ha anat, per exemple, a París, a alguns desfiles i a més, jo crec que directament l'han obert a ella, vull dir, l'han contactat amb ella per convidar-la, per tant, no han anat ni per la seva agència, i a més té la Inés segura i té que si la germana de Rosalía, que ha fet coses amb la Minya Mal, que estan a prop d'ella, que li poden dir qualsevol cosa o li poden fer arribar qualsevol proposta. Llavors jo crec que és que fins i tot deixa de costat a l'agència a la seva agència. És que
2: ens
1: jo crec...
2: deia que tenien nova agència, eh?
0: Sí, de
2: sí,
0: fet...
2: la de la Clacovi. La, i en Mel.
0: Sí, una agència de Madrid, no?, que seria aquesta 3458 Department, que és l'adreça de correu electrònic que ell ha actualitzat en el seu perfil d'Instagram, de manera que ja no hi ha el correu d'In Management,
1: que abans
0: és molt evident,
1: ja. Sí, sí.
0: Que és l'agència de l'Álvaro Mel, he vist també,
2: sí,
0: i de la Georgina
2: agència...
0: Amorós.
2: No, i que és el que deia, no només molt més internacional, sinó també molt especialitzada, molt centrada en moda, o sigui, perfils, això, que està tota l'estona col·laborant amb marques de luxe, etc.
1: Que és el que ja busca, és així.
2: Clar. Sí, ara això és la... centrant-nos en com és viure-ho des del cantó Inés García, però ara mirant-ho des del cantó Dulceida, és una crisi galopant. Mm-hmm. Home, que marxi un dels talents, dels dos, que et donava més pasta, perquè l'altre, sí, recordem, sí, que era Belén Esteban.
0: Sí, bueno, el que seria
2: això,
0: la joia de la corona.
2: Això l'Anna Gurguí, sí, clar, sí, el que almenys tenia un recorregut més llarg per fer. I compta amb la Belén Esteban, que tot aquest món ens queda una mica lluny, però també ella està fent tant lo seu amb la tele, jo què sé, vés a saber. Està tenint una tornada també en el món del cor,
7: sí,
2: que no sé.
7: Vés a saber. Mm.
0: Clar, però clar, una Inés era una aposta de present i sobretot de futur, no?
2: I com, i que la sobretot és l'agència que l'ha vist créixer.
0: Clar, totalment, que va confiar en ella quan tenia 40-50 mil seguidors.
1: I ara mira,
0: però
1: clar, 5 milions.
0: És una bestiesa.
1: Però jo crec que el que han de fer l'agència de Dulceida ara és com si tornessin a començar de zero, agafar perfils potser menys coneguts, tenir com a referents de dir, mira, aquí hem tingut a la Inés, hem tingut tal, tal, tal, i començar de zero. És el que han de fer, perquè més calés, jo crec que no li... Vull dir, Dulceida ja té, no cal, no, o sigui, podria deixar que es tanca l'agència i ja viu, tranquil·lament. Llavors, és començar de zero i apostar per nous talents que en un, dos, tres anys doncs, li donin fruits i digui, mira, aquí està la nova fornada d'influencers, de models, del que sigui, i aquí està, jo crec.
2: Perquè, Víctor, tu que tens més contacte amb ells, aquests perfils més catalans que tenia en management, estil Alex Tous, estil Can Putades, encara hi són? És que aquí a Magaluf no m'està arribant a l'internet i no ho puc buscar.
1: Jo que sí, estava, perquè els convidaven a la casa, també, al Pau Joan Miquel.
3: Sí, però hi són.
2: Exacte, jo dic ara mateix.
3: Perquè jo fa una setmana li vaig escriure a l'Àlex com em va manar la Marta i encara espero que em respongui.
2: Encara no,
1: està molt desaparegut.
2: L'Àlex està molt preparat, està preparant nova música, vull dir, no el molestis, sisplau, respecte als artistes.
3: No tenia doble
1: tic. Pau Joan Miquel té el correu encara.
0: Sí, mira, Can Putades encara està en management.
7: Ah, que les Can Putades, Víctor, em vas dir una cosa. Ah, no ho sé, si es pot explicar.
1: Que volien entrar a la travessa.
0: Segons es diu. La porta tancada?
1: Bueno, no van superar el càsting aquest.
0: Ah, bueno.
3: No només volien entrar, van fer el càsting, clar.
1: Sí. Si van fer el càsting, sí. Però no les tres, dues, només.
0: Quina
1: era per parell.
0: Quina no.
1: Menys la Joana, les altres dues. La Ona i la Nuri.
2: Però això era una mica... Ja era una mica lleig d'entrada, no? O no? Perquè elles ja són d'aquesta marca de tres, que han putat, són tres persones.
1: Sí, però potser perquè la Joana tenia altres coses.
0: És de dos en dos.
1: I tenia altres coses i elles les altres...
7: O no volia, perquè jo és que ni morta hi aniria, eh? Ja. A la travessa Vic. Ja.
1: Ara molta gent voldrà anar. I ara també era... Ui, a l'Star System català.
0: Abans ho dèiem.
7: És tan difícil tot.
0: Tu, Juli, veuries en Víctor Navarro i amb qui l'emparellaries?
2: Jo en Víctor m'agradaria que ja anés a menjar a Romero, no?
1: O sigui, és
2: el que ha dit ell.
1: Em van preguntar l'altre dia allà i vaig dir, bueno, Gerard Romero, però o sigui, no sé, no m'hi veig esportiu.
7: M'encantaria,
1: no
7: m'hi
1: veig, però bueno, no sé.
0: L'altra opció és Abril Vicente.
1: Té nòvio, eh?
0: Sí.
2: Bueno, a mi Vicente té nòvio?
1: Sí,
2: perdoneu aquest moment de ninxo.
1: Jo crec que, bueno, sí, és evident perquè penja unes fotografies i això, l'estrella verda que hi ha d'Instagram penja unes coses amb la...
2: L'estrella verda. Pots dir que ell estarà contenta que expliquis el que penja a l'estrella verda d'Insta?
7: Semblava un equip de la Champions. L'estrella verda de...
1: Ricard Guillem.
2: Víctor, tu no penges res a l'estrella verda perquè estàs preocupat, o sigui, estàs ocupat penjant estats de WhatsApp, que ets molt actiu allà.
1: Sí, veu la meva tieta i sempre em posa ahí que... Que bo, no sé, l'altre dia vas penjar un menjar i...
0: Bueno, per situar, sí que és molt de ninxo l'Abril Vicente, que seria la cosina de l'Àlex Tous i creadora del contingut i un gran amor de...
1: Treballar a l'empresa, Tous, també.
0: Escolta'm, Víctor, no sé si t'has comprat la revista Forbes, però hi ha la...
1: He anat a dos quioscos i no la tenen. Jo vull veure, perquè a més també a la Paloma del Barça, la Paloma Micatge, l'entrevisten, però no sé si la versió web o també surt. Però sí la vull veure perquè, clar, van rebre un premi el Keine i la Sheila...
0: Que és la mare d'en Lamin, no?
1: La mare,
0: que està en la portada.
1: I jo és que segueixo molt... És que la mare, jo crec, t'ho dic de veritat, que o sigui, és carn de com un reality a la Georgina.
7: Totalment.
0: Sí, és, sí, però creieu
7: la mare
0: que
7: és un diamant.
1: És un diamant, però tan potent, però tan potent.
0: O sigui, que està una mica dopat aquest perfil pel seu fill, perquè sempre la comparteix i jo crec que l'està ajudant a créixer.
7: I la cirereta del pastís d'aquest Sharenting és que aparegui a la portada de la Forbes amb la cara.
0: Em va sorpresa a mi.
7: El nen, que té 4 anys.
0: Que jo he dit, nosaltres... Tot i que surti a la portada d'una revista, el pixelarem. Perquè, pobre nen, ha tenir una exposició descomunal. No en té ni 4 anys.
7: 4 en té.
1: 4 anyets, sí, va fer l'altre...
2: Però vaja, cap sorpresa, perquè el passegen per totes les xarxes socials, per tots els camps de futbol, és que és al·lucinant.
1: És que el tema és que els camps ja se'l veu, i avui dia, o sigui, no sé, potser fa 20 anys, o fa 30, un David Beckham amb nens petits podia els nens, o sigui, no hi havia tantes càmeres, però és que avui dia va al camp i tothom el veu, per tant, ja no...
2: Jo crec
1: que

0: Total, que és una portada, sí, i la Sheila jo crec que, o sigui, és 100% i els seus vídeos, els veu molta gent, i com cuina amb el Keine, com prepara un pastís amb un pastisser pel seu aniversari, com es
1: ensenya
0: prepara
1: el seu dia a dia, no?
0: El seu dia a dia, com
2: i
0: va la llotja.
2: I també els vídeos, ja els hem comentat, aquell de 10 coses sobre mi, que porto a la meva bossa. Sí. Vull dir que ella ja és una influencer.
0: Sí. I el que m'agrada, que a la Mina una vegada li van preguntar, i això m'agrada, que ell diu que una de les coses que més feliç li fa és que li dona a la seva mare la vida que sempre hagués desitjat la seva mare i que no podria tenir si ell no fos jugador. I això m'agrada, o sigui, al final té a la seva mare super present i per ell és un orgull veure la portada de Forbes i per això la comparteix al seu Instagram perquè tothom vegi la seva mare.
1: I li comenta tots els posts, tot, no? Veig l'últim que també li diu gràcies a Déu que m'ha donat aquesta mare i un
0: pare. Sí.
1: Bé, escolta'm, passem un moment per París. Amb en Marc Andreu tocant l'acordeó al...
2: No es cansa,
1: a la riba del Sena.
3: Tots els instruments us puc tocar.
1: No paren d'arribar-nos imatges aquests dies, Víctor, d'Exter Expósito i el jugador del Real Madrid, Mbappé, que s'estan passejant per la capital francesa, que és una escapada entre romàntica i laboral, no? Entenc.
0: A veure, és que aquí hi ha molta polèmica. No us imagineu, perquè ho veiem des de la vessant de... que és un parell de... Hi ha una polèmica impressionant a Madrid, perquè Mbappé ja la temporada passada es va lesionar, va anar a París. Aquesta temporada, tothom deia, s'ha lesionat en França, tornarà a... Què està passant? Tornarà a Valdebebas, a la ciutat esportiva del Real Madrid.
1: Tornarà un moment. No distreguis en Víctor.
3: No, però que fixi el distreure mirant a fora al carrer. Un tècnic de la ràdio amb la seva parella m'ha fet il·lusió veure'ls junts en allà.
2: Ens estem passant, Marc Andreu, amb el mitjó. És de primer de ràdio que no vas explicant tot el que vas veient.
3: Però no, si ho acaba de
2: preguntar ara. Si passa lo Pau de Pons. Si passa lo Pau de Pons.
1: Llavors sí que ho farem tot, però perquè és un personatge públic.
0: Lo Pau de Pons encara està al Museu Marítim allà.
2: Lo Pau de Pons va a la travessa VIP o no?
1: Lo Pau de Pons va a la travessa VIP cada tarda per l'Eixample de Barcelona.
0: És una barbaritat.
2: I la part alta també.
1: Sí, que passeja per la zona del Turó Parc, Francesc Macià. A veure qui troba, veure qui troba. Per xerrar una miqueta.
2: Sí, sí, tu saps aquell meme, no?, de la Demi Lovato, de Get a Job. Sí, tio, però...
1: Ja la té, és artista.
2: Igual té més job que tu i que jo, eh?
0: No, no, si no,
2: no,
0: per
2: no, igual entra més moneda que...
1: Factura, eh?
2: A casa a meva segur que...
1: A lo Pau S.L.
0: I saps què em sorprèn?
1: Entra virolla, eh?
0: Perquè ell es pren la seva... Que ell es pren la seva escopeta, surt, tal, i, sí. I la veu... La... O sigui, ell canta, sí, sí, i té bé la veu. Vull dir, qualsevol altra perdria la veu.
2: Bueno, sí, sí. No, té molt de mèrit.
0: Sí. Lo de Mbappé, sí. Que hi ha molta polèmica a Madrid perquè es va lesionar amb la selecció francesa. I tothom deia, vale, torna a Madrid per recuperar-se de la lesió. I de sobte veuen que està 2 dies a París. Llavors el club, d'alguna manera, han fet un comunicat protegint-lo, bueno, un comunicat no públic, però diguem als periodistes dient va a París perquè hi ha un metge que és especialista, que hi coneix, i llavors va per recuperar-se amb aquest metge. Però clar, com el veuen, tots els paparazzis de París el segueixen, el veuen entrant i sortint de restaurants i tal, que la gent a Madrid i l'afició del Madrid, clar, diu aquest no s'està recuperant, aquest està aprofitant de vacances, està tranquil·lament allà quan en teoria estava lesionat, o encara que siguin petites molèsties. I aquesta és la situació, si és que hi ha molta polèmica amb això, a Madrid, en la vessant esportiva. I en la vessant d'aquesta de l'amor, allà els veus, estan enamorats.
1: Bueno, doncs,
0: I Esther va sortir amb... Ai, com es diu el seu amic aquest, que és actor també? Sempre està amb ell. L'altre dia a París passejava.
2: Sí, que l'acompanya. És aquest actor que justament va sortir a Élite alguna de les últimes temporades, quan ja ningú mirava, i es van fer tenir tan amics. Amigo Élite.
1: Que quan no està amb l'Mbappé, passeja amb ell per París.
2: Momo, Sergio Momo.
0: Sí. L'altre dia passejaven per París, junts.
2: Ells han explicat que ell va rebre molt i molt d'assetjament per ser tan amic de l'Esther Expósito, perquè els fans bojos d'ella, obsessionats amb ella, l'assetjaven pensant que era la seva parella. I rebia tants i tants insults.
0: Doncs l'altre dia els paparazzis els agafen al matí, que van a fer un cafè, i estaven els dos, suposo que estaria esperant o que el Mbappé arribés a París i ja l'esperava allà, o s'estaria a lo millor veient amb el metge i ella estava aprofitant, però ella estava a París instal·lada, ella, i estava amb el seu amic, amb el Momo.
1: Està, bueno, té compromisos també comercials, que he vist que ha anat a un esdeveniment de la Fashion Week de París, vull dir que cadascú fa la seva, no? I quan tenen lliure, doncs, aprofiten per veure's.
0: Bones escapades.
2: Sí. Quina enveja.
1: No ens queixarem, no? Tampoc. En general, parlo per...
2: Mira'l.
1: Pel programa.
2: Què passa?
1: No, dic... Que diem quina enveja. Dic, bueno, sí, però...
2: És que, bé, home, jo estic molt contenta amb les meves cites, però no es pot comparar amb estar anant a desfilades de la Fashion Week al matí i a la tarda anant al restaurant més bo de París amb el teu nòvio de la Maneta.
4: No, i tu et quedaries amb lo teu. Està claríssim.
2: Depèn de qui sigui el nòvio, clar, si... No?
1: No sé.
3: I has anat sola a Mallorca, Juliana?
2: He anat amb la meva mare i la meva germana.
0: Molt bé, això m'agrada. M'agrada aquesta.

0: aventura. Cites de les millors, top 3 cites.
1: Sí, sí, sí.
2: De contingut que dona per xarxes.
1: Van de parlar de tele, Marc Andreu, que fa estona que ho tens aquí preparat.
3: Sí, per parlar arribar. De tele hem de marxar de Barcelona.
2: On anem ara?
3: Més lluny que Mallorca, fins i tot. Mm. La República Dominicana. Avui ho ha avançat en exclusiva Yo Tele.
0: Estàs tocant allà els bombos?
2: Sí, ens reben, sí. Estem sortint de l'aeroport i ens reben així.
3: Doncs avui Yo Tele ha avançat en exclusiva i ho ha fet oficial Netflix, aquest nou format que estan gravant i que presentarà en Plex. Han publicat una imatge on anuncien que Plex Última Partida és un reality on diferents concursants famosos competiran en proves de resistència i habilitat i que es publicarà a la plataforma...
0: I que en Plex presenta.
3: I que en Plex presenta.
0: Molt
3: delicat. No només presenta, sinó que realment diuen que tindrà un pes important en el concurs perquè és Game Master. O sigui, és això que també entra a les proves.
2: Els Sims amb
0: si no
2: els concursants,
0: no? Si no és com la Laura Escanes.
3: Exacte. En principi hauria de tenir més paper. Recorda molt a un format que també fa Prime Video al Mr. Beast, que és un altre youtuber americà.
2: Que I quin és el funcionament així. Del...
3: Bueno, Mr. Beast sí que és que reuneix a molts concursants i els fa passar proves per guanyar diners, però ell també s'implica moltíssim i ofereix diferents reptes i ell també és molt protagonista.
2: I Mr. Beast és el youtuber més important,
3: més
2: del,
3: important
2: món.
3: Del món. Exacte.
2: I té una ciutat, fins i tot als Estats Units, una petita ciutat on recrea ja jocs i va venir a Barcelona fa dues setmanes a gravar amb la Minya Mal i al final, per un tema de compromisos, no van poder gravar, però hi va venir amb el seu equip 40 persones, al Johan Cruyff, a la ciutat esportiva del Barça, a gravar amb Lamine, i no es va poder fer.
3: Compromisos per part del...
2: De Lamine.
3: Ostres.
0: Ah, això d'Amplex fa olor del Juego del Calamar.
3: Sí.
4: Sí.
3: Tindria una
4: I
3: mica...
4: I el que fa, sobretot, és una mandra que et quedes.
3: Sí, és que ell, a més, com a presentador... Bueno, haurem de veure-ho, però no és el...
0: No és l'alegria de l'hora, eh?
4: Sí,
2: però tots no els seus seguidors sí que ho miraran.
4: També crec, anava a dir, també crec, provi. Una mica en aquesta línia, per ser justos, que no crec que siguem en absolut el target amb el, que, amb el qual pensa Netflix quan fa aquest programa.
3: De fet, l'Aitana ja ha compartit al seu Instagram la notícia, amb un cor gris, i és un format que està produït per Fremantel, que és qui fa Got Talent i Mass Singer, vull dir que ja fa grans formats.
0: I és casualitat que l'Aitana també va fer un projecte per Netflix, Metamorfosis, el seu documental era també per la plataforma. Mm-hmm.
3: De moment no han publicat la llista de concursants, però ja es diu que una d'elles serà la Sofia Suescun.
0: Veus? La d'Imanagement, l'única que queda.
4: Marta, des que em vas dir que existia aquesta tia, t'ho juro que la veig a tot arreu. No para de treballar, la Sofia
1: Suescun.
2: Que la segueixo.
0: Opa, sí, home.
2: Que ara, l'últim vídeo seu ha explicat que amb el seu nòvio dormen en habitacions separades.
0: En Kiko.
2: Sí, i això no vol dir que no s'estimin. Al contrari.
0: No t'estàs confonent amb la Violeta?
2: És tan probable.
3: La Marta ho ha explicat
2: mil vegades. No, ella
0: també, perquè la Violeta també dormen en llits separats.
2: No, ho ha explicat.
4: Poder la notícia serà qui dorm amb els llits junts, al final.
2: Cada vegada menys.
4: Doncs qui tothom dorm amb llits separats.
0: Home, doncs quan convius...
2: Sí,
0: Manquico. Amb en Kiko, vale. I és la filla de la Maite Galdea, no?
2: Sí.
3: Doncs allà està en principi, perquè ha penjat un parell d'històries a Instagram, on diu que estarà fora d'aquesta xarxa social durant uns dies.
0: Sí, 100% és un dels fitxatges.
3: Veurem quin tipus de perfil també va en aquest concurs.
4: De moment fa mala pinta.
3: Sí. També avui, per cert, hem sabut novetats del món 3CAT.
2: Ah, a veure.
3: Un anunci molt esperat per Catalunya.
4: Vigila, Marc Andreu, perquè estic de molt mala llet.
3: Sobretot molt esperat per la nostra estimada Juliana Canet.
5: Ja és hora que el món t'escolti.
4: Per fi!
5: Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. A 3cat.cat/eufòria o en aquest codi QR t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
2: Doncs a apuntar-se ja,
3: Sí.
2: Això ja està
3: 5ª temporada d'Eufòria, que ja sabíem que presentarà Miqui Núñez i Marta Torné al capdavant un altre cop. I ara això, s'ha obert el càsting. Per formar part d'aquesta primera fase has d'omplir un petit formulari que trobareu a la web de 3CAT. I allà adjunta el vídeo de presentació, ja sabeu com funciona un càsting. Ara, ens ha sorprès
2: una novetat,
3: els requisits
2: no?
3: que demanen per presentar-se.
2: Aviam.
3: Són els següents, eh? No tres requisits molt importants.
2: No pot entrar tothom.
3: Tenir més de 18 anys.
4: Ja era hora!
2: Estem
4: ja era hora.
0: Abans eren 16.
3: Sí.
4: Home, abans hi havia tot de menors d'edat amb gent que fotia temps, que s'havia tret la ESO, que és que estaven en punts tan diferents de la seva vida que era tremendament injust. I no només això, sinó que exposar els menors d'aquesta manera van un concurs així tan complicat... No calia
2: la
4: gens.
2: La Lluna, no? Hi havia? Que
0: la Lluna? Quina memòria.
3: Segon requisit, tenir una bona veu.
4: Bé,
1: però això és...
4: aquest no és nou, però... a falta.
3: Sorprèn que ho diguin. I tercer
4: sí,
3: requisit...
4: també és un criteri completament subjectiu, vull dir. Sí, però... hi ha gent que la Laura Escanes es pot presentar, m'entens, aquí? Perquè a ella li sembla que té bona veu.
2: Clar, aquest és el tema. I també es deuen haver presentat uns personatges, històricament, que han dit posem-ho aquí perquè... Bueno.
3: I ja el tercer requisit és moltes ganes de menjar-se a l'escenari.
2: Mare de Déu, aquest. De passar-ho bé, saps com a les colònies?
4: Sí. I la vergonya a la butxaca.
3: Juliana, tu compleixes els 3, tia.
4: Penso, Marc Andreu, t'estàs escrivint justament un WhatsApp en privat que crec que hem de fer un vídeo presentant-nos a Eufòria.
3: És que és l'última temporada que ho podem fer, Juliana, per tant, crec que aquest cop sí que ho hem de fer fins al final.
6: Podríeu
4: quina meravella.
6: A veure, una cosa, si no et deixen presentar-te a la Gran Cita 2, però sí que et deixen presentar-te a Eufòria, hauran de parlar amb mi, perquè llavors voldrà dir que no entenc res de com funciona la casa de 3Cats.
1: Sí, que no seria just.
4: Fa tant, Marta, que no entenem res.
6: A mi em va afectar personalment que en Marc Andreu no pogués trobar l'amor a Can Dulce. Heida. Ho sento molt.
2: No, tot culpa de la lletra petita de 3 quarts.
6: Aleshores, si et deixen petites... concursar... No sé com cantes, per cert, a tot això.
3: No, jo, però la Juliana, que es presenta la Juliana, jo no vull presentar-me, Marta. Jo canto.
2: Recordem que la Juliana va estar a punt d'entrar.
4: És veritat que no t'he vist mai cantar.
6: Va estar a punt
2: d'entrar. Tu vas estar a punt d'entrar a Operació Triunfo i et van desqualificar per portar la pulsació amb el peu.
4: Escolta'm una cosa. Lo gros és que es fan les històries en aquest programa. Sí, amb aquesta frase que acabes de dir, hem perdut qualsevol credibilitat. Perquè ja es veu que tot el que expliquem és una llavor feta arbre.
3: No has arribat a la final dels casos.
4: No. Vaig penjar un vídeo a TikTok fent la broma de que em presentava i com que ni tan sols em van dir que no entrés ni passés el filtre. Senzillament, després vam veure les instruccions que deia que no podia seguir el ritme i jo l'havia seguit.
2: Vas estar a punt.
4: Però d'això vaig estar a punt.
2: Està desqualificada. No pel talent, per un defecte de forma.
3: Doncs el càsting està obert, de moment no té data de tancament, per tant us podeu anar apuntant al formulari i segons els timings que tot apunta que la temporada, aquesta cinquena temporada s'estrenarà a principis de 2027. I avui el senyor 3Cat ha decidit fer molta feina, perquè a part del càsting també ens ha presentat una altra de les novetats i ha publicat
4: gran estratègia que de comunicació els presentadors
3: de la marató d'aquest any seran ells.
7: Qui? Molt feliç, la veritat, molt feliç que hagin volgut comptar amb mi per una cosa així. I a sobre ha estat tan ben acompanyada com dius tu.
8: Amb el Miqui anem de repte en repte, és meravellós. Ara per això l'entrenament que haurem de fer és molt diferent, Miqui?
7: Sí, sí, ho sé. I tu m'hauràs d'entrenar molt més a mi que vamos.
8: Aquí potser sí que hauré de tibar una mica.
7: Home, aquí tibaràs tu a fons, ja t'ho dic jo, però amb molta cara.
8: Home, repetim, el Miqui ha sigut un descobriment. Poder continuar aquesta aventura i és que em sembla meravellós.
6: M'encanten ells dos.
2: Ho faran molt.
6: I començo a sospitar que en Miqui queda bé amb tothom. Perquè no pot ser que faci bona parella amb la Marta Torné, amb la Laura Escanes i amb la Raquel Sans. Vull dir, té química amb tothom.
2: Tens sota la
4: és que es menja la càmera. La càmera l'adora.
6: No només la càmera, és també la relació que va forjant amb la persona que té al costat fent pantalla.
4: És que ell és genial.
3: Doncs el Miqui Núñez i la Raquel Sans presentaran a TV3 la marató el diumenge 13 de desembre, dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars, i a Catalunya Ràdio farà el Roger Escapa.
2: Com cada any. Com cada any.
9: A veure, Miqui, llavors queda bé amb tothom. Per tant, segur, les campanades, el tema és qui l'acompanya. Dulceida o Escanes?
2: No, home, no, Escanes. Vaja,
6: segur.
2: Hi haurà un problema no entra públic si l'Aura Escanes se la treu de les campanades.
9: Però no entra Dulceida en l'equació ni...
3: Per mi no. Jo crec que sí que entrarà Dulceida.
9: Ojo, eh?
6: Creus o saps?
3: No, crec, perquè al final... Ho vaig dir l'altre dia, però hi ha d'haver un punt de novetat també en aquestes campanades.
6: La Laura sense en Miqui no ho voldrà fer.
3: Bueno, però potser poden ser 3 persones. La Laura i la Dulceida no ho farien juntes?
2: Jo no les veig.
6: Juliana...
4: Jo, Marta, no opino, perquè sí que m'agrada que entrevistar a un senyor francès.
6: Ah, vale.
4: Però tota feina tinc, com per a sobre, posar-me en aquest merder que si m'hi poso no surto d'aquí. És un
2: no, i que ja deu estar fet.
4: A més, tothom ja sap el que jo penso.
2: Creus que ja està fet, ara?
6: Que les hauries de presentar tu.
4: No, jo no penso que les hauria de presentar jo.
2: L'equip del que no les...
4: Penso que millor quedar-nos com estem, almenys.
3: Sí que és veritat que sorprèn que el Miqui faci la marató, també les campanades, després Eufòria, però l'any passat també tenia un programa que es deia Zenit, el...
4: Hòstia, Zenit, calcio amb Zenit perquè va ser un èxit d'audiència, això és veritat.
2: Que, veus,
4: sempre ho ha dit, Trescat, que era un èxit d'audiència que havia anat...
2: Ens brotava allà a Mallorca.
4: No, que va anar molt bé, Zenit. Jo no sé com és que no ha renovat, a part era molt barat, ja ho sabeu, no que era molt barat, no costava ni 4 milions d'euros.
3: Però sí que és veritat que Trescat reutilitzarà molt aquesta colla de Tramuntana, no? Vull dir que estan com tots aquests de Travessa VIP,
6: que anirà potenciant les parelles si s'han donat de si.
2: 100%.
4: Tinc una idea, per què no ho fan la Laura, la Dulceida i la Goico?
6: Com la Melero, la Cristina Puig i la Lídia Heredia.
4: I que ho facin en castellà. Ja, total. No? Què més dona?
3: Per arribar més gent,
4: És que què més dona? Ja fotem un castellà, ja directament. Aviam si... Sí, aviam si ho veu més gent.
2: No, però detallets, algun jurat o algun concurs musical, 100%.
3: L'Eufòria, segurament.
6: Home, sí, ara 100%. Començaran un 100%. Recorregut televisiu,
3: sí,
6: bèstia.
3: Que són ells 100%. Quatre, no? La però Raquel, el Miqui, els tiets...
1: Els costa molt tenir segons quins artistes, perquè com que és en directe els divendres, yeah, coincideix que tenen bolos, els artistes.
3: Però després poden faltar un dia, no? Mm.
1: Ho va fer l'Alfred l'últim cop, per exemple. Més novetats o no?
3: Bueno,
1: no ho dic perquè ja marxem, no, si no ho farem dilluns.
3: Poques coses més s'han dit, però mira, ja ho comentarem un altre dia, perquè nova presentadora a la Turra, per exemple...
6: Que ja es va... No ho vam comentar.
3: No ho vam comentar.
6: Ona Falcó,
3: que ja es va presentar ahir també.
4: Que ella és fantàstica i és molt maca, i jo li vaig enviar un missatge donant-li tots els meus ànims, sobretot perquè penso que el que li han fet és un regal enverinat, perquè no pots donar un programa que la senya personal és una persona i li va, espavila.
6: 3, 2,
1: que vagi molt bé. Fins dilluns.
5: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
10: Es pensaven que s'havia acabat.
11: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
12: I això no és cap escape room.
13: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
12: Merda, aquesta no l'esperava.
10: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
14: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
15: Ciutadans de Catalunya.
16: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
17: Sorpresa.
18: Així que som-hi. A practicar.
15: M'acompanyeu?
14: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
19: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
20: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
21: Tot costa.
22: Com que ja tenim Rafinha a casa, aparentment sa i estalvi, el següent objectiu és que no en rebentin la min. Demà, tercer partit d'Espanya en 7 dies. Algun dia tocarà que descansi, dic jo.
20: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest divendres 2 d'octubre de 2026, un dia que han passat un munt de coses, però ha arribat l'hora dels esports. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens explica?
1: Doncs ara ho deies, Rafinha podrà jugar contra el Getafe el pròxim 10 d'octubre. La ressonància que li han fet no ha mostrat cap lesió, tot i que sí que té un edema que ja li havien trobat els metges de la selecció. El Barça femení juga diumenge al Camp Nou, el primer clàssic de la Lliga F. El Barça hi arriba després de golejar la Roma. El Madrid ho fa després d'empatar ahir al camp del campió anglès, el Manchester City, empata 1.
0: D'aquí una estoneta el Marcus García amb tot el que s'ha dit a la prèvia de la prèvia, perquè la prèvia és demà, però avui hi ha hagut atenció als mitjans de comunicació. Hem escoltat unes quantes futbolistes i el Marcus García ha parlat amb Clara Serra Jordi, un dels valors emergents d'aquest Barça femení.
1: I estigueu atents a l'antena perquè tenim una entrada doble per anar diumenge al Camp Nou, aquest Barça-Madrid, que per cert el club fa una oferta interessant de pack dels dos partits, el Barça-Madrid i el Barça-Arsenal, de manera que et surt bastant més econòmica l'entrada que si només compres la del Barça-Madrid, més enllà d'aquí serà l'afortunat del tot costa que s'endurà aquesta entrada doble. També encara el femení, Patri, que a diferència de quan la vam entrevistar, preguntada avui pel seu futur, ha dit que hi ha bona sintonia amb el club. Les renovacions de Payor i Brooks semblen força més avançades, però la de Patri, pel que ha dit ella mateixa, també sí, podria arribar.
0: Per ser justos, quan la vam entrevistar no va dir,
1: va deixar molt obert.
0: No va dir que no hi hagués sintonia, va dir que no sabia què volia fer amb la seva vida, cosa que seria perfectament vigent després de sentir-la avui.
1: Sí, però si hi ha bona sintonia, vol dir que ella està predisposada en principi a quedar-se. Una altra cosa és el que pugui passar d'aquí a que es tanqui o no aquesta renovació. I demà, per cert, juga l'Espanyol, farà la Ciutat Esportiva de Nijarque a les 12 contra l'Alavés, un partit d'aquesta Lliga F que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Guiman, que juga al camp del Sevilla també demà a les 12. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera masculina perquè avui es juguen més partits de la Nations, com ara bé deies, Espanya juga demà. En el cas d'avui tenim a 9:15 un França-Itàlia que ens interessa per saber si Koundé hi juga o no. Demà, com deia, la selecció espanyola contra la República Txeca Oviedo. De la Fuente no podrà comptar amb Ferran Torres, que ha causat baixa per unes molèsties al turmell esquerre. Ja va marxar també de la concentració Nico Williams, a més d'Eric. És a dir, que van marxant futbolistes. El seu lloc l'ha ocupat el davanter del Madrid, Carlos Espí, que ahir va marcar 5 gols al partit d'Espanya sub-21 contra San Marino, un partit que va acabar 0-13.
0: I que encara debutarà abans que Roberto, el jugador de l'Espanyol, que estava convocat originalment en aquesta concentració de l'absoluta. Per cert, que parlant de seleccions, ens aturarem amb el Sergi Andreu a saber què va dir Jorge Jesús després de la victòria de Portugal sense Cristiano Ronaldo a Dinamarca, i també de la remuntada o semi-remuntada de l'Holanda de Xavi Hernández a Grècia. Perdien 2-0, els holandesos van acabar empatant a 2, i a més avui ve la Casa Talents, l'Andrea Ors, que ens parlarà precisament d'aquesta irrupció de la jove generació de futbolistes grecs que el seu parer i el de molts experts en futbol internacional ho estan petant, i encara més que ho petaran.
1: L'Espanyol, per la seva banda, ha aprofitat l'aturada per jugar aquest migdia un amistós contra l'Ipswich Town anglès a l'estadi de Cornellà, un partit de porta tancada en què els blanquiblaus han perdut per 0-1, que ha servit per veure els primers minuts de Gorosabel. Qui no ha jugat encara és Javi Puado, ja en el tram final de la seva recuperació.
0: Avui escoltarem la conversa que vam enregistrar abans d'ahir amb un dels jugadors fonamentals de per Manolo González, amb el lateral dret Omar El Hilali.
1: I a segona, demà jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la Nova Creu Alta a 6:45. El Girona rebrà diumenge a 9:00 al Mallorca. En bàsquet, el Barça juga avui a l'Eurolliga. Des de 7:00, l'equip blaugrana visita el Beşiktaş d'Istanbul a la tercera jornada de la competició europea. Com sempre, podeu sentir el partit íntegrament a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio amb el Macià i companyia. Mira, aquí els sentim.
2: En aquest inici de partit, ei, 1:15. 6-3. Bola pel Barça, que jugarà per empatar. Som-hi. 6-3 la baixa, Justin Robinson. De moment avui no he dit Anderson. La passada tensa cap a l'altra banda, arriscadíssima, eh? Aquesta diagonal que provava talla al Besiktas. La baixa ja, Brown, que la perd molt bé Minaya. La recuperació fins la cuina Minaya. Sí! Anota el jugador del Barça.
0: 6-5 amb aquesta cistella de Minaya. A l'inici, un minut i mig mal comptat de partit. Com deia la Sònia, si voleu seguir la transmissió íntegra d'aquest partit, tot gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Si voleu seguir amb el tot costa, evidentment aquí us anirem actualitzant el marcador, que esperem que sigui positiu pels interessos del Barça.
1: En futbol sala, avui juga el Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa, 16:45, a la quarta jornada de l'Eurolliga. Diumenge al migdia el Barça visitarà el Noia Gallec. En embol, el Barça va perdre amb el vespre en la final del Mundial de Clubs, un partit que 33-42 pels hongaresos.
0: Una carnisseria.
1: Gran partit de Nielsen.
0: I podia haver estat pitjor, informen gent com el Salmurri, que va veure el partit complet.
1: Un partit amb polèmica per un gest de l'extècnic, Xavi Pasqual. Un gest fent veure que tallava el coll a algú.
0: Sí, que algú ha pogut interpretar pel moment de partit que ho feia en referència al Barça, que en aquell moment semblava un equip degollat, com el seu gest, però no. El Salmo precisament s'ha posat en contacte amb Pasqui, amb Xavi Pasqual, i li ha explicat que el gest anava dirigit a un dels seus jugadors, que anava a entrar a la pista, i si ho hagués fet, com que ja tenien el set a pista, li hauria comportat al seu equip la pèrdua de la possessió i una exclusió de 2 minuts. I el que explica el Pasqui és que ell el va frenar d'entrar a la pista i es gira cap a la seva banqueta per dir, és que si entra el mato. Un gest, jo crec que absolutament esportiu per part d'un... No és un gest esportiu, però vull dir que s'entén en el context esportiu de l'atenció d'un entrenador. I en tot cas el Pasqui ha volgut deixar clar que no era un gest dedicat al Barça, que, vaja, és part del seu passat i de la seva vida esportiva.
1: Doncs aquesta és la versió de Xavi Pasqual. Encara no en vol el Granollers, com cada la jornada 4 de la Lliga Sobal, previst per demà, s'ha ajornat per una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla del Conca. Encara en motor, Àlex Márquez ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Edgar Canet ha estat segon a la quarta etapa del Rally del Marroc. A la General, Canet se situa ara a 1 minut i 31 segons del líder Daniel Sanders. Això en motos. Els cotxes Nani Roma i Alex Aro en Ford són tercers de la General. I aquest cap de setmana també hi ha Gran Premi de Fórmula 1 a Malàisia, la primera sessió d'entrenaments, millor temps per Verstappen. I ja està en marxa l'Europeu de Ciclisme de Ljubljana, Eslovènia, amb una baixa destacada de la delegació catalana, per dir-ho així, perquè, tal com ens avançava l'Isaac Vilalta, no hi podrà participar Paula Blasi, perquè no s'ha recuperat a temps de la caiguda que va patir el Mundial de Montreal passat.
0: Després ho comentarem amb l'Isaac Vilalta. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que, com cada dia, té una pregunta per la nostra audiència.
1: El Madrid femení planta cara a Europa amb aquest empat a Camp del City. Creieu que també ho farà el clàssic de diumenge i podeu votar alguna de les dues opcions que us oferim? Sí, plantarà cara perquè han fitxat bé, o no plantarà encara, serà una golejada com sempre. Voteu l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i digueu la vostra, que hi està com sempre ben pendent la Sonia Olears.
0: 8-12 guanya el Barça a la pista del Besiktas, acostant-nos a l'equador del primer quart. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: I avui en la companyia del Sergi Soler, quan hi ha partits de seccions del Barça, intentem portar-lo perquè hi hagi patiment en directe. Hola, Sergi, bona tarda.
4: Què tal?
0: Avui guanyarem, no?
4: Espero. El que no entenc és perquè juguem de verd si el rival va de blanc.
0: Jo diria com que l'Eurolliga jugar a fora gairebé sempre jugant amb una equipació alternativa, però ara igual m'equivoco, eh? Aquesta és xula, almenys.
4: Sí, no està.
0: N'hi ha que són terribles. Lady Gemma Herrero, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Tot en ordre?
5: Tot en ordre.
0: El Madrid de bàsquet no va tan bé. A l'Eurolliga, al
5: menys... Ja saps que a mi això m'interessa moltíssim.
0: No. Gran fan. Ho he dit perquè era conscient de la teva preocupació en aquest cas.
4: També s'ha...
0: Oriol Domènech, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tot en ordre?
6: Tot bé, perfecte.
0: Sí, m'agrada. L'Oriol li van posar falta a la festa dels 10 anys de divendres, motius laborals, no així el Sergi Soler i la Gemma Herrero, que van tenen un positiu aquesta setmana. Molt bé.
6: Si hagués estat allà, hagués guanyat la...
1: Ho vas veure, clar.
6: Tutoria fàcil.
1: A la primera ho vas veure, no?
6: A la primera no, però a la segona sí.
0: Mira,
1: Com
0: que no vas poder guanyar la de dimarts... Aquesta setmana tens doble oportunitat, perquè avui és divendres i toca la tutoria oficial.
3: La tutoria, pista número 1.
7: Avui busquem un futbolista que ha guanyat una lliga amb el Barça, entre altres títols. Qui és?
0: És un futbolista que ha guanyat una lliga amb el Barça. Avui no hi és Bernat Soler, per tant, agafaré el seu relleu i diré que no... Vaja, no és Messi, llevat que contem que un... És
1: podria ser-ho, no l'elimina. El que passa que, clar, seria una pista que jugaria a despistar.
0: Si un tio que ha guanyat 10 lligues diem que ha guanyat una lliga, ja no comencem bé. I estic segur que la tutora, que és una persona rigorosa, no ens farà això. No ha enviat ningú, eh?
1: No.
0: Vinga, va, entrem en matèria.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Des de Gina Bottle, un clàssic de Police. Avui el tema escollit pel Salva Pou per arrencar, per encetar aquest Tot Costa, perquè no és que Rafinha hagi vingut en una ampolla, sinó que avui el líder de Police fa 75 anys.
1: Mare meva.
0: Bueno, encaixa, no? Perquè ja l'hem vist gran.
1: Ja, però 75 són molts.
0: Ai. Sí, esclar, sí.
2: Encara està, eh?
0: Encara belluga, sí, sí.
1: Sí.
0: Encara canta, sí?
1: Sí.
0: Sí. Bé, és que la longevitat ha arribat a les estrelles de la música, també. Bruce deu tenir 75 ben bons, també.
3: Sí, no? Jo crec que sí, també.
0: Sí, vaja, no.
2: Bé. Una mica més.
0: Bé. Bé. Doncs queda feta la felicitació. Laia Tudel, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
0: I és que avui estem d'enhorabona. Estem contents per Sting i estem contents perquè ara ja sí, de totes i sense cap mena de dubte ni vacil·lació, ja sabem que Rafinha és a casa i està sa.
4: Sí, en aquest minut a minut que hem anat fent en aquesta aturada de Rafinha, del retorn de Rafinha a casa, a Barcelona, doncs sí, avui ja és la confirmació del que hem anat dient. Aquests dies hem anat explicant que a priori doncs no tenia cap lesió greu. Bé, doncs va arribar ahir, va descansar a la tarda, viatja llarg des d'Austràlia. Aquest matí l'han mirat els metges a la Ciutat Esportiva del Barça i han confirmat que aquestes molèsties que tenia o que va tenir amb el Brasil, doncs van ser això, molèsties. No té cap lesió, està perfecte Rafinha i a partir d'aquí, doncs un cap de setmana, aquests dies que acabarà de descansar i dilluns que tornen als entrenaments, on Rafinha que ja es podrà incorporar amb el grup i això vol dir que estarà disponible pel primer partit de Lliga després de l'aturada, dissabte dia 10 amb el Getafe a casa, doncs Rafinha estarà disponible per poder jugar aquest partit.
0: De fet, si no m'equivoco, el Brasil juga demà a la Índia, que és un partit que ha passat a no importar-nos un borrall perquè ara ja no hi és Rafinha i no es pot lesionar cap jugador del Barça. Molt bé, doncs això per part de Rafinha, que ara podrà descansar uns dies, si així ho consideren els metges i Flick, i en perfecte estat de revista per poder jugar contra el Getafe. Cosa que avui ens feia recordar la reunió que teníem un parell de jugadors al garatge, un que ja ni tan sols va marxar i un altre que va tornar perquè es va fer mal a l'escalfament amb Espanya, que són Joan García i Eric, i que també han d'estar pel dia del Getafe.
4: Sí, Eric García, les molèsties al genoll, doncs pel que ens expliquen està bé i per tant també estarà disponible per aquest partit amb el Getafe de dissabte, i Joan García, que no va arribar a marxar, com tu deies, que també tenia unes molèsties. Segons el comunicat del Barça, el que van dir en aquell moment eren molèsties al genoll dret, no van especificar res més, i en principi ha anat evolucionant bé aquests dies d'aturada, i vaja, pràcticament ja segur que també està disponible per dissabte, no sé, que com que estem parlant d'unes molèsties a una zona molt concreta del genoll, doncs que quan segueixi fent aquests entrenaments de setmana que ve acabi de notar o noti alguna molèstia, doncs llavors potser seria replantejarien què fer dissabte, però ara mateix, pel que ens diuen des del vestidor del Barça, compten en que també Joan García estarà recuperat per aquest partit.
0: Per tant, a la infermeria quedaria Bardaggi, que aquest pobre li tindrem tota la temporada,
4: sí.
0: I De Jong, que ja vas dir dijous, és a dir, ahir, sí, correcte,
4: ahir, sí.
0: Que en teoria la setmana vinent comença a aparèixer en dinàmica de grup.
4: Sí, però ell més a poc anirà fent parts dels entrenaments amb el grup.
0: Evident.
4: I per tant és una nova fase de la seva recuperació, però que això anirà a poc a poc. I per tant, bé, a veure com respon.
0: Com les seves transicions defensives. Que no hi hagi... Que no prenem riscos innecessaris. Laia, queda't per aquí, perquè d'aquí una estona et preguntaré per el ritme de venda d'entrades dels dos clàssics, el femení i el masculí. Abans pregunto a l'Oriol, al Sergi, sobretot al Sergi, que és l'home, el patidor oficial del programa, a la Gemma, aquest retorn extended de Rafinha en algun moment us ha fet pensar ai.
2: Jo crec que ha posat una mica de cap després del que va passar la temporada passada a Boston.
0: Però posar cap, que kifir, que torna i no té res?
2: La primera que notes alguna coseta, que això ja veurem, vale? si es pot...
0: home, sembla que no té res.
2: Això, jo crec que s'esborra, directament.
0: Però és estrany esborrar-se el descans d'un partit, no?
1: Home, el descans d'un partit...
2: Si comences a tenir una mica de galons...
0: Ja en tinc prou, no?
1: Sí, ha jugat 45 minuts.
2: El primer partit, ha jugat 90 minuts. Sóc l'únic davanter que juga els 90 minuts.
0: Ja,
2: veig que l'entrenador, que és ex del Real Madrid, i jo estic rebent pressions des de Barcelona,
0: A veure, l'entrenador ex del Real Madrid ha fet jugar Vinícius molt, també, eh? Vull dir que no...
2: El primer partit, Endrick i Vinícius els canvia abans.
0: I també, deixa'm dir, que ara faig d'advocat del diable, Ancelotti no va sobrat de crèdit com per anar-se permetent...
1: I no estan igual Endrick i Vinícius que Rafinha. Rafinha és un jugador fonamental ara mateix, i Endrick i Vinícius...
0: Sí, però Vinícius Endrick també... Endrick ni juga.
2: Són dos amistosos, a Austràlia, després contra Índia...
0: No, això estem d'acord.
2: I aleshores... jo crec que ell és el primer capità i comença a veure també que Mbappé s'ha esborrat, que Eric ha tingut unes molèsties i se'n va. Sí,
5: i si ell tot sol no ho ha vist, a mi em semblava que des del club algú li hagi fet veure.
2: Exactament.
5: Si, és que, si és que ha estat així, que jo, és veritat que no ho sabem.
2: El sentit comú...
3: Jo no ho crec que el Barça digui a Rafinha, escolta,
2: no, però,
3: juga un parell de partits i torna.
2: Però ja...
5: Inspira molt, recorda el que et va passar l'última vegada, són amistosos,
3: té 30 anys,
5: posa cap... Ja. I amb un partit i mig en tens prou.
0: Ja, però,
5: i quan
0: ja,
5: el va complir,
0: jo,
5: cap a casa.
0: Aquí estic en la línia de l'Oriol. Jo crec que ell ja sap el que va passar l'any passat, que jo sempre, jo insisteixo, sí, jo
5: no
0: crec que són situacions
5: precisament
0: que no tenen res a veure.
5: Escolta, on vas? La selecció és molt important.
2: Vas a Austràlia, a l'Índia.
0: Home, on vas?
3: Com 25 jugadors a Brasil.
2: Sí, evidentment, però aleshores tu has de tenir el cap de dir... escolta, tranquil·litat, no jugo un Mundial, no m'haig de guanyar el lloc per un Mundial, torna a jugar d'aquí 4 anys a un Mundial.
0: És que per mi aquesta és la diferència...
2: Copa Amèrica no és aquest...
0: Per mi aquesta és la diferència amb el dia que encara molts culers li retreuen, allò era a la porta del Mundial i ell estava jugant allò com si fos un partit com per guanyar-se el lloc. Ara em sembla que és una altra història, però com diu la Laia, per sort sembla que no ens n'haurem de penar. I per cert que Rafinha el que sí que fa és continuar recollint elogis a tort i a dret.
5: Sí, més d'una es devia fregar les mans a Madrid quan va veure que Rafinha havia de tornar.
0: No s'ha alegrat de les lesions del rival.
5: Bé, en tot cas, saben que és una peça clau, que és el que ha dit, per exemple, Courtois a Onda Cero.
6: A mi me gusta mucho Rafinha, creo que siempre para mí es una pieza clave del Barça y cuando no ha estado, yo creo que han sufrido mucho y cuando están jugando bien, entonces yo creo que Rafinha, por ejemplo, no siempre tiene el reconocimiento que se le merece, creo, pero es una pieza clave de ese equipo y mete muchos goles porque es un gran jugador. Pero bueno, habrá que frenarle dentro de un mes, ¿no?
0: Doncs,
5: ja està pensant en el clàssic curto.
0: Evident.
5: Normal.
0: Tot i que tal com va el Madrid, faríem bé d'anar pas a pas, que abans del clàssic crec que el retorn és contra el Villarreal.
3: Sí.
0: Jo ja sé que el Villarreal no ha començat especialment bé, però aquí sí que et donaré la raó, Gemma, que és un partit pelut, perillós, per com estan les coses a Madrid, tot i que aquesta setmana segurament tu no, però hi ha gent que haurà passat per Cibeles per celebrar que la UEFA va rebre l'informe de Negreira.
1: Quina quantitat de pàgines, tu.
0: Sí, sí, home.
1: Per llegir-se tot això.
0: Home,
1: quina mandra.
0: A veure... Un premi d'ecologisme no li donaran, si, si és veritat que ha enviat 500.000 folis.
1: I respecte...
2: Si ho ha enviat físicament o per e-mail.
0: Sí, home, però això s'ha d'imprimir.
2: Home,
0: ja no llegiràs. No.
1: I respecte a Rafinha, jo tinc la sensació de que el solet ha après. O sea, després del que va passar la temporada passada, que el Solet ha dit, bueno, ara són amistosos, estem al principi de la temporada, anem en cura. No sé si va sentir alguna molèstia o no, però va dir, venga, hasta luego, Mari Carmen, torno a casa i tranquil·lament.
3: I no vol arriscar.
1: Total.
0: Doncs tots contents. Courtois, que ja pensa en el clàssic masculí del 25 d'octubre, ara nosaltres ens centrem en el femení. Aquest diumenge a les 5 al Camp Nou.
7: Let's go. Tot costa. Tot costa.

0: Com mola la veu de Miley Cyrus. És nou, això?
1: Sí, Salva.
0: Sort del Salva, que ens té al dia de totes les novetats. De tots els aniversaris i de totes les novetats.
2: I l'ha reconegut, increïble.
0: No, m'ho ha xivat. Aquest registre tan tecno no l'havia situat amb Miley. La veu, sí. Ja mira, que la veu.
2: Sí, és ella.
0: Sí?
2: Sí.
0: Marcos García, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: El Marcos ha estat el dia d'atenció als mitjans a Camp Barça, a dos dies del clàssic de diumenge al Camp Nou, aquest Barça-Madrid. De seguida escoltarem la conversa que has mantingut amb Clara Serra Jordi, però abans, si referia a la Sònia en titulars, has parlat amb Patrick Guijarro, que segons com... Posat un punt de pausa, un punt de tranquil·litat pel que fa a la negociació del seu futur.
3: Sí, exacte. Avui ens ha servit molt per acostar-nos a diverses jugadores d'una tacada i tenir la percepció molt clara amb el termòmetre que estan encarrilades feines respecte al futur d'algunes. Eva Pallor, Esmei Brooks i en aquest cas Patrick Guijarro. Ens diuen que és fonamental la voluntat de les jugadores, claus en aquest projecte, ja sabeu. Pallor va dir fa uns dies a la prèvia de la Champions primera jornada que volia seguir. Avui hem coincidit amb Esmei Brooks i també ens ho ha dit obertament que vol seguir. Per tant, aquestes renovacions encarrilades. La de Patrick Guijarro fa uns dies es sentia amb el Tot Costa dient que no sabia ben bé... I avui
0: que no tenia pressa, fins i tot.
3: Exacte,
0: que ja sí. El trobaríem.
3: Sí, i avui ens ha fet la sensació que ha fet un pas endavant, que ha parlat en uns altres termes. En fi, sentiu-la vosaltres i traiem conclusions.
4: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
3: Jo noto una diferència...
5: Jo també, bastant ostensible. No? El Costa va fent cares com que no, i crec que hi ha bastanta diferència.
6: Hola? La fredor que va tenir amb vosaltres.
7: La darrera frase, les conversacions estan yendo muy bien.
5: Sí, i no espero en breu poder-vos dir alguna cosa. Vaja, a mi em sembla que és un... Que ara... Poden passar moltes coses, però que ella ara veu que hi ha opcions, i en canvi ja ho va deixar molt oberta, ja veurem què passa.
0: No passa res. Si és com ella diu, que d'aquí a poc ens anunciaran alguna cosa, doncs tindreu tota la raó del món. Jo continuo veient una persona que no té intenció de marxar, però tampoc no ho té tancat. I així com a nosaltres ens va dir, ara no és una cosa que em preocupi a la curta, avui t'ha dit que ella està preocupada pels partits. Bé, com vulgueu, no? Sí, jo tinc la sensació que es quedarà.
5: Sí, sí, però el que parlem ara és que el seu discurs
2: ha canviat
5: una mica.
0: D'acord, no?
5: Ha anat de la tebiesa aquella a una mica d'escalfor cap al club on està jugant ara mateix i que ho veu viable.
3: I el rictus, el dia que contestava l'entrevista amb vosaltres estava com més tensa, el rictus era més tens. Avui us prometo, perquè la tenia just al davant mentre ens deia això, òbviament, perquè estàvem molt a prop, i era una cara amb un punt de satisfacció, no vull sobrellegir entre línies, però sí m'ha fet la sensació que estava diferent avui quan ha dit això Patrick Guijarro.
0: Si teniu raó vosaltres, que en deveu tenir perquè sou uns quants que penseu igual, és evident que el Barça ha fet un canvi de marxa, perquè si ella no fa un
5: el Barça,
0: mes no tenia cap pressa...
5: El Barça
0: per...
5: o ella ho ha començat a veure més clar. Potser és veritat que també les negociacions han avançat, passat un mes...
0: Per això dic que si una persona que fa un mes ho veia... Ei, tranquils, que ara és una cosa que no m'inquieta i avui et diu que pot ser que no sigui alguna cosa... És que aquí el Barça ha forçat... Vaja, insisteixo que estic suposant, no tinc cap informació, però em fa la sensació que el Barça deu haver posat la quarta o la cinquena.
7: També potser que hi ha el canvi d'opinió.
6: Fa
7: un mes que ha començat una temporada en la qual han marxat quatre peces claus i el millor ara veu que...
0: Que la cosa tira.
7: que pugen moltes noies del planter que són boníssimes i que el Barça pot seguir competint a primer nivell, i diu, bueno, doncs jo aquest projecte me'l crec i m'hi quedo.
0: Molt bé, doncs escolta, tant de bo que sigui així, i com més aviat millor, perquè si no ens estalviarem la lletania de l'any passat amb Alexia.
7: També crec que després dels moltes jugadors que han marxat, i Patri i Haro és una peça clau, i que el Barça farà un esforç.
5: Sí, el Barça li ha presentat una oferta... Que probablement no sigui encara definitiva i han de continuar avançant, però el Barça és plenament conscient que entre Aitana i Patri són els dos noms que han de portar aquest equip a continuar sent els emblemes o han de ser els emblemes del projecte Gersens Alexia.
0: Sí, sí, el que no sé si fins on pot arribar, però per poc que puguin, és evident que és una jugadora que el Barça vol retenir. En fi, ja no anirem parlant i informant. El que tenim al damunt és aquest clàssic de diumenge. Marcos, alguna novetat en qüestions físiques respecte al partit de dimecres a Roma?
3: Sí, estem molt amatents a Vicky López, com estigui. Avui ha tornat a entrenar-se. Jo us podria dir que és una informació que tenim nosaltres, però no, el Barça ho ha disparat a les xarxes socials i a mi em sembla revelador que hagin volgut fer una piulada. Vicky torna amb molts exercicis intensos. Ens diuen que, efectivament, que avui s'ha sentit bé, que jo diria que si demà torna a entrenar-se a les mateixes condicions, l'hauríem de poder veure perquè no entrenar a la convocatòria per diumenge. De fet, aquest matí comentàvem amb ella i ella ja ens ho deia. Diu, si avui el dia va com ha d'anar i demà el dia va com ha d'anar, a mi m'agradaria entrar a la llista diumenge. Per tant, serien bones notícies per Pere Romeu, que en l'última setmana i mitja recupera gent.
0: Però la setmana vinent no va convocada amb la selecció espanyola?
3: Sí.
0: Home, doncs no tindria cap sentit que no entrés a la... Vaja, jo entenc que quan la selecció espanyola la convoca per la setmana vinent és que donen per fet que el cap de setmana jugarà, si no...
7: Segur.
0: Bueno, en fi, doncs evidentment seria important. Ara ja, tal com s'han posat les coses al mig del camp, ja no sé ni tan sols si seria titular, però en principi és una jugadora...
5: Home, tornant de lesió, a més, clar, bastant difícil que sigui titular.
0: Sí. D'aquest clàssic... Perdona?
6: Jugui la Pina.
5: Està jugant Pina d'interior.
6: Sí. Veig a Pina, veig a Fermín. Veig a Fermín i veig a Pina. Tremendo.
0: Clar, però a vegades... Vaja, jo crec que Pere Romeu prefereix més jugar amb tres migcampistes que amb un Fermín o una Pina en aquest cas, i que si ho ha fet és perquè tampoc tenia molt més on triar últimament.
5: No.
0: D'aquest clàssic, el Marcos García n'ha parlat aquest matí, aquesta sí que podem dir que serà titular, amb Clara Serra Jordi, la migcampista del Barça.
1: Clara Serra Jordi, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Setmana de clàssic. Hi ha una mica de coqueta a l'estómac en una setmana com aquesta o no?
8: Bueno, està clar, ha sigut una setmana de Champions, ara aquest cap de setmana a Madrid, que al final és un partit superimportant per nosaltres, també per seguir líders a la Lliga. Llavors, pues, molt emocionades, amb moltes ganes de jugar al Spotify Camp Nou, que vingui l'afició i a tope.
1: Ara parlem del Madrid, de seguida te'n pregunto. Et volia preguntar primer per l'inici de la temporada. Ha estat un començament de temporada una mica atípic, com l'heu viscut?
8: Bueno, al final jo crec que la pretemporada és normal, això, que hi hagi lesions, que gent no estigui al camp, però crec que aquest tram pues, l'hem superat amb un gran nivell. Al final no ens hem deixat cap punt i la veritat que estem molt contentes. Ara sí que, bueno, partit important que serà difícil i ara toca estar a tope per aquest cap de setmana.
1: És una temporada de joves, o en el que crec que tindreu, fa tota la sensació, en Pere ho ha dit diverses vegades, que tindreu un paper extremadament protagonista. Tu ja el venies tenint. Com veus aquest paper de les joves en aquest equip, campió d'Europa, però amb una presència molt notable de gent d'edat relativament curta?
8: Bueno, al final les veteranes són joves també, però bueno, sí que és veritat que nosaltres que hem pujat fa poc, pues sí que aquesta temporada pues ens haurem de posar les piles, però també crec que les joves que venen des de darrere venen preparadíssimes. Crec que la Masia fa una feina increïble i estan superpreparades, que en qualsevol moment poden entrar, i es va veure la temporada passada que totes vam tenir oportunitats, llavors que estiguin preparades.
1: Tu ets extremadament jove, però veient-te i et veiem fer coses de veterana, de persona que ja sembla que porti uns galons que no estan d'acord potser amb la teva edat?
8: No, a veure, a mi com m'han ensenyat a jugar tranquil·la i jugar fàcil, i això és el que intento fer. Potser se'm veu més tranquil·la, però per això, perquè al final jo al camp faig el que estic acostumada a fer sempre, llavors, bueno, pues, si em veieu així, millor.
1: La Champions, la Lliga, aquesta sensació com que excepte potser la Champions, tots els altres títols pràcticament es donen per descomptats, és una cosa que al vestidor apreneu a conviure, que no la viviu així, com es rep això?
8: Bueno, al final per nosaltres no estan assegurats ni molt menys. Hem de fer un gran treball, la Lliga hem de ser constants i al final sabem que tenim un rival, bueno, a part de que tots els equips ens ho posen difícil, sabem que el Madrid està molt bé. Aquest any també ha fet uns grans fitxatges i haurem d'estar a tope contra elles perquè sabem que en qualsevol moment ens poden guanyar també.
1: Aquesta temporada, per baixes, lesions, hi ha moviments, com sempre, en tots els equips. I jo et volia preguntar, perquè et veiem, evidentment, a totes les posicions del mig del camp, però et veus de central, si l'equip ho requereix, i com t'hi sents en aquesta posició, si cal?
8: Bueno, a veure, he jugat pocs cops de central. Vaig jugar amb el juvenil fa un parell d'anys, o tres, i bé, però jo crec que en aquest nivell hauria de practicar una mica de central, però a mi la posició que se'm digui la intentaré suplir el millor possible.
1: Dues de les teves referents, i no descobriré res, són Patri i Alexia. Què d'elles hi ha en tu? O què t'agradaria que hi hagués en tu i diguis, ostres, intento fer això com li he vist fer a ella tantes vegades?
8: Bueno, ojalá sea como ella, o sea, son increíbles, pero a ver, una cosa que me agradaría tener de Patri es la seva visión de joc, potser que et posa la pilota on vulguis a part, y de Alexia también, es que ho fa tot bé, tot, no sé, ho fa com si tot fos fàcil, llavors això, pues tenir la facilitat de fer coses que són espectaculars.
1: El partit de diumenge. El Madrid està més a prop que abans, la sentiu al vostre nivell, perquè la sensació és que intenten fer passes, però que cada passa que elles fan, vosaltres n'esteu fent dues.
8: Bueno, al final, crec que aquest any és el que he dit abans, que han fet uns grans fitxatges, que estan, bueno, portant un tram de temporada molt bona. Ahir va empatar contra el City, crec que està a un gran nivell, i crec que aquest diumenge serà un gran partit, la veritat.
1: Deixa'm fer-te dues preguntes per acabar, agraint-te que ens atenguis. La primera, de tot el que teniu per endavant aquesta temporada, allò que diguis, el que més il·lusió em faria és això, el que tenim marcat amb un gomet verd al vestidor és això, i alguna cosa que diguis, buah, estem tot l'any treballant per això.
8: Bueno, al final, amb lo ambicioses que som, jo et diria guanyar tots els títols, que és el nostre principal objectiu.
1: I l'última, tens molts fans, només cal venir aquí al Johan a cada partit, però diria que entre les que està al top 1, si no la top 1, és la teva mare. La teva mare, què dirà diumenge quan vegi la seva filla al Camp Nou i jugant contra el Madrid?
8: Bueno, no sé què dirà, però sé que es posarà com una boja cridant cada ocasió i millor no pensar-ho.
1: Tu al camp hauràs d'estar més tranquil·la que ella, doncs.
8: Home, jo estic més tranquil·la segur que tots.
1: Clara Serra, Jordi, moltes gràcies per atendre'ns al Tot Costa. Molta sort per la temporada i especialment aquest diumenge al Clàssic.
8: Moltes gràcies.
0: Doncs la il·lusió de la novetat, tot i que ja ens sembla que fa molt de temps que juga al Barça, però clar, comparada amb les seves companyes que han jugat clàssics a dojo, doncs la Clara Serra, Jordi i família, com li explicava el Marcos, encara ho viuen amb aquesta... amb aquesta il·lusió. Sobre el clàssic, esportivament parlant, el Madrid s'ha reforçat bé o tornarà a ser golejada?
6: Aquesta noia que han fitxat, la sueca Schroeder.
5: Schroeder.
6: Schroeder.
5: Sí. Schroeder.
6: Exceptuant ahir que no va marcar i la van canviar quan faltava 20 minutets o així. Estava cansada o què. Però és un filón per elles. I sí que se'ls hi veu una miqueta més de punja dalt, però bueno, s'ha de veure, perquè el Barça està en un gran moment i ara ha recuperat jugadores lesionades, juguen a casa, el Barça juga de memòria, jo crec que no hi ha color. No sé si serà un 6-0, suposo que no serà tant com als quarts de final de Champions del mes d'abril.
0: Com a mínim, no?
6: Però et poses a mirar des de l'únic partit que va guanyar el Madrid amb aquell gol anul·lat... amb un fora de joc que no era de la... No? El gol era de Jano, sí. Fora de joc que no era de la Graham, a Montjuïc. Des d'aquell dia és un 25-2.
0: En aquest cas estaries bastant tranquil.
6: Estic tranquil.
0: Tranquil. Sí. Gemma, com ho veus tu?
9: La pregunta és si el Madrid s'ha reforçat bé. Sí, Schroeder o com es digui, Bernstein, sí, vale, però jo seguixo veient el Barça molt superior. Era l'altre dia quan estaven a la festa de l'aniversari, vaig sentir a la taula d'expertes que cuidao, ui, cuidao con la Roma, cuidao con la Roma. Mm. Sí o no?
0: Però això...
9: Sempre.
0: No se lo ha fet, perquè això no, és el no, que fas no, tu no. Quan preguntem pel Cádiz
9: Madrid. No, que no ha fet, que és la sensació de que amb les jugadores que s'han anat, que el Barça cuidao esta, aquesta temporada, i no, el Barça va guanyar l'altre dia 6-0, crec que davant el Madrid el, bueno, la emoció és
0: la motivació,
9: la motivació sí, és molt més evident. Gran que ante un altre equip i que seguissin estant un esglau per sobre del Real Madrid. O sea, jo crec, vamos, si tingués que apostar diners, ho tinc claríssim.
0: Oriol?
7: A Madrid ha fitxat bé, però és que a Madrid fa 2 o 3 anys que està fitxant bé. Que fitxen molt bones jugadores a primer nivell. El primer any van fitxar més jugadores espanyoles, després van portar la Caroline Bayer i altres jugadores a primer nivell de la Bundesliga d'Anglaterra. I sempre que han anat fitxant bé, però mai han arribat al nivell del Barça.
0: Però a més és que fa la sensació que fitxen bé, però van i venen. És a dir, no hi ha...
5: Sí, ara aquest any, per exemple, han perdut Guiar, que era una molt bona futbolista i que se n'ha anat al
7: Barça. Que porten 3 anys fitxant, intentant fer un bon equip, sí. però crec que cada any fitxen bones jugadores, però no arribaran mai al nivell del Barça.
0: El que vull dir és que, com a mínim, la meva sensació és que no és que en fitxin 3 de bones aquest any i l'any vinent en fitxem 3 més i així vas... No, però és que pel camí n'hi ha de bones que marxen, llavors. Mm-hmm. No sé si acabes de construir és mai mica, això, sense parlar dels canvis d'entrenador, etc.
7: És una mica el mateix que passa en el futbol masculí. És a dir, Madrid també ha fet molt bons fitxatges aquest any. Però el Barça té un estil de joc, té una dinàmica, té millors jugadors...
0: Sí, sí.
7: Al final no arribes. Per molt bé que fitxis, no arribes.
5: Mm. Jo crec que el Madrid té certa irregularitat a la Lliga F, que perd punts pel camí i, per tant, no pot ser oposició al Barça, però el mateix resultat d'ahir al camp del City et demostra que són un bon equip. I el City, recordem, és el campió de la Lliga Anglesa i un dels
6: PSG
5: aspirants a la Champions.
6: No, jugaven a casa.
7: L'any passat també han fet molt bon partit a casa.
5: Sí, perquè...
7: Fa 2 o 3 anys que a Europa fan bons partits.
5: És el que anava a dir, que el Madrid a Europa, jo crec que planta cara i té el mateix problema que tenen el 90% dels equips europeus, que és que el Barça és molt superior. Uh-huh. I aleshores, d'inici, el Barça és superior. Ara, a un partit a 90 minuts, el Madrid té molt bones futbolistes. Que com a equip puguin ser superiors al Barça, jo ho veig difícil.
0: Doncs hi ha unanimitat, l'estadística és bastant contundent, que en una gradació entre una victòria corrent i un 6-0, que és el que veu el
7: Sánchez. La resposta que he donat per a la pregunta, que jo no sabria què dir.
5: Si s'han reforçat bé o no,
7: serà golejada. Plantaran cara o serà golejada? Un 3-1 que...
5: Hem anat als extrems, Oriol, perquè és que si no...
0: Un 3-1 és plantar cara amb els resultats que ha tingut el Madrid contra el Barça. També depèn de com vagi el partit.
5: Clar, depèn de com vagi el partit. L'any passat, el primer partit de la primera volta a Lliga F a Montjuïc, 4-0, però en plan de cara.
6: Sí,
0: veurem com va diumenge, de seguida us ho preguntem a vosaltres. Marcos, ets per aquí encara, eh?
10: Sí.
0: Gràcies.
10: A vosaltres.
0: Laia Tudel, hola de nou.
11: Hola de nou.
0: Aquest Barça-Madrid es juga diumenge al Camp Nou, primer partit del femení aquesta temporada al Camp Nou. N'hi haurà més pel cap baix el proper de... No el proper, però la cita de Champions contra l'Arsenal del mes de novembre, ho dic bé, eh? Oi? 11 de novembre, ho dic bé? No, ho dic bé.
6: Sí, 18:45.
0: Aquest també serà el Camp Nou. Com va la venda d'entrades per aquest clàssic de diumenge?
11: Mira, ara mateix, per diumenge s'han venut una mica més de la meitat de l'entrada del Camp Nou. Recordem que l'aforament és de 62.000. Doncs s'han venut 35.000 entrades, una mica més de 35.000 entrades per diumenge. És una bona entrada. És cert que el clàssic, si no ho recordo malament, potser la Sonia se'n recorda més, el clàssic de la temporada passada al Camp Nou, que era amb l'aforament de 60.000, van arribar a 60.000.
5: Sí. O sigui... sí, en Champions, eren quarts de final de Champions, sí. Vull dir que llavors, no era, no era la Lliga.
11: Sí, clar, sí, això aquest és Lliga i segurament doncs, sempre l'atenció i tot és diferent. Sí. Però vaja, la xifra és bona, des del club valoren bona aquesta xifra, però també esperen que encara d'aquí a diumenge doncs, la gent s'acabi d'animar i acabi de comprar més entrades. Els preus han pujat respecte al que van pujant a poc a poc els preus dels partits del femení respecte al que potser estàvem acostumats abans, però tot i així encara pots trobar les entrades ara mateix amb aquests preus dinàmics que has d'anar actualitzant cada segon per saber els preus, doncs ara mateix pots trobar entrades des de 25 euros al Camp Nou, al Corner, a Gol, fins a uns 70 euros, que clar, ja són, són preus més elevats. Sí, sí. Però vaja, la gent les va comprant. També és cert que ara que deies el partit de l'Arsenal són uns preus similars, també en trobes de 70 o 80 euros entrades per aquest partit de l'Arsenal al Camp Nou, però el club el que ha fet llavors és com un super, ha dit un pack Spotify

0: Entens? El passat van, el Barça va recaudar,
1: és evident que és una
0: 2,1
1: qüestió de creixement de la secció i dels èxits que ha aconseguit i de la demanda que té que els preus de les entrades vagin pujant. Però 150-200...
0: Una ja. Mica de catering i... Ara, tu pots pagar, si estàs a la fila 5, pagues 20 i pico euros.
2: Deixa'm dir que ara la Laia comentava el tema dels preus dinàmics. Diria que el Barça ha desbloquejat zones o ha baixat preus, perquè fa un parell de dies no trobaves entrades a aquests preus tan econòmics, eh?
1: Quan ha dit 25, a mi m'ha sonat que havíem dit tirat més amunt.
2: Fa un parell de dies, jo crec que la més econòmica era de 58 o 60 euros. És possible que hagin obert com la segona anella.
1: Clar,
3: sobretot si miraves el dia de l'Arsenal, costava molt trobar entrades a menys de 30 o menys de 40, fins i tot. Però ara tots dos partits tenen preus similars, el Clàssic i l'Arsenal, i aquests 24-25 euros, que és el mateix que et pot costar també l'abonament més barat d'aquests dos partits, són preus que fa uns dies no hi eren al web.
1: Té sentit si la cosa va de preus dinàmics i a dos dies del partit tens mig estadi i mig aforament buit, les has de baixar. Una altra cosa, que l'altre dia ho comentàvem a la redacció i jo com que tinc dificultats per sumar, dec dir una barbaritat, però si resulta que el partit, segons com vagi la demanda, és més barat a mesura que s'acosta, t'arrisques amb els preus dinàmics a que la pròxima vegada la gent s'esperi l'últim dia. Vaja, és el que jo faria.
3: Sí, el que passa que les zones bones que s'acaben aviat. Aquests
1: si
3: preus són mínim, corners, sí, gols...
1: No
2: estem dient els preus... És que, bé, és igual, però...
1: És que es va movent durant el programa.
2: No, que estem dient els preus perquè el Barça el que ara fa és que te l'ofereix ja amb el descompte del 25%, perquè en compres 3. Si en compres una, jo no sé si tens aquesta
0: socis,
2: alternativa.
0: Hi ha 40% pels socis, també.
2: Sí, sí, estem parlant de preus sense el descompte dels socis. Eh? Bé, en tot cas...
4: En tot cas, 25 de mínim, jo crec que ja està bé.
1: Sí.
4: Un parell de barça femenilla et cobrin 25 euros.
0: Sí, és que saps que la cosa... La pel·li acaba bé, normalment.
4: I 70, no, 70 de màxima...
1: I perquè és un
2: bon partit.
1: És un bon partit a nivell, sí, efectivament.
0: No hi ha risc.
1: Ja cita els 200 del VIP, jo ho sento, però em sembla un... Bé, parlant de barbaritats, Laia, els del clàssic masculí, ni t'ho explico, clar.
3: Clar, és que això que dius dels 200 VIP, al final és una opció que en el cas del femení, doncs si hi ha gent que paga 200...
1: Sí, no, evident.
3: Doncs, vull dir, té alternativa...
1: Si ho posen, és perquè pensen que algú
3: però,
1: pagarà,
3: dir,
1: és
3: clar,
1: evident.
3: Tens alternativa d'anar a la grada lateral normal i tens preus més econòmics i ofertes que fan els socis,
1: sí,
3: i 25%,
1: que sí,
3: tot això.
1: Me n'estava anant a la banda cara, però...
4: No pots posar un seient VIP a 50 euros. Sí, no posen aquest preu perquè pensi que el vendran. Posen perquè és el preu mínim que poden posar per un seient VIP.
1: Val. Sí.
4: Clar, no té sentit.
1: No pretenc passar per expert a la matèria, però no tinc ni idea.
4: Jo tampoc, però no tindria sentit posar un seient VIP a 50 euros l'entrada.
1: Bueno, no sé.
0: Les de tribuna que valien...
1: Ens apuntarem...
0: 70, no?
1: Ens apuntarem per la setmana vinent.
0: 150 al VIP, perquè tens... Bueno, seus una mica millor i després menges una miqueta de pernilet i sushi a dintre, ja està.
1: Fred, de moment.
3: Laia, amb el pernil sempre fred. Sí.
1: El masculí, què?
3: Mira, el masculí per 200 euros no fa res, saps el que vull dir? Vull dir, no entres ni...
1: No et deixa ni sortir de la boca del metro, torni cap a casa.
3: Exacte, no, ric, però realment jo...
5: Tens per ric.
3: No, aquests preus, perquè a més, ara sí que direm, els preus, però ho justifiquem dient, no, és un moment de l'economia del club que ho necessita, d'acord, però és que el tema és que, no, que això ha vingut per quedar-se, vull dir, aquests preus no tornaran a baixar, però vaja. El cas és que pel clàssic masculí, ara mateix... El club va fer una prevenda al soci, va posar 19.000 entrades per vendre entre els socis amb un 5% de descompte i llavors el soci trobava entrades entre uns 300 euros i gairebé 1.000 trobava entrades. Oh. Doncs a les 19.000 entrades que va posar a la venda entre els socis se'n van vendre 12.000 d'aquestes entrades a aquests preus que hem dit. Ara segueixen havent-hi entrades a la venda, evidentment, però la més barata ja és a partir de 1.000 euros, que són entrades que trobes al lateral, perquè les zones de gol, com a mínim quan ho hem mirat fa una estona, ja no hi ha gol i córner, diríem que està tot venut o bloquejat o el que sigui. Ara només les entrades comencen a partir de 1.000 euros, però ja són la zona de lateral. De 1.000 cap amunt, ja no us dic els preus, perquè evidentment
1: és una
3: bestiesa.
1: Ja està.
3: I els VIP ja
1: n'he tingut prou, no vull saber. Laia, alguna

0: Res més.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Per qui vulgui anar diumenge a aquest Barça-Madrid femení, primer de tot, que aprofiti que aquests preus dinàmics no sabem quan duraran, ara mateix preu econòmics al web del Barça.
1: Aquí les tenim a preu estable, zero.
2: Però exacte, aquí, qui vulgui anar, una entrada doble, per tant, per la persona i un acompanyant per veure aquest clàssic femení, el primer que truqui al 93-207-474. Barça-Madrid, diumenge a les 5 de la tarda, al Camp Nou, aquest partit.
1: De seguida el nom de l'afortunat o afortunada. Abans, Sònia Oleart, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Deixa'm dir una cosa més que no hem dit d'aquest clàssic. No el fa Televisió de Catalunya. Per tant, és, crec que DAZN, vol dir en tancat, el podran sentir a la TDG.
1: Molt bé. I algun dia veure-li tot. Quan...
2: Bé, si tenen DAZN poden veure el DAZN.
1: No, dic a la TDG. El Salmo ho explica tan bé que pràcticament. És com si l'estiguessis veient. Fa allò del xut i el gol. Sònia Oleart, el Madrid femení planta cara a Europa. Creieu que també ho farà el clàssic de diumenge? Sí, perquè han fitxat bé, no golejada com sempre.
3: Doncs mira, guanya pràcticament també per golejada, el no golejada com sempre, amb el 68% dels vots de la gent que ha participat en aquesta enquesta al Twitter del Tot Costa. El Damià, per exemple, diu: crec que encara continuen anys llum del Barça, sincerament, tot i que nosaltres hem perdut gent i ella estarà intentant reforçar mentre Florentino sigui president del Madrid femení. No crec que sigui candidat a res perquè no se'l creu, sinó que més aviat li fa nosa. El Jordi Duran diu: espero que golejada, el millor és que ho podré veure des del Camp Nou. El Germán diu: hola, crec que la Linda Caicedo continua sent la jugadora més perillosa que tenen, però encara els hi falta formar un equip amb totes les incorporacions d'aquest any. El Barça continua sent un gran equip malgrat les quatre baixes. Els fitxatges i les joves estan ja molt integrades. El culer del sud diu: el Madrid femení va començar la Champions passada amb dues victòries de prestigi. Enguany, dos empats. No hi acabo de veure la millora, diu. Diumenge rebran un altre sac de gols, com sempre. El Biel diu: potser sí que han fitxat bé, però se n'enduran la típica golejada de cada vegada. Bona jugadora sí, però com a equip els falta l'esperit que només dona el fet de tenir tantes jugadores formades a casa. I acabo amb el Pam Tomata, que diu: ara fa un any i mig van perdre contra elles. Des de llavors, ple de victòries amb golejades i també amb algun resultat més ajustat. Pot passar qualsevol cosa.
1: Fins ara, Sònia.
3: Adéu.
1: Ara farem una pausa, però té entrapada Tutopistes.
4: La tutoria, pista número 2.
5: Ha fet tota la seva carrera a la primera divisió espanyola, però amb 5 equips diferents. Qui és?
1: És un futbolista que ha fet tota la carrera a primera divisió espanyola en 5 equips diferents i que ha guanyat una Lliga amb el Barça, entre altres títols. Uns instants per la reflexió. La Xènia Calça és l'afortunada que s'endú l'entrada doble.
2: Que va per eliminació.
1: Molt bé. Anava a dir que la Xènia Calça s'endú l'entrada doble pel clàssic femení de diumenge al Camp Nou. Ara venim.
4: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
7: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
8: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
7: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
8: Deu ser això, sí.
9: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
8: Et trobo a faltar.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Així és que vostès m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
0: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
13: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
14: Ell va matar la nostra nena.
0: Però els nazis encara tenen poder.
15: El jurat ha emès el seu veredicte.
16: Ha estat absolt.
0: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
17: És un assassí.
18: Em vols matar o què?
0: La sentència és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
19: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
20: Per tu, que per fi has posat la manta al llit, i per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Caprabo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
22: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
23: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
24: Aquest és l'últim cap de setmana de seleccions. S'acaba l'aturada.
25: Però al Tot Gira no us abandonarem.
24: Dissabte obrim a les 4 amb la prèvia del Barça-Reial Madrid. A les 6, bàsquet ACB, penya Andorra.
25: I a 6:45, Sabadell-Andorra.
26: Una rematada, Ton Ripoll.
25: El Sabadell torna al seu fortí, on només guanya.
24: També serem a l'Espanya-Txèquia de la Nations League.
25: I diumenge...
27: És molt bona, Calina Txot!
25: Després de la TDG del Barça-Madrid, obrirem amb l'anàlisi del partit.
24: També seguirem el Baskonia-Girona i l'UQAM Barça d'ACB.
25: I a les 9...
27: Patapa!
24: Girona-Mallorca a l'exclusiu digital.
25: Tot gira.
24: Dissabte de 4 a 11 i diumenge quan acabi la TDG. Amb David Clopés.
28: La tutoria. Pista número 3.
29: Només ha jugat 2 partits amb l'absoluta espanyola, però ja en va tenir prou per guanyar una Eurocopa. Qui és?
1: 2 partits amb l'absoluta amb Espanya absoluta, però va guanyar una Eurocopa. Tota la seva carrera a primera divisió, però espanyola, però en 5 equips diferents, i ha guanyat una Lliga, entre altres títols, amb el Barça.
2: Jo també, no.
1: Home, però... aquesta pista de 2 partits i una Eurocopa, la veritat és que hauria de ser bastant...
2: Ah, sí?
1: És bastant singular, no?
2: Sí, sí, és bastant singular, però, no caic, a mi no em ve al cap ningú.
1: En fi...
30: Bueno, hi ha 3 Eurocopes que té Espanya dels darrers anys.
2: Sí, sí.
30: Hem de mirar les plantilles aquests 3 anys...
1: Has de pensar en algú que amb 2 partits l'hagi guanyat. De seguida, quarta tutopista. Abans mirem el futbol de seleccions.
28: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: D'aquí una estona començarà a Oviedo, ho dic bé, la roda de premsa de Luis de la Fuente prèvia a l'Espanya-Txèquia de demà, en què és possible que ens doni alguna pista sobre el repòs enyorat i desitjat de Lamine Yamal. Abans, Sergi Andreu, bona tarda.
31: Bona tarda, Costa.
1: De la jornada d'ahir ens queden com a grans titulars victòria de Portugal i remuntada d'Holanda.
31: Sí, 2-4 Portugal contra Dinamarca. Cancelo, titular, va fer el primer gol. Una selecció, la portuguesa, sense Cristiano, tothom estava molt content, un punt alliberada, va ser superior a Dinamarca, i després del partit vam sentir Jorge Jesús, de fet va ser abans del partit, Sport TV, on explicava, bé, sentim si vols el tall i després explico què diu.
1: A veure.
32: Hoje é dia de jogo, é ficar o jogo, depois vou para o Dragão e ficamos no jogo do Dragão, e depois... De certeza que a gente tem tempo para falar sobre isso.
33: É um assunto encerrado.
32: Mas M'entén, m'entén el joc.
31: I després ja veurem, ja us explicaré. No m'amago, no m'amago de res, estic molt tranquil, tinc la consciència molt tranquil amb tot l'afer Cristiano Ronaldo, deixeu-me que passi el partit contra Noruega i després ja en parlarem. És el que deia Sport TV, Jorge Jesús, el seleccionador portuguès.
1: Sí, sí, és que traslladant-ho avui gairebé el que li ha passat a Jorge Jesús amb Cristiano Ronaldo és com votar en contra dels decrets de l'habitatge. Tothom et mira. En fi, que ja en parlaran després i a veure si aconsegueix calmar la bèstia. Això per una banda, per l'altra, l'empat entre Grècia i Holanda.
31: 2-2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0 al descans, va tornar a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, com ja havia passat en el primer partit contra Alemanya. Bona segona part, molt bona segona part dels neerlandesos, que amb gols de Van Dijk i de Reinders van acabar empatant i traient un punt en aquest partit contra Grècia.
1: Xavi va dir després del partit que havia estat culpa seva, que l'alineació no era la que tocava i que això explicava la primera part i que la segona havia estat una altra història, que estava evidentment molt content. De Grècia i no d'Holanda ve a parlar-ne avui la Casa Talents.
3: Tot costa.
4: La Casa Talents.
1: Per cert, deixeu-me dir, el Barça de bàsquet guanya de 12, 40-52 al descans del partit que està jugant a Turquia, a la pista del Besiktas. Andrea Ors, bona tarda.
5: Bona tarda, família.
1: Grecs, la nova generació dels...
5: Deixa'm dir.
1: Deixo dir.
5: Abans de res, que Xavi Hernández, vull dir, molt mèrit de Grècia, d'aquesta nova Grècia. Vull dir...
6: Sí? Què vas con Grècia?
5: Home,
1: no, sí. Hi ha hype amb Grècia, sí. I els xavalets grecs, no? Seria això.
5: És correcte, és la selecció, diguéssim, de moda. Tant a la Nations League com, sobretot, a casa
1: van
5: meva.
1: Van guanyar al camp d'Alemanya fa una setmana. Sí,
5: no? Correcte.
7: Sèrbia.
5: I contra Sèrbia.
1: Home,
5: per això m'ha fet molta il·lusió que em comprés aquesta secció.
1: Sí, no, és que...
5: Perquè la vaig veure apuradeta.
1: Jo sóc un detector de hype i vaig pensar...
6: Tens hype en Grècia.
5: Tinc molt de hype.
2: I avui... amb el 0-2 devies pensar aquesta secció entrarà...
5: Vaig celebrar el segon gol.
1: Avui és un bon dia perquè s'inventi algun nom i ens l'empassem.
5: Sí. Bé, avui flipareu amb els noms.
1: Rastatopoulos o alguna cosa d'aquesta.
5: Va, començarem primer amb els del Dortmund. Val? Primer tenim a Caretzes, que ja vam parlar d'ell com a jugador seguit en aquesta Champions, però per qui no l'hagi vist, és un futbolista que venia de brillar a la Lliga Belga, amb el Genk, un mitja punteta esquerrà, i diguéssim que és la gran perla jove d'aquesta selecció grega.
1: No saps com? La perla sempre la té el Dortmund.
5: I també, i té una altra perla, el Dortmund, perquè també tenim a Giannis Konstantelias, un segon punta que ha estat lesionat i no ha pogut estar amb la selecció, però estem parlant d'un tio tan bo que durant dos estius consecutius la pròpia afició del PAOK es va presentar a l'estadi i va amenaçar el president de "Tiu, no el venguis o et rebentem".
1: I com ha arribat al Dortmund?
5: Com ha arribat al Dortmund? El primer estiu a l'Stuttgart.
1: Van fotre'n un malatell, van enviar cap a Alemanya?
5: Es va trobar fins i tot a ultras a l'aeroport demanant, "Tiu, que no pots marxar, que aquest any fem 100 anys com a club i que era impossible". Però és veritat que el primer estiu l'Stuttgart va fer una molt bona oferta, els ultras es van rebel·lar, no va marxar, i és veritat que aquest estiu el Dortmund també té de dir que va oferir 26 quilos. I a 26 quilos l'aficionat va dir, bueno, per 26... potser sí. Però recordeu que el president del PAOK és el mític president que va sortir a un camp de futbol amenaçant a un àrbitre
6: amb una pistola.
5: Allà van en sèrio.
1: No és una negociació fàcil, efectivament, amb el PAOK, però el Dortmund sembla que se'n va sortir i per això ara té les seves files Caretzes i Konstantelias. Sí, no m'he deixat cap síl·laba, Konstantel... No. Ara ve el que a mi m'agrada.
5: El segon es diu Konstantinos Zolakis, és el porter de la selecció grega.
1: Zolakis
5: va signar aquest estiu amb el Hull City després de guanyar-ho tot amb l'Olympiacos, fins i tot una Conference League fa un parell d'anys. Jo crec que en poc temps serà un dels porters de moda a Europa, perquè a més la seva especialitat està en aturar penals, i això suma, això, sí, això mora.
1: La porteria de Grècia... com a nom és imbatible entre Blajodimos i Cholakis.
5: M'encanta.
1: Vaja, no hi ha una porteria millor al món en aquests moments.
5: És correcte. I aquest últim, i ja més conegut, sí, és Pavlidis, del Benfica.
1: Aquest no te'l pagarem.
5: No, però sabeu què passa?
1: Núria, aquest descompta-li, que aquest ja el conec jo.
5: Diguéssim que al final és la gran referència a l'atac grec, un nou de tota la vida, rematador, autoeficient, amb gol, i bon, estem parlant d'un tio que les últimes tres temporades a Portugal, és cert, Portugal, Rio Ave, Famalicao, ja ho coneixeu, però ha marcat 74 gols. Que al final aquesta selecció també té un killer.
1: Continua el Benfica?
5: Segueix el Benfica.
1: Aquest estiu, quan el Barça buscava un nou...
3: Sí, sí, jo vaig sentir
1: va sortir el seu nom i jo vaig pensar que no era una mala idea. Amb Dante, mòbil, amb gol, no és un superclasse ni un fiestilista.
5: Sí, tècnicament però... no li demanés molta cosa, però ha demostrat en la seva carrera que sempre ha marcat més de 20 gols.
1: En aquell moment que semblava que no venia ningú, a mi no em semblava una mala idea.
5: Va. Però també t'he de dir que al final m'he deixat molts noms. Vull dir, està Zolis de l'Arsenal, Tsimikas del Liverpool, Mambropanos...
1: Aquest del Liverpool no em va rufar gaire.
5: Bueno, però és titular.
1: Però és un nom raro i així i vesteix.
3: Zolis, sí.
1: Zolis, sí. Sí, sí. I hi ha triple avui o no?
5: Avui hi ha triple.
1: Hi ha triple. Sisplau, ara.
5: Bé, salva. Aviam si el dic bé. Jaralampos Kostoulas, el noi de moda del Brighton.
1: Kostoulas és de la branca de la família d'allà, de Salònica.
5: Exacte.
1: Dels Kostoulas
5: de tota la vida. D'allà. És un nano que fa un parell d'anys va destacar molt guanyant la Youth League amb l'Olympiacos i l'equip anglès va pagar més de 30 quilos.
3: Epa.
5: Perquè ja, com us he dit, els grecs estan de moda i és un jugador que té moltíssim talent i ara mateix ho està patant a la Premier League.
1: Molt bé, doncs aquest és el catàleg de la cartera de la Casa Talents.
3: I no
1: t'ho has
3: inventat.
5: No, aquests no me'ls he inventat.
1: No, generalment fem un Google it abans de...
5: No, però m'ha fet gràcia perquè com avui els noms són molt difícils, sí. La Sònia no s'ha posat a buscar. Avui no l'ha teclejat, el que sigui.
2: Avui he confiat en la teva aposta grega.
1: Doncs nova edició, nou capítol de la Casa Talents, avui amb la seva falera pels joves valors grecs. Andrea, gràcies.
5: A vosaltres.
1: Sergi, fins ara, et deixem pendent de Don Luis, eh?
31: Sí, senyor.
1: Vinga. Cinc minuts clavats passen de les 8. Moment per rebre com es mereix Agnès Marquès, que fa cara de dia difícil. Agnès, bona tarda.
3: No, moltes coses. Bona tarda.
1: No és un dia relaxat.
3: Eh?
1: Que no és un dia relaxat.
3: Mira, ara les coses estan més tranquil·les, diríem, però sí que hi ha una informació que hem de donar que està passant ara mateix, que hi ha dues mobilitzacions en marxa justament pel dret a l'habitatge que afecten la mobilitat a aquesta hora a Barcelona. Unes 150 persones convocades per la Confederació Sindical per l'Habitatge de Catalunya tallen la Gran Via de Plaça d'Espanya i també està tallada l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig. Per tant, tots aquells que van en cotxe i estan escoltant la ràdio, que s'ho apuntin. A Plaça Catalunya continua en marxa l'Assemblea dels Concentrats pel Dret a l'Habitatge i tenim la unitat mòbil a Plaça Espanya en un d'aquests talls. Unitat mòbil amb Xavier Cussó i Joan García. Bona tarda, Joan.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, us podem dir que aquí està tallada la Gran Via en tots dos sentits, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, abans d'arribar a la plaça d'Espanya venint de l'Hospitalet. Una acció que té aquesta rèplica que deu la Meridiana amb un altre tall a l'alçada de Fabra i Puig. Tots les dues accions les ha convocat aquesta mateixa tarda la Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya amb la intenció de mobilitzar la gent al carrer després del que ha passat avui al Congrés. Això aquí a la Gran Via, també a la Meridiana i a la plaça de Catalunya ens acaben de dir que s'ha acabat l'assemblea d'acampats amb el sindicat de llogateres. S'ha votat massivament per preparar una vaga general per l'habitatge.
3: Gràcies, Joan. És important aquest cap de setmana mesurar una mica la pressió social al carrer i a veure si això té conseqüències aquest període de reflexió que ha anunciat Pedro Sánchez per aquest cap de setmana en què valorarà i es reunirà doncs, amb el seu pinyol, diríem, per veure si es convoquen o no eleccions a finals de novembre després de la derrota d'avui al Congrés en què el Partit Popular, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge del govern espanyol per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. Diuen que aprofitarà, per tant, aquest cap de setmana per reflexionar sobre l'avançament electoral. Després, sobre el capítol de pluges, compta perquè les autoritats de Protecció Civil adverteix que el cap de setmana està farcit de moments de pluja torrencial que poden anar caient per tot el territori i, per tant, que serà un cap de setmana d'aquells d'anar mirant el cel i abans d'agafar el cotxe informar-se. Ara per ara, les Terres de l'Ebre sí que a aquesta hora comencen ja a respirar una mica després de l'episodi d'aiguats que han tingut a les últimes hores, a la nit, etc., que han deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers continuaran treballant a la zona, traient aigua de baixos i apartaments, però donen per superada aquesta fase crítica d'inundacions. A partir de les 9 el que recollirem és l'última intervenció i actualització de Protecció Civil sobre el cap de setmana. I després deixa'm dir que els divendres sempre tenim doncs estrenes de cinema amb en Marc Garriga.
1: I què, què?
3: Bé.
1: Sí, avui bé?
3: Sí, sí. Home, portem dues setmanes bones. No sé,
1: jo vaig... L'última vegada que vaig anar al cine feia en Ben-Hur, vull dir que no sé.
3: No has anat a veure La Bola Negra.
1: He sentit a parlar molt de La Bola Negra aquesta setmana, fins i tot amb una emoció desbordada, Francesc Garriga, Sònia Gelmà. Ja hi aniré.
3: Doncs aleshores, no sé, és que si et dic les estrenes que hi ha, potser et sonarà a xino, saps?
1: Vull dir
3: que
1: no, jo llegeixo el diari,
3: doncs,
1: escolto la ràdio.
3: Digger, no? I aquesta pel·lícula de Tom Cruise.
1: Sí. Veus? A mi aquesta m'interessa més.
3: Crida l'atenció, no?
6: A mi aquesta em fa una mica de mandra.
3: És que diuen que és molt excessiva,
6: bueno,
3: no?
6: Per Iñárritu.
3: Per Iñárritu.
6: Iñárritu sempre és excessiu.
3: Exacte. I que ell fa molt bé el seu paper d'excessiu, també, Tom Cruise, en el personatge.
6: Home, perquè va per l'Òscar i...
3: Clar, però es veu que ho fa molt bé.
6: Clar, li posen de gordo i tal, i venga.
1: Treballa molt bé, Tom Cruise, que
3: No. Ara estic com en fals, ara mateix.
1: Això ho diuen les mares. Oh, el Tom Cruise treballa molt bé.
0: Sí.
1: És que sí, que sí, sí. Soc molt fan de Tom Cruise.
3: Això saps què és, per exemple, això que sona? Que ens estem posant?
6: No.
3: Ara s'ha creure.
1: Ah, això és de La Bola Negra. Home, sí, clar, que pel·lícules. Ara estava pensant en Tom Cruise.
3: És veritat que hi ha pel·lícules que necessiten una mica menys de promoció i una mica més de, no? Sí, d'arribar al cinema, deixar que et sorprenguin.
1: Jo el que sí espero és que sigui tan bona com dieu, perquè la xapa és infinita, eh? Sí.
2: Però això és el que passa amb aquestes pel·lícules, que aleshores... Quan ja vas amb aquesta sensació, l'expectativa és
1: marcada. No, per això m'estic donant un temps.
2: Mira,
1: jo crec que el 2030 ja la podré visionar d'una manera objectiva.
6: Vaig anar al cinema a veure-la el dimecres i és la primera vegada, jo crec que a la meva vida, que estava el cinema ple i ple de joves.
3: Doncs mira, jo igual...
6: Era la més gran del cinema.
3: I vaig anar dimecres al matí, matinal. Normalment els que anem al matí anem sols al cinema, a la sala plena. A quarts de 12.
6: O sea, que ja només per això me n'alegro un muntó.
1: I sense preus dinàmics, que això també deu ajudar. No, sí.
7: Per cert, que a vosaltres, si us interessa, dilluns tenim ja el cartell de primavera, eh?
1: Home, el nostre programa preferit de l'any ja el comencem a coure, a cuinar a partir de l'octubre, ja ho veieu. A les 9, Catalunya Nit, avui intensíssim d'actualitat informativa i també cinematogràfica, com passa els divendres. Agnès, gràcies.
3: A vosaltres.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
9: Amb Sònia Gelmà.
2: Si algú s'incorporarà a l'antena de Catalunya Ràdio, que sàpiga que ja hem sortejat l'entrada doble pel clàssic femení que teníem per diumenge al Camp Nou. Per tant, li tocaran al web del Barça i comprar-se entrades, que són, com dèiem, a bon preu, i encara n'hi ha moltes, masses, diria, si el que, del que es tracta és d'un bon ambient aquest clàssic de diumenge, que podreu, recordem, sentir per la ràdio a la TDG. Hem obert el Tot Costa explicant-vos que Rafinha estarà a punt pel Getafe, sentint Clara Serra Jordi parlant d'aquest clàssic femení, i a partir d'ara, a més, tenim una entrevista molt interessant, per tant, no us desconnecteu.
1: Ara ja anem. Abans toca passar per caixa.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
10: La tutoria. Pista número 4.
11: Format al Barça, va guanyar 2 Europa Leagues amb el Sevilla. Qui és?
1: És un jugador format al Barça que va guanyar 2 Europa Leagues amb el Sevilla. En 2 partits amb Espanya va guanyar una Eurocopa. Tota la seva carrera ha jugat a primera divisió espanyola, però en 5 equips diferents, i va guanyar, entre altres títols, una Lliga amb el Barça. Has enviat? Sí, no? Sí, també, l'esquema també, l'Oriol. No. L'Oriol fa cara que no. D'aquí no res, resolem la tutoria d'avui.
10: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Abans, però, aquesta setmana ens en vam anar amb el Sergi Andreu, la Sònia Gelmà i l'assistència tècnica del Pep Casanovas i de l'Albert Ballart a parlar amb un dels fixes, els plans de Manolo González a l'Espanyol. És nascut a l'Hospitalet i respon al nom d'Omar El Hilali. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb ell. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Omar El Hilali, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
0: Bé, molt bé.
1: A veure, som a mitja aturada, aquesta mega aturada de seleccions de 3 setmanes. Millor perquè et permet desconnectar o ja, escolta, llarg, que vingui ja el proper partit?
0: Bueno, jo la veritat que prefereixo que ràpid i al pròxim partit perquè, bueno, estem acostumats a jugar de setmana a setmana, llavors hi ha gent que li agrada aturar-se, a mi personalment no, i llavors espero amb ànsia el partit de Màlaga.
1: Ah, per tant, aquests dies que us ha donat el Manolo no els has aprofitat per...
0: No, sí, sí, has aprofitat per netejar el cap una mica, també per descansar, però, com et dic, amb ganes ja de que arribi el partit, el pròxim partit.
2: Clar, una aturada de 3 setmanes és obvi que es pot fer llarg, però encara es fa més llarg quan els resultats últims, l'última sensació no és la bona, no?
0: Sí, bueno, hi ha molta manera de veure. Sí que és veritat que si et vas amb una victòria és molt bonic perquè et vas tranquil, però si veus l'altre costat és et vas amb, com t'he dit abans, netejar una mica el cap i tornar més forces i més energia que la veritat que ho necessitaven.
1: Tu el dia de l'Ells no hi eres, estaves sancionat, però com expliques el que va passar?
0: Pues són coses que poden passar. Sí que és veritat que bueno, que el partit no va ser bo, crec que van ser 90 minuts o així, amb un jugador menys, i sí que és veritat que podíem fer una mica més, però més enllà d'això, nosaltres hem de mirar el partit següent, perquè no serveix de res mirar l'Elx. A partir d'aquí, guanyar i això, quan guanyes ja saps com és el futbol, només una vegada guanyes, el partit anterior ja tot el món s'oblida.
12: Ho atribueixes a un fet puntual, a un accident, a una desconnexió que pot passar, o realment hi ha alguna cosa més profunda, alguna cosa futbolística? Vull dir, pensant en paraules de Manolo postpartit, ens hem equivocat, i alguna cosa que no m'ha acabat de fer bé o no m'ha acabat d'entendre, és a dir, on trobes la causa?
0: No, bueno, jo crec que ha sigut un fet puntual, perquè sí que és veritat que tots els partits fins al partit de l'Elx van ser molt, molt, molt igualats, llavors com t'he dit, ens podem equivocar, ja sigui en plantejament, ja sigui moltes vegades en no saber interpretar el que necessita el partit, i com t'he dit abans, a partir d'allà, corregir el que van fer malament i el que estaven fent bé, doncs potenciar-ho.
1: En l'entorn Perico hi ha hagut una mica de nervis aquests dies, s'ha parlat de Manolo, que segurament ja ve marcat per la segona volta de l'any passat. Entenc que el vestidor confia cegues en Manolo.
0: No, 100%, 100%. Crec que qualsevol jugador que li preguntis aquesta pregunta et dirà el mateix. Ja no, com és normal que t'ho digui jo, perquè estic jugant ara, però hi ha gent que no, que bueno, que juga menys i li preguntes i t'ho dirà. Al final és el líder d'aquest projecte i com t'ha dit, nosaltres confiem en ell al 100%.
2: Clar, l'objectiu de l'Espanyol, ara ens ho diràs, però en principi és salvar-se, i sobre això, de moment, no hem de patir. S'ha guanyat i també s'ha perdut, vull dir que és una situació relativament normal. Però fa la sensació com si no hi hagués hagut aturada l'estiu, no? Que la gent té massa present el que va passar a la segona volta.
0: Sí, bueno, és el futbol, com t'he dit abans. A partir d'ara tu guanyes 2 partits seguits i la gent ja no se'n recorda del que va passar contra l'Elx. És que el futbol canvia molt ràpid. I pensar ara mateix en coses com el descens a la jornada, que és la 7, crec, és que són coses que no... Bueno, que no... El món del futbol, la gent que sap de futbol sap que això no toca pensar ara. Però ja et dic, l'objectiu principal és salvar-se i més principal encara que sigui tranquils. Que no sigui al final, perquè és que si no portem unes quantes temporades que sempre l'any passat anàvem bé i al final nosaltres mateixos ens vam ficant en un embolic i bueno, l'objectiu principal d'ara és salvar-nos i quan més aviat millor.
12: Vivim en temps, Omar, d'immediateses i de poca paciència, tinc la sensació. I ja no només perquè l'afició de l'Espanyol sigui així, jo crec que en general pot ser un factor compartit per molta gent, però tu entens des de dins que la gent o que part de l'afició ja demani el cap de Manolo després de la jornada 7?
0: Bueno, com t'he dit abans, que això és futbol. Perds dos partits, la gent... és que quan hi ha una dinàmica mala, sempre el perjudicat sempre és l'entrenador, perquè, clar, és el típic que et diu, no pots fer fora 26 jugadors, sempre és l'entrenador. Però crec que no és moment de parlar d'això, no és moment de parlar d'això, perquè no té cap sentit. I com t'he dit abans, és el líder del projecte, confiem tota la plantilla, confiem en ell al 100%, i ja et dic, ja canviarà això segurament molt ràpid, perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
1: Pel que fa a la plantilla, hi ha hagut alguns canvis, no excessius, però alguns canvis. Jo diria que teniu més qualitat al davant, és veritat que teniu lesionat Quique, que encara no ha tornat Javi Puado. Diries que la plantilla d'aquest any és millor que la de l'any passat?
0: Diferent, vale? Perquè clar, et puc dir que és millor i hi ha gent que et dirà no, l'altre és millor. Són diferents perfils, que el club ha considerat que havia de portar aquests perfils, i sí que és veritat que tenim, a dalt tenim... perfils molt dinàmics, amb molt 1 contra 1 i tot això, i això jo quan un altre equip ve amb jugadors així, és més difícil, llavors que ara nosaltres els tinguem i ells també ho sofrim una mica, perquè clar, es passa malament, és bo.
1: És veritat, però això, que per tu com a defensa, l'any passat jugàveu clarament amb 3 migcampistes, aquest any jugueu amb un mitja punta. Tu com a defensa no dius sí, que no se'ns descontroli?
0: És que els sistemes canvien molt. Hi ha partits que jugarem amb 3, partits amb 2, partits que jugarem amb línia de 5 o que no. I això és una mica com nosaltres normalment treballem, cada setmana treballem, depèn del partit, treballem una cosa o una altra, t'adaptes molt ràpid, perquè això passa molt ràpid i t'has d'adaptació, sí.
31: Mm-hmm. Ara que parles de sistemes, Omar, jo tinc encara molt present, igual que vosaltres suposo que deveu tenir molt present el partit, molt present la roda de premsa posterior de Manolo, on va dir, hòstia, m'estic equivocant, hi ha alguna cosa que haig de canviar, alguna cosa... no sé si tàcticament preveus, pel que ja has pogut veure aquests dies, que l'equip pugui capgirar una mica la seva cara, la seva fesomia al camp, si hi ha alguna petita revolució que ens pugui sorprendre.
0: No, sincerament, encara no... Sí que és veritat que hem treballat una mica aspectes generals, però aspectes específics del partit de Màlaga encara no hem tocat res. Si no, t'ho diria, no sabem res. Encara queda... Juguem un partit amistós el divendres i queden 10 dies per jugar. Llavors, coses específiques normalment nosaltres les fem més a prop del partit, perquè clar, igual et faig una cosa avui i d'aquí 7 dies l'has de tornar a fer, perquè clar, han passat molts dies. Llavors sí que és veritat que encara no sabem res del que farem contra Màlaga, però si ha de fer algun canvi, suposo que serà perquè veu que això serà bo pel partit.
2: En tot cas, Màlaga és un bon lloc per començar la reacció, sobretot mirant el calendari, que també teniu l'Atleti de Madrid i Villarreal en aquest mes d'octubre.
0: Sí, ja et dic, som capaços de guanyar qualsevol equip, ja vas veure el partit del Llevant, del Madrid també, que crec que vam fer un partit molt bo i que vam ser mereixedors de la victòria. Però, com he dit, quan nosaltres estem al 120%, podem competir a qualsevol equip. Llavors, nosaltres enfocats en tornar a comptar amb aquella competitivitat que tenim i amb moltes ganes i molta il·lusió de tornar a guanyar.
1: Deixa'm preguntar-te per tu, si no em corregeixes, tens contracte aquesta temporada i una més que pot executar l'Espanyol. En quin punt som? Esteu parlant ja de renovació, tota la vida perico, com no, quin criteri ja veus?
0: No hi ha hagut encara ningú contacte per part ni del club ni de nosaltres. No, la veritat està... Com et dic, estic molt tranquil perquè tinc un més un, llavors, diguem, són 2, i a partir d'allà, quan toqui parlar de renovació ja ho parlaran, però de moment no tinc ninguna notícia de que s'estigui parlant per la meva renovació ni res.
1: Però entenc que a tu t'agradaria seguir
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, home,
1: perquè,
0: clar, sí,
1: clar. Si no m'equivoco, ets perico.
0: Sí, clar, vas arribar aquí fa 9 anys i que tampoc és que, clar, és normal. He crescut aquí, la meva família és de Barcelona i, sí que m'agradaria, però, quan toqui ja...
1: És veritat que el Barça en època de formació t'havia intentat fitxar i tu...
0: Sí, això vas dir a una entrevista i ja s'havia fet aquí una bola. No, és que és normal, quan tu estàs al futbol base a l'Espanyol, quan tens una temporada bona hi ha molts equips que... Però jo en aquella època estava molt... el que volia era aprendre, volia, bueno, veia que el meu camí era seguir en l'Espanyol i bueno, no m'he equivocat.
12: I li hem de donar temps a que el VAR o els àrbitres no li anul·lin un no, altre gol, perquè en portes dos, tio.
0: I dos iguals
12: no, i dos anul·lats.
0: El pròxim jugador que es fiqui davant del porter ja... ja hi porten dos, ja.
2: No, clar, perquè tu després arribes al vestidor i li dius alguna cosa, clar, no? Clar,
0: aparta-te. És que si no, és que clar... És
12: que... Ah, clar, que era un jugador, clar, era un jugador.
0: Era el Marco, ponte a un lado.
12: Li vas dir uno?
0: Hombre, li porto dient dues setmanes. Fins que no fiqui, no passa.
2: També s'està de pega fer marcar dos gols amb el que tu com a lateral, no, t'ha de costar.
0: I era un gol que ens donava, diguem, la victòria, perquè clar, un jugador menys amb un gol al minut 65 quan és al contrari, és molt difícil, perquè dius, "Ostres, un jugador menys i un gol al minut 65". Clar. Sí, cara.
12: Escolta, gols a banda, en què ha de millorar Omar?
0: En moltes coses.
12: No tant, era
0: futbolístic o personal?
12: No, futbolístic, de moment. Vale. Personal a casa teva ja t'aclariràs.
0: Moltes coses, també. Bueno, fa moltes coses. Sí que és veritat que a nivell personal crec que em sento molt bé, però bueno, seguir insistint en el tema defensiu, que és que per això soc lateral, i a partir d'allà, si puc donar un par més d'assistència, si ajudar l'equip, doncs millor que millor. I si algun gol cau, doncs bueno, que vingui també.
1: Escolta'm, estem acabant. No vull acabar sense plantejar-te el jardinet de la setmana. Ja saps que tothom parla de la pilota d'or, que sí. Monchi va dir que la Min i després va haver de córrer a dir que no. Tens alguna preferència, algun candidat?
0: És que... La veritat, no sé, l'última pilota d'or, no sé qui la va guanyar, va ser Rodri, crec.
12: Dembélé, no?
1: Dembélé.
0: No, Dembélé, sí. I l'altre va ser Rodri, no?
1: Sí.
0: És que no sé com funciona, no sé si és per trofeus, per individual, perquè si és per trofeus, ho tindria que guanyar Fabián Ruiz, que ha guanyat tot.
2: O sigui, segons el teu criteri, quin seria el teu criteri per decidir la pilota d'or?
0: Per mi ha de ser meitat, perquè clar, és molt difícil ser pitxitxi i millor jugador i guanyar tot. Això és quasi impossible. Però sí que és veritat que és partidari de que el que guanyi la pilota d'or ha de ser el que més trofeus ha guanyat. Perquè quan més trofeus, més èxit has tingut, no? Per mi.
1: Sí.
2: Però meitat i meitat has dit.
0: Clar, però...
2: Tenint en compte també que siguis un jugador bàsic o fonamental en el teu equip.
0: Sí, exactament. O sea, és que si jo he de donar la pilota d'or, jo donaria a una persona que ha guanyat molts trofeus, però que també a nivell personal ha sigut molt important. A nivell
2: Costa, no es vol mullar, ho veus, no? Que no es vol mullar.
0: Ja. No, perquè...
12: Però sigue una mica, sí, no?
0: No, perquè és que jo no sé qui ha sigut el màxim, el pitxixi de la Liga Francesa, del Bundesliga, o de la... Saps el que et dic?
1: Mm-hmm.
0: I no sé qui ha guanyat si els trofeus.
1: Si la cosa va per gols, ens n'aniríem a Kane i Mbappé.
0: Ara mateix ho guanya Fabián Ruiz, i jo crec que ningú diria... No és una barbaritat, perquè ha guanyat tot.
1: Sí,
12: de fet, és l'únic que ha guanyat Champions i Mundial.
0: Sí. Tot, sí, no, crec que també ha guanyat Copa, no? I la Lliga.
12: Sí.
0: Ha guanyat tot. Si ho donen a... Perquè Rodri, quan ho va guanyar, no va ser ni pitxixi ni res.
12: No, va guanyar la Champions.
0: Exactament. Sí, llavors...
2: Va ser el millor en aquell cas, el millor futbolista, que no sempre és l'estadística, coincideix amb...
0: Clar, però és el que et dic. Rodri no va ser ni pitxixi, ni va ser... És un jugador molt important.
2: I torna a ser candidat ara.
0: Exactament. I ho va guanyar. Llavors, no sé, ho poden donar al pitxitxo o al millor jugador del món i no guanyar res, o al contrari.
1: Excel·lent.
0: O jo no guanyaré.
12: Deixa'm fer-li un repte, sí, per acabar. Un repte que ara m'ha passat pel cap. Signaries salvar-te amb l'Espanyol a l'última jornada de Lliga a canvi d'estabilitzar-te a l'absoluta marroquina, a la selecció? Que vas tenir uns partits que hi vas anar, que no...
0: No. O sigui, i al contrari, què seria?
12: És a dir, jo et garanteixo que et salves amb l'Espanyol a l'última jornada, a l'últim minut,
0: sí,
12: i, a canvi, passes a ser internacional absolut amb la marroquina.
2: I pots garantir amb un gol seu, també.
0: Ja, vale, i si no anar amb la marroquí i salvar-me abans.
12: Exacte.
0: Sí, aquesta.
12: No anar amb la marroquina i salvar-te abans.
0: Molt abans, sí, molt abans. Sí, molt abans.
12: Però el desitgen amb la teva selecció, no? No pesa molt.
0: És un somni. Però clar, però no puc estar sofrint aquí jo fins a l'última jornada.
1: Clar, no compensa.
2: Si podem assegurar abans, no?
0: Igual la selecció arribarà segur. Però bueno, si em preguntes això, jo prefero salvar-me al març i estar tranquil. I que em diguin, bueno, pues treballa i ja et trucaran. a no que no, si estaves a l'última, la setmana següent aniràs amb la selecció. No, abans.
12: S'ha patit home. Molt aquí, Jordi.
1: A més m'agrada veure que la convicció, perquè ha dit la selecció arribarà segur, és a dir,
0: sí.
1: ja m'esperarà.
0: No, perquè clar, jo sé que arribarà segur i jo vull salvar-me l'Espanyol abans possible. Hombre, no és el mateix salvar-te l'última jornada, com van fer l'any passat, va ser la penúltima, i l'anterior l'última, que salvar-te un mes abans.
1: Això queda mal. Mateix,
0: perquè igual, doncs, clar, és que si et salves, imagina't, et salves quatre jornades abans, qui et diu que no estàs per Europa?
2: Clar.
0: El futbol passat, canvia ràpid.
12: Sí, tens raó.
2: No us vau quedar gaire lluny l'any passat i us vau salvar la penúltima jornada.
0: L'any passat, la segona volta que vam fer, que vam estar no sé quants partits sense guanyar, si haguéssim guanyat 3 partits o 4...
2: Estaria a Europa.
1: Tu l'últim descens encara no eres a l'equip.
0: No, jo pujo al descens. Sí.
1: Exacte.
0: Tu puges, allà sí que anava pujant i baixant, tal, però allà és quan jo, amb Lluís García, quan pujo i ahir quan pugem. Doncs... Per sort, cada any que hem baixat hem pujat al següent, perquè si no...
1: Sí, s'hauria complicat.
0: És molt difícil. La veritat que la segona és molt, una categoria molt, molt difícil.
1: Escolta, ara que parlàvem del Marroc, que ja arribarà, el 2030 hi ha un Mundial i saps que hi ha rivalitat...
0: No, hi ha una Copa Àfrica abans.
1: Ah, bona.
0: Mm-hmm. Que no sé si és l'any que ve, a finals del 2027, crec.
1: I això vol dir que has de marxar al gener i tot així?
0: No, perquè crec que és al juny.
1: Ah, ho han canviat, és veritat.
0: Juny, sí, perquè és que això de...
1: Sí.
0: És que rebentes, els equips els rebentes.
1: Totalment.
0: Això és un mes i mig.
1: Sí, ja...
0: Hi ha equips que tenen 7 o 8 jugadors.
1: Sí, tu ja a la Copa d'Àfrica ja et veus
0: espero,
1: instal·lat.
0: Espero, sí. Espero. No depèn de tu.
1: Tens competència.
0: Jo puc fer el que està en les meves mans i després no...
1: No, bueno. I a més tens una competència de nivell amb Akraf.
12: Res amb baixar-li a Akraf Hakimi, eh?
0: No, que el millor del món està allà. Que és com si ets aquí davant i tens Mbappé.
12: Sí.
1: Bueno, però n'hi van 26, no hi ha... Bueno.
2: Clar, aquí s'està decidint on es jugarà la final i estava pensant... Home, per una banda, suposo que a tu t'interessaria que fos al Marroc, perquè, home, com a selecció anfitriona, final allà estaria bé, però per l'altra, hi ha l'opció Camp Nou, que seria la final a Barcelona, que també t'agafaria a prop.
0: Clar, és que això...
2: I el Bernabéu.
0: Sí, és que digui el que et digui, per mi, està bé.
2: Clar.
0: Perquè, clar, jo soc, els meus pares i tots són del Marroc i diria, una Mundial al Marroc és algo molt, molt, molt... que canvia la història, diguem, del Marroc, perquè un Mundial és un Mundial. Però a Espanya, al costat, pues, igual podrien haver a la final del Mundial, no?
2: Bueno, o inclús, si el jugo... Pots jugar,
0: clar.
2: No has de descartar, Marroc això té una molt bona generació.
0: I al contrari, també, puc jugar i puc jugar també al Marroc.
1: Mira, fins i tot et faria...
0: Perquè la meva família d'allà, a mi les dues em van bé.
1: Si l'has de jugar tu la final, fins i tot si fos al Camp Nou t'aniria bé.
0: Sí que és veritat que si has de jugar la final del Mundial, si és al Marroc, perquè la meva família és al Marroc, aquí no pot venir...
1: Clar. Mm.
0: Si et jugués allà, vindrien tots. Si et jugués aquí, estaria la meva família només d'aquí. A mi, on et jugui... Si l'he de jugar, com si l'he de jugar a on sigui. La final és una final.
1: Doncs aquest és l'Omar El Hilali, el lateral de l'Espanyol, que ja heu vist que no només es llueix en defensa, sinó que també té un dribbling curt excepcional quan vol. Omar, moltíssimes gràcies i molta sort.
0: A vosaltres, gràcies.

0: Rod Stewart, molt bé. Molt bé. No, no ve estant de res, eh? Que t'agrada Rod Stewart. Va ser número 1... Aquesta és en Maggie May, no? Sí? Número 1, no sap fa quants anys el salva, però va ser un número 1 com el Sergi Andreu, que torna... No,
1: a mi m'agrada molt Rod Stewart, també.
0: Sí. 62-77, de 15, comodíssim, guanya el Barça a Turquia, a la pista del Besiktas, al final del tercer quart. Avui crec que... avui sí, eh, Sergi?
2: Estem allà.
0: Sergi,
1: Andreu.
0: Sí, Soler, és que vaig de la cosa de Sergi. El Sergi està pendent de la roda de premsa de Luis de la Fuente prèvia a l'Espanya-Txèquia de demà a Oviedo. Ja et deia abans que ens interessava especialment què deia sobre la possible alineació de la Minyamal, què?
1: Mira, hi ha un parell de respostes. La primera,
0: a veure.
1: Li han demanat directament si comptava de treure'l de titular i aquí no s'ha mullat especialment més. Sentim-lo.
0: Violí.
3: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
1: No sé si podeu llegir alguna cosa entre línies.
0: No, és la resposta manual. El mejor equipo posible, etc.
1: Sí, i després li han preguntat si podia ser un bon revulsiu, podia fer també molt de mal sortint des de la banqueta a la segona part, i aquí ha deixat anar un gran, grandíssim, sobretot a la part final del tall, elogi cap a Lamine.
3: Que Lamine es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60. Es importante siempre. Si se le alinea desde el principio en otro minuto es porque se cree que en esos minutos es cuando verdaderamente es más eficaz, aunque es difícil pensar cuando no es eficaz, pero es más eficaz para el rendimiento y que beneficia al equipo. Más maduro cada día, me gusta verle, saben, interpreta muy bien todas las situaciones, ya no solo futbolísticas, sino fuera ajenas al partido, se le ve ya una persona que acepta cualquier... propuesta i les interpreta i entiende perfectamente.
0: Tenint en compte que Lamine ja ha jugat de titular als dos partits que ha jugat d'Espanya i que els en queda un altre dimarts a Croàcia, a priori més difícil que el de demà, porra express. Soler, demà titular Lamine?
2: Sí.
0: O sigui, el jugarà tots, de titular?
2: Demà segur. Dimarts ja veurem.
0: Gemma?
4: Jo crec que sí, també.
0: Oriol?
4: Ja t'ho vaig dir la setmana passada, que pensava que jugaria gairebé tot.
0: Jo estava convençudíssim que dels quatre n'hi hauria un, no dic que no jugui, però que no ho començaria de titular, però començo, vaja, us veig tan convençuts que començo a pensar...
5: Jo també crec que en jugarà tres i per tant el faré descansar demà.
0: Molt bé, demà ho sabrem, l'Oriol... em deixa una mica més tranquil que el Sergi i la Gemma. Sergi, alguna...
5: Ho trobaríem molt bé, que jugués els quatre.
0: Jo també. Jo... Sobretot perquè De La Fuente s'ha queixat d'aquest format de quatre partits, aleshores has de ser conseqüent, i a més ha anat rodant gairebé tothom.
1: Només per acabar en relació a De La Fuente, que en un parell de respostes ha deixat entreveure que demà poc o molt refrescarà l'equip, per tant hi haurà
0: ja ho, ja ho va fer entre el partit d'Anglaterra i el de Croàcia a Sevilla, i la part lògica és que demà ho torni a fer, però vaja, ens haurem d'esperar a demà. Sergi, Mercès.
1: Adéu.
6: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
7: Pista número 5.
8: Actualment és home de confiança de Monchi a la direcció esportiva de l'Espanyol. Qui és?
0: L'anterior a mi ja m'ha fet pensar que era Fernando Navarro,
8: al
0: Senglar del Besòs.
8: Molt bé.
0: Però he hagut d'esperar la cinquena per confirmar. Crec que hi ha gent que ha encertat abans.
8: Sí, sí. De fet, han encertat tots.
0: Molt bé.
8: Tots han encertat, però he de dir que avui... la més ràpida ha estat Gemma Herrero, però per mil·lèsimes de segon amb Sergi Soler.
0: Gran victòria. No ha estat un hole-in-one com fa un parell de setmanes, però
9: no està malament. Però queda destacada.
8: Compte que va líder en solitari amb 7 punts, Tres per Ferran Cuida Correas i un per Sergi Soler. Per tant, Bernat Soler ni apareix a la classificació.
2: Oh, vinga, la pollita.
0: Molt bé, doncs...
4: I tinc riu, clarament, que m'ho gaudeix.
0: Fernando Navarro, que per cert té una magnífica relació amb Marcos López.
5: Jo no va dir que havia un tertulià d'aquest programa que té una anècdota molt divertida.
0: Sí, vaja.
4: Va sortir la zona mixta buscant-lo.
0: Sí, potser amb els anys la cosa s'ha suavitzat perquè el temps ho cura tot, però...
5: Dilluns, quan et vingui el Marcos,
0: li preguntarem. Sí.
5: A mi no la vol explicar, però home,
0: anima-la que l'expliqui. Sí que el cap de continguts aquí ho ha de donar tot.
8: Doncs, l'oient que...
0: Està
8: desclassificat.
0: Sí, home, ja ha prescrit. Hi ha documents que els desclassifiquen menys temps després que... Què riu?
2: Res, res. L'Oriol i jo tenim coses desclassificades.
5: Jo crec que no ho podrà explicar tot, però bueno, que ho expliqui més anys per sobre.
0: Sí, que ho podrà explicar, ja ho veuràs com sí. Va, Fernando Navarro, protagonista de la tutoria d'avui, Gemma Herrero, campiona, i entre els oients...
8: Líder en solitari, i entre els oients s'emporta aquest magnífic premi de Cellers Maset. Recordem que per descobrir l'univers del vi... Cellers Maset és el referent en vins i caves de casa nostra. L'Àlex Panicello s'endú un tas de vins per a dues persones al centre de visites de Cellers Maset al Penedès.
0: Doncs enhorabona a l'Àlex Panicello i, evidentment, gràcies per jugar amb nosaltres. I gràcies, tutora, gràcies.
8: Adéu, gràcies.
0: I gràcies també al Sergi Soler, a la Gemma Herrero i a l'Oriol Domènech. Podeu anar-vos en pau. Ara farem una pausa i encara ens queden un munt de coses per tocar. Motos, ciclisme, waterpolo, NBA i amb el Barça de bàsquet de música de fons. 17 amunt a 8 minuts pel final. Això ja ho tenim. Ara venim.
7: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
10: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
12: Ferran Adrià, com està?
13: Bé, tranquil.
12: Però què passa, que tots xalats? O què?
14: Escolta, mira, no em cridis, eh?
12: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
13: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa. No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
15: Això no és bo per la cuina catalana.
12: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
13: Si el bulli cau, caiem tots.
16: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
13: Segur que no n'hi ha per tant.
18: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
20: Busquem sempre qui més en sap
19: per resoldre els interrogants del dia.
20: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Temps pel motor. Els germans Márquez han estat els protagonistes de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi del Japó de MotoGP. Àlex Márquez ha tancat aquest divendres com el pilot més ràpid amb el seu germà preparant el seu atac de dissabte i diumenge. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Comença la setmana, la gira asiàtica MotoGP d'aquí a final de temporada. 7 curses en 9 caps de setmana. La primera, Motegi, un circuit amic del campió.
1: Marc ha liderat el primer lliure i Àlex el practice. Marc Márquez, el campió, ha aconseguit 4 dels seus 7 mundials de MotoGP a Motegi. Declaracions a DAZN.
2: Todas al ataque. Quedan 7 finales y toca ir en todas al ataque y marcar o conseguir los máximos puntos posible en todas. Bueno, es un circuito favorable a mi estilo de pilotaje, donde me he encontrado siempre cómodo y bueno, el asfalto nuevo es verdad que es difícil entender dónde está el límite de momento.
1: Àlex Márquez ha estat el més ràpid del dia, seguit per Pedro Acosta, Marc Márquez i Marco Bezzecchi, amb el líder Jorge Martín en 8a posició. Si els demanes a cadascun qui és favorit, et diran que qualsevol dels altres. Però quan de matinada es disputi la classificació, ningú podrà amagar-se. Marc Márquez veu una quali molt disputada perquè l'asfalt nou ha eliminat els sotracs i fins i tot les Honda i les Yamaha poden somiar amb alguna volta ràpida. A la matinada, a 4:15, la Q2. I a partir de les 8 del matí de demà dissabte, la cursa Sprint, en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: Això pel que fa a les motos a Motegi, al Japó, al circuit de Sepang, a Malàisia, hi ha cursa de Fórmula 1 aquest cap de setmana. El líder Antonelli vol restablir la jerarquia després que el seu company George Russell guanyés a Bakú, Damià.
1: Bé, aquest és un exemple més de com les curses del motorsport mundial programades en països del Golf Pèrsic han de bellugar-se per no posar en perill la vida de milers de persones. I com Bahrein deu pagar la festa sense hostatjar la competició, doncs en aquest Gran Premi li diem Fórmula 1 Gulf Air Bahrein Gran Premi a Malàisia. Hi haurà dos himnes diumenge, un dels quals, sí, ho heu endevinat, el de Bahrein. Els més ràpids al matí i a la tarda o local, respectivament, han estat Verstappen i Leclerc. I hem assistit a un dels pitjors divendres de Mercedes. A la segona sessió, 7è Russell i 8è el líder Antonelli. Encara que cal reconèixer que els 4 millors equips estan separats de molt poquet en les simulacions. Demà a les 10 del matí la classificació.
0: I al Rally del Marroc i els directius del Dakar per estudiar un pla B per l'edició del gener del 2027, tot plegat a una etapa pel final de la prova marroquina.
1: Molt malament ho han de veure els del Dakar per anar a trobar els seus pilots al Marroc i discutir si cal redefinir la segona setmana de competició per fugir del Iemen, zona perillosa. La declaració oficial és que això es fa sense peròs. Mentrestant, el ral·li marroquí demà, darrera etapa, 260 quilòmetres cronometrats als voltants de la ciutat de Zagora. Edgar Canet és segon en motos a 1 minut i mig del seu company.

0: Bastant assumit des de, diria que dimarts, a principis de setmana. La Paula, recordem, va caure dissabte passat al Mundial de Montreal. Es va donar, o va patir un cop fort a les costelles. Ella va viatjar directament des de Montreal cap a Ljubljana, a Eslovènia, on es disputen aquests europeus, i ja des d'un primer moment la cosa... Ella no era optimista, eh? Ella notava dolor, no era optimista, el seu entorn van dir, frenem una mica... Però també és cert que la Federació Espanyola, que va molt curta d'efectius, ha anat amb molt poques noies aquests europeus, a més ha patit la baixa de la Mireia Benito afectada per un virus, hi ha d'altres corredores tocades, no et diré que forcessin, però deien, intentem que arribis. Però avui ja s'ha descartat del tot, perquè la Paula no està bé d'aquest cop a les costelles i, per tant, ja fer net i tancar la temporada.
1: Sí, ja no correrà més aquesta temporada.
0: No, en principi no disputarà cap més cursa, no.
1: I del que, el que també ens havies avançat és que la Paula fitxarà per Movistar, però de moment no hi ha... Suposo que esperaven al final de la temporada competitiva per anunciar-ho, però de moment no s'ha fet.
0: Bé, fa setmanes que està molt clar. Fa alguns dies que està tancat del tot. Havien deixat caure que abans del Mundial ho anunciarien, no va ser així, havien deixat caure que abans de l'Europeu ho anunciarien, tampoc ha estat així, però vaja, jo crec que l'estratègia de comunicació de Movistar ha passat per anunciar-ho aviat. Sí que l'acord és total i la Paula veurem en quines condicions, però la temporada que ve correrà a l'equip Movistar.
1: Què vols dir, en quines condicions?
0: No, hem de veure el pack que inclou de sou, de salari...
1: Com que estàvem parlant de la lesió, dic, a veure si no estarà recuperada per l'any vinent.
0: No, perquè no és un fitxatge senzill. Ja. Probablement la Paula no arribarà sola. Hi haurà gent del seu entorn que l'acompanyarà en aquest viatge al Movistar.
1: Molt bé. Això només els passa als cracs, que és evident que és el que és ara mateix la Paula Blasi.
0: Home, tu vas arribar amb la Jaume... I la Jaume amb tu?
1: Sí, no, jo crec que no estem a l'altura de la Paula.
0: Aquell tovalló que vaig veure.
1: Mira.
0: Molt.
1: Molt bé, ben pendents tant del moment físic, que no participaran a l'europeu, però no és res greu, i sobretot del contractual, de la que és, crec, sens dubte, la gran sensació de l'esport català d'aquest any. Isaac, abraçada, gràcies.
0: Una abraçada.
1: I ara saltem a la piscina perquè el Club Natació Catalunya, que es va proclamar brillantment campió de l'Eurocup femenina la temporada passada, s'ha guanyat el dret de jugar a la Supercopa d'Europa. Ho farà demà a 6:15 a la piscina de les campiones d'Europa, de la piscina de l'Olympiacos, i el David Ubach n'ha parlat d'aquest partit, d'aquesta Supercopa, amb la capitana del Catalunya, l'Ona Tarriño. Aquesta és la conversa.
2: Ona Tarriño, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Estrenes capitania aquesta temporada. Déu-n'hi-do, quin repte per començar, no? Jugar a la piscina de l'Olympiacos, ni més ni menys que per una Supercopa Europea, que seria el vostre segon títol continental.
3: Sí, és un repte molt gran, però l'afrontem amb moltes ganes i l'equip està preparat pel repte.
2: Quin objectiu real us heu marcat en aquest partit? Perquè, clar, l'Olympiacos és un equip molt fet, molt experimentat, que té un bloc de jugadores que són joves, però que ja estan, sembla, en plenitud, no? Competir contra elles a la seva piscina serà molt difícil. Quin llistó us heu marcat?
3: Bueno, evidentment, pues, jugar contra un equip, com has dit, tan ben format i amb tanta qualitat és un repte, però el nostre objectiu és competir. El partit comença 0-0, per tant, anar per tot des del principi i donar-ho tot.
2: I fa molta il·lusió, imagino, jugar contra aquest rival en una piscina on l'ambient s'escalfa bastant, tot i que no és molt gran la piscina, però déu-n'hi-do l'ambient que genera.
3: Sí, evidentment, encara que l'ambient estigui en contra, és un ambient de Supercopa i crec que és una cosa que disfrutarem molt allà.
2: De l'Olympiacos, què heu de vigilar, principalment? Quines armes heu de tenir més en compte del rival?
3: Bueno, està clar que és un equip amb moltíssimes armes. Hem d'estar concentrats per atacar bé les seves zones, preparar bé les nostres per defensar les seves boies i estar atentes a les bones llançadores.
2: Som només al mes d'octubre, el partit arriba en un moment que és molt prematur de la temporada. Us agafa bé per punt de forma, per moment?
3: Sí, trobo que l'equip ha començat molt fort. Hem estat treballant des de ja fa un mes i crec que, encara que sí que és d'hora, estem en forma i som un equip que majoritàriament ja vam estar l'any passat totes, així que trobo que sí que estem en forma i preparades pel partit.
2: Doncs, Ona, moltes gràcies i que hi hagi sort a Atenes dissabte.
3: Moltes gràcies.
4: Tot costa, Els esports a

0: Catalunya Ràdio.
1: No és només un reality.
2: A què hem vingut aquí?
3: A guanyar!
1: Tampoc una cursa més.
4: Però! Té por, aquí!
1: És la travessa que posarà els nostres vips al límit.
5: Vaig al límit amb tu.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
7: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
8: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
9: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
10: Aquest dilluns, un mite de la història del Barça, Andrés Iniesta.
11: Todo es cuestión de equipo. Cada uno tenemos que aportar nuestra parte, ¿no? Y cuanto...
10: Ha guanyat 4 vegades la Champions, 9 vegades la Lliga. Té 6 Copes del Rei, un Mundial i 2 Eurocopes.
11: Sí que aporté pues lo que necesitaba el partido.
10: Aquest dilluns, en directe, un mite de la història del Barça, al matí de Catalunya Ràdio, Andrés Iniesta.

0: goes to gold.
1: Ladies and gentlemen, Jalen Brunson.
2: Aquest que sentiu és Jalen Brunson, el base, el capità dels Knicks, que, si no era prou famós ja, vaja, està en un moment de popularitat, ell i els seus companys... Descomunal fins al punt. Jordi Colomer, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: I avui començarem una mica pel Salseo. Aquest cap de setmana passat va ser el presentador del Saturday Night Live, que no sé, no m'atreviria a fer un paral·lelisme, però és, jo què sé, com si la Provito la presentés al Polònia.
3: Sí, és un programa clàssic que va fer els 50 anys el passat curs, i que pocs cops ha tingut un esportista presentant-ho, n'hi ha hagut poquets.
2: Cada dia hi ha un presentador diferent que normalment
3: que participa
2: artistes,
3: en gags en directe.
2: Sí, exacte. Sí, ell també ho fa, i la veritat és que trobo que té més gràcia participant en els gags que presentant.
3: Sí, bueno, perquè és més llegir
2: un guió,
3: sí. Hi ha la broma amb els companys i tot, però és una mostra del moment de popularitat d'aquest jugador, perquè hi ha pocs jugadors, és veritat, diferents esports que hagin estat presentadors a l'SNL.
2: I també reflecteix el pes que tenen els Knicks, perquè de campió n'hi ha un cada any i això no ha passat. No ha passat amb grans superestrelles. Ho podien haver fet prèviament amb jugadors molt més importants que Brunson, jo què sé, LeBron, Kobe, sí. Bryant, i no ha passat mai.
3: Si suma que el programa es fa a Nova York...
2: Clar, evident.
3: Però...
2: Sí, sí, que és un programa més d'abast nacional, sí. Però que, vaja, bastant indissimuladament dels Knicks.
3: Sí, sí, sí, es compren cap a casa totalment, però que és un moment dolç dels Knicks i que l'han de gaudir de popularitat. Recordem que si els Knicks han estat molts anys, molt sense guanyar res, però seguia sent la primera o la segona franquícia que més productes venia, perquè molta gent va allà i es compra samarretes dels Knicks o sí. Va al Madison a veure un partit, encara que no sàpiga ni que la pelota rodona. Forma part del pack. Vull dir, i aquest anell el que farà és disparar encara més això. Hi ha jugadors que sempre han volgut anar als Knicks per com es viu a Nova York i pels contractes que et venen pel fet d'anar als Knicks. Segur que ja Jalen Brunson ara n'hi han caigut uns quants i el veurem molt en anuncis i així als Estats Units a partir del títol i el fet de ser als Knicks.
2: Parlant de preus d'entrades, les del... Vaja, totes, però les de la nit de... l'opening night, la nit inaugural de la temporada, que faltan poc més de dues setmanes, el dia que els Knicks rebran els anells, els preus són... Aquí ens queixem dels preus del clàssic de futbol, allò sí que és descomunal.
3: Sí, perquè a més s'han agafat, jo he vist ara comparatives precisament del clàssic de futbol amb els Knicks a les finals, però sí, clar, els Knicks a les finals van disparar molt més el preu de qualsevol altra final pel fet de ser els Knicks. Uh-huh. Però sí, bé, tinc un conegut que fa poc em va dir, tinc uns amics que van a Nova York per comprar entrades, els hi vaig dir on, i em va dir, pot ser que el preu sigui tal... Dic, sí, de les més barates, sí, sí, sí, és aquest el preu, és el que val anar a veure els Knicks. I
2: molt
3: ara
2: bé.
3: Que són campions, doncs més.
2: Doncs els Knicks, que defensaran títol en aquesta temporada que arrenca el 20 d'octubre amb un duel contra Filadèlfia, l'altre equip de moda, el fitxatge de LeBron James, etc. Un LeBron James que no ho desconeixia, m'has explicat una història curiosa de la seva vida fora de la pista.
3: Sí, que viurà a Nova York. Ell, Filadèlfia, està molt bé per anar-hi jugar, però per viure, òbviament, es viu millor a Nova York, i el que fa és... fer servir l'helicòpter. Com que hi ha molt de trànsit, així estalvia temps.
2: Clar, els helicòpters i les estrelles de l'NBA fa una mica de basada.
3: Es compra cap als Lakers, sí, sí. I fa patir. Però sí, va dir el primer dia que era el mitjà de transport que faria servir. Si se li pot dir mitjà de transport, públic segur que no.
2: Quan hi deu haver?
3: Sembla que eren 3 quarts d'hora o menys. Ah. Que s'estalviava gairebé una hora de ruta.
2: Un embús de la cinquena avinguda i, sí. I ho tens fet. En fi, LeBron i les seves excentricitats, si és que se li pot dir així, segurament del jugador més icònic ara mateix de l'NBA. Ha estat setmana de media days als equips en plena pretemporada, o sigui, el tram final de temporada, i t'ha cridat l'atenció el que ha dit Wembanyama sobre la qüestió de les apostes que ens explicaves la setmana passada.
3: Sí, ja sé que és un jugador com, no?, que aposta molt pels valors, que fa aquests entrenaments. L'any passat se'n va anar amb els monjos Shaolin a entrenar i aquestes coses tan estranyes, i ha estat molt clar. Ell ha dit que no en tenia, que ell mai li van preguntar si tu... No? Algun dia veus allò fent publicitat de les cases d'apostes, com fan tant a l'NBA, i va dir que no, que ell no ho entenia, i encara menys amb estrelles que guanyen tants diners, que no necessiten aquests diners. Bé, LeBron no necessita aquests diners. I bueno, que...
2: la prova és que jugarà a Filadèlfia per 2 milions,
3: sí,
2: l'any.
3: Sí, al mínim, però és que té una fortuna que supera els 1.000 milions.
2: Ja, per això, que no li ve d'aquí, sí, sí.
3: I que ell no ho entenia i que esperava que més gent fos com ell i no com aquestes estrelles que estan fent publicitat a les apostes, amb tots els problemes que sabem que comporta les addiccions a les apostes.
2: Bé, doncs ja sabem que ho hem banyat, no cal trucar-lo si tens una empresa d'apostes i et vols promocionar, però que bé, sí que ho pots fer amb LeBron o amb Kevin Durant o amb qui, pues, amb la resta d'estrelles. De, sí. I acabem amb una situació econòmica. Parlo de Jalen Duren, el pivot dels Pistons, que estava esperant una gran renovació, però com que s'han començat a limitar les despeses a l'NBA, ja ens ho explicaves la setmana passada, s'ha hagut de quedar amb un contracte de només 40 milions anuals.
3: Ah, exacte. No, ell ha estat una mica el col·laborat de l'estiu. Semblava que Detroit, que va ser l'equip que va ser el millor de la fase regular a l'est, es quedaria sense el seu pivot estrella. Recordem que va ser All-Star, va ser triat en el tercer millor 5, entre els 15 millors de l'NBA. Això li permetia un màxim, que eren 278 milions, i Detroit des de l'inici ha dit no. A més, com que era gent lliure restringit i podien igualar qualsevol oferta, li van dir vés, i si trobes algú, igual te l'igualem, igual no. Ell va dir que no es presentava a Media Day. Han eliminat alguna clàusula que hi havia que s'ha conegut, com per exemple del control del pes. És a dir, ara és simplement cobra aquests milions, i el que caldrà veure, al final són 200 milions per 5 anys, com deies, 40, està molt bé per ser un segon espasa.
2: He perdut 70 quilos, però em podré posar com el Kiko a fotre-me hamburgueses. Bé.
3: I veurem Detroit aquest inici, com afecta això la química, o si no, de 5-4 dies estem veient ja rumors de traspàs, ja ha sortit que si Washington oferia Anthony Davis, com no, per fer l'intercanvi, o si és un d'aquests noms que ens hem d'acostumar a veure amb els rumors, o si, a partir de la renovació, hi ha pau i Detroit torna a ser un equip competitiu com va ser la temporada passada.
2: Doncs això, que dues setmanes mal comptades i ja comença la temporada regular a l'NBA. Ara ja deixem enrere apostes, media days, helicòpters, i ja els pròxims capítols del Coast to Coast ja ens centrarem en la pilota i en la cistella. Jordi, gràcies.
3: Fins la pròxima.
2: 2 minuts encara no, i les 9, abans d'acabar, la Sònia remata el tot costa.
0: Doncs mira, amb els últims segons del partit d'Eurolliga del Barça a la pista del Besiktas, el Barça guanya de 10, queden 17 segons mal comptats, per tant el Barça guanyarà aquest partit d'Eurolliga. Encara els últims segons, si els voleu seguir, el Digital de Catalunya Ràdio amb el Macià i companyia. El dia en què us hem explicat que diumenge hi ha clàssic al Camp Nou, clàssic femení, hem sentit Serra Jordi, us hem fet tota la prèvia diumenge a les 5 de la tarda. Hem fins i tot regalat una entrada doble, però que teniu entrades al web del Barça a preus econòmics. Si voleu veure futbol, diumenge a les 5 al Camp Nou, si el voleu sentir, a la ràdio, a la TDG, us explicarem el partit amb el Salmurri i companyia, i servidora també.
2: El xut i el gol.
0: El dia... Aquest serà un gag que ens acompanyarà tota la temporada.
2: Clar, clar.
0: Sí, ja està més que vist, això. I també us hem explicat que Rafinha està a punt per jugar contra el Getafe, que li han fet la ressonància i que no hi ha res, per tant, tothom tranquil. 82-95, resultat final, ha guanyat el Barça de 13 a la pista del Besiktas.
2: Dues victòries, una derrota pels de Sèculits en aquest inici d'Eurolliga. Gràcies, Sònia.
0: Fins dilluns.
2: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré i el Joan Fitó pendents de les xarxes socials, amb el Xavi Vall i la Júlia Aparicio al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Els del Tot Costa tornem dilluns a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Luis, tu creus que l'altre Luis farà descansar la Min?
4: Puede ser que sí. ¿Y?
5: Puede ser que no.
4: ¡Bravo!
6: Pedro Sánchez ha tornat a obrir un període de reflexió. Aquest no és en principi de 5 dies, serà més breu, només un cap de setmana per decidir si convoca eleccions anticipades. Un terratrèmol que s'ha confirmat quan Junts, com va anunciar ahir a la nit, ha fet caure els dos decrets sobre l'habitatge juntament amb Vox i el PP. A hores d'ara, la gran pregunta és si estem entrant en l'últim cap de setmana de la legislatura. Bona nit, són les 9.
5: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
6: Les últimes paraules que hem sentit de Pedro Sánchez han sigut al Congrés just abans que se sotmetessin a votació els dos decrets d'habitatge.
7: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
6: Una advertència que no ha servit de res i des del principal partit de l'oposició, Feijóo s'ha mostrat disposat a anar a les urnes.
8: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
6: De seguida farem la crònica política de la jornada i analitzarem els escenaris que s'obren a partir d'ara amb la Paula Brujat.
0: Mentre Pedro Sánchez rumia els següents passos que farà, al carrer crides a la vaga general. I també a una gran manifestació demà. Joan García, Barcelona.
9: A l'Hospitalet. Serà a partir de les 7 de la tarda i es preveu una gran mobilització al carrer que avui ja s'ha començat a preparar amb una assemblea dels acampats a Plaça de Catalunya i amb dos talls de trànsit, un a la Gran Via i un altre a la Meridiana. El sindicat de llogateres fa una crida a tots els sectors a anar a una vaga general.
0: També els ànims estan escalfats a la Puerta del Sol, Montse Mier, Madrid.
10: Aquí reclamen exactament el mateix, que hi hagi una vaga general, i diuen que no aixecaran l'acampada fins que els sindicats majoritaris la convoquin. També a Madrid, demà una mobilització que sortirà de quatre punts diferents de la ciutat per acabar a la plaça de Cibeles. Començarà a les 12 del migdia.
6: Doncs sapiguem si les protestes de Barcelona estan afectant el trànsit. Mariluz García.
11: Doncs la manifestació de Gran Via Plaça Espanya ja s'ha retirat, segons ens ha informat l'Ajuntament de Barcelona. Ja pràcticament no provoca retencions, n'ha arribat a provocar d'un parell de quilòmetres. La de Meridiana, Fabra i Puig encara hi és, però la cua que provoca és força localitzada. Queden també algunes aturades per vehicles avariants a la C58, a l'accés a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, i d'altra banda la ronda litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. Pels Aiguats, encara tallada la C12 a dos trams, entre Tortosa i Amposta, més de 8 quilòmetres, i també en un tram petit de Tortosa a Roquetes de mig quilòmetre. Aquí l'alternativa és l'interior de la població.
0: El pitjor de l'episodi de pluja ja ha quedat enrere, tot i que a les Terres de l'Ebre han caigut molts litres d'aigua, no hi ha hagut tantes incidències com en altres ocasions. A Tortosa hi tenim en Ricard Buigas.
12: Sí, l'evolució de l'emergència és positiva. Segons han explicat els bombers des d'aquí, des del centre de comandament avançat de Tortosa, l'aigua ha causat danys materials, no hi ha hagut afectacions importants a les persones, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. Protecció Civil, això sí, diu que ara treballen perquè 1.200 clients recuperin el subministrament elèctric.
0: Tot i això, compte perquè pot tornar a ploure amb força les pròximes hores. Gemma Puig, què indica el pronòstic?
13: Doncs sí, que aquesta matinada les ruixats es poden reactivar justament en aquest sector de les Terres de l'Ebre, i aquest cap de setmana haurem d'estar molt pendents del temps, perquè de cara a aquest dissabte pot ploure amb intensitat a qualsevol punt del litoral i el prelitoral, des del Montsià fins a l'Empordà, també cap a comarques interiors, i la matinada de dissabte, diumenge, de moment sembla que tindríem aquesta part encara més activa.
6: I haurem de connectar amb Brussel·les perquè la Unió Europea podria alliberar reserves de dièsel. És la resposta comunitària a les amenaces de Donald Trump de vetar les exportacions d'aquest carburant del dièsel.
0: I avui la música en directe la posaran ells.

0: Aquesta hora, Vetusta Morla comença concert al Palau Sant Jordi de Barcelona i l'està seguint el Marc Ruiz. També tindrem una veu destacadíssima del panorama cultural català. A partir de les 10 entrevistarem Mario Gas. Aquests dies fa un monòleg a la Beckett titulat, atenció, El pessimismo alegre, mi suicidio.
1: I als esports, Vilcadilla, parlarem de bàsquet.
2: Sí, exacte, perquè el Barça acaba de jugar partit a l'Eurolliga, tercera jornada, i ha guanyat segona victòria del Barça en aquesta competició europea. L'equip blaugrana ha guanyat 82-95, de 13, per tant, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts, 2 rebots i 2 assistències. Ara el Barça s'ha situat provisionalment 7è a la classificació.
1: Un informatiu que tancarem a tocar de les 11 amb una vinyeta parlada de la del Nino Taire Cap, que ja ens està escoltant ben atentament.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Aquest ha estat l'últim intent de Pedro Sánchez per salvar avui al Congrés els decrets d'habitatge i també l'últim cop que li hem pogut sentir la veu, de fet, abans de tancar-se a reflexionar sobre un avançament electoral. I és que el president espanyol avui no ho ha aconseguit. Junts ha complert l'amenaça i ha tombat els textos amb què l'executiu volia, entre d'altres, prohibir els desnonaments de persones vulnerables. I això pot precipitar ara un avançament electoral. Sánchez diu que es tancarà aquest cap de setmana a la Moncloa per meditar si convoca o no les eleccions per abans que s'acabi aquest any. Anem en directe cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
2: Bona nit, com esteu?
1: Molt bé, a veure, què sabem hores d'ara d'aquest possible avançament de les eleccions? Podríem dir que és l'opció que té més força?
2: Hi ha ministres que donen per fet que hi haurà efectivament avançament electoral, d'altres, però, no ho tenen tan clar, i és que penseu que la decisió té molts pros, però també té contres, i el que vol fer Pedro Sánchez ara mateix és meditar-ho bé. Per això, com tu deies, s'agafa uns dies de reflexió, es passarà tot el cap de setmana a la Moncloa, sabem que no anunciarà la decisió durant el cap de setmana, i si es decideix a convocar eleccions, doncs ho faria dilluns. Què vol fer? Vol analitzar les conseqüències de la derrota d'avui al Congrés, vol veure quina resposta hi ha al carrer durant aquest cap de setmana, si creix sobretot la mobilització, perquè la clau de volta de tot plegat per si hi ha un nou avançament electoral serà justament veure com de profunda és la indignació per aquests decrets que s'han tombat avui, si aquesta indignació és suficient per anar a eleccions amb possibilitats de guanyar-les, o si és millor per Pedro Sánchez esperar per més endavant, fer-ho a la primavera o ja fer-ho al final de la legislatura l'estiu que ve. Sánchez el que no vol fer és un pas en fals, per més que en privat molts ministres i molts dirigents socialistes l'estan pressionant des de primera hora del matí i li demanen que convoqui. En públic, tots els ministres a qui hem pogut preguntar respecten els seus tempos i el que fan és treure pressió.
3: Calma, calma.
4: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
2: Això deien en públic Isabel Rodríguez i Òscar López, ministres, i en privat molts dirigents socialistes ens diuen que no hi haurà millor oportunitat que ara. També diuen que a Sánchez el pot beneficiar una possible derrota de Trump a les eleccions de novembre, per tant veuen una oportunitat avançar eleccions, però hi ha altres socialistes que volen no precipitar-se perquè creuen que un avançament podria suposar entregar el govern abans d'hora al PP i Vox. Per tant, en definitiva, Sánchez, que haurà de decidir si fa de la necessitat virtut un altre cop i si es veu fort per donar la volta a totes aquestes enquestes que de moment el donen com a clar perdedor d'unes eleccions.
1: Veurem què és el que fa dilluns, però si finalment prem el botó electoral, quin calendari tindríem per endavant?
2: Hi ha diverses opcions. Si ho anuncia dilluns i les Corts es dissolen dimarts, les eleccions serien el diumenge 29 de novembre. Apunteu la data, 29 de novembre. Són els 54 dies mínims que marca la llei entre l'anunci, la dissolució i el dia de posar les urnes. Si Pedro Sánchez no ho volgués fer tan immediat, una altra opció seria el 6 de desembre. Això seria en ple pont de la Constitució. I són ara mateix les dues dates que sospesa la Moncloa, que se n'ha anat parlant durant aquest matí. Per tant, seria clarament un avançament electoral, perquè fins ara ho havíem anat explicant. Es parlava d'anar a eleccions al febrer o al març, o ja directament a l'agost, quan acaba la legislatura.
1: Sí. El ple d'avui diríem que ho ha precipitat tot, veurem quina decisió es pren finalment. Com ho han rebut les forces del Congrés, aquesta derrota del president del govern espanyol, i la hipòtesi que tot plegat derivi en convocatòria electoral?
2: El ple d'avui marca un abans i un després, és claríssim, la campanya electoral ja està servida amb el que ha passat avui i ningú s'imaginava que seria el debat de l'habitatge el que precipitaria el futur del mandat de Pedro Sánchez. Sumar creu que Junts, el PP i Vox han de pagar pel que han fet avui, tombar aquestes mesures per l'habitatge, que no els pot sortir gratis el que han fet i que han de quedar retratats. Per això, des de Sumar, el ministre Pablo Bustinduy deia que si hi ha eleccions seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà els de Míriam Nogueras.
5: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
2: Però què fa Junts? Doncs Junts se'ls polsa la pressió. Míriam Nogueras la trasllada tota cap a Pedro Sánchez per no haver fet, diu, el paquet d'habitatge que li havien reclamat.
3: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. És un moment molt greu. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
2: I Esquerra Republicana i Podem avisaven a Pedro Sánchez que no s'equivoqui, perquè Gabriel Rufián i Jone Belarra creuen que seria precipitat convocar eleccions anticipades.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
7: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Tots deien estar preparats, però les esquerres de Sánchez creuen que pot ser un tret al peu i demanen a Pedro Sánchez que aguanti fins al final. PP i Vox, dreta i extrema dreta, què creuen? Doncs que Sánchez ja va tard, diuen que avui ha quedat més clar que mai que la legislatura està morta i que la majoria de la investidura de Sánchez està completament desfeta.
1: És que en tots aquests posicionaments, Paula, hi veiem una mica, no tot, però segurament sí que una part important de com arriben o com arribarien aquests partits a una convocatòria electoral avançada. Alguns partits no tenen clarament encara identificat qui hauria de ser el candidat, etc. No? Hi ha disparitat de situacions en aquest cas.
2: Sí, és veritat que totes les maquinàries dels partits ja estaven en marxa perquè la legislatura ja estava a la recta final, però avui tothom, quan s'ha començat a parlar d'aquest possible avançament electoral, ha mirat cap a Sumar, ha mirat cap als socis de Pedro Sánchez, perquè no tenen encara un candidat clar i no tenen encara aquest espai definit. En les últimes setmanes és veritat que Sumar ha anat reconfigurant tot l'espai amb figures ascendents, com pot ser l'exalcaldessa de Barcelona de Colau o Pablo Bustinduy o la ministra Mònica García. Són tots noms que sonen, tot i que en públic alguns d'ells s'han descartat. El que ens diu Sumar és que la decisió de qui serà el seu candidat o candidata no trigaran a anunciar-se. Diuen que estan preparats per si Sánchez decideix convocar eleccions. De fet, demà passat es reuneixen per reorganitzar l'espai, i avui Sánchez el que ha fet ha estat veure's en privat amb els 5 ministres de Sumar del govern espanyol per parlar, per sondejar escenaris i per veure doncs quines possibilitats. Sánchez ha estat molta estona del matí aquí al Congrés tancat amb reunions amb diversos ministres, també amb aquests de Sumar, per anar sondejant el terreny de què és el que ha de fer. Hi ha altres dubtes, però, Agnès, què passa amb Podem? Si tindrien temps d'anar units amb Sumar o si les presses accentuarien de nou encara més la divisió a l'esquerra del PSOE. I ara ja sentíem el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, avisant que l'esquerra del PSOE no està prou organitzada per disputar d'aquí a poques setmanes unes eleccions. Hi ha una altra clau aquí, que és Junts per Catalunya, amb un imminent retorn de Carles Puigdemont sobre la taula, si a partir de la setmana que ve se li aplica l'amnistia, com es situaria el partit i com encaixaria amb una campanya electoral aquest escenari d'un possible retorn de Puigdemont.
1: És ben bé que el calendari té moltes coses calentes sobre la taula. Vèiem aquí a l'esquerra del PSOE doncs moltes incògnites. En els partits de la dreta els veiem molt més convençuts per la convocatòria electoral anticipada. Aquí el panorama és més clar?
2: Sí, perquè el Partit Popular i Vox es freguen les mans amb la possibilitat d'anar definitivament a eleccions. Penseu que Alberto Núñez Feijóo fa 3 anys i mig que espera aquest moment, espera que es posin les urnes, i la maquinària del Partit Popular està del tot engreixada doncs, per afrontar-les. Feijóo deia avui que no cal esperar ni un minut més.
8: Tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: Això deia Feijóo a Pedro Sánchez, el líder del PP, que se sent fort per les enquestes, que ara mateix donen una clara majoria de PP i Vox, però la mobilització de les esquerres, si realment és així, i això és el que valora Sánchez, doncs podria frustrar els seus plans per arribar a la Moncloa. Hi ha una cosa més, i és que Feijóo mai ha aconseguit el suport de Junts per una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez, però avui, qui sap si aquest no de Junts l'ajudarà a arribar a la Moncloa.
1: Doncs li hem de deixar els punts suspensius en aquesta frase, perquè almenys fins dilluns no sabrem com haurà d'evolucionar i com seran els pròxims mesos. Gràcies, Paula. Bona nit.
2: A vosaltres, bona nit.
9: Adéu. Doncs un escenari molt obert quan arribem a un quart de 10. Escenari molt obert que ha tingut aquest moment com a detonant.
10: Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
9: Junts ha sumat els seus vots als del PP i Vox per fer caure el decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra, amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert, bona nit.
11: Bona nit. Sí, un ple que només tenia la convalidació d'aquests dos decrets en l'ordre del dia i que s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu. Que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, s'ha copsat de seguida, nervis, interrupcions constants, discursos molt pujats de to. Per exemple, quan Gabriel Rufián ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
12: Està su estelada, la voy a dejar aquí para que no lo olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
11: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions.
13: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
11: Era Gerardo Pisarello dels Comuns i es referia a la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar fa unes setmanes després d'haver estat desnonada. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, també ha interpel·lat repetidament els diputats de Junts.
14: El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del gobierno está recogido hoy en el BOE. Demuestren que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
11: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
15: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
9: Al final d'aquest debat hem sentit Pedro Sánchez des del faristol, ha volgut pronunciar unes paraules, cosa que no és habitual, oi?
11: No, no és gens habitual, no és comú que surti a demanar al president espanyol el vot per a un reial decret com els que es votaven avui, i tot això, diguéssim, que ha confirmat l'excepcionalitat d'aquest ple que hem viscut avui.
16: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
11: Fa temps que l'hemicicle tendeix a semblar-se molt a un pati d'escola i avui no n'ha estat l'excepció. Ara veureu on vaig a parar. Suposo que recordareu aquella diputada del PP a qui van expulsar de la cambra per haver mostrat un esprai de gas pebre. Després va provocar tot aquell casos d'atenció mèdica de diversos treballadors al Congrés per haver inhalat aquest gas a l'hora de buidar-lo. És Ana Vázquez. Doncs bé, la segona votació de viva veu ha començat per ella avui al Congrés i aquesta ha estat la reacció de part de la bancada a l'esquerra.
17: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar. Por favor, silencio.
11: Diversos por diputats, favor, com silencio. Sentim, han imitat el so d'un esprai continuadament. En fi, fetes les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb llançaments de pamflets als diputats per part d'activistes del dret a l'habitatge.
9: Molt bé, doncs ja veurem si els hi queden gaires més sessions a aquesta legislatura o no.
1: I d'aquest tipus, a veure, aquests números, no? Mentrestant, a Barcelona, tarda de mobilitzacions pel dret a l'habitatge. Dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a la Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els concentrats, mentrestant, han celebrat una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, i és que han fet una crida a la vaga general. Unitat mòbil a la plaça Catalunya, Xavier Cussó i Joan Garcia, bona nit.
18: Bona nit. Doncs sí, tarda vespre de mobilitzacions al carrer per escalfar motors, sobretot per la manifestació de demà a la tarda a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta, sobretot dels sindicats d'habitatge de Catalunya, al que ha passat avui al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de la plaça de Catalunya els hem vist com feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets. I en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet extensible a tots els sectors en una assemblea multitudinària que s'ha fet després, a mitja tarda, a la mateixa plaça de Catalunya.
19: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Els centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
18: Si fins ara aquest sindicat ens ha explicat que s'havia vingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres de propostes. Propostes de màxims, diuen. La també portaveu del sindicat, Carme Alcaraz, una número alguns.
20: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives. I la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
18: El sindicat de llogateres compta poder traure a la vaga general els sindicats laborals. De moment, Comissions Obreres i UGT el que han fet és treure un comunicat on sí, criden a la mobilització per dignificar l'accés a l'habitatge, però en cap moment esmenten una vaga general.
1: Això és el que ha passat a la plaça Catalunya, però a banda d'això, ho dèiem abans, Joan, hi ha hagut aquestes dues altres mobilitzacions a la Meridiana i la Gran Via que han tallat les vies durant una bona estona i que ha tingut també la seva afectació, eh?
18: Sí, sí, una a la Meridiana en Fabra i Puig, una altra a la Gran Via, a Plaça d'Espanya, amb intenció d'expressar també al carrer la indignació que han dit els convocants que senten els afectats. Això ho ha convocat la Confederació Sindicat pel Dret a l'Habitatge de Catalunya i la seva portaveu, Marta Espriu, ens ho explicava.
21: Hem vist com definitivament en el Congreso els polítics que estan allà no estan vetllant per les demandes que tenim en el moviment per l'habitatge des de fa anys, que de fet són les demandes de la classe treballadora. I, per tant, hem fet una crida a la població a que aquesta manca de normalitat que estem vivint amb la crisi es noti també al carrer.
18: Ara aquí, a l'acampada de plaça de Catalunya, és hora de sopar. Els ànims diríem que s'han apaivagat una mica després de 4 dies. Aquesta acampada s'ha fet més gran, ja són prop de 200 tendes i força organització amb àrees d'informació i de serveis.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Bona nit.
18: Bona nit.
9: I també protestes a Madrid. Unes protestes que han agafat un nou impuls avui també després del que ha passat al Congrés amb aquests decrets que han caigut. Connectem amb la Puerta del Sol. Allà hi tenim la Montse Mir. Montse, bona nit.
22: Bona nit.
9: No sé si s'ha notat el que ha passat al Congrés amb el to que ha agafat aquí la protesta també.
22: Sí, sí, s'ha notat. I a banda d'això, molts dels que ara estan aquí acampats a la Puerta del Sol, en aquella hora de la tarda eren justament davant del Congrés expressant la seva disconformitat i, sobretot, reclamant el que sentíem, una vaga general. De fet, ara mateix ens han repartit uns papers que diuen que aquesta acampada es manté fins que els sindicats la convoquin. Acabem de sentir el Joan Garcia, que feia referència en aquest comunicat en què els sindicats UGT i Comissions Obreres criden a la mobilització, però que de moment no surt en aquest comunicat la paraula vaga general. Aquí hi ha molta gent i, com us dèiem, el sindicat de llogateres d'aquí de Madrid l'hem pogut sentir just després de la votació al Congrés. Una de les seves portaveus és Alicia del Río.
23: Que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
9: Doncs ara que falten 6 minuts per 2:15, quin és l'ambient que hi ha ara mateix aquí?
22: Mira, curiós, al mig de la plaça hi ha les tendes, molles, perquè fa una estona ha caigut un aiguat d'aquests considerables, ara no plou, fa una mica de plogim, però poca cosa, i als voltants van passant tot de turistes. És una estona en què s'ha baixat una mica el to de les reivindicacions, suposo, perquè és també l'hora de sopar i perquè el moment intens ha estat entre 8 i 9. I hem descobert, per exemple, un altre tipus de reivindicació no tan cridanera. Mira, a veure si la podem sentir. Va. Una cançó.

0: canten prou bé, canten prou bé.
1: Sí, sí, i tenint en compte que, a més, les he gravat de lluny, són un cor de dones, Corafón, que assaja en un centre social d'aquí de Madrid, que es diu Seco, i cantaven una cançó de Sílvia Pérez Cruz que surt a la pel·lícula de l'Eduard Cortés. Al final, una d'elles, la Cipri, explicava a la gent què significava aquesta cançó. Com que la gravació no era massa bona, he aprofitat per acostar-me a la Cipri i que ens ho expliqui a nosaltres.
2: No hay tanto pan, habla de desahucios, de paro, de engaños, de usura, de violencia, de culpas, de desigualdad y de impotencia. Se la dedicamos a las personas que han sido expulsadas de su casa con enorme agresividad y desprecio. Queremos denunciar esta situación y decirles que no están solas, que la culpa no es suya y que es muy, muy indecente que haya gente sin casa y casas sin gente.
0: Doncs, a banda d'aquest cor que t'has trobat aquí, quin és el perfil de persones que és més majoritària aquí a la Puerta del Sol?
1: És complicat de dir-ho, però ja us dic una cosa. De nens no n'hi ha, pràcticament. A no ser que siguin turistes o gent que va comprar. Hem de buscar un públic ja una mica adult, a partir de 17-18 anys. Hi ha molts grups del que ells anomenen Esquerra Revolucionària, evidentment gent de sindicats de llogateres, gent d'associacions de barris, molta gent gran també, i el que us deia, joves els trobem, però tenen aproximadament això, entre 16, 20, 25 anys, jovenets, molt jovenets, no n'hi ha gaire. Hem pogut parlar, però, amb alguns d'ells.
3: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas que una casa, ¿sabes?
4: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
1: Dignitat és el que han repetit més aquest jovent. Per cert, us recordo, demà mobilització aquí a Madrid. S'espera que sigui multitudinària. Serà a les 12 del migdia des de 4 punts de la ciutat per acabar a la plaça de la Cibeles.
0: És la Montse Mira en directe des de la Puerta del Sol. Gràcies, Montse. Bona nit.
1: Bona nit.
5: Després de les pluges fortes d'aquesta nit i matinada, continua plovent a molts llocs i ho ha de continuar fent al llarg del cap de setmana. Després, a tocar de les 10, la Gemma Puig ens farà el pronòstic del temps. El que sí que és cert és que ara les Terres de l'Ebre comencen a respirar una mica després de l'episodi d'aiguats que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers continuaran treballant a la zona, traient aigua de baixos i aparcaments, però donen per superada la fase més crítica d'aquestes inundacions. En total, han fet 300 actuacions i han rescatat una vintena de persones atrapades per l'aigua. Unitat mòbil a Tortosa, en directe, Xavier Espel i Ricard Boigas. Bona nit, Ricard.
6: Hola, què tal? Bona nit.
5: La part positiva és que no hi ha hagut danys personals perquè sí que ha caigut molta aigua.
6: Doncs sí, aquesta és una dada molt important, eh? Penseu, mira, que aquí els bombers estan reduint ja la infraestructura del centre de comandament avançat, que està ubicat al pavelló Firal de Tortosa, on estem nosaltres. S'han arribat a desplegar 140 bombers. Aquesta tarda en quedaven uns 120, però de mica en mica aniran tornant als seus parcs. Això sí, quedarà un contingent per atendre possibles noves incidències. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, l'Albert Castellet, ens ha explicat aquesta tarda que l'emergència evoluciona positivament i, com bé dèieu, han rebut uns 300 avisos d'emergències, una vintena són rescats a persones, sobretot conductors que no podien sortir dels seus vehicles, però han volgut deixar també ben clar que en cap moment hi ha hagut risc per a la vida d'aquestes persones. Pel que fa a les infraestructures, curiós, només s'han registrat 4 incidents i no són molt greus. Aquesta dada contrasta moltíssim amb les incidències registrades just l'any passat amb un episodi molt similar. Castellet ha explicat per què.
7: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
6: Bé, hem de destacar que encara queden uns 1.200 usuaris sense llum, sobretot d'urbanitzacions d'Ulldecona i Tortosa. El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que estan treballant per solucionar el problema.
8: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
6: L'aigua d'aquesta matinada ha afectat la teulada de dos edificis del Centre Històric de Tortosa. Han hagut de desallotjar una vintena de persones de manera preventiva. L'Ajuntament diu que ja s'han allotjat en hotels o habitatges d'amics i familiars.
5: Això a Tortosa, Ricard, però aquesta tarda heu estat en alguns dels municipis també més afectats que us hi heu trobat?
6: Mira, hem anat a l'Ametlla de Mar perquè és la població que acumula més litres, més de 270 litres. Aquesta població, a més, la creuen dos grans barrancs, Santes Creus i l'Estany. A l'Estany l'aigua s'ha endut fins i tot un pont. I el barranc del Canalet, que és un altre barranc que hi ha en aquesta població, passa just pel carrer Major. Hi ha baixos que han quedat molt afectats. Hem parlat amb la Luana, té una geladeria precisament al carrer Major. Ens ha explicat que les afectacions no han estat, això sí, tan greus com altres vegades quan l'aigua s'ha arribat a endur cotxes.
9: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
6: La prioritat aquí a l'Ametlla de Mar és recuperar la mobilitat i també l'activitat dels equipaments municipals, com, per exemple, les escoles. I a Santa Bàrbara, on també hi ha plogut molt, veïns i botiguers han anat retirant aigua de les cases i botigues durant tot el dia. Hi ha fins i tot voluntaris com el Cristian que estan ajudant bombers i protecció civil.
10: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
6: Bé, Agnès, això sí, tots tenen clar que les feines encara s'allargaran uns dies més. Ara tocarà també recuperar camins i veure com ha afectat l'aigua als conreus.
5: Molt bé, moltes gràcies. En directe des de Tortosa, Ricard Buigas i Xavier Espel. Bona nit.
6: Bona nit.
0: La situació sobre el terreny, per tant, que va millorant de mica en mica, i això ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Oriol Pujador.
11: Sí, en xifres globals, emergències assegura que s'han rebut 600 trucades des d'ahir, quan va començar aquest episodi. Ara la situació s'ha normalitzat amb el transport ferroviari entre Barcelona i València ja recuperat, i amb la previsió que totes les carreteres puguin estar operatives demà. A aquesta hora, aquesta nit, encara n'hi ha alguna afectació. Ara bé, hem de continuar parlant de pluges. És per això que Protecció Civil demana molta prudència i precaució als ciutadans. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recordava que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal continuar estant molt pendents.
12: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagin basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
11: El gruix de les pluges abundants ha passat, demà ha de continuar plovent, però des del Servei Meteorològic de Catalunya ja adverteixen que la nit i matinada de dissabte a diumenge hi ha avisos de color vermell de nou, en aquest cas al litoral central i a la Costa Brava. Serraix Roca és la directora del Meteocat.
13: La probabilitat més alta de que es produeixin aquests registres de precipitació intensa de 5 sobre 6, doncs podrien afectar algunes de les comarques entre la Costa Central, Costa Daurada, alguns punts de la costa del sud de la Costa Brava.
5: Per tant, serà un d'aquells caps de setmana que caldrà continuar mirant el cel i el pronòstic per les hores següents a si sortim de casa, hem d'agafar el cotxe, etc. Mentrestant, el Departament d'Interior ha volgut defensar la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit del pas de les crítiques d'alguns alcaldes que aquest matí qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí, Oriol.
11: Alcaldes com el de Roquetes, del Baix Ebre, que han lamentat en declaracions a Catalunya Ràdio que el departament no fos clar i a la nit. Ivan García assegurava que les alertes que ja van rebre i el territori eren prou importants com perquè aquest matí ja no es fessin desplaçaments ni classes.
14: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
11: No es va fer ahir, avui, entre les 8 i les 9 del matí, abans de que obrissin aquests centres educatius. El departament s'hi ha enviat un mail a les direccions dels centres de les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no s'obrissin les escoles ni instituts. La consellera Núria Parlon ha justificat que ahir no es prengués cap decisió i que es traslladés als municipis la possibilitat de suspendre les classes.
15: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre, ahir ja estaven tancades moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
11: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest.
0: Gràcies, Oriol. En aquest context semblarà estrany que parlem de sequera, però el cas és que venim d'un estiu extremadament sec. Per això, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha hagut de declarar part de la conca, concretament el Segre i els seus afluents i la Garona a la Vall d'Aran, en situació de sequera prolongada. De moment, no cal patir això sí perquè pugui tenir conseqüències com les del 2023. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
16: No, perquè les reserves dels pantans són altes. Això perquè, segons ha explicat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, avui, durant el balanç de l'any hidrològic, l'hivern va ser un 60% més plujós del que és habitual. L'estiu, però, va ser un 60% més sec i calorós que el d'un any normal, i la falta de pluges d'estos últims mesos ha fet que a finals de setembre el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona s'hagin declarat en situació de sequera. I tot i que sí, les reserves són suficients als embassaments, en alguns, com a Rialp, han caigut a la meitat. Des de la Xer remarquen, però, que la situació ara mateix no és preocupant. Mario Carreras és cap d'explotació de la Confederació.
17: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
16: La sequera de l'estiu ha fet a més que alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, hagin tingut problemes de subministrament d'aigua.
0: Passen 7 minuts de 9:45, fem una pausa per la publicitat i a la tornada obrim la crònica internacional que també ve carregada avui.
18: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: Som 3CAT. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
20: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
21: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
22: A principis del segle XX, un intel·lectual mallorquí va imaginar una nova manera d'entendre Catalunya. Gabriel Alomar va defensar un catalanisme republicà i progressista. En un moment en què el moviment estava dominat per la dreta, Alomar va voler acostar-lo a les classes populars i unir l'emancipació nacional amb la transformació social. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
21: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
23: Demà et llevaràs? I segur que el món haurà canviat.
21: Vols saber com?
23: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
21: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
18: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Passen pràcticament 10 minuts a 9:45 de la nit. Avui els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel de les seves reserves amb l'objectiu d'intentar rebaixar els preus dels carburants en plena pujada justament per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués aquesta decisió. Brussel·les, Bruno Fortea.
24: Hola, bona nit. Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
1: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuir del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
24: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
1: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
24: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2 euros amb 24 cèntims per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: I a França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Anem cap a París, Isabel Galí. Bona nit.
2: Bona nit. Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
3: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
2: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
4: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
2: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
7: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
2: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
5: Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleshki. Això és a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solias.
25: A Oleshki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva.

0: reconquerir-lo.
1: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
0: Aliyevsky, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
2: Avui també és notícia. Marc Güell.
3: Ara són 3:15. L'obertura de l'any judicial a Catalunya avui ha estat marcada per les reivindicacions també en matèria d'habitatge i per un missatge de suport als dos agents ferits ahir a Terrassa, Quim Codines.
4: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, ha posat el focus en la necessitat que els polítics defineixin mesures clares i dotin la legislació d'instruments efectius per garantir l'accés a un habitatge.
5: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
4: Durant l'acte, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Banyeres, també s'ha referit al tiroteig de Terrassa, en què dos guàrdies civils van quedar ferits. Banyeres els ha volgut traslladar el seu suport i els ha desitjat una recuperació ràpida.
6: La cantidad de armas que parece que nos está invadiendo en manos de muchas de estas bandas y organizaciones criminales merezca, como digo, una reflexión de cara a plantearnos si la respuesta penológica que se da a ese tipo de delitos es lo suficientemente contundente.
4: En paral·lel, ha plantejat dubtes sobre les penes previstes actualment pels delictes relacionats amb l'ús d'armes.
3: Mentrestant, els Mossos han escorcollat aquest vespre els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig d'ahir a la nit al barri de Camp Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat. Aquest és el so del vídeo que va enregistrar un veí que es pot veure a les xarxes. Els Mossos podrien estar buscant un quart home que hauria fugit des de Terrassa. Marta Vallès, bona nit.
7: Bona nit. El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Ens acaben de confirmar que aquest vespre han fet entrada i escorcoll als pisos on viuen els tres detinguts al mateix barri de Camp Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig, cap a 22:45 de la nit. Però tot començava abans, a l'àrea de servei Porta de Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El cotxe va fugir intentant atropellar-los. Més tard, el vehicle el van detectar aquí, al barri, i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Ha costat que parlessin, però així ho van viure dos veïns.
8: Jo estava aquí en el parque y escuché pa pa pa pa pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte, es fuerte lo que ha pasado, ha sido muy fuerte.
9: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y otros chavales vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron con un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
7: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin confondre amb membres d'algun grup rival.
3: I ha quedat vist per sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La fiscal Alexandra Tabernero, en el seu informe final, ha demanat l'absolució dels agents i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si l'actuació s'ajusta a la normativa.
10: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
2: Catalunya nit.
3: És Vetusta Morla que presenta a aquesta hora al Palau Sant Jordi les cançons del pròxim disc Canciones de Ida. Els fans les escoltaran aquesta nit per primer cop perquè encara no està publicat. Marc Ruiz, bona nit.
11: Hola, bona nit.
3: Com estan sonant?
11: Doncs mira, Mi Colecció de Duelos, amb la que han arrencat, sona electrònica, amb un punt de psicodèlia, mig temps, amb un ritme que la fa caminar. Bailar en Beirut, jo crec que apunta a un nou himne de la banda i d'alguna forma transmet optimisme, ganes de viure i molta gent somiadora s'hi pot sentir identificada. Aquestes són les 3 cançons noves amb les que han arrencat. De fet, han arrencat amb 4.

0: Doncs sobre la campanya de prevenció del suïcidi a les estacions de metro de Barcelona hi posa ara la mirada la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo.
1: Bona nit, com esteu? Moltes vegades us parlo de parides, ja ho sé, però avui el tema és molt seriós. Us volia compartir una cosa que m'ha impressionat molt. Fa unes setmanes van instal·lar algunes estacions de metro de Barcelona, a l'andana específicament, uns rètols enormes amb un missatge de prevenció del suïcidi. Hi ha diverses frases a la campanya, però la idea sempre és: parla'n, truca, digue-ho. A la web de la Generalitat he trobat uns consells de què fer i què no en aquests casos. Que sí, escoltar, validar, ser amable, mantenir la calma, buscar ajuda junts, implicar-se, transmetre esperança. Esperança de forma pràctica, amb accions concretes. Res de no estigui trist, això no serveix per res. Què no hem de fer? No jutjar, no qüestionar, no entrar en pànic, no guardar el secret, no ajudar sols no podem, no oblidar-se'n. Amics, a la ràdio sempre hi ha algú a l'altre costat també. No som com un psicòleg, però us fem companyia amb tot l'amor del món. Si no podeu tirar endavant, demaneu ajuda, si us plau. Truqueu al 061 o al 024. Són gratuïts, anònims i confidencials.

0: Bé, música de divendres nit per encara la recta final del programa i del dia d'avui, sobretot per avançar-nos una mica al pronòstic del temps, perquè Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que continuarà plovent, eh?
1: Sí, la veritat és que sí. És aquesta cançó de Rihanna que es diu Umbrella, perquè sí. Tindrem un cap de setmana mogut, amb ruixats, aquesta propera nit i matinada, després d'una tarda doncs força més estable, tot i que hi han hagut ruixats, però han anat a menys, no han sigut tan intensos. Aquesta matinada es pot tornar a reactivar altre cop per als llocs on més ha plogut avui, cap a les Terres de l'Ebre. I demà, doncs, aquestes pluges, aquests ruixats, que poden afectar qualsevol punt de la costa, des de l'Ebre fins a l'Empordà. Per tant, en tot aquest sector aniran entrant ruixats de mar cap a terra. Estones poden ser intensos, avisos de nivell de 4 sobre 6 d'aquests 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, estem parlant que poden ser amb pluja torrencial. I també, de cara a la tarda, els ruixats arribarien a les comarques interiors. Per tant, un dissabte mogudet, amb ruixats també cap a comarques interiors. I la matinada, amb mapes d'avui, de dissabte a diumenge, és quan aquests ruixats encara poden ser més intensos, amb aquest nivell de 5 sobre 6 en aquest sector entre el Vallès Oriental i la Selva, des del Barcelonès i també fins a la Selva, és a dir, litoral i prelitoral. En aquest sector, de matinada, la nit de dissabte, diumenge, aquests ruixats, aquestes pluges poden ser torrencials i, per tant, molta precaució, ho anem dient aquests dies, no acostar-se a rius i rieres. Tenim per davant un cap de setmana agut. Això són els mapes a dia d'avui. S'hauran d'anar actualitzant de cara als propers dies.
0: Doncs cap de setmana d'aquells d'anar mirant el cel cada vegada que hem de sortir de casa.
1: Exacte.
0: Molt bé, gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Són les 10 i ets a Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: encetem una hora amb moltes coses per explicar. D'entrada, la crònica esportiva amb una bona notícia per als culers. Rafinha està bé, no té cap lesió i està disponible per jugar amb el Getafe la setmana vinent en la tornada de l'aturada de seleccions.
1: Connectarem justament amb el Brasil, però per parlar de política. El corresponsal Joan Biosca ens explicarà com es preparen les eleccions presidencials de diumenge que enfronten Lula da Silva i Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident.
0: Els divendres repassem les estrenes de cinema amb el cap de Cultura de Catalunya Ràdio, amb el Marc Garriga, i a més avui s'asseurà aquí a l'estudi l'actor Mario Gas, que aquests dies puja a l'escenari de la Sala Beckett tot sol per fer el monòleg El pessimismo alegre, humor negre i ironia a dojo.
1: I a tocar de les 11, l'apunt final d'avui anirà a càrrec de Jaume Capdevila i Herrero, conegut com a Cap, dibuixant i caricaturista.
0: Doncs som-hi, fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Encarem el final del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 2 d'octubre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Votos emitidos, 350. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
4: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
5: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
7: Está su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
8: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
9: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
10: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
11: Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
12: Les organitzacions sindicals a Espanya tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
13: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
14: La policia puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
15: Per la Carla ja no servirà que li caigui la supermanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
16: Estem ja en la fase final, pel que sembla, d'aquest episodi i ens hem d'estar contents perquè al final a nivell d'afectacions a persones ha estat poques, és a dir, hem tingut afectacions lleus.
17: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
18: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuí del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.

0: Catalunya nit.
1: Sis minuts. Joan Fitó, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça ha obtingut una victòria de mèrit a la pista del Besiktas.
3: Se la busca ell, se la juga de 3. Justin Robinson triple, 82-95, a 3 segons pel final, ara fa Sador.
2: I és la segona victòria a l'Eurolliga d'aquest nou Barça, només una derrota en aquests 3 primers partits. El Barça, ho sentíem ara del Macià, ha guanyat 82-95 a la pista del Besiktas. Han anotat 95 punts, que són molts. Bé, és cert que el Besiktas no és un dels equips punters d'aquesta Eurolliga, però guanyar fora a Europa sempre costa molt. Molt bon partit del Barça, molt coral, i Sekulić, Alexander Sekulić, el tècnic eslové del Barça, doncs molt content amb els seus jugadors.
4: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
2: Panther ha fet 16 punts, el màxim anotador, Gibson 15 i 11 també per Encauma i Balcherovski. Molt coral, com et deia, tot plegat. El Barça torna a jugar diumenge, no s'atura el calendari del bàsquet. Diumenge a les 7 a la CB contra el Múrcia, a l'Euroliga ja fins divendres vinent al Palau Blaugrana contra els Alguiris.
5: Molt bé, bones notícies del bàsquet, també bones notícies al futbol, perquè Rafinha no té res important.
2: Sí, finalment. Ho explicava al principi d'aquesta segona hora. Li han fet proves avui i la idea, després d'aquestes proves, és que pugui estar disponible pel pròxim partit de Lliga contra el Getafe. Com et deia, ressonància magnètica que confirma que té un edema a la cuixa dreta, el que havien explicat al Brasil, però que no té cap lesió. Això, pel que fa al masculí, bones notícies. El femení cap de setmana de clàssic. Es jugarà diumenge un Barça-Madrid al Camp Nou. Avui, a la prèvia, més bones notícies. Avui és dia gran a Can Barça perquè Patrick Guijarro, una de les puntals del Barça, diu que té voluntat de renovar.
6: Estamos en conversaciones. Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco, ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: Aquest Barça-Madrid serà diumenge al Camp Nou a les 5, el primer clàssic de la temporada.
1: I demà, tercer partit d'aquesta aturada de lligues, selecció espanyola que torna a jugar.
2: Sí, que s'està fent llarga, aquesta aturada
1: sí,
2: de lliga.
1: Sí.
2: Ja no recordem l'últim partit del Barça.
1: Sí.
2: Demà, en canvi, juga el tercer consecutiu a Espanya contra la República Txeca a Oviedo i preocupats els culers de que no passi el mateix que ha passat amb Rafinha, amb Lamine Yamal. Avui li preguntaven a Luis de la Fuente, el seleccionador, si demà Lamine serà titular o no.
7: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
1: O sigui que jugarà.
2: Que jugarà, no s'ha volgut mullar, però vaja, que tot apunta que jugarà. Tenim dos partits en joc a la Nations, el Bèlgica 2, Turquia 0. Aquí no tenim blaugranes, en canvi sí que n'hi ha un, que és suplent, no ha jugat cap minut de moment, en el França 1, Itàlia 0, tots dos a la segona meitat.
5: I del cap de setmana què destaquem?
2: Doncs que hi ha Lliga Segona, la Lliga Segona no s'atura. Demà a 6:45, Sabadell-Andorra, en aquesta segona divisió, el Girona jugarà diumenge a les 9 del vespre a Montilla Libi contra el Mallorca, i de la jornada de l'ACB, que comença demà, et destaco el Penya Andorra, demà a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Badalona.
5: Molt bé, moltes gràcies, Joan.
2: A vosaltres.
5: Cada setmana.
0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.

0: esperando, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando, estou esperando visita.
1: Ens anem traslladant cap al Brasil. Últim dia de campanya electoral abans de les eleccions legislatives i presidencials de diumenge. Lula da Silva i Flávio Bolsonaro segurament necessitaran una segona volta de les presidencials perquè els sondejos situen els dos principals candidats frec a frec, amb un lleuger avantatge, això sí, per a l'actual president brasiler. Normalment el tenim a l'Argentina, a Buenos Aires, però s'ocupa de tot el continent i ara el podem saludar en directe des del Brasil, São Paulo. Joan Biosca, bona nit.
2: Manel, què tal? Bona nit, com esteu?
1: Doncs molt bé, aquí interessats per aquesta primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. En què ens hi hauríem de fixar d'entrada, Joan?
2: Sí, podríem fer un petit checklist de dades interessants a tenir en compte. Parlaves de les enquestes. La darrera, que s'ha publicat fa poca estona, indica que Lula guanyaria amb un 42% dels vots i el 38% se l'emportaria Flávio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident conservador Jair Bolsonaro, que està sota arrest domiciliari, detingut després d'haver sigut jutjat per, recordareu, aquell intent de cop d'estat, l'assalt a la plaça dels Tres Poders, que va provocar tant de rebombori aquí al Brasil. En fi, el fill de Bolsonaro aspira a revalidar la victòria que va tenir el seu pare com a president i a esgarrapar tot aquest vot anti-Lula, antipartit dels treballadors, que no és poc aquí al Brasil i que és el que li dona molta potència precisament al candidat de l'extrema dreta. Lula da Silva torna a fer una aliança, un tàndem electoral amb un excandidat presidencial, Geraldo Alckmin, que és l'abanderat del centre-dreta, amb la qual cosa Lula eixampla no només els votants d'esquerra, sinó també intenta esgarrapar vots del centre-dreta. Són uns comicis on el vot és obligatori i atenció, perquè poden tenir la clau de la victòria cap a un o l'altre els menors de 18 anys, els votants de 16 i 17 anys i els de més de 70, perquè aquí al Brasil és obligatori el vot, però aquestes franges de menors d'edat i de més de 70 estan exceptuats de votar i pot haver-hi una mobilització important, es preveu, que pugui decantar la balança. I els indecisos, atenció, també poden ser, Manel, la clau. Entre el 3 i el 5% hi ha pocs indecisos en aquestes eleccions perquè està tot molt polaritzat entre els partidaris de Lula i els de Flávio Bolsonaro, però aquesta petita diferència és la que pot fer també decantar la balança. El vot és electrònic al Brasil des de l'any 1996, amb la qual cosa indica que podríem tenir diumenge ja resultats d'una manera molt ràpida.
1: Doncs ja ens has explicat moltes coses interessants sobre les edats de votar, el sistema. Ahir hi havia d'haver un primer plat interessant que finalment no es va servir, un últim debat televisat entre Lula i Bolsonaro. Al final es va cancel·lar, què va passar?
2: Sí, els debats presidencials, especialment si els retransmet el canal de televisió Globo, tenen molt impacte. I estava previst que celebrés un debat presidencial entre els 13 candidats, que no són pocs, però bàsicament la qüestió està entre Lula i Flávio Bolsonaro. Lula era el primer que declinava presentar-s'hi poques hores abans, assegurant que no era un format que li interessés massa i com que no estan obligats a presentar-se, doncs va preferir anar-se'n amb un podcast i explicar els seus plantejaments a l'actu. I Flávio Bolsonaro, el que havia demanat a la justícia i també als organitzadors, era que, com que Lula no es presentava al debat, doncs que el seu faristol estigués buit per demostrar la seva absència. Van presentar recursos electorals perquè la justícia aquí al Brasil s'hi ha ficat molt en aquesta campanya electoral en moltes qüestions i finalment doncs van decidir que no hi hauria el faristol de Lula i Flávio Bolsonaro va decidir doncs que tampoc volia participar d'aquest debat. Està tot molt polaritzat, hi ha una campanya molt intensa a les xarxes socials, ara venim de parlar amb un analista que ens explicava l'impacte que està tenint també en aquests comicis el tema de la intel·ligència artificial i de les notícies falses, les fake news. I bàsicament la qüestió aquí, Manel, és entre si Lula renova un quart mandat presidencial, recordem que té 80 anys i no és poca cosa i se'l veu bastant en forma, o bé si l'extrema dreta recupera el poder amb un Brasil completament polaritzat. I si l'extrema dreta torna a la presidència amb Flávio Bolsonaro, atenció, perquè Sud-amèrica estaria de color de l'extrema dreta, absolutament. Brasil i l'Uruguai són els dos últims oasis que li queda a l'esquerra regional.
1: Doncs diumenge eleccions, segurament anirem cap a una segona volta. i veurem si Lula, que té 80 anys, ens deia, si sí. té un mandat més per endavant o no. Gràcies, Joan, sí, seguirem.
2: Sí. Una abraçada.
1: Bona nit. Hem arribat a un quart d'11 de la nit, fem una pausa per la publicitat i a la tornada Mario Gas aquí al Catalunya Nit.
3: Catalunya Nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup i on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per Day One.
6: Perfumeries Eden arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana, aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Eden. Vine a descobrir-nos.
7: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer... 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
9: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
10: Lectures per a tots els gustos.
11: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
12: Vinga, el portem aquí, quiet, quiet.
13: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
12: Atents, amunt!
11: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
13: L'espectacle casteller més gran del món.
12: Molt bo, eh?
11: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
13: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
11: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya Nit.

0: chagrin.
1: Mario Gas es presenta aquests dies tot sol davant del públic a la Sala Beckett, concretament fins l'11 d'octubre, amb un text que obliga a escoltar amb atenció El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Rorda.

0: És un monòleg travessat, direm, per l'humor, no sé si negre, per la fina ironia, per preguntes sobre la vida, l'amor, el treball, el plaer, el sentit de tot plegat. Mario Gas, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Vaig bé o no? Va per aquí.
1: Sí, sí, va absolutament per aquí. Sí, sí.
0: Amb aquest títol que ens planteja hi ha tota una paradoxa, no? Això de del pessimisme alegre.
1: Bé, sí, però ell ja ho diu, i ell és un home ple de vida, vull dir, és una mena de dandy, va ser un professor de matemàtiques una mica filoàcrata, i de sobte decideix marxar. I aleshores fa un llibre on parla de l'amor, de l'existència, del matrimoni, del desig, de la societat, del capitalisme, li envia un amic seu i es suïcida. Però el llibre està ple d'humor i de vitalitat, és a dir, no és una cosa així plena de tenebres, sinó que al contrari, és un home que diu que somriu, que li agrada cantar, i la música, i beure, i menjar bé, i decideix que té que sortir d'aquesta vida.
0: És un text que ja coneixies, ja ara en parlarem també, però l'entens? L'entens, el text? L'entens la vivència de Rorda?
1: Jo l'entenc molt, sí. És una persona que va prendre les seves decisions, però entenc perfectament la seva dialèctica, el per què arriba a aquestes conclusions i com està enfront de moltes coses convencionals que van succeint al llarg de la vida, tant a nivell personal com a col·lectiu. I d'alguna manera es queixa i ho manifesta. Sí, és un personatge molt actual. Jo penso que el llibre fa 100 anys, perquè aquest home que es va escriure, perquè aquest home es va suïcidar el 6 de novembre del 1925, sí. Però tot el que diu sembla que estigui escrit, vull dir...
0: Un clàssic, doncs.
1: Ahir mateix, sí, un clàssic. Sí.
0: Deia que el coneixies, perquè si no m'equivoco, tu hi havies sí, fet sí. Aquest text, això... tot i que no havia passat per Barcelona.
1: No, això ho vam fer l'any 2002 i 2003, va ser una oferta que em va fer el Fernando Bernués, el director basc de Teatro Tantaca. Ho van fer a Madrid, al Festival d'Otoño, tot el País Basc, molta Espanya, i aquí només a temporada alta. I ho vam tallar perquè aleshores em vam oferir portar el Teatre Espanyol i ho vam tallar. I fa un any i mig van dir, per què no ho tornem a fer? I bé, ho vam fer l'any passat un mes i mig allà a la sala petita del Teatre Espanyol, hem fet unes quants bolos i ara aterrem aquí a Barcelona, un lloc fantàstic com la Beckett, i continuarem també una mica de gira per Catalunya i Espanya i ja en tornarem a deixar.
0: I en aquests 20 anys de diferència, no sé, quan no sé si has treballat amb altres textos allò amb tants anys de diferència, si revises com el feies o deixes que et sorprengui de nou, perquè clar, 20 anys de la vida d'una persona són molts i canvia la mirada sobre les coses.
1: És evident, sí, és evident. No? Jo penso que l'energia, la manera d'explicar al públic, d'interactuar amb el públic, perquè és un monòleg però és un diàleg, perquè està constantment interpel·lant el públic. Jo penso que ha canviat, és una interpretació que potser pot semblar que és igual, però no és igual. Hi ha 20 anys d'experiència, d'enteniment i de manera una mica diversa de com afrontar el text, com explicar-ho i quines són les cadències que et porten a fer-ho ara d'una manera una mica diferent de quan de fa 24 anys.
0: Bueno, hi ha 20 anys de vida enmig, també,
1: sí, clar,
0: no?
1: Sí, clar, moltes també... coses que han passat, sí.
0: Això també. I com és fer un monòleg, Mario? Tu t'agrada especialment o què?
1: Doncs mira, no és que m'agradi especialment, però un actor ha de passar per aquesta circumstància. A veure, treballar amb companys és fantàstic. Però a fer un monòleg, bé, tens una responsabilitat, estàs allà sol a l'escena, és complex i complicat. Però és veritat que aquest monòleg em dona moltes satisfaccions. No vull fer molts monòlegs, jo m'estimo més fer obres de més personatges. Però amb aquesta obra m'hi sento molt bé a l'escenari i penso i veig i noto que el públic entra molt. I bé, bueno, és una responsabilitat. Si estàs sol, vull dir, no tens ningú a qui agafar-te. Això sí, és sense red.
0: Sí. Clar, això, sense xarxa. I penso que es deu notar quan tens el públic a la butxaca, no?
1: Molt.
0: Això ha de ser una energia molt forta.
1: Molt. Tu saps com pots mesurar una pausa, saps si el públic aquell dia té més tendència a riure o no, o està més agafat, o està més sensible. És fantàstic, és curiós com això es nota, és molt, molt tangible.
0: Ara deies, no?, que tot i el títol, que podria convidar a pensar, uf, Déu-n'hi-do, això, vaig a veure una cosa dura, no?, pessimismo alegre, mi suicidio. Ara tu deies, no?, tot això té una capa importantíssima i imprescindible d'humor negre, d'ironia, clar, a vegades, a través de l'humor, hi ha sentències,
1: sí,
0: no?
1: Clar.
0: que et deixen clavat, clavat a la butaca.
1: Clavat a la butaca. A més, és un personatge també que tot el text és també molt, molt sensible, és molt entranyable, té una tendresa fantàstica, vull dir, és un home amb una tendresa brutal. Aleshores, és molt càlid i... Sí, és tot allò diferent de que podria ser un relat d'un suïcidi sinistre i fosc i tal, no? Al final se suïcida, però per això aquest títol, no? El pessimisme alegre, sembla una contradicció, un oxímoron, però sí. És realment la seva personalitat.
0: És algú que pren aquesta decisió. Ara em parlaves del teatre espanyol, són moltes etapes de la teva vida, Mario. Clar, quan tu baixes ara de l'escenari, què et ve de gust fer?
1: Bé, quan baixo de l'escenari...
0: No, penso professionalment, eh? Ja no, no sé què fas després de l'escenari.
1: Vale, qualsevol cosa, vull dir, hi ha moltes coses. Sempre està tot per fer. Tinc ganes de fer coses com a director, tinc projectes com a actor, com a director. Sempre el meu cap està aquí, amb acció. Perquè això del temps és una figura que ens hem inventat els humans, però és com si estigués començant, no? Amb mateixa ingenuïtat, responsabilitat i sobretot amb les mateixes ganes i fadera de fer coses, no? I a més sempre estàs aprenent. O sigui, quan surto de l'escenari estic pensant en quin serà el pròxim projecte.
0: És que estic escrivint, perquè clar, aquesta frase, el temps, això és una figura que ens hem inventat els humans.
1: Sí, sí, una mica. Perquè els que passem som nosaltres, no el temps.
0: És veritat, els que no tenim temps, sí, no? Sí. És allò, molt bé, molt bé. Bueno, per tant, et sents allò en una etapa també com amb aquesta energia, no?, de fer coses i...
1: Sí.
0: Clar, és un rotllo, no?, sempre fer aquesta pregunta, els que teniu tants anys d'experiència, de dir, bueno, sempre has de preguntar, però, i que encara, què et ve de gust fer, no?, i tu dius que d'idees en tens moltíssimes.
1: Si tu tens una professió que t'agrada, i el meu cas és aquest, vull dir, escolta, mentre el cos i la ment aguanti, ja estàs, perquè és una feina, però és una feina que fas amb molt d'amor i és el teu lloc, no? El teu lloc on tu penses que pots ser útil i que tu estàs feliç fent allò que t'agrada. No sempre surt com tu voldries, tot és molt complicat, però és el lloc des d'on tu pots permetre't viure una vida més real, més...
0: En aquest espai, els divendres sempre parlem amb algú del món de la cultura i sempre li demanem dues coses, una proposta cultural i una notícia. Aviam,
1: vale.
0: Si... El que et volia demanar és que, aprofitant mentre hi ha una part del teu cervell que va pensant això, és que tanquem avui una setmana de molta intensitat de l'actualitat. I no sé, com ho veus tu, tot plegat?
1: Pues jo ho veig molt, molt, molt difícil i molt fotut. Vull dir, avui, per exemple, jo estic molt enfadat amb Junts perquè ha desbaratat uns decrets que jo penso que no són un fi, sinó un principi per posar una mica ordre amb aquesta disbauja de la vivenda que patim no només a Espanya, sinó també a Europa. I estic molt, molt, molt, molt, molt disgustat. I a més, doblement disgustat perquè això ha servit per fer un discurs absolutament ignominiós d'aquest senyor que es diu Feijóo, que no pot ser. És el PP està en una tessitura realment... Penso que són uns antipatriotes absoluts, ells que parlen tant de patriotisme. I en aquest sentit jo estic una mica esverat a veure què decideix el president, si hi ha eleccions, si no. Jo penso que ha aguantat coses inaguantables. Penso que aquest govern ha fet coses molt importants, d'altres se les ha deixat en el calaix, però bueno, ha fet coses molt importants i avui no tenim molts motius per estar molt contents i molt feliços. El que ha passat avui al Congrés no és bo. I la gent al carrer demanant que s'aprovin aquests decrets, la vivenda, l'accés a la vivenda de la gent jove, de la gent gran, desnonaments... Dia una mica terrible, com el temps, no? Com
0: sí, que tant temps... És... Sí. Sort que tenim el teatre,
1: sí,
0: no? Teatre, la cultura és una mica refugi.
1: Bueno, sí, a veure, la cultura té l'obligació de parlar, bueno, de reflexionar sobre el ser humà com a individu i com a entitat social, de vegades mitjançant el riure o la tragèdia o el drama, el que sigui, però sí, el teatre és un lloc de trobada de cultura i d'investigació una mica sobre nosaltres mateixos, no?
0: Sí. Bueno, jo penso que la notícia ja me l'has dita, doncs, la notícia de la setmana que t'ha cridat la l'atenció.
1: Sí, aquestes dues coses. Sí,
0: sí, i si ens haguessis de fer una proposta cultural, un pla, un llibre, una lectura, no sé, alguna cosa
1: mira,
0: que tingui al cap.
1: Vale. Mira, faré dos coses. Ara hi ha espectacles estupendos a Barcelona, però, per exemple, jo penso que acaba aquest diumenge, no s'ha de perdre l'oportunitat de veure el José Sacristán fent El hijo de la cómica, sobre una part de les memòries del Fernando Fernán Gómez, El tiempo amarillo, que és un espectacle realment fantàstic. Ell sol explicant sobretot la infantesa i l'adolescència i la sortida al món del Fernando, és un espectacle que s'ha de veure. Per altra banda, m'acabo de llegir ara mateix mira, un poemari fantàstic del Pedro Salinas, que sí, també el recomanaria.
0: Molt bé.
1: I l'última novel·la del Mendoza.
0: Vinga.
1: Fantàstica.
0: Aquí tenim un bon llistat.
1: És una novel·la adolescent, descodificada, cafre, bèstia, divertida. A més, és un narrador que té, en el fons, té sempre molt accent crític, però escriu també, dialoga també, descriu també les situacions i els personatges amb un sentit de l'humor brutal. Bé, jo diria una mica aquestes coses.
0: I com que no ho diràs tu, diré jo, també hi ha fins l'11 d'octubre.
1: Una altra cosa també que acabo de llegir és un poemari de la Marta Passarrodona, fantàstic, que és molt maco.
0: Molt bo, sí.
1: I sempre s'és a temps de revisitar alguna obra de la Víctor Català.
0: Molt bé. Doncs escolta, un bon llistat, eh? N'he demanat una, fixa't.
1: Bueno, mira,
0: n'han sortit 5 i la sisena la faré jo. Esteu fins a l'11 d'octubre a la Sala Beckett, al Mario Gas, amb aquest monòleg, El pessimisme alegre, mi suicidio, de Henry Lorda. És un text, ell ho deia, que té 100 anys, però sí, que sona actual, sona...
1: És com si hagués sortit ahir del forn.
0: Sí. Com si hagués sortit ahir, no? Les coses que ens preocupen i que creiem que són imprescindibles al final de la vida. Doncs, i tot i aquest títol, no?, que pot cridar l'atenció, no?, justament la paradoxa, l'humor i la ironia sobre preguntes vitals. Gràcies, Mario, per acompanyar-nos avui.
1: Gràcies a tu per convidar-me.
0: Que vagi molt bé.
2: Catalunya nit. Scratch a ticket with a leg of a cricket and a gun. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Passa un minutet de 2:15 en el marc de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de Barcelona. Aquesta setmana el CCCB i la Universitat de Harvard han reunit experts internacionals per analitzar el llegat de Josep Lluís Sert, entre ells Eric Mumford, catedràtic de la Universitat de Washington i un dels màxims especialistes en Sert. Montse Mas ha parlat amb ell sobre la vigència de l'arquitecte i urbanista català que va ser degà a l'Escola d'Arquitectura de Harvard.
4: Com és que un nord-americà s'ha convertit en un dels màxims especialistes en l'arquitecte català Josep Lluís Sert?
5: Interesting question.
6: És una pregunta interessant. Vaig conèixer Sert per primera vegada quan era estudiant universitari a Harvard a finals dels anys 70. I em van afectar molt les coses que ens deia com a estudiant sobre la feina que havia fet al campus de Harvard. Projectes que estaven relacionats amb l'escala dels vianants, que era un dels temes amb els quals estava molt compromès. I també a desenvolupar una mena de vida urbana comunitària, creant llocs de trobada. Això va ser als anys 70, quan moltes ciutats nord-americanes es desurbanitzaven, es construïen autopistes de manera massiva a través de les ciutats i, per tant, em va causar un efecte molt profund. I després, més tard, quan estudiava història de l'arquitectura a Princeton, la meva tesi tractava sobre el SIAM, els Congressos Internacionals d'Arquitectura Moderna. I va ser una sorpresa descobrir que Sert va ser l'últim president del SIAM des del 1947 al 56. Així doncs, això em va fer interessar encara més per la seva obra.
4: Sabem que Sert va néixer dins d'una família aristocràtica, es diu que anava a classe en Rolls-Royce, però l'arquitecte va projectar moltes obres socials, va col·laborar amb el govern de la República. Es coneix als Estats Units aquesta consciència social i política de CERT?
7: No, not really.
6: No, la veritat és que no. Crec que se'l coneix com una mena de fundador d'aquesta disciplina del disseny urbà i defensor de la ciutat per vianants. Crec que se'l veu com un immigrant procedent, bàsicament, de l'Europa feixista, però no de manera gaire específica. Per tant, no crec que la gent sàpiga gaire sobre la seva història a Catalunya. No saben que el seu pare havia estat nomenat comte pel rei d'Espanya, per exemple. Així, doncs, diria que allà hi ha una gran manca de coneixement sobre la vessant catalana, de cert.
4: Què creu que faria o què opinaria cert davant dels reptes actuals de l'arquitectura? Em refereixo al canvi climàtic o la crisi habitacional, que per cert aquests dies el nostre país està en primera pàgina.
6: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
4: Es podria dir aleshores que CERT és un arquitecte plenament actual?
6: Sí, jo diria que sí. Pel seminari, un bon nombre d'altres arquitectes hi estarien d'acord. Crec que ara moltes de les seves idees semblen molt rellevants, més del que ho podien semblar fa 30 anys.
4: Per què és més conegut CERT als Estats Units? Què va construir? Quin llegat conceptual sobre l'arquitectura va deixar?
6: Crec que la majoria de la gent coneix l'obra de CERT a Harvard, especialment les residències per estudiants casats de Peabody Terrace. Aquesta és la seva obra més coneguda i es troba en llibres de text i altres, on va intentar desenvolupar una mena de tipologia d'edificis alts que també tenia elements baixos que creaven espai públic. Un projecte molt reeixit en molts sentits.
7: Hi ha
6: altres obres, com a Roosevelt Island, a la ciutat de Nova York, que és en realitat un projecte molt substancial, tot i que no és gaire conegut, així que no et puc dir. La major part de la seva obra no és gaire coneguda als Estats Units.
4: Vostè què ha après aquests dies de seminari sobre CERT?
6: Bastant. He après molt sobre CERT, com algú involucrat en el món de les arts d'avantguarda a Barcelona, Catalunya, a la dècada del 1930. Hi ha diverses xerrades interessant sobre això, i també sobre el seu treball amb les arts després de traslladar-se als Estats Units, on va treballar amb Miró, però també amb Mark Rothko a Harvard i amb diversos altres artistes com Calder.
4: Doncs gràcies per l'entrevista. Nosaltres també hem après molt amb vostè en aquesta estona.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
8: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
0: Els divendres a aquesta hora sempre fem la mateixa cosa i és repassar les estrenes de cinema amb en Marc Garriga. Bona nit.
9: La mateixa cosa amb la mateixa persona.
0: Sí, tu no, tu a vegades vas canviant. A vegades és el Manel, a vegades sóc jo, aquí estem tots dos, però... Escolta, avui és el dia de Tom Cruise.
9: Sí, senyora. Avui s'estrena Digger. És una pel·lícula molt esperada perquè Tom Cruise va rebre el Premi Oscar Honorífic l'any passat. No n'ha guanyat mai cap per una pel·lícula seva i es deia que per aquesta podria ser la primera vegada. Però el fet és que el va fitxar Alejandro González Iñárritu, sí. I clar, això és sinònim de grandiloquència. Es pot ser un cineasta grandiós a partir de la contenció o a partir de la megalomania, i el director mexicà ho és a partir d'aquesta segona dala. És un megalòman acabat, i això li ha reportat moltes crítiques sovint. Algunes són justificades, en aquest cas també. És una pel·lícula que és un exemple de la suma dels seus excessos visuals, de la seva incontinència narrativa i de la sobreactuació interpretativa que ell fomenta, i per tant és un film molt polaritzant. O t'encanta o el menysprees. Però és innegable que es tracta, per mi, d'una proposta desbordant i portentosa. Jo crec que brilla en molts aspectes, en la composició estètica, en un guió que és punyent, reivindicatiu, i en l'actuació de Tom Cruise, que per mi és superba. Però
0: Perquè
9: és volgudament carregosa. i potser no ho acabes d'acceptar perquè realment es fa insufrible, segons com, però t'embafa. Però és que és l'objectiu d'aquest personatge. És un personatge que és un magnat del petroli a qui li sua absolutament el canvi climàtic. Per tant, és una sàtira bestial sobre la gent que no hi creu en el canvi climàtic i que, per tant, actuen, imagina't si ets un magnat petrolífer, sense que això tingui cap mena de conseqüència. Per mi és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic.
0: Boníssim, d'acord. Fas venir ganes de veure-la. Tu dius que és molt polaritzant, que és de sí o no, però veig que et situes en el bàndol que la defensa,
9: sí,
0: no?
9: Sí.
0: Quantes estrelles?
9: 4.
0: Doncs vinga, aquestes 4 per Digger, que s'estrena avui. També torna Anne Hathaway, 5a pel·lícula seva aquest any.
9: Sí.
7: This is Verity.
10: Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
0: Això és Verity, la sombra d'un engany.
9: Sí, és un engany, com diu el títol. Jo crec que podria ser la comèdia de l'any si no fos que el seu director el que pretenia fer era un thriller eròtic i li ha sortit una comèdia involuntària. De les 5 pel·lícules d'en Hathaway aquest any, recordem que és una de les protagonistes o secundària amb gran paper a l'Odissea i té altres pel·lícules que aquest any han passat amb més glòria que no pas aquesta Verity, que tot i intentar ser un thriller eròtic ni s'acosta a l'erotisme de 50 ombres d'en Grey, que això ja és molt dir, ni genera cap mena d'intriga, més enllà d'ella. Ella potser és l'única cosa que la podríem salvar, és un personatge fantasmal inquietant, però l'altra protagonista, que és la Dakota Johnson, és lànguida fins a dir prou, i el guió, que pretén ser un thriller, com et deia, al final no té ni cap ni peus.
0: Molt bé, et pregunto, jo ho veig molt just, això no sé quantes estrelles.
9: Sense pietat, una.
0: Molt bé. Va, seguim. Ara és el torn d'un thriller bèl·lic.
11: German counteroffensive has been going on for 3 days. We need you to block that road this morning.
12: Yes, sir. Yes, sir.
0: Es titula Lucky Strike.
9: Lucky Strike et sona d'una marca,
0: sí,
9: de tabac.
0: De tabac.
9: Clar, i dius Lucky Strike, una pel·lícula bèl·lica. Es titula així perquè els soldats nord-americans de la Segona Guerra Mundial, molts fumaven aquesta marca de tabac i tenien una pràctica que era cremar primer el logo de Lucky Strike de la punta de la cigarreta perquè si els nazis trobaven les burilles no sabessin si eren burilles de tabac alemany o americà. Bé, aquesta és la tesi inicial, però que és un detall de la pel·lícula. Per tant, d'aquest detall han posat el títol, perquè així és cridaner. En qualsevol cas, el protagonista absolut de la pel·lícula és l'actor Scott Eastwood, que és el fill de Clint Eastwood.
0: Ah, sí?
9: Que ho fa prou bé?
0: Sí.
9: Perquè, a més, és que la pel·lícula és ell. O sigui, ell porta a les espatlles, és pràcticament protagonista únic i solitari, és un llop solitari que lluita, està entre les línies enemigues i les amigues de la Batalla de les Ardenes a la Segona Guerra Mundial, i el que ha de fer en tota la pel·lícula sobreviure, arribar al camp base del seu exèrcit en condicions extremes, neu, ferit, enemics per totes bandes, i el que passa és que és una pel·lícula que no té un pressupost molt elevat, però el director, amb cert enginy, aconsegueix que la cosa sigui prou convincent i, bé, manté més o menys l'atenció fins al final. Hi ha una cosa que no acaba de quallar, que és que al principi ja et diu, al principi, primera escena, que ell sobreviu, perquè surt ja a casa,
0: a
9: i dius, vaja, aquesta intriga no la té, però hi ha una altra part de la història que sí que és intriga i que te la manté fins al final. Per tant, una cosa potser compensa l'altra.
0: Mm.
9: És irregular, és previsible, però, bueno, jo trobo que és prou entretinguda i que està...
0: Però el Marc l'està salvant.
9: Sí, l'estic salvant una mica. Sí.
0: Em va, quantes estrelles?
9: 3.
0: Molt bé, molt encuriosida per veure l'Scott Eastwood, ja ho buscarem, a veure si li sembla o no. Vinga, una sorpresa.
13: Any of you fuck with my daughter, okay? Cancer will be the least of your worries.
14: Campers, sup.
15: Ella, Ivy.
0: Ara dius que aquesta és una pel·lícula que no t'esperaves que t'agradés tant. Estem parlant de Sunny Dancer.
9: Aquesta cançó dels Scissor Sisters és sempre bon rotllo. És una pel·lícula sobre un campament d'estiu per joves amb càncer o que estan superant el càncer, estan en remissió, per tant, víctimes del càncer, i amb aquesta premissa dius, buf. Se'n surt molt bé. O sigui, no és cursi en cap moment. Parla d'una manera molt vitalista, sense cap condescendència ni paternalismes. És directa, sincera, divertidíssima. Aquí, quan sentíem el tràiler, la mare de la protagonista que li diu: si algú es vol tirar la meva filla, el càncer serà el més petit dels seus problemes. Bueno, doncs amb aquest humor negre, però que està molt bé, per mi ha estat tota una sorpresa, com deies, amb un repartiment que lidera una magnífica Bella Ramsey, que és una noia molt jove, perquè ha estat molt qüestionada, perquè té un físic molt particular. Va ser una de les actrius que va participar a Joc de Trons i és la protagonista de la sèrie The Last of Us, que molta gent va criticar perquè no s'assemblava gens a la protagonista del videojoc. Però és una actriu grandiosa i és una pel·lícula d'aquelles que t'emociona fins al final.
0: Li posem estrelles, no, també?
9: Li posem estrelles.
0: Quantes?
9: 4.
0: Molt bé, molt bé. Va, doncs acabarem amb Narciso.
12: Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Limpe Richard, Narciso Arévalos les presentará a todas las estrellas del rock and roll.
16: Estamos en vivo desde Radio Capital.
17: Hey, Zoom, adelante.
0: És una pel·lícula que ve del Paraguai.
9: El Paraguai.

0: Comèdia espanyola, Nuda propietat, amb Susana Abaitua i Pepe Villuela, i la història d'una deportada saharaui, sombra nòmada, molt oportuna. Ahir en parlàvem també aquí al programa. I ara un parell de propostes que ja podeu veure a les plataformes de streaming. Comencem amb una sèrie. Can you tell me your name? You may call me Kathy. You've hardly left this room and still you brighten the whole house. You're so kind to me. Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky. Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy. Un tros d'història que coneixem en aquest cas, Alice d'Aladín.
1: Sí, és la mateixa història, el títol tothom el coneix, aquesta novel·la de John Steinbeck que es va adaptar als anys 50 en una pel·lícula que va convertir en icona James Dean. Doncs ara Netflix l'ha convertit en sèrie i sempre penses, buf, tens el record aquella pel·lícula tan meravellosa. Com estarà aquesta sèrie? Doncs està molt bé, és una versió molt digna, és una sèrie sensible, amb bon gust, intel·ligent, provocadora també, i a més protagonitzada per una actriu que a mi m'encanta, que és la Florence Pugh, que és, si et sona, una de les vídues negres de l'univers Marvel, com una de les, un dels papers així més coneguts. Doncs ja estan disponibles els 7 capítols de l'Est de l'Eden a Netflix.
0: Sí, anirà. Aquesta també l'agafaré. A mi, per acabar, una pel·lícula d'estrena en plataformes. There's a guy. He wants to go out with my best friend. The only way that she will date this guy is if I'm dating someone else. Can I kiss you, please? La hipòtesis de l'amor.
1: Aquestes pel·lícules de diumenge tarda, sí, que van tan bé. A Prime Video regularment van estrenant comèdies romàntiques o drames romàntics que són clixés purs, amb zero imaginació. Però
0: són plaers culpables, Marc.
1: Plaers culpables, però si vols un plaer culpable, aquest. Perquè jo crec que és un petit brot verd enmig d'aquest marasme de comèdies romàntiques, que no és perfecta ni de bon tros, però que està bé per passar l'estona, que té molt d'encant, que té molta química entre els personatges i que, bé, podeu trobar a Amazon Prime, com deia, La hipòtesis de l'amor.
0: Doncs escolta, tenim el cap de setmana ple.
1: Complet.
0: Ens l'has aquí.
1: Com sempre. Sí,
0: exacte, com sempre. No tindrem temps per tot. Gràcies, Marc, que vagi bé.
1: Igualment, bon cap de setmana.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
3: Dotze minutets i arribarem a les 11 de la nit. Comencem a tenir un peu posat al demà, l'altre a l'avui. Marc Güell, Alba Barbosa, Txell Garriga, bona nit.
4: Bona nit.
3: A veure, Marc, què explicarem demà a Catalunya Ràdio?
4: Doncs estarem, òbviament, molt pendents de les conseqüències d'aquesta votació d'avui al Congrés. Ja hem explicat que Pedro Sánchez s'agafa el cap de setmana per decidir si avança eleccions o no. Dilluns veurem què és el sí. que acaba passant. Però mentre hi va rumiant, als carrers passarà això. Perquè aquest clam es repetirà als carrers també demà. El sindicat de llogateres ha convocat diverses manifestacions. Ho fan amb el lema que es diu "Això tot just comença, anem cap a la vaga general". Es faran mobilitzacions a Girona, però també a l'Hospitalet, que serà la principal aquí a Catalunya. I allà es trobaran les columnes que sortiran des de diverses ciutats del Barcelonès, del Vallès, també del Maresme, que aniran amb tren. Protestes que també repetiran a Palma, València o a Madrid.
0: D'aquesta votació d'avui al Congrés, en les últims minuts, tenim alguna novetat? Hi ha hagut més reaccions, oi, Alba?
5: Sí, la de l'expresident Carles Puigdemont, també president de Junts. En un article que ha publicat al seu compte d'X, diu que per al PSOE una victòria avui hauria estat propaganda per fer veure que són garants de drets socials. El líder juntaire assegura que si s'haguessin aprovat els decrets, el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta, diu que això d'avui no vagi d'habitatge, sinó de la dialèctica PP-PSOE, perquè els socialistes ja tenien dissenyada, diu, la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres, comptant que s'endurien una derrota al Congrés i que el serveix a la vegada per culpar-ne l'oposició i especialment Junts. Tot plegat defineix Puigdemont, respon al cinisme i la irresponsabilitat.
3: I hem de tenir també un ull posat en les pluges, Txell.
6: Sí, perquè ens espera un cap de setmana que serà sobretot inestable. És cert que Protecció Civil ja ha rebaixat el nivell del pla Inuncat, ha passat d'emergència a fase d'alerta, però igualment Protecció Civil sí que continua demanant encara molta precaució en bona part del país. I atenció també a les previsions per la matinada de dissabte a diumenge, perquè hi ha avisos de color vermell del Meteocat, sobretot el barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i també

0: la selva. I per cert, que avui parlem molt de pluja, però demà farà 3 mesos de l'incendi de les Gavarres, que ha estat el més greu d'aquest any a Catalunya, i demà explicarem que els propietaris forestals afectats no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar aquest incendi.
1: Doncs amb tot això sembla que se'l gira feina als companys del suplement, perquè entre pluges, tots aquests moviments polítics... Per cert, que també comença demà el concurs de castells a Tarragona, demà i diumenge, i el suplement estaran molt pendents. Si us sembla, podem parlar amb el seu director, el director del suplement, Roger Escapa. Bona nit.
2: Què tal? Bona nit, com esteu?
1: Molt bé, i escolta, em sembla que t'espero un cap de setmana de molta intensitat política.
2: Trepidant, molt pendents de Pedro Sánchez. S'ha tornat a prendre aquests dies de reflexió. No és la primera vegada, ja ho sabem de sobres,
1: sí.
2: Però bé, sembla que aquesta vegada el desenllaç també està bastant anunciat i que això pot acabar amb convocatòria electoral. Avui n'està molt pendent, sembla que haurem d'esperar també aquest cap de setmana, però... Però bé, tot apunta en aquesta direcció. Sentirem Junts per Catalunya aquest cap de setmana al suplement, sentirem algunes de les veus afectades i protagonistes també, i també molt pendents del temps, perquè les pluges continuen, i també a veure com va aquesta nit.
1: Per tant, diversos fronts oberts. Fareu moltes més coses perquè, per exemple, diumenge sereu a Tarragona.
2: Sí, i això ens fa molta il·lusió perquè és un programa que ja hem fet alguna vegada, Concurs de Castells, l'espectacle casteller més gran del món. Només es fa cada 2 anys, per tant, és una cita imperdible també de l'univers casteller. Les colles hi arriben en un moment espectacular. Diuen que pot ser el concurs el millor de tota la història. Evidentment, els verds, que sempre són els grans favorits i que estan platòrics, i és un espectacle preciós de narrar per la ràdio, molt emocionant. I si bé el suport audiovisual sempre és interessant, també captar a través de les zones els crits, els silencis, com els caps de colla donen les indicacions, el moment en què la plaça fa el silenci, el moment en què aplaudeix, és espectacular. Serem a Tarragona i serà tothom, perquè hi haurà totes les autoritats polítiques importants del país, també tota la societat civil, 6.000 persones en una plaça plena a bullir i amb molta suor, però també amb molta sang i amb moltes llàgrimes, segurament.
1: Doncs escoltarem segur a transmetent a aquesta emoció del concurs de castells. Alguna cosa més, Roger, que feu aquest cap de setmana?
2: A veure, ens estem començant a preparar per la marató, perquè s'ha publicat ja que a TV3 els presentadors seran el Miqui Núñez i la Raquel Sans, una parella fantàstica que aquests dies també veiem a la travessa de VIP.
1: I tu a Catalunya Ràdio.
2: I evidentment la marató també arrenca cada any a Catalunya Ràdio i som els encarregats dels del suplement de donar el tret de sortida. Aquest any dedicada a les malalties neurodegeneratives. També ens tocarà a tots, perquè tots tenim casos a prop que segur que, que doncs, ens toquen i ens fan emocionar, i comencem a escalfar motors per una cita imperdible del mes de desembre. Ves per on, Marc, que la marató no coincideixi amb la convocatòria electoral.
1: Ui.
2: De Pedro Sánchez.
1: Dilluns sortirem de dubtes.
2: Segurament que sí.
1: Doncs, Roger, us escoltem demà a partir de les 6, ben connectats al suplement.
2: Bona nit, gràcies.
0: Sis minutets i arribarem a les 11. A aquesta hora volem saber com estan treballant el diari de cara a demà, a l'edició de demà. Els companys del Punt Avui, podem saludar la vicedirectora, Dolors Vallès. Bona nit.
3: Bona nit, Agnès. Bona nit, Manel. Bona
0: Com
3: nit.
0: Anem? Aviam, què treballeu per demà?
3: Doncs el que ja ho heu anat apuntant, en una jornada d'alta tensió política, doncs demà dissabte obrim amb un dossier que mira directament al Congrés Espanyol i la Moncloa. El titular de la crònica de David Portabella ho diu clarament. Sánchez rumia eleccions. Després del vot en contra de Junts, el president espanyol afronta un cap de setmana de reflexió sobre el futur immediat de la legislatura. En el mateix dossier explicant també els retrets de partidisme que ha aixecat el debat. Mal. I una altra de les històries, diríem, destacades que posem al focus és la crònica judicial de Jordi Panyella, una escalada al judici. Al final de la vista oral del cas de Roger Espanyol, amb una fiscalia que avala l'actuació policial i deslliga els fets del context de l'1 d'octubre, aquesta és a grans trets la nostra portada de demà.
0: Va, doncs amb contingut variat i molt vinculat també doncs, a l'actualitat en aquest cas d'avui. Doncs Dolors, moltes gràcies, que vagi bé.
3: Bona nit.
4: 5 minuts per arribar a les 11 i tancar el Catalunya Nit. Avui ho farem amb el dibuixant, el caricaturista, el ninotaire, conegut com a Cap, o també Jaume Capdevila. Bona nit, Jaume.
5: Molt bona nit.
4: A veure, Jaume, tenim a Pedro Sánchez reflexionant aquest cap de setmana. Tu et fem reflexionar ara en veu alta. Tens no dos dies, sinó 3-4 minuts. Com ho has vist, això?
5: Mira, jo per reflexionar avui, com que no us puc dibuixar per la ràdio és una cosa molt complicada, el que farem serà una cosa molt similar. Hi ha una cosa que és l'auca. L'auca és una tradició popular catalana en la qual hi ha uns dibuixets, però sota hi ha uns rodolins.
4: Sí.
5: Jo us faré els rodolins del programa d'avui i vosaltres hi poseu els dibuixets, no?
4: A veure si
5: funciona, eh? A veure. Penseu que això és auca, és poesia popular, eh? No és Maragall, ni Verdaguer, ni Espriu, eh? Auca del Catalunya Nit, avui un dia embrugit. Ha començat el programa que jo em posava el pijama, però avui un dia crucial que fa un tuf electoral. La gent ocupa el carrer perquè es reguli el lloguer. Mari Carmen, desnonada, ha fet tornar a la barricada. I a totes les places d'Espanya es planten tendes de campanya. Hi haurà soroll per rato, perquè dormen tendes més barato. Propietaris, llogaters, tots barallats com qui més. Però sabeu qui es frega les mans? Aquells fons voltors tan grans que les lleis, sense plorera, ells se les passen pel darrere. Però bé, el govern, sentint les feres, ha recordat que és d'esquerres i ha fet a cuita corrent un decret ben avinent. Però ha perdut la votació perquè els de Junts diu que no. I d'aquí ve el remor de fons que potser hi haurà eleccions. I ja tothom es col·loca per si el Sánchez les convoca. Però res canvia a Espanya, que portem 3 anys de campanya. Al carrer criden ben alt, volem vaga general. I han tallat la Meridiana, que això és una tradició ben sana. En fi, ja surt ell per estona, que crida tothom si abona. I el resum, fet i comptat, doncs que el lloguer ens han pujat. Després de l'habitatge, el gran tema ha estat l'oratge. Tant l'Agnès com el Manel, amb uns ulls posats al cel, explicant amb pèls i senyals com plou a bots i barrals. Mig Catalunya inundada i la resta bé, bastant mullada. Hem connectat amb Tortosa a veure com anava la cosa i hem sentit que l'Inuncat diu que plou sobre mullat. Ja ha sortit Lima Soler per dir que tot va molt bé, però la mullena no fuig, que ens l'ha dit la Gemma Puig. Bé, altres temes que s'han dit en el Catalunya Nit. Si ets culer, doncs un bon dia. Primer guanyant a Turquia i assabentant-te després que el Rafinha no té res. I hem sentit Batusta Morla, que això no rima ni si no em xorla. I el plet del Roger Espanyol diu que tot fou un protocol i que si et pica un policia, doncs vés-te a queixar amb ta tia. Després, una entrevista d'estret amb la Nadia Mohamed, les eleccions al Brasil, que tenen el país a mil, si bé entre el Lula i el Bolsonaro tot sona retorn al passado, i escoltant en Mario Gas, això és sempre una masterclass. Bé, l'estona d'allò del cert m'ha costat d'estar despert, eh? Però bé. Després, el cinema, per saber allò que s'estrena, les notícies de demà que ens han acabat d'explicar, i el Roger Escarp, el suplement, que no para ni un moment, que una cosa que ha explicat m'ha deixat esbatenat, que des de les 7 del matí diu que els castells podreu sentir si us lleveu convenientment i poseu el suplement. I bé, la portada del diari, la informació que no pari, i amb aquesta auca hem finit avui el Catalunya.
6: Meravellós, eh?
0: Totalment, un aplaudiment.
5: Sí, no? Heu vist els dibuixets?
6: Els anàvem veient. Sí, era una tira còmica, això, eh? Com
5: bueno, d'això es tracta.
6: Sí, ho has lligat molt bé. Doncs res, si vols dir-hi l'última, pots dir bona nit a tothom i ho deixarem aquí fins dilluns.
5: Home, bona nit, bon cap de setmana i que no pari la camama, tu.

0: Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Elias Puny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals del mes de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen.
2: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i líder de Junts, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. En un article publicat a la xarxa X, Puigdemont diu que una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Sánchez i, si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Més notícies, Txell Garriga.
3: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que aquest divendres ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i també unes 300 actuacions. La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència ara a fase d'alerta des de Protecció Civil, però es continua demanant molta prudència davant d'aquest cap de setmana que serà inestable.
1: Ha quedat vist per sentència al judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i assegura que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó pels delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que ha arribat a judici, ja que en la resta els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats.
3: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants, però també augmenta el nombre d'aturats. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social. Aquesta és la millor dada en aquest mes des que hi ha registres i la tercera vegada que se supera el llindar dels 4 milions. Però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a Lleida amb la fi de la campanya de la fruita.
1: Europa i la resta de països del G7 acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli per abaixar els preus dels carburants, sobretot del dièsel. Els Estats Units pressionaven per aconseguir-ho. Si no, el president Donald Trump havia amenaçat de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà arreu del món, inclosa també la Unió Europea. Emmanuel Macron és president francès.
4: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
1: El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert. Ho ha fet en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura.
3: Pel professor nord-americà Eric Mumford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant dels reptes actuals de les ciutats, com per exemple el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
3: Cert va ser degà a l'Escola d'Arquitectura de Harvard als anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace a Massachusetts i l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad.
1: Esports, ara el Barça de bàsquet ha sumat la segona victòria de la temporada a l'Eurolliga. Els blaugranes s'han imposat per 82-95 a la pista del Beşiktaş turc en un bon partit col·lectiu. Panter, amb 15 punts, ha estat el màxim anotador.
3: Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta.
1: Per la seva banda, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga femenina de diumenge a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
3: I tot i l'aturada, hi ha Lliga segona aquest dissabte a 6:45. Sabadell, Andorra, el Girona, jugarà diumenge.
1: També aquest dissabte juga la selecció espanyola a 8:45 del vespre contra la República Txeca. Luis de la Fuente no s'ha volgut mullar sobre la titularitat de Lamine Yamal.
3: I jugats aquest divendres a la Lliga de les Nacions, Bèlgica 3, Turquia 0, França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
2: 21.693 21693 sèrie 65.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
4: Tots som migrants.

0: tots som migrants, però ens costa acceptar-ho i sobretot entendre-ho, quan ni de quina manera es construeix aquesta mirada plena de prejudicis i superioritat cap als altres. Venim d'un estiu pendents a Ceuta i com que fa un parell de dies que ens surt als diaris, sembla que el problema hagi desaparegut. Els carrers s'omplen de protestes pel dret a l'habitatge i l'extrema dreta es frega les mans a punt d'iniciar un nou cicle electoral. No és casualitat que tot estigui passant al mateix moment. La nostra convidada d'avui fa anys que es dedica a estudiar fets com aquests amb lupa. Es diu Blanca Garcés, és historiadora, antropòloga, investigadora del CIDOB sobre migracions. El seu cognom potser us sona, la seva germana és la filòsofa Marina Garcés. Com devien ser les sobretaules a casa seva? Ara li demanem.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
0: Blanca Garcés, com estàs?
2: Molt bé, contenta de ser aquí. Bona nit.
0: Bona nit. Doncs, Blanca, ara et preguntaré, evidentment, segur, per aquestes sobretaules. Però, vaja, venim, com dèiem, d'un estiu mogut, pendent de Ceuta. Com ho portes, tot això? Perquè una cosa és la feina, la investigació, i l'altra és la vida, i com ho vius? O te'n pots apartar, no te'n pots apartar?
2: Doncs jo diria que ho visc amb una tristesa absoluta, perquè les imatges que hem vist de Ceuta, des del principi fins ara, acaben alimentant els discursos de l'extrema dreta, acaben vinculant immigració amb delinqüència, immigració amb invasió, amb amenaça, amb qüestions d'integritat territorial, com les anomenava el propi govern espanyol, amb la qual cosa, darrere de Ceuta, o després de Ceuta, tindrem, diguem, conseqüències clares en termes de creixent politització d'aquest tema, en termes de creixement d'aquesta extrema dreta que ja es frega les mans des del primer moment amb aquestes imatges i que veu com el seu discurs queda confirmat o consolidat, no? Des de Ceuta, amb la qual cosa això portarà a més polarització, a més diferència entre aquest nosaltres i l'altre, amb aquesta creixent, jo crec que aquí està la clau, deshumanització de l'altre. Ara ja no són persones, no? Són armes de guerra, objectes o subjectes d'invasió, amb la qual cosa deixem de considerar-los com a persones, i això té moltes implicacions també en termes de drets.
0: Aquí surt la sociòloga i surt la investigadora, però a nivell humà, què et passa? És a dir, perquè m'imagino, és com quan un és metge, per exemple, i està tota, potser en el servei d'urgències i veu cada dia tot allò que passa. Com portes tota aquesta, no sé si ràbia, quin és el sentiment que a vegades tens?
2: Per un costat, ràbia, tristesa, impotència. Per l'altre costat, precisament per tot això, no podem parar. És a dir, no és desmotivació el que provoca aquesta ràbia, sinó tot el contrari, un motiu més per treballar dia a dia, per seguir, jo crec, i aquesta jo crec que seria, o almenys jo veig que és la meva funció, posar en context aquests debats que cada vegada són més polaritzats, més simplistes, no? Explicacions simples a problemes complexos, doncs dona una raó per seguir contextualitzant, explicant d'on venim, què ha canviat i el per què de les coses en un moment que jo crec que no només és important, sinó urgent.
0: I com ho metabolitzes, tot això?
2: Jo diria que a nivell personal, que entenc que aquí és per on anaves, suposo que igual que els metges i les metgesses, doncs en el fons dissociant una cosa amb l'altra, és a dir, pots estar durant un dia parlant de Ceuta, llegint, fent treball de camp. L'any passat, per exemple, vaig estar fent treball de camp a Almeria, en el Mar de Plàstic, l'anomenat Mar de Plàstic, on les persones migrants viuen en condicions terribles, tant laborals com de vida. I al final de la setmana tornes a casa i te'n vas a passejar i estàs amb els teus fills i estàs dinant amb amics, i això entenc, imagino, que només es pot viure, no? Aquestes dues cares, aquestes dues vides, disassociant a la pràctica una cosa i l'altra, o almenys en determinats moments.
0: Intentar-ho. Però ets aquesta mare, per exemple, que els hi explica als seus fills, escolta, no mireu les notícies acríticament. És a dir, hi ha conversa a casa?
2: Hi ha conversa a casa, però, per exemple, amb el tema de la immigració, jo he intentat sovint explicar el que faig i explicar històries, evidentment, al seu nivell, i va haver-hi un moment que s'hi vaig notar un cert rebuig, en el sentit de parar-me i dir-me, no entrem tant en detall. després hi ha sensibilitats diferents, no?, entre un fill i l'altre, amb la qual cosa intento dosificar i no convertir això o convertir-me, diguem, en un monòleg, en una allau d'informacions. Quan puc, ho intento, en la mesura que em deixen i amb l'esperança de que arribi a algun lloc.

0: Ja sabeu que és divendres, sou a les dones i els dies, i sempre demanem a les nostres convidades que ens portin la seva banda sonora. M'has portat unes cançons precioses, he de dir, però a més m'agraden perquè tendim sempre a la cosa anglosaxona, i aquí es nota que ets una dona que has treballat en moltes parts del món, que t'interessa l'univers, i m'has portat música de tot arreu. Ja ho anirem descobrint. Hi ha música del Brasil, hi ha música de Portugal, vull dir, vaja, de moltíssims llocs. Però començam amb aquesta Mercedes Sosa, Cambia todo cambia, i aquest és un disc familiar, podríem dir.
1: Sí, aquest disc que ens el va portar el meu pare després d'un viatge a Argentina, i el vam estar escoltant durant molts anys, de fet encara l'escolto, i aquesta cançó de Cambia todo cambia, per mi representa o recorda com tot canvia, com les coses passen, els contextos canvien i poden canviar molt ràpidament, però hi ha coses que no canvien. I aquestes coses que no canvien són la fidelitat amb el que som i amb els que som, amb l'altre, amb l'amor entès en termes molt amplis. Hi ha algú que està allà i que es manté fins i tot després de dècades, que bàsicament té a veure amb el que som i amb qui som respecte als altres.
0: Ets molt familiar, Blanca, o què?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Ara anava a demanar-te, abans t'ho he preguntat, no?, aquestes sobretaules amb la família, perquè, clar, el teu pare era arquitecte, la teva mare historiadora, després l'avi poeta. O sigui, a veure, això, què?
1: Sí, sí, suposo.
0: Com eren les sobretaules a casa?
1: Jo diria que ara són coses que a vegades ens pregunten, sobretot quan ens relacionen a la Marina i a mi com a germanes, però que en el moment no en vam ser massa conscients.
0: Però ens hem d'imaginar, per exemple, el teu avi llegint-te poemes? O què? No hi vas tenir?
1: No, perquè el meu pare és el setè de vuit germans, de pares grans, per tant, nosaltres vam tenir avis grans, per tant, el nostre avi el recordem ja molt gran, a més va tenir un atac de feridura, per tant, el recordem més aviat malalt, en uns últims anys que no podia parlar. Però sí, sobretot, les converses a casa, després de dinar, després de sopar, especialment amb la meva mare. La meva mare era historiadora, es va dedicar a estudiar temes d'Amèrica Llatina, després amb una tesi sobre la migració catalana a Puerto Rico.
0: O sigui que hi havia una llavoreta aquí.
1: Sí, també va ser una lecció anys després de la qual no em vaig ser conscient, però mirant enrere veus que hi ha una relació molt clara. La meva mare viatjava molt a Amèrica Llatina per raons de feina, treballava a l'Ajuntament de Barcelona amb la relació amb les ciutats llatinoamericanes, amb la qual cosa sempre hem tingut aquest vincle amb Amèrica Llatina i també amb les qüestions socials, sempre des d'una perspectiva molt, diguem, social, d'esquerres, i això es notava a casa.
0: I a part de la part acadèmica, és que de veritat a vegades fins i tot teniu amics refugiats que venien a casa. Sí. Com vivies això? Això era quan tu eres nena, per exemple?
1: Sí, bueno, recordo tots els exiliats refugiats llatinoamericans, xilens, argentins, amics de la meva mare. Per tant, era un tema, no? Les dictadures, als anys 80, les dictadures, Amèrica Llatina, se'n parlava molt. No tant de la dictadura franquista, que jo diria que tot i haver-la patit familiarment, òbviament no nosaltres, però les generacions anteriors, amb exilis, varis, en determinats o en diferents moments...
0: El teu avi, aquest del poeta del que parlàvem ara, va estar una temporada exiliat, també.
1: Va estar una temporada exiliat, però sobretot el meu avi matern, els meus avis materns es van conèixer a Toulouse en l'any 38, exiliats d'una manera o altra. Es van casar a París l'any 39, van fugir amb l'últim tren que va sortir de París l'any 40, quan van arribar els nazis. La meva àvia va poder tornar, va creuar la frontera, perquè, de fet, va marxar com a estudiant. El meu avi no, va quedar amagat en unes golfes a Toulouse durant un any. I finalment va poder...
0: D'això us en parlaven?
1: Però tot això se'n parlava molt poc. I són històries que hem anat descobrint, de les quals en sabíem alguna cosa, però hem anat descobrint, quasi podríem dir recentment, el meu avi va acabar marxant a Puerto Rico, va morir a Puerto Rico en els anys 60. Per tant, són històries tràgiques, però precisament perquè feien mal, no? Se n'ha parlat poc, i aquests silencis de família que estan molt presents, que sovint no n'ets massa conscient, però que acaben configurant les nostres històries, tot i no tenir-ne els detalls. I ara, tot just amb el temps, després de la mort de la meva àvia, va sortir tota la correspondència. Aquí anem posant, no?, les peces del puzzle per entendre millor què va passar i de què som som conseqüència també, eh? Perquè no és només què va passar, sinó què ens configura amb aquests silencis, no?, cada un de nosaltres.
0: Uh-huh. I aquests amics refugiats, que a mi em crida molt l'atenció, perquè que vivien dies a casa vostra? O
1: no,
0: com? No, eh?
1: No,
0: perquè eren visites.
1: Sí, perquè a més nosaltres
0: jo m'havia imaginat ja que teníeu muntat un hotel allà.
1: No, gens, perquè a més vivíem en un pis relativament petit. Per tant, sí que alguns es quedaven a dormir, però no venien a sopar, visitaven Barcelona. Barcelona, aleshores, no?, era una ciutat, aleshores i ara, una ciutat de referència, amb moviments socials, amb molt de vincle amb Amèrica Llatina, del qual la meva mare n'era part. Per tant, no, venien a visitar Barcelona i sempre, sovint, passaven a sopar per casa, per tant, explicant les seves històries. També vam viatjar amb la meva mare a Puerto Rico a conèixer els estudiants del meu avi i els que van ser després amics de la meva mare. Per tant, aquest vincle i aquestes relacions, aquests amics, especialment de la nostra mare, sempre van estar molt presents.
0: Diries que aquest és el somni de que la Blanca Garcés pensés un dia, jo vull fer una feina, que sigui sortir de casa, que sigui viatjar, que sigui conèixer món?
1: Sí, en aquest sentit jo diria que no he sigut massa original, perquè la meva mare viatjava molt i viatjava a Amèrica Llatina, també sempre amb aquesta mirada social. La meva mare va estudiar història, jo també. Jo vaig tenir molt clar des del principi que volia dedicar-me a temes relacionats amb els viatges, amb altres mons, i amb aquesta mirada sobre un mateix des de fora, no només entenent l'altre, sinó entenent-nos a nosaltres mateixos des d'aquest altre costat. Per això vaig estudiar Història d'Amèrica Llatina. Durant uns anys pensava que m'aniria cap a l'Àfrica, però al final vaig acabar escollint Brasil.
0: A l'Àfrica, però l'Àfrica ha estat un amor, també, per
1: tu. Sí, un amor, diguem, somiat i no realitzat, però sí.
0: Doncs mira, per això, perquè t'agrada l'Àfrica i perquè ho tens relacionat amb l'Àfrica, anem a sentir César Évora.

0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: Cesària Évora, que aquest disc, aquesta cançó, Sodade, és una meravella. I explica una mica la teva relació amb Àfrica. Com comença la teva relació amb Àfrica?
2: Comença a la Facultat de Geografia i Història. Jo m'estava especialitzant en Història d'Amèrica Llatina, com la meva mare, i vaig descobrir un professor, Ferran Iniesta, professor d'Història de l'Àfrica, l'únic professor en aquells moments de la facultat, que em va enamorar. Tot allò que explicava era descobrir contínuament coses que no sabia i que em preguntava com era possible haver arribat als 20 anys sense saber res sobre l'Àfrica.
1: Aquesta curiositat i aquestes ganes d'aprendre l'havíeu viscut a casa, vull dir...
2: Sí. Però molt en relació a Amèrica Llatina, com si aquest fora d'Europa fos bàsicament Amèrica Llatina.
1: Només pogués ser Amèrica.
2: Quedaven... dos o tres grans mons en quedaven fora, no? Òbviament, el món anglosaxó està present culturalment en el nostre dia a dia, però Àfrica i el sud-est asiàtic, o el sud-est asiàtic, Àsia en general, eren dos mons que, dels quals coneixem molt poc, en tots sentits.
1: I has viatjat molt a l'Àfrica o què?
2: No, de fet, no hi he arribat a anar mai.
1: Està pendent, està pendent la cosa.
2: És un amor no realitzat, però aleshores vaig formar part dels estudiants que volien seguir fent recerca sobre Àfrica, amb el Ferran Iniesta. De fet, són un dels grups d'amics que encara tinc, importants. Per tant, seguim allà. Alguns d'ells han fet recerca durant anys a l'Àfrica. Jo no hi he arribat a anar mai.
1: Escolta, a Àfrica ja hi aniràs algun dia. Malàsia sí que ha estat un territori on hi vas estar una temporada... És a dir, que l'Àsia, l'estocada, sí. I l'estocada prou.
2: Sí, sí, de fet, l'arribada a Malàsia és una mica per carambola i la vida té a veure amb aquestes caramboles. Vaig marxar, finalment, no a l'Àfrica, però sí a Brasil, i a Brasil vaig conèixer la meva parella, que és holandès, i anys després me'l vaig emportar cap a Holanda. Allà vaig fer un doctorat i allà va ser on va sortir la idea de fer un doctorat que en part se centrés sobre Malàsia, de la qual, òbviament, no en sabia massa res.
1: Em parles d'investigació, d'estudi. Jo ja t'imagino tota l'estona a l'escriptori. Això... Per fer una carrera està molt bé, però suposo que en alguns moments t'ha frenat la vida, també, la vida. Sí. Com has viscut això? És a dir, està clar que a casa vostra sou d'estudiar i sou d'investigar, però aquí hi ha una renúncia. Si com a dona potser n'hi ha de dobles, de renúncies.
2: Bueno, jo no ho he vist mai com una renúncia, sinó al revés, com una oportunitat, en el sentit de que per mi l'estudi anava molt vinculat al treball de camp, al viatge. De fet, jo me'n vaig anar a Brasil... no només per fer un màster, sinó especialment, bàsicament, per viure a Brasil. I el mateix vaig fer a Holanda, amb la qual diguem que els estudis han sigut una excusa per viatjar i el viatge ha sigut una excusa per estudiar. Per tant, per mi, més
1: no
2: que una renúncia,
1: res,
2: ha sigut una complementarietat. A part de que el que estudio, o s'estudia des del carrer, no? Des del dia a dia, fent treball de camp, anant-te'n als camps del Mar de Plàstic d'Almeria o a la frontera amb Ceuta, o si no, té poc sentit pel que jo estudio.
1: Evidentment. Tu explicaves, ens explicaves també que en aquesta infància que dèiem, que després ja parlarem de la teva germana, perquè a totes les famílies hi ha rols, i suposo que tu tens un rol i ella en té un altre. Però també que tu deies sempre que interpretaves el paper de la bona nena. Això, tu creus que venia de fàbrica?
2: Sí, no, jo no sé en quin context ho vaig dir, això, però en tot cas, sí, però no ho deia en un context familiar. Nosaltres érem una família de tres dones, la meva mare, la meva germana i jo, en una família extensa, també molt determinada per dones amb caràcter, i que sabien el que es deien, però no ho deia en aquest sentit, sinó en termes més d'educació. Encara ara, però aleshores, en els anys 80, les nenes a l'escola s'esperava que fossin complidores, que fessin bona lletra, que fessin els deures, i moltes de nosaltres vam complir aquest paper de nenes.
1: T'emparadeixes o què?
2: No, però a vegades animo a unes i altres, joves i menys joves, més de la meva edat, a treure'ns una mica aquestes limitacions de sobre i no sempre fer allò que s'espera de nosaltres.
1: A trencar esquemes,
2: Exacte.
1: A trencar esquemes. Hi ha una dona que va trencar esquemes per tu quan eres petita, que em sembla que tenies una portera comunista a la casa on vivíeu. A veure, explica'm això, perquè és una anècdota deliciosa.
2: Sí, amb el que dèiem abans, no? Com tots estem marcats per les nostres històries, però sobretot per allò que no s'ha dit. petit. La portera de casa nostra, nosaltres vivíem en un pis de lloguer, d'aquests lloguers indefinits.
1: Sí, d'aquests que ara no existeixen.
2: Que existien abans i que sí, van acabar amb la lau i que estem ara on estem, no? I la portera de casa nostra, efectivament, ella no ho explicava ni se'n parlava, però sí que sabíem per la nostra mare, que també tenia aquesta mirada més social, que havia sigut comunista, el seu marit també, per tant, molt marcada per la Guerra Civil, i va acabar fent de portera en una finca de propietat d'una família franquista, que també vivia a la finca. Per tant, això, tot i que en el dia a dia no n'érem conscients, però explica molt aquests silencis i aquests dos costats, no? Aquests dos bàndols de la guerra, que uns van marxar a l'exili i d'altres es van quedar en un exili interior, que és aquest silenci, aquest no dir, aquest callar.
1: I tu no n'havies parlat mai amb ella d'això?
2: No.
1: Te'n vas assabentar de gran, diguéssim.
2: No en vam arribar. Bueno, no, jo crec que ja la meva mare ens ho havia dit, però eren temes dels quals no se'n parlaven. Per això deia que de la nostra guerra se n'ha parlat poc, almenys aleshores.
1: Amb la Marina, dèiem això, fem broma amb el tema de les sobretaules, però com ho recordeu de petites a la infància? És a dir, com a germanes? Us hem d'imaginar amb l'espasa de fusta o us hem d'imaginar assegudes llegint?
2: Bueno, nosaltres una mica de tot, hi ha temps per tot, no? Des de jugar amb els barrufets i els clics i el Lego a llegir. Ella era més i segueix sent més lectora que jo. Però també els estius a la Selva de Mar, fent cabanyes per la muntanya, pujant per les roques, vull dir que teníem, jo diria, una mica de tot.
1: Sí, també hi havia moments intrèpids.
2: Sí, jo crec
1: però
2: que sí.
1: Però això dels rols que dèiem abans, hi havia un rol molt marcat d'això de la reflexió o d'alguna ja que apuntava mires a la investigació.
2: Bueno, com dius tu, sempre hi ha rols a les famílies i part d'aquests rols també venen molt marcats per l'ordre d'arribada. Ella és la germana gran, tres anys de diferència, amb la qual jo ho veig ara amb els meus fills, els grans marquen molt el pas i les dinàmiques també, tot i que els petits també ho fan, tot i que es pensin que no. Per tant, sí, per mi sempre ha sigut i segueix sent ara una referència a allò que pugui dir en tots els sentits, tant en un sentit més abstracte, més d'anàlisi, com més concret de què fem per dinar aquest cap de setmana, doncs per mi normalment va a missa.

0: dones i els dies parlant amb Blanca Garcés, historiadora, antropòloga, investigadora del CIDOB, vaja, moltes altres coses, també, perquè suposo que n'han passat moltíssimes en tots aquests anys. Aquesta cançó està molt marcada per la relació amb la teva mare, que ha estat una dona molt important per tu, i de fet, en un moment personal i professional molt important a la teva vida, t'assabentes que la teva mare està malalta i ho deixes tot,
1: Sí. Sí, la meva mare, bueno, com tota mare, no? Per nosaltres ha sigut molt important, però a més és que vam viure el seu món dia a dia, aquests viatges, aquestes converses, aquests amics que venien d'Amèrica Llatina, però a més també a nivell personal, de molt... En fi, per nosaltres era el referent, també en lo afectiu. I quan vaig decidir, després d'acabar la carrera, marxar cap a Brasil, 2 anys, a Rio de Janeiro, a fer un màster en Ciències Socials, la meva mare li van diagnosticar un càncer i vaig tenir claríssim que en aquell moment no era el moment per quedar-me a Brasil, que tornava per estar amb ella.
0: La qüestió de les cures, Ja pot ser catedràtica, filòsofa, el que vulguis, que ja arriba un punt que això és com un mandat d'en gènere del qual és molt difícil separar-se, a part, evidentment, dels motius del cor,
1: Sí, en aquell moment jo tenia 24 anys, amb la qual cosa, diguem, que ho tenia tot per començar, podríem dir, i a més érem dues germanes, amb la qual cosa no va haver-hi diferències de gènere, perquè érem dues dones que vam estar allà, que vam escollir estar allà, i jo diria que és una de les decisions millors que he fet a la meva vida, viure aquells 2 anys que la meva mare va estar malalta, amb ella a prop, compartint, vam tenir temps d'estar juntes, les tres, de viatjar, de parlar, d'escoltar música, amb la qual cosa en aquell moment per mi no va ser cap recança, sí un parar a la meva vida durant un parell d'anys.
0: El que sí és cert que és que moltes dones fan aquest paper, és a dir, de les cures, de decidir que en aquell moment deixen la seva carrera de banda, i tu que has estat a l'acadèmia i a la investigació, m'imagino que ho has vist molt, això. També a l'hora, per exemple, de tenir criatures, com representa una parada, una aturada a la vida d'una dona. No t'estic comparant una cosa amb l'altra, perquè entenc que moltes persones anirien a cuidar la seva mare en un cas així. Però sí que... hi ha unes decisions que impliquen també després que potser les coses no vagin tan ràpid a nivell professional.
1: Absolutament, tens tota la raó. I a més són decisions que acostumen a fer les dones molt més que els homes. Jo aquí, més que pensar com fer perquè les dones no renunciïn en determinats moments a la seva carrera professional, el que convidaria és els homes a fer-ho, no? Realment hi ha moments per tots, però hi ha moments també per les cures, ja sigui per un pare o una mare malalts o per uns fills petits, amb la qual cosa... Sí, jo no entenc, i a més trenca moltes vides i carreres professionals, en el món acadèmic especialment, perquè aquí hi ha una competència...
0: Jo m'imagino que, per exemple, tu deies que tenies 2 fills, en el moment que decideixes, per exemple, ser mare, és evident que atures i que tot allò que estàs investigant i tot allò que estaves fent queda aturat. I llavors, és a dir, tu potser dius, no me'n penedeixo gens, evidentment, però... aquí està passant una factura, la carrera acadèmica d'una dona.
1: Evidentment, i a més és que hi ha estudis que ho demostren. Els homes acadèmics, després de tenir fills, augmenten la seva productivitat acadèmica i en el cas de les dones cau en picat. Per tant, les estadístiques ho demostren. En el meu cas, és veritat, jo vaig estar 2 anys a l'atur, després del meu segon fill, amb la qual cosa va tenir un efecte, però també és veritat que vista posteriori, després, havent vist que vaig poder trobar una feina que m'agrada i que estic allà on jo volia, no va passar factura, sinó que també va ser una oportunitat per poder-m'hi dedicar.
0: Però això... té uns valors també diferents a aprendre. M'imagino que va ser un moment en què vas aprendre moltes coses.
1: Vaig aprendre moltes coses, vaig triar, vaig sentir que triava, no era un sacrifici, és el que jo estava triant, però l'important, diria jo, és que va ser una tria conjunta amb la meva parella. Per tant, vam triar els dos, vam estar un any tots dos ens ho vam poder permetre, dedicar-nos a la nostra primera filla, i fins ara és una cosa compartida 50%.
0: Sí?
1: Sí. De fet, el que està a casa és ell. Si li treballa els 5 dies de la setmana.
0: Li hem de fer una entrevista, doncs.
1: Bueno, jo crec que el secret de tot plegat no és que nosaltres prioritzem més lo laboral, sinó que ells prioritzin més aquesta altra cara, no?, de les cures, o podríem dir-ne del treball reproductiu. És fonamental. O ho compartim a 50%, o aleshores sí que la renúncia és d'unes i no dels altres.
0: Perquè aquest tema, la veritat és que molt poques vegades en parlen amb aquesta contundència i amb aquest 50%, eh?
1: Sí,
0: i a més
1: i en el nostre cas hi ha moments en què aquest 50% acaba sent més del seu costat que del meu, perquè el que és a casa fent el dinar cada dia és ell.
0: A favor.

0: riem sempre a vegades. Jo crec que les coses que no diem davant del micro són les més divertides, eh? Ara estàvem parlant de com cuinava el marit de la Blanca Garcés, però hi ha això en un altre programa. El convidem i que ens ho expliqui ell. Aquesta cançó és la vostra història d'amor, sí, una miqueta. Sí. És aquesta cançó d'Uchiume, de la Maria Bethània. Explica'ns una mica, ens encanten aquestes històries.
1: Sí, doncs, com deia abans, vaig conèixer la meva parella al Brasil. Estàvem viatjant tots dos. De fet, jo anava a fer el màster a Rio de Janeiro, però com que allà el curs comença al febrer, tenia uns mesos abans de començar i me'n vaig anar a viatjar pel nord-est de Brasil.
0: Has viatjat molt sola? O no?
1: Bueno, el fet és que jo em veia viatjant sola la resta de la meva vida, però em vaig creuar amb ell i vaig deixar de fer-ho, perquè ara viatgem junts. Sí. I des d'aleshores hem viatjat junts. Mm-hmm. I en aquest viatge pel nord-est jo vaig anar a conèixer el nord-est de Brasil, una part desèrtica, un desert vermell, el Sertau, molt bonic, per on passa un dels rius més grans, després de l'Amazones de Brasil, que és el riu São Francisco. I vaig estar un parell de dies mirant-me el riu, que em va fascinar, i recordant històries vàries al voltant d'aquest riu, revolucions en el segle XIX, bueno, tot, diguem, una mica, diguem, també somiat, més enllà del riu físic que veia els dies que vaig passar-hi. I poc després em vaig dirigir cap a la costa, cap a Olinda, cap a Recife, i allà va ser on vaig conèixer la meva parella. I ell portava un CD de Maria Bethània, amb unes cançons precioses que vam escoltar junts, les escoltàvem mentre ens enamoràvem, i una d'elles és aquesta, que parla justament del riu São Francisco, de la força, i de fet la música en si ja transmet la força del riu, i vaig pensar que era una bona cançó per parlar-ne.
0: Una bona cançó també per començar-se a enamorar, que dèiem, si sentíem tot el que ens explicaves ara, m'imagino que eres una noia que ja de jove tenia moltes ganes d'investigar, d'aprendre, i potser no estaves tan marcada com per aquestes idees de l'amor romàntic o la parella per tota la vida. És a dir, que potser els objectius de la teva vida eren uns altres.
1: Totalment. De fet, jo en aquella època escoltava també, el que passa no l'he suggerit perquè és un home, el Silvio Rodríguez, i té una cançó d'un dels seus últims discos d'aleshores, on parlava d'aquests amors fugaços tan intensos com impossibles. Jo en aquell moment veia la resta de la meva vida marcada per aquests amors fugaços a distància, impossibles, intensos, apassionats, però...
0: Això va començar l'Erasmus a França o què?
1: Bueno, clar, havia fet, de fet me'n vaig anar a França a fer l'últim any de carrera, perquè allà hi ha els millors africanistes, a Londres i a París, i me'n vaig anar a escoltar-los, amb la idea després d'anar a París, però allà vaig descobrir Brasil. Brasil també és un país del qual en sabem molt poc des d'aquí, però la connexió entre París i Brasil...
0: Se'n parla molt malament, a més, jo crec, de Brasil. Vull dir, se'n parla malament en el sentit reduccionista. És una mica festa, caipirinha i senyores amb tanga, saps?
1: I desconeixem profundament la seva literatura, la seva música, la música potser encara, però... I per mi, a París vaig descobrir Brasil, i d'aquí que al final acabés decidint no anar a l'Àfrica, sinó a Brasil. I clar, el viatge per mi sempre ha anat lligat amb aquesta idea dels amors impossibles a distància, la diferència cultural.
0: Sí que en aquest sentit tenies... et muntaves pel·lícules?
1: Per mi, jo sempre he somiat amb el viatge, segueixo somiant-hi, per mi, més que l'estudi que deies, no?, d'estar
0: tancada en un escriptori.
1: En un escriptori amb llibres. Jo he sigut més de somiar el viatge i, en tot cas, d'estudiar pel viatge o a través del viatge. I el viatge, volies o no, inclou el descobriment, la passió en un sentit molt ampli, aquestes passions. Però poden incloure també passions concretes.
0: Però tu estaves amb la cosa de Silvio Rodríguez, amor fu i bogeries, i de sobte vas tocar de peus a terra o no? O vas resoldre que l'amor era una altra cosa?
1: No crec que fos una decisió. M'hi vaig trobar i ens vam creuar a l'entrada d'una pensió al nord-est de Brasil, i vam seguir el viatge junts i hem seguit la vida junts sense que fos una decisió de dir... No, va ser tan natural des del primer dia que ja seguim 26 anys després.
0: Meravella, escolta. Aquí sempre preguntem per el mal que ens ha fet a moltes dones l'amor romàntic, però ja veig que tu res, eh?
1: Que en sigui conscient, no.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: A principis del segle XX, un intel·lectual mallorquí va imaginar una nova manera d'entendre Catalunya. Gabriel Alomà va defensar un catalanisme republicà i progressista. En un moment en què el moviment estava dominat per la dreta, Alomà va voler acostar-lo a les classes populars i unir l'emancipació nacional amb la transformació social. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. Estem condemnats a repetir els pecats dels nostres pares? Aquest és el plantejament de A l'est de l'Eden, el gran clàssic de John Steinbeck, una història sobre gelosia, amor, culpa i patrons que passen de pares a fills.
4: I believe there are monsters born in this world to human parents.
5: Ja va tenir una adaptació al cinema dirigida per Elia Kazan l'any 1955 i ara és la seva neta, Zoe Kazan, qui dirigeix la nova versió en forma de sèrie.
2: L'actriu Florence Pugh és la gran protagonista de la nova adaptació, interpretant una dona jove enigmàtica i calculadora.
5: En parlarem a fons amb la Marina Porres a La Finestra Indiscreta.
6: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.
2: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.

0: Ai, aquí els fados de la missia. Aquesta cançó també triada per la Blanca Garcés. A veure, amb molt mal l'amor romàntic no t'ha fet, però una mica de romanticisme sí que portes a les venes.
1: Sí, total, total. No, però en un sentit més ampli, diguem.
0: Clar. Ara em deies...
1: Aquest somni del viatge de lo desconegut, sí. En un sentit molt ampli, sí.
0: Ara em deies a micro tancat que el fet també de tenir una mare tan forta, creus que t'ha ajudat molt a triar bé o a no deixar-te endur, potser pels clixés, eh?
1: Sí, realment, diguem que no haguem caigut en aquests clixés, en aquesta búsqueda que tu em deies de l'amor romàntic que t'acaba sotmetent, sinó l'altre, sí, la idea d'aquest amor. Jo crec que l'hem viscut poc a casa, i aquí parlo en plural, incloent a la meva germana, la qual cosa és una mica atrevit, però perquè la nostra mare no només ens ho va dir molt clarament, sinó que així ho va viure, no? Els meus pares es van separar que jo tenia 10 anys. La meva mare va decidir que segons sota quines circumstàncies no valia la pena
0: continuar,
1: seguir allà. Uh-huh. I jo crec que això, que va ser difícil per tots i traumàtic, i alhora també va ser el tenir molt clar quins són els límits, què és allò que volem viure, sí. I allò que no. I jo crec que això ens
0: i també una lliçó de vida, no? Perquè jo crec que se n'ha parlat poc. Crec que hi va haver doncs tota una generació que ha començat a tenir els pares separats, i que crec que això ha fet replantejar-nos el model també de família i de moltes qüestions. Encara que tu després hagis volgut també fer la teva família i tal, sí. Jo crec que aquí hi ha un abans i un després.
1: Sí. Sí, sí. En el nostre cas, nosaltres érem l'excepció. Tant és així que a l'escola no ho explicàvem, perquè feia vergonya, perquè ja. Érem mal vist, érem de les poques famílies aquí, amb els pares separats.
0: Clar, estem parlant dels anys 80 llargs.
1: Sí, clar. Jo soc dels 76, dels 80, inclús dels... Sí, clar, la separació a mitjans dels 80. Uh-huh. Amb la qual cosa, això també fa que ho visquis amb més trauma, perquè, a més de viure-ho malament, ho vius amb vergonya. Dit això... també respecte a altres famílies de l'entorn, també et recorda això, que hi ha límits, i que un decideix, i no decideix el dia que un es casa, no? Com es deia aleshores, sinó que decideix...
0: Serà per sempre.
1: Dia a dia. Uh-huh. I aquesta decisió de dia a dia jo crec que és fonamental.
0: Ara ens parlaves abans de la teva parella, que és holandesa, i que justament és holandès, no? I justament pensava que Holanda... els últims anys s'ha fet massa coneguda per tota l'extrema dreta i tot el racisme que hi ha. M'imagino que Holanda ara és un país on hi deus anar de tant en tant. Eh? Com ho vius, això?
1: Sí,
0: sembla que,
1: país...
0: que allò, que la vida t'hagi posat...
1: Sí, realment, això també a vegades ho explico als estudiants, no? Perquè els joves tenen aquesta idea de que ho han de triar tot i han de ser conscients d'allò que volen i allò que... I al final la vida és una combinació de casualitats. Jo no m'hagués imaginat mai acabar a Holanda. Quan m'imaginava...
0: És com un càstig, eh?
1: Bueno, sí, en el sentit de que si penses que has canviat Holanda per Brasil o Brasil per Holanda, potser hi surts perdent a l'elecció. Però, a pesar d'això, a pesar de que Holanda mai hagués estat entre els meus imaginables, al final m'he acabat sentint molt a casa, he acabat aprenent, tot i que al principi em va generar cert rebuig, perquè és una cultura molt diferent, aquesta cultura protestant, tan directa, tan austera, tan poc...
0: Però no tenen cortines, a mi és una cosa que m'apassiona.
1: Sí. Saps per què no, no?
0: Per què? Explica'ns-ho
1: tu. Sembla quan ara vas a Amsterdam i veus aquests pisos sense cortines, sí. Il·luminats... sembla que sigui per progressistes i liberals, no? És justament una herència de la cultura protestant, aquest control dels interiors des de l'espai públic, perquè si tenques les cortines, a lo millor és que tens alguna cosa a amagar, no? Llavors, això segueix sent-hi, perquè segueixen tenint tot això, però a la vegada són directes en certs aspectes desacomplexats, coses, en fi, quan vius entre cultures diferents sempre tens coses a aprendre,
0: clar.
1: I sempre hi ha paraules que només pots utilitzar en un idioma o l'altre, amb la qual cosa al final sempre la combinació és una riquesa. Però em preguntaves per l'extrema dreta, jo ho he viscut directament, el creixement d'aquesta extrema dreta des del primer dia que vaig arribar a Holanda, el 2003, el

0: sobre la qual parlem els últims anys, aquells acadèmics que han decidit tenir un paper públic, és a dir, parlar a l'esfera pública, especialment a través dels mitjans de comunicació, sovint han rebut atacs i en alguns casos amenaces. Per tant, part del debat també és quin paper ha de tenir l'acadèmic, l'investigador, ha de ser actiu en aquesta esfera pública, i si és actiu i rep amenaces, com viure-ho, no? Això que parlaves abans, com compagines la vida amb aquesta cara més pública i aquesta cara en un context cada vegada més crispat.
1: I tu has tingut alguna experiència d'aquestes?
0: Una vegada, justament després d'unes declaracions a Catalunya Ràdio, va ser a través de les xarxes, especialment a Twitter, em va impressionar, tot i que saps que pot passar, quan passa t'impressiona, et sents amenaçada, sí. Et sents vulnerable, més que, perquè no hi va haver-hi cap amenaça directa, en el meu cas, però sí que et sents vulnerable.
1: Per què creus que crea tanta beligerància? Per què pot crear tant odi algú que parla de la migració en positiu?
0: Jo diria que per dues raons, perquè el gran tema de l'extrema dreta és la immigració. Saben que és el tema amb el que capitalitzen gran part dels vots, per tant, allà van, i el tema del cas de Ceuta ho posa en evidència. I dos, perquè això s'ajunta amb una altra qüestió, que forma part de la mateixa dinàmica, que és aquest atac cap a les veus expertes, no? Cap a aquest posar en qüestió, aquest denunciar que formem part de la mateixa elit, que cobrem sous altíssims per dir...
1: Era per això que t'atacaven,
0: Llavors aquí sempre hi ha l'atac, l'atac fàcil, no? Que també entenc que reben altres sectors, els polítics també, però que... Bueno, jo crec que això no ens ha de deixar... No ens ha de temorir, no ens ha de deixar els marges. Jo crec confio en la importància del debat, també amb aquells que pensen diferent. Jo fa uns mesos vaig anar al Congrés dels Diputats en una comissió per parlar de la regularització i al final tant Vox com el Partit Popular em van acabar donant la raó. És que no podia ser de cap altra manera. O sigui, s'anyava amb dades.
1: I creus que hi té a veure el fet de ser dona, aquestes crítiques d'una manera més beligerant, o no?
0: En molts casos sí. L'exemple més clar és la de Colau. Totes les crítiques al seu període com a alcaldessa són indissociables, perquè moltes eren de tipus personal, el fet de ser dona. En el meu cas, que va ser només una vegada puntualment, no ho vaig percebre així, però podria ser.
2: Porque fue suficiente.

0: Un altre dels temes que ens ha triat la Blanca Garcés avui, aquesta investigadora, historiadora, aquest bebè, aquest revolvió, que és una mica la transformació que representa ser mare. Et va transformar molt, bueno, aquest fet?
1: Ella crec que no parla del fet de ser mare.
0: No, però
1: ella
0: per
1: parla d'un gran amor sobtat, sí, que arriba d'un dia per l'altre, uh-huh, i se l'emporta, li canvia la vida. I jo l'escoltava molt, i encara l'escolto molt, aquesta cançó, quan estava embarassada la meva primera filla, i per mi representa aquesta força d'un amor que saps que està a punt d'arribar, algo que et canviarà la vida per sempre, d'una intensitat enorme. I aquesta cançó m'encanta, perquè és que, a més, la música en si transmet aquesta força. Jo sóc capaç de posar la mateixa cançó 30 vegades seguides.
0: Sí,
1: Els meus fills ho saben molt bé, per això se saben totes les meves cançons de memòria. I, de fet, quan em veu demanar que us donés 10 cançons, els hi vaig preguntar primer amb ells quines
0: creien. Amb quina cançó sóc més pesada, no?
1: I les van encertar quasi totes. Així que això demostra la meva insistència.
0: M'agrada. Ara, aquests dies, hem tingut aquesta notícia, per exemple, recent, que ha aixecat molta polèmica, que és la prohibició del niqab i el burca en espais públics per part de l'Ajuntament de Lleida. I jo m'agradaria preguntar-te per què en penses, però sobretot també m'agradaria perquè, en fi, fa la sensació que, si parlem de migració, però a més, quan parlem de dones, sembla que les dones no tenen ni veu ni vot i es decideix sempre des de fora el que han de fer. Però m'agradaria que ens posessis una mica de llum amb aquesta qüestió.
1: Sí, jo ho tinc

0: claríssim. No és un tema que hagi estudiat directament, però la meva anàlisi la tinc claríssima. Per mi, una prohibició d'aquest tipus és un exemple de política simbòlica, és un exemple d'una política que el que busca és atraure vots de cara a les pròximes eleccions més que transformar una realitat. Per què ho dic? Per dues raons. Una, perquè el número de dones que porten burca i niqab en l'espai públic de Lleida deu ser, no sé els números exactament, però estic convençuda que és mínim, és irrisori. Per tant, hi ha molts altres problemes, molt més grans, molt més importants que aquest. I en segon lloc, perquè si realment el que t'importa és el que implica l'ús d'aquest vel per part d'aquestes dones, la millor manera no és la prohibició, deixant-les a casa, sinó el convidar-les a formar part d'aquest espai públic en diferents contextos. I això em porta al que em preguntaves més directament. Tot el discurs sobre l'islam, aquest discurs creixentment islamòfob, té una dimensió de gènere claríssima, que és que se les converteix en elles, no?, en purs objectes de submissió, amb la qual cosa les estàs atacant en un doble sentit, com a musulmanes i com a dones. I aquesta idea de la dona submisa, aquesta, que a més, moltes vegades, quan se les entrevista amb elles, queda molt clar, ja no estic parlant del burca, estic parlant del vel, moltes d'elles són dones. No dic totes, Vull dir, hi ha realitats molt diverses que nosaltres acabem simplificant amb aquesta idea de la dona musulmana submisa i a qui s'obliga a portar el vel, quan de fet, quan parles amb moltes d'elles, són dones joves també que fan una opció individual. També.
1: Hi ha gairebé un gest polític en portar
0: un
1: vel.
0: Context, i això està molt clar en el context francès, on tot el discurs islamòfob és molt intens i molt present en el dia a dia. I és una lluita, també. És per reacció, també. És un clam que fan elles, amb la qual cosa, en molts casos, tot i que hi ha circumstàncies molt diverses, jo no vull amagar la diversitat, també es pot donar el cas d'una noia que se la pressiona per portar el vel, però n'hi ha molts d'altres on és una decisió pròpia i una declaració d'intencions en un context advers.
1: I en alguns casos es fa molt visible i en d'altres casos es fa molt invisible, perquè, per exemple, a Ceuta vam tardar molts dies en saber que hi havia noies al carrer,
0: i tant.
1: Per exemple. No?
0: Bueno, els estereotips de gènere a Ceuta han quedat claríssims. Una, primer no es parlava de les dones. Dues, després se les presentava només com a víctimes. Víctimes del context a Marroc i víctimes en el context de Ceuta. Per tant, vulnerables, no? Aquesta idea de que les dones són objecte de protecció només, sense agència. Això és tremendo. I, de fet, les pròpies polítiques per demanar protecció internacional, moltes d'elles han de escenificar aquest paper de dona vulnerable sense agència, sense capacitat, quan, de fet, arribar a la frontera europea, si vens de països com Sudan, implica una capacitat de creuar fronteres que molts de nosaltres no tindríem.
1: I a més el discurs canviaria molt, perquè quan parlem d'homes que venen, que migren, pensem sempre, doncs, això, en violència, inseguretat, parlem en tots aquests termes. Quan venen les dones, és a dir, no n'estem parlant perquè estaríem parlant d'un altre tipus de migració, d'una altra manera de fer i d'unes altres coses que són les que importen.
0: Absolutament.
1: Com, per exemple, doncs, portar endavant les seves criatures.
0: Absolutament. I com aquestes dones creuen fronteres, però creuen fronteres moltes vegades acompanyades, ja sigui dels seus fills o d'altres menors. I la feina que fan de cura en aquest procés és espectacular. Per tant, es tractaria de recuperar l'agència, no?, d'aquestes dones que sovint des d'aquí i especialment des dels mitjans de comunicació veiem només com a víctimes i com a vulnerables.

0: presente, que hay una canción maldita, que hay algo que no se explica y que no explique nadie nunca.
1: Esteu sentint Les dones i els dies, Valeria Castro. Ens encanta, que hagis triat aquesta dona. A mi aquesta dona, que si no m'equivoco, també és de Canàries. Vull dir que també deu saber de prop què és la migració i com es viu cada dia en aquest territori. Aquesta és una cançó que et va donar una amiga, amb una amiga amb la que us passeu cançons.
2: Sí, de fet, no forma part del meu repertori habitual, perquè me la va enviar la Mireia, una de les meves millors amigues, la meva amiga de l'ànima des de petita, que viu a Copenhague, viu a Dinamarca, i no només ens escrivim habitualment i parlem, sinó que de tant en tant ens regalem cançons. I aquesta me la va regalar fa unes setmanes i parla de la importància de ser fidel a una mateixa, de ser el que una és, sense totes aquestes pressions i aquestes expectatives, no?, de l'entorn. I, de nou, aquesta cançó no només ho diu, sinó que la música en si genera aquesta força, no?, aquesta confiança de dir, estic aquí. Qui sóc jo?
1: Clar, jo estava pensant que ara justament estàs en un moment, jo crec que molt positiu per les dones, estàs a la meitat, podríem dir, de la vida, no?, amb 50 anys. Com portes tot això? Perquè ara parlem també de tot allò que se'ns demana per ser dones, la pressió estètica, el fer-se gran, quin lloc ocupo. Tu has estat molt ocupada amb l'acadèmia, però és evident que això també et deu afectar.
2: Sí, jo ho visc com un moment dolç. Entenc que és un moment en què totes aquestes pressions poden també acabar-se traduint en circumstàncies adverses, fills adolescents, feines exigents, i aquí anem corrent, pensant quina era aquella frase de que treballem com si no tinguéssim fills i tenim fills com si no treballéssim, no? Aquesta és la realitat de moltes de nosaltres.
1: O sigui, estàs en el nivell superwoman, treballant l'adolescència als fills.
2: Però... a la vegada, aquest any que n'he fet 50 i que m'han fet pensar molt ja des de fa anys en aquesta perspectiva de fer els 50, alhora ho visc en positiu, en el sentit d'alliberar-me de moltes coses. Ja he demostrat moltes coses, ja he fet moltes de les coses que s'esperaven de mi, ja he fet una criança, ja els nens són adolescents, la qual cosa ho dic, que tenen altres reptes, però alhora sento que tinc més temps per mi, alhora sento que ha arribat el moment de cuidar-me, de tenir, i a cuidar-me no en un sentit només físic, de tenir els meus propis espais.
1: I també reivindicar les amigues.
2: Reivindicar les amigues, que això és amigues i amics. Jo en tinc uns quants i crec que sempre hi ha hagut moments en què he tingut menys temps, però per mi sempre han sigut centrals, sempre han sigut importants. Però sobretot, a l'arribar a sentir, perquè no és una conclusió que pensis, sinó que sents que m'és igual el que pensin de mi. Que ara ja m'és igual. Faré el que jo vulgui. I això és una sensació que llibera molt.
1: Són els 50?
2: Així ho he viscut jo. Digue-li 50, digue-li portar ja uns quants anys, sentir-se ja, en certa manera, gran, en un bon sentit de la paraula, i dir, mira, saps què? Deixo anar.
1: Reivindicar que anem cap a la bellesa, però en ve baixa, també.
2: Exacte.
1: Doncs, Blanca Garcés, nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquest viatge que hem fet una mica de vida personal sobre la migració, sobre tantes coses que t'ocupen en el teu dia a dia. Sabem que tens feina, molta, en tots els àmbits ara mateix, i esperem que ens la puguis anar explicant aquí a Les Dones i els Dies i a Catalunya Ràdio sense que t'amenacin, Estaria bé.
2: Sí, serà. Moltíssimes gràcies i gràcies per convidar-me i haver pensat en mi.
1: Moltes gràcies. Doncs nosaltres ho deixem aquí, l'equip de Les Dones i els Dies, i tornarem dilluns a Catalunya Ràdio, com sempre, a les 11 de la nit. Moltíssimes gràcies. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Protecció Civil rebaixa el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta un cop superada la més crítica, la de les inundacions a les Terres de l'Ebre, i han caigut fins a 270 litres en menys de 24 hores a municipis com l'Ametlla de Mar. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no s'han produït danys personals. Es manté activat el pla Inuncat perquè el cap de setmana continuarà amb inestabilitat. Núria Parlones, consellera d'Interior.
2: Això vol dir, de cara al conjunt de la ciutadania, que hem de mantenir doncs tot el que són les precaucions i les prevencions en desplaçaments, en utilitzar les vies que ja estan practicables, carreteres i demés, però que han quedat doncs afectades per la intensitat de la pluja i per l'acumulació, i que per tant doncs poden tenir doncs alguns esvorancs, alguns basalts, que hem d'estar doncs pendent en els desplaçaments que fem.
1: Tot i que encara s'ha d'acabar de confirmar el pronòstic, el Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que la nit i matinada de dissabte a diumenge hi ha avisos de color vermell de 5 sobre 6 al litoral central i al sud de la Costa Brava. Més notícies, Carola Gil.
3: Els activistes pel dret a l'habitatge han escalfat motors per a la manifestació convocada aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta a la votació del Congrés que ha tombat els dos decrets. I ho han fet amb dues mobilitzacions. Simultàniament, a la plaça Catalunya, l'assemblea dels concentrats ha acabat amb una resolució clara, vaga general. Sentim el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
4: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
1: Després de la votació al Congrés, que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics.
5: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
3: El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de les violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou.
1: I els Mossos d'Esquadra han escorcollat aquest divendres als domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada a Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que està fora de perill. Encara es busca el quart implicat en el cas. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys.
3: L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, in memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha sumat la segona victòria de la temporada a l'Eurolliga. Els blaugranes s'han imposat per 82-95 a la pista del Besiktas en un bon partit col·lectiu. Panther, amb 15 punts, ha estat el màxim anotador.
3: Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta.
1: Per la seva banda, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga Femenina de diumenge a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
3: Tot i l'aturada, hi ha Lliga Segona aquest dissabte a 6:45. Sabadell-Andorra, el Girona jugarà diumenge.
0: Fins aquí les notícies.
6: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
7: Vols saber com?
6: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
8: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Europa es rearma, les fronteres es blinden i el dret internacional trontolla.
9: Com una empresa que persegueix la sostenibilitat mediambiental acaba fent vehicles per a la guerra?
8: Més armes vol dir més seguretat i quin preu en paguem?
10: Si vols dedicar més al programa de rearmament, redueixes polítiques ecològiques i polítiques socials. No hi ha una altra.
11: What Frontex is doing in the Central Mediterranean.
12: Frontex té presència al Mediterrani central amb avions i drons.
8: Tanta, tanta guerra. Un podcast de 5 episodis per entendre el nou cicle de militarització d'Europa. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Look what they
1: done to my soul. Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema Digger, la pel·lícula amb la que Tom Cruise vol guanyar el seu primer Oscar. No sé si ho aconseguirà. El que és segur és que ho dona tot per aconseguir-ho, especialment en un monòleg que serà una de les escenes més comentades de l'any. La pel·lícula en si mateixa també serà molt comentada, no sé si per bé o per mal. És una sàtira absolutament desfermada que dirigeix Alejandro González Iñárritu. A mi em va fer riure molt i m'ho vaig passar molt bé, però intueixo que em quedaré sol. Després ho veurem. També parlarem de L'est de l'Eden, la novel·la de John Steinbeck, molt coneguda per la pel·lícula que va protagonitzar James Dean. Se n'ha fet una nova adaptació i avui també us explicarem si val la pena mirar-la i què aporta en relació a la pel·lícula que tots coneixem. I també parlarem de Keisuke Kinoshita, conegut com el cineasta del poble. A la Filmoteca de Catalunya li dediquen un cicle i la Glòria Salvador Corretger vindrà a explicar-nos les claus d'un director japonès fonamental, però encara força desconegut a casa nostra. Però tot això serà després, perquè avui comencem La Finestra Indiscreta amb el Videoclub. Joan Enric Barceló, bona nit.
2: Toni, avui vinc amb una pel·lícula molt petita.
1: Un curt? Un curtmetratge?
2: No, tot i que estaria bé algun dia portar un curtmetratge.
1: Sí que estaria bé.
2: Sí, perquè també és cinema i sovint de gran qualitat.
1: Mira, aquí has tocat la tecla justa, perquè ja ho saps que si portes qualitat ja t'he dit que sempre m'hi trobaràs.
2: Ho estem lligant tot molt bé,
1: molt bé
2: estranyament sí, bé avui, perquè espera't, clar, acabes de dir tecla,
1: sí.
2: I la pel·lícula que et porto avui té tecles, té cordes, té guitarres.
1: Ah, ja comencem amb les pistes. Va, però dóna'm el més de pistes.
2: Mira, carrers de Dublín, una botiga d'aspiradores, bueno, això hauries de saber ja, un estudi de gravació, i dues persones que no saben gaire bé què senten.
1: Això ja sona molt bé.
2: Això sona fantàstic.
1: I alhora també sona trist, he de dir, perquè si no vaig molt equivocat, avui ens portes una pel·lícula meravellosa protagonitzada pel recentment desaparegut Glenn Hanser.
2: Uf, cop dur, però ho farem i serà un capítol homenatge del Videoclub cap a aquesta figura de la música i del cinema. Avui al Videoclub, Once.
1: Ja veig que plorarem, però vinga, va, obrim el Videoclub.
0: El Videoclub, amb Joan Enric Barceló.

0: Once, pel·lícula irlandesa de l'any 2007, escrita i dirigida per John Carney, protagonitzada, ja ho hem dit, per Glenn Hansard i Marqueta Irglová. I dic protagonitzada, però potser podríem dir habitada, Toni, perquè són com dos actors, no actors, que entren en la pel·lícula amb una veritat que és molt difícil de fabricar en cinema.
1: Sí, i això passa molt poc, eh? A vegades veus una pel·lícula i notes que els personatges semblen haver existit abans que la càmera arribés.
0: És que Glenn Hansard, o sigui, no fa veure que és un músic de carrer. És un músic que havia tocat al carrer i ho veus per com agafa la guitarra, que no és un accessori, és com una part del seu cos.
1: I ella també, no? La Marqueta Irglová tampoc sembla una actriu,
0: no,
1: interpretant una pianista,
0: no
1: és el cas.
0: No, és aquest tipus de persones, estaràs d'acord amb mi, que quan seu davant d'un piano pot explicar coses que potser a la vida no explicaria mai. I t'he de dir que la peli, en aquest sentit, juga aquesta veritat dels dos personatges d'una forma ja molt, molt, molt clara des de l'inici, perquè no sé si la tens fresca ara mateix.
1: No gaire, eh? No gaire.
0: La qualitat d'imatge de Once no seria Avatar.
1: O sigui, tampoc ho pretén, no?
0: No, però és que està fet amb càmeres... Saps les Handicam dels finals dels 90, principis dels 2000?
1: Sí.
0: Aquelles Handicams petites, Sony... Està gravat amb allò, Toni.
1: Amb una mica de gra, i, o sigui, fins i tot.
0: Bueno, amb una mica de gra, no. Amb l'acné cinematogràfic està gravat. Però és una textura que avui en dia als mòbils li donen mil patades. És com si algú al carrer els estigués gravant i no sé, filmés l'escena davant dels seus ulls, no?
1: Clar, però ja et dic, fa temps que no la veig, eh? Però deu formar part del seu encant, no? Perquè al final, que sigui així, sí, cru, no? Tot és cru, estem parlant de Dublín, a l'hivern, si no em falla la memòria, la primera escena, el protagonista està tocant al carrer i l'intenten robar, no? L'intenten robar, perquè està ell, posa el maletí de la guitarra perquè li caiguin monedes i ja al principi ja l'intenten prendre aquestes monedes, vull dir que té sentit aquesta cruesa.
0: Mira, aquesta cruesa, mira, un dia vaig llegir en un llibre que deia que tu pots fer una pel·lícula amb la pitjor imatge possible, però el so ha de ser sempre bo. En canvi, si tens la millor imatge del món, però el so falla, allò no es pot mirar.
1: Mira, i estic d'acord, i a més et diré que una prova molt clara d'això són les pel·lícules de metratge trobat.
0: Ah, sí.
1: Que visualment intenten aparentar imperfecció, però el so d'aquelles pel·lis normalment és el que trasbalsa i el que funciona millor. Però situem una mica els oients. Va.
0: Som a Dublín, un músic de carrer canta per guanyar unes monedes. La pel·lícula, t'he de dir que no li posa nom, li diu que és Guy, el noi.
1: Ah, no recordo que no tenien nom,
0: no,
1: ells.
0: No, els crèdits posa Guy, al final. I ella és la girl, la noia, i això diu molt, perquè la pel·li ens està dient que no seran com grans personatges, vol que siguin una mica com qualsevol persona que alguna vegada ha portat una cançó enganxada amb una ferida.
1: Clar, són personatges, també són estats emocionals, una mica, no? Ara que dèiem això que el començar la pel·lícula. És que ara se m'ha acudit una pregunta. Saps que de vegades et trenco els esquemes? Ara que dèiem que això, només començar, ell toca al carrer,
0: sí,
1: i li roben els diners que està guanyant. Tu, com a músic, t'he de preguntar, has tocat mai al carrer?
0: Jo sí, he tocat al carrer. Vaig fer un Erasmus a Edimburg el 2005-2006 i fèiem versions de Bob Marley pel carrer.
1: Versions de Bob Marley?
0: Amb uns amics, sí. Teníem un outfit molt estrany, que era que uns amics dels meus amics van venir a visitar-los i van robar tots els xalecos salvavides de l'avió que vam poder i ens els posàvem per tocar enmig d'un parc i dèiem, we don't know where we are, we just want to get home, please help. I tocàvem Bob Marley, tots tres, vestits...
1: Una cançó específica o un tema...
0: Could you be loved, era el nostre hit.
1: Home, i què?
0: No.
1: Anava bé? L'outfit funcionava?
0: Sí,
1: feien
0: sí. Feien
1: més monedes que sense outfit?
0: Era espectacular, i anàvem a sopar després, i era molt divertit. En tot cas, tornem a la pel·lícula.
1: Sí, sí, sí.
0: Una nit, mentre toca les seves cançons, s'atura una noia, però s'atura allò, escoltar-lo de veritat. No tira una moneda i se'n va caminant. Es queda i li pregunta després, aquesta cançó és teva? I de què parla, saps?
1: Clar, i ell queda en fora de joc.
0: Clar, les cançons tenen això. Les pots cantar davant desconeguts, davant 50.000 desconeguts, i aquí no passa res, però quan algú se t'acosta i et diu, perdona, de què va això? Llavors aquí et sents despullat.
2: Just, I'm gonna get back to this, yeah? Nice to meet you.
3: Who do you write this song for, please?
2: No one.
3: Bullshit? Where is she?
2: She's gone.
3: She's dead?
2: No, she's not dead. She's gone.
1: clar, aquí ella li pregunta que a qui dedica la cançó, no? I ell li diu que a ningú, i ella li diu que ni de broma, que això no s'ho creu ningú, li pregunta per la noia, i ell li diu que la noia, doncs, que ja no hi és.
0: Fixa't que ens avisa que això no és una història d'amor clàssica, perquè veurem dues persones apropant-se a través de la música. Ella, no ho hem dit, és immigrant, és txeca, ven flors, cuida de la mare i cuida de la filla, i de tant en tant va a un lloc com místic, que és una botiga d'instruments, on li deixen tocar el piano perquè a casa no en té.
1: Home, però l'escena, ara, l'escena que record, crec que és l'escena que segurament recorda tothom,
0: home,
1: de Once,
0: i tant.
1: És l'escena de la botiga d'instruments, sí, quan toquen junts, no?, per primer cop. Diria que hi ha en el cinema musical modern poques escenes tan senzilles i alhora tan maques, tan boniques.
0: Expliquem-la. Mira, ell li ensenya una cançó, ella seu davant del piano i comença a acompanyar-lo. Primer ho fa amb prudència, després cada cop més segura. I de cop, la cançó existeix d'una forma nova i t'he de dir que està molt ben coreografiat, perquè m'ho mirava amb lupa com a músic i realment el que veus a la pantalla és ben bé com explicaries a algú una cançó mentre l'estàs tocant, i capturar-ho té un mèrit terrible.
1: La cançó, que per cert es deia Falling Slowly, recordem que va guanyar de forma molt merescuda l'Òscar a la millor cançó original.
0: I tant, i és el, diguéssim, la peça central d'aquesta pel·lícula, com tu deies, de cinema musical, perquè és veritat, no deixa de ser un musical perquè hi ha cançons tota l'estona teixint aquesta història. Ara bé, qui no l'hagi vist, no espereu Moulin Rouge.
1: No.
0: Sisplau,
1: És un altre tipus de pel·lícula.
0: És un altre tipus de musical modern.
1: Dublín, un senyor que toca al carrer, sí, que es busca la vida... No.
0: A més, una botiga de música buida, un piano, una guitarra i dues persones que mentre canten veuen que podrien compartir alguna cosa important.
4: Is it sincere?
3: Yeah, I can see that.
4: Okay. So it goes,

0: Yeah? Mm-hmm. And then there's a bit in it. Can you do that? Brilliant. And then there's another part that goes there.
1: Clar, és molt maco com ell li va ensenyant la seva cançó, no?
2: Mare, diu, està en do, diu, ja ho sé, ja ho
1: ja, una
2: puc,
1: mica...
2: soc músic, ja, ja ho puc veure.
1: Una mica prepotent, ell, en aquest moment, no?
2: No, però està molt bé, està molt bé.
1: És una escena d'amor, sense ser una escena d'amor, d'alguna manera, no? Que és, en el fons, una mica aquesta idea és el que acaba marcant la relació d'ells dos al llarg de la història.
2: Perquè no es diuen m'agrades, no es toquen gairebé, no hi ha cap gran declaració, però és una escena d'una intimitat enorme, perquè cantar junts és una forma de connectar molt bèstia. Això quan et passa amb un desconegut és que és fortíssim.
1: Estic avui de preguntes personals, però algun cop t'ha passat això, de connectar amb algú d'una manera molt forta, amb algú que no coneixies de res, tocant música?
2: Bueno, constantment, perquè a dalt de l'escenari, quan cantes una cançó que tu has escrit i veus la gent cantar, i mires una persona als ulls i veus com la canta, i veus com significa una cosa diferent segurament per ella que per tu, però esteu cantant la mateixa cançó, és com un multivers que s'obre, perquè cada persona allà té una història teixida amb aquesta cançó, i tu en tens una, que és la teva, que és la que va iniciar, diguéssim, la composició de la cançó, però es ramifica amb infinites variables, i quan tothom canta la cançó, és la mateixa, però no és la mateixa. No sé si m'explico.
1: Sí, t'expliques perfectament, perquè crec que com a audiència una mica experimentem també aquesta connexió. You have broken me. En tot cas, què en sabem d'ells? Després d'aquesta primera connexió...
2: Ell sí, ell porta, diguéssim, temps arrossegant una ruptura, se'n vol anar a Londres, hi ha una noia que ell voldria recuperar, i també, clar, hi ha aquest somni etern de viure de la música, i clar, totes les cançons estan escrites des d'aquest aquest lloc.
1: O sigui, que està en aquell típic moment en què dius, tranquil, tothom, que això de la parella ja ho tinc superat. Però clar, has escrit 700 cançons sobre ella, no? Per tant, superat, no ho tindria.
2: A veure, Glenn, si portes 700 cançons sobre aquella persona, potser no cal que vagis dient que està superat, que la discografia et delata.
1: I ella?
2: Ella té una vida molt austera, no és la típica musa que apareix per il·luminar el seu camí perquè ella es curi, això és important, eh? Ella té mare, té filla, té feines precàries i té una història sentimental pròpia. La pel·lícula és molt intel·ligent perquè no la converteix en el premi, sí? No és la noia que salvarà el músic. És algú que també té una ferida i que intenta sostenir-se.
1: Efectivament, és un personatge femení molt important, no? I no és l'accessori que moltes vegades trobem en aquesta mena d'història. I això també fa tant el personatge com la pel·lícula més adulta, perquè al final, en una comèdia romàntica normal o a l'ús, la pregunta seria, acabaran junts o no acabaran junts? No? Que és la típica. I en canvi, aquí la pregunta és més fina, eh? És què pot passar entre dues persones quan s'han trobat en el moment equivocat, probablement, però amb la cançó exacta. Are you really here? Or am I dreaming? Saps que a mi sempre m'ha semblat que Once té alguna cosa d'Abans de l'Alba?
2: Oh, ben vist, ben vist.
1: No sé si és la connexió entre ells o potser aquesta cruesa que dèiem al principi.
2: Sí, ara, però hi ha com una diferència gran, no? Perquè Abans de l'Alba parlen tota la nit. En canvi, Once canten. I això crec que canvia la naturalesa de la relació, perquè parlant pots fer-te l'interessant, pots mentir una mica, tal, però cantant és molt difícil, sobretot cantant cançons teves, perquè la veu et traeix, i si tremola, tremola, i si fa mal, allò es nota.
1: No, i a més, en Glenn Hanser tenia una manera de cantar que semblava sempre que estigués a punt de trencar alguna cosa, no? Feia la sensació que era molt transparent.
2: Aquelles veus que s'esquerden, no? Que sembla que hagin de travessar una paret, i això és molt important, perquè el personatge és algú que no pot parlar tranquil·lament d'aquesta ferida que dèiem. L'ha de cridar cantant.
1: Sí, l'ha de cridar, exacte. Sí, cantava amb aquest punt de gairebé cridar i ella, en canvi, canta d'una manera molt diferent, com més petita.
2: Sí. Molt avellotada, no? Sembla que ella canti cap a dins, ell cap enfora, i quan s'ajunten, doncs la cançó, la pel·lícula, troba el seu lloc.
1: És curiós perquè sembla que eren els personatges perfectes per fer aquesta pel·lícula, però ell, en Glenn Hansard, no havia de ser el protagonista.
2: No, ell feia les cançons en principi, i estava, i havia de ser, agafa-t'hi fort, Cillian Murphy.
1: Home, Peaky Blinders el musical, no, sisplau. No, això era abans de Peaky Blinders. Però ara ja barrejo i m'ho imagino. No m'acaba de quallar.
2: No, ara no, perquè... Mira, més sort.
1: És quan... que ara, trist, quin trist, no t'encaixa.
2: No, ara no pots. El cas és que Cillian Murphy va caure i Hanser va agafar el paper. I mira, a vegades això, aquests errors són una benedicció. Perquè potser, jo crec que amb un actor molt més conegut, la tele hauria estat com més professional, però menys veritable.
1: Clar, és aquest, jo crec que és aquest l'element que me la connecta amb Abans de l'Alba, aquesta veritat, que evidentment Abans de l'Alba, Ethan Hawke i Julie Delpy, professionalíssims, però aconsegueixen les dues trobar aquesta veritat. I és el que deies també al principi, hi ha una, entre cometes, precarietat que la pel·li sempre se les empesca perquè jugui al seu favor.
2: És que el look de la pel·li et sobta els primers 5 minuts, però és que llavors t'hi has acostumat perfectament. I ja no et sembla pobra, sembla despullada. Però és que és això, o sigui, no té res que tapi el que importa, les cançons, les mirades, els silencis entre ells...
1: Clar, això és difícil de fer, perquè moltes pel·lícules petites volen semblar grans, i potser Once fa el contrari, excepte ser petita, i com que no força res, doncs acaba sent enorme, diguéssim, en un nivell emocional.
2: Mira si connecten, que en una setmana, segueixo amb l'argument una mica per
1: si per avançar.
2: Sí, que munten com un petit projecte, no? Ell vol gravar una maqueta per anar a Londres i intentar triomfar amb la seva música, ella l'ajuda, reuneixen uns músics molt peculiars que troben pel carrer, i la pel·li es converteix en uns minuts en un retrat d'un moment molt especial com a músic, que és l'entrada per primer cop a l'estudi de gravació. I aquesta escena és fantàstica, perquè qualsevol músic s'hi reconeixerà, perquè hi ha l'assaig, els dubtes, els nervis, gent que entra tard, gent que no sap si funcionarà, i de cop, pam, la cançó s'obre. I tothom mira, llavors, una mica diferent, i durant 3 minuts sembla que tot tingui sentit.
1: No sé si estaràs d'acord que... Va, no és una pel·lícula sobre triomfar, exactament.
2: No, gens,
1: perquè,
2: no.
1: Perquè ell no necessita només una carrera musical, necessita recuperar una veu. Mm. I ella no necessita només ajudar-lo, necessita recordar que encara pot fer música, que encara hi ha una part d'ella que no està només atrapada en el que dèiem abans, en les precarietats i en les obligacions del dia a dia.
2: Mira, fent el guió vaig pensar... busco una frase que la defineixi, no? I em vaig trobar una que era boníssima, que deia... És una història d'amor, però no necessàriament... una història de parella. Què et sembla?
1: Doncs em sembla que la clava, i a més em sembla que això avui encara sembla rar, perquè tendim a pensar que si una història d'amor no acaba en possessió d'alguna manera, o en parella, no ha funcionat. I Wans diu una cosa que potser és més madura, que és que hi ha persones que no venen a quedar-se per sempre i potser venen a desbloquejar-te o a recordar-te qui eres o literalment, com passa a la pel·lícula, a donar-te una cançó i després, doncs no ho sé, doncs potser han de marxar, no? I això connecta molt amb el títol.
2: I tant, Wans, una vegada. És un títol petitíssim i immens. Una vegada, una setmana, una cançó, una trobada, una persona que s'atura a escoltar-te quan toques al carrer i patapam, la vida et canvia el rumb.
1: D'altra banda, ja que parlem d'això, hem de comentar també que ells dos a la vida real sí que van acabar sent parella, sí. Que és una història que, a més, es va barrejar amb la pel·lícula, perquè ells dos ja es coneixien abans de fer la pel·lícula, però va ser fent la pel·lícula que es van enamorar. I després, quan va arribar la fama, que era, doncs, era difícil distingir una mica la història d'amor de la ficció de la real, inevitablement.
2: Sí, van continuar tocant junts, llavors com a parella, però van trencar en part pel pes de la fama, però tot i això es va acabar la parella, però el grup, diguéssim, va continuar.
1: Clar, és que ha de ser molt difícil, tot això.
2: És que és material molt sensible, Toni. Vull dir, toques material molt, diguéssim, molt íntim, i a vegades acabar confonent coses és fàcil.
1: Finalment van acabar de tocar junts.
2: Ah, sí, hi ha un documental, el de Swell Season.
1: The Swell Season, és veritat, jo no recordava això.
2: Que és el nom del seu duo. I on es veu que això precisament que deies, no? que la fama va ser un pes molt gran per la seva relació.
1: Home, és que realment van tenir molta fama. Ara potser, clar, ja els hem oblidat una mica, però no tant, perquè amb la mort d'ell ja s'ha vist clarament que com a músic i també com a persona pública és algú molt conegut i molt estimat. Mm. Però van tenir molta fama, sobretot a partir dels Oscars, perquè en aquell moment Falling Slowly era la gran cançó. No sé si recordes, perquè la cerimònia i el moment aquell concret, perquè també té una petita història, perquè quan guanya l'Oscar la cançó, ell, el Glenn Hanser, parla primer, i ell a la Marquette Air Global està a punt de fer el seu discurs, però la tallen, l'orquestra la talla i marxen a publicitat, no? Ah. Allò tan cruel de les grans cerimònies, la maquinària empassant-se la persona, però quan tornen de publicitat, el presentador, que ara no recordo qui era, té, o la direcció de la gala, tenen el detall de fer-la sortir de nou perquè pugui parlar.
3: Nice to see you again. I just wanted to do something very quickly. The winners of Best Song, Marketa Irglova, didn't get a chance to say her thank you, so I just wanted to bring her out here again real quick, just to get a chance to... Do you want to come out real quick? I'm sorry. There you go. Enjoy your moment.
4: Hi. Hi, everyone. I just want to thank you so much. This is such a big deal, not only for us, but for all other independent musicians and artists that spend most of their time struggling. And this, the fact that we're standing here tonight, the fact that we're able to hold
2: this... Doncs ho trobo boníssim. És un moment molt bonic perquè, d'alguna manera, és un altre cop la pel·lícula, no? Diguent, aquesta gent que no té veu, aquests músics que viuen als marges, també han de poder parlar i expressar-se, no? Boníssim.
1: Arribats aquí, ja només queda la pregunta de sempre, que és: per què hauríem de mirar Once?
2: Doncs hem de mirar Once perquè és una pel·li petita que ens recorda una cosa enorme, i és que no totes les històries importants fan soroll. Mira, el nostre món, Toni, mesura l'amor per la durada, l'èxit per la visibilitat i la música pels números que tens, que fas a Spotify, a les xarxes, a tot això. I Once ens diu que hi ha trobades breus que poden canviar-te més que relacions llarguíssimes o que grans èxits, no? Hi ha cançons que tenen quatre acords i que poden contenir més veritat que tota una discografia sencera. I que a vegades n'hi ha prou amb que algú s'aturi a escoltar-te perquè alguna cosa dintre teu torni a moure's. És una pel·li sobre dues persones que es troben, es reconeixen i s'ajuden a fer el pas següent. Potser no es queden juntes, perquè potser no poden, però és que potser no cal. Potser fan una cosa preciosa durant uns dies, que és convertir la ferida en música. I això és una cançó, perdó, una cançó, una història fantàstica, crec jo. I després de la mort de Glenn Hansard, crec que la pel·li encara ressona més, perquè sembla que el títol ens parli directament a nosaltres. Ens diu: ei, una vegada, ja veus a la teva vida que et passaran una vegada. Hi ha persones que passaran una vegada. Hi ha moments que no es repetiran. Però això no vol dir que desapareguin, perquè sovint, amb un cop n'hi ha prou perquè visquin amb nosaltres, doncs, per sempre. Jo diria, mireu-ho abans, perquè no us demanarà gaire. No voldrà que cregueu en grans miracles, ni en finals perfectes, ni en amors de postal. Us dirà: escolteu aquesta guitarra, aquest piano, les dues veus, amb aquesta ciutat grisa com a taló de fons, i gaudiu aquesta cançó que, quan comença a sonar, sembla que et digui: ei, encara hi som a temps.
1: Preciós, Joan Enric. I et diré que ens ha quedat un homenatge molt bonic, sí, a Glenn Hansard.
2: Deixem-la sonar, no? Una mica?
1: Home, sí, avui toca.
2: Va, fins aviat.
1: Fins aviat.

0: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Moment ara per endinsar-nos en les estrenes de la setmana, perquè ja sabeu que ens agrada dedicar sempre una estona a la prescripció i ajudar-vos a triar només el que val la pena, perquè hi ha tanta cosa a veure que més val posar-hi un filtre i que el filtre sigui exigent. Tenim porter, Marta Ferrer, bona nit.
2: Bona nit. Bona nit.
1: Doncs comencem amb l'anàlisi de les estrenes a la cartellera i, per tant, deixem que entri a l'estudi el Tom Cruise irreconeixible de Digger. Perquè Digger és l'estrena més destacada de la setmana. És una pel·lícula que uneix Tom Cruise i Alejandro González Iñárritu en una sàtira política sobre un magnat del petroli multimilionari que és un dels homes més poderosos del món. Com que ha basat el seu imperi en l'extracció de petroli, la pel·lícula juga amb la idea que és un extractor de recursos, evidentment recursos que es queda tot per ell, i que perfora, una acció que no deixa de ser agressiva, perfora el món per enriquir-se a ell. La trama parla sobre la impunitat que donen els diners. Ell provoca un gran desastre natural, que és la trama que mou la sàtira, i pretén passar per ser qui salvi el món del desastre que ha causat. I retrata, sobretot, la cultura masculino-testosterònica d'aquests homes poderosos. En aquest sentit, l'elecció de Tom Cruise, que a priori podia semblar una mica estranya, té lògica si recordem el paper que va fer a Magnolia. Aquí va cobert de prostètics i està pràcticament irreconeixible, interpretant el que no deixa de ser un alter ego de Donald Trump o de qualsevol altre dels rics que governen el món. I les decisions a les quals, per cert, ens afecten molt, que aquesta és una mica la clau de tota la sàtira. Podríem dir que Iñárritu ha volgut fer el seu telèfon vermell volant cap a Moscou amb un retrat d'aquests homes que prenen decisions molt importants i de conseqüències devastadores amb una confiança absurda.
3: What the hell is that?
4: That thing is huge.
5: Of course they all heap the blame on me.
6: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down.
1: Per tant, sàtira molt passada de voltes, que apunta cap a aquests homes, i alhora també apunta, ara hi anirem, cap als que no tenim aquest poder, cap al públic, cap als que estem a la sala. És una sàtira amb doble direcció, que jo vaig notar, i parlo només del passi de premsa, evidentment, que no feia riure a ningú, excepte a mi. Però jo vaig riure molt. Vam riure allò de dir... Estic rient sol? Per què estic rient sol? Com pot ser?
7: Bueno, també té aquest efecte terapèutic, diria jo, riguis més o menys, però aquesta cosa d'anar veient com s'esfondre el món al nostre voltant i com a mínim poder-nos enriure una miqueta, no? I de fet crec que jo diria que em sembli una pel·lícula més bona o més dolenta, aquesta és una d'aquelles que segurament si veiem d'aquí uns anys, d'aquí, no sé, 20 o 30 anys, entendrem molt el present, diguéssim, en aquest cas el passat, però vull dir que entendrem molt aquest moment en el qual estem vivint ara mateix. I, a més, per una banda, per la qüestió del pànic climàtic, no? Evidentment, ara mateix estem en un moment que crec que és ingenu no entrar una mica en pànic, i aquesta pel·lícula, de fet, jo crec que entra molt en aquest... fent una sàtira que mira molt als ulls a aquesta qüestió, perquè hem vist darrerament, per exemple, moltes produccions, moltes pel·lícules, sèries que parlen del pànic que genera l'auge o el creixent auge de l'extrema dreta, el feixisme i de més, però no tantes que parlin d'una manera tan directa i tan, diguéssim, sense filtres del tema
1: climàtic. Sí, això és molt directe perquè al final tota la trama gira al voltant d'aquest personatge que té que es trau petroli i provoca que hi hagi una part de Groenlàndia, si no recordo malament, sí, que es desenganxi i es vagi apropant cap a Europa i, per tant, doncs, provoqui un desastre climàtic assegurat.
7: Sí, i de fet, no només aquesta qüestió crec que es veu molt, sinó també aquesta megalomania que comentaves, Toni, d'aquests personatges que d'alguna manera, això, són com titellaires entrant en pànic, que crec que també és una cosa molt divertida, que segurament no veiem, però està passant, no? I de fet, inclús diria que Iñárritu se'n riu d'això, però també jo crec que és conscient que no deixa de ser també també en certa manera un megalòman del cinema, algú que... doncs se'n riu molt, però que alhora doncs, també és un personatge d'aquests en el seu àmbit.
1: Bueno, és que és part de la gràcia. O sigui, hi ha una part de la sàtira que va dirigida a ell mateix i a Tom Cruise alhora, i després hi ha una altra que va dirigida als espectadors.
2: Clar, a mi el que em passa a Iñárritu és que amb totes les seves pel·lícules tinc la sensació que es pensa molt més intel·ligent del que realment és. I aquesta megalomania que tant ell com Tom Cruise exhibeixen, no? Perquè al final són dos egos descomunals, alguns més ben treballats que d'altres i més merescuts que d'altres, tinc la sensació que s'han posat els dos a dir anem a enriure'ns de nosaltres mateixos i també dels altres egos tipus Donald Trump, Elon Musk, Jeff Bezos, és igual quin nom posis perquè són tot el mateix, però no arriben a fer aquesta sàtira. És a dir, tinc la sensació, a veure si ho explico bé, que la sàtira és tan sàtira que dona la volta i deixa de ser sàtira. Perquè, primer, la pel·lícula està constantment intentant fer-te riure. Amb tu ho va aconseguir, Toni. Amb
1: mi no ho va aconseguir gens.
7: Amb tu, jo vaig riure en alguns moments.
1: No, mal.
2: Jo hi ha escenes que estava a punt de riure i llavors el mateix, no? O sigui, dona tant la volta que ja no fa gràcia. Els angloparlants tenen una expressió molt bona, que no sé si té traducció en català, que és a hat on a hat, o sigui, un barret sobre un barret, que vol dir que és massa. O sigui, una cosa tan recargolada que ja deixa de ser recargolada i ja directament no s'entén i ja no té el punt que ha de tenir. I ja, amb aquesta pel·lícula...
1: Però és una sàtira, al final, vull dir que ja...
2: Però la sàtira ha de ser intel·ligent i ha d'arribar fins a cert punt. No es pot passar de la ratlla, perquè llavors la sensació és que ja no és ni sàtira ni és res. És a dir, està dient evidències una rere l'altra. A mi em va recordar una mica a Don't Look Up, en aquest sentit. O sigui, una cosa que és tan evident que perd força. Perd força crítica, perd força de narrativa, interpretativa, de tot tipus. I crec que ningú acaba de ser conscient que s'han passat de la ratlla, perquè, per exemple, tots els actors estan massa exagerats.
1: Però és que per mi és la gràcia d'aquesta pel·li.
2: Per mi no.
1: Per mi, o sigui... La gràcia d'aquesta pel·lícula és que fa sàtira, diguéssim, sense límits, que són perfectament conscients que és el màxim estripat que poden, que es poden permetre. O sigui, és que crec que més ja és molt difícil d'anar-hi. I Tom Cruise mateix, com a interpretació d'un personatge magnat, megalòman, està absolutament passat de voltes, crida, fa gestos de matrallar la gent, o sigui, és una cosa completament... Això, exagerada, caricaturesca, però és que justament és la gràcia.
2: Sí, el que passa és que després la pel·lícula té un punt, que no explicarem perquè si no es destapa el pastel, però té un punt que intenta com aterrar tot això i aquí és on es traeix a ella mateixa.
1: Veus, jo en canvi l'aterratge, que no podem parlar-ne...
2: No podem explicar-lo.
1: Però el vaig comprar molt. Em va semblar molt intel·ligent perquè és un aterratge que al final acaba parlant sobre per què fem sàtires, quin paper tenen les sàtires en el nostre món que se'n va a pastar fang, què fem quan anem a un cinema a mirar una sàtira i el Tarik deia, són riures que són catàrtics. Val, molt bé, és catàrtic. I què? Quan surts, el món continua igual o pitjor. Vull dir, crec que és una manera de plantejar, és a dir, li dona la volta en el sentit de dir, et presento una sàtira, però alhora vull qüestionar per què estem fent sàtires i quin sentit té en realitat i fins i tot si té una funció negativa, en el sentit que tu pots anar al cinema, riure perquè el món se'n va a pastar fang, i això quin efecte té? Després, quan surts, vols canviar el món més o menys que quan has entrat a la sala?
7: Jo crec que, bàsicament, de fet, en aquest sentit, Iñárritu és un personatge que aquesta expressió de menys és més no la contempla ni la contemplarà mai. I segurament, si anés una mica cap aquí, seria una mica més conseqüent també amb el que està plantejant, perquè, evidentment, s'està rient de tots aquests personatges, sent ell mateix un d'aquests personatges que tot vol fer tot més gran que la vida, no? I, de fet, ho relaciono una miqueta amb aquesta estirp que podríem parlar doncs, de la megalòpolis de Coppola fins a la Eddington d'Ari Aster, d'aquesta mena de cineastes que, com deia la Marta, no es creuen molt, diguéssim, molt intel·ligents com per poder fer no només un retrat molt punyent, sinó amb 30 capes diferents, amb moltíssimes interpretacions. I crec que és veritat que bueno, en fi, pot agradar-te més o menys. Jo crec que en aquest cas funciona aquest joc de realitats, diguéssim, que té sentit. El que passa és que, evidentment, com sol passar, i li passa tot sovint a Iñárritu, es passa moltes vegades a la ratlla, i buidant una miqueta d'aquestes capes o d'aquests significats, segurament seria molt més efectiu, també perquè, fins i tot com a sàtira, a vegades una de les virtuts que té una bona sàtira és que és diàfana a l'hora de, diguéssim, amb subtextos, riure's o parlar d'alguna cosa, no?

0: El que és segur és que Tom Cruise s'entrega totalment al paper. Té un monòleg al mig de la pel·lícula que, com deia abans, serà molt comentat. És molt evident que vol l'Oscar, aquest moment en el que es troba ell, i crec que podem explicar-ho, compareixent davant d'una mena de Nacions Unides Mundial amb la crisi que ha provocat, i fa aquest discurs que a mi em sembla que és... Sí, que em sembla que és increïble, que, com a, diguéssim, a nivell interpretatiu, i també com aconsegueix mantenir l'atenció del monòleg durant tot el discurs. Em sembla que està molt ben fet i és el punt àlgid de la pel·lícula.
1: La posada en escena, en aquesta escena, no només el mateix Tom Cruise, sinó tota aquesta escena en si, la coreografia, és realment increïble. A mi em va recordar, de fet, una mica Birdman, tot aquest joc entre els moviments i les paraules de l'actor, amb tot el com el segueix la càmera, i de més em sembla increïble. També és veritat, aquí Tom Cruise és un actor que estem acostumats a que ho doni tot sempre, i aquí no podia ser menys, i de més mola molt perquè... d'alguna manera trenca amb el que seria l'esquema que nosaltres tenim associat a Tom Cruise, d'aquest home perfecte, entre cometes, no? que és un, encara que tingui 60 anys, jo no sé quants té, segueix sent el superhome, i aquí una mica se'n riu d'aquest diguéssim estereotip que li associem. I sí, em sembla que l'entrega és admirable que fa, i a més també trobo que és divertit que es contradigui una miqueta a si mateix amb aquesta alegria.
2: A mi em fa pensar, evidentment, en el seu paper a Magnolia i a Les Grossman, de Tropic Thunder, perquè són dos papers ultra exagerats que només els pots fer bé si te'ls creus i si tot el que hi ha al teu voltant juga al teu favor, que és el que feia Magnolia, és el que passava a Tropic Thunder, i aquí també passa. El que passa és que és veritat que, clar, ara feia uns anys que ens venia acostumats a ser el superheroi d'acció i havia deixat de banda tots aquests papers, no? Ice White Shot, etc., no més dramàtics, que potser l'havien com consolidat més com un actor seriós, mal dit, però sí, amb Mission Impossible i etc., doncs això ho havia deixat de banda, i ara tornava aquí, i el que passa és que també veig massa evident que va per l'Oscar, perquè també ha fet tota una campanya de màrqueting que, d'altra banda, és deliciosa, perquè és un personatge... És un personatge? No sé com més dir-ho. És un personatge. Tom Cruise és un senyor que jo no el voldria entrevistar mai de la vida, perquè és impossible fer-li una bona entrevista, perquè no saps mai per on et sortirà.
0: Bueno,
2: té aquest punt de bogeria.
0: Perquè ho controla tot.
2: Sí, i té aquest punt de que el mires als ulls i té ulls amables, però al darrere amaguen alguna cosa molt fosca i molt tèrbola, i no saps ben bé per què. Però clar, veig com tota aquesta campanya molt exagerada de porto no sé quants anys de carrera, torno a fer un paper seriós perquè em doneu l'Oscar d'una vegada per totes, que a mi em va treure de
0: clar,
2: la pel·lícula.
0: Aquesta escena és el moment en el que ell es pot lluir més, o sigui, és la part...
2: Sí, tot, no, i ho fa bé, eh?
0: Tota la pel·lícula està pràcticament feta pel seu lluïment, però en aquest monòleg és on ell es pot expandir més. També és el moment en el qual la pel·lícula deixa de satiritzar només els homes rics i poderosos i polítics i comença a fer sàtira també dels que estem asseguts a les butaques, que això es va portant també cap al final de la pel·li, sense entrar en detalls, però té un moment Hamlet que em va semblar magnífic, però en el terreny de la comèdia. Així com Hamlet provocava aquella cosa de tota la sala plorant, aquest diàleg entre pantalla i el que està passant a la sala de cinema, a mi allò em va semblar molt intel·ligent.
2: A mi em va semblar massa remarcat. Una mica com el problema que tinc jo amb els Javis, que és que tot està allà molt evidenciat.
0: Clar, però això és una sàtira... Bueno, jo és que trobo que la sàtira, com més a la cara vagi, en general...
2: Però pots anar a la
0: que
2: cara...
0: No has d'amagar les ganes de clavar... Em sembla que és una pel·li que té molta, molta, molta mala llet. I jo trobo faltar la mala llet en general, i especialment al cinema trobo que falta allò, que la cosa... Que hi hagi un discurs que et punxi de tant en tant. I penso que és una pel·li que té molta mala bava en aquest sentit i que tu pots estar rient, jo vaig riure, em sap greu, durant gran part de la pel·lícula i en certs moments doncs que et torci el cul. I a mi això em sembla que és el que ha de fer una sàtira que va amb això, doncs amb mala bava, i li agraeixo molt.
1: Sí, sí, de fet, o sigui, jo crec que realment, a més, em va amb mala bava i també... té una capacitat de desconcert que jo crec que està molt ben aconseguida, perquè realment no t'esperes cap on anirà segurament part de la trama, no? I ja veus des del principi aquestes caricatures del gran magnat del petroli, del president dels Estats Units, que és John Goodman, clarament trampiat, etc. I després se'n va cap a derives que, a més, sí que estèticament crec que se li veu més el llautó a Iñárritu, és a dir, clarament al principi remet molt al cinema de Yorgos Lanthimos, clarament a l'escena aquesta del Parlament, diguéssim, remet molt al Roy Anderson. Hi ha una sèrie de grans cineastes europeus que estan allà, fins i tot Hamlet, una pel·lícula que també és europea. Crec que hi ha diversos moments en els quals crec que Iñárritu vol veure de moltes coses diferents i fa una giragonsa una mica massa excessiva, però és veritat també que bueno, és molt ambiciosa, molt agosarada, té mala llet, i crec que això és una cosa que, això, fins i tot si no t'agrada, sempre és agraïda, i a més, que a mi em desconcertin el cinema a aquestes alçades em sembla molt grat i m'ho passo molt bé quan passa.

0: Anem a veure les alternatives que tenim a Digger, perquè una possibilitat és anar a veure Verity, que és un thriller psicològic sobre una escriptora que passa per un mal moment econòmic, interpreta Dakota Johnson, i li ofereixen treballar com a negre literari d'un nou llibre d'una escriptora molt famosa de bestsellers que ha quedat incapacitada i que interpreta Anne Hathaway. Evidentment accepta la proposta, s'instal·la a la casa de l'escriptora i allà coneix el marit, que interpreta Josh Hartnett, amb qui sent una atracció instantània. La clau està en que troba un manuscrit, diferent del llibre en què se suposa que ha de treballar, un manuscrit que sembla autobiogràfic. I el que l'escriptora famosa ha escrit en aquest manuscrit és molt pertorbador. Però la protagonista no té manera de saber si és cert, si és com una mena de confessió o si és una altra de les seves ficcions. I aleshores aquesta ambigüitat permet a la pel·lícula crear la tensió psicològica i sexual que busca un públic, podríem dir, semblant o, si no, idèntic a l'assistenta. De fet, Verity també està basada en una novel·la d'èxit comercial, per tant, és la mateixa estratègia prèvia, en aquest cas de l'escriptora Colleen Hoover.
1: Colleen Hoover és una terrorista. I com a terrorista literària, només se la pot adaptar com a terrorista...
2: Fent terrorisme, sí, cinematogràfic.
1: Fent terrorisme cinematogràfic. I amb aquesta pel·lícula vas a aquella cosa que fa unes setmanes comentàvem amb The Runner, que jo venia molt enfadada, si te recordes,
0: sí,
1: la pel·li
0: d'Amazon,
1: i tu em deies, Marta, has de prendre-te-la com una comèdia.
0: És que...
1: I jo vaig entrar a Verity i amb la primera seqüència vaig dir, això és una comèdia?
0: I jo m'ho prendré així.
1: I jo m'ho prendré així.
0: Doncs que estaves dintre i no podies... Sí, és una qüestió de supervivència.
2: El Toni va riure amb Digger i tu vas riure amb
1: jo
2: Verity.
1: Jo vaig riure molt amb Verity i crec que no era la intenció. Però jo...
0: La clau és que Verity no volia fer-te riure.
1: Però jo vaig anar allà... La
2: una
1: primera...
2: mica sí, eh?
1: Una mica sí. Una mica sí perquè juga aquesta cosa molt camp, molt exagerada, molt Anne Hathaway dolenta de pel·lícula de Disney de l'època clàssica. I jo estava dins. Jo dic, d'acord, tot el que em proposeu a partir d'ara, jo us ho compraré. I el que vaig comprar és Vertigo, si Alfred Hitchcock hagués tingut 3 ictus mentre la dirigia. Que és una pel·lícula que no hi ha per on agafar-la. No hi ha per on agafar-la. L'única manera que te la pots agafar és una comèdia, millor que dir, i que bàsicament agafa tots els topicassos d'aquesta mena de pel·lícules de sobretaula, que és un triangle amorós bastant rarot i psicològicament
0: sí, jo,
1: complex.
0: De fet, crec que amb el
2: sexy
0: que explica
2: per estones.
0: Ja es veu que rarot, rarot és. Sí. Sexy estones, m'agrada el concepte.
1: Sorprenentment gore, per algun motiu, que
0: posa-ho. No,
1: sorprenentment gore, hi ha una escena, Tarik, sorprenentment gore, només començar la pel·lícula, que això també t'ajuda a dir, d'acord, ja veig per on van els trets, que hi ha tants...
2: És tan tot plegat així de broca grossa com aquella escena.
1: Sí. Llavors, que hi ha tants girs de guió que tu ja t'estàs veient a venir, però la pel·lícula es pensa que tu no has vist mai un thriller i que no veuràs a venir, que fins i tot genera com tendresa. De
2: estic
1: dir, ostres,
2: 100% d'acord.
1: Creus que no estic veient com acabarà la pel·lícula, però jo des del minut 2 ja sabia com acabava aquesta pel·lícula. I llavors el millor de tot és el trio d'interpretacions. Anne Hathaway, l'única que ha entès en quina pel·lícula estava, i ho està gaudint, i jo gaudeixo amb Anne Hathaway. Dakota Johnson, que encara estic esperant que em demostri que és bona actriu, per justificar per què està en totes les pel·lícules del món. I Josh Hartnett, rescatat una altra vegada, que pobret meu... fa el que pot.
0: La setmana que ve en tornem a parlar, per cert, perquè protagonitza una sèrie nova.
1: Doncs, pues, qui fa el que pot no està obligat realment a més. I Josh Hartnett fa això.
0: Tingueu present que Verity anirà millor a taquilla que Digger,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Segur, segur.
2: De fet, jo diria que Verity és una proposta radical. En plan, és una... O sigui, radicalment intranscendent. És una pel·lícula que jo crec que és absolutament submisa a tots els cànons, a tots els paràmetres de la ficció, diguéssim, comercial, comentaves tu, Toni, l'assistenta. A mi l'assistenta m'agrada molt, perquè d'alguna manera...
0: Sí, ho sé, ets un gran defensor.
2: Sí.
0: El Manu una mica més defensor que tu, però tu déu-n'hi-do.
2: Allà, eh? però l'assistenta, la gràcia és que subvertia aquests tòpics, els agafava, els subvertia una miqueta, feia servir una actriu com la Sydney Sweeney, que està hipersexualitzada per girar una mica la truita, i aquí el que fa és completament el contrari, és a dir, fa una immersió a consciència, a més agafant a Dakota Johnson, clarament, pensem tots en 50 ombres, agafa Josh Hartnett, que va ser un sexímbol dels 2000, i ara segurament també molt premeditadament s'enfoca cap a un públic que als 2000 era adolescent i pensava en Josh Hartnett com aquest sexímbol. I la Marta, aquesta escena gore inicial que va comentar,

0: És que és la presentació de personatges a través d'aquesta escena és, no, és, o és brillant. Jo no sé si és un gest brillant o és la pitjor presentació de personatges que he vist en molt de temps, però em va fer molta gràcia. Em va fer molta gràcia i després, bueno, sí, o sigui... També, clar, veníem d'Anne Hathaway amb moltes pel·lícules aquest any.
1: Bueno, aquest any,
0: no?
1: Sí.
2: L'he vist més que molts membres de la meva família, Anne Hathaway, sí, aquest any.
1: L'Odissea, en fi, la llista és llarga, eh?
0: Clar, l'Odissea, que pot agradar més o menys, però no diries que és una mala pel·lícula. Mother Mary, que com a mínim és una pel·lícula d'autor que té la seva gràcia. The End of Oak Street, que a mi m'agrada molt. I aquesta, que de fet és com una petita... És molt desconcertant aquesta pel·lícula, en aquesta filmografia brillant d'aquest any de l'Anne Hathaway.
1: Bueno, l'ha fet per completar la nòmina, clarament. És la que li faltava per arrodonir la xifra que ella buscava. Segurament els oients deuen estar pensant que aquesta és la pitjor pel·lícula de la setmana, per les que poden anar a veure al cinema.
0: Per altra banda, tu passaràs...
2: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Bueno, si us ho preneu així, també ho dic.
0: Clar, clar. Has de riure i anar pagant una entrada per passar-t'ho una estona així, amb aquest estil. T'aprendo-t'ho gent seriosament.
1: Jo us diré que no és la pitjor. Hi ha una altra que encara enfonsa més el llistó. Estem parlant de Lucky Strike, una pel·lícula ambientada durant la Segona Guerra Mundial, concretament durant l'ofensiva alemanya de les Ardenes. El protagonista és un soldat estatunidenc malferit que, bàsicament, queda atrapat darrere de les línies enemigues i intenta tornar on són els seus companys. Tota la pel·lícula és una història de supervivència d'aquest soldat intentant passar desapercebut i intentant no trobar-se cap alemany. Scott Eastwood interpreta el protagonista i carrega amb el pes de la pel·lícula, que no aconsegueix, almenys per mi, en cap moment, ficar-te en la història que t'està explicant, sobretot perquè és una pel·lícula massa neta. No hi ha brutícia enlloc. Estem parlant de la història d'un senyor que gran part de la pel·lícula se la passa arrossegant-se per terra, perquè no el vegin. Una pel·li neta, uniforme, impolut. I, a més, la pel·lícula no aconsegueix que et sentis que estàs amb ell allà. És a dir, els moviments de càmera volen ser estilitzats i el que fan és apartar-te de l'acció quan haurien de fer el contrari. O sigui, hi ha un distanciament respecte al protagonista que és l'oposat del que hauria de ser una pel·lícula basada en la supervivència.
2: Sí, jo en cap moment em va interessar res del que li estava passant a Scott Eastwood, però en cap moment, és a dir, estava absolutament fora. Tens tota la raó, Toni, i jo no vaig entrar en el que proposava la pel·lícula en cap moment, també perquè la pel·lícula ja s'encarrega de posar-te moltes barreres d'entrada, és a dir, comença d'una manera, llavors et desvia cap a una altra trama, després et torna a posar cap a un altre. O sigui, hi ha com molts girs narratius que no tenen cap mena de sentit.
1: Perquè jo he explicat, diguéssim, la història de la manera més simple, diguéssim, el tronc de la història, però per algun motiu el guió intenta fer-ho enrevessat, quan no, és la història d'un senyor que intenta tornar cap a on estava abans i ja està.
2: Sí.
1: Podria simplificar-ho molt, sí, però volen manejar-te una mica.
2: I això també ho intenten fer a la direcció i no surt. És una pel·lícula que està molt mal dirigida.
1: És el pitjor, intenta, la direcció.
2: Sí, intenta fer com virgueries tècniques, que dius, no tens prou talent per fer aquestes virgueries tècniques, no t'estan sortint, bueno, com tu creus que t'estan sortint.
1: Sobretot és que no calen. No. És a dir, el gènere i la història que està intentant explicar no requereix un dron que pugi i et faci un pla aeri dels dos tios que estan allà amb les metralletes. Requereix que t'enganxis darrere de l'actor i que estiguis allà ensumant la pólvora que li cau al damunt. Ja està.
2: Sí. Clar, jo veient-la pensava, ostres, és la típica pel·lícula que li agrada al teu pare, a qui li agraden les pel·lícules de guerra.
1: Un moment,
2: I després diu, fixa't que va passar de veritat, eh?
1: No, heretisme no, perquè aquest pare sóc jo. O sigui, aquest pare, si a mi tu em poses una pel·li de guerra, primer, sóc pare, tinc fills, i segon, tu em poses una pel·li de guerra,
2: i tu estàs
1: i
2: allà,
1: jo estic allà, i
2: a
1: entro.
2: La trinxera.
1: El que passa és que els pares que ens agraden les pel·lícules de guerra també tenim criteri, és a dir, no val qualsevol cosa, i hi ha un mínim, i el mínim és... Pues entrar en la situació en la que es troba el soldat. Sí. I aquí no entres, i jo crec que la clau de tot és la pretensió autoral creativa de la direcció. No et posis no és la mena de pel·lícula d'intentar fer el que deies, filigranes. És una pel·lícula que té unes regles molt bàsiques i si les compleixes, crec que els actors no ho fan del tot malament.
2: No, t'anava a dir, l'única cosa que salvo és Scott Eastwood, que distreu una mica perquè no té cara d'haver anat a la guerra. Té cara d'haver vist un iPhone, Scott
1: no,
2: Eastwood.
1: És que, clar,
2: no té cara d'haver anat allà.
1: Això se suma al tema de la manca de brutícia.
2: Sí, és que... però és l'únic que està intentant salvar alguna cosa. insalvable, d'altra banda. Però ell ho intenta, ell li està donant el 110% del seu esforç.
1: No tant com Tom Cruise, però...
2: Tom Cruise, però clar, és, no pot més, no pot fer més, pobret meu.
1: En fi, va, repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat de Digger, de Verity i de Lucky Strike. A mi em sembla que la tria aquesta setmana és molt fàcil, però... potser em sorpreneu. A veure, amb qui no us quedeu?
2: Jo em quedo amb Verity, eh?
1: No! No ho puc creure.
2: Perquè és que en el fons, Toni Tarik, en el fons...
1: És que l'has gaudit més que Digger. Aquest és el problema.
2: L'has gaudit.
1: Bé, doncs, has d'escoltar el teu cor i les teves emocions, Marta.
2: Així fan sempre.
1: Verity. Tarik.
0: Jo tiro per la bola negra.
1: Per tornar a veure la bola
2: negra. Jo també, m'ho repenso, jo la resposta del Tarik.
1: Mira, jo diré que en aquest programa no es tornarà a parlar de la bola negra en molt de temps.
2: Oh.
1: Perquè ja ho vam fer, ja vam dir el que s'havia de dir, i estic fart del bombardeig de la bola negra. Donem-li temps, i aneu al cine a mirar-la, però donem-li temps, si us plau, perquè acabarem cansant la bola negra.
0: Doncs...
1: No, està bé, ja has recomanat la bola negra.
0: Vale.
1: Jo vaig a Digger,
0: estava dubtant,
1: que estava claríssim que jo anava a Digger. Tu estaves dubtant entre...
0: Entre Digger i Verity.
1: Estaves dubtant entre Digger i Verity.
0: No, a veure, si voleu veure una pel·li bona, diguéssim, Digger. Si voleu passar-vos-ho molt bé, Verity.
1: Anem a... Exacte, les coses com són. Punt de Verity per la Marta, punt o mig punt de Verity pel Tarik, i per tant, Digger perd. Ja ho sabeu, oients. Decidiu vosaltres.
3: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: I avui també hem de parlar d'una sèrie molt esperada.
4: That is the story of mankind. If your father damned us to the wrong fates...
5: She's going to tear you to pieces, and I don't want to watch it.
6: In the whole world, there's only evil and folly. Is that what you think?
7: I know it.
1: I donem la benvinguda a l'estudi a la Marina Porres. Marina, com estàs?
2: Molt bé, encantada de ser aquí per parlar d'això.
1: Home, avui vens amb un bon motiu, o sigui, amb un motiu gros.
2: De pes.
1: De pes,
2: sí.
1: Perquè s'ha estrenat una nova adaptació de l'Est de l'Eden, la novel·la, millor dit, la novel·lassa...
2: Efectivament.
1: ...de John Steinbeck, que explora la història d'una família i sobretot de les ferides d'una família, ara en parlarem, al llarg de diverses generacions. Segur que és una història que molts dels nostres oients coneixen perquè han vist la pel·lícula que se'n va fer als anys 50, protagonitzada per James Dean i dirigida per Elia Kazan, que és un clàssic. Però el que potser no saben molts oients és que aquella pel·lícula no adaptava tota la novel·la sencera, sinó només una part. D'aquí que tingui tot el sentit del món una nova adaptació de l'Est de l'Eden, de la qual, a més, se n'encarrega Zoe Kazan, és a dir, la neta d'Elia Kazan. La qual cosa és interessant tenint en compte que la història que explica parla de les herències que passen d'una generació a la següent i, a més, coincideix amb la publicació de la novel·la en català publicada per l'editorial L'Agulla Daurada.
2: Sí, efectivament, acaba de sortir aquest llibre, de fet, fa uns mesos, que va sortir aquesta traducció fantàstica.
1: Bueno, però ha arribat en el moment precís.
2: Jo suposo que els editors potser estaven amb un ull posat en aquest
1: esdeveniment. Clar, però això s'ha de fer perquè això ens ha passat moltes vegades, que sabem que s'estrena una... I ho hem parlat, s'estrena una pel·li que provoca que el llibre en què es basa la pel·li es vengui moltíssim, per exemple, Hamlet.
2: Per exemple.
1: O l'exemple de Cims borrascosos.
2: O l'Odissea, aquest estiu.
1: O l'Odissea. Aleshores, que hi hagi uns editors que diguin, eps, anem a traduir-la per primer cop? No, és fer una nova traducció. I estava traduïda, oi?
2: No ho sé. A mi no em sona gens,
1: En tot cas, que hi hagi una traducció al català recent a les llibreries, doncs fa que quan arribi, en aquest cas, la sèrie, doncs la gent trobi a les llibreries una bona traducció al català de la novel·la.
2: Sí,
1: Comencem parlant primer de la novel·la, de fet, perquè és important a l'Est de l'Eden. Parlem de per què és important. I quin paper té en la vida de John Steinbeck? Perquè la va concebre com un recull de les seves idees sobre la vida i l'existència humana perquè l'heretessin els seus fills. És a dir, ja en la concepció hi havia aquesta idea de herència.
2: D'herència, de passar un llegat. De fet, no és la primera novel·la que ens ve al cap si pensem en John Steinbeck, no? Perquè, clar, El raïm de la ira és un títol que també en adaptació cinematogràfica té molt de pes, no? O també relats com la Perla o Els viatges amb Charlie. Però aquesta és una de les seves novel·les de maduresa. 10 anys després de publicar-la rebria el Premi Nobel de Literatura i la gràcia és que ell va dir que volia posar-hi com totes les coses que havia pensat al llarg de la seva vida, no? És a dir, que era una novel·la que recollia molt de pes, diguéssim, biogràfic. En part, és una mica autobiogràfica, perquè és una part de la història de la seva família. A més, ell va néixer a Salinas, que per qualsevol que hagi llegit el llibre o vist la sèrie o la pel·lícula, sabem que és l'escenari on passa, no? Per tant, li tocava tot molt de prop i es nota moltíssim. És una novel·la que és molt ambiciosa pel tema, perquè en realitat és una novel·la sobre la llibertat humana, si fins a quin punt és possible la llibertat o no, el paper del destí, el paper de l'herència, i també és molt ambiciosa, i això ens interessa per després parlar de la sèrie, per l'estructura. És una novel·la de diverses generacions, és una novel·la molt coral i és una novel·la que en realitat té 700 pàgines, vull dir, té un abast...
1: És que és molt difícil d'adaptar.
2: Però
1: és a dir,
2: moltíssim.
1: Quan tu veus el totxo que passa rapidíssim, passa volant, i s'ha de dir que recomanem la lectura de la novel·la.
2: Només té una prosa molt directa, molt neta, molt cinematogràfica, en realitat. Vull
1: dir, però és veritat que tu veus aquelles 700 pàgines i dius... I la complexitat, i hi ha la intenció d'ell, que és, vaig a traspassar els aprenentatges que he fet a la vida,
2: exacte,
1: vaig a traspassar-los dins d'una història pels meus fills. Clar, això vol dir una novel·la que parla de moltíssimes coses. Aleshores, quan vas a fer una adaptació, entenc que aquella cosa d'haver de triar, no?
2: Sí, a mi em feia terror precisament per això, perquè pensava, és que no sé de quina manera es pot posar tot el que hi ha en aquest llibre en una pantalla i no trair l'esperit de la novel·la, no? Cosa que sí que passava doncs amb la pel·lícula, perquè era una altra història, però com que la sèrie ja es presentava com una adaptació sencera, pensava que difícil fer-ho bé.
1: Ara en parlarem d'aquesta diferència entre sèrie i pel·lícula. Parlem abans primer de la novel·la, perquè té una inspiració bíblica, concretament en la història de Caín i Abel. Després que Caín mati el seu germà, Déu el condemna a viure com a fugitiu i marxa a l'est de l'Edèn, vull dir, d'aquí ve el títol. Mm-hmm. Per tant, el títol ja està posant al centre una història entre germans, no? Hi ha un germà que és el bo, hi ha un germà que és el dolent, que és el que veiem amb els dos germans que s'introdueixen també a l'inici de la sèrie, que tenen una relació, podríem dir-ne, complexa amb el seu pare, que podria ser el déu dels dos germans.
2: I que com Déu també té escollits i també té preferits, no? És una novel·la fantàstica sobre aquesta idea de què vol dir triar, què vol dir ser el preferit, triar algú per sobre de l'altre. I la gràcia, que es veu ja d'entrada al llibre i a la sèrie, amb aquests dos germans on s'estableix aquesta dinàmica, diríem, però clar, la gràcia és que no són només un germà, sinó que són diverses generacions de germans. Per tant, el que dona una profunditat increïble a la novel·la és la repetició i l'acumulació. Jo crec que la sèrie passa igual, que és que com més llegeixes, com més veus, més profunditat hi ha. I, a més, això clava ressonant amb un tema doncs, bastant gros, que és fins a quin punt podem escapar del destí que ja ens ve donat, no? És a dir, si tenim realment llibertat o no, que també és el tema de la història de Caín i Abel.
1: Clar, el que argumenta John Steinbeck és que sí, no?
2: Sí.
1: El que argumenta és que sí, que podem decidir nosaltres si fem el bé o el mal, que podem crear qui som, fins i tot si tenim al damunt aquesta projecció paterna o una projecció social,
2: sí,
1: o una, com deies, una herència de la generació anterior.
2: Ell té una timshel, una paraula...
1: És la paraula, sí.
2: Sí, que és pots vèncer el mal, no? O sigui, tu pots fer-ho, però depèn de la teva elecció. És a dir, que no és una ordre, no és un destí garantit, és a dir, que tens llibertat, no? I és un concepte que apareix superbé en la conversa sobre Caín i Abel al llibre i a la sèrie, increïble com no se l'estalvien, i que concentra una de les idees centrals del llibre, que és aquesta, no? La llibertat de la tria malgrat l'herència.
7: I want to understand the woman that I loved.
8: You didn't love me.
7: I loved you more than anything.
8: How can you love someone you barely even know?
7: Why, then tell me.
8: Tell you what?
7: Tell me who you are. Please. Please.
1: Entrem ja en la sèrie. Perquè la sèrie posa l'èmfasi en un personatge, que és la Kathy, és aquest personatge que escolta la mare, que és una dona seductora, manipuladora, controladora, que obsessiona els dos germans que dèiem al principi, que els porta a un conflicte, i que és un personatge que, és a dir, porta la destrucció arreu on va. Però alhora, jo és el que trobo més desconcertant del personatge, tant a la novel·la com a la sèrie, no té un motiu aparent per actuar així. És a dir, ho fa perquè vol.
2: Bueno, és que aquesta és una novel·la sobre l'existència del mal. És a dir, hi ha gent que és dolenta, punt i final. De fet, la sèrie comença dient que al món neixen monstres de pares humans, no? Que és una frase tal qual de Steinbeck de la novel·la, no? És a dir, i ell diu, ens ho explica quan ens presenta la Cassi, diu, és que igual que hi ha malformacions físiques, hi pot haver malformacions de l'ànima, no? És un personatge que en realitat literàriament té una herència molt faulkneriana, és a dir, això ve d'una concepció del món en què creus que hi ha el bé i el mal i que hi ha gent dolenta perquè sí i punt, sense haver de buscar motius. I tota la novel·la és una exploració d'això molt interessant.
1: Però això, actualment, en terreny audiovisual, és revolucionari.
2: Absolutament.
1: Perquè estem, i ho hem comentat moltes vegades, estem cansadíssims de veure com el personatge malvat no és malvat, sinó que són tot matisos, hi ha uns motius, hi ha alguna cosa que explica el per què aquesta persona és així o fa això, no? Sempre es busca poder-lo comprendre, i en aquest cas és que tu ja et pots esforçar a entendre la Kathy, però no ho aconsegueixes, perquè en molts moments ho té tot tenir una vida paradisíaca, o una vida que moltes altres dones del seu temps voldrien, sí. I ella agafa i ho crema tot.
2: Sí, perquè realment, bueno, ella té dintre, seria una discussió molt llarga, però és una dolenteria, diguéssim, com molt interessant, perquè hi ha un punt d'anhel de llibertat, també, a l'arrel de la maldat de la Kathy, perquè ella ho diu moltes vegades, i és que diu, els vaig enganyar tots perquè intentaven atrapar-me, no? I ella no, o sigui, no vol que l'atrapin, no vol que la sotmetin a cap sistema, a cap cotilla. Llavors, ella tota l'estona ha estat transgredint. El que passa és que, clar, realment doncs ho fa amb la maldat.
1: Sí, no? Fa molt de mal. Sí, és el que dèiem abans, de fet, de Caín i Abel, no? El germà bo, el germà dolent, ella una mica, des de petita, li posen l'etiqueta de la nena bona.
2: Exacte.
1: Ha de ser la nena bona, que això també vol dir entrar dins d'un model de com ha de ser la dona, una dona del seu temps.
2: Exacte.
1: Una dona bona, que es casi, etcètera, etcètera, etcètera.
2: I ella diu, doncs,
1: ni bona, ni casar-se, ni absolutament res.
2: No.
1: A la pel·lícula aquest personatge l'interpretava Jovan Flit, que, de fet, va guanyar un Òscar, la millor actriu secundària pel paper. A la sèrie, com que agafa la història uns quants anys abans, ara anirem, a la comparació amb la pel·lícula, l'interpreta Florence Pugh, que és molt més jove, i he de dir que clava el paper, que és un paper difícil.
2: És un paperàs, jo crec, el d'ella, que fa honor a aquest gran personatge. Fa, ja ho ha dit ahir, la New Yorker treia, no?, en plan, una malvada gòtica a qui no et pots resistir, no? Però vaig pensar, és que és clarament una malvada gòtica, ho fa de manera brillant. Malgrat la polèmica, jo patia per aquesta sèrie.
1: És perquè que no hem de fer cas de totes les... Totes les polèmiques que sorgeixen de les declaracions...
2: Però si va posar ella sola,
1: ja,
2: saps?
1: Però les declaracions dels actors, deixa'ls.
2: Ella va dir, jo he interpretat a una dona que sempre s'ha etiquetat com a dolenta, però he fet el paper de posar-hi molta empatia, perquè jo vull que l'entengueu, que us enamoreu d'ell, i vaig pensar terrorífic, perquè realment és que és exactament el contrari del que pretén el personatge, i vaig pensar, per tant, aquesta noia no ha entès el personatge i això serà un desastre. I clar, al contrari, està increïble en aquest paper. Jo crec que hi ha un petit problema, que és que ella té una auge i caiguda, no? La caiguda de la Kathy, clar, doncs Florence Pugh té 30 anys, i el llibre en tindrà uns quants més, i llavors...
1: Això passa amb tots els personatges,
2: però,
1: que és el que deies, si compares l'edat que tenia Jovan Flit, que de fet a la pel·lícula adapta la part final de la novel·la.
2: Exacte,
1: amb Florence Pugh, clar, aquí doncs hi ha un problema, que és que el temps passa i els actors no creixen.
2: Però molts actors a la sèrie els van canviar. És a dir, els germans, a mesura que es van fent grans, van canviant els actors perquè evolucionin. Clar, ella no la pots canviar. Però no passa res, O sigui, jo compro total. O sigui, ja entenc que hauria de tenir més arrugues i hauria de tenir les mans, que són d'un gran tema pitjor, però...
1: Forma part del mite, diguéssim, de la bona seductora...
2: A mi m'ha impressionat.
1: Que no envelleix per res.
2: Exacte.
1: És molt buida per dins. Jo crec que una de les coses que fa ella millor com a actriu és... moltes escenes sexuals a les que tu pots veure que a ella allò li importa a zero. Sí, no, zero estímul, que no li arriba res.
2: Bueno, perquè no té com cap lligam veritable, res, que és, en una conversa és el que li retreu al seu marit, no? Que, o sigui, li diu, és que clar, és com no tens res dintre, ets incapaç de veure cap bondat en la gent. Diu, només veus una part del món, la fosca, l'altra no la veus, no? I llavors això li produeix com aquest deslligament de tot que Florence Pugh sap fer molt bé amb aquesta mirada buida, que ho fa molt bé.
1: Entrant ja més en la sèrie, què t'ha semblat, diré, i ara també donaré pas també a la Marta i al Tarik, però Marina, què t'ha semblat com a adaptació de la novel·la? Tu que coneixes bé la novel·la.
2: Sí, a mi m'ha semblat una molt bona adaptació del llibre, una feina de guió impecable, molt poc usual en adaptacions. Crec que està molt ben triat una cosa que sembla òbvia, però que en realitat després no ho és quan es porta a la pràctica, que és que està molt ben triat què explicar i què ensenyar, no? És a dir, què trasllades als diàlegs i ha de sortir tal qual i què només amb recursos, no? Doncs, audiovisuals, o sigui, amb recursos cinematogràfics ho ensenyes i no cal que ho expliquis. És un llibre, clar, és un llibre amb reflexions, diguéssim, dures, exigents, sobretot si teniu en compte que això és una sèrie de Netflix, que ja en parlarem, però... I aquestes reflexions, diguéssim, ambicioses, no han tingut por de transformar-les en converses, en diàlegs, tal qual surten en el llibre, és a dir, que no han abaratit gens el text i a sobre l'han fet comprensible. O sigui, hi ha un esforç, que jo l'he vist perquè tinc el llibre molt fresc, de dir, ostres, aquest diàleg està tal qual i aquí s'ha esforçat tothom a saber què està dient i què està passant. I a mi, bueno, és que em sembla una de les sèries de l'any i em sembla també un advertiment per tothom qui la comenci, que com a llibre va creixent a mesura que hi entres. És a dir, cada capítol aporta gruix i suma a l'anterior. I hi ha una altra cosa, que és que ara parlem, però que aquesta sèrie a mi no em sembla de Netflix, és una sèrie que per a mi em dona molt, molt més aire HBO, és que és així.
1: Té un aire HBO, sí.
2: I a mi m'ha recordat a Deadwood, salvant moltíssim les distàncies, perquè no és
1: bueno, l'ambientació, sí, no és la mateixa època, exacte.
2: Que no és un western tal qual, no. Però per l'ambient, pel ritme i fins i tot pel personatge d'Adam Trask, però... que és un dels protagonistes, m'ha recordat a Deadwood. I no, m'ha semblat xulíssima, xulíssima.
9: Jo sóc la veu de la discòrdia aquí.
1: Discrepa, Marta, discrepa.
9: Us estava escoltant i pensava, tant de bo i hagués entrat tant.
2: M'hagués passat
9: de
2: això.
9: Tant de bo, perquè jo vaig entrar-hi amb tota la bona fe del món, i vaig dir Mike Feist, Florence Pugh...
2: Que està això fantàstic,
9: és,
2: ella.
9: Estan molt bé tots, Christopher Abbott també, Zoe Kazan, que sóc faníssima de Ruby Sparks, la pel·lícula que va fer amb Paul Dano, que és el seu marit, també. És a dir, jo li vaig posar 300% de les meves ganes per dir, aquesta sèrie estarà feta per mi. Serà la meva merda. I no ho ha estat, i no ho entenc. Aleshores, clar, ara us sentia i pensava, és que tant de bo hagués tingut la Marina al costat per explicar-me tot això mentre anava veient la sèrie, perquè m'ha costat molt horrors entrar-hi.
2: Però crec per que, lenta.
9: Crec que per lenta, per dosificació de la informació, potser també perquè jo tenia unes expectatives que després, evidentment, no és el que volia fer Zoe Kazan i ella que faci el que ella vulgui, no? Vull dir, aquí és culpa meva. Clar, jo potser m'esperava una cosa més d'Onetes, de Greta Gerwig, una cosa una mica més actualitzada, més fresca, i clar, m'he trobat, jo no he llegit el llibre, però intuïa que era una adaptació ultrafidel de la novel·la. I a mi això m'ha costat, perquè sense conèixer el text original m'ha semblat una cosa massa literària. I aquí jo crec que hi ha una barrera que costa molt d'entrar, perquè ara deies, no sembla una sèrie de Netflix, el primer capítol és com molt agosarat en el sentit de, en realitat, no acaba anant d'això. És a dir, és una part de la història, però enganya bastant el
1: clar,
9: primer
1: clar,
9: capítol.
1: Clar, però és que la novel·la també enganya bastant. Sí, en aquest sentit, és el que deia la Marina, va passant per diverses generacions i jo crec que la sèrie comença en el moment adequat. Que és molt interessant això que dius, Marta, perquè a mi em va passar al revés. És a dir, jo estava mirant el primer episodi, jo havia llegit el llibre, i tenia la sensació que la sèrie estava triant...
2: No, està super ben pensat.
1: Molt concrets... per no estirar-se massa. I, en canvi, per tu, clar, se't va fer llarg.
9: Crec que hi ha una diferència molt important de cara a encarar aquesta sèrie amb si t'has llegit la novel·la o no. I el no haver-la llegit crec que hi ha com un impediment que costa de superar per aquest ritme i per aquest tempo. Clar, és veritat que no és una sèrie molt de Netflix, però després té molts elements que a mi em van treure bastant, un d'ells la fotografia. És a dir, comença amb un pla llarguíssim de nit que no es veu res.
1: Home, no sé, jo veig tot.
9: No es veu res.
1: Tarik,
9: no es veu fosc, no es veu exactament res. Està però... mal il·luminada. Hi ha moltes escenes de nit que estan molt mal il·luminades.
1: Ostres, jo en canvi vaig trobar... No és ni bé Wolf Hall, però...
9: És a dir, crec que té una ambició narrativa que després, a nivell tècnic, no acaba d'estar a l'altura. I llavors, més el tempo així com molt relaxat, molt dilatat, molt de diàlegs molt llargs, molt intensos...
10: És que jo crec que passa una cosa, que és que el tema... Clar, com, o sigui, el tema no el veus d'entrada. És clar. A dir, el tema trigues a veure de què va la sèrie.
1: Però és que ells, ja intenten,
10: i això
1: ja, ells intenten cobrir això, posant-te, ara no entrarem, però el personatge de la Kathy, que n'hem estat parlant molta estona...
10: Al principi.
1: La posen un moment al principi del primer episodi totalment. I un altre moment al final del primer episodi, i de fet, no, pràcticament és inexistent durant el primer episodi, i això ja et diu que en realitat... quan la cosa comença a expandir-se i a florir és a partir del segon. Però clar, és que necessiten fer aquesta prèvia. A la novel·la la prèvia és molt més llarga.
0: A mi em passa, però, que una mica a mig camí, perquè jo trobo que precisament... Jo de fet, m'agrada molt aquest plantejament, segurament tan literari, o que respecta tant un cert esperit del que seria una certa literatura clàssica, diguéssim, antiga, i una narrativa que no té tant a veure amb els ritmes i amb la manera d'explicar contemporània, sinó, diguéssim, bueno, passada, per dir-ho així, o bueno, en fi, que doncs de la narrativa de Steinbeck. I a més, i de fet, és justament aquesta... En el moment en què jo crec que es traeix una miqueta això, que és precisament aquest inici en el qual veiem una imatge que busca provocar una mica en l'espectador per enganxar-lo i després fer aquesta cosa tan clàssica que últimament veiem a tot arreu, que és fer-te una imatge impactant i després retrocedir perquè arribis fins allà, jo precisament allò és el que trobo que està una miqueta, diguéssim, innecessari i precisament traeix una miqueta segurament el que serien aquestes narratives. Però a mi sí que m'agrada el plantejament i m'agrada molt que hi ha un primer capítol no sàpiga de què, com derivarà la història. Crec que això és molt interessant i, a més, diguéssim, crec que és una cosa que fa molt més estimulant una sèrie. Si tu comences una història que ja saps, diguéssim, cap on anirà, doncs no sé, jo agraeixo que vagi per aquí, per una banda. I per altra, el que comentava la Marina de Netflix, és veritat que últimament, per exemple, també amb Mis Muertos Tristes de la Reina, estem veient algunes sèries que se'n van una miqueta de l'últimament que teníem el registre Netflix sí. Que començava a estar una miqueta massa, diguéssim, massa sobrefet servir, per dir-ho així, no? O sigui que jo sé que és una sèrie que només he pogut veure el primer capítol, no he llegit la novel·la, per tant, anava molt més verge que tots vosaltres, i de moment jo estic gaudint.
10: Jo no l'he acabada, eh? Jo tinc moltes ganes de veure com acaba, però clar, jo crec que ja arribats a aquest punt no ho poden fer malament.
1: Com a adaptació, Marina, què et sembla millor, la sèrie nova o la pel·lícula?
10: La sèrie mil milions de vegades. La pel·lícula jo la vaig veure després de llegir el llibre, perquè no l'havia vista. Em sembla una pel·li sense... O sigui, em sembla una pel·li molt clàssica de Hollywood.
1: És molt bona,
10: com a pel·lícula, molt ben feta, però clar, és una traïció el llibre, perquè per entendre'ns, de les 700 pàgines del llibre la pel·li n'adapta 200, la història final, i adulteren moltes coses i posen un triangle amorós que no és tan evident.
1: Ja, però tens James Dean allà, és que clar, l'equivalent, com es diu l'actor, Joseph Seida, que l'interpreta la personatge de la sèrie, home,
10: no,
1: podríem
10: clar,
1: dir que...
10: És veritat que també és un punt injust competir contra James Dean,
1: Però clar, si hem de comparar, hem de comparar amb tot.
10: No, està molt bé, però com a pel·lícula, però ja et dic, és una traïció, tot i que Steinbeck estava també en el guió d'aquesta pel·lícula, que a l'època ja era una cosa que passava molt als autors, diguéssim, dintre de les seves pròpies obres, per tant, va firmar aquesta traïció, vull dir que no passava.
1: Doncs, Is the Fiden, que s'ha estrenat a Netflix, i gràcies als tres per aquesta estona de prescripció.
10: Fins ara.
9: Fins ara.
0: Gràcies a tu.
1: Acabarem el programa d'avui amb la Glòria Salvador Corranger.
3: La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio amb Toni de la Torre. Divendres a partir de les 12 de la nit.
1: Hi ha cineastes que formen part de la història del cinema i tanmateix han quedat una mica amagats darrere dels noms que s'han fet més coneguts. És el cas de Keisuke Kinoshita, un dels grans directors del cinema japonès de la seva generació, que durant molts anys va ser un gran desconegut a Occident. Kinoshita va filmar al Japó en un dels moments més convulsos de la seva història. La guerra, la derrota, la reconstrucció i la profunda transformació social que va viure el país després de la Segona Guerra Mundial. Però la seva mirada no se centra en els grans protagonistes de la història, sinó en les persones que en pateixen les conseqüències. Famílies, mares, nens, mestres, pagesos i dones que intenten trobar el seu lloc en una societat que està canviant. Per aquest motiu, Keisuke Kinoshita és conegut al Japó com el cineasta del poble. Té una mirada humanista sobre la història, la família i les persones que el fan un director únic. És capaç de fer una pel·lícula de samurais sense que sigui de samurais. A la Filmoteca de Catalunya li dedicaran un cicle on podreu veure les seves pel·lícules més importants, un cicle que comença el 15 d'octubre i s'allargarà fins al novembre. I amb aquesta excusa, nosaltres ens endinsem avui en l'obra d'aquest gran desconegut del cinema japonès. Per fer-ho, ens acompanya la Glòria Salvador Corretger, professora de la Universitat Pompeu Fabra. Bona nit, Glòria.
11: Bona nit, Toni.
1: Quin és el motiu d'aquest sobrenom del cineasta del poble?
9: Va ser Keisuke Kinoshita, un cineasta molt popular. A la gent, al públic, els agradava molt. Els agradaven molt les seves pel·lícules, els seus personatges i totes les trames que explicava. I, a més, va ser un dels grans experimentadors formals del cinema japonès. I va ser molt ben acollit, tant pel públic, com dic, però també per la crítica, no? Que de vegades no coincideixen, i en aquest cas va ser així. Ell va ser un cineasta que es va preocupar per explicar els grans esdeveniments històrics, sobretot la Segona Guerra Mundial i els seus efectes posteriors, i ho va fer, va explicar, diguem-ne, aquests esdeveniments no des del centre de la història, sinó des de les conseqüències que generen les persones. Imagino que això és el que va fer que el públic hi connectés també.
1: I d'aquí que rebés aquesta etiqueta tan bonica, d'altra banda,
9: sí,
1: de cineasta del poble. És el Japó, dius que era molt popular, però en canvi aquí...
9: No, era un cineasta bastant desconegut. De fet, encara actualment diria que moltíssima gent li sona Ozu, Kurosawa, Naruse, Misoguchi, que són cineastes contemporanis d'ell. De fet, Kurosawa i ell eren pràcticament del mateix any, els altres eren una mica més grans, però el nom de Keisuke Kinoshita és molt menys conegut encara ara. Tots aquests cineastes van formar part de la gran generació de directors que va transformar el cinema japonès entre els anys 30 i 60. I, de fet, a Occident es va donar a conèixer als anys 80 perquè es va fer una retrospectiva al Festival de Locarno, i també perquè, una mica més endavant, als Estats Units es va fer una edició en DVD de diverses de les seves pel·lícules que estaven centrades en la Segona Guerra Mundial. Això va obrir una mica una escletxa i va fer que es comencés a donar a conèixer, doncs, als Estats Units, Europa, etc. I clar, ara el cicle aquest de la Filmoteca és una magnífica oportunitat per endinsar-se en la seva filmografia encara bastant desconeguda.
1: Ara que parlaves de la Segona Guerra Mundial, clar, és molt important perquè ell debuta, de fet, com a director en ple conflicte, l'any 1943.
9: Sí, ell havia començat a treballar als estudis Sochiku als anys 30, es va formar dins del sistema d'estudis japonès, va començar fent de guionista i d'ajudant de realització. De fet, a l'època era considerat un dels millors ajudants del moment perquè tenia una vocació i un desig de fer cinema enormes, i això el convertia en un professional de primera, i el seu objectiu era acabar dirigint pel·lícules, i sabia que per aconseguir-ho abans havia de passar, doncs, per aquestes altres posicions dins de l'estudi. Quan estava a punt ja de passar a ser director, el van cridar al front, el van enviar a la Xina, però va agafar tuberculosi i això el va salvar perquè el van fer tornar a casa. I va ser per aquest motiu que l'any 1943, doncs, va sortir la possibilitat de filmar en plena Segona Guerra Mundial una pel·lícula patriòtica, és a dir, una pel·lícula
1: de propaganda.
9: I és important recordar, una mica per tenir context, que en aquella època el cinema japonès estava sotmès a una fortíssima censura estatal. Les pel·lícules havien de contribuir a l'esforç bèl·lic, exaltar la família, el treball, la disciplina i els valors nacionals.
1: Clar, malgrat això, la pel·lícula que va fer, que es titula The Army, no segueix les directrius de la propaganda bèl·lica.
11: No, Keisuke Kinoshita va ser molt llest aquí, i The Army és, a veure, era una pel·lícula que havia de presentar positivament els valors militars, i de fet, durant bona part del metratge, la pel·lícula ho fa. Però Kinoshita introdueix una esquerda cap al final de la pel·lícula, apareix una mare i el seu dolor, que és incompatible amb la imatge triomfal que aquell sistema volia projectar. The Army havia de demostrar que enviar els fills a la guerra era un acte gloriós. I en l'escena final, el protagonista, que s'ha convertit en un jove soldat, marxa a la guerra en una desfilada, que és aquest moment que estem sentint
1: ara de fons. Sí.
11: És un moment en què està ja el carrer ple de gent, tothom amb banderes, acomiadant els soldats que marxen al front, hi ha una música triomfal, tot sembla construït segons el ritual patriòtic, no? És aquest moment d'exaltació de la pàtria i dels soldats que van a la lluita. Però la mare del protagonista, que inicialment veus que es conté, és una dona que intenta no plorar, que va buscant el seu fill entre els rostres de tots aquells joves, arriba un moment que acaba corrent i acaba plorant desconsoladament perquè intenta arribar al seu fill abans que desaparegui. I la gran virtut d'aquesta seqüència és que és muda, muda en el sentit que no hi ha cap diàleg, no parlen. Aquests personatges no es diuen res en cap moment, no hi ha cap intercanvi de paraules, però tampoc hi ha cap discurs antibèl·lic, no hi ha cap discurs en contra de la guerra. Senzillament s'introdueix una emoció en aquell moment que no encaixa amb el discurs oficial, que és la por d'una mare, l'amor que sent una mare davant de la possibilitat de perdre el seu fill. Clar, en el guió hi posava només que la mare acompanyava el fill en aquell moment final. I la censura va dir endavant amb aquesta escena.
1: Però la censura, un cop va veure l'escena...
11: Clar, es van enfadar moltíssim i va haver-hi militars, fins i tot, que es veu que hi ha algunes anècdotes que s'expliquen en algun llibre que diu que es van plantificar l'estudi de cinema i van dir què és el que ha passat aquí, això no pot ser. I clar, va haver-hi una reacció fortíssima i va fer això que Kinoshita no pogués dirigir cap altra pel·lícula durant la resta de la guerra. El van censurar completament.
1: Del tot. També és molt interessant, tot i que més subtil potser, totes les escenes de la pel·lícula en què la família prepara aquest noi jove per anar a la guerra.
11: Clar, eduquen el protagonista perquè sigui un bon soldat. El problema és que el noi sembla massa feble, però la família intenta convertir-lo en l'home que l'Estat necessita. És molt punyent el fet que abans que l'Estat enviï un soldat a la guerra, la família ja ha començat a fabricar-lo. És a dir, que la ideologia entra a casa, entra en la relació entre pares i fills, entra en la manera d'entendre la masculinitat i allò que significa ser un bon japonès. El militarisme és també una manera d'educar. I la propaganda necessitava una determinada imatge del prototipus de mare japonesa ideal, i havia de ser una mare doncs orgullosa de lliurar el seu fill a l'Estat.
1: Clar, de preparar-lo i lliurar-lo.
11: No mostrar dolor, en cap cas pensar que la guerra podia ser una cosa negativa i que es podia vincular a una pèrdua. Però Kinoshita, què fa? Planteja que una mare estima més el seu fill que no pas a la pàtria.
1: Per sort, quan acaba la guerra, Kinoshita pot tornar a dirigir.
11: Sí, per sort no ens el van deixar tancat en un racó, sinó que el van deixar dirigir i va fer pel·lícules magnífiques. De fet, es convertirà, com ja hem dit, en un dels grans cineastes japonesos que parla de les conseqüències humanes de la guerra i del moment de canvi que viu el Japó després de la Segona Guerra Mundial. I el que és molt maco de tota la seva obra és que sempre converteix els grans canvis històrics en conflictes humans molt concrets, relacionats amb uns personatges molt determinats. Amb la derrota del Japó l'any 45, Kinoshita el que fa és començar a explorar les conseqüències de la guerra no des de la història militar, sinó des de les vides quotidianes. De manera que, com abans apuntaves, els grans processos històrics apareixen filtrats per famílies, mares, nens, mestres, tot de persones anònimes. I podríem dir que la història nacional es converteix en una experiència molt íntima. Els personatges, a més, normalment són persones vulnerables, especialment dones, nens, gent gran i persones socialment marginals. Hi ha molts personatges que es troben als marges de la societat en el cinema de Kinoshita. No s'interessa per personatges heroics en el sentit tradicional. L'interessen sobretot els gestos petits, els vincles afectius, la solidaritat, la pèrdua, la capacitat de resistir de totes aquestes figures anònimes.
1: Clar, segurament una de les pel·lícules més conegudes en aquest sentit és 24 Eyes, que és una pel·lícula que explica una part de la història del Japó, però a través dels ulls d'una mestra i dels seus 12 alumnes. És a dir, ja tria la mestra, mm-hmm. que és un perfil o tipus de mestre molt concret, mm-hmm. i 12 alumnes, que com deies, aquesta figura dels nens, no? mm-hmm. que alhora també són molt vulnerables.
11: Aquí t'he de confessar que probablement és la meva pel·lícula favorita de totes.
1: És la més emotiva.
11: És la més emotiva. És una pel·lícula molt tendra, és molt dura, però a la vegada també reconfortant. És una pel·lícula que es mou en un equilibri particular, i potser per això, i visualment, és preciosa. És una pel·lícula que Kinoshita va filmar l'any 54, en blanc i negre. La protagonista és Hideko Takamine. Aquest nom és molt important. Hideko Takamine és una de les actrius habituals de la seva obra. És un nom que sentirem diverses vegades al llarg de la secció, i és l'actriu que interpreta la mestra protagonista d'aquesta pel·lícula. L'argument de la pel·lícula està ambientat als anys 20 en una petita escola d'una zona rural del Japó. La nova mestra arriba en aquesta escola i coneix els 12 nens que donen nom als 24 ulls del títol. Mm-hmm. La idea de la mirada és fonamental a la pel·lícula, i aquests 12 nens es converteixen en una mena de comunitat afectiva on no hi ha un únic protagonista, sinó que el que hi ha sobretot són 12 possibles futurs. La professora intenta transmetre curiositat, llibertat, sensibilitat, pensament propi, però el país avança en una altra direcció. Per tant, podríem dir que aquesta pel·lícula, 24 Eyes, és la història d'una mestra i 12 nens arrossegats per la pobresa i la deriva bèl·lica del Japó.
1: També deia que és una mestra molt particular perquè es presenta, de fet, com una dona que en certa manera no encaixa en aquell poble. No és una dona moderna que es presenta, que arriba al poble amb una bicicleta, cosa que crida l'atenció dels veïns, i també genera una mica de suspicàcies.
11: Totes les del món. Sí, és una imatge molt bonica. Com un cineasta té la capacitat de presentar un personatge i entendre, doncs, la seva ànima més íntima només a partir d'un element, que és que va en bicicleta. Clar, és una dona que va vestida de manera occidental, va amb la bicicleta, i la gent del poble consideren que està fent una cosa aberrant, quan l'única cosa que fa és fer-se la vida fàcil i anar de casa seva, que viu una mica lluny, a l'escola amb bicicleta. Però és un element fonamental, aquesta bicicleta, perquè, de fet, després passa una cosa molt tendra, que és que ella pateix un accident amb la bicicleta, ha de deixar temporalment d'anar a l'escola.
1: Ah, els nens que la van a veure.
11: I els nens la troben a faltar, però l'enyoren. O sigui, són uns nens que enyoren a la mestra perquè hi fan un vincle molt fort, perquè ella és encantadora. Entens perfectament que aquella mestra s'entrega a la seva feina d'una manera preciosa i molt intensa. Llavors, els nens què fan? Els 12 nens es posen d'acord i decideixen que la volen anar a veure a casa seva. Però aquesta dona va en bicicleta cada dia a l'escola perquè viu lluny. Llavors, per arribar a casa seva, els 12 nens han de caminar moltíssim, han de passar per tot de territoris diferents, i aquí és on es veu l'efecte que senten, les aventures que han de viure, que són totes molt divertides i molt tendres, i la pel·lícula posa de manifest ja a l'inici que no només hi ha una relació pedagògica, sinó que hi ha una relació afectiva molt forta que resistirà el pas del temps.

0: Ens estan humitejant els ulls ja, eh? Jo dic que... Sí o no, Glòria?
1: Una mica.
0: Aquesta pel·lícula sí. És difícil no parlar-ne sense que emocionar-te una mica.
1: És emocionant.
0: Clar, deies que aquesta relació afectiva resisteix el pas del temps perquè els nens creixen.
1: Clar. La primera part de la pel·lícula se centra en els nens, quan són petits, no? En els seus jocs, la seva mestra, la vida a l'escola, les excursions que fan fora, la connexió amb la naturalesa, amb el paisatge... Però progressivament el temps va entrant dins de la pel·lícula, aquests nens van creixent i allò que semblava una història sobre la infància es va convertint en una història sobre la pèrdua d'aquesta infància i la guerra... sobrevola tota la pel·lícula, no arriba de cop, no hi ha de sobte un avís de comença la guerra, sinó que aquesta guerra es va introduint en les vides d'aquests nens mentre ells van creixent. I aquí també veiem, com ja havíem parlat en relació a la pel·lícula anterior, que l'educació també pot ser militaritzada. I aquesta és una de les idees més importants de la pel·lícula. L'escola no és simplement un lloc innocent de jocs i divertiment, també és un lloc on l'Estat pot transmetre els seus valors.
0: Clar, clar, si abans havíem vist que l'Estat es fica en la família,
1: clar,
0: aquí també es fica en l'escola.
1: En l'escola. La professora, a més, queda cada vegada més desplaçada perquè els seus ideals són incompatibles amb el nacionalisme dominant. Hi ha moltes escenes on la veiem parlant amb el director de l'escola que li diu per què has fet això, per què has dit això a classe, tens aquest paper amagat, l'has de llançar... És a dir, hi ha molts moments en què ella és qüestionada, però ella manté la seva posició i la seva manera de pensar. És una dona progressista i oberta i ella intenta transmetre els seus valors als alumnes, però el militarisme va prenent i es va apoderant de la vida quotidiana de totes aquestes famílies. I la pel·lícula no tracta només de diguem-ne, les petites situacions quotidianes amb les quals es troben aquests nens i d'allò que els va passant, sinó que, sobretot, ens explica com una mestra mira aquests nens al llarg dels anys i com aquests nens creixen i com la història del Japó canvia i com ella mateixa envelleix. I hi ha una cosa que és molt commovedora en relació a aquest personatge i que a mi en particular m'interessa, que és que és una dona que s'equivoca. No és una mestra perfecta, no. És un personatge molt interessant perquè és una dona jove que arriba amb uns ideals, però també pateix, també pren decisions que no són les més idònies, també es cansa en molts moments i és com si perdés una mica l'esperança, també perd algunes batalles i en alguns moments s'allunya dels alumnes. La busquen, però no hi és.
0: De fet, és una cosa que m'estàs fent pensar en una altra pel·lícula que en parlarem després, de Kinoshita, que penso que fa molt, és a dir, presenta un escenari on el que seria fàcil és presentar, no bons i dolents, però sí que el personatge virtuós o personatges d'una sola peça, i anem veient que no, que això a ell no li interessa, que li interessen personatges fallibles, i per tant que s'equivoquen, que són complexos, i també suposo que això és el que fa que siguin tan propers.
1: I tan humans. Això és el que fa que el públic hi connecti també, perquè totes les persones són polièdriques al cap i a la fi, i aquests personatges també ho són. En relació a aquesta pel·lícula, un altre element que em sembla important destacar és que és una pel·lícula que roda l'any 54, per tant, només han passat 9 anys des del final de la Segona Guerra Mundial i tot allò que explica Keisuke Kinoshita és una ferida molt recent.
0: També va parlar de la guerra en una altra pel·lícula que es titula Tragedy of Japan, una pel·lícula on, de fet, torna a utilitzar la família per parlar del país, com havia fet The Army.
1: Sí, és una pel·lícula molt dura, potser és de les més dures, i és una pel·lícula que introdueix un element formal molt innovador en aquell moment, que són els flashbacks. És una pel·lícula que no explica cronològicament la vida dels protagonistes, que són una mare i dos fills, un fill i una filla, sinó que... el que s'explica és a través de tots aquests salts al passat que donen informació d'uns fets que s'havien produït anteriorment i el coneixement d'aquest passat modifica tot el que tu estàs veient en el present. És a dir, que els flashbacks van apareixent al llarg de la pel·lícula i tenen aparença documental i es mesclen amb imatges de noticiari, que això ho fa molt original i bastant innovador en aquell moment. De fet, tota la part inicial de la pel·lícula és una mena de collage, no?, d'imatges de noticiaris de l'època. I el que busca aquí Kinoshita és connectar d'una manera molt directa i molt evident la tragèdia personal d'aquests personatges amb la història de la postguerra. Fixa't que la pel·lícula es diu Tragedy of Japan. Aquesta tragèdia del Japó és la tragèdia que perseguirà també els tres protagonistes.
0: De fet, dius tres protagonistes, però diguéssim que la principal torna a ser una dona,
1: sí,
0: i a més torna a ser una mare
1: torna
0: una altra vegada.
1: Torna a ser una mare, sí, sí, sí. Les dones i les mares estan sempre en el centre de les pel·lícules de Kinoshita, però aquesta mare és molt diferent de la mare de Army, perquè en aquesta pel·lícula sobretot el que es parla és del canvi de valors. A The Army es parlava més d'aquesta entrega, no?, del fill a l'exèrcit. Mm-hmm. Aquí del que es parla sobretot és com els fills d'aquesta mare estan entrant en un nou món, com en la postguerra el Japó està abandonant moltes de les seves estructures tradicionals, hi ha noves formes de família, noves idees sobre sexualitat, nous models educatius, tota la cultura americana entra amb molta força, però és un nou món que també té un costat molt egoista, és a dir, té una part que és com a molt oberta de pensament, però també té una part, doncs, egoista. I els fills, per qui la mare s'ha sacrificat al llarg de la pel·lícula d'una manera molt bèstia, acaben demanant poder tenir la seva pròpia vida i la seva autonomia, i això significa deixar enrere la mare. I tot això porta un desenllaç molt tràgic, però que no explicarem.
0: No, però podríem dir, per dir-ho breument, que no és un final feliç.
1: No.
0: Entrem ara a parlar de comèdia, perquè també va fer comèdia, i també parlem d'experimentacions formals, perquè, bueno, de fet, aquí hem de parlar primer de Carmen Comes Home,
1: sí,
0: que, novament, torna a ser una dona al centre, que és una idea que ja hem començat a veure, però que continua també en aquesta etapa, diguéssim, més còmica.
1: Aquí canviem molt el registre en relació a les pel·lícules que havíem parlat abans.
0: Sí, especialment venir de Tragedy of Japan.
1: Sí, i d'un final que no m'ha explicat, sí, però sí, que ja hem dit que és bastant negre. Kinoshita va fer un cinema molt naturalista i emocional. Per una banda, que seria sobretot aquestes pel·lícules de les quals hem parlat, juntament amb moltes d'altres que no hem citat, però que formarien part d'aquest gruix, no?, de cinema més sobre la quotidianitat. Però també va ser un cineasta molt experimentador a nivell formal. Podia filmar escenes realistes i a la vegada escenes gairebé teatrals o molt expressionistes. I això fa que sigui un cineasta molt difícil de classificar estilísticament. Però també és un cineasta, com deies, que considera que les dones són les que suporten les conseqüències de les transformacions històriques i per això tantes vegades les acaba situant en el centre de les seves pel·lícules, perquè considera que són figures que detecten abans que ningú que el món està canviant. Llavors, Carmen, aquesta dona que és protagonista de dues pel·lícules, Carmen Comes Home, que és el títol és La Carmen torna a casa, que de fet s'explica la història d'una dona que torna al poble rural.
0: Clar, és una dona del poble que marxa.
1: Se'n va a Tòquio,
0: va a la ciutat, allà, diguéssim, que fa una gran transformació.
1: Radical.
0: Es dedica, agafa un nom artístic, que és el nom de Carmen, perquè no és el seu nom.
1: Sí.
0: Treballa en un local com a stripper.
1: Sí.
0: I després torna al poble.
1: Exacte. Això és una...
0: I es produeix un xoc còmic bastant important.
1: Bastant important. Pensem que aquesta pel·lícula és una pel·lícula de l'any 1951. És a dir, que és una pel·lícula que té molts anys.
0: Sí,
1: i que
0: sí,
1: es fa en un moment en què és molt trencadora. Aquí, de nou, fer referència al fet que el personatge de Carmen està interpretat per Takamine Hideko, l'actriu que abans ja ho citava i que apareix a moltes de les pel·lícules de Kinoshita. Clar, aquí, tant a Carmen Comes Home com a la seva seqüela, perquè l'any següent, l'any 52, es filmarà una altra pel·lícula amb Carmen com a protagonista que es diu Carmen's Pure Love, és a dir, l'amor pur de Carmen, en aquestes dues pel·lícules Kinoshita el que fa és trencar amb el retrat de dones model, bones mares, ideal tradicional, amb la imatge habitual de la dona que apareix en el cinema japonès dels anys 40 i 50. Clar, ell diu, no, jo mostraré un altre tipus de dona molt complexa i a la vegada molt fascinant. Llavors explica la història d'aquesta dona que adopta aquest nom artístic que deies ara. De fet, es diu Lily Carmen, o sigui que encara és un nom així una mica més...
0: I després torna al
1: insinuador.
0: Poble, diguéssim, explicant-se a si mateixa com a gran artista,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ella es ven com a gran artista.
0: Que això és el que crea una mica la confusió, una mica còmica en el poble.
1: El més divertit aquí és com s'interpreta l'art, la idea d'art, per part dels diferents personatges de la pel·lícula. Ella explica que és artista, tothom considera que és una gran artista famosa i tothom està molt orgullós d'aquesta noia que ha sortit del poble i que a l'arribar a Tòquio doncs, ha triomfat tant i que ara torna. El mestre de l'escola, que és director de l'escola, està entusiasmat doncs, perquè pensa això, que s'ha produït aquesta figura que ha estat tan influent i, clar, quan descobreix tant aquest home com la resta d'habitants del poble en què consisteix l'art de Carmen, que és a despullar-se, doncs el xoc, com bé dius, és molt gran.
0: Clar, és una sàtira del Japó de la postguerra.
1: Sí, és una pel·lícula on tothom parla d'art. És curiós perquè tampoc és un tema del qual es parli a gaires pel·lícules, però es parla d'art, hi ha aquest xoc entre les diferents maneres d'interpretar aquest concepte. Per Carmen, l'art és el seu cos, és el ball, és l'espectacle, pel mestre és la cultura i pels habitants més conservadors del poble és una amenaça moral. I Kinoshita fa servir la idea d'art per mostrar que el Japó està canviant. I tota la pel·lícula, connectant amb una cosa que deies abans, està articulada al voltant d'oposicions. És a dir, la ciutat oposada al poble, no? La ciutat, en aquest cas Tòquio, oposada al poble. La modernitat oposada a la tradició. El cos oposat a la moral. L'espectacle oposat a la respectabilitat, no? I aquest model de dona nova, jove i moderna, oposat a la idea de família antiga.
0: Clar, però justament és la pel·lícula en la que pensava abans, sí. Perquè no són compartiments estancs, és a dir, ella no és, diguéssim, la moderna i, en canvi, la gent del poble són els retrògrads,
1: no.
0: Sinó que ella també té les seves febleses, és per començar, és egocèntrica,
1: sí.
0: I els habitants del poble, més que retrògrads, sí que són conservadors, però també tenen curiositat per les coses.
1: Clar, per això és una pel·lícula que no és gens maniquea, no hi ha uns bons ni uns dolents, ni hi ha uns herois, ni hi ha una dona que ve a salvar el poble i a obrir-los els ulls i descobrir-los doncs, que el món ara és diferent. No, és una pel·lícula que t'explica doncs, una trobada caòtica entre dos sistemes de valors. I no és una pel·lícula que expliqui la victòria de la modernitat sobre la tradició. No, és la modernitat i la tradició. Com xoquen aquestes dues maneres d'entendre la vida i com hi ha uns personatges que s'inscriuen, diguem-ne, dins de cadascun d'aquests paràmetres. Ara, el que és bonic és

0: Isuke Kinoshita decideix filmar aquesta pel·lícula en color perquè vol que el color sigui un element dramàtic de la pel·lícula.
1: És que part d'aquesta explosió, modernitat, desinhibició de la Carmen també és el color que ella porta a la seva roba.
0: A la roba, al maquillatge... Clar, és una dona que va vestida sempre de colors vermells, uns verds llampants, tots són colors molt llampants, i el que és molt bonic a nivell de posada en escena és com aquesta dona que sembla ella i la seva amiga, que l'acompanya en el poble en aquesta visita, perquè de fet són les dues dones, semblen personatges d'un altre planeta, perquè visualment contrasten molt.
1: Bueno, és que aterren allà realment amb un ovni.
0: Totalment. Clar, però la resta de personatges, tota la gent del poble, va vestida amb una gamma molt més apagada de colors, i hi ha una voluntat aquí de mostrar doncs, que hi ha un contrast entre tots aquests personatges. I també és molt bonic com aquestes dues figures femenines amb aquests colors tan llampants es filmen davant de tot d'elements de la natura, d'espais rurals, muntanyes, cel, núvols, és molt agraït de veure.
1: Ara que parlaves de la gran transformació del país, que ja hem anat veient que és un tema recurrent en la seva filmografia, l'any 1959 roda una pel·lícula, Farewell to Spring, que per mi és de les més interessants, almenys vista actualment, perquè parla sobre la impossibilitat de recuperar el passat, que és un tema molt contemporani. Ho vam veure quan vam parlar de Wong Kar-wai, quan vas venir a parlar de Wong Kar-wai, que vam fer aquell monogràfic, i també recentment vam parlar sobre això quan vam parlar de Resurrection, de Vigan.
0: Sí, en aquesta pel·lícula, Kinoshita reflexiona sobre el pas del temps, la pèrdua de la joventut. Abans parlàvem de la pèrdua de la infància, aquí és la pèrdua de la joventut, i la transformació d'una generació que ja no pot tornar al món de la seva adolescència. Això ho explica a partir de, diguem-ne, un argument molt habitual, que són cinc amics que es retroben en el poble de províncies d'on provenen, i és una trobada que es converteix en una mena de ritual de memòria. Es retroben, però descobreixen que el temps els ha convertit en persones completament diferents i que aquella amistat que semblava immutable pertany al passat. Clar, en aquestes pel·lícules on hi ha aquest tipus de retrobades, es posa de manifest com el pas a l'edat adulta, les diferències, en aquest cas, de classe, els fracassos personals, els desitjos amorosos, les obligacions socials, han anat erosionant la fraternitat que els unia durant la infància. De fet, són cinc amics que, de joves, doncs, les diferències de classe els eren exactament iguals, però un cop s'han fet grans, sí que això és una cosa que els separa.
1: Abans he dit que Keisuke Kinoshita també va fer una pel·lícula sobre samurais, que després de tot el que m'ha explicat, ara aquí de cop ja es veu que no acaba d'encaixar en la seva filmografia, però és que més aviat va fer una pel·lícula sobre les guerres del Japó feudal, perquè fidera la idea que el defineix com a cineasta del poble, no va triar com a protagonistes els samurais, sinó els que pateixen les guerres.
0: Sí, això va ser a Fuefuki River, és a dir, el riu Fuefuki, una pel·lícula que va estrenar l'any 1960. En el cinema japonès d'aquella època, el període que ell recull en aquesta pel·lícula, que és el període Sengoku, podia donar lloc a grans històries de guerrers, batalles, honor i figures heroiques. Pensem que estem parlant del segle XV, però, en canvi, aquesta pel·lícula segueix cinc generacions d'una família de pagesos pobres que viu a la vora del riu Fuefuki, que dona títol a la pel·lícula, en un territori dominat per un clan que es diu Takeda. I al centre de la història, com deia, són els pagesos. És una família que viu de la terra, però els seus fills creixen en una societat en què la guerra ofereix una cosa que la vida pagesa no pot oferir. I això ja ens sona en relació a altres coses que hem explicat ja d'altres pel·lícules, perquè sempre hi ha com, no?, uns punts de contacte
1: sí,
0: molt clars.
1: Que pot... és l'ascens social, bàsicament.
0: Clar, evidentment. Diners. És a dir, diners, estatus, possibilitat de viure aventures... Clar, el fill gran decideix en un moment determinat convertir-se en un servidor d'un poderós senyor de la guerra. Els pares ho viuen amb por, amb decepció, ells voldrien que el fill fos un pagès com ells i seguís allà, però després la cosa es converteix en encara més inquietant perquè la fascinació de la guerra, aquest germà gran, la traspassa als germans petits. I, per tant, tots els germans voldran dedicar-se a la guerra i no voldran en cap cas dedicar-se a la terra.
1: Clar, aquí estem veient des de la mare que veu com els fills es van separant de Tragic of Japan, també veiem, doncs, aquest militarisme que es fica per tot arreu, que sí. Havíem vist també

0: The Army o a 24 Eyes. Aquesta pel·lícula la va fer ja als anys 60, però l'antimilitarisme continua sent clau, el seu cinema.
1: És un vector que travessa moltes de les seves pel·lícules, perquè ell va ser un home molt fidel als seus principis. Ell tenia unes idees claríssimes i des de la primera pel·lícula, saltant-se la censura fins pràcticament a l'última, ell va estar parlant d'aquestes qüestions, sobretot durant aquest període de postguerra. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula, com dius, antimilitarista, i és l'antítesi de les pel·lícules de samurais que estan orientades a l'acció, al que estem acostumats habitualment. S'explica des de la perspectiva d'aquesta família i, per tant, des de la seva quotidianitat. No és una pel·lícula interessada en guerrers, sinó en la gent que es queda a casa. I la figura que, de fet, es queda a casa i és el nucli de tot, torna a ser la mare. La mare és la que sempre està al costat del riu. Per tant, Kinoshita què fa? Agafa el període més espectacular de la història del Japó i decideix mirar-lo des de la vora d'un riu. I allà on la història oficial no mira, no ens ensenya els personatges, ell hi posa la seva mirada i ens explica doncs, la història d'aquesta família que només vol cultivar la terra i que, en canvi, generació rere generació, veu com la història li pren els fills.
0: També és una pel·lícula que crida molt l'atenció tècnicament perquè està filmada en blanc i negre, però de tant en tant veiem taques de color.
1: Sí, és curiosíssim com és visualment, perquè és una pel·lícula, això, filmada, diguem-ne, de manera molt monocromàtica, però en canvi de sobte hi ha unes pinzellades d'uns colors.
0: Com si volgués fer un quadre.
1: Sí, de sobte hi ha una pinzellada groga, una pinzellada blanca, una pinzellada blava, de vegades és a terra, de vegades és al núvol, al cel. Ell el que fa és incorporar color de manera molt selectiva i el que acaba obtenint és una imatge que recorda un gravat japonès. És una tècnica heretada del cinema mut, que es pintaven moltes vegades, no?, els fotogrames del cel·luloide. Ell ho fa també així i diguem que hi ha una inspiració en la pintura tradicional japonesa i en aquests rotlles il·lustrats, no?, que es despleguen i t'ensenyen doncs, tots els elements històrics que s'han produït. Ell vol reproduir aquesta sensació de pinzellades i són molt visibles a la pantalla. És molt bonica, visualment és molt bonica i és molt curiosa de veure. I l'objectiu és no només reconstruir el Japó del segle XV-XVI, sinó crear una memòria visual d'aquell Japó, el que deies, que sembli un quadre.
0: Acabem aquest recorregut amb la que potser és la pel·lícula més experimental del director, que és Ballad of Narayama, que se situa en un poble molt pobre i aïllat a la muntanya, i allà hi ha una tradició que diu que quan una persona arriba als 70 anys ha de ser portada al món Narayama i abandonada allà per morir.
1: Clar, aquest títol probablement molta gent dirà em sona molt, la balada de Narayama, perquè Shoei Imamura l'any 83 va fer un remake d'aquesta pel·lícula, que de fet és una gran obra mestra i és una pel·lícula que va guanyar molts premis, etc. Però la pel·lícula original és de Keisuke Kinoshita i explica la història d'Orin, una senyora que té 69 anys i que accepta que, com que està a punt de fer-ne 70, doncs ha de pujar a la muntanya. Ella viu amb el seu fill vidu i amb els seus nets i demana al seu fill doncs, que l'acompanyi i li porti, i el fill, en canvi, no vol que la seva mare mori.
0: Clar, que crida més l'atenció és aquesta, que té una posada en escena teatral, no?, com d'espectacle de kabuki.
1: Sí, és el més destacat de la pel·lícula, no està rodada amb realisme, està tota filmada en interior d'estudi i tots són decorats, a més molt artificials, molt visibles, hi ha la voluntat que es noti que allò és un decorat, hi ha unes cortines que s'obren i es tanquen, aquesta música tradicional que estem sentint de fons, una il·luminació també com a molt exagerada, sempre se'ns recorda que estem veient una representació. I la pel·lícula comença amb un narrador vestit de negre que presenta la història i té un shamisen, aquest instrument de corda típic japonès, i hi ha tot un seguit d'elements escènics que ens introdueixen en el kabuki, el teatre kabuki, la tradició teatral japonesa.
0: És una pel·lícula realment molt emotiva, tampoc no explicarem el final, però és perfecta per acabar el nostre recorregut per l'obra de Keisuke Kinoshita, el cineasta del poble, llargament oblidat. Recordeu que podreu veure totes les pel·lícules que hem mencionat al cicle que la Filmoteca de Catalunya dedica al director a partir del 15 d'octubre.
1: Encara tens els ulls una mica humitejats?
0: Una miqueta, sí, és que és molt emotiu.
1: És molt emotiu, però és molt reconfortant a la vegada. Jo recomano moltíssim que la gent el vagi a veure. És un cineasta que va abordar l'individu davant de la història, la família com a petit motiu model de la societat, les dones com a centre moral i emocional, tots aquests temes dels quals hem anat parlant, i sobretot fa política a través de l'emoció.
0: Doncs queda més que feta la recomanació, així que gràcies, Glòria, com sempre, pels teus coneixements i per la bona estona que sempre ens fas passar.
1: Fins aviat.
0: I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve ens trobem a Sitges. Farem el programa en directe des del festival i us explicarem tot el que hi passi. També farem un monogràfic dedicat a Carrie, la pel·lícula de Brian De Palma, que és l'eix temàtic del festival d'enguany i, a més, fa 50 anys. Ens acompanyarà la Míriam Cano, que ha traduït al català l'obra original de Stephen King, i no perdrem de vista les estrenes a sales perquè s'estrena El precio de la red, la pel·lícula d'Aaron Sorkin, que funciona com a seqüela de La xarxa social de David Fincher i que té a Jeremy Strong interpretant a Mark Zuckerberg. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.
2: El José Luis ha viscut 18 anys al carrer.
3: Salí de la cárcel, tenía un poco de dinero y lo fui gastando y al final acabé en el cartón en la calle.
2: On ha patit agressions de tot tipus.
3: La calle muy mala, ¿no? Sufro violencia tanto verbal como física, ¿no?
2: Fa temps que els discursos d'odi s'acarnissen amb els col·lectius més vulnerables. Bárbara Díaz, advocada.
4: El discurso de odi, lo més perillós que té és la deshumanització. Quan jo deshumanitzo és quan ja no sento empatia, perquè ja no ets una persona.
2: L'impacte d'internet en els joves hi té molt a veure. Martin Milner, de la xarxa europea contra l'odi.
5: Viuen immersos en una vida digital i treuen conclusions basades en titulars. Aquest és el problema.
2: L'estratègia de l'odi.
6: Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
6: Dissabte a les 10 de la nit.
8: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
8: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
9: Cada dissabte a les 11 de la nit...
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
9: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
10: Bona nit, us informa Carola Gil. Una riuada causada per les pluges torrencials ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. El municipi ha registrat 142 litres per metre quadrat en dues hores, una situació que ha activat un ampli dispositiu d'emergència. La víctima mortal és una dona de 102 anys que vivia en una planta baixa, on l'aigua va arribar a superar el metre d'alçada. La riuada s'ha endut vehicles i ha provocat danys importants en diversos punts de la població. Mentrestant, a Catalunya, Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta, un cop superada la més crítica, la d'inundacions a les Terres de l'Ebre. Hi han caigut fins a 270 litres en menys de 24 hores en municipis com l'Ametlla de Mar. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no s'han produït danys personals. Es manté activat el pla Inuncat perquè el cap de setmana continuarà la inestabilitat. Tot i que encara s'ha d'acabar de confirmar el pronòstic, el Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que la nit i la matinada de dissabte a diumenge hi ha avisos de color vermell de 5 sobre 6 al litoral central i al sud de la Costa Brava. Més notícies. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història els jutjarà més aviat del que es pensen.
11: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
10: Els activistes pel dret a l'habitatge han escalfat motors per la manifestació convocada aquest dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es prepara com la gran resposta a la votació del Congrés, que ha tombat els dos decrets. I ho han fet amb dues mobilitzacions que han tallat el trànsit en dues artèries de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i també la Gran Via. Simultàniament, a la plaça Catalunya, l'Assemblea dels Concentrats ha acabat amb una resolució clara, vaga general. Sentim el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
7: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer.